Radio 4. Els imprescindibles de Radio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, benvingudes, com esteu? A l'estudi amb mi ja estan preparats els primers convidats. Els tres són pares de criatures petites que, veient que no hi havia ni manual d'instruccions ni espais en català per compartir l'experiència de la paternitat, es van llançar a crear el seu propi podcast o el seu compte a les xarxes dedicat a la criança. Què vol dir ser pare en l'actualitat? Tenir una criatura els ha transformat molt per dins? Què passa amb la sensació de culpa, el cansament, el pes mental de tenir cura dels fills? Es mesura d'igual manera que en les dones que són mares? De seguida els escoltarem. I després, un infant de només 8 anys ens ensenyarà a demanar ajuda quan creiem que la vida ens supera. És el protagonista de la nova píndola d'educació emocional de la Cristina Gutiérrez. Comença Lletra Lligada.
2: La vida en mil, el sol, el cel i tu aquí amb mi. D'on has sortit?

0: Jo he sigut educador social de centres de menors, he treballat a la presó, justícia juvenil, i he trucat canalla del dret i del revés des de fa 20 anys que m'hi dedico. Però haver sigut pare ha sigut molt fort, molt fortíssim. Encara ara hi ha dies que tinc uns pics d'amor, té 3 anys i pico, 4 ara ja, tinc uns pics d'amor que no penso en res més tot el sant dia.
1: Que maco, amb ell.
0: Sí.
1: És preciós.
0: No, és un paio espectacular, a més, molt, molt. Vull dir que des que va néixer estem, jo i la meva parella estem flipant fort, no? Vull dir que sé, que ja m'ho havien dit molt a mi, eh? Jo he sigut el penúl, bueno, jo he sigut el tercer d'estiu, l'han agafat al mar per ser pare, i mira que m'ho deien molt i ho he vist molt al meu voltant, però res que se li apropi a la vivència interna de viure, clar. Gegant, tens el cor gegant,
1: t'estremola la vida, petita bomba nuclear. Amb aquesta emoció ens explicava el músic Jean Garrido la seva vivència com a pare fa pocs mesos, una experiència que és la font d'inspiració d'aquesta cançó titulada Gegant, que interpreta el grup Xiula, del qual és membre. Parlem de l'aventura de la criança amb ulls d'home, de pare, i ens ajudaran a fer-ho 3 convidats que comparteixen la seva visió de la paternitat públicament, a través d'internet. Són el Miguel González, el Ricard Fernández i el Daniel Farràs. Benvinguts a Lletra Lligada. Què
2: moltes
1: tal?
2: Gràcies.
1: Com esteu?
2: Molt bé, contents.
1: Us sentiu identificats amb el que deia ara el Jan, Miguel?
2: Molt.
1: Sí?
2: Molt, molt, molt. Jo m'he fet més patidor. Crec que és una manera d'estimar que no la comprens fins que ets pare, i hi ha gent que no té fills i no ho entén. I quan ell li expliques, se queden com... No som capaços d'entendre, esteu flipats.
1: Tu, Ricard?
3: Totalment. A més, quan em poso a parlar dels nens, no, jo m'emociono. I me'n recordo molt quan escoltava les paraules aquell primer dia que arribes a casa, no, de l'hospital, escriure un WhatsApp a un amic i dir, hòstia, que hi ha un nen a casa, saps? Que és molt fort, això. Sí, sí, sí.
1: I que això és per sempre.
3: Exacte, sí. O sigui, hem deixat de ser dos. Per mi va ser molt bèstia.
1: A tu, Dani, també vas tenir aquesta primera sensació quan vas tenir allò, la primera criatura als braços?
4: Sí, va ser molt bèstia, perquè jo volia com ser molt respectuós, intentar no envair-lo, no agafar-lo, no posar-me entremig d'aquesta diada que són la mare i la criatura, i una llevadora que tocava canviar un bolquer, i una llevadora me'l va fotre a sobre i va dir, vinga, va, espavila. I jo, vale, que això és de veritat, no només és tot el que he llegit, sinó que és de veritat, és d'agafar-lo sentir que el que deia el Jan, no? Per mi, realment... patim molt més, però també gaudim molt més, no? La paternitat per mi, suposo que la maternitat també, al final la criança, fa que les emocions siguin molt més extremes del que eren fins ara, almenys per mi.
1: Les dones acostumem a dir, i en aquest programa ho hem escoltat molt, de que la maternitat és molt transformadora, el que tu deies, no? De cop i volta veus la vida d'una altra manera i les emocions, com tu deies ara, Dani, també són molt potents. No sé si vosaltres també teniu aquesta sensació de transformació, tan així, tan a lo grande, diguem.
2: Sí, a mi m'ha obert el cor, ma filla. I no vull dir que fins ara no sentia, però d'una manera diferent. Però potser ho tenia com a més apagat o fins i tot més amagat. I ara no em fa vergonya dir... un t'estimo, o quan ella m'ho diu, dir-li, ostres, jo també, o fer-nos una abraçada, donar-li un petó, on si hi ha gent, m'és igual, qualsevol mostra d'afecte ja em va bé, i crec que això m'ha transformat, a banda amb moltíssimes altres coses, tot el que he après, i el repte que ha estat també ser pare. Jo, a més, tinc la particularitat que soc pare i soc cec, i per mi era com un repte brutal saber si ho podria fer bé i si sabria fer-ho bé. Que això jo crec que a tots ens passa, però en el meu cas hi havia aquest...
1: hàndicap,
2: no m'agrada... Sí, aquest repte,
1: repte
2: exacte.
1: Afegit,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, no m'agrada... Sí, aquest repte és la paraula més correcta, afegit. I és que ella m'ho ha fet fàcil i m'ho ha ensenyat moltíssimes coses, sí.
1: Ara en parlarem d'aquest punt de vista, que jo el trobo superinteressant. El Miguel com el Ricard són els creadors d'un podcast que va néixer fa pocs mesos, a l'octubre del 2025, titulat Un gotet de llet i a dormir. Així es presentaven en el primer capítol.
5: Primer capítol,
6: aquí estem, aquí estem.
5: Em fa il·lusió.
6: Ai, sí, Un gotet de llet i a dormir. Què és això? És un podcast, o pretén ser un podcast, creat per dos pares inexperts.
5: Inútils.
6: Inexperts, com tots els pares que... que ho són per primer cop o per segon o per tercer, perquè al final és com tornar, no? És com tornar a començar, que el que volem és doncs parlar sobre criança, supervivència extrema. No som ni tu ni jo, crec, de manuals.
5: No, gens.
6: I volem fer-ho, doncs, això, una miqueta sense filtres, amb seriositat quan toqui i amb cachondeo i amb humor també quan toqui, que l'humor va superbé per tot, o sigui, ho cura tot.
7: Això, Ricard, té la declaració d'intencions ben clara, eh? Us heu proposat sobreviure, de fet el Miguel diu supervivència extrema, eh? Sobreviure a la criança amb molt d'humor i zero manuals.
3: Zero manuals.
7: Per què fer un podcast? Com us vau decidir? Perquè nosaltres, mirant precisament els comptes que hi havia tant a Instagram, després parlem del Dani, però podcast que hi havia de paternitat, i més en català, pràcticament no n'hi ha.
3: O sigui, el per què, jo ho tinc claríssim, el que jo vaig sentir, no? O sigui, el que vaig sentir quan vaig ser pare, i jo porto treballant amb infants des dels 16 anys com a monitor i després ja, no?, com a educador, però vaig sentir la necessitat d'aquelles converses íntimes poder-les posar damunt la taula. Perquè a mi em passaven coses pel cap, sempre dèiem el cap, el cor i l'estómac, no? I em passaven coses en els tres punts. I necessitava poder-ho compartir. I aquesta és la necessitat que neix, no? Després, pues, ens trobem a l'escola, ens coneixem, i les ganes, allò, l'hambre con les ganes de comer, pues ja ho tens, no? Va ser fàcil, però jo necessitava poder expressar-me lliurement.
2: Jo necessitava atrevir-me a fer-ho. És a dir, suposo que dintre meu també tenia aquesta necessitat d'explicar-ho, però em feia més respecte. Exhibir-me, exposar-me, les xarxes, el podcast... Havia fet treballs al mitjà on treballo, però sí, es van ajuntar la fam i les ganes de menjar. El Ricard m'ho va proposar. Primer va ser un bueno, sí, ja veurem, com aquells projectes que dius bueno, sí, ja veurem, i si no es materialitzen, doncs veurem què passa. I al final, amb aquest procés transformador que parlàvem, també va ser, ostres, si en tinc ganes, me ve de gust, crec que pot ser productiu, crec que pot anar bé per mi i per tothom qui ens escolti, si li interessa. Per què no fer-ho? I va ser com, vinga, anem a atrevir-nos i anem a fer un canvi, que a mi al principi em costava, fins i tot la primera, entre cometes, discussió va ser, Ricard, ho fem sense vídeo, no? I ell va dir, no, ho fem amb vídeo. Jo, no, amb vídeo no, fem-ho amb àudio, jo vinc del món de la ràdio, de l'àudio. I allí vaig dir, vinga, lo que sigui, i aquí estem.
7: És curiós això que explica el Miguel, que ell té una filla de 4 anys, no?
2: Sí, la Gara té 4 anys, sí.
7: I el Ricard té dues criatures, una de 4 i una altra de 2 anys.
3: Sí.
7: I en el vostre web, quan us presenteu, reconeixeu que, tot i que un està molt acostumat, com deia ara el Miguel, no?, a aquest món, no?, a aquest mitjà que és el de la ràdio, i per tant a fer-se preguntes, perquè el Miguel és periodista, i el Ricard està... Anem a dir que estàs familiaritzat amb els conflictes, eh? I en sí. Trobar-te amb realitats molt diverses, perquè tu ets educador social. Al final, la realitat, dieu vosaltres en el web, us ha superat, i això que els vostres infants són molt petits encara.
3: Sí,
7: però diguem que el fet de ser pares és el que us va posar una miqueta allò a l'abisme de dir, oh, com encaro tot això, i de l'altre dia, escolta, això necessito compartir-ho, no?
3: Sí, jo estic acostumat, no, a tractar els conflictes externs. En el moment en què passo a ser pare, els conflictes són interns meus.
7: Yeah.
3: I entren en joc moltes coses que jo no havia previst.
7: D'entrada, les emocions pròpies, no?
3: Sí, sí.
2: Jo estava acostumat més a fer preguntes i no tant a fer-me-les a mi. I des que he tingut a la filla me'n faig moltes i m'agrada buscar respostes, diferents punts de vista, i crec que el fet, això ens ho deia un convidat i aquesta frase me l'he fet meua, no? I ens deia, només el fet que vosaltres com a pares us pregunteu coses i sigueu i vulgueu ja no canviar, sinó ser conscients del què, del per què, del com, del quan, ja hem avançat molt.
7: El tercer pare que ens acompanya, ja li heu escoltat també la veu, que és el Dani Farràs. Tu ets il·lustrador, però vas estar treballant en diferents àmbits, mm-hmm. I és curiós perquè preparant-te per ser pare en un curs, sí, va ser el que a tu et va portar una altra vegada al dibuix i aquesta necessitat, sí, de compartir els teus, mm-hmm, pensaments a través de dibuixos i a través d'aquest compte d'Instagram que tens.
4: Sí, al final ja, en mi, i jo també ho reconec en el Miguel i el Ricard, i reconec com una vocació de compartir, una vocació comunitària, una vocació de fer col·lectiu, no? I aleshores, jo en aquest curs vaig veure, hòstia, aquí hi ha molta gent que s'està fent les mateixes preguntes que jo, que estan amb les mateixes inquietuds que jo, i vaig... Al final jo penso en dibuixos, penso en imatges, i vaig dir, bueno, doncs vaig a aquestes coses, a aquestes preguntes, les tradueixo en imatges, a veure si hi ha algú que li cauen aquestes imatges i li senten bé, li fan servei, li ajuden, l'acompanyen, no? Abans deies, falten programes de ràdio i en català, no? A mi els primers anys de criança em van acompanyar molt el Criar Corps de l'Alba Carreras i companyia, no? I els trobo molt a faltar perquè és que li donaven un toc de, també pedagògic, però també amb molt humor, amb una ironia que jo connecto molt. I és que realment costa molt sostenir aquest tipus de projectes que neixen de la bona voluntat i treballen o tracten de temes que molt poca gent té ganes de posar-s'hi. I aleshores, doncs, bueno, jo intento seguir i seguir i seguir i realment en aquest camí de la il·lustració i les xarxes socials m'he trobat gent meravellosa que estan compartint també amb mi doncs el camí allà a les xarxes i els neguits i tot plegat.
7: És interessant això també que diu ara el Dani, de trobo amb poques ganes, que té, amb gent que té poques ganes de posar-s'hi, no? Sembla que hi ha moltes dones disposades a obrir-se, a parlar de la maternitat, a trencar una miqueta amb tots aquests estereotips, no? De com ha de ser la criança, perquè ja ho veiem també, les xarxes són un aparador també del més meravellós, és a dir, només veiem totes aquelles coses bones que passen i que és de bonic la criança, i de vegades se'ns oblida, doncs això, les nits sense dormir, els reptes de cadascú a casa, perquè hi ha situacions molt, molt complexes. Mm-hmm. En el cas del Dani, ell té dues criatures, una de 5 anys i l'altra de 2 anys i mig. El trobareu, per cert, a Instagram amb aquest perfil que és Papa amb tomàquet, on tens ja una comunitat d'una miqueta més de 18.000 seguidors, he vist avui, és a dir, que Déu-n'hi-do i no para de créixer.
4: Jo al·lucino.
7: Per tant, hi ha gent a qui li interessa, és a dir, potser hi ha gent que li costa posar-s'hi, com tu deies, però hi ha gent que li interessa, tot i que abans parlàvem amb el Ricard i amb el Miguel, i us faig la pregunta a tots tres, no? I deia, què passa que m'ha costat tant, d'alguna manera, trobar pares que vulguin compartir la paternitat en les xarxes? I el Miguel, em sembla que era que em deia, o no recordo si era el Ricard, que deia, és que no li interessa a ningú, a la societat no li interessa, no sé si escoltar-nos.
2: No,
7: o Dani, perdona, tu, Dani. I és jo crec que és que no els interessa escoltar-nos.
4: A mi em fa l'efecte que és difícil, no?, posar-nos i escoltar-nos, prendre'ns tan en sèrio i tot, no? I jo inclús al compte i en el contingut que faig intento no passar-me de seriós, de prendre'm en sèrio, de tal, no? Perquè ja hi ha altra gent, hi ha psicòlegs, hi ha metges, hi ha pedagogs que estan fent aquesta feina de divulgació i que estan donant pautes, que estan oferint recursos, tal, no? A mi el que tinc ganes jo és de compartir, d'explicar, ostres, a mi m'està passant això, a mi això m'ha remogut. He fet aquesta experiència i em va molt bé, no? L'altre dia vaig compartir una cosa que feia molt de temps que volia compartir, que és molt random, que és, jo sempre porto una cartera, quan surto amb els crios, amb un montón de por si acaso, no? Pues ho vaig compartir a la meitat, o sigui, jo crec que a la gent això li és igual, però a mi em surt de dins compartir-ho, i van haver-hi 2 o 3 persones que van comentar, ostres, jo també porto una cartera d'aquest tipus i tal, no? I dius, ah, bueno, pues, en realitat això d'internet fa aquestes casualitats, no? Que tu, en la teva comunitat d'amics o els teus amics, potser no hi ha exactament amb qui comparteixes aquella cosa o aquell neguit en el mateix moment i tot plegat, no? Però internet sí que ens ajunta en aquestes casualitats, no? Hi ha un compte que va, un podcast que va començar fa molt poc, que es diu Un dia més, que parla sobre la mort infantil. En un mes o en 2 mesos van haver-hi 10.000 persones que van seguir aquest compte. Per què? És que mai ningú havia parlat de la mort dels infants, no? I a la que parles d'una experiència que ens està tocant a tanta gent, doncs la gent busca aferrar-s'hi, busca escoltar, busca trobar ressò de les seves pròpies experiències, no? I jo, una mica també, tot i que la meva experiència no és aquesta, intento compartir doncs, aquestes coses que ens van passant, que ens atreveixen a tots i a totes, i que, bueno, doncs, potser ens podem sentir escoltats.
2: Jo tenia por de desenvolupar com una mena de síndrome de l'impostor, és a dir, que algú em digués, i tu què estàs explicant si tu no ets expert en això?
4: Exacte.
2: Sembla que quan fem un podcast o fem un contingut audiovisual hem de ser experts, no?, en allò que expliquem. Mm-hmm. I en aquest cas, amb el Ricard ho parlem, si són preguntes que nosaltres ens fem, més en sèrio, més en broma, que ens poden ajudar, això que deia el Dani de la cartera, que nosaltres, per exemple, també la portem, i moltes coses que nosaltres al podcast diem, doncs, mig en sèrio, mig en broma, més amb tonteria, menys. Però vam veure que començaven a sortir preguntes interessantíssims, i és veritat, el 7è, 8è i 9è capítol, li vaig dir al Ricard, Ricard, com tornem a convidar un psicòleg més, jo no vinc més al podcast, sí, perquè m'estic ja autotransformant, però era una cosa tan rica, i tan brutal i tan guai que vaig pensar, només per això, només per egoístament, ja m'ha valgut la pena. Però sí que és veritat que me feia por això, exhibir-me, exposar-me, explicar segons quines històries, però si el que em preocupa a mi segurament és el mateix que li preocupava a una altra persona. Passa que pel que sigui, doncs no se'n parla, perquè encara no tenim el model tan clar, perquè doncs, per circumstàncies abans el pare desenvolupava un altre paper, diferent, ni millor ni pitjor, vull dir, diferent i encara, no? Però és això. Jo crec que me preocupava molt això i al final he vist que no. Que al final qui vol ens seguirà i qui comparteix preocupacions ens seguirà i potser hi haurà algú que pensarà on van aquests dos bojos explicant aquí la seva vida i portant aquests temes. Bueno, però això és la ràdio, canvies i te'n vas a un altre lloc.
3: Les preguntes que ens fem és el que deia el Dani. O sigui, tenim la sort de viure el 2026 i que obrim un compte d'Instagram i hi ha gent que diu, jo també em pregunto això, i a mi li vaig dir el dia que va venir una il·lustració que té, que és la dels nens, que una senyora tocava la seva filla, la seva filla, he pensat, és que això són les converses que tinc amb els meus amics, i són preguntes que ens fem i situacions que compartim, però ell viu a Sants, jo visc a Tarragona, no? Però és la xarxa que ens ha fet dir, hòstia, som dos pares que i amb el Miguel també, no?
2: És
3: meravellós.
2: I encara hi ha gent amb qui et costa molt parlar d'aquestes coses. Vull dir, segons quin grup d'amics no en parles d'aquestes coses. Parles d'altres més banals o més, no sé, sí que el millor relacionat és amb la criança, perquè quan tens fills i coincides amb un grup de pares toques temes relacionats amb això, però després hi ha temes que et sembla que et faci com a vergonya treure.
7: És a dir, si tenen a veure sobretot amb les emocions, per exemple, amb sentiments.
2: Sí.
3: A mi també em passa.
2: Sí.
3: Amb el grup d'amistats, parlen de coses més tècniques, més pràctiques, però quan toca això que dic, no? jo em puc emocionar aquí, però quan parlo dels meus fills, dels meus amics, no aprofundim, ens quedem en la part superficial o més pràctica del dormir, el menjar...
2: Jo estic segur que ens hem emocionat més tu i jo al podcast entre nosaltres que el que podem
3: ser
2: amb un grup. Potser perquè, bueno, perquè ens deixem portar, perquè també ja sabem que anem amb això, no?
7: Però això perquè hi ha encara aquest model de masculinitat on un no pot mostrar-se encara com és, les seves emocions?
2: És possible perquè nosaltres comencem a preocupar-nos ara per l'educació emocional ara, però tampoc l'hem rebut.
4: Jo penso que a nosaltres com a homes una cosa és tota aquesta transformació de la que parlàvem, no? Quan som pares, però és una transformació que en molts casos és a nivell íntim, no? És a casa, és al nostre interior, és amb les nostres criatures, però després fer-ho a l'exterior, mostrar-nos, hi ha una part aquí d'aquesta masculinitat que és fràgil, que és vulnerable, que encara no està tan clar, no? Jo penso, no?, en aquest multiplicar veus, no? Jo parlo d'aquesta paternitat des del meu punt de vista, ells parlen des del seu. Després hi ha dos humoristes, el Mozzi i el Marc Serrats, que també en els seus monòlegs, que són superfamosos, i tenen pinzellades de paternitat, i ells estan criant exactament igual que estic criant jo, o molt semblant, i se'n foten tantíssim que és molt divertit, perquè em sento molt reflexat en el que ells expliquen. Ells ho expliquen com enfotent-se i tot plegat, però jo els he vist pel carrer, vull dir que i sé exactament quin tipus... Que ens entendrem, saps?
7: Sí.
4: Però em fa molta gràcia, perquè, clar, no cal que ens prenguem tant en sèrio això de la criança conscient i no sé què. És veritat que nosaltres no hi posem tanta broma, jo penso que en el vostre podcast o en el meu compte, però perquè jo tampoc no hi tinc tant talent. Ells són professionals de l'humor, no? Jo sé explicar les meves històries, no? I ja està, i amb això en tinc prou. Però ells ho fan d'una manera que a mi em sembla, que connecta molt amb molts perfils que potser els és difícil de parlar d'aquestes coses.
2: Jo penso que si ho parles massa en sèrio i tu intentes imposar el teu pensament o crear aquests gurús o aquests, no sé com dir-ho, no? que ja tenen seguidors i ostres, nosaltres al primer capítol ho dèiem, defugim de manuals, però perquè nosaltres tampoc tenim el nostre propi manual, l'estem escrivint, l'estem creant, i també una mica aquest és, jo crec que és el secret, anar explicant el que a nosaltres ens funciona, com deies tu abans, i anar escrivint estos capítols en les preocupacions que a nosaltres
3: amb els encerts i errors.
2: Sí, encerts i errors, exacte.
3: Ens equivoquem moltíssim.
2: I tampoc no allò prendreu en sèrio, perquè fins i tot nosaltres portem ara 33 capítols i segur que ens hem desdit o hem dit coses al primer capítol segur. Que ara pensem diferent, però això és anar aprenent. I això és anar creixent també com a pares.
7: I creieu que tenint en compte tot aquest debat que dèiem, no?, que hi ha sobre el paper ara de ser pare, sobre la nova, que això està molt de moda també dir-ho ara, nova masculinitat, és a dir, que d'alguna manera té una miqueta a veure amb això que dèiem, tot i que pel que vosaltres expresseu, encara cal fer un camí molt més llarg perquè falta, no?, parlar més d'emocions. És veritat que aquest tipus, fins i tot el nostre programa, Lletra Lligada, l'escolten més dones que no pas homes, és a dir, hi ha com un interès més de compartir aquestes experiències per part, diguem, de les mares que no dels homes, i nosaltres com a dones ens queixem sovint de que se'ns jutja de forma, de vegades, molt farèstec. No sé si vosaltres també us sentiu així, és a dir, quan el Dani deia, diu, fan burla i al final li hem de treure punt a la criança i més si et dediques a l'humor, no? Però després els veig pel carrer i d'allò que se'n burlaven probablement ells exerceixen de pares com a tal, però vosaltres veieu o teniu la sensació d'aquesta pressió social sobre vosaltres, de que us estan jutjant com esteu fent el vostre paper de pare, si esteu d'alguna manera sortint dels cànons de generacions antigues per fer-ho millor. No sé si això costa de situar-se un, de dir on estic.
4: A mi a vegades, al parc, si hi ha molta gent, no vull anar de guai. Vull dir, quan estem... No, que si estic al parc a les 8 del matí amb els meus fills o a les 9 del matí, que no hi ha ningú més, doncs estem fotent un joc de... Pues, que és molt divertit, que és molt, molt vistós i de més, no? Però jo, si hi ha molta gent al parc, em tallo una mica. Mm.
7: No, però perquè... per por al que diran o...
4: Sí, no sé, aquelles... Jo, és una sensació meva, no?, de dir, ai, mira, el papa més guai, no? Aquest... No, no vull ser el papa guai de la pel·lícula, clar. No. Pff, això no... I realment és una por que no té cap sentit, no? Però sí que tinc aquesta sensació, no?, que hi ha gent que potser mira o que potser jutja i de més. Jo... No sé si això existeix, però jo ho sento d'aquesta manera.
7: Ricardo.
3: A mi em passa a l'hora de posar límits. Perquè per formació, doncs, i encara m'estic formant, quan hi ha gent, també em freno. Perquè penso, ostres, si ara intento desenvolupar certes tècniques que conec, que no es pensin que sóc el mateix, no? Sí, el papa guai, mira, el que en sap, no? Llavors m'afreno i el límit queda més amb un prou i s'ha acabat, però penso que m'estan mirant i que em jutjaran.
2: Sí que hi ha una miqueta de pressió social. A vegades a mi algú em deia, algun familiar o algun amic, ostres, estàs fet un padrazo. Per què? Perquè porto ma filla agafada de la mà i a l'altra mà porto un gos i anem pel carrer i tal. Pues per mi això és la meva manera de viure. Aquí és veritat que torna a entrar aquesta diferència, si m'ho permets, no? Que és el repte o la particularitat meva. Però sí que és veritat que a vegades en alguns punts t'has de tallar una mica. L'altre dia vivia una experiència d'uns pares que li van posar un límit molt clar a son fill, a més amb un lloc on hi havia més nens, i jo vaig pensar... I després els hi vaig dir, dic, ostres, superbé. Vull dir, per mi ho heu fet superbé. I va haver molta gent que es va quedar mirant com que no s'estaran passant. Pues no, pues aquella és la seva manera. I si ens hem de tallar, pues és una mica això, per por al que diran. Però, bueno, sí. És el que jo deia abans també a l'hora de posar-me a fer el podcast, també em passava, i encara em passa. A vegades al poble, fins i tot, pues, no vaig allò dient fem el podcast, tinc el podcast, a vegades penso, igual diran, què fa aquest fet d'un podcast? Què pensa que és? Encara ens pot, això sí que hi ha una miqueta de pressió, sí.
7: Al final criem com podem, també, clar. No? Però és veritat que estàs... És a dir, no pots criar a gust de tothom, no? Sempre hi ha alguna cosa que no faràs bé. És veritat també que moltes vegades reps el judici tant de persones que no són mares ni pares... I que, per tant, des de fora, no sé si us ha passat a vosaltres, sí. Que des de fora era molt senzill, i quan t'hi trobes a la pròpia pell, dius, ostres, això que a mi no em semblava tan fàcil de jutjar, de dir, aquesta rebequeria jo no la consentiria.
2: Però jo també ho feia quan no era pare, això.
4: Clar.
2: Jo també ho feia, jo deia, jo, això a mi no em passarà, jo això ho tractaré d'una manera diferent, això, i ara ho veig, i ara dic, ostres, si pogués tirar enrere, igual que a vegades quan reps un comentari, al millor de generacions de generacions més grans o d'avis, jo també moltes vegades penso, bueno, potser si ells haguessin tingut les eines també ho farien com nosaltres. I d'aquí uns anys, que jo vull ser optimista i crec que la cosa s'anirà obrint i cada cop aquesta pressió i aquesta por l'anirem perdent, però segur que d'aquí uns anys nosaltres també ho faríem diferent perquè no tindrem aquesta pressió, no tindrem aquesta pressió.
3: Criem com podem i també criem com hem vist que es cria. O sigui, el primer model de referència són la nostra pròpia criança, no? Els nostres pares. Llavors, abans que dèiem de masculinitat, i ara parlar de models, no? O sigui, i és una corsa que quan tu has tingut un model de criança, un model de papa, un model de mama, després et toca a tu jugar aquest paper. I tu has tingut aquell exemple. Llavors, és la revisió d'un mateix, de quina criança he rebut i quina criança vull donar. Trencar amb certs patrons és molt complicat.
2: Això el Ricard ho pregunta a cada podcast, o a molts podcasts, tu preguntes, és la primera pregunta que fa. Qui t'ha criat, què te n'emportes i què canviaries?
3: Què descartes?
2: I no estem jutjant ningú. Vull dir, no estem jutjant la criança. Igual, uns pares a mi em van criar el millor que van poder, el millor que van saber, i jo estic supercontent.
3: El perdó a un fill, per quan t'equivoques, una cosa senzilla. Sí. Jo m'he revisat i crec que a mi gairebé mai m'han demanat perdó. Jo em forço. O sigui, quan jo m'equivoco, perquè he fotut un crit quan no tocava, doncs perquè vinc cansat i perquè, ostres, no? Avui mateix arribarem a casa a les tantes i doncs el meu nivell serà baix. La importància de, vale, m'he equivocat i et demano perdó, és una cosa que em forço a fer, perquè no ho he rebut. Per tant, és trencar o dir, bueno, el que deia el Miguel, del que he rebut, què descarto i amb què em quedo.
2: A mi em serveix, me serveix per exemple, per ma filla i fins i tot al revés, per mons pares. O sigui, jo el fet d'ara dir-li a ma filla t'estimo, també em resulta molt més fàcil dir-los i a mons pares, quan potser fa un temps no m'era tan fàcil.
7: I heu tingut converses amb els vostres pares, en masculí, per exemple, és a dir, d'home a home, o veieu el vostre pare exercint d'avi de forma diferent a com us van criar amb vosaltres, sí. Que això sempre passa en
2: sí,
7: general.
2: Sí. Però vull dir que
7: els veieu ara dir unes coses als seus nets, sí, que no deien abans amb vosaltres. Sí.
2: Sí.
7: A tu també, Dani?
4: No he tingut aquesta conversa, però sí que és veritat que hi ha hagut comentaris, no, de dir, escolta, això no ens ho deixaves fer a nosaltres, o
7: coses
4: d'aquest tipus. Perquè els meus pares són més permissius amb els meus fills i amb els meus nebots del que eren amb nosaltres, no? Però no hem tingut la conversa de...

0: Pues si aquell dia cago un gelat, no m'enfadaré. No m'enfadaré perquè gràcies per anar a buscar els nens.
1: El tema és que no posen pals a les rodes, que això seria el problema.
2: Jo potser faig una mica d'avis, perquè a vegades després de l'escola hi ha un gelat. Però és que ja fa molta calor.
1: Jo sóc dels que a vegades diu que no, i al final acaba caient. Oh. O amb les pantalles, per exemple. No, jo pantalles no, fins a certa edat no hi haurà pantalles. I al final dius, bueno, no passa res. Una miqueta.
3: Estem fent tertúlia avui a Lletra Lligada, a Ràdio 4, amb aquests tres pares que més comparteixen la seva paternitat a través d'internet, el Miguel González, el Ricard Fernández, que són els creadors d'ungotetdellet.cat. El podeu trobar a través del web, i si no, al canal de YouTube, a Spotify, els podeu escoltar. O Papa amb tomàquet, és el compte d'Instagram que té el Dani Ferràs, que és il·lustrador i on comparteix d'alguna manera, doncs, amb una miqueta d'humor, i al final la realitat del dibuix, el que mostra també, doncs, la criança. Hi ha una publicació que em sembla que és el mes de març, Dani, que diu: ser papa és el pitjor i el millor de la vida. Mm-hmm. Per què? En quins dos sentits?
2: Per mi és... Pues perquè sí, no? O sigui, el millor, perquè... Ara els meus fills, doncs, ja tenen aquestes edats que estan molt a prop, entre ells s'entenen, xerren, juguen una mica junts, i abans d'ahir estaven mirant un prat de vaques. I estaven així molt, molt juntets, molt juntets, molt juntets. I jo me'ls mirava des de darrere. I és que ja, per un barceloní, que hi ha millor que veure els Pirineus, un prat amb vaques, i els teus dos fills allà mirant-s'ho, és que era preciós. En aquesta tranquil·litat. I el pitjor, doncs, quan aquesta situació, pel que sigui, es gira i s'estomaquen o s'insulten o prenen mal, que jo ho passo molt malament, jo pateixo moltíssim, em fa molta por, no? A vegades que l'altre dia creuen un pas de vianants, no? Que vaig agafar la meva filla a coll, i ella volia anar caminant, i es va enfadar, i dic, és que tinc por, és que em fa por que algú t'atropelli.
3: Aquest sentiment de sobreprotecció, podríem dir, de protecció, és una qüestió que volia parlar abans, quan el Miguel deia en dues ocasions, no? La meva particularitat, i és que sóc cec, pensava, no sé com vius tu precisament la criança des d'aquest punt de vista de la sobreprotecció, perquè en general... El que ens diuen en aquesta generació és que mares i pares són molt sobreprotectors, no? No sé com ho vius tu.
1: Soc un inconscient.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Fas el contrapunt.
1: Sí, perquè...
0: Ho confirmo.
1: Sí, perquè al principi em preocupava moltíssim quan va néixer. Em preocupava molt, molt, molt, molt, molt. I també tinc uns amics que són una parella, són noi i noia secs, tots dos, i un dia parlant-ho i em deien, és que no podem sortir al parc pensant que passarà alguna cosa. No podem sortir al carrer pensant que pel fet de no veure passarà alguna cosa. Pot passar, sí, però aquesta por li contagiarem al nostre fill o a la nostra filla.
3: Perquè tu surts amb ella,
1: sí, sí.
3: Jo la vaig sol, a buscar, diguem.
1: Sí, sí,
3: deies, no? amb la teva gossa.
1: Sí, sí, jo la vaig a... Per posar-te un exemple, que la meva dona evidentment fa unes altres coses, però jo la vaig a buscar al col·le, la porto a l'activitat que pertoqui, o anem cap a casa, o baixem al parc. A mi el tema del parc, per exemple, al principi em feia molta por, perquè, clar, jo no veia el que estava fent. I jo no puc estar tota l'estona posant-li la mà damunt del cap de ma filla, perquè no és lògic.
3: Deixa'm fer un parèntesi per recordar les famílies que ens escolten. La teva filla té 4 anys.
1: Sí.
3: Vull dir que és molt petita, sí. I la perds de vista.
1: Sí, sí, i tant. Sí, i tant. Solució, per exemple, doncs la meva filla va a totes les sabates, porta un cascabell.
3: Ah.
1: I llavors jo ja no he d'estar preguntant tota l'estona, on està la gala, on està, què fa, què estàs fent. Sí que és veritat que ella i jo ja hem establert un codi. Jo li deia quan començàvem a fer anar al parc, no cal que vinguis al meu costat per dir-me què estàs fent, no cal que vinguis, però contesta'm quan jo t'ho pregunti, no? Gala, on estàs? Aquí, jo ja estic tranquil. Evidentment, tranquil del tot no ho estàs, però sempre intentant no transmetre-li aquesta por.
3: Ricard, tu ets molt sobreprotector?
0: No, i... M'ho he revisat, o sigui, hi ha el que és l'exploració al món i el recolliment, no? I jo fallo en la part de recollir. Jo, en canvi, l'exploració no em fa gens de por. La meva dona, l'exploració li fa molta por de l'infant. I és un tema d'apego, de com hem quin tipus d'apego tenim. Jo, quan el meu fill surt a explorar, em relaxo. Sempre penso, hi ha gent que ha estudiat medicina, si cau, ja et curaran, saps?
3: Pren nota, Dani.

0: Però en canvi, no, però en canvi quan toca recollir i entren emocions i sentiments, sí, a mi això em costa. Però perquè vinc d'un model que no he tingut i és una cosa que m'he de treballar.
1: Heu pres decisions professionals marcades precisament per la criança?
0: Sí.
2: Sí, canvis d'horaris, coses d'aquest tipus. No grans decisions, però sí, canvis, sí.
0: Jo vaig deixar la meva feina fixa de 17 anys sense excedència. Ho he deixat tot l'any passat perquè, bueno, jo estava en el sector privat, molt males condicions, molt poca flexibilitat, i vaig dir, tinc dos nens, necessito jugar-me-la i fer un salt, canviar on tingui, no, que al final és el sector públic, on tinc més flexibilitat, on tinc més hores per dedicar-me, i ho vaig deixar tot, i de moment m'ha sortit bé.
1: Diu, de moment m'ha sortit
0: bé. Sí, perquè no, ara he deixat 17 anys de
1: sí,
0: cosa
1: sí,
0: segura.
1: Sí, és un risc.
0: Però, i a més, li vaig a la meva dona, dic, no assumeixo el risc, assumim tots quatre, perquè que em puc quedar sense feina, no? Però sí, sí.
1: Ara, si mireu tant el compte d'Instagram del Dani Farràs com si escolteu aquest podcast que es diu Un gotet de llet, del Miguel González i el Ricard Fernández, veureu que tots tres el que volen, sobretot, i això, veient les teves il·lustracions, Dani, i escoltant-vos a vosaltres, te n'adones, que és aquestes ganes de compartir el temps, d'exercir de pare, de no arribar quan ja estàs esgotat i no pots més i, com qui diu, ja el poses a dormir, sinó de realment poder-lo anar a buscar al col·le, és a dir, tenir una conciliació de veritat, que és el que demanem tant i és tan complicat. Us agraeixo a tots tres, especialment al Ricard i al Miguel, que heu vingut des de Tarragona fins als estudis de Ràdio 4 a la Ciutat Comtal, que ens hagueu acompanyat, que compartiu la paternitat també amb nosaltres, que gaudiu moltíssim els tres de la criança. Gràcies. I ens retrobem sempre que voleu.
2: Gràcies també per l'espai i per donar-nos veu.
1: A vosaltres.
3: Gràcies.
0: Gràcies.
4: Lletra lligada a Ràdio 4.
5: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
6: Paraules de nen.

0: Em sembla que amb aquestes paraules que ens diuen aquests dos infants i la sintonia ja no cal que us recordi que entrem en aquest món gairebé màgic i savi, sobretot savi, del Paraules de Nen, de la Cristina Gutiérrez, la nostra educadora emocional que de tant en tant passa pel programa i ens recorda l'essència de les coses, les mirades que hem d'aportar en aquest món massa de vegades d'adult, com diu aquesta nena. Cristina, bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, com estem?
0: Aquí les protagonistes de debò sempre són els infants, que són els que ens mostren el millor camí o aquells errors, aquell mal camí pel qual anem i que hem de reconduir. I avui bé, darrerament vas treballant molt les frases que ens portes per posar la lupa sobre algun tema en particular, no?
1: Sí, avui posarem la lupa a parlar, a aprendre a demanar ajuda.
0: Ui, aquest és un aprenentatge important al que accedeixen, jo diria que massa tard, alguns adults. I qui va ser el petit savi que la va pronunciar?
1: Mira, és l'Anto d'Antonio, però tothom li diu Anto, sí. De només 8 anys, que va dir: he vist que existeixen més emocions de les que em pensava. Les emocions serveixen per dir com et sents i així et poden ajudar.
0: Dit així, sembla molt senzill com sempre, però em temo que no ho és tant.
1: Doncs no ho és tant, perquè quan un infant descobreix que hi ha més emocions de la que, per exemple, que l'enfadamenta, que era una que ell sentia molt, està fent un canvi enorme, perquè està passant de reaccionar a començar a entendre's a ell mateix.
0: I això no sempre passa?
1: Doncs no, i menys quan a casa, que era el cas de l'Anto, s'ha après o li han fet ensenyar que per fer-te escoltar has de pagar, cridar o imposar-te. Sí. Aquí és on entra el que hem parlat moltes vegades, l'alfabetització emocional. El primer pas és identificar emocions i el segon aquesta regulació emocional, perquè ser tu qui domines l'emoció i l'emoció no et domini a tu. Perquè només si conec la ira i les seves dimensions, aquesta emoció en el que havia crescut a casa, sí, les dimensions com pot ser, per exemple, l'antipatia, l'agressivitat, l'enuig, la violència, només sent conscient puc respondre amb l'objectiu de que l'educació emocional és fer emocions més intel·ligents, com et deia. Si jo no sóc conscient, jo no puc regular, i si no puc regular, les clar, emocions com la ira em dominen i em dominaran.
0: No pots canviar-ho, esclar.
1: No puc canviar-ho.
0: Esclar. Per això ens agrada tant aquest Paraules de Nen, precisament, no? Perquè els infants sempre saben anar a l'essència, el que veritablement és important. Explica'm la història de l'Anto, que ara ja ens avançaves una mica, no? Aquesta problemàtica que tenia a casa per comunicar-se de forma saludable, pel que percebo necessitava d'ell demanar ajuda.
1: Sí, fixa't que és curiós com a partir de les emocions ell ho utilitza, li serveix per prendre consciència de demanar ajuda, una cosa que ell m'havia, o fins en aquell sí, moment no havia fet, no? L'Anto va venir a la granja 4 dies de colònies, hi ha poques escoles que facin 4 dies de colònies, amb la qual cosa és molt interessant, perquè llavors podem treballar d'una manera molt més intensa. Va venir, com sempre, a la seva classe a fer un programa que hem parlat alguna vegada, que és la Claus dels 5 regnes. I va passar una cosa curiosa durant tots aquests 4 dies, i és que el nen reia. Vull dir, reia quan la Jimena, en aquest cas que era la seva educadora emocional, per exemple, li cridava l'atenció perquè tractava malament, per exemple, un company o una companya, en comptes de contestar-li el que li estava preguntant la Jimena, ell reia. També reia quan li preguntava: necessites alguna cosa en aquests moments? Per calmar-te, però que sigui, ell, en comptes de contestar, reia.
0: Que curiós.
1: O reia quan algú intentava ajudar-lo, fent el rocòdrom, la van intentar ajudar, i en comptes de dir gràcies, reia. I, vull dir, no, reia i no contestava. I això desesperava el grup, perquè estàvem parlant, no? Tots estaven contestant, tots estaven parlant, tots estaven aportant, i la Jimena sobretot, perquè no sabia què li passava, no? Ella estava una mica desesperada. Pensa que la Jimena, no la coneixes, però és una persona molt, molt serena, molt calmada, i va confessar-me que estava bastant frustrada, perquè es passava el dia, no?, dient-li: Anto, això és una manera, no és una manera bonica de tractar els seus companys o companyes, i ell, doncs, reia.
0: És que realment és desesperant. Jo em poso amb la pell del grup i per descomptat d'aquesta educadora emocional, i entenc la frustració i la desesperació que havia de sentir.
1: Sí, a més, no veies un canvi, no veies que el tercer dia feia... No, ell seguia reient, no? Llavors, bueno, l'últim dia, com sempre fem, això ja ho he explicat moltes vegades, fem una pregunta a tots els nens: que t'emportes de la granja, i cadascú t'explica allò que s'emporta. I quan li va tocar l'Anto, què va fer?
0: Riure.
1: Riure. Llavors, la Jimena estava desesperada, deia, pensava, jo és un fracàs, he fracassat, malgrat que havia aconseguit molts objectius amb els altres, però com a professionals, quan tu se't fica, veus que hi ha una dificultat amb un nen i tu t'enfoques només a que vols, que si aquest nen diu alguna cosa o millora alguna cosa, llavors és com que és molt important per tu, no? Llavors, doncs, bueno, va preguntar, va riure, i llavors, a l'últim dia, el que fem és, de tot el que hem fet durant tots els dies, agafen la pulsera de les 5 claus, que hi ha 5 claus, que cada clau significa una la paciència, una altra treball en equip, una mica tot el que hem treballat, i la Jimena no li va donar. Ah. Llavors, ell no va dir res, i quan ja abans d'entrar, quan va veure que la Jimena estava allò una mica sola, es va apropar i li va dir, em pots donar la clau dels 5 regnes? I la Jimena li va dir, d'acord, però abans digue'm què t'emportes de les colònies perquè em sento molt frustrada amb tu. Portem 4 dies junts i sento que no et conec de res, que no he pogut conèixer res. I no sé si has escoltat, si has après alguna cosa de les emocions, si t'ho has passat bé, no sé res. Llavors, per primera vegada, no va riure i li va dir, bueno, va dir, li va contestar, bueno, he vist que existeixen més emocions que la d'estar enfadat, perquè jo sempre estic enfadat. O sigui, és allò que, bueno...
0: Per tant, estava escoltant.
1: Estava escoltant
0: i
1: era conscient.
0: Sí.
1: Llavors la Jimena li va preguntar que per què creia ell que servien les emocions. I el nano va contestar això que he comentat abans, no?
0: Sí.
1: Que per saber com et sents i que algú et pugui ajudar. Llavors la Jimena va aprofitar, no?, per dir-li si creia que això, no?, això que estava dient, ho podia utilitzar d'alguna manera a casa. I l'Anto va contestar, no, a casa ho dubto molt.
0: Ostres.
1: Llavors li va preguntar, vale, i a l'escola? I allà és on va dir, sí, allà ho puc intentar. Que comenci a intentar-ho a l'escola. Ja sé que ens fiquem a la casa, sí, però això no està a la nostra àrea, potser en aquest cas, com a educadors emocionals durant unes colònies, durant unes activitats en què treballem això, no està dins de les nostres àrees d'influència. Podem parlar, evidentment, vam parlar amb el mestre i tot això, vam parlar tots junts després, però a vegades no està a la nostra àrea d'influència, a vegades no està ni a l'àrea d'influència d'un docent. Llavors, el que fa comença a intentar-ho a l'aula, amb l'ajuda i la consciència del mestre en aquest petit gran pas, i és una manera de començar a relacionar-se, que aquest nano, l'Anto, es relacioni amb el món d'una manera diferent de la que li han ensenyat a casa, i aquí és on comença el canvi. I potser, doncs, algun dia alguna cosa pot acabar arribant a casa, sí? I arribat a un punt, és allò que sempre, recordar que per canviar un comportament abans hem de tenir més opinions que només, més opcions que no només la ràbia o l'agressivitat o el sentir-me constantment amenaçat, sí? Vull dir, tenir opcions diferents de les que m'han millor inculcat. No és que sigui molt comú aquests casos, d'aquesta cultura, no? Tant, no, si vols que t'estimin, si vols que t'escoltin...
0: És que ho trobo al·lucinant,
1: I ell repetia això, ho deia durant els 4 dies, no? Perquè a més són activitats en què això surge, es convida durant les dinàmiques, parlem de lideratge, parlem de ser estimat, tot això sorgeix, no? Llavors era com bastant sorprenent que avui en dia encara hi hagin famílies, no? Pues, ostres, no? Amb aquesta estructura, amb aquesta cultura, però tu què fas, no? Perquè al final qui tens allà és la criatura, el nano, 8 anys.
0: Sí, l'únic que pots, diguem, posar-li la llavor perquè hi hagi aquest canvi, ja sigui ara o d'aquí un any,
1: exacte,
0: és a ell.
1: És a ell, a l'aula, a l'àrea d'influència, però només que sàpiga que un es pot relacionar des d'altres emocions, d'altres llocs, que no només la ràbia, l'enuig o l'agressivitat o el sentir-te amenaçat, per nosaltres ja és l'èxit, no? Que hi ha altres maneres de relacionar-se i d'entendre's i relacionar-te amb el món.
0: Clar, és que a mi em sembla esfereïdor que aquest nano no pogués expressar a casa com se sent, com sembla que no troba o la fórmula per fer-ho o no li donen, com tu dius ara, l'espai per poder-ho expressar. Així que ja sabeu que aquí el que fem és posar deures als adults. Bé, posem, dic en plural, però jo el rebo també, vol dir que aquí treballa tothom. La profe és la Cristina Gutiérrez, que sempre ens posa aquestes dinàmiques precisament perquè no hi hagi més situacions com la de l'Anton en aquest cas.
1: Doncs mira, els deures avui és fàcil que us ho imagineu de què són, i és què fer quan apareix la ira o l'enfado. Recordem que no podem, el que sempre, evitar sentir ràbia, només podem regular aquesta ràbia que sentim, per tant, no la neguem, ni la dissimulen, ella està allà perquè hi ha un motiu, hi ha alguna cosa que ens està volent dient. Així doncs, l'objectiu és entendre-la i regular-la, més que res perquè és una lliçó que si et passa a casa quan els nens són petits, és fantàstic perquè és una lliçó que s'aprendran i s'emportaran a la vida sense regular-la.
0: Sí, sí, meravellós que d'adult siguis capaç després això de portar-ho interioritzat, no com ara, que ho hem d'aprendre nosaltres de grans. Què ens proposes per poder-ho practicar?
1: Tres idees, tres coses. Vale. La primera, posa nom al que hi ha sota la ràbia. Mm-hmm. És a dir, quan un infant, o tu, o jo, qualsevol de nosaltres, sí, està enfadat, prova amb aquestes preguntes. Aquí, paper i llapis, sí?
0: Vinga.
1: O apuntar al mòbil, que també ara no cal paper i llapis,
0: no,
1: això és d'una altra generació.
0: Tu i jo ponem el paper i el boli.
1: Primera pregunta, què sento com tan injust o què sents com tan injust? Aquesta pregunta ajuda a activar el còrtex prefrontal, és a dir, a la intel·ligència racional. Quan jo pregunto, estàs a fer dir, però què et fa, no? Què sents com tan injust? Allà passes de l'emoció, passes a la racionalitat. En el moment que faig una pregunta, l'emoció s'apaga una mica i el còrtex prefrontal, per contestar, necessita preguntar-li a la part prefrontal, la que està sobre els ulls, que és on està la intel·ligència. I aquesta ajuda a reduir una mica, no? Quan sento, normalment sempre sentim ràbia perquè vivim alguna cosa com injust.
0: Sí, sí, està
1: igual,
0: clar.
1: El que tu, per tu és just, per mi és injust.
0: Sí,
1: però
0: sí, no vol dir que diguem que...
1: Que tens raó, no.
0: Que tinguis raó,
1: no,
0: exacte.
1: Simplement jo pregunto. La segona pregunta és, ostres, i què ha passat perquè... O què ha passat que t'has fet sentir així, no? O que t'ha molestat concretament. El concretava molt bé perquè fas més petita aquella situació. És que m'ha parlat malament. Parlar malament pot ser molt gran, però m'ha dit aquesta paraula, a lo millor... ho concretem, ho fem més petit, llavors és més fàcil doncs poder lidiar amb això. I la tercera és allò que preguntes, és només ràbia o també creus que hi ha per aquí barrejat altres coses? Pot haver-hi por, pot haver-hi vergonya, pot haver-hi tristesa? Quan anem més enllà és quan entrenem l'alfabetització emocional. Això com a primera idea.
0: És clar, perquè de vegades, o moltes vegades, la ràbia és només la punta de l'iceberg, diguem. Només és el que veiem.
1: Sí, i si no baixem, només reaccionem.
0: Ja.
1: Sí? Segona idea. Ajudem, un cop ja hem posat nom al que hi ha sota la ràbia, ajudem a passar de la reacció a la necessitat. Com pensem, com fem això? Molt fàcil. Què necessitaves en aquell moment i no has tingut? O què t'hauria ajudat en aquell moment? O com podries demanar sense fer mal a l'altre si ha sigut tu el que l'ha liat?
0: I aquí ens ajudes o ens obligues d'alguna manera a pensar.
1: Exacte. I sí, perquè darrere, recordem, de cada enfado hi ha una necessitat no coberta, allò que has sentit com injust.
0: Ja.
1: I la tercera és entrenem alternatives. Entrenar vol dir practicar alternatives. Com? Podem preguntar, per exemple, la pròxima vegada que et sentis així, ho podries fer diferent, tu creus? O, per exemple, aquí pots demanar ajuda. Si torna a passar, aquí podries demanar ajuda. Regular, recordem que és tenir sota control allò que sento. I com l'Anto va aprendre, es va dir, quan entrenem què sentim, entenem què sentim, deixem de fer mal i comencem a demanar ajuda, que és el que necessita urgentment.
0: És curiós, jo de vegades quan escolto la Cristina que ens fa aquestes preguntes com a possibles vies per entrenar els nostres infants i a nosaltres mateixos, penso que important és saber fer les preguntes adequades perquè t'ajuden després a obrir altres camins, a veure que hi ha altres possibilitats, com li passava a l'Anton, que sapigués que la manera com el feien reaccionar sembla ser a casa no era l'única, sinó que hi havia altres vies, i això és importantíssim, però clar, fins que no t'obren la mirada, tu no n'ets capaç. I preguntar-se les coses, no? Això que diem en el programa moltes vegades, el raonament crític i fer pensar els infants, és importantíssim, perquè és la clau, sovint.
1: I fer preguntes és molt fàcil. Per això estic, si us fixeu, els últims mesos estic posant més preguntes perquè molta gent... Però què preguntaria? Què li diries? Ja. Què li diries? Dic, no direu res, pregunteu, deixeu de dir. Deixem de parlar i comencem a preguntar. I per això estic intentant posar moltes.
0: Clar, però tu dius, és fàcil fer preguntes. De vegades hi ha persones que no, que ens costa més.
1: Ens costa perquè no ens han ensenyat, perquè nosaltres només era memoritzar i copy-pegui. Llavors, m'entens, era memoritzar les preguntes de l'examen, però a mi no em preguntat, mai m'ha preguntat un professor què penses d'això, què penses de l'altre. Volia que li digués la lliçó del que sigui.
0: Sí, sí, està clar.
1: Llavors, clar, a mi ningú ni m'ha preguntat el que penso de la vida. No, mai he tingut la sensació que ha sigut interessant per ningú, perquè mai m'he preguntat res. Llavors, ostres, anem a fer que siguin interessants ells, preguntant-li, no dient el que ha de fer, és preguntant què necessites en aquest moment, què sents com tan injust. Igual descobreixo com és el meu fill o el meu alumne sabent què sent com injust, perquè el que tu sents i jo serà segurament diferent.
0: Superinteressant, ho trobo superinteressant i ja sabeu, com sempre, famílies, que si ens voleu fer arribar les vostres preguntes, aquelles que a vosaltres us han funcionat, aquelles que potser us feu a vosaltres mateixos en aquesta veu interior que tots compartim amb nosaltres mateixos, doncs ja ho sabeu, lletralligada@rtb-e.es o a través de les xarxes, si teniu ganes de compartir, diguem, públicament el vostre pensament. Gràcies, Cristina.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, famílies, per compartir la criança amb nosaltres. Avui el control tècnic han estat l'Aro Seren i el Cristian Estanescu, i a la producció, com sempre, Sònia Rodríguez. Escolteu més aquesta veu interior que de vegades no cuidem prou i que ens pot ajudar a escollir què és el veritablement important per a cadascú de nosaltres. Una cançó que ens convida a alliberar-nos de les pors i a ser resilients. Feliç setmana, famílies.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
2: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i periodisme.
5: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy, i jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
11: Nena, nena, nena, nena.
12: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
13: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
12: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
14: Podríem llevar-nos a les 8.
12: Però per què, si ens encanta?
15: Badó, no puc més.
16: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
15: Badó, em passo el programa de tardes.
16: Ei, Badó, que tinc molta tos,
12: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
17: Bon dia i bona sort.
18: Bon dia i bona sort.
17: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
19: Ràdio 4.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu aquí a Ràdio 4, a la ràdio pública, un cap de setmana més. El que fem sempre en aquest programa és explorar els marges, mirar altres històries de catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I no serà una excepció aquesta setmana. Començarem parlant amb Murat Munim, és un dels atletes catalans més destacats del moment, nascut a Casablanca i crescut aquí, al nostre país, aquí a Catalunya. Amb ell parlarem no només d'esport, sinó d'identitat, de pertinença, què significa construir-se entre dues cultures, però sobretot com l'esport ajuda a poder recomposar tots aquests elements. I després mirarem cap a Mèxic per conèixer la història de les Patrones, un grup de dones que des de fa gairebé 30 anys alimenten migrants que travessen el país damunt d'un tren conegut com La Bèstia. La nostra col·laboradora habitual, Laia Teruel, ens hi aproparà en aquesta història d'aquestes dones que s'estan fent aquests dies molt virals als seus vídeos a les xarxes socials. Ho deien, ja porten molt de temps ajudant a les persones que travessen la frontera a Mèxic, però precisament arrel d'aquesta viralitat volem recuperar la seva història. I acabarem entrant en un dels grans debats del present i del futur que també ha estat notícia aquests últims dies. I és que el papa Lleó ha publicat una encíclica on reflexiona sobre la intel·ligència artificial. Voldrem preguntar-nos com és que ara, des del Vaticà, des de l'Església i el papa reflexiona sobre una de les grans revolucions digitals i tecnològiques i amb una experta en religions, en cultura, en comunicació, com és l'Alba Sabater de l'Observatori Blanquerna de Barcelona. Podrem analitzar-ho. Ja heu vist, com sempre, temes molt interessants. Sou a la ràdio pública a casa vostra. Benvinguts al D'on ets tu.

0: I obrim aquesta finestra, aquest viatge, aquesta travessia, que és el Donetsu, cada dissabte. Contents també de saludar-vos en aquest cap de setmana. Com dèiem ara fa una estona, ens acompanya en Murat Munim. Ell és atleta català, especialitzat en proves de fons, mitja marató. És nascut a Casablanca l'any 95 i també català. Vinculat al Vallès Oriental, s'ha consolidat com un dels corredors més destacats del panorama català en ruta i en mitja distància. Compagina l'atletisme del nivell amb la seva feina com a enginyer informàtic. En els últims anys ha aconseguit una trajectòria ascendent molt destacada, campió de Catalunya de mitja marató, amb marques cada vegada més competitives i amb un rècord personal que doncs, fa que sigui molt interessant aquesta tarda parlar amb ell. Més enllà dels resultats esportius, en Murat representa una nova generació d'esportistes catalans amb una història marcada per l'esforç, la disciplina i la construcció d'identitats entre Catalunya i el Marroc. També és comunicador i activista, li preguntarem també sobre totes aquestes coses. Murat, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, un plaer estar aquí amb tu.
0: Escolta, m'explicaves ara abans de començar que tu, jo tenia molta curiositat per saber com t'entrenes, per poder mantenir-te en forma, i m'explicaves que aquest matí, abans d'anar a treballar, si no m'equivoco, has fet 20 quilòmetres.
1: Exacte, sí. Aquest matí he fet 20 quilòmetres, després he començat a treballar i corrent ràpid cap aquí per estar aquí amb tu.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. Tu em deies, clar, 20 quilòmetres per algú que li costi, segurament crida l'atenció, però tu t'has estat preparant molt de temps per mantenir-te.
1: Clar, ara jo t'ho dic amb aquesta tranquil·litat i facilitat, però és una cosa que és treballar amb els anys. Jo porto corrent més de 15 anys fent esport tota la meva vida i bueno, tot això és molt progressiu, no? Abans que entrenava dos vegades a la setmana, després 3, després 6, després 7, inclús he arribat a fer 14 sessions, 15 sessions a la setmana. Llavors, bueno, tot això té un progrés i arriba a un punt que tot el difícil es torna fàcil.
0: Clar, al final a base de disciplina. Mira, hi ha molta gent que corre per competir, per salut o per superar-se, però tu, és a dir, sincerament, per què corres o per què vas començar a córrer?
1: Jo vaig començar a córrer perquè, bueno, com tu bé ho has dit, qualsevol persona migrant doncs pot tenir cert, podem dir, carències, i tu busques en els teus punts més forts per agafar i tenir la confiança suficient com per créixer o sentir-te més fort, sentir-te que tens un cert prestigi, no? Això és una part humana que tenim per naturalesa i llavors això m'ha fet que accentuï, no?, amb el treball aquest punt fort que tinc físic. Llavors, bueno, vaig començar quan era molt petit a córrer, vaig passar al futbol, però sempre tenia aquesta vena de l'atletisme, no?, justament juntament amb els de casa, que també els agradava des de sempre l'atletisme. Doncs al final vaig acabar corrents, veia que feia feliç a la meva gent, em feia feliç a mi, veia que els meus amics em seguien i a partir d'aquí començat la meva trajectòria professional com a corredor.
0: Aquest programa es diu D'on ets tu? Tu apuntaves a aquesta trajectòria migrant. Sempre preguntem el mateix en aquest programa. Si t'hagués de preguntar d'on ets tu, tu què contestaries?
1: Doncs el primer que et diria és que és una pregunta que m'he fet sempre i cada vegada tinc més clar el meu cap, però em costa cada vegada més a verbalitzar-la, no? Però a veure si sóc capaç, tinc un exemple molt des de petit que penso que em va marcar, no ho sabia en aquell moment, però em va marcar. I és que amb els meus amics de classe, quan 2000, 2001, 2002, doncs vols estar a la ola, no?, i tenir l'acceptabilitat dels teus amics. Llavors, en aquell moment hi havia el punt de ficar-se el pelo pincho, no?
0: Sí.
1: Llavors anàvem al lavabo i tothom feia una mica d'aigua i feien el pelo pincho. Llavors, com pots, el poc cabell que em queda no es pot fer, però pincho, per molt que li fiquis aigua.
0: Clar.
1: Llavors, en aquell punt dius que jo no, en certa forma físicament no encaixo amb certes persones que poden ser els meus amics o que no tinc els mateixos rasgos físics. Llavors també certes coses per les que tu has après a casa de que sempre intenten doncs lluitar, estar bé, no queixar-se d'arribar a casa, treballar de 7 del matí a 7 de la tarda, la cultura de l'esforç, d'arribar i sempre rebre dels teus pares amb un somriure, doncs feia que tu també tinguis un somriure sempre, inclús quan és dilluns al matí, que els teus amics no el tenen. Llavors,
0: clar,
1: aquesta cosa també que és més mental, juntada amb la física, llavors pensava, jo no, quan penso d'on sóc, indirectament penso en que haig d'encaixar encasillat amb una persona que has nascut aquí o ha nascut allà. Llavors sempre dic, jo intento agafar el millor d'una cultura i de l'altra intento ser millor persona.
0: Uh-huh. Vas néixer a Casablanca, has crescut a Catalunya. Clar, expliques un procés molt interessant, que és aquest procés de construcció identitària entre dos mons. De fet, ara mateix, no, que és difícil poder decidir o haver de prescindir, que tampoc cal prescindir, però Casablanca és una ciutat molt cosmopolita. Fa poc hi vaig poder anar i és una ciutat que ha canviat moltíssim. Entenc que també aquesta influència d'aquesta ciutat oberta al mar, però també oberta al món, influeix una mica aquesta identitat.
1: Sí, totalment. Jo des de casa sempre els meus pares m'han educat de que nosaltres tenim una identitat, però al final has de tenir una adaptació perquè t'estàs canviant a un món que és totalment diferent del que ells venen. I jo penso que ells tenen aquest pensament per viure i créixer a Casablanca, perquè sempre han tingut aquest punt d'internacionalització, diguéssim.
0: Uh-huh. Sempre quan entrevisto persones, clar, aquest programa diu on ets tu, i evidentment sempre acabem parlant del mateix, tu et sents còmode que sempre fem al·lusió a això, o et sents més còmode senzillament com a esportista, és a dir, que et presentes només com a esportista?
1: La veritat és que cada vegada m'agrada parlar més de l'altra part que no sigui l'esport. Sí? Perquè al final, sí, perquè penso que ajudes abarques a moltes més persones i penso que també molta gent ha passat per processos que tu o jo o qualsevol persona hagi passat i que amb la nostra experiència i el que hem viscut i el que hem pogut treballar, que ens puguin veure com a model, no com a tot, però amb una de les nostres branques que ens agafin com a model, doncs a mi m'aporta molt més a qualsevol número, o qualsevol marca, o qualsevol posició en una mm-hmm. cursa.
0: A tu l'esport et va ajudar a recomposar una mica totes aquestes peces. Vas començar amb el futbol, però després al món de l'atletisme. A mi em dona la sensació que el tema de l'atletisme funciona una mica com una comunitat. És a dir, les persones que feu atletisme a Catalunya, és com que us coneixeu entre vosaltres, no? És com una petita comunitat d'atletes, d'esportistes.
1: Sí, exacte. El bo que té l'atletisme és que té grans events a llocs molt, molt localitzats, específics. Llavors poden passar 2, 3, 4 mesos, cadascú entrena i ara anem a veure de tots nosaltres en aquest punt qui pot córrer més. Llavors és una experiència que és molt a 180, 190 de pols, comparteixes tot, comparteixes inclús quan ens donen aigua, ens compartim a l'aigua, tot es viu molt més intens, llavors fa que tinguis unes relacions molt més fortes.
0: Mm-hmm. Aquestes relacions fortes ajuden també a construir aquestes identitats. Hi ha alguna... És a dir, de l'esport que podries extrapolar a aquesta visió més comunitària, més social, què extrapolaries?
1: Totalment. Al final, tu pensa que a l'entrenar cada dia, estigui el teu entrenador o no ho estigui sol, plogui o no, és un compromís que tens i és com una promesa que et fas a tu mateix, que dius, vale, d'aquí 5-6 mesos tinc aquest objectiu, vull fer X marca, per tant, avui, a 6 mesos vista, haig de treballar per això. Llavors això et dona un punt de compromís que pots emportar-te a qualsevol part de la teva vida. Run, boy, run.

0: Molta gent explica que córrer, o l'atletisme, és una forma de silenci. Has de conviure amb el silenci. I quan convius amb el silenci has de conviure amb els teus pensaments. No? I els pensaments al final condueixen també a haver-te d'escoltar molt a tu mateix. Entenc que aquest procés de silenci i de pensaments i de introspecció també van molt connectats amb el que parlàvem ara fa una estona.
1: Sí, sí, sí. Per mi el sortir a córrer és una manera d'assimilar tot el que m'ho ha pogut passar o ordenar les meves idees, o quan tens un problema, doncs el veus al principi, quan comences a entrenar, el veus d'una forma, i quan acabes d'entrenar, el veus d'una altra. Desglosses tot molt millor i ho treballes peça a peça, i la veritat que t'ajuda, no?, a ordenar les teves idees i viure molt més tranquil.
0: A part de tot això, és a dir, tu entens l'esport com una forma de vida, una forma de desenvolupar-te, però has tingut bastants èxits i triomfs en aquest àmbit. Entenc també que el fet de guanyar quan competeixes demostra que tot té sentit, no? Que al final no ho fas per guanyar curses, però sí que d'alguna manera t'ajuda a posicionar-te.
1: Sí, sí, al final tu quan entrenes d'aquesta forma i intentes, doncs, llevar-te a les 6 del matí i fer 20 quilòmetres, després anar a córrer, tot això ho fas perquè esperes que hi hagi un resultat. No sempre surt, però tens aquest punt d'ego de dir, no, és que jo he treballat i ho haig de fer, i haig de quedar X a la cursa, i haig de fer X temps, i esperes que et surti, i és l'única manera en la que et surti. Si no ho esperes tu, ningú ho farà per tu.
0: Explica'ns, perquè precisament, quina ha estat la teva última... és a dir, el fruit que has recollit de tota aquesta feina.
1: Doncs, si em permets, torno una mica cap enrere. A final d'aquest any vam intentar fer el debut en marató. Vam preparar una marató i bueno, va ser difícil, vam fer moltes tires. Imagina't que acabes a les 5 i mitja un 30 de novembre i has de sortir a fer 30 quilòmetres. I això, dia sí, dia també, i va ser molt dur. I vam arribar el dia de la carrera i no em va sortir el temps que volia. Volia fer 2:15, vaig acabar fent 2:20, i a part de la manera que ho vaig fer, vaig tenir molta rampa, i vaig acabar pensant, o no és la meva prova, o no ho he preparat suficientment bé. Llavors acabes com pensant si realment vals per això o no. Però després, bueno, inclús em vaig ficar una mica malalt després i tot, però després van passar unes quantes setmanes, mesos, i vaig començar a trobar-me millor. Vaig fer el meu millor temps a la mitja de Barcelona aquí, que és 1:03. Després vaig encadenar molt bones competicions, i l'última va ser la cursa del Corte Inglés, que són, crec que 50 o una mica més de 50.000 persones, i bueno, era una distància de quilòmetres que feia temps que no feia, i perquè se'm quedava una mica curta. I molt bé, la veritat, va ser una carrera una mica lenta al principi per nosaltres, i vam acabar molt fort, i sorprenentment per mi vaig acabar davant, i quasi allà, que dius, ei, que puc guanyar, i vaig quedar segon, així que molt content.
0: Clar, vas quedar segon a la cursa de l'última, no?, la del Corte Inglés, i ara explicaves 50.000 persones. Això va tenir bastant d'impacte mediàtic, perquè va ser, jo crec que també et posiciona com a referent. Què et passa pel cap en aquell moment? És a dir, quedes per davant 50.000 persones, quedes segon. És a dir, què se li passa pel cap a una persona després d'haver aconseguit aquesta fita?
1: És curiós com som els atletes, però has guanyat a 49.999 i et preguntes per què no has guanyat a 50.000 persones. Clar. Això és el primer que penses, però després és el que comentava. Després, quan tornes a casa o penses en fred, doncs ja t'adones que el que has aconseguit és una cosa que molt poca gent pot fer, però sempre... És el que em diuen molts amics meus que ja estan com retirats, diuen, ara sempre estaràs pensant en què pots millorar per poder quedar més endavant, però a la llarga, quan et retiris, miraràs cap enrere i et adonaràs de totes aquestes coses que estàs aconseguint.
0: Clar, entenc que al final haver aconseguit aquesta fita, que jo crec que és una fita molt important, que va sortir fins i tot l'endemà als informatius i va obrir moltes portades esportives, també et converteixes, i tornant al que dèiem a l'inici, en un referent per molts joves.
1: Exacte.
0: No? Que una persona amb nom, cognom, que no és català el nom, no? Que és, la persona sí que ho és, però l'origen és un altre. Entenc que això també, i a mi em dona la sensació, també xarxes socials, quan et veuen, és com aquesta connexió també amb el que deies abans, de que a Catalunya estan sorgint nous referents, estan emergint, i són referents positius en aquest cas en el món de l'esport. No sé si n'ets conscient i com t'interpel·len aquests joves.
1: Sí, jo sempre quan surto o quan tinc la possibilitat de tenir una altaveu per parlar d'això, jo sempre dic, vale, sí, a l'esport està molt bé, però sempre m'agrada dir, vale, jo soc corredor, intento ser el més professional possible, però també soc enginyer informàtic, en el sentit de que tu pots fer el que tu vulguis, però sempre a l'estudi va per davant de qualsevol esport, i que no m'agafin com a referent de que he guanyat la cursa, perquè al final guanyador només n'hi ha un, i poder, hi ha molta gent que vol quedar allà i no ho pot aconseguir perquè hi ha persones que són millors o la generació és molt millor que tu, i això no està dintre de les teves possibilitats, però crear-te una carrera personal acadèmica sí que està dintre de les teves mans. Pots tardar 2, 3, 4, 5, 7 anys més que una altra persona, però al final sempre està a les teves mans, tens la possibilitat, estàs en un país que tens la possibilitat per fer-ho, els teus pares segurament no han tingut la mateixa possibilitat que tu, i jo vull que m'agafis com a exemple en aquest sentit, perquè l'esport no està a la teva mà, però la teva part acadèmica sí que ho està.
0: Clar, l'esport és un camí, però estudiar, formar-se és imprescindible per aconseguir i al final per mantenir-te, perquè l'esport és car. L'atletisme els últims anys sobretot s'ha convertit en una tendència pràcticament de moda. Quan vosaltres començàveu fa molts anys que éreu pràcticament sols i ara sembla que tothom vol córrer, és un esport car i evidentment t'has de mantenir i t'has d'anar com trobant, no? Et dona... No sé si t'espanta una mica que l'atletisme i córrer s'hagi convertit com en una moda de cap de setmana.
1: No, a mi de fet m'encanta. M'encanta que al final jo quan vaig pel riu corrents i em trobo un munt de gent, vaig saludant a tothom, encara que no conegui i tal, i al final aquesta gent són les... Al final que els corredors d'èlit, que són pocs, doncs veure totes aquestes persones que volen fer el mateix esport que tu, que t'escolten si els hi vols donar un consell i pots ajudar, i veure que el teu esport cada vegada té més gent, doncs farà que probablement nosaltres no puguem viure d'aquest esport, però les següents generacions, com més gent tingui a la base que pugui sostenir aquest esport, farà que hi hagi més especialització, aquest esport creixi més, i és aquest cercle viciós de que faci que l'esport sigui cada vegada més important.

0: Esteu connectant aquesta tarda a Ràdio Nacional, a Catalunya, a Ràdio 4. Estem conversant amb en Morat Munim, atleta català, d'origen divers. Estem parlant d'esport, però també de moltes altres coses, aquesta tarda de dissabte. Morat, volia preguntar-te... creus, ara ho parlàvem, dels referents... no sé si et dona la sensació, no?, que al final el futbol és un esport que ho impregna tot, però hi ha altres esports com l'atletisme que existeixen. De fet, tu demostres on hi ha molts referents. Creus que l'esport ho omple tot? És a dir, no sé si... a poc a poc som conscients de que hi ha altres maneres d'entendre l'esport, o només ens passa durant els Jocs Olímpics, no? Que els Jocs Olímpics són aquell estiu on tothom sap de tots els esports, no? Llavors, el futbol té unes dinàmiques també, i té unes dinàmiques que a vegades són dinàmiques tòxiques o dinàmiques que estan bastant influenciades pels diners. I no sé si tu, que formes part d'un esport, no sé si atrevir-me a dir minoritari tens aquesta sensació?
1: Sí, bueno, al final som conscients de que el nostre esport és més practicat que vist com un espectacle, no? No és el mateix veure un partit de la NBA o un partit de la Champions que veure uns tios córrer una marató durant 2 hores. Nosaltres som conscients d'això, però tenim la sort de que és un esport que tothom pot practicar. Llavors, tu quan li dius que una persona, o jo en el meu cas puc córrer una hora tres, una mitja marató, aquella persona que probablement hagi fet una mitja marató en 2 hores i mitja, que també està molt bé, pot viure en primera persona i dir, ula, que hi ha una hora de diferència entre nosaltres en 21 quilòmetres. És com que tens aquest valor de que la persona ho ha vist o ho ha escut de manera molt directa. Llavors això també està guai, però també som conscients que som un esport minoritari i que tenim aquest punt que és els Jocs Olímpics, que és cada 4 anys que som a la prova reina, i que per això tots els atletes el nostre somni sempre ha sigut en els Jocs Olímpics.
0: Clar. I et faig la pregunta també portada al món social. Tu representes una Catalunya diversa que moltes vegades encara no surt a les portades. Notes també que aquesta aparició d'aquests referents diversos també són minoritaris?
1: Sí, la veritat és que al final nosaltres som segona generació, llavors hi ha poca gent que s'atreveix, no?, a poder, gent supercapaç que ha fet moltes coses, i no és fins que és referent a l'esport o amb una cosa super mega potent que no se la veu. Llavors penso que intentar, no?, de trobar aquest punt intermig de dir, mira, és que som tanta gent que està fent coses que realment hi ha moltes persones com a exemples que es poden portar, i bueno, però jo penso que és qüestió de temps. Al final ve una altra generació millor que la nostra, després vindrà una altra i seran persones molt potents. Serà, jo crec, que qüestió de temps.
0: Abans parlàvem que a vegades hi ha esports que són minoritaris però que costen diners. Hi ha moltes persones migrades o persones que tenen dificultats econòmiques que no es poden permetre un extraescolar, no? No es poden permetre un extraescolar. El futbol, per exemple, és molt car. Has de gastar 600-800 euros l'any en una equipació. Passa una mica el mateix amb l'atletisme, perquè has de tenir una xarxa de famílies que et puguin portar d'un lloc a l'altre per anar a competir els caps de setmana. Aquí també queda molt per fer, no? A vegades parlem de l'ascensor social, però quan parlem també d'esports, hi ha una escletxa molt, molt gran, també socioeconòmica. Hi ha fills, no? Jo recordo, o també tinc contacte en el dia a dia, en el món associatiu, famílies o infants o joves migrats que volen dedicar-se a l'atletisme o volen dedicar la seva vida a fer activitats d'oci vinculades a temes de benestar, però evidentment l'economia és una dificultat, no? I tu ho sabràs millor que ningú, sent una persona d'origen migrat, que és una barrera encara, no? I hi ha una barrera bastant important.
1: Sí, la veritat és que hi ha molts clubs que tenen certes places, no?, per persones que estan una mica més desafavorides en la part econòmica. Jo aquí ja és més un missatge de cara als pares, no?, que facin... Mira, o sigui, jo sóc bona a l'atletisme, però sóc conscient que hi ha molts nanos que són molt millors que jo. La diferència que he tingut jo és que he tingut uns pares que sempre m'han tingut el seu recolzament, que m'han portat a les carreres, que han perdut caps de setmana per portar-me. Si m'havien de canviar les sabates, me les pagaven. Totes aquestes coses fan que o sigui, és car l'atletisme, però no és tan car com els altres esports. I si, es troben els clubs que tenen aquest punt de poder ajudar a la gent més desafavorida, sí que es pot fer alguna cosa, però és més una cosa dels pares, que intenten ajudar els seus fills, perquè m'he trobat en més d'un cas de nanos de quedar campions, subcampions d'Espanya, i dir-los, escolta, és que això no ens està portant diners a casa, deixa de fer-ho, que has d'anar a treballar, i probablement aquella persona al llarg plaç et donarà molt més diner que anar-se'n a treballar. Ja només treballar amb els seus somnis, aquesta persona en conec uns quants.
0: Morat, com, per acabar, quan acabi la teva etapa competitiva, com t'agradaria que la gent et recordés com a esportista?
1: Doncs, independentment dels resultats, a mi el que m'agrada és que em recordin com una persona que ho ha donat tot de manera sense buscar res, sense buscar que algú... que una persona em digui que ho estàs fent bé, si no ho faig perquè a mi m'agrada, perquè ho faig per la meva família, perquè sento que quan ho faig bé la meva família em recolza, està feliç amb mi, i que de manera disciplinada, portant-ho amb una feina i amb treball i constància, pots arribar a on tu vulguis, i que ho agafi com a mantra i que pensi que si ell vol fer-ho, independentment de les coses, dificultats o el que sigui, que podrà arribar.
0: Mm-hmm. Doncs escolta, Murat, ha estat un plaer compartir amb tu aquesta tarda. Per cert, Eid Mubarak, com ha anat aquesta festa? Bé? Sí?
1: Bé,
0: has pogut celebrar-ho a casa?
1: Sí, sí, hem saltat la dieta, hem menjat bé d'aixar i ahir i avui, o sigui que sí, per nosaltres són grans dies, hem celebrat també amb els petits de la família, així que perfecte, molt bé i content també d'estar aquí amb tu, i moltes gràcies per convidar-me.
0: Qui tingui ganes de conèixer més, doncs Murat Munim, atleta català d'origen migrat. Doncs moltíssimes gràcies per passar pel D'on ets tu.
1: A vosaltres.
2: D'on ets tu, amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquesta hora de la tarda, després d'haver conegut la història del Morat, arriba la Laia Teruel amb la seva secció de feminismes. Què tal? Com estàs, Laia?
1: Doncs molt bé, encantada d'estar aquí una altra setmana.
0: M'alegro que siguis encantada. Jo que estic encantada que tu siguis encantada, imagina't. Com estàs? A veure, aquesta setmana tu ens portes un tema molt interessant perquè s'ha viralitzat aquests últims dies, ho dèiem al principi, un tema d'unes senyores, no? Unes dones, que és una imatge que es veu a TikTok, que es veu a Instagram aquests dies, on llancen aigua a un tren.
1: Ampolles d'aigua.
0: Ampolles d'aigua a un tren. Llavors, clar, darrere d'això hi ha una història que ens ha cridat molt l'atenció perquè aquest programa, com no podia ser d'una altra manera, ens hi havíem de fixar, perquè hi ha una història social. Aquestes senyores, aquestes dones, que tiraven aquestes ampolles d'aigua en aquest tren són les patrones. És un col·lectiu mexicà que aquestes ampolles d'aigua que llencen ho fan a un tren que es diu La Bèstia.
1: Exactament.
0: Aquestes són les dades i a partir d'aquí ajuda'ns, Laia, a desgranar una mica aquesta història.
1: Ara explicarem una
0: interessantíssima
1: mica, perquè no només llencen ampolles d'aigua, també llencen menjar. Ho explicarem una mica. Són dones, com deies, a Mèxic, de Veracruz, que des del 1995, és a dir, fa més de 30 anys, donen menjar i beguda i ajuden a les persones migrants que van al tren que s'anomena, ho has dit tu, La Bèstia. Què és La Bèstia? Doncs La Bèstia és un tren de càrrega, en principi, però dins seu han viatjat, ara menys,

tren, que està en moviment, apropen ampolles d'aigua a les persones que hi viatgen o també els cura les ferides els que cauen dels vagons, perquè és un tren que podeu imaginar en quines condicions viatgen les persones que hi van a dins. També acullen des de fa uns anys a persones que migren i necessiten refugi i suport. Això tot ho anirem explicant ara a poc a poc.

0: Les manos aparecen como un milagro de pan, ens explicava aquesta cançó que narra precisament tot el que implica aquestes patrones. És a dir, ens hem d'imaginar que estem ara mateix en aquesta frontera, en aquest poble, no? El barri, el poble de les patrones, hem dit que es diu la patrona. Llavors, estem aquí, llavors, clar, hi ha patrona, les patrones, ja m'he liat. Llavors, el poble, la patrona.
1: Exacte, on hi ha
0: les patrones, a Veracruz. Ve aquest tren a tota velocitat, un tren que hem d'imaginar, a veure,
1: un tren és un gros. Si busqueu els vídeos veureu que és un tren gros.
0: Que no és un mitja distància.
1: És un tren molt gran.
0: A més, va molt, a molta velocitat, exacte, molt perillós. Llavors, el que fan aquestes dones és posar-se just al costat de la via, identificar el moment precís en el que passa aquest tren i llançar aquesta ajuda a aquestes persones migrades que són pràcticament persones que arriben exhaustes
1: que surten a les portes i des de les portes al vol agafen una mica tot el menjar que els hi donen. No passa un tren, passen tres trens al dia depenent del dia i elles sempre estan atentes a quan sona el xiulet per anar corrents cap allà, així ho expliquen elles. I per què ho fan? Ara sentirem a la Norma Romero, coordinadora de l'organització i una de les germanes fundadores, que després explicarem una mica qui va fundar les patrones, i ella ho explica que ho fan perquè són persones, les persones migrants, només per això. Escoltem-la.
2: A nosotros nos decían, son delincuentes, son personas malas. Nosotros no empezamos a dar la comida porque eran delincuentes o eran malos. Empezamos a ver que era una persona, que era un ser humano y que valía y que por lo tanto debía ser escuchado y debía ser ayudado por todos los que están.
1: I com va començar tot? Ara ho dèiem. Amb la Norma Romero, que és una de les germanes. Doncs hem dit que l'inici és fa més de 30 anys, el 1995, quan dues germanes seves, Romero Vázquez, es diuen de cognom, esperaven creuar la via del tren per anar a casa seva, com feien cada dia, amb la compra que havien fet al mercat. Duien pa i duien llet. Llavors va passar un tren, dels primers trens que va passar amb gent a dins, i quan va passar a prop seu va alentir-se i de cop va començar a sortir cada cop més persones a dins del tren des de les portes que els hi cridaven. Dóna'ns menjar, doneu-nos menjar, que tenim gana. La frase que elles diuen, que recorden, és «Tenemos hambre, madre, danos tu leche, danos tu pan». Elles encara no sabien que eren dels primers immigrants que pujaven d'amagat a la bèstia, però aquell primer dia ja els hi van donar tots els aliments que duien. Els hi van donar el pa, la llet, tot el que duien a la bossa. Tenien por de quan arribessin a casa què els hi diria la seva mare. La seva mare, Leonida Vázquez Almíbar, que és considerada ara la fundadora de les patrones. Però la Leonida els hi va dir que estava molt bé que donessin menjar a persones que ho necessitaven i des de llavors es van organitzar per compartir tot el menjar que tenien, el de la seva família, amb tota la gent que viatjava al tren.
0: Clar, llavors, aquí estem davant d'una història d'una família que s'organitza i que, de fet, empatitza amb aquestes persones. I aquí comença un moviment.
1: És a dir,
0: hem d'entendre que les patrones no és només una organització, un grup de persones, és pràcticament un moviment que arribats a aquesta data, 30 anys més tard, aquest moviment s'ha convertit també en una reivindicació social i política.
1: Que elles són activistes, elles fan activisme humanitari i també reivindiquen els drets. Les podeu buscar, que fan molts discursos molt reivindicatius. Al principi, això també una mica perquè entenguem la història, preparaven poques porcions, elles diuen que unes 30, sobretot arròs, fèsols, els frijoles en castellà, que en català els podem traduir entre mongetes i fèsols.
0: Fèsols.
1: I truites de pa. Però com veien que cada vegada hi havia més persones i que moltes es quedaven amb gana, que els hi deien més, cada cop van anar cuinant més, i més quilos. Durant 8 anys ho van fer sols,

0: les. Cuinaven, però també recollien fruita, perquè elles expliquen que, sobretot durant aquells anys, encara tenien, doncs, podien menjar bé, encara no estava tot molt car, i els seus camps, doncs, donaven molta fruita. Fins que la fundadora, al cap de 8 anys, la mare, la Leonida, va decidir que era el moment de demanar ajuda a mercats, escoles, a forts propers. Ajuda sempre en espècie, això sí. Aliment, roba, sabates... I també van començar a tenir ajuda de persones voluntàries. O sigui que l'organització es va anar fent cada cop més gran. Mm-hmm. Ha anat canviant el número de persones que ajuden, perquè si abans la bèstia, ho dèiem, passava carregada amb fins 800 migrants, i hem dit que passa 3 cops al dia, les lleis de migració, ho sabem, es van anar endurint, i cada cop arribava menys gent amb el tren i més gent a peu, que també necessitaven ajuda, que estaven exhaustos. I l'arròs també es va començar a donar en menjadors i albergs.
1: Diga las patronas en Amatlán de los Reyes les decían que estaban locas.
2: Doncs estem ara mateix sobre aquest tren. Hem pujat per poder entendre aquesta...
0: El sentiu, no? El tren.
2: És a dir, per tenir aquesta visió, aquest tren que va en marxa i... Just precisament apareixen aquestes dones que s'autoorganitzen i que ajuden aquests migrants, no? Llavors, continuem amb aquest so de fons que ens transporta a Veracruz. Continua'ns explicant, perquè crec que el 2024 van atendre més de 6.000 persones.
0: Sí, més de 6.000 persones. Ells donen aquesta dada. I cada dia diuen que preparen entre 20 i 30 quilos d'arròs i fèsols, segons els trens i les persones. Tot i que... I ho dèiem, no només donen menjar. Les patrones també ajuden ara amb gastos addicionals com atenció hospitalària, costos funeraris, expliquen. Si alguna persona cau morta, doncs també l'ajuden. Amb medicaments o amb roba. I també acompanyen a posar denúncies. Mm-hmm. I una altra cosa, donen refugi, perquè ara gestionen un alberg que s'anomena Esperança del Migrant. Tot això ha estat gràcies a les donacions. Elles ho diuen que viuen sobretot de donacions. Per exemple, les escoles al voltant doncs, fan col·lectes d'envasos buits, com plan d'aigua, per donar a les persones al tren, o una cadena comercial als on el pa, que no poden vendre, o fins i tot una església propera dedica un dia a la col·lecta a ajudar-les, a ajudar totes aquestes persones migrants.
2: De fet, han rebut molts reconeixements, com el Premi Nacional de Drets Humans a Mèxic, o 2 nominacions al Premi Princesa d'Astúries, que, malauradament, la Leonida Vázquez, la fundadora i mare, doncs no va poder veure perquè va morir l'any passat, als 89 anys.
0: Sí, si veieu en el seu... Si obriu les seves xarxes socials, veureu doncs, que hi ha molt de dol, perquè la fundadora, que va ser la persona que ho va impulsar tot, doncs va morir l'any passat. Sí, aquestes nominacions al Premi Princesa d'Astúries han quedat una mica a l'aire, però també les trobem en documentals, si les voleu trobar, perquè han fet molts documentals sobre la seva història. Per exemple, hi ha el primer, de Nadi, el 2005, que era un treball de tesi d'uns estudiants, però que es va anar fent gran. I també un curt que es diu La Patrona, que va ser reconegut a França i gràcies a la Fundació Grup ESAC els va arribar un suport per construir el menjador que tenen ara a l'alberg. Uh-huh. O sigui, aquestes donacions han fet que també cada cop més les seves instal·lacions estiguin en més condicions i que s'hi pugui quedar fins i tot gent a dormir.
2: Clar, evidentment és una història cinematogràfica, pràcticament.
0: Sí, total.
2: Hi ha un altre documental, Llévate mis amores, on explica també aquesta història. Llavors, la força de tot d'aquí i per què una secció de feminismes com la teva ens portes a aquest tema és precisament perquè les patrones són un grup de dones que han decidit cuidar.
0: Que cuiden, que sostenen el món. Sempre diem, no?, això. Les dones sostenim el món i el sostenim des de moltes bandes, des de molts espais, amb totes aquestes tasques reproductives que són de cuidar, que són donar aliment, que són cuidar, que són també l'activisme, no?, i la lluita d'aquests drets, que això ha passat sempre. I algun dia parlarem, si voleu, de les vagues, per exemple, del pa que feien les dones perquè havia pujat massa el pa i feien vagues a la ciutat de Barcelona. Doncs aquesta línia, no?, com totes les dones del món, una mica, aquest cuidar i aquestes tasques reproductives ens uneixen en aquest sosteniment de la vida i que ha estat tan infravalorat. Que ara aquestes dones tinguin tot aquest reconeixement, jo crec que és molt important també i que ens diu que estem en un altre moment de la història.
2: Acabem ara amb un repàs per la història de les patrones amb una de les paraules de Norma Romeo.
3: Alguien me dijo una vez, ¿tú crees que con darle de comer a la gente vas a cambiar el mundo? Yo le dije, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero cambiar el mundo? Quiero cambiar yo. Quiero cambiar yo. Quiero cambiar yo. Quiero ser diferente. Quiero pensar y quiero ver qué puedo yo aportar. ¿Cómo puedo dar algo de lo que a mí me han dado?
0: Paraules virals, si les busqueu.
2: Totalment, paraules virals, jo crec que... És que, clar, dones que han dedicat pràcticament la seva vida, no? Ara que es parla tant de propòsit, que es parla tant d'impacte. I a mi el que em sorprèn molt és com aquestes històries 30 anys que porten vigents estiguin silenciades mediàticament. Jo no en tenia ni idea d'aquesta història.
0: Jo tampoc. Mira, les xarxes socials tenen moltes coses negatives, també a vegades ens apropen a històries que han estat molt invisibilitzades, tot i que elles han tingut reconeixements, i han pogut viatjar i explicar les seves històries. Però, tot i així, encara estan molt invisibilitzades.
2: Molt bé, doncs, escolta, Laia Teruel, moltíssimes gràcies per portar-nos com cada setmana a través de la teva secció Històries de Dones del Món, dones també d'aquí a prop, que estan fent-nos una miqueta millors. Doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
4: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
2: Doncs acabem el programa, en aquest últim tram de programa, amb un tema. Laia, no sé si has estat gaire atenta al que ha estat publicant el papa Lleó aquests últims dies sobre intel·ligència artificial.
0: Una mica. Que ha volgut fer una intel·ligència artificial una mica alternativa.
2: Sí, no. Doncs volem parlar-ne, però abans deixa'm posar-te una miqueta de context.

0: Vivim en un món fascinant i alhora inquietant, a vegades. I és que la intel·ligència artificial ha deixat de ser una idea futurista per convertir-se en una tecnologia que ja està transformant la manera com treballem, estimem, consumim informació i aprenem, o fins i tot com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Cada setmana apareixen noves eines capaces d'escriure, capaces de crear i de fer tot plegat. I és que, precisament aquests últims dies ens ha creat molt l'atenció, també, aquesta reflexió sobre l'humanisme, sobre la humanitat, sobre com la intel·ligència artificial tindrà aquest impacte. I una de les persones molt destacades que n'ha reflexionat és precisament algú que des del Vaticà ha volgut intervenir-hi amb força, i és el Papa Lleó. Ha explicat en una encíclica centrada en la intel·ligència artificial un fet que ha estat pràcticament històric la seva perspectiva. Ens alerta que la intel·ligència artificial no és neutral, perquè reflecteix els valors i interessos de qui la crea i la controla. Alerta també del perill del poder de la tecnologia, que no quedi només concentrat en aquest poder en molt poques mans, i critica el tecnofeixisme, el transhumanisme, és a dir, que la tecnologia ens acabarà substituint o millorant la naturalesa humana. Defensa que la intel·ligència humana és molt més que processar dades. Inclou cos, emocions, espiritualitat, empatia, consciència moral i relacions. També parla sobre la manipulació informativa, la guerra, la precarització laboral i la pèrdua del pensament crític. Per parlar de tot això, d'aquesta encíclica interessantíssima del Papa Lleó, volem parlar amb algú que sap molt de religió, de comunicació. Ella és Alba Sabater i ens està ara mateix escoltant des de l'altre costat del telèfon. Ella forma part de l'Observatori Blanquerna i és periodista, investigadora, i aquesta tarda volem preguntar-li. Tenim molta curiositat sobre aquest pas que ha fet el Papa. Molt bona tarda, Alba.
1: Molt bona tarda, Moja, com esteu?
0: Molt bé. Escolta, Alba, tothom està parlant a Twitter de l'encíclica i crec que estem fent veure a tots que sabem què és això de l'encíclica. Què és això de l'encíclica que escriu el Papa?
1: Exacte. L'encíclica, de fet, ara està sent una mica de trending topic.
0: Totalment, tothom parla d'encícliques.
1: Exacte. Però hem de saber, si anem a definir el concepte, que és una carta oficial que el Papa adreça als bisbes i als fidels de l'Església Catòlica, tradicionalment, que el que busca és orientar sobre algun tema global que afecta a la persona i que té, bueno, gran impacte i repercussió. Només està adreçada a l'Església Catòlica i als creients de l'Església Catòlica? Òbviament no. Va començar a ser un document que tenia aquesta finalitat, però a dia d'avui, a més, amb els mitjans de comunicació que tenim, amb el diàleg que hi ha entre confessions i també el rol que té la Santa Seu a nivell diplomàtic i a nivell global, és un document que és tota una presa, tot un posicionament del Papa i de la Santa Seu envers una realitat molt concreta, que en aquest cas és la intel·ligència artificial. Però pensem que el Papa Francesc també va fer encícliques sobre temes globals com, per exemple, la sostenibilitat i la cura del medi ambient, no? En aquell cas és l'encíclica Laudato Si. I per tant és un document oficial, però que té, no té pes de llei, diguem-ne, però sí que d'orientar i fer una reflexió global i conjunta de l'impacte de certs fenòmens, doncs, molt rellevants.
0: Llavors, el Papa Lleó fa aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial i crida l'atenció perquè, històricament, l'Església ha reaccionat davant grans transformacions com la revolució industrial o els mitjans de comunicació. Creus que la intel·ligència artificial representa aquest canvi de civilització que pot ser comparable amb la revolució industrial, que en aquest moment l'Església hi va fer reflexions?
1: És un canvi de paradigma total, comparable a la revolució industrial, i jo crec que per molts motius, encara una revolució molt més exagerada. I per tant, aquest document arriba de manera molt puntual, en un moment molt oportú. Fa just un any que el Papa Lleó XIV va ser elegit al conclave per ser pontífex, i ja es va posar Lleó XIV, tenint en compte que Lleó XIII, un dels seus predecessors, va ser qui va fer l'encíclica precisament Rerum Novarum, que era la que feia reflexió sobre l'impacte de la revolució industrial en la dignitat de les persones i com l'explotació laboral, el treball, la productivitat estaven fent mal a l'ésser humà i al bé comú. Clar, això va ser un pas molt rellevant, és a dir, ell es posa el nom de Papa pensant en això. Per tant, la primera encíclica que ell treu clarament havia d'anar de la gran revolució del nostre segle, que és aquesta intel·ligència artificial, i que té moltes avantatges, però per desgràcia també està posant en perill la dignitat humana i està marcant unes tendències en les que prima la productivitat doncs, abans de valors com la caritat, la solidaritat o el diàleg.
0: Mm-hmm. Interessantíssim això que ens estàs explicant, de, que el seu predecessor, és a dir, l'anterior papa, que es deia Lleó, va parlar sobre la revolució industrial i sobre com això afectava les persones treballadores, i com ara, des de la intel·ligència artificial, aquest papa, que també es deia Lleó, no, és com molt interessantíssim, és a dir, és apassionant. De fet, quan va haver-hi el conclave, recordo que s'explicava molt això. El Vaticà parla del risc de que la intel·ligència artificial redueixi la persona a dades, però concretament en aquesta encíclica parla d'espiritualitat i tecnologia. Perquè ens explica que hi ha un risc, i és que la tecnologia està ocupant un espai gairebé fins i tot espiritual. No? Quina és aquesta relació que li preocupa al Papa entre tecnologia i espiritualitat?
1: Bé, ell diu que no podem pensar, no podem aprendre la situació pensant que l'espai digital i la tecnologia han creat un món virtual que és irreal i que és fals. No és veritat. El Papa en l'encíclica diu que aquest espai no és fals, és un espai real en què hi ha persones amb necessitats diverses, amb vulnerabilitats, persones que han de treballar també aquesta vessant inherent de la persona humana, que és l'espiritualitat, i per tant el que fins ara s'ha pensat que es podia separar aquest món virtual del món real, pensant que el món virtual era una cosa no arrelada a la persona, doncs això, segons ell, en aquesta encíclica no té cap sentit, no? I per tant, ha d'haver-hi un paper d'aquesta espiritualitat en aquest món.
0: Clar, i de fet és molt interessant. El Papa Francesc visitarà a Barcelona, visitarà Espanya, visitarà Madrid, Canàries. Està començant a marcar un perfil bastant propi. Molta gent va ser molt crítica perquè deien que era un papa que li costava tenir una identitat pròpia, venint del Papa Francesc, amb una personalitat molt marcada, dona la sensació que està començant com a marcar un perfil propi, no?
1: Està marcant un perfil molt concret, molt directe, està sent molt explícit. Jo crec que el context també li demana que representi aquesta figura que defensa doncs els valors de l'Església, que òbviament són valors lligats als drets humans i a la dignitat humana i de la persona, en un context en què, com ell diu en l'encíclica, doncs prima la productivitat, prima la guerra. Ell parla molt de com es justifica en molts discursos l'armament i la guerra, i com estem vivint en una coexistència armada i no en una comunitat centrada en la pau. I per tant, aquest perfil, que va inicialment semblar més discret en comparació al Papa Francesc, està agafant una força brutal, fins al punt que hi ha frases molt contundents en aquesta encíclica, com per exemple exigències directes que el Papa fa a la indústria armamentística. O sigui, això és una cosa que no hauríem pensat prèviament, no?
0: O la concentració parlant de l'encíclica, la concentració del poder que tenen a les grans tecnològiques.
1: Exacte.
0: No? Fa aquesta reflexió també sobre que no pot ser que uns quants ens governin a través dels seus algoritmes. Hi ha una foto molt interessant que també circula per xarxes socials, que es veu el Papa observant un robot al terra. No sé si l'has vist. És molt interessant, però en aquest programa n'hem parlat molt sobre... en aquest món tan digital, tan tecnològic, tan abstracte, el pes de l'espiritualitat cada cop més present, no? Vosaltres, des de l'Observatori Blanquerna, analitzeu la religió, la cultura, la comunicació, com s'impregna, quin paper juga, no? Normalment, tradició religiosa en un món governat pels algoritmes, per acabar, Alba, és un món bastant... És a dir, estaràs d'acord amb mi que és molt apassionant, perquè estem constantment entre tradició i modernitat.
1: Sí, estem combinant aquests dos mons, però és veritat que aquest auge d'aquesta modernitat, aquesta tecnologia, aquests valors de l'acceleració, la productivitat, que ens fan avançar com a societat, tenen el risc de ser una amenaça, no? I davant d'aquesta amenaça, és veritat que la persona té la tendència a tornar a l'essència. I quina és l'essència nostra, no? Doncs la interioritat, l'espiritualitat, les relacions humanes. És a dir, un dels punts de la conclusió de l'encíclica és mantingueu les relacions, i ho posa amb una exclamació. O sigui, mantingueu les relacions, cuidem a la persona, anem més enllà del que passa en l'espai virtual, no? I aboga també per una cosa, un concepte molt destacat, que és la higiene de l'atenció. Ell diu recuperem els espais de silenci, recuperem les relacions humanes, confiem en la tecnologia, però la tecnologia ha de ser pel bé comú.
0: Mm-hmm. Doncs escolta, Alba Sabater, de l'Observatori Blanquerna, moltíssimes gràcies per atendre, com sempre, la trucada del Don Ets Tu de Ràdio 4.
1: A vosaltres, a disposició, com sempre.
0: Fins molt aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, fins molt aviat. Molt bé, doncs fins aquí acabem el programa. Laia Teruel, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. I ara hem parlat de la importància en aquest programa dels llocs, i no podia ser d'una altra manera. Acabar amb una cançó de Soc un bohemio. Jo sempre et faig com descobertes musicals.
2: A veure.
0: Que ha llançat una cançó nova que es diu Un lloc, i amb això acabarem. Ha estat un plaer compartir amb tots vostès aquí el Don Ets Tu. Els esperem, si volen, la setmana vinent a Ràdio 4.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, família? Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort. Arrenquem aquest divendres. Divendres, beneït, divendres 5 de juny del 2026. Arrenca el programa 187 del Bon Dia i Bona Sort. El dia en què el sol sortirà a un quart i cinc minuts de 7 al matí i el sol ens deixarà a només 8 minuts per dos quarts de 10 de la nit. Avui falten només 42 dies per les vacances d'estiu, un dia que ens llevem amb una millora del temps a Catalunya, amb més sol i menys núvols. Només es preveuen algunes gotes puntuals al matí i algun ruixat aïllat a la tarda al Montseny. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort i bon divendres.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé. Ahir el parlàvem... millor dia de la setmana.
0: Ahir parlàvem de... que de fet en parlarem ara, d'un invent que és una autèntica meravella de la construcció, que és un projecte que, de fet, està en previsió de construcció, que és una ciutat flotant.
2: Exacte, increïble.
0: Una ciutat flotant que anirà fent la volta al planeta. Uh-huh. Una ciutat que té de tot.
2: Vull dir,
0: té
2: tot,
0: tots els elements que té una ciutat. Una ciutat en la qual hi viuen tanta gent com una ciutat mitjana com Mataró, per exemple.
2: Unes 80.000 persones era, aproximadament.
0: Mataró són 100 i escaig mil,
2: però... Bueno, sí, però vindria a ser de la mida, més o menys.
0: 80.000 persones amb centres comercials, amb un estadi...
2: Increïble.
0: Amb tots els elements que ha de tenir una ciutat i que sembla ser que aquest projecte doncs, torna a reprendre
2: la seva construcció,
0: amb els inversors, etc.
2: Doncs sí, parlarem avui de casos similars, de projectes que estan projectats, que hi ha gent pensant i traçant el plan, però que encara no estan en construcció, però que és totalment impensable que pugui ser realitat d'aquí a uns anys.
0: Doncs,
2: increïbles.
0: Posarem el focus a aquests projectes que estan sobre la taula i que precisament nosaltres no invertirem ni un sol euro,
2: No.
0: Ara està així de bon dia, bona hora.
3: Bon dia i bona sort. És divendres i mi cuerpo lo sabe, com diu aquell, no?
0: Exacte. Avui parlem del deixar de fumar, eh?
3: Sí. Ja, avui faig servei públic, de veritat, perquè així com a titular puc dir Catalunya se pot. Se pot deixar. És més fàcil del que pensava. Fixa't jo el que m'havia imaginat. Però ja té les seves coses. Avui, oficialment, és el meu cinquè dia des de que vaig començar el tractament, el segon de no fumar
2: no
3: ni
2: fumar
3: una cigarreta. Llavors, avui porto dades i ànims a la gent que vol deixar-ho.
2: I fas millor cara, ja només
3: sí?
2: amb cinc dies. Sí, senyora, sí.
3: Saps que ahir qui m'ho va dir? No, abans d'ahir ja m'ho van dir.
2: Veus? Perquè és una percepció real.
3: Però és molt fort,
2: és
3: en tants pocs dies.
2: Endavant, endavant.
3: Tots són millores, tots són beneficis, nois.
0: Doncs deixar de fumar. Aquest és el tema que avui abordem sobre la taula. Les 6 i 3 minuts del matí. Avui al control tècnic tenim el Jaume Bernet. Bon dia i bona sort, Jaume. Si vols tirar algun element per saludar, ja que no pots... doncs ja està. S'aplaudeix amb ell mateix. La qual cosa és autoestima. I està molt
2: mereix,
0: bé.
2: En els temps que corren.
0: I com sempre, a la producció, amb el David Alcalde. Les 6 i 3 minuts del matí. Atenció, perquè sembla ser que els gossos pateixen un curtcircuit mental quan es fa un truc de màgia. Sí, ara heu de fer un exercici d'imaginació.
3: Això sí que no ho he vist venir,
0: Heu de pensar que esteu fent un truc de màgia i que teniu un gos a davant. Doncs un equip de psicòlegs i experts en comportament animal va dissenyar un experiment controlat per avaluar la capacitat cognitiva dels gossos. Per fer-ho van utilitzar clàssics jocs de mans, de màgia, on un aliment de gossos de sobte desapareixia. És a dir, li posaven el
2: pinso
0: davant i allò d'abracadabra, anava per aquí, anava per allà, i desapareixia. El resultat va ser fascinant. En el moment exacte en què el menjar s'esfumava de la pantalla o de la mà de l'il·lusionista, els animals patien una mena de xoc. Entraven en estat de xoc. En primer lloc, s'activava un estat d'alerta o estrès caracteritzat per l'aixecament de les orelles i la rigidesa corporal. En segon lloc, es produïa una fixació visual prolongada cap al lloc on hauria d'estar el menjar i, finalment, la seva expressió delatava una autèntica pissarra mental en blanc. Aquesta reacció demostra que els gossos no viuen només en el present visual. També estan buscant allò que...
3: Clar,
0: és a dir,
3: que monos, me l'he imaginat amb un gos en concret i l'he vist. L'he vist així, sí, tal
0: veure,
3: com estàs descrivint.
0: Jo també us dic una cosa, eh? O sigui, a mi foten un plat de gambes. I, com, i desapareix el plat de gambes, si el locaments, aixecar les orelles. Ja t'ho dic.
2: Jo et dic una cosa, una altra cosa. A mi, si fos jo la que estic fent el truc al gos, t'asseguro que a mi la boleta o el que sigui, o el pinso, se'm cau i el gos m'enganxa de ple, perquè no m'imagino.
0: No, jo crec que ho fas tu, Montse, i el gos se't queda mirant a tu.
2: Què fas?
0: Què estàs fent? Avui és 5 de juny del 2026 i avui, aquest divendres, repassem algun dels dies internacionals més destacats que celebren en aquesta jornada. I com que és divendres, també aprofitarem per avançar algunes de les celebracions de demà dissabte. Comencem amb un dels dies més importants del calendari, el Dia Mundial del Medi Ambient. Michael Jackson, que està, no ens el traiem ni a Massatona, Michael
3: Jackson.
0: És veritat,
3: sempre que torne.
0: Una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar-nos que només tenim un planeta i que cada gest compta, des de reciclar fins a reduir plàstic o consumir de manera més responsable. A veure, jo, amb el temps que fa que utilitzo aquesta ampolleta...
3: Estic totalment d'acord.
0: I el gotet que el vam canviar l'altre dia, o sigui, la meva quota de reciclatge, et sembla que està més que coberta.
2: Ja l'has complert, eh?
0: Avui també és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada.

0: Pot semblar un nom molt llarg, però l'objectiu és senzill: protegir els oceans i evitar pràctiques que posen en risc espècies d'ecosistemes marins. A veure, jo potser sí que he fet pesca il·legal, que seria plantar una canya al passeig allà a Caldetes,
1: sí,
0: i intentar veure si pesquen alguna cosa. Però t'asseguro que si no hi ha poli, que em multi a mi per pescar el que pesco jo.
1: No, no tenen el botí, no el troben.
2: Els peixos més... van sortint i van rient.
0: Sí, igual que els gossos mirant la Montse.
1: O sigui,
0: és la cosa més patètica, però a més... Mira que, de veritat, sempre ho fèiem un cop a l'estiu, tot de pares amb els nens, plantant totes les canyes. Alguns tenien allò, saps allò que s'il·lumina, que es posa...
1: Ah.
0: Hi ha com una llum que es posa a la punta dalt, i quan pica el peix es va movent la canya.
1: Sí, de veritat.
0: El meu, de veritat, jo és que no sé si... Jo crec que feia... em pensava que la tirava molt lluny i caia allà...
1: Allà mateix. Però bueno, tu passaves estona, no? Passaves estona allà a la platja.
0: Sí, sí.
1: Va, escolta, això, final, això es tracta.
0: Recollir cap a casa, eh? Doncs bé, avui també és el Dia Mundial del Donut. Una celebració nascuda als Estats Units que ens recorda que hi ha dies internacionals molt transcendents i d'altres que simplement ens fan venir gana a les 6 del matí. I abans d'acabar, avancem alguns dels dies que celebren demà dissabte 6 de juny. Demà serà el Dia Mundial dels Pacients Transplantats. Serà una jornada per reconèixer els donants, les famílies i tots els professionals que fan possible que milers de persones tinguin una segona oportunitat. I entre les celebracions més curioses, demà serà el Dia Mundial de l'Ulló. Jo t'ho dic, eh? El jo-jo.
2: Ha escrit sempre una L.
0: Em pensava que era una
2: L.
0: Demà és el Dia Mundial del jo-jo. El meu pare feia virgueries amb el jo-jo.
2: Juro que m'ha vingut al cap també. O sigui, he tirat molt enrere amb el Dia Mundial del jo-jo i he recordat això, molts moments. Sí, familiars amb el jo-jo. Supercuriós.
0: El meu pare feia moltes tonteries amb el jo-jo. Amb el jo-jo i la baldufa. Us en recordeu, la baldufa?
1: I tant, que difícil,
0: sí,
1: la baldufa.
0: Fins i tot li va fer una baldufa, en el meu fill li va fer una mini baldufa.
2: Oh.
0: Passaven tot el dia, els dos mano a mano, al taller, vinc a fotre coses, i feia una
1: baldufa, que ara, per cert, les baldufes, jo no sé si tu n'has vist o n'heu vist últimament, o amb els nebots, però... són aquelles que són, diguem-ne, com uns... són de plàstic, però tenen un llançador i van amb una pista... es diuen Beyblade,
0: que són rodones.
1: Que són rodones i que giren i que tenen un llançador i que... Però, clar, no té res a veure la dificultat que abans era la parícia.
2: Però, clar, és que s'ha perdut. És una pena perquè s'ha perdut.
1: Totalment, jo no he vist cap nen així d'aquesta generació que faci servir una baldufa normal i corrent.
0: Doncs demà celebra el Dia Mundial del clàssic jo-jo de tota la vida, aquell joc que tots hem tingut alguna vegada a les mans i que gairebé sempre acaba encallat al primer intent, eh? I acabem amb una altra celebració espectacular. Demà és el Dia Mundial del parkour. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Una disciplina urbana que consisteix a desplaçar-se superant obstacles amb salts, equilibris i molta agilitat. Dit d'una altra manera, allò que alguns fan per esport i que la majoria de nosaltres només fem quan arribem tard a la feina. El parkour, el meu fill al principi es va obsessionar pel parkour.
1: Ah, sí? Ui, doncs mira.
0: Volia fer parkour i...
2: A mi em fa una por. Jo també tinc un cosí més gran que el teu fill, però ostres, quan s'hi posa o veig vídeos a Instagram, dic, quina necessitat, que prendràs mal, nen, que prendràs mal.
0: Va canviar de disciplina, però no sé si estic més tranquil amb el que està fent ara.
2: Ja.
0: També qualsevol dia... Bé, no, qualsevol dia no. Ja m'han trucat unes quantes vegades de... Passi per l'hospital.
1: Aquestes aficions dels nens, ai.
0: Va, a 5 de juny del 2026, d'aquí a 4 minuts, arribem a 6:45 del matí. Avui, dia que ens llevem sabent que...
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Que a Ràdio 4, bon dia i bona sort, i que les pluges d'ahir, dijous, deixen diverses afectacions. Montse.
1: Sí, el temporal va obligar l'organització del Primavera Sound a suspendre alguns dels concerts previstos als dos escenaris principals del Parc del Fòrum i va deixar el públic sense poder veure alguns dels caps de cartell com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Les pluges també van provocar incidències importants al Ripollès. La línia R3 de Rodalies va quedar interrompuda entre Manlleu i Ripoll pel xoc d'un tren contra un arbre caigut. L'incident no ha causat ferits.
0: Mentrestant, els docents, perdoneu, rebutgen el preacord entre sindicats majoritaris i educació i mantenen les vagues.
1: La proposta no ha rebut prou suport per tirar endavant i s'obre un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. A la consulta, que va finalitzar ahir al migdia i que estava impulsada per USTEC, CGT i la Intersindical, ha guanyat el no amb un 65,1%. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat i reflexió a la comunitat educativa, que, per cert, avui divendres manté la vaga unitària a la Ratrium.
0: Luco demana al jutge que requereixi informació econòmica del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025.
1: Luco sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que emeti un requeriment judicial adreçat al conglomerat empresarial Grup IQI perquè aporti tota la informació que disposi de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels exercicis 24 i 25. També li demana que faci oficis per l'Agència Tributària perquè aportin documentació de caire econòmic sobre els dos partits i sobre diverses persones físiques i jurídiques.
0: I trontolla l'autofoc entre Israel i el Líban hores després d'entrar en vigor per nous atacs entre Israel i Hezbollah.
1: Sí, una tensió que s'ha reactivat malgrat la mediació dels Estats Units i en aquest context un atac sobre una base de l'ONU al Líban ha deixat dos militars espanyols ferits i un soldat serbi mort. L'executiu central condemna els fets. D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que està disposat a reunir-se en persona amb el líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Mojtaba Khamenei.
0: I Rosalía ajorna els seus concerts a Miami i Orlando per una emergència familiar.
1: La cantant Rosalía ha ajornat per una emergència familiar els seus concerts a Miami, previstos per ahir 4 de juny i per demà 6 de juny, així com a Orlando el 8 de juny. Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També s'explica que mentre s'estudia la reprogramació es demana a les persones que anaven a assistir als concerts que conservin la seva entrada.
0: A un minut per arribar a un quart de set del matí, anem pel temps. La informació que ens explica des d'AEMET Juan Carlos Piña. Bon dia i bona sort.
4: Bon dia, què tal? Avui divendres a Catalunya tenim intervals de núvols amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta al litoral central i sud durant aquesta primera meitat del dia, tendint a remetre. Les temperatures diurnes tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord als extrems del litoral, de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda, bufarà vent fluix de la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central lleidatana. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Juan Carlos Piña. És un quart de set del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Aquest 5 de juny, avui tenim aniversaris amb molta música, personatges televisius que generen titulars i una de les figures més importants de la literatura en català i castellà que avui celebren el seu aniversari. Avui hi ha una miqueta de tot i comencem amb un que en fa 47, tot un clàssic.
2: Tot un clàssic, tu has dit. Estem parlant de David Bisbal. Ahir, justament a la redacció, parlàvem de l'Ave Maria i generava una mica de... Saps allò que fa una oloreta estranya?
0: Una mica... No, no, generava, no, generava molt debat.
2: Sí, sí, sí, sí. A la, a
0: és que en el David li encanta i demanava que, sisplau, el top... el top anual, el top del dia, que ho féssim amb el David Bisbal.
2: Le hace la ironia.
0: I al final, després d'una reunió amb, directament amb nosaltres mateixos, vam decidir que avui faríem Rihanna. Eh?
1: Sí, però podíem haver fet perfectament David Bisbal, però... perquè té una d'èxits, sí, aquelles cançons que dius, sí, aquesta també, hola, sí, sí, i aquesta. No,
0: a veure, sense cap dubte són èxits.
1: Una altra totalment, cosa, i conegudíssims. Sí, sí, sí, conegudíssims.
0: Sí. També hi ha sardanes que són èxits i tampoc els posem, no, no són, més de diumenge al matí, vull dir que cada cosa al seu moment.
2: El cas, el que també va ser un èxit són aquests Rínxols Impossibles. Cantant aquest Ave Maria va convertir-se en una estrella internacional amb més de 2 dècades de carrera. Ell ha venut milions de discos, ha fet gires per tot el món, ha aconseguit una cosa molt difícil, que és mantenir-se vigent durant més de 20 anys sense perdre aquesta connexió amb el seu públic. I avui celebreix 47 anys, que es diu aviat. Sí.
0: Doncs felicitats a David Bisbal. Amb els anys també s'ha anat allisant el cabell, eh?
2: Sí, això és veritat.
0: Que sí? Això passa amb l'edat, eh?
2: Sí.
0: Jo el petit el tenia rissat i ara ja... Mira, el Jaume no, el segueix tenint rissat, eh? segueix sent un Jackson 5. Avui fa 33 anys...
2: Kiko Jiménez.
5: Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe...
2: Estem parlant d'un dels personatges més habituals de la premsa del cor i realities, eh? Ell es va donar a conèixer per Mujeres, Hombres i Viceversa i després ha passat per diversos programes de la tele i tal, però el cas és que la seva relació amb Sofia Suescu és el que l'ha convertit en un dels protagonistes habituals de la crònica social. Aquesta parella, o sigui, no, és al·lucinant el que arriba a facturar només a Instagram. O sigui, hi ha gent com ells que de sobte els veus a fotocalls i diuen jo no tornaré mai més a la tele, com has de tornar? Si tu tens un reality muntat a casa teva i estan facturant milionades amb 33 anys, què et sembla?
0: Doncs em sembla que ja podem anar a fer coses nosaltres que, de veritat, és que no ho entenc. Estem en un món de bojos, eh?
2: Des de luego.
0: A veure, a més, avui tancam els aniversaris del dia amb una figura imprescindible de la cultura.
2: Doncs sí, recordem avui a Federico García Lorca. Avui hauria complert 128 anys. Va néixer el 1898 i va assassinat l'agost del 36, als 38 anys, durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola. És un dels poetes i dramaturgs més importants de la literatura universal. Obres com La Casa de Bernard d'Alba, Bodas de Sangre o Yerma continuen representant-se avui als teatres d'arreu del món. La seva figura és tan gran que gairebé un segle després continua sent una referència absoluta de la cultura espanyola.
0: I aprofitem també per felicitar els que bufaran espelmes al cap de setmana, que no ens ho han convidat, però mira, nosaltres tenim el detall amb ells. 74 anys, un dels grans actors del cinema.
2: Així és, estem parlant de Liam Neeson. Un dels actors més respectats del cinema internacional, Liam Neeson va emocionar mig món amb la llista de Schindler.
1: Brutal.
2: I la brutalitat, eh?
0: Sí, paperàs. És aquelles, és aquelles pel·lícules que sempre
2: increïble.
0: Van bé veure-la, eh?
2: Sempre,
1: i
2: sempre.
1: Tant, eh? És un clàssic.
2: Els últims anys també s'ha convertit inesperadament en una estrella del cinema d'acció gràcies a la saga aquesta de Taken. Té una presència enorme a pantalla i una veu que imposa, eh? Només l'escoltes i imposa. Un tio que ens encanta.
0: De tota manera, sempre fa uns papers de patir, eh?
2: De patir, sí.
1: Sí. És que fa cara de patir, ell.
2: Tu veus el Liam Neeson amb una cartell i dius la pell serà bona, però passaré nervis.
0: Hi haurà drama.
2: Passes nervis quan el veus, sí.
0: I avui, no, avui no, aquest cap de setmana, fa 86. 6 anys.
2: Tom Jones. It's not unusual, you want to be loved
0: by anyone. Aquest xiquet té un estop de l'any, eh?
1: Ritme, sí, i tant que sí.
0: Aquest té un estop de l'any, eh?
1: Una veu, per favor.
2: Una autèntica llegenda de la música, eh? Tom Jones porta més de 6 dècades damunt dels escenaris i continua actuant, el tio. De temassos com el que estan sonant formen part de la història del pop. Història del pop i pocs artistes poden presumir d'una carrera tan exitosa i tan llarga així. 86 anys fa Tom Jones avui.
0: I escolta'm, les coses com siguin, però aquest també té un estop de l'any, eh?
2: Sí.
0: 69 anys per...
2: Juan Luis Guerra.
1: Home.
6: Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras.
0: De veritat, sí, és per pujar a un creuer hortera. No, i desapareix durant una setmana de polsareta, d'ulleres, de mojitos, de caipirinhas... De vinga, bufets lliures i tot el dia rient i escolta'm, ja em portaran a terra quan toqui.
1: I escoltant Juan Luis Guerra.
2: Aquesta és bona. Sí. L'altra part és que de sobte neixi el teu nebot prematur i te vingui el metge i diu no, ha d'entrar a la incubadora perquè li ha pujat la bilirrubina i de sobte la cançó de Juan Luis Guerra que portes tota la vida escoltant té sentit. Però este cabrón, ¿por qué cantava la bilirrubina? Hi ha aquí un bebé tan petitet que li ha pujat això. O sigui, recordo aquell moment com, ostres, ara tot té sentit, la bilirrubina era això. Doncs sí, Juan Luis Guerra fa avui 69 anys, eh? Elegant, talentós, amb una capacitat única per escriure cançons. És responsable de molts himnes, com deies, Badó, un dels músics llatins més importants de tots els temps, sens dubte.
0: Ojalá que viva Café en el Campo, eh? I avui fa 40... No, aquest cap de setmana, de mania. 45 anys per...
2: Anna Kournikova. Tu i

0: Kournikova es va convertir en un fenomen mundial i des de fa més de dues dècades, nois, m'ha sobtat moltíssim. Està sonant, no, sí, sonant Enrique sí. Iglesias, clar, precisament perquè és la seva parella. Fa 20 anys que estan junts.
1: Sí, fa molt temps ja.
2: És sí,
1: molt
2: sí, sí, temps, és una de les parelles icòniques, primer del tenis i del món de la música.
0: I més estables i més discretes.
1: Sí, totalment.
0: Suposo
1: sí, sí, sí,
0: que sí. No els tenia en la retina perquè no estan en un perfil sí, bastant sí. baix. Doncs felicitats per a Kournikova i els seus 45 anys.
2: Queden felicitats. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
2: D'aquí 8 minuts, 2 quarts de 7 del matí, som els del Bon Dia, Bona Sort, ja és divendres, 5 de juny del 2026.
3: Bon dia i bona sort, a Ràdio 4, amb Badollador.
2: Serà possible que me'n vaig abans d'ahir a veure el traumatòleg perquè tinc ciàtica? Em diu... L'home anava una mica despistat. Anava amb moltes ganes de plegar. I em diu... ja et recepto unes pastilles per la ciàtica i després mirarem això de que et fa mal quan surts a córrer aquí darrere.
1: Saps sí, allò? Sí.
2: Que ens passa... Bé, que m'estic desmuntant. Total, que primer... No em va donar la... S'ha posat nerviosa el Jaume.
1: Està patint per tu.
2: No, que no em va donar les pastilles de la ciàtica i quan vaig anar ja no feia mal i ara em torna a fer mal i no tinc pastilles de la ciàtica.
1: I ara què? Hola!
0: Però què dius? Vas marxar sense les pastilles?
2: Sense que fes la recepta,
0: però...
2: ens vam posar a parlar de l'altra cama.
1: Mira, és que això m'està sonant molt a... No va ser Mbappé, que li va passar? M'està recordant el metge d'en Mbappé, el teu, eh?
2: No, ens vam en recordar, ja vaig marxar amb que faríem unes proves per l'altra cama, i que ja ara m'ha tornat l'asiàtica, que aquest matí t'ho he dit.
0: Quin mal, per
2: quin
0: favor.
2: Mal, quina manera
0: quin
2: de...
0: mal.
2: En fi. Bueno, va, anem a les notícies plus. Aquesta notícia us cabrejarà especialment, perquè Roland Garros ha imposat una multa rècord de $65,000 al tenista paraguaià Adolfo Daniel Vallejo després d'unes declaracions considerables molt masclistes.
1: El jugador eliminat del torneig va afirmar que hi ha partits, atenció a la perla, eh? Hi ha partits, va dir, que ha d'arbitrar un home. Així,
0: què?
1: I es va quedar tan ample.
0: No, és veritat.
1: Referint-se a la jutgessa de la cadira, Anna Carballo. Les paraules van ser, evidentment, molt criticades per la directora del torneig, Amelie Mauresmo, però no només per ella, sinó per tothom que estava doncs, escoltant-les, eh? Que les va qualificar d'inacceptables. I l'organització va remarcar que la capacitat dels àrbitres, òbviament, no depèn del gènere, sinó de la seva professionalitat, que sembla mentida que estiguem en el 2026 i encara doncs, hi hagi tenistes, en aquest cas professionals, que puguin dir aquestes barbaritats. La sanció, una de les més altes de la història del torneig de Roland Garros, equival aproximadament a la meitat del premi que havia guanyat el jugador.
2: Encara em sembla poc.
1: Mira, podien haver-lo deixat sense el premi sencer.
2: El premi
1: no?
2: Desert, directament.
1: Després de relativitzar inicialment les seves paraules, Vallejo va acabar demanant disculpes.
2: Mira, hi ha moments quan jugues en esport d'elit, que perd d'elit i no d'elit, jo també perdia els papers, però que arriba a aquests punts, perdia els papers, però m'emprenyava a mi mateix.
0: Clar, no se t'acudeix.
2: Jo quan jugo m'emprenyo a mi, perquè falles una bola, perquè... No pots posar qualificatius a una jutgessa...
1: Per ser dona.
2: No, exacte, per gènere, vull dir, em sembla ja una d'això. I atenció, perquè al Camp Quart, i aquestes imatges també que han sortit aquesta setmana a diferents digitals, el Camp Quart de l'Everest s'ha convertit en un abocador a 7.900 metres d'alçada.
0: Doncs sí, Badó, el Camp Quart de l'Everest, situat al South Col, a prop dels 8.000 metres, s'ha convertit en un dels principals símbols de la crisi ambiental que viu la muntanya més alta del planeta. Diverses imatges i vídeos recents mostren el campament ple de tendes abandonades, bombones d'oxigen buides, cordes trencades, llaunes i restes de material d'expedicions. Aquesta acumulació de residus s'explica per les condicions extremes de la zona coneguda com la zona de la mort, on els escaladors han de sobreviure i sovint deixen enrere equipament pesant. Segons informes recents, el problema s'ha agreujat amb l'augment massiu de permisos d'escalada i la comercialització de l'Everest. Es calcula que a les zones altes poden acumular-se desenes de tones de residus, incloent material d'oxigen, plàstics i fins i tot residus humans que no es degraden, evidentment, pel fred extrem. Quina guarrada,
2: quina pena. La veritat, és que no ho entenc. És a dir, aquesta gent que haurien de ser el màxim exponent del respecte a la natura. Però és que veus les imatges? És una guarrada. Escolta'm, agafa,
1: és que si han de deixar material per poder baixar o per seguretat seva i tal, després, si us plau, que hi hagi unes polítiques que tot això es pugui recollir, que aquest material no es quedi allà. No, no, jo entenc que potser, si han de desfer-se'n de pes en aquell moment, perquè la seva vida depèn d'això, val, però escolta, després ha d'haver una política...
2: Ha de formar part de l'operatiu.
1: Exacte.
2: Ha de formar part... L'expedició ha de tenir un pressupost destinat a això, punto.
1: Això, ja està.
2: De fet, al Nepal hi ha unes normes molt estrictes en aquest sentit. Però s'ho passen per l'art del triomf.
0: I atenció, em recorda, Eduardo, perdona aquest tall, un vídeo que precisament vaig veure ahir d'un noi, el que dèiem, no?, que de vegades les xarxes descobreixes nois, perfils, que dius, ostres, que bona gent. Un noi amb un camí de ronda que va començar a detectar tota la brutícia que hi havia i que deixava la gent, pregunta a l'Ajuntament per posar unes paperetes. Col·locades no, li diuen que no donin permís per tal. Llavors el tio se'n va amb un carpinter i els dos, mano a mano, fabriquen papereres, vale? I les col·loquen estratègicament, amb cartells que posa això, o sigui, sigueu voluntaris, quan veieu la paperera plena, llanceu-la. Tu no saps el canvi que han fet allà, que és que la gent són guarros perquè no es volen posar la brossa a la motxilla al no trobar papereres per allà. Doncs ara diu que un canvi brutal...
2: Mira, i l'Ajuntament deia que no.
0: I l'Ajuntament no volia posar les papereres. És que és al·lucinant.
2: Està molt bé. Bé, ho estàvem explicant abans. Ressuscita el projecte de Freedom Ship, una megaciutat flotant nuclear per 80.000 persones.
1: Sí, un projecte totalment futurista que es diu Freedom Ship, que ha tornat a despertar interès el 2026 després de que s'han reactivat els plans per intentar construir, atenció, aquesta enorme embarcació, podríem dir, concebuda com una ciutat mòbil en alta mar. La proposta preveu un vaixell de gairebé una milla de llargada capaç d'acollir unes 80.000 persones amb 50.000 residents fixes, 10.000 visitants i 20.000 treballadors de tripulació. La idea és que la nau navegui pel món de manera contínua i que completi una volta al planeta cada aproximadament 2-3 anys. Anem a explicar una mica com és per dins aquesta infraestructura. Doncs s'hi projecta, doncs això, una infraestructura urbana completa, amb escoles, hospital amb capacitat de recerca mèdica, amb espais comercials, zones verdes i fins i tot un estadi i un sistema de transport intern amb tramvia. El projecte, impulsat per Roger Gook i amb un pressupost estimat superior als 16.000 milions de dòlars, busca ara doncs, finançament per iniciar la seva construcció, que no deu ser fàcil ni ràpida, i es planteja a Indonèsia. Tot i la seva visió futurista d'una ciutat autosuficient i en moviment, hi ha especialistes en enginyeria i en finances que consideren que el repte tècnic i econòmic és immens i la seva viabilitat continua sent incerta, però allà estan amb el projecte i mirant de tirar-ho endavant.
2: I acabem, mira, és curiós perquè ho comentàvem, si no recordo malament, abans d'ahir.
0: Sí.
2: I és que a Turquia multa els passatgers impacients que s'aixequen abans que l'avió s'aturi del tot.
4: Ara és l'ocasió

0: Plegats.
1: Turquia ha introduït una nova normativa de seguretat aèria que penalitza els passatgers que s'aixequin del seient, es descordin el cinturó o obrin els compartiments abans que l'avió hagi arribat a la parada completa i s'apagui la senyal del cinturó. La mesura preveu multes d'uns 65-70 dòlars per als infractors i s'aplica als vols que aterren al país. L'objectiu és evitar situacions de risc durant el rodatge quan encara poden produir-se frenades o moviments inesperats. També vol reduir el desordre habitual en el moment del desembarcament. Les autoritats asseguren que es tracta d'una mesura de seguretat i disciplina a bord.

0: la millor versió i va acabar cedint un empat després del gol inicial de Ferran Torres.
1: El duel va servir per donar minuts a diversos jugadors menys habituals, entre els quals va destacar el debutant Marc Bernal, que va deixar bones sensacions al mig del camp. A la segona part, els nombrosos canvis van de reduir el ritme del partit i cap dels dos equips va aconseguir desfer la Igualada.
0: Mentrestant, en clau blaugrana, Koundé frena els rumors i confirma que vol seguir al Barça.
1: Jules Koundé ha deixat clar que no pensa deixar el Barça, malgrat els rumors recents sobre una possible sortida. El defensa recorda que té contracte fins al 2030 i reafirma que el seu objectiu és continuar al club blaugrana. També admet que la seva última temporada no ha estat al seu millor nivell, però assegura que vol recuperar sensacions amb la selecció francesa.
0: A veure, anem ara en clau blanca. Primer, el Manchester... A veure, primer no. Ahir, última hora, es deia que el vídeo de José Mourinho estava fet amb intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: Ho deia el propi Mourinho. El vídeo en què deia... Sí.
1: Bueno, ja està, sí.
0: Home, també fer agafar un vol des de Portugal, anar a Madrid, entrar en un estudi per dir sí, doncs ja ho fas amb intel·ligència artificial i
1: és barat.
0: I abans acabes. Bé, dit això va provocar un gran rebombori. Però l'altre tema que està en el focus, després de l'entrevista que se li va fer a l'Hormiguero a Enrique Riquelme, i que va dir que va treure la samarreta de Haaland del Real Madrid, doncs el Manchester City ha negat rotundament les afirmacions del candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, que havia anunciat un suposat acord per fitxar Erik Haaland si guanya les eleccions. Abans ja ho havia fet el seu pare i el seu representant.
1: El club anglès assegura que no existeix cap clàusula que permeti aquesta operació i diu que estudia possibles mesures legals per l'ús del nom del jugador en aquest context. L'entorn de Haaland també ha desmentit qualsevol intenció de canvi i ha afirmat que les informacions són falses. D'aquesta manera, el fitxatge estrella, entre cometes, anunciat per Riquelme, queda completament desacreditat per totes les parts implicades a només dos dies de les eleccions.
0: I a l'altra cara de la moneda hi trobem el president del... que no vol dir que sigui millor l'altra cara de la moneda.
1: No, Déu-n'hi-do, és... Sí. No, és cara i creu.
0: No. A l'altre costat hi tenim el president del Real Madrid, Don Florentino Pérez, ha avançat que presentarà una oferta de prop de 150 milions d'euros per intentar fitxar un dels grans noms del futbol europeu, una operació que seria la més cara de la història del club. Sí. Ja s'ha avançat des de la COPE, Juanma Castaño, que sembla ser que és un davanter i que actualment està jugant al Paris Saint-Germain.
1: Durant una entrevista també va confirmar les incorporacions de José Mourinho i Denzel Dumfries, però va evitar revelar la identitat aquesta gran estrella que comentaves, Badó, que diu que vol incorporar. Florentino només va donar algunes pistes. Es tracta d'un jugador ofensiu que competeix en un gran equip de la Champions i que no juga a la Premier League. Les especulacions apunten a que podria ser un futbolista del Paris Saint-Germain, tot i que no hi ha cap negociació confirmada.
0: Vinga, i acabem parlant de... És que aquest surt del foc i se'n van les brases. Álvaro Arbeloa, no l'estimen, no el volen, ningú vol saber res d'ell, perquè Álvaro Arbeloa no serà el pròxim entrenador del Bayer 04 Leverkusen. Segons el diari alemany Bild, l'entrenador s'havia ofert al club alemany, però des de l'Agui van dir que no, l'han descartat.
1: Sí, el club alemany va valorar positivament la seva feina, la pedrera del Real Madrid, especialment amb el juvenil A, però considera que encara no té prou experiència per liderar un projecte del nivell a la Bundesliga. Fons del club indiquen que la proposta hauria arribat a través del seu representant.
0: Vinga, ho deixem aquí. Són 4:05 de 7 del matí. Una mica de música aquesta hora, que costa una mica que surti el sol, eh?
1: Sí, encara tenim el cel ennuvolat, però per fer una mica la volta tot plegat i per fer aquest homenatge a l'estiu que està a punt d'arribar d'aquí a tan sols 3 setmanetes, 2 setmanes i escaig, anem a escoltar Calvin Harris, precisament, amb una cançó que dona títol a aquest estiu, que es diu Summer. Bueno.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Avui trobem a la premsa escrita aquests titulars, Montse.
7: La Vanguardia titula: els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El periòdico destaca: Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. El País: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. El Mundo avui diu: el Suprem va frenar el pla contra la UCO de Mercedes González. Al diari Ara llegim: els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. La Razón diu: indignació a la Guàrdia Civil per la connivència dels comandaments amb la trama. I el diari ABC diu: el Dau va forçar l'ascens enverinat del cap de la UCO.
6: Pel que fa a la premsa esportiva, comencem amb Mundo Deportivo,
7: que titula: Superduel.
6: I el diari Esport:
7: Ferran i poca cosa més. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Més de 8 milions de persones moren cada any al món. Em sembla molt poques, 8 milions.
8: Sí, no? A mi també m'ho ha semblat.
6: Sí. Ara ho mirem. Però més de 8 milions de persones moren cada any al món per causes relacionades amb el tabac, una xifra que fa fredar. Avui no parlem ni de lleis, ni de prohibicions, ni de campanyes institucionals. Avui parlarem d'una experiència real, perquè, com fa dies estem explicant, l'Ares doncs ja fa 5 dies que ha començat el tractament per deixar de fumar amb ajuda mèdica, i avui ens explica què està passant, què ha descobert i què li hauria agradat saber abans de començar. Montse, són 8 milions?
7: 8 milions, sí. D'aquesta xifra, 7 milions serien consumidors directes i 1,2 no fumadors, que passius, diguem-ne. Però fumadors passius, 1,2 és molt també.
8: Però estic d'acord, que m'ha semblat poc també.
6: A mi em
8: 8
6: sembla...
8: milions, Badó. Sí, però... no, ara volia que ho confirmessis, dic, aviam si hi ha altres dades que... Però sí, m'ha semblat poc també pel que és el tema. El cas, per començar, jo repeteixo, com he dit a l'inici del programa, vull donar ànims a la gent que, com jo, porta temps rumiant, intentant deixar de fumar i no ho aconsegueix. El que jo estic fent, evidentment, sempre sota supervisió mèdica o d'anar al metge, demanar hora a la Seguretat Social pel tractament en concret que jo estic fent. Però el primer que he descobert és que porto 17 anys sent una imbècil, fent algo que m'està matant per dins i per fora, també, perquè m'heu dit que la pell ara se'n veu millor i més que se'n veurà. Però és veritat que durant 17 anys, perquè, clar, jo sóc d'aquelles persones que va començar a fumar amb 22 anys, que s'ha de ser imbècil per començar
6: torni,
8: a fumar...
6: Torni.
8: No, és que sí, avui m'insulto.
6: Mira,
8: amb 22 anys, Badó, la gent comença amb 14, 15, quan no saps, quan prens decisions tontes, però amb 22...
6: Jo crec que has estat 16 anys imbècil i un any molt imbècil.
8: Sí,
6: a l'últim any, cada dia deixa de fumar.
8: Això és veritat.
6: També et dic una cosa, i com a exfumador empatitzo i t'entenc perfectament. És a dir, has deixat de fumar als 39.
8: Als 39 anys.
6: Doncs ja ho has fet millor que jo.
8: Sí? A tu? Això us anava a preguntar als dos, perquè jo explico la meva història, però vull que sigui una mica coral les nostres històries, perquè els dos fumàveu.
7: Sí.
8: Fumàveu molt.
7: Sí. Déu-n'hi-do.
6: Jo vaig tenir molts anys que literalment em vaig ratllar molt i fumava només el cap de setmana. És a dir, però feia, cada dilluns em convertia en un exfumador. Era molt disciplinat amb això, Arribava el dilluns i una ansietat d'això, dimarts ja ho portava com millor, i mira, ho vaig anar fent i durant 8 anys així.
7: Però és com tornar a començar. Jo això no ho he pogut fer mai, no ho vaig poder fer mai. Jo quan ho vaig deixar, ja està. Sí que vaig tenir un intent primer que no ho vaig poder-ho deixar del tot, i després ja sí que ho vaig deixar tal qual. I em va ajudar molt, reconec, el fet de... que em vaig quedar embarassada poc després.
6: Clar.
7: Llavors, clar, el fet de quedar embarassada poc després va fer que l'estiu, per exemple, ja no recaigués o no tingués tant risc, no?
6: És que el factor criatures, ojo.
8: Sí, fa molt. És veritat, a les meves germanes, per exemple, també els va fer molt.
6: No, però ja, no, primer, per tenir fills, i segon, o sigui, quan esteu embarassades, i segon, quan els fills et diuen que veuen amb el cigarro la boca.
7: Són els primers
6: còmplices de que tu deixis de fumar.
8: Sí, la veritat que sí. El cas és que, arribat aquest moment, 17 anys després, porto 5 dies amb el tractament per deixar de fumar. I el primer que m'agradaria explicar-vos és que jo m'imaginava una altra pel·lícula, nois, t'ho juro. Jo m'imaginava allò de pujar-me per les parets amb el conegut mono, no? Aquesta cosa d'ansietat física, de no podré... Jo m'aixeco i el primer que faig és fumar amb el cigarro i tal, o menjant-me la taula de l'estudi i, escolta, no. Per això vull dir calma, perquè quan decideixes, ves al metge rapidet, perquè aquesta medicació, per mi té molt mèrit, el que vau fer vosaltres, però ho vau fer per sense cap tipus d'ajuda, no? Vau deixar de fumar i vau dir fins aquí. Jo he recitat aquesta...
6: Vaig fer ajuda, que ho vaig explicar l'altre dia. És a dir, vaig deixar de fumar perquè vaig dir prou fins a què hem arribat, i al cap de 8 dies sense fumar vaig començar el tractament.
8: Ah, vale. Doncs jo estic fent aquest tractament, ho resumeixo ràpid. És un tractament que vas al metge i et recepte, pot ser les pastilles, les famoses pastilles, o l'esprai que jo porto, i són 25 dies de tractament, i cada 2 hores els primers dies fas o la pastilla o l'esprai, i després va menguant durant els dies. Doncs ara ja he començat cada 2 hores i mitja, i així durant fins al dia 25. Ah,
6: perdona, ahir vas fumar?
8: No, llavors, aquest tractament...
6: Cap ni un.
8: Porto 2 dies, no? Aquest és el tercer, que cap ni un. No, porto 5 de tractament. No, des del diumenge, mare Déu, quins contes faig,
6: dilluns, dimarts, dimecres, dijous... Avui és divendres.
8: És el 6è, llavors,
7: l'últim
8: diríem.
7: Cigarro quan va ser, llavors? Ahir.
8: L'últim cigarro, no, ahir ja no dimecres. Vaig fumar res, dimecres.
6: A dimecres.
8: Dimecres no vaig fumar res.
6: El paquet el vas acabar?
8: Sí, acabar. Però dimecres no vaig fumar res, dimarts vaig fumar 2 cigarros i va anar tot...
7: Va ser molt progressiu.
8: I el que vull dir-vos és que el tractament et permet fumar durant els 5 primers dies... Jo vaig fumar només 3, però de veritat que no tens ganes de fumar. Per tant, repeteixo, és molt important que la gent sàpigui que la gràcia d'aquest tractament és que no et diuen a partir d'avui ja no fumes més.
6: Primer, la gràcia és aquesta. Segon, la supergràcia és que entra per la Seguretat Social.
8: Exacte, sí.
6: Perquè són tractaments cars, Vull dir, a través...
8: Vaig pagar un 50 i pico amb la recepta.
6: Amb la recepta?
8: Sí.
6: Vull dir que són cars.
8: Evidentment. El cas és que vas prenent la medicació i arriba un moment que la medicació, que ja et fa l'efecte i et redueix les ganes totalment. Us juro que jo no noto això que deia d'aquesta ansietat. No. Llavors, mentides que he anat analitzant aquests dies. El tabac em relaxa. Escolta, que resulta que no. El que relaxa és deixar de tenir el mono. I no el tens, vull dir-te. O sigui, jo tota la vida hi ha hagut cigarros de... Em relaxa, mentida. O sigui, no cregueu que us està relaxant, perquè és tot al contrari. No és benestar, és alleujament, i no és exactament el mateix. Seguim. Hoy vas a descubrir que el mundo es... I hi ha una altra cosa, nois, que m'ha impressionat moltíssim. Estic obsessionada amb anar mirant. Tens una aplicació que t'ajuda molt, també. Et va donant consells i tal, que també et recomana la teva infermera. I és increïble la velocitat amb el que el cos es posa a treballar, que és el que dèieu vosaltres. Jo pensava que necessitaria mesos per notar res, i no. allò que tu notes, no sé, estic com enxufada.
9: Sí, sí, clar.
8: L'últim cigarro que et fumes, als 20 minuts ja et baixa la freqüència cardíaca. I al cap de dos dies recuperes part del gust i de l'olfacte. Nois, que lo del gust ho he notat.
7: Ja ho estàs notant?
8: Nois, que lo del gust ho he notat.
9: I l'olfacte.
7: Que és meravellós,
8: paranoia,
7: eh?
8: I lo de l'olfacte també.
9: És que ho notaràs molt, eh?
8: Però que no ha passat res. Que dic, com pot ser que sigui tan ràpid? Que jo em pensava que serien, que notaria els canvis molt
9: que
8: més
9: no, que
8: tard.
9: Que no, que es nota ràpid. És més, lo bèstia és que estàs conduint i el cotxe de davant està fumant i sents l'olor, eh?
8: Sí.
7: Ara mateix, no, és veritat, és veritat. Millora la capacitat. No, ara mateix no estic olorant res.
9: Està olorant un cotxe que està entrant per Gran Via.
7: No, però és veritat que jo vaig notar molt això, molt.
8: El cas és que el cinquè dia, el teu cos, la nicotina pràcticament ja ha desaparegut del teu organisme, eh? És molt fort. 5 dies em sembla molt poc, per tant, estem en el camí. Ara bé, la millor part de deixar fumar és la gent, nois. De sobte, tothom és expert en la causa. Bueno, jo m'he trobat gent, però de veritat, és que us diré una cosa, vale? Mireu què porto, no? Jo vaig així per la vida. Llavors, inevitablement, però fixa't, com ho explico això? Ajudeu-me a explicar.
7: Té un penjoll que té com un cilindre, no?
8: Sí.
9: És com el típic xiulet que porta els nens quan
8: sí,
9: es perden.
8: Sí, exacte. Ah, mira, bona.
9: Que es perden a la muntanya.
8: És com un xiulet. Llavors, inevitablement, la gent diu, nana, què fas, no? Abans d'ahir una senyora, nana, què és això que poses? No. Llavors, la senyora comença, has de menjar canyella. Acupuntura va molt bé.
9: Pomes,
8: les pipes, la regalèsia, la meditació, la hipnosi... Bueno, sabeu què em funciona a mi i parlo de mi? No, repeteixo, no tinc aquell monofísic, però hi ha algun moment a casa ara fumaria. Potser no t'apeteix, però dius ara fumaria.
7: És el gest.
8: Saps què faig? No? Caminar.
9: I estàs caminant?
8: I sembla una tonteria... Però el sortir a camet de... Vale, m'ho trec.
7: Et va canviar d'aires i...
8: Ahir ho vaig fer i també ho dic. Quan surto comença a ploure.
9: Escolta, fas esport tu o no?
8: Estoy en ello, deixa'm per part. Sí, la idea és començar ara de nou amb l'esport. El cas és que hi ha gent que parla com si hagués d'escalar l'Everest amb el tema de deixar de fumar, i la veritat és que alguns d'aquests trucs tenen explicació, eh? Perquè és el que deia la Montserrat, moltes vegades no trobes a faltar la nicotina, sinó el gest de fumar, i això passa molt. El cas, hi ha una dada, la dada per acabar que més m'encanta i a la que més m'agafo és l'estalvi que faig, nois. Quan vaig agafar la calculadora, bueno, és que és orgàsmic.
7: Per què val ara un paquet de tabac?
8: Vale, jo estava pagant per la meva marca 5,60, vale?
9: Però, perdona, el teu era, i era més preu
8: era
9: reduït,
8: més
9: eh?
8: Sí, preu més reduït, sí. Qui em senti entendrà que és... Sí,
9: sí els Slim, els...
8: Sí, són més finets, exacte. Vale, 5,60. Jo he calculat un per dia. Sabeu que jo fumaré una miqueta més que un per dia, ¿vale? Després multipliques i això són 39 euros a la setmana, que són 168 euros al mes, que són més de 2.000 euros a l'any que m'estalviaré. I en 17 anys, que és el que porto,
9: ai, calla.
7: No facis això.
8: Ja ho he fet, nois. No. Jo tindria l'entrada per un pis. 34.748 euros. Prou! Per favor, volia plorar, nois, volia plorar, que és molt més que jo els caps de setmana. Jo anava a l'estanc i em comprava 6 paquets de tabac cap de setmana, perquè el cap de setmana són 3 dies, però jo fumava el doble. Llavors, tu imagina't, nois, de veritat, Catalunya, si ens estan escoltant els oients fumant un cigarro, ànim, se pot. A més de les dades, de les altres dades, 20 cigarrets al dia són 7.300 cigarrets a l'any, més de 124.000 cigarrets en 17 anys, 124.000, són moltíssims cigarrets. Sí. O sigui, el cas és que...
9: Jo, és que, mira, estàs dient això, dic, ara em poso a fer aquests números i pararé boig.
7: No, millor, no cal.
8: I jo vull acabar donant-me ànims, que són els ànims que m'heu donat vosaltres, la meva gent, aquella cagada de per un no passarà res. O sigui, el més perillós no és el cinquè dia ni el sisè ni el setè, el més perillós és quan et confies, m'heu dit tots, de per un dàrem un cigarret.
9: No, mai.
8: Això és el que tinc més interioritzat i espero mantenir-ho.
9: Saps què passa? Que,
8: perquè aquí tothom m'ha dit, no és un, aquí no, ja tornes a caure
7: és
8: i tornes a començar.
9: Els experts, tots aquests experts que surten, saps què passa? Que com que ara has fet el pas, és una decisió molt important, perquè és molt important.
8: Molt.
9: El que no és fumador i el que no ho ha estat mai, pot frivolitzar amb el tema, pot dir no n'hi ha per tant. Sí, n'hi ha per tant.
8: Sí,
9: n'hi ha per tant perquè, o sigui, mentalitzar-te que no fumaràs et crea angoixa, fins i tot et crea depressió.
8: Mala llet.
9: No, és complicat, sí. No és una tasca fàcil. Ara que has fet això, no agafis un cigarro per res a la vida, te'l posis a la boca.
8: No, totalment.
7: Però està
8: totalment
7: molt bé que tinguis interioritzat això, sí, de per on no passa res, perquè sí passa.
9: Ares, gràcies, i enhorabona.
8: A vosaltres,
7: companys. Enhorabona.
9: Ara sí que podem dir, aquesta és l'actitud.
10: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
9: Anem amb dades que us deixaran atònits. Atenció, perquè la primera, la biomassa de les formigues a la Terra és monumental, ja que es calcula que hi ha uns 20.000 bilions d'aquests insectes vius al mateix temps. De fet, el pes combinat de totes les que hi ha supera amb escreix la massa total dels ocells, mamífers, salvatges del planeta, tots junts. O sigui, els ocells i els mamífers no completen la massa, la massa monumental que hi ha de formigues a la Terra.
7: Uau.
9: Segona. Els oceans de la Terra amaguen una riquesa incalculable, ja que es calcula que contenen uns 20 milions de tones d'or diluïdes en l'aigua. 20 milions de tones d'or diluïdes en l'aigua. Malauradament, la concentració és tan minúscula que només hi ha un terç de gram d'or per cada milió de litres.
7: No us poseu a fer snorkel, buscar l'or, perquè no trobareu.
9: Avui no aneu allò amb allò que fa per filtrar, saps?
7: Sí, el
9: com es diu allò?
7: No sé com es diu, però és...
9: La cosa aquella.
7: Ja ens entenem, ja ens entenem.
9: Vinga, va, anem per l'última. Les plantes de la Terra tenen una capacitat de producció massiva, ja que es calcula que generen unes 150.000 milions de tones de matèria orgànica cada any mitjançant la fotosíntesi. No, les dades, quina cosa més densa. D'aquí a 5 minuts...
8: Atònit,
9: m'has deixat. Atònit, no sé ni el que he dit. D'aquí a 5 minuts arribem a les 7 en punt del matí.
10: Estàs escoltant Bon dia i bona sort, amb Badollador.
9: Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada avui divendres, de moment sense incidències destacades. Sí que tenim una avaria, però encara activa des d'ahir a mitja tarda, a la AP7, a l'altura d'entre Vilaseca i Cambrils, que en direcció Barcelona, en sentit nord. Doncs encara a hores d'ara talla un carril de circulació, provocant, però, poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, sí que tenim alguns punts amb retencions cap al nus de la Trinitat, que a truc, doncs ja deixa retencions intermitents a la ronda de dalt, en aquest cas fins a Horta-Guinardó. Per altra banda, també tenim retencions a la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Precisament, al Llobregat també a hores d'ara hi ha algun punt amb retenció, tot i que en general, de moment, força fluidesa. Destacaríem la B23 amb cues entre Molins i Sant Feliu de Llobregat i a la A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí, tot plegat també en direcció Barcelona. Pel que fa al Vallès, destaquem la C17 amb un quilòmetre de lentitud en sentit sud, la AP7 en sentit nord al punt de Mollet i la C58, amb retencions habituals ja des de Sant Quirze, de manera molt puntual i intermitent també, cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
9: Gràcies i molt bon dia. Si abans estàvem parlant... Perdona'm, que saludo a la Burgui. Bon dia, Anna. I bona sort, com estàs?
12: Bé, gelada, avui. O sigui, això què és?
9: Sí.
8: Tens fred? Sí.
12: Home, ha tornat el fred avui, ha refrescat.
7: Home, ha refrescat una mica.
9: Una miqueta. Però això com gelada? Gelada?
12: Bueno...
7: Bé, frozen.
12: Una mica frozen.
9: També ets amb moto, tu, no?
12: No, però he notat la frescor.
7: La matinera, la frescor del matí.
9: Doncs la frescor. Bon dia.
12: Bon dia i bona sort.
9: Escolta'm, a veure si avui anem bé de temps. Us van entrar a robar, no?
12: Ens van entrar a robar a la clínica.
8: Què?
9: Us van entrar a robar i, a més...
12: Ens la van liar, perdó.
9: Amb un extintor, eh?
12: Amb tres extintors. Els van buidar per tota la planta.
8: Ostres, què dius? Horrible.
9: No sabia res. Després
12: explico,
9: a veure si atents ens expliques una miqueta...
12: Sí.
9: No, és que estava veient... Vas penjar un vídeo a les xarxes que explicava precisament això i com ho van deixar tot.
12: Vaig tenir un dilluns fantàstic.
9: No, brutal. Ara, de tot en treus a Reddit, eh?
12: Bueno, home, clar, s'ha d'aprofitar, no?
9: No, que està molt bé. A veure, no tothom... busca un escenari apocalíptic dins de la feina.
12: No, però ja el tinc, faig el vídeo i el penso. Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen.
9: Bueno, en aquest cas, no sé si va facturar molt,
12: però... Bueno, però és contingut.
9: No, perdona, vas perdre, clar. I us van...
12: Ens van robar diners.
9: Sí.
12: Sí, perquè van anar a les caixes fortes directament.
9: Sí, sabien on estaven.
12: Sabien on estaven i, de fet, una caixa forta, però d'aquestes gegants, eh? I van anar, no sé, diguem, en català, un soplete?
9: Sí, bueno, un...
12: No sé com es diu. Pues amb el soplete, pues, al voltant del que és el pany, van fer un rectangle.
13: Què dius, Didi? No. Però és de pel·lícula.
12: No, de pel·lícula. I clar, com anaven amb el soplete, van arrencar la central de l'alarma antiincendis perquè no sonés. Tot el quadro rebentat, bueno, un xou.
7: Déu-n'hi-do, el bufador.
9: El bufador.
12: Ah, bufador, vale.
9: Però la pregunta seria, i sense ànim d'ironitzar, però on veu comprar aquestes caixes fortes?
12: A veure, la caixa forta era bona, vull dir. però el que passa, anaven molt preparats.
14: Clar, i això era algú suposadament de dins, perquè com
12: era sabia... Algú que, clar, perquè van anar directament on teníem les caixes fortes. Suspitós. O sigui, és algú que... sabia que on estaven.
7: Ostres,
12: I quin material tenien que portar.
7: Clar. Sí. No vas allò improvisat i t'ho trobes.
12: Ara,
7: això...
12: bèstia, després et venen els Mossos d'Esquadra i, vale, molt bé, passem l'informe, obrim expedient, i jo, vale, i què? Has d'anar a comissaria a fer la denúncia. I dic, vale, estupendo, o sigui, ja està. Jo pensava que era més del rotllo CSI, que venien muntaven, no?, tot el xou.
7: Acordonen la zona.
12: Sí, sí. Exacte.
9: El carrer Calvet tallat.
12: Exacte.
9: Helicòpter sobrevolant amb focus de seguiment.
12: Vam fer una ullada.
9: A veure, un moment, però no si vas dir qui eres.
12: Bueno, pues la mosso d'Esquadra, perquè era una parella, era follower.
14: Ah, mira.
9: En sèrio?
12: Després de tot el show d'ensenyar-li tot i tal, em va dir, et segueixo xarxes socials.
14: I jo, mira, que bé. I les petjades i això, no ho van veure?
12: Van avisar, perquè t'avisen a la científica, però la científica
13: aquesta
12: ve...
13: Aquesta és la bona, aquesta és la bona.
12: A les 24-48 hores. O sigui, tu has de deixar allò intacte.
14: Clar, com un
12: durant 24-48 hores.
9: Vas tocar les proves, tu, no?
12: No.
9: Vas escombrar.
14: Sí, vas posar escombrar.
12: Sí, perquè, clar, jo vaig dir, home, jo... necessito treballar aquí. I llavors el que vam fer és preservar la zona on hi ha la caixa forta, que és on més havíem magrejat, i la resta ho vam netejar.
13: Que fort,
9: molt bé. Doncs entenc que hi ha una nova línia d'investigació, que és la que t'ha obert tu, no?
12: Exacte.
9: Sí, no?
12: Bueno, no passa res.
9: Jo també us dic una cosa.
14: Si no, aquí ens tens, per investigar.
9: A veure, abans de posar-vos a robar, o sigui, primer, jo no robaria a cap cos de seguretat, perquè són els que ens saben més. I segona, no, jo no robaria la Diana.
12: No.
9: O sigui, la Diana, que molt bé, molt bueno. Però la Diana emprenyada, vull dir, en riu-te'n tu dels geos.
7: Però... Només pel vídeo que et farà, ja...
12: Però sabeu...
9: Ja t'arruïna la vida.
12: Però sabeu...
14: És que com el pilli, ja pot córrer, eh?
12: No. Sabeu
9: ja
12: per què?
9: Ja està corrent.
12: I sabeu per què? Perquè tinc a una amiga que es diu Gurgi, que ho esbrina tot. O sigui que...
14: Em portes allà al lloc dels fets i ho esbrinem una setmana.
9: Entre la Gurgi i la Diana us arruïna la vida.
7: La criminòloga, la Gurgi.
9: Poc de gust us vindrà d'aquells diners que teniu ara allà en el calaix.
12: Correcte.
9: Us sortirà poca compte. Va, anem al tema, perquè no tard, no. A veure, si abans parlàvem dels projectes de futurs d'una mega ciutat flotant que albergarà 80.000 persones, ara repassem altres projectes també que podrien convertir-se en realitat, perquè ja estan pensats, projectats i en alguns casos en fase de proves.
7: Us porto 5 projectes futuristes que ara mateix són impensables, però que en un futur no tan llunyà, atenció, poden convertir-se en realitat, tot i semblar sortits d'una pel·lícula de ciència-ficció. Comencem amb el gratacel horitzontal. Imagineu-vos, un gratacel en comptes de vertical, horitzontal. Una ciutat a 170 quilòmetres de llarg.
9: Perdona, però això ja existeix. Es diu Illa Diagonal.
7: Home, tant com gratacel. No, crec que això passa bastant de mides d'aquest exemple que poses. Dissenyada per allotjar 9 milions de persones, sense cotxes ni carrers, i funcionant al 100% amb energia renovable. Val, què sabem d'això? Doncs que està en construcció inicial, en fonamentació. A principis d'aquest any el projecte es va redimensionar a causa dels costos, perquè això, com podeu imaginar, barat no és, i centren els esforços en completar els primers 2,4 quilòmetres, val? Abans del 2030, a poc, ja ho tindrem. Seguim amb la bioimpressió 3D d'òrgans vitals, que això és futurista brutal. Què és això de la bioimpressió? Doncs es tracta d'imprimir en 3D òrgans humans que funcionin fent servir biotintes compostes per cèl·lules del mateix pacient. Sona a novel·la, però és brutal.
9: Ja ho tenim.
7: Això eliminaria, evidentment, les llistes d'espera per a trasplantaments, el risc de rebuig, tot i que ja s'imprimeixen teixits simples, com ara pell o cartílag, doncs, evidentment, hi ha altres reptes més importants, com és òrgans, el cor, etcètera, que han aconseguit imprimir minicors humans ja que bateguen, però els òrgans a mida real doncs encara queda uns quants anys. Això s'està fent, s'està desenvolupant a Chicago i a Carolina del Nord. Més, aquesta jo crec que no trigarem tant en veure-la. La publicitat a l'espai.
9: Explica'm això perquè m'ha escalat el cap.
7: Hi ha una empresa canadenca que es diu Geometric Energy Corporation que ha dissenyat un satèl·lit tipus CubeSat que porta una pantalla pixelada en un dels seus costats. Qualsevol pot comprar espais d'aquesta gran pantalla, píxels d'aquesta gran pantalla, per mostrar doncs, el seu logo, el seu projecte, el seu anunci. Aleshores, clar, què vol dir això? Doncs que si tu tens una pantalla fora de la Terra, des de la Terra, qualsevol persona podria veure aquest anunci. Clar, no tothom, sinó en unes zones...
8: M'ho estic imaginant, Montse, bon dia i bona sort, amb Adobat, ja no, jo ho estic veient, on em descrives?
9: Però això en el cel?
7: Això, fora de la Terra, un satèl·lit, seria amb un satèl·lit...
9: Projectat serà, no?
7: Projectat, clar, no sé a través de quina tecnologia o a través de quina manera, quina via, però seria instal·lada a l'espai.
9: És que de veritat, a veure, un moment, que està molt bé així, però tu és que acabarem estirats mirant el cel.
12: Exacte. Volent anar a la platja.
9: Cop els mobles a l'Ikea, com va deixar, és que no veurem ni les gallines.
12: Ja.
9: Ens
12: falta
9: publicitat
12: al cel.
14: I veurem la Lola Lolita allà dalt del cel.
7: Totalment segmentat pel lloc, perquè, clar, la publicitat, com que pot anar canviant, perquè serà tot digital, doncs a la zona de l'Equador, diguem-ne, a l'hemisferi sud, doncs es projectarà una cosa, a l'hemisferi nord una altra, depenent del lloc on estiguin. En fi,
12: no m'agrada.
7: Això està en proves de llançament. I no deixem l'espai, que també s'ha projectat, atenció, aquest a mi m'agrada, un ascensor especial. Un ascensor, aquí pugem i anem a la quarta planta redacció, a la tercera planta a l'estudi, doncs en aquest cas aniríem amb un cable de 100.000 quilòmetres que connectaria la Terra amb una estació especial permetent pujar sense necessitat de coets explosius. Val? Aquest projecte sona també a ciència-ficció, ho sé, però que sapigueu doncs, que està en investigació teòrica i de materials. L'obstacle més gran és que ara mateix doncs, no existeix un material prou fort i segur i lleuger per pujar-nos cap a dalt. Tot
9: I per travessar l'atmosfera, suposo.
7: Sí, clar, hi ha molts reptes. Però el projecte té un full de ruta, eh? No us penseu que no hi ha un objectiu. L'objectiu és 2050.
12: Què dius?
7: Però actualment no està tan lluny, eh?
14: Estarem vius?
7: Actualment està limitat per la falta de materials produïts a escala industrial, eh? I per últim, ja per acabar, un cas que ja hem sentit a parlar, la colonització de Mart. Com està aquest tema? Com està? Doncs mireu, SpaceX està desenvolupant la Starship, que és el coet més potent de la història, que està dissenyat per ser totalment reutilitzable i capaç de transportar 100 persones, de cop, al planeta vermell. Val? El pla no és només visitar el planeta, sinó construir Mars City, la ciutat a Mart, una colònia autosuficient que garanteixi la supervivència de l'espècie humana. Per cert, que SpaceX ja ha fitxat un preu per sortir en borsa, $135 per acció, que és la major sortida a borsa de la història.
9: Wow.
7: I saben el que estan fent. La localització és a Starbase, a Texas. Evidentment, darrere tot això hi ha Elon Musk, amb el seu SpaceX. I ara estan fent vols de prova orbitals, eh? Després de diversos llançaments, el 24 i el 2025, s'estan preparant les primeres missions no tripulades, primer, cap a Mart, projectades, doncs, a finals d'aquest 2026.
9: A mi,
7: per tant, poc a poc...
9: No m'hi trobaran tampoc comprant bitllets per anar a Mart.
12: A mi, em deixeu a la meva Barceloneta.
14: Sí, Elon Musk ha de fer aquesta societat, em faria una mica de por, eh?
9: També t'ho dic. De tota manera, que vagi tirant, m'entens?
14: Sí, que vagin ells, ja, tu, ja s'ho faran.
9: Que ja ens veiem a dalt. Va, les 7:07 del matí. Gràcies, Montse.
7: A tu.
9: Va, anem a la pregunta del dia. Mira, avui, com que la campanya del Madrid està com està, que és un autèntic despropòsit, a les eleccions del Real Madrid, que tu dius, què dius tu?
12: És que jo no tinc ni idea de
9: molt
12: futbol.
9: Molt bé, no, és que aquí anava. I tu?
14: Quina és la pregunta?
9: Molt, molt perfecta, tu?
8: I que parlem del Real Madrid,
9: I
8: no?
9: I què, tu, això...
8: No, la Montse va dir ahir que hi havia unes eleccions o alguna cosa així, no?
9: Molt bé, doncs...
12: El Florentino.
9: Com que la campanya és així, dic, els hi preguntaré a les no expertes, perquè com que la cosa és un autèntic despropòsit, qui guanyarà les eleccions a la presidència del Real Madrid?
8: Ostres, és una porra.
9: Anem a fer una porra. Montse, qui dius? Jo... A veure, hi ha dos...
12: Quins són els candidats?
14: Clar,
9: És que aquí està la gràcia.
12: Per dir, no?
9: Sí. Hi ha el Riquelme, Enrique Riquelme i Florentino Pérez. A Montse.
7: Florentino Pérez.
9: Florentino.
14: Riquelme, fora Florentino.
9: Riquelme, què dius
8: jo
9: tu?
8: Jo dic Florentino.
12: A veure què diu ChatGPT.
8: Ah, ella sempre fent trampes.
12: A veure. Bueno, a veure. Jo diria que... Florentino, eh?
9: Sí. Ah,
8: què et diu, què et diu?
14: Veu, Riquelme.
9: Què?
7: Venga, no sabe
12: mi valoración, viendo la situación actual, sería Florentino Pérez, favorito, claro, y Enrique Riquelme necesitaría una sorpresa importante para ganar.
9: Home, ja la va donar.
7: Home, ja la va tenint, eh?
12: ChatGPT diu Florentino.
9: Ja la va donar.
7: El tema és que ell també va tenint sorpreses.
9: En tot cas, sortirem de dubte, sabeu quan?
12: Quan.
14: Què ens importa?
12: Què més dona el futbol?
14: Home, no, que té poder, el Florentino lo maneja todo.
12: Bueno, ja.
9: A veure, us importa tant a vosaltres, les eleccions al Madrid, com a mi els viatges a mar. Les eleccions seran el proper diumenge. Dilluns tindrem nou o no, president del Real Madrid.
10: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
9: És 5 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que les pluges d'ahir dijous deixen diverses afectacions.
7: El temporal va obligar l'organització del Primavera Sound a suspendre alguns dels concerts previstos als dos escenaris principals del Parc del Fòrum i va deixar el públic sense poder veure alguns caps de cartell com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Les pluges també van provocar incidències importants al Ripollès. La línia R3 de Rodalies va quedar interrompuda entre Manlleu i Ripoll pel xoc d'un tren contra un arbre caigut, un incident que no va causar ferits.
9: I els docents rebutgen el preacord entre sindicats majoritaris i educació i mantenen les vagues.
7: La proposta no ha rebut prou suport per tirar endavant i s'obre un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. A la consulta que va finalitzar ahir al migdia va guanyar el no amb un 65,1% dels vots. Els sindicats demanen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, una reunió avui mateix per reprendre les negociacions. Niubó ha demanat responsabilitat i reflexió a la comunitat educativa que, per cert, mantenen avui la vaga unitària a Arc de Triomf.
9: I l'UCO demana al jutge que requereixi informació econòmica del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025.
7: L'UCO ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que emeti un requeriment judicial adreçat al conglomerat empresarial Grup Kiki perquè aporti tota la informació que disposi de transaccions econòmiques realitzades amb el PSOE i amb el PSC dels exercicis 2024 i 2025. També li demana que faci oficis per a l'Agència Tributària perquè aportin documentació de caire econòmic sobre els dos partits i sobre diverses persones físiques i jurídiques.
9: I trontolla l'alto el foc entre Israel i el Líban hores després d'entrar en vigor per nous atacs d'Israel i Hezbollah.
7: Una tensió que s'ha reactivat malgrat la mediació dels Estats Units i en aquest context un atac sobre una base de l'ONU al Líban ha deixat dos militars espanyols ferits i un soldat serbi mort. L'executiu central condemna els fets.
9: I acabem, Rosalía ajorna els seus concerts a Miami i a Orlando per una emergència familiar.
7: La cantant Rosalía ha ajornat per una emergència familiar els seus concerts a Miami, previstos per ahir 4 de juny i per demà 6 de juny, així com també a Orlando, previst pel 8 de juny. Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció.
9: Anem pel temps. Des d'Emet, la informació a 4 per un quart de 8 amb Juan Carlos Piña. Bon dia.
15: Bon dia, què tal? Avui divendres a Catalunya tenim intervals de núvols amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta al litoral central i sud durant aquesta primera meitat del dia, tendint a remetre. Les temperatures diurnes tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord als extrems del litoral, de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda, bufarà vent fluix de la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central lleidatana. És una informació d'EMET.
9: Gràcies i molt bon dia. Vinga, va, anava a dir la pregunta del dia. La porra havien dit...
12: havia dit Florentino.
9: Tu creus que va guanyar a Florentino?
14: Riquelme.
9: Florentino. A veure si guanya res. A mi...
14: Però no tenim la resposta.
12: Però ens juguem
9: no, a... No, tindrem dilluns. A mi m'agradaria que guanyés a Riquelme, eh?
14: Clar, home, el Florentino està ja molt passat de...
9: A mi m'agradaria que guanyés Riquelme.
12: Qui és Riquelme? Un exjugador o alguna
9: cosa? No, que va, és un noi que ha aparegut aquí, que... Doncs bé...
14: Hi ha hagut alguna presidenta?
9: No hi ha
14: volem una presidenta. Clar, potser connectaríem més, saps?
12: Exacte. Potser sí, ja les veuríem al futbol.
9: Hi ha un petit detall.
14: Quin?
9: Que primer s'hauria de presentar una presidenta, perquè la gent la pugui votar.
14: Potser ho tenen difícil.
12: Preguntem-nos per què no es presenten.
9: Mira, jo crec que ja més enllà de gènere, tothom ho té difícil, havent-hi aquest senyor...
14: Bueno, el Florentino...
9: A la primera, perquè Florentino. En aquest arquemer, fàcil no l'hem posat.
14: No, bueno, però el Florentino va ser el que va dir una periodista que no sabien escriure de futbol, no?
12: El masclista.
9: I després es va conèixer que el periodista em sembla que en sabia bastant de futbol.
14: Home, i tant.
9: Va, d'aquí a 2 minuts arribem a 8:15 del matí.
10: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
9: Arribant a 8:15, avui anem
14: amb el Cuetacol.
9: Avui hem de ser feliços per... A veure, hi ha una obvietat. Hem de ser feliços perquè és divendres.
14: Sí.
9: Perquè estem bé de salut, fins al moment, toquem fusta. I per què més?
14: Doncs mira, també per les segones oportunitats que ens dona la vida sense avisar. Perquè és que quan som petits pensem que la vida és una línia recta, que les oportunitats passen una vegada, que els trens només passen un cop i que si s'escapa un, doncs ja ho tindries, ja s'ha acabat. Però escolta, després et fas gran i descobreixes que no, que la vida és molt més desordenada que tot això. Perquè hi ha feines que arriben quan ja havies deixat de buscar-les, hi ha projectes que donaves per forts i, escolta, de cop tornen a aparèixer. Hi ha amistats que pensaves que havies perdut per sempre i un dia tornen a escriure com si el temps no hagués passat. I fins i tot hi ha versions d'una mateixa que creiem desaparegudes i que un dia tornen amb il·lusió, amb ganes, amb confiança quan pensaves que ja l'havies perdut. I això és el que m'agrada de la vida, eh? Que quan ja tens decidit com acabarà una història, de vegades et canvia el guió. No sempre, evidentment, hi ha coses que s'acaben i s'han acabat, però també hi ha altres que tornen quan menys t'ho esperes i crec que és una de les raons per les quals no hauríem de donar res per perdut massa aviat. Perquè no sabem què passarà d'aquí un mes ni d'aquí un any, no sabem quina trucada rebrem, quina persona coneixerem, quina porta s'obrirà i, sincerament, això és bastant emocionant. Així que avui hem de ser feliços per totes les segones oportunitats que la vida ens regala sense avisar, perquè moltes vegades les millors coses no arriben quan les estàs buscant, arriben quan ja havies deixat de buscar-les.
9: I és veritat, eh?
14: És així, és així.
9: A vegades un fa l'exercici i diu, va, deixa-ho buscar a veure si surt. Però segueix buscant. Allò de reull, eh? Va, hem arribat a 8:15 del matí.
10: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
9: Tal dia com avui, un 5 de juny, però del 1968...
7: Hi havia un atemptat contra el senador Robert Kennedy a l'hotel Ambassador de Los Angeles, on moriria l'endemà.
16: Bob Kennedy es el segundo miembro de la prometedora dinastía política asesinado en pocos años. Opuesto a la política del presidente Johnson en Vietnam, Bob Kennedy sería convertido en uno de los más duros críticos de esta política y en un candidato con posibilidades para las elecciones presidenciales.
9: I tal dia com avui, però del 2005...
7: Rafa Nadal guanyava el Roland Garros, el seu primer gran slam en vèncer l'argentí Mariano Puerta, li entregava el trofeu Zinedine Zidane. Escoltem el punt de la victòria.
17: Rafael Nadal has made history.
9: També tal dia com avui, un 5 de juny, però del 2008.
7: A Barcelona, Pep Guardiola signava el contracte com a tècnic del primer equip del Barça per les temporades 2008-2009 i 2009-2010.
18: No niego que estoy aquí no solo por el hecho de que he entrado un año en tercera división y ha ido bien, sino por lo que había hecho en esta casa como futbolista. Es decir, no sé si se hubieran atrevido a entrenar, a coger un entrenador que solo hubiera estado en tercera división. Y entiendo las dudas que tengan.
9: Brutal. El Guardiola, per cert, que debutava amb el Barça amb derrota. I jo me'n recordo aquell primer partit que deia uf, que patirem aquesta temporada.
12: Ai, m'encantava, Guardiola.
9: Uf, que patirem aquesta temporada i ho vam guanyar tot. Tot ho vam guanyar.
12: Va ser màgic.
9: Tot va ser molt màgic, però molt màgic.
12: Molt emocionant.
9: Eh? Molt. T'estàs emocionant.
12: Teniu un mocador. Allà sí que veia el futbol.
9: Clar.
12: A l'època Guardiola, sí.
9: Allà el veiem tots, el futbol.
12: Home, clar,
9: tots el veiem.
12: Va ser.
9: Vinga, 1:15 de 8 del matí. Una dada, abans de posar-li música, sabíeu que el vostre cervell sap quantes calories té un plat només en mirar-lo un mil·lisegon?
12: Mm,
9: No em mires així, ara ja ho saps. Sí,
12: ara ja ho saps. A mi no me les diu. Es guarda la informació.
9: A veure, perquè igual estàs pensant en altres coses. A veure, un estudi de neuroimatge ha revelat que el sistema visual humà està connectat a un escàner calòric inconscient d'alta velocitat. Quan mirem una foto de menjar, el cervell calcula la densitat energètica de manera gairebé instantània. És allò, a veure, que veus un plat d'una hamburguesa amb doble de formatge, amb ceba fregida, amb no sé què, ja ho mires i dius... Aquí alguna cosa està passant. Doncs el cervell calcula la densitat energètica de manera gairebé instantània, molt abans que siguem conscients de que si el plat ens agrada o no ens agrada. Una habilitat heretada dels nostres avantpassats per assegurar la supervivència.
8: Ah, les persones amb diabetis li diem elogímetro, però no calculem calories, calculem hidrats de carboni, que encara és pitjor. I, escolta, el cervell, si l'entrenes...
9: Però que siguis veritat que mires un plat i de seguida veus...
8: Sí,
9: home,
8: sí,
9: ja
8: sí,
9: veiem...
8: Sí. Home, ja saps, no? Una hamburguesa d'aquelles...
9: Doncs això és aquest càlcul ràpid. O sigui, aquí...
8: Elogímetro, sí.
9: Elogímetro, eh? Si tots tenim un elogímetro que no ho sabíem, però el tenim superdesenvolupat, m'entens o no? Aquí pensant-nos que tenim 1000 habilitats i resulta que la bona és elogímetro. Coses... És un quart i quatre minuts de 8 del matí. És que el nom té...
8: És
12: boníssim.
8: Que rotllo, en català, l'ullimetre.
9: L'ullimotre.
8: L'ullimetre.
9: Ullímetre. Ullímetre. Sort que tenia que sortir la Montse i posar-nos tots al lloc. Va, Montse, què hi posem?
7: Va, abans hem posat una cançó d'estiu, Summer, de Calvin Harris, i ara una altra d'estiu, però en aquest cas que va protagonitzar l'anunci d'Estrella de... No recordo l'any, potser crec que era 2010.
9: Perquè... El 2009 va sortir l'anunci, coincidint amb això, amb aquest any gloriós, d'Applejack, que va ser quan...
12: Ah, sí.
9: Que era l'anunci de Formentera. El 2010, d'Estrella, era l'anunci que es va fer de la nit de Sant Joan, que anaven a Menorca.
7: Sí.
9: I que feien el Sant Joan de Menorca amb els cavalls.
7: El 2010 va ser Applejack.
9: Cadaqués.
7: 2010 va ser Applejack, a Menorca. Applejack és la cançó que escoltarem ara, de Triangles.
9: Ah, doncs la que deia abans, quina era?
7: Jo crec que era el Tonight Tonight, no?
9: Sí. No, però he dit Applejack pensant en aquesta que estàs dient.
7: Ah, no.
9: Sí, ho heu fet... He tingut creuaments, o sigui.
7: És una altra cançó.
9: Pensava en aquesta cançó, que era Menorca, que comença Cadaqués i acaba Cadaqués.
7: Ah, sí, sí, sí.
9: Sí.
7: Però escoltem la del 2010, que és la de Menorca.
9: Correcte.
7: Que és aquesta de Triangles.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit.
8: Marimacho.
9: Existir solo.
10: Terroristes.
11: Ven a menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
15: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
14: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
16: Idees que cremen. No sé si m'explico.
14: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
17: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
18: Només 6 i arribem a 8:15 del matí. Era Billy, The Vision and the Dancers.
19: L'altre, el Tonight Tonight.
18: La del 2000 i era...
19: Com es deia la cançó, no recordo?
18: S'ha marcat.
19: S'ha marcat, exacte.
18: S'ha marcat.
19: Sí, sí. Un altre dia la posem, aquesta.
18: Jo què he dit? Quina he dit?
19: Applejack.
18: Applejack, exacte. Anem als titulars, és que ho tenia aquí posat, eh? Anem als titulars de la premsa escrita, això és el que ens trobarem avui al quiosc. Quan veiem els diaris, en portada, comencem, com sempre, amb La Vanguardia.
19: Que diu, els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El periòdico titula, Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. El País, 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. El Mundo, el Suprem, va frenar el pla contra la UCO de Mercedes González. El diari Ara destaca avui, els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. La Razón avui titula, indignació a la Guàrdia Civil per la connivència dels comandaments amb la trama. I, per últim, el diari ABC diu el DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de la UCO.
18: Acabem amb Mundo Deportivo i Diari Sport.
19: El Mundo Deportivo diu superduel i l'esport, per la seva banda, Ferran i poca cosa més.
18: Amb 5, arribem a 8:15 del matí. Gurgui, per què poses aquesta cara?
20: No, perquè em fa gràcia. No.
18: Què et fa gràcia?
20: Estava pensant amb el tema, com introduir-lo.
18: Amb el tema. A veure, i a quina conclusió has arribat?
20: Bueno, el juny és un mes d'oportunitats i us volia dir que els que esteu solters en aquesta taula, si teniu algun ex rutllant per allà, ojo, perquè juny és perillós, perquè estan havent-hi moltes reconciliacions.
19: Ah, sí?
20: Vigileu amb els ex. I ara...
21: Però habitualment l'estiu és mala època.
20: Clar, és que jo pensava això,
21: no,
20: però és que...
21: sempre necessito temps,
20: tothom
21: i el temps és just l'estiu.
20: Et reconcilies per Nadal, no ara que ve l'estiu. Però
18: també et dic una cosa, cada vegada m'estic quedant més sol, amb el tema de la solteria.
20: Ja.
21: Sí o no?
18: Tothom
21: s'està emparellant o què?
18: Tothom s'està emparellant.
20: Veus?
18: Aquest programa hi hauria d'haver-hi a càmera ràpida punts vermells i punts blaus. O sigui, el vermell és qui separa, el blau és qui s'ajunta. I aniria canviant, s'aniria de discoteques.
20: Bueno, podem fer un meet amb meet, no? Com es digui, clar, escolta.
21: És per una mica d'emoció a la vida,
20: no? Ui.
21: És per despistar el personal.
20: Clar.
18: Està molt bé, per posar emoció a la vida, o sigui, que et rebentin el negoci, que te'l robin.
21: A mi m'agraden les emocions fortes.
18: Tu no ets de quedar-te a casa mirant com surt el sol, ja ho sé.
20: Vigileu, perquè parlem de l'Alice Campello i l'Álvaro Morata, i és que parlem d'aquesta reconciliació molt sonada, perquè no és ni la primera ni la segona, sinó és la tercera. Recordem, l'Alice Campello és una influencer molt coneguda, italiana, que es va casar amb l'Álvaro Morata, jugador, es van casar el 2017.
18: Home, perdona, era una parella molt maca.
20: Sí, molt maca, bueno, porten 10 anys junts.
21: 3 vegades.
20: Quatre fills en 10 anys molt joves. I és veritat que a l'agost del 2024 van fer com uns canvis a les seves biografies a xarxes socials que ja ens va cridar l'atenció i ja vam sortir a dir que hi havia una possible crisi. Només l'Álvaro Morata va trigar 8 hores i ja va fer un comunicat dient pues, que sí, que s'havien separat. El cas és que a principis de 2025 arriba la reconciliació i a principis de 2026 es tornen a separar i fan el mateix moviment a les xarxes. Es treu el cognom de, perquè la Litxe Campelo era Litxe Campelo Morata, es treu el Morata i llavors jo vaig ser una de les primeres que em va cridar l'atenció, ho vam dir xarxes i, òbviament, la separació es produïa una altra vegada. Què va passar? Pues que, com no podia ser, la casita de Bad Bunny, que també en parlarem, que estic, ja no puc més de la casita de Bad Bunny, ja. No puc més.
21: Casari ja de fer concerts, no que quants queden?
0: Es queden molt.
18: Perdona, acaba de començar la gira a Europa, per
20: però
18: cert.
20: Però que sembla ja una eternitat.
18: Vam explicar aquesta setmana que a un casament, no sé si heu vist, que s'ha viralitzat molt també, un casament que hi ha com una tela que tapa alguna cosa i estan tots els convidats allà i de cop i volta treuen la tela i apareixen els nuvis amb una reproducció, una rèplica exacta de la casita de Bad Bunny.
20: Ens estan en la olla.
18: En el mig del casament.
21: Ens estan en la pinça.
20: Mira, a Mar, a la City Mar, podrien anar tots els de la casita.
1: Amb un ascensor.
20: El cas és que se'ls va veure junts i ja es va començar a rumorejar que havien tornat. El cas és que sí, que havien tornat, però jo vull fer un petit apunt perquè a mi em va passar una cosa molt sobtada i és que us explico els detalls, perquè cap al 19 d'abril van coincidir ells a Milán i van fer un retrobament amb els fills, però van anar a veure uns partits de tennis per separat. Però em va sobtar perquè la Litxe Campelo va pujar una story a les seves xarxes socials on jo li vaig veure una aliança que jo tenia clar que aquesta aliança li havia regalat a l'Álvaro Morata. És més, l'Álvaro Morata li va començar a posar likes a fotos de la Litxe Campelo, que sortia allà en biquini i tal, no sortia amb els nens, que tot ex pot ficar m'agrades. El cas és que jo, una persona pues que podia contrastar la informació, no cal dir res més, vaig preguntar, escolta, tinc tot això, pregunta-li tu a l'Álvaro, a veure què ens pot dir, si ens pot posar llum a la foscor. El cas és que va dir, no hi ha reconciliació, tal. Total, que em trobo aquesta setmana, patapum, que han tornat per tercera vegada. Jo no sé què penseu de les reconciliacions, de les segones oportunitats, però estem parlant de la tercera oportunitat. Et diré una cosa, us diré una cosa. En totes les separacions, sempre la Litxe i l'Álvaro han volgut controlar que no es digués que hi havia terceres persones, vull dir, han estat molt controladors. Després el Javi de Hoyos va publicar la confirmació i va dir, la Litxe va confirmar amb un missatge i va dir, gràcies per ser bona persona, per fer-ho tot molt amb respecte, a veure, si sou personatges públics i feu coses d'adolescents, ara et deixo de seguir, de no seguir,
18: però
20: què vols que fer?
18: Un moment, se sap per què ho han deixat les altres dues vegades?
21: Aquesta és la pregunta.
20: A veure, jo sé que hi ha un desgast de salut mental, que sempre ho ha parlat l'Álvaro Morata, que és real, però a mi, jo pel que sé, l'Álvaro Morata era el que estava com cansat de la relació i la que tirava més del carro era la Litxe Campelo. I sí que a mi, però són rumors, l'Álvaro pues potser es va despistar una mica, però clar, com després dius això i et venen amb amenaces de demandes i tal, perquè estan molt preocupats, que no es digui el que podria ser.
18: Vinga, deixem aquest tema perquè encara ens en queden 4 o 5 de trencaments i reconciliacions.
20: Segurament, ja t'ho dic jo,
1: De fet, a tenir 4 fills també.

0: al ojeador, és el captador que agafa, veu la Didi i diu, vinga, tu puja.
1: A mi m'agafarien.
0: Ara és, tu puja. És a tots d'aquí ens agafarien.
2: Però que jo he vist grups de, de noies que agafen a dos de les amigues i les altres tres, clar, que no les, són normatives, deixen, que no, que segons ell...
0: No, no són noies.
2: I les amigues no miren atràs, diu, jo me voy a la casita, no, exacte, i te quedas.
3: No. I de vegades no és el Marcelo qui va a triar, sinó són les noies que intercepten Marcelo a mig camí.
0: No, no, no. El Marcelo s'ha fet potser més famós que el Benito. O sigui, és increïble, però el problema és el que deia dels cossos normatius, que són noies molt estereotipades i al final, òbviament, no és la crítica, per exemple, de l'Ester Espósito o de les noies que van allà a ballar, a vestir com els hi dona la gana, sinó com et cosifiquen ells mateixos la pròpia organització.
1: Clar, clar.
0: I a part que estan utilitzant els cossos allà de la casita per fer realment el show i al final el Benito el veus allà, el Bad Bunny, cantant tal amb una situació de poder, com si està al costat del Benito, perquè a part ara explicarem la guerra que hi ha a dins de la casita perquè per poder sortir
1: per
0: tu a la fotografia
1: en primera fila,
0: i al vídeo, és una bogeria. I l'altre punt que volia destacar és com la casita va néixer de l'origen per fer una representació i un missatge simbòlic de les casitas de Puerto Rico, no? De la classe treballadora, i s'ha convertit en tot el contrari,
1: amb
0: la gent més rica, més influent, i que inclús els propis VIPs es barallen per estar amb el Benito, com ha passat amb la Lola Lolita, que va anunciar la Lola Lolita, una gran influencer, més de 14 milions de seguidors, que no se la va veure, no se la va veure perquè, clar, no la deixaven, o suposadament deia que era una barbaritat
4: hem arribat
0: a un punt, sí, que sí. Jo crec que el més important, i que et doni l'estatus de poder, estar en una casita, jo no sé cap a on anirem a parar.
4: Per cert, a tot això... Sembla que estan canviant una mica les polítiques i que ara s'ha posat el focus
0: en que
4: es fa una discriminació flagrant i que ara ja veureu com canviaran les coses.
0: Em sembla molt interessant perquè aquest debat només ha passat aquí a Espanya i que l'organització o el Bad Bunny escolti les crítiques em sembla superbé.
4: Perdona,
0: que es faci una reflexió sobre això.
4: A Puerto Rico, per compensar... és a dir, qui anava a la casita pagava unes morterades molt altes, molt altes. I això era per compensar els preus que eren molt més populars a Puerto Rico, per compensar els preus del públic.
0: Pues em sembla molt bé, Badó, perquè aquí, a part, van convidats i després, per exemple, la Lola Lolita ha pogut anar convidada dos cops quan la gent, els seus fans, estan pagant una morterada i aquests, pues, gratis, i vinga, i a sobre barallant-se.
4: Ho deixem.
1: 500 euros algunes persones.
0: Imagina't.
4: Ho deixem aquí. Gràcies, Gurgi. Va, gràcies, no marxis, queda't
0: no,
4: aquí.
0: No, no, no.
1: Queda't.
0: No, que tenim tela.
4: Abans que acabi el programa, sabrem qui va entrar a robar a la Diana. Que ja et dic jo, que encara està corrent. Encara està corrent. Tenim un regal! Com ens agrada donar regals a aquest programa?
0: Ai, sí.
4: Va, ja podeu trucar al 900-630-630. 900-630-630. Avui us portem un regal que us explotarà el cap, però no literalment. I és que la invenció del temps convida a la reflexió col·lectiva sobre què és el temps, quin és el seu origen, com ho percebem, com sorgeix el temps en la ment dels humans. Podem viatjar al passat? On és el temps, al cervell? Què passa quan la nostra memòria ens falla? M'esclatarà el cap literal, al final. Es pot predir la història? A partir d'aquestes preguntes i moltes altres, l'exposició ens acosta als avenços científics i les interpretacions culturals que han intentat comprendre aquest fenomen tan abstracte i alhora tan central a la vida humana. Si voleu veure aquesta exposició, 900-630-630. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort.
5: Bon dia.
4: Hola, amb qui parlo?
5: Amb Ricardo Piris.
4: Com està, Ricardo?
5: Bé, una mica adormit, però bé.
4: Has entès bé el regal? Perquè no m'entenia ni jo mentre ho estava explicant,
5: Bueno, clar, just com que l'escolto pel mòbil, just quan ha agafat la trucada, doncs he penjat. He escoltat una mica que anava sobre una exposició sobre el pas del temps
4: Tens fills, tu, o no?
5: Sí, tens fills, tinc.
4: Doncs us agradarà molt. És una història per compartir amb grans i petits. Des d'on truques?
5: Ah, molt bé. Des de Montornès del Vallès.
4: Perdona, que s'ha tallat.
5: De Montornès del Vallès.
4: Ah, de Montornès del Vallès, molt bé. Estàs treballant, sí, o vas cap a treballar?
5: Ara aniré a treballar d'aquí una estona.
4: De què treballes?
5: Treballo a l'Ajuntament de Montornès.
4: Molt bé. Ens truca molt gent que treballa en el sector públic,
3: Sí, fa veu de locutor, ara que penso.
0: Ah, sí,
3: no, és que sí, tens una veu maca, eh?

0: Sí, sí,
1: envia'ns el currículum a...
2: Sí. Matí, arroba... Escolta'm, res, de seguida anem als informatius directament, però, mira, fem una cosa. Dona pas, digues, anem als informatius del Bon Dia, Bona Sort. Dóns pas tu, directament. Va. Vinga, va.
0: Vinga. Pues anem als informatius de on era, perdona, que estic dormint.
2: Del programa, del Bon Dia i Bona Sort.
0: Això. Donem pas als informatius de Bon Dia i Bona Sort.
1: Molt bé.
2: Bueno, que segueixi treballant a l'Ajuntament, que segur que es guanyarà millor la vida. Va, avui és 5 de juny del 2026, el dia que ens anem sabent que les pluges d'ahir dijous deixen diverses afectacions. Montse.
3: El temporal va obligar l'organització del Primavera Sound a suspendre concerts previstos als escenaris principals i van deixar el públic sense poder veure alguns caps de cartell com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. També van provocar incidències importants al Ripollès. Les tempestes van fer que la línia R3 de Rodalies quedés interrompuda entre Manlleu i Ripoll pel xoc d'un tren contra l'arbre caigut.
2: Els docents rebutgen el preacord entre sindicats majoritaris i educació i mantenen les vagues. Perdoneu, Montse.
3: Perdona.
2: És que estic rient perquè m'ha començat a fer gestos
3: sí,
2: i m'ha fet rient.
3: Perdona, has estat tu. La has començat tu.
1: Oh!
3: Has començat tu. Jo també t'he fet un, és veritat. Va, la ens posem seriosos. La proposta no ha rebut prou suport per tirar endavant i s'obre un nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. A la consulta, que va finalitzar ahir al migdia, va guanyar el no amb un 65,1% dels vots. Els sindicats demanen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, una reunió avui mateix per reprendre les negociacions. Niubó demana responsabilitat i reflexió a la comunitat educativa.
2: I l'UCO demana al jutge que requereixi informació econòmica del PSOE i el PSC dels anys 24 i 25.
3: L'UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que emeti un requeriment judicial adreçat al conglomerat empresarial Grup Iqui perquè aporti tota la informació que disposi de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i amb el PSC dels exercicis 24 i 25. També demana a l'agència tributària que aporti documentació de caire econòmic sobre els dos partits i sobre diverses persones físiques i jurídiques.
2: Mentrestant, trontolla l'alto el foc entre Israel i el Líban, hores després d'entrar en vigor per nous atacs entre Israel i Hezbollah.
3: Una tensió que s'ha reactivat malgrat la mediació dels Estats Units i que en aquest context també un atac sobre una base de l'ONU al Líban ha deixat dos militars espanyols ferits i un soldat serbi mort. L'executiu central condemna els fets.
2: Gràcies, Montse. Anem pel temps amb 5:45 del matí. La informació que ens acosta Juan Carlos Piña des d'EMET. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
4: Bon dia, què tal? Avui divendres a Catalunya tenim intervals de núvols amb ruixats localment forts acompanyats de tempesta al litoral central i sud durant aquesta primera meitat del dia, tendint a remetre. Les temperatures diurnes tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord als extrems del litoral de direcció variable a la resta de la comunitat. Durant la tarda bufarà vent fluix de la component sud, sent ocasionalment moderat a la depressió central lleidatana. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos, i molt bon dia i bon cap de setmana. Ens anem cap al RAC. RAC, bon dia.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident de la AP7 de fa una estona a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord, doncs per la retirada de vehicles a hores d'ara deixa fins a 7 quilòmetres i mig de cues i també hem de comptar amb una altra avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara continua tallant un carril també a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord cap a Barcelona. Per altra banda, destaquem algunes retencions habituals. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions també als primers trams i les primeres meitats de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim encara 4 quilòmetres de congestió, precisament a la AP7 a Barberà, però en sentit sud. A la C58, retencions intermitents com és habitual des de Sant Quirze en direcció Barcelona i també cap al Llobregat, cap a la capital catalana trobem cues des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu per l'A2 i la B23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies i molt bon dia.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: Bé, les xarxes no descansen i la Diana tampoc. Estàvem parlant de la casita de Bad Bunny, que està portant cua.
1: Molta.
0: Amb tota la repercussió mediàtica.
1: Massa, també et dic, eh? O sigui,
0: i, ja. Ja, no?
1: No dona per més, ja, la casa. O
0: ja,
1: sigui...
0: ja, ja.
2: Sí que dona per més, que li queden 8 concerts. Home, més.
3: Que
2: penseu, aquest cap de setmana crec que descarga. Ara us ho busco.
3: Més que la ruta del papa, tu. No, no, no, no pot
1: és
3: ser.
1: Horrorós. És horrorós. I a part de tot el tema de la selecció de les persones que estaven a la casita i tal, tu abans has dit el tema de la Lola Lolita, que és una macroinfluencer espanyola, pues van enganxar la Lola Lolita barallant-se amb una altra noia. S'ha ultraviralitzat un vídeo on surt ella barallant-se per estar a primera fila.
0: Ai.
1: Perquè l'important ja no és estar a la casita, sinó és estar a primera fila.
2: Clar, se t'ha de veure.
3: Amb el Benito.
1: S'ha de veure amb el Benito, exacte. Llavors estava allà cridant-se amb una noia i perquè s'estaven donant allà...
3: No, no, supermacarra, eh?
1: Supermacarra. És que Lola Lolita...
3: Bueno, tela, tela, tela.
1: T'assembla. I a la germana també, que ha tingut també una moguda aquesta setmana amb una altra influencer, la germana de la Lola Lolita.
0: Sí, que la gent es rebenta per estar allà a primera fila.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí, que se'ls hi vegi la cara.
1: Bàsicament. Bueno, i si ser dona és complicat, vale, perquè és complicat, a xarxes socials ho és el triple. Perquè ens estan jutjant constantment, vale? Com és en aquest cas. Un home s'ha fet ultraviral amb el seu vídeo analitzant els pits de Jessica Goicochea.
4: Operades o naturales. Chicos, mis ojos están aquí abajo. Hoy vamos a hablar del pecho de Jessica Goicochea.
1: És normal fer un vídeo així?
3: Ostres, en sèrio?
1: En sèrio,
2: però buscaros.
1: O sea, fer un vídeo analitzant el pit, si és operat o no, i es treu de la màniga 2 minuts de vídeo parlant sobre els pits de Jessica Goicochea.
0: Bueno, suposo que ha rebut hates per un tubo, que anava.
1: Ha rebut per un tubo perquè apareix un tio que feia només uns dies havia publicat un vídeo reclutant a noies d'imatge, segons ella, ell deia, per anar de viatge a Eivissa.
3: Ah, ostres, és aquest
1: tio! Ella amb els seus amics, és aquest tio. I després, al cap de 2 o 3 dies, publica aquest vídeo parlant dels pits de la Jessica Goicochea i s'escuda amb que és gay.
0: Sí, a part de la repercussió que ha pogut tenir a través de...
3: Sí, bueno, però que, perdona, veure, ja no homosexuals, que són misògins i masclistes.
1: Pot ser masclista, igual, exacte. Jo, de fet, vaig fer un vídeo dient no té res a veure la teva orientació, o sigui... Ets masclista igual.
0: Però és que, o sigui, no tingueu cap dubte que el que busca aquesta gent és el que està passant ara mateix.
3: Claro.
0: Que n'estiguem parlant. I a més, saps què passa? Que això el que fa és que després la gent vagi a veure el vídeo de com es posa amb els pits de la Goicochea.
5: Pel camí hi ha molta gent, sobretot adolescents i gent més jove, que no té potser aquest criteri format.
0: Aquest
5: i que
0: és
5: la influència.
0: Aquest és el problema.
3: I que aquest tio fa uns dies estava captant a noies perquè s'anessin a Eivissa d'imatge, que no les estava regalant, les estava...
2: És molt fort.
1: Bueno, bàsicament, l'algoritme que fa, pues, premia barbaritats. Barbaritats com, per exemple, aquesta.
6: Si jo estic en una relació amb una chica, jo la engaño 3 vegades. Y no se da cuenta, la dejo. Porque tampoco puedo salir con una distraída.
3: ¿Cómo?
6: Es la verdad.
3: Hostia.
6: Se tiene que dar cuenta. Si no se da cuenta, porque no es espabilada.
1: O sigui, jo, a veure...
3: És humor, no? És un noi que fa humor.
0: És un gag.
1: Ell diu, si enganyo a una noia 3 vegades i no se n'adona...
0: La deixo per distraïda.
1: Per empanada.
5: Ha de ser un gag, això.
3: No pot ser.
2: Jo crec que hi ha gent així.
1: No ho és, però gràcies a Déu...
0: N'hi ha, Gurgui.
1: Gràcies a Déu també ens trobem meravelles com aquesta, que aquest m'ha agradat molt.
7: Podem parlar que la gran majoria de paraules en català sonen 1000 vegades millor que les paraules en castellà?
3: Oh,
8: facto total. Perquè no és el mateix dir te quiero que t'estimo.
7: Oh, t'estimo.
8: T'estimo, Eulàlia, t'estimo.
1: T'estimo, Eulàlia, t'estimo.
3: Té raó. Oh,
1: té raó, no?
3: Oh, és que... Té molta raó.
1: El català és molt
3: te dolç. Te quiero. A part a Madrid tot el dia. Te quiero. Un bon t'estimo.
1: Mariposa. Sí, no? Papallona. Papallona.
0: Papallona.
1: És una paraula papallona. Preciosa. Galta.
2: Moflete.
1: Avi. Abuelo. Avi.
3: Sí, queda
1: és
3: millor. És veritat.
1: També em vaig trobar un vídeo que deia el contrari, no? Que deia que amb el triqui-tri utilitzar paraules en català sonava com estrany.
3: Ja.
1: En ple triqui-tri, que potser no sonava tan bé. Però bueno, això ho deixem per l'horari nocturn. I anem al tema important de la setmana, vale? A xarxes socials. Que sóc jo, que me'n vaig a Vietnam.
0: Vinga, va. no volem ni que ens en parlis.
1: Bueno, me'n vaig, dos setmanes.
0: Quan marxes?
1: Me'n vaig demà.
0: Demà?
1: Demà! Ah. Agafo l'avió a Vietnam. Dos setmanes amb un grup d'influs.
0: Sí?
1: I ens en podreu veure a YouTube 24 hores.
3: Jo t'inspeccionaré, sí, perquè sàpigues que hi ha molts influencers que estan els estan avisant de que no estan marcant publis. Jo et vigilaré.
1: Ai, no em digues això perquè no poso jo.
3: Pues molt malament, Diana. Ai, molt malament.
2: 20.000 euros amb algú que conec.
3: Tu que ets la...
2: 20.000 euros. Si li han arribat,
1: ara,
2: de multa.
1: Ara deien
2: que
1: estaven investigant a varis.
3: Sí, a la Lola Lolita, dos
1: ho
3: més.
1: Ho vaig veure, ho vaig
3: tu
1: veure.
3: Tu vigila't la policia de xarxes socials, però no facis el que fan tots.
1: Vale.
0: Escolta'm, saps okay. què? Ha passat bé.
3: Gaudeix.
0: Fes el que et doni la gana, perquè al final és la teva responsabilitat.
1: I que no
0: et
1: mengi cap cocodril.
0: No, exacte. Que no et mengi cap cocodril, que tornis sencera i que t'ho passis molt bé i que gaudeixis de l'experiència i ens vas enviant moltes fotos.
3: Sí, eh? I vigila amb la Marraix.
1: No, està molt pacífica perquè ha passat pel santuari i està fent.
0: Diana, gràcies.
1: Gràcies.
0: Anem a posar... Oh, que bé. Una de Rihanna, que ara ve molt de... Està, di Rihanna... està actuant poc, recordem que vol exercir com a mare des de la
2: vol maternar, no conciliar.
0: Sí, des de la vida.
1: Està bé. Ella és empresari.
0: No vol 25 cangurs tot el dia amb la criatura.
5: La vam veure a la Super Bowl de fa 2 o 3 anys i ja està. Sí, vull dir, no, ja està. No està fent gira ni res, però bé, aquí nosaltres tenim els seus èxits per recordar i avui la recordem perquè un dia com avui de l'any 2007 debutava amb el seu disc Good Girl Gone Bad. Aquest àlbum que incluïa aquesta peça que la va catapultar la fama amb Umbrella. Després van venir molts més èxits, alguns que van triomfar a les pistes, com ara aquest Don't Stop the Music. És que el seu repertori dona per molt, eh? També recuperem avui S&M. Una de les grans balades, perquè també aquesta dona sap fer-ne i molt bé, eh? Aquesta es diu Diamonds. I per últim, una altra d'aquestes de ritme pujat. Only Girl in the World.
0: Per què no hem començat així, a les 6 del matí?
5: No, si vols.
0: És que ho fem al revés.
5: Si vols, podem canviar.
0: Hem de posar això a les 6 del matí.
3: Marxem a primavera.
0: Ho deixem aquí, Montse, gràcies.
5: A vosaltres, bon dia.
0: Gràcies, Gurgui.
3: Bon dia, tota la setmana.
0: Diana, molt bon viatge.
1: Us trobaré a faltar.
0: Desconnecta molt. Gràcies, Ares.
2: Bon fin de gràcies, Badó. Fins dilluns.
0: Bon cap de setmana a tothom. Us deixem amb el Cafè Idees, amb Gemma Nier, que nosaltres ens hi posarem dilluns com si cada dia fos estiu. Des del bon dia i bona sort, que tingueu un excel·lent cap de setmana. Bon dia i bona sort, Catalunya.

Hola, molt bon dia. Obrim el Cafè d'Idees d'aquest divendres, dia 5 de juny. Després de 4 dies de votacions, els professors han dit no i rebutgen així el preacord dels sindicats amb educació. Avui es mantenen les protestes i en l'horitzó es dibuixa una possible vaga indefinida. La consellera Esther Niubó diu que igualment tirarà endavant l'acord signat, però està clar que amb el curs a les acaballes i amb la visita del Papa a la cantonada, tenir 40.000 mestres enfadats als carrers i 300.000 estudiants sense poder anar a escola és quelcom que avui ha de preocupar i molt el govern de Salvador Illa. Comencem.

0: El no dels mestres genera divisions entre els sindicats i un nou entrebanc per la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha convocat per avui tots els signants de l'últim preacord. A partir d'ara es dibuixa un horitzó difús perquè docents, alumnes i famílies, i és que l'USTEC amenaça amb una vaga indefinida que podria donar ja per finalitzat el curs escolar. Lorena, amo, bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Gairebé 7 de cada 10 docents han votat que no volen aquest preacord en una consulta que ha comptat amb la participació de més del 60% del cens. L'USTEC diu que preguntarà de nou a les seves bases sobre quines han de ser les passes a fer a partir d'ara, mentre que la CGT i la Intersindical han demanat el cessament de la consellera d'Educació. Esther Niubó ja ha avisat que, tot i el rebuig dels mestres, desplegarà el que van signar fa una setmana, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària.
2: El no a la consulta obliga el govern a seure de nou amb els sindicats, com reconeix la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
2: Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT asseguren que és el moment que el govern faci un pas endavant.
4: Cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat. Sempre hem dit que el govern ha de convèncer el col·lectiu.
5: No podem seguir amb aquesta problemàtica. Ens hi va el futur.
2: Es desmarca el sindicat Professors de Secundària, que sí signarà el preacord, com explica el seu secretari general, Ignasi Fernández.
6: Estem a l'acord, millorarem el que s'ha aconseguit des de la comissió de seguiment.
2: Uns 2/3 dels seus afiliats han votat a favor del pacte. Tot i això, se sumen també a la vaga d'avui.
0: Com dèiem, avui ja ha convocada una nova vaga a tota Catalunya i Barcelona acollirà una manifestació unitària de docents que està previst que acabi a les portes del Parlament. Es preveu que surtin en columnes des de diversos punts de la ciutat. En un d'aquests punts, les Torres Venecianes de Plaça Espanya, hi ha la nostra companya Maria Rubio. Maria, bon dia.
7: Bon dia, Gemma. Sí, des d'aquest punt, des de la Plaça Espanya, sortirà una de les tres columnes que es dirigiran cap a l'Arc de Triomf a les 12 del migdia, des d'on sortirà aquesta manifestació unitària que, com deies, acabarà a les portes del Parlament. De fet, ara mateix també hi ha convocada una bicicletada a Sant Celoni, que molt probablement generarà talls a les carreteres perquè vindran cap a la ciutat també per participar d'aquesta manifestació. És la resposta dels docents després d'aquest no al preacord entre govern i sindicats que obre un nou cicle de mobilitzacions. De moment, els sindicats que porten mobilitzats tot aquest mes de maig ja han convocat en aquesta vaga d'avui. De fet, la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui es vol reunir amb les organitzacions signants d'aquest preacord, una proposta que USTEC ja ha rebutjat perquè diu avui és dia de sortir al carrer i que millor reunir-se la setmana vinent. Queda per veure llavors quines seran les properes convocatòries, que molt probablement, Gemma, coincidiran amb la visita del Papallau 14 i amb la celebració de la selectivitat.
0: Gràcies, Maria. El cop de porta del professorat va arribar amb el ple del Parlament en marxa i l'oposició va aprofitar per carregar contra el govern per com ha conduït aquestes negociacions amb els sindicats d'ensenyament.
1: De fet, Gemma, Junts demana que s'aparti a la consellera Niubó, mentre Esquerra exigeix que s'obri un nou procés de converses per redreçar la situació. De la seva banda, els comuns volen un canvi de rumb en la negociació i la CUP carrega contra Esquerra i Comuns per haver donat llum verda a uns pressupostos que diuen no tenen en compte els serveis públics. Escoltem Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, Jessica Albiach dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
8: Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
9: El govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
10: Facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
11: La vergonya que ha estat no situar al centre del debat la necessària priorització de l'educació pública. Els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
0: Això passava mentre la Cambra Catalana es debatia el projecte de pressupostos de 2026. Els comptes han superat el primer tràmit. PSC, Esquerra i els Comuns han tombat les esmenes de l'oposició. Aquests pressupostos suposen més de 49.000 milions d'euros. Això és un 23% més que els de l'any 2023, que són els darrers aprovats.
12: Sense sorpreses, els pressupostos superen el primer examen al Parlament, també l'anomenada llei d'acompanyament que inclou els impostos, i ho fan gràcies al suport dels socis Comuns i Esquerra, i amb només un vot de diferència, perquè la resta dels grups de l'oposició havien presentat esmenes a la totalitat. Precisament per això, la consellera d'Economia treu pit i posa en valor l'acord amb els socis, mentre Junts retreu als republicans que hagin renunciat a les seves línies vermelles. Aquests són els primers comptes del govern d'Illa després que el març els retirés, i ara, superat aquest tràmit, haurien d'aprovar-se a principis de juliol si cap grup els porta davant el Consell de Garanties Estatutàries.
13: La responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil.
9: No estem aquí per administrar bloquejos ni per practicar la resignació. I som per fer avançar Catalunya.
10: Perquè, evidentment, sí, alguns ho heu dit, volem marcar l'orientació política d'aquest govern, com a mínim, en matèria d'habitatge.
1: Escoltàvem la consellera d'Economia, Alícia Romero, la republicana Esther Capella i també Jessica Albiach dels Comuns, però a l'altra banda hi havia la resta de l'oposició, Mònica Sales de Junts, Alejandro Fernández del PP i també Vox, que van carregar contra els pressupostos i contra el PSC. De la seva banda, Aliança parla de renúncia i la CUP de resignació.
14: Per això nosaltres continuarem defensant el concert econòmic. És un govern incompetent, que gestiona malament, que està subordinat al PSOE, condicionat per l'extremisme dels comuns i que està sostingut per les renúncies d'Esquerra.
15: Sociedades, socorros mutuos, PSC, Esquerra Republicana. Diuen ser independentistes, però el seu líder, Rufián, vol presidir Espanya. Pa lo que hemos quedado, señores d'Esquerra Republicana.
0: El jutge Pedraz demana a l'Audiència Tributària i a diferents entitats bancàries tots els moviments financers, tant del PSOE com del PSC, durant el període comprès entre l'any 2024 i 2025.
1: Ho fa a petició de l'UCO, se centra en els anys 24 i 25 perquè seria el període quan considera la investigació la trama de Leire Díez estaria activa. Pedraz també reclama els moviments d'una quinzena de persones físiques i jurídiques relacionades amb els socialistes. En un comunicat, el PSC nega haver rebut cap requeriment i insisteix que sempre ha complert la llei electoral alhora que s'ofereix a col·laborar amb la justícia.
0: El sumari del cas Leire també inclou àudios que per la UCO demostrarien que van maniobrar per intentar frenar causes judicials que afectaven el Partit Socialista.
16: Així definia Leire Díez la seva tasca, netejar, i també apuntar que el Partit Socialista hauria finançat tota la trama.
17: Yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto.
16: El número 2 d'Interior, amb Rajoy i acusat en la Kitchen, li oferia un acord amb la Fiscalia a canvi d'informacions sobre els que impulsaven investigacions contra el govern.
17: Irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales y algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción.
16: Contactava jutges, fiscals, membres de cossos de seguretat, a qui prometia compensacions. També hi ha àudios amb un altre imputat, excapità de l'UCO.
17: Tú me vas a contestar lo que sepas. Y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no.
16: Segons l'UCO, Díez també s'hauria reunit amb la cap de la Guàrdia Civil per forçar una investigació interna contra la unitat.
1: El Ministeri de l'Interior admet que ara la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, es va reunir dues vegades amb la llavors militant socialista, segons un comunicat de la Guàrdia Civil. Durant l'última trobada, Díez li planteja que un comandant implicat en un cas judicial torni al seu lloc de feina, però González s'hi nega. Mentre el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora, la popular Alma Escurra i Garriga de Vox, assenyalen a Pedro Sánchez. Irene Montero de Podemos anima la gent a sortir al carrer.
18: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento.
19: Con este gobierno no hay nada que hacer y la gente ve que está todo podrido.
20: Esperamos que en los próximos días, si no en las próximas horas, sea Pedro Sánchez el próximo imputado, porque consideramos que hay sobrados indicios.
21: Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del gobierno, pasando por el ministro del Interior.
1: El jutge Pedraz també ha ordenat a Luco que registri la seu de l'empresa Tubos Reunidos a Bilbao. L'escorcoll ha durat unes 10 hores. També ha anat a la seu de la SEPI per requerir-ne documentació. L'empresa basca figura al sumari del cas Leire i va ser rescatada per la Societat Estatal de Participacions Industrials amb 112,8 milions d'euros. Actualment es troba en concurs de creditors.
0: David Sánchez ha negat haver tingut informació privilegiada sobre la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Durant la declaració, només ha respost les preguntes que li feia la seva defensa.
1: Així és, Gemma, i a més les acusacions populars han augmentat les penes que sol·liciten pel germà del president del govern. Fins a 6 anys de presó, el doble del que demanaven. La Fiscalia manté la petició d'absolució. David Sánchez ha negat haver influït en la contractació del seu amic Luis Carrero i ha explicat per què durant la fase d'instrucció no va saber dir on estava la seva oficina.
3: No era entendido como una oficina con ventanilla, un edificio físico. Todas las actividades se marcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
0: La investigació del cas Andic omple cada dia la crònica de successos. Segons els Mossos, Jonathan Andic va fer la primera trucada després de la caiguda del seu pare gairebé 5 minuts més tard i va ser a la parella d'Isaac Andic.
1: La Unitat Central d'Informàtica Forense dels Mossos diu que la caiguda va tenir lloc a les 12 i 28 minuts del migdia. Afirma també que el seu fill Jonathan, investigat per presumpte homicidi, és qui hauria proposat la sortida per recomanació de la psicòloga per millorar així la relació entre tots dos. Va declarar que ho feien de tant en tant i que així ho demostren les fotografies de la família. Però el personal d'Isaac afirma que feia una dècada que no sortien junts.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Assegura que Lleó XIV ho tenia així contemplat des del primer moment perquè és coneixedor de la realitat lingüística de Catalunya.
4: Rezarà, us cantarà en català. I al final apareixia la benedicció de la creu. Jo crec que s'ha armat allà la gent i no parlarà el català, evidentment que parlarà el català. El papa, des del primer moment, sabia que venia a un país on se habla una llengua històrica. Ha preparat els seus discursos i su homilia, pues tenint en compte aquesta llengua, fins on ell pugui arribar, perquè se l'entienda també i no fer el ridícul.
1: Doncs la ciutat de Barcelona es prepara per un repte logístic de mobilitat. Les afectacions començaran dilluns. La Catedral de Barcelona, l'Estadi Olímpic i la Sagrada Família seran els punts més complicats per circular-hi. Dimecres tancarà l'estació de metro de Sagrada Família i quedarà tallat un perímetre de 9 illes. Tant a l'entorn de la catedral com del Palau Episcopal hi haurà talls de trànsit i prohibició d'aparcar. I a l'Estadi Olímpic, restriccions per accedir-hi. L'Ajuntament reforçarà el transport públic.
0: I per explicar la visita del papa a Espanya, Ràdio Televisió Espanyola desplegarà un dels operatius més grans de la seva història. Allà on hi hagi el pontífex, hi haurà, Lorena, un equip d'aquesta casa.
1: Sí, Gemma, i a més la programació especial començarà demà i s'allargarà fins al dia 21 de juny. En total, 400 professionals formaran part d'aquest dispositiu extraordinari, 170 càmeres, motos, drons i un helicòpter que també garantiran la màxima qualitat d'imatge. L'oferta pels espectadors i oients és transversal i coordinada a tots els canals i emissores. A la 2CAT i Ràdio 4 ho retransmetrem en català.
0: El primer pacient espanyol positiu per antivirus ha superat la malaltia i ha rebut l'alta. Us ho expliquem ara en un format de notícies breus.
22: El primer pacient espanyol positiu per antivirus ha rebut l'alta i es troba al seu domicili després de 3 dies sense símptomes. L'home va ingressar el 10 de maig a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. No haurà de guardar quarantena després de superar la malaltia, tot i que se li farà un seguiment clínic per a descartar l'aparició de seqüeles. Un dels 12 espanyols ha donat positiu i ha presentat episodis de febrícula en les últimes hores. La resta esperen una última PCR per saber si poden continuar l'aïllament a casa.
2: El Departament d'Agricultura ha confirmat 11 nous casos positius de pesta porcina africana, que eleven el total de casos a 336. Totes les infeccions detectades aquesta setmana s'han localitzat dins la zona del risc, 2 a Castellbisbal, 3 a Barcelona, 3 a Cerdanyola del Vallès i 3 a Sant Cugat del Vallès. Les captures de senglars dins la zona infectada superen les 6.500 des de l'inici del brot, dels quals 6.060 han estat negatius.
0: Hezbollah rebutja de ple l'acord per l'alto al foc del govern d'Israel i del Líban. La milícia xiïta afirma que vol una aturada de les hostilitats, però exigeix la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país.
1: El líder de Hezbollah, Naim Qassem, considera que les negociacions als Estats Units són humiliants i tenen un gran rebuig entre els libanesos. La condició de la milícia partit proiraniana per aturar els atacs és que Israel es retiri dels territoris ocupats, i el ministre de Defensa israelià ja ha deixat clar que les seves tropes mantindran les posicions.
0: I precisament al Líban ja mor un soldat dels cascos blaus d'origen serbi, i 2 espanyols han resultat ferits en un atac contra la base Miguel de Cervantes.
1: És que fins a 4 projectils han impactat contra la base espanyola al sud del Líban. Es desconeix l'autoria de l'atac, però Israel ja ha acusat Hezbollah. El govern espanyol ha condemnat també l'atac i ha recordat la importància de la missió humanitària de les Nacions Unides al país. José Manuel Álvarez és el ministre d'Exteriors.
5: Están realizando una labor indispensable para el mantenimiento de la paz, para garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y la estabilidad de todo Oriente Medio. Estos hechos deben investigarse, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias y los responsables deben de enfrentarse a la justicia internacional.
0: La Casa Blanca augmenta la pressió política contra Cuba. Ara aplica sancions contra el president Miguel Díaz-Canel i altres alts càrrecs del país, mentre Trump ja admet que vol un canvi de règim i que s'hi posarà quan enllesteixi la situació de l'Iran.
6: Tenim bons plans per a Cuba. Ens hem de desfer del règim, que ha sigut molt dur, desagradable. La diferència és que ara no els entren diners. Venezuela els donava molts diners, petroli. Ens ocuparem de Cuba.
0: I això s'hi suma a l'asfíxia econòmica i energètica. Els Estats Units collen l'economia cubana i avui venç l'ultimàtum que amenaça castigar empreses que treballin al país. Una ordre executiva de Trump per reduir al mínim el flux de diners i que ja ha suposat que cadenes com Meliá o com Iberostar deixin de gestionar desenes d'hotels a la illa. En parlem amb Francesc Xavier Mena, professor del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESAD. Professor Mena, molt bon dia.
23: Molt bon dia i bona hora.
0: Què suposa per Cuba aquest ultimàtum de Donald Trump, la retirada de cadenes hoteleres?
23: Doncs significa molt, molt més enllà que fins i tot la llei Helms-Burton, que fa 30 anys que estava vigent i que ja escanyava l'economia cubana. Pensi que l'acció que porta, per cert, més que el president Trump, ho porta Marco Rubio, el secretari d'Estat americà, però que és fill de l'exili cubà, aquests que des del règim li diuen los gusanos de Miami. Doncs clarament ha posat la prova contra qualsevol empresa que tingui relació amb Gaesa. Gaesa és el conglomerat que pràcticament controla el 70% de l'activitat econòmica a Cuba. Per tant, qualsevol empresa que tingui relació amb Gaesa, que té negocis a totes les branques de l'economia, doncs estan deixant d'actuar. Primer, les companyies aèries. Les companyies aèries canadenques, que és el primer mercat d'emissió cap a Cuba, però també Iberia. Qui vulgui anar a Cuba aquest estiu no podrà anar. I, a més, com acaba de comentar, Iberostar, Meliá, però també ara Visa, Mastercard, doncs estan limitades les seves activitats perquè s'exposen a sancions. Per tant, més enllà de que ja no tenen el petroli venezolà, ara aquestes mesures portaran a l'economia a una situació en què la capacitat de resistència, que és molta, dels cubans, doncs es portarà a un límit.
0: Però clar, fa temps que ens preguntem fins quan, diu, ens portarà un límit, però fins quan pot aguantar Cuba? Aquest ultimàtum de Trump pot ser un cop definitiu?
23: Bé, això no ho sabem, de segur. El que sí tenim coneixement és que el director de la CIA està anant públicament, obertament, a Cuba i, per tant, sembla que estan havent unes negociacions. Però sabem molt bé que aquestes transicions, si es vol dir així, són complicades perquè l'actual règim cubà ve, com sabem, d'una revolució que va derrocar una dictadura en què Cuba s'havia repartit. Recordem la pel·lícula El Padrino, de Francis Ford Coppola, en què els mafiosos es repartien un pastís que representava metafòricament la illa de Cuba. Després va venir, com sabem molt bé, l'intent d'invasió en Bahia Cochinos, l'instal·lació de míssils, etcètera, etcètera, la llei Hells-Barton, etcètera. I hem arribat a aquesta situació en què encara hi ha pues el Raúl Castro, hi ha persones que van protagonitzar aquella revolució cubana. Per tant, serà difícil, serà difícil. Però realment està molt escanyada i crec jo que, esperem que sigui d'una manera negociada, amb sortida que hagi de sortir, però que no acabi això amb un bany de sang, que coneixent com som els llatins, doncs això és una possibilitat que no s'hauria d'excloure. Esperem que per el bé dels cubans, doncs, de tots els cubans, doncs hi hagi una reconciliació i que, per tant, de tinguin la possibilitat de guanyar-se la vida. Pensi que a Cuba hi ha un potencial turístic. Jo la millor platja del món que he vist a la meva vida és la platja del Pilar, allà on anava a pescar, per això es diu Pilar, l'Ernest Hemingway. No he vist, potser he estat a 180 països del món, ja li asseguro que no hi ha una destinació turística més maca.
0: Ara, però fixi's com ha caigut el turisme. És a dir, que des de començaments de l'any ha caigut un 56%.
23: És que si les companyies canadenques, que és el primer mercat emissor, si la companyia Iberia espanyola no pot volar, perquè s'arrisquen a sancions, igual que els gestors d'hotels com Iberostar, com Melia, que no són seus, però gestionen hotels que són de Gaesa, d'aquest conglomerat que controla l'exèrcit cubà. Bé, el Marco Rubio coneix molt bé aquests temes, ha posat la prova i torno a dir, esperem que no sigui només o finalment una imposició, ni moment, sinó una sortida negociada i que el poble cubà pugui restaurar la seva situació i fins i tot, òbviament, millorar-la.
0: Molt bé, doncs, Francesc Xavier Mena, professor del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESADE, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
23: Moltes gràcies i molt bon dia.
0: La selecció espanyola de futbol només va poder empatar a un davant l'Iraq en el partit amistós que es va disputar ahir a Riazor, just abans de viatjar als Estats Units per disputar ja el Mundial.
1: Els de Luis de la Fuente van decidir no arriscar més del compte per evitar lesions i el partit davant l'Iraq es va disputar amb poca intensitat. Ferran Torres va obrir el marcador i 10 minuts després el gol de Doski va posar el definitiu empat a 1. Avui mateix la Roja viatja cap als Estats Units. A l'estat de Tennessee, la segon jugaran els primers partits.
0: I qui busca un bitllet pel Mundial de 2027 és la selecció femenina, que avui s'enfronta a Anglaterra, a Son Moix, amb la primera plaça del grup en joc. Des de Palma ens explica a l'última hora l'Alicia Arevalo.
7: A l'estadi de Son Moix la selecció no pot fallar. Haurà de guanyar Anglaterra tant sí com no per una diferència de dos o més gols si vol ser líder de grup. La bona notícia és que Espanya recupera i tan a bon matí després de la lesió patida al mes de novembre. Les de Sonia Bermúdez intentaran venjar-se de la derrota al mes d'abril contra Anglaterra. A més, hi haurà un component emocional extra per les quatre mallorquines que juguen a casa, entre elles Mariona Caldenté, qui assegura que el partit està ple d'al·licients.
8: Jugar en casa con toda nuestra gente en Mallorca, jugar contra Inglaterra y jugarnos la clasificación al Mundial, pues creo que lo tiene todo. Máximo respeto a Inglaterra porque sabemos lo buenas que son y lo que llevan haciendo, pero nuestro plan es el mismo de siempre y es salir a ganar el partido.
0: 12 dies després del traumàtic descens a segona, els responsables del Girona han assumit errors i han parlat del futur.
1: L'objectiu és tornar a primera l'any que ve, per això tornen a dipositar tota la confiança en el director esportiu, Quique Cárcel. Ell serà l'encarregat de trobar un nou entrenador després de la sortida de Mitchell a l'Ajax i també haurà de confeccionar una plantilla que reconeixen estar descompensada, però avisen, no malvendran els jugadors amb els que no compten.
0: I a l'ACB hi haurà tercer partit en la sèrie de quarts entre el Tenerife i el Real Madrid, i també entre el Barça i l'UCAM Múrcia, després de la derrota dels blaugranes al Palau.
1: Perquè els de Xavi Pascual van deixar anar l'oportunitat de tancar l'accés a semifinals amb una victòria. El Barça s'hauria classificat, però va anar a remolc durant tot el partit i va perdre el darrer instant per 87-90. Ara, els de Sito Alonso recuperen el factor pista pel tercer partit que es disputarà demà dissabte a Múrcia. Qui guanyi accedirà a les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Ahir la pluja va caure amb intensitat durant tota la tarda a Berga, però els patumaires van demostrar ser fidels a la màxima, que la patum no se suspèn mai. Per això van aprofitar les estones de treva meteorològica per celebrar la patum completa i els salts de plens. Les figures van cobrir amb plàstics per protegir-les de l'aigua, tot plegat en una plaça de Sant Pere que va rebre amb cartells i crits antifeixistes a la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
0: I també us expliquem que la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. És l'autora de la novel·la gràfica Persepolis, un còmic autobiogràfic que narra la seva infància i joventut a l'Iran durant la Revolució.
1: La dibuixant es va convertir en una de les veus més icòniques de la defensa dels drets humans i la llibertat de les dones. La crítica diu d'ella que va dibuixar la llibertat. Persepolis, la novel·la gràfica il·lustrada en blanc i negre, explica en primera persona la revolució iraniana. La seva trajectòria va ser reconeguda amb el Premi Princesa d'Astúries el 2024. En un comunicat, la família ha assegurat que Satrapi ha mort de tristesa un any després de perdre el seu marit, Matías Rispa.
0: El temporal de pluja i vent del vespre va afectar el Primavera Sound, que va haver de cancel·lar concerts.
1: No van poder sortir a l'escenari del fòrum ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni Bad Gyal, tampoc. Eren precisament els caps de cartell de la primera jornada oficial del Macrofestival. Milers de persones que hi van assistir es van aixoplugar sota les pèrgoles del recinte, esperant informació per part de l'organització. Sí que van actuar amb èxit els artistes de la tarda, com Gis o Blood Orange.
0: Com va ploure ahir, Sergi Lores? Bon dia. Després de les tempestes d'ahir, aquest divendres, ja hem notat que fa una mica més de fresca.
9: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, de fet, ja sabeu què diu el refrany, fins al 70 d'abril no et llevis ni un fil, i és que més o menys fins al 10 de juny hem de tenir una rebaqueta o una jaqueta ben a prop pel que pugui passar per aquestes refrescades o sotregades tèrmiques com la que estem tenint aquest divendres. I és que la nit no ha estat tropical enlloc, pràcticament. De fet, a la costa la temperatura ha baixat fins als 15 graus, cap a l'interior es mou entre els 10 i els 15 graus, i cap al Pirineu fins i tot ha quedat per sota dels 5 a 10 graus. Un divendres que comença amb aquesta notable refrescada, la temperatura baixant més de 5 a 12 graus de forma generalitzada, i un dia que comença amb extensos bancs de boira i núvols baixos a moltes planes i fondalades de l'interior, on la visibilitat queda localment reduïda, i és que el territori està molt humit després de la línia de ruixats i tempestes que ahir va afectar moltes comarques, una tarda de dijous de Corpus marcada per una notable convectivitat en molts indrets de Catalunya, amb potents nuvolades, amb xafes i amb tempestes que hi van deixar prop de 3.500 descàrregues elèctriques i, en alguns dels casos, xàfecs torrencials amb més de 30 o 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Això va provocar la crescuda sobtada d'alguns rius, com és el cas del Ter, també el Llobregat. El Ter, per exemple, el seu passa per Ripoll va multiplicar el seu cabal per 30, passant de 13 a 400 metres cúbics per segon durant la nit. Aquest nivell ha anat baixant, però encara a hores d'ara alguns cabals aporten molta aigua, com és el cas del riu Llobregat, al seu pas per Balsareny, al Bages. Tot plegat conseqüència d'aquesta línia de tempestes que va afectar molts punts al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, prelitoral, s'hi van desplaçar també cap a la costa i cap a les comarques del nord-est. De matinada encara hem tingut alguns xàfecs puntuals cap a les Terres de l'Ebre, per exemple, al Canà s'han recollit 52 litres per metre quadrat, però vaja, en general, aquest episodi ens deixa quantitats de 5 a 20 litres a les comarques de Ponent, del sud, també cap a les comarques del Pirineu i Prepirineu més occidental, però més de 20 a 40 litres cap a les comarques de Barcelona i de Girona, i màxims que van dels 60 a 90 litres per metre quadrat en algunes comarques, com el Berguedà, també a Osona, el Ripollès, la Garrotxa, fins i tot el Pla de l'Estany. Fins i tot alguns observatoris no oficials donen més de 100 litres per metre quadrat. Tot plegat com a conseqüència d'aquest front, associat a un sol d'aire fred en altura que s'ha encarregat de fer entrar el vent del nord i escombrar aquesta massa d'aire càlid que hem tingut durant tants dies al damunt de casa nostra. tarda. Avui entra una massa d'aire més fresca responsable d'aquest descens de la temperatura. Així doncs, matint amb bancs de boira, núvols baixos, molta nuvolositat, sobretot cap al sud de Catalunya, fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat aquest matí cap a algun sector de la costa central, Camp de Tarragona, més sol cap a les comarques del Pirineu i també de Ponent. De cara a la tarda, però, creixeran nuvolades cap a les comarques del nord-est i cap a l'àrea pirinenca, on no descartem algun ruixat feble i dispers. A la resta, més estones de sol, però encara amb força nuvolositat cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, on el cel encara estarà tapat. La tramuntana, que encara ha bufat amb força de nit i matinada, anirà afluixant amb el pas de les hores. Fins i tot es desactivarà aquest avís per mala mar cap a la Costa Brava, i avui migdia temperatures entre 2 i 8 graus més baixes que no pas ahir. Per tant, màximes per sota dels 30 graus en general es quedaran entre els 22 i els 28 graus. Per tant, ambient molt agradable. Aprofiteu-lo, Gemma, perquè avui tindrem temperatures entre 1 i fins a 3 graus inferiors a les habituals per l'època.
0: La que dius que tindrem aquest migdia s'hi quedarà amb nosaltres al cap de setmana?
9: Doncs jo us dic, aprofiteu, saboregeu aquesta fresca que tindrem avui, Gemma, perquè de cara al cap de setmana marxarà de forma radical, i és que aquesta massa d'aire fred que avui tenim a sobre nostra de cara al cap de setmana, fixeu-vos com s'allunyarà i entrarà novament una massa d'aire càlid a sobre nostra que farà pujar les temperatures. El cert és que entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podrien retirar-se transitòriament, però vaja, a finals de la setmana que ve tornaria a afectar-nos de forma plena, deixant-nos un ambient força més càlid a tot arreu. Per tant, demà màximes que pugen de forma generalitzada, per tant, valors que ja es mouran entre els 25 i els 30 graus al migdia, i diumenge encara pujaran una miqueta més, i per tant la caloreta es notarà més a tot arreu, amb valors de 27 a 32 graus. Ara bé, les nits i matinades continuaran de molt bon dormir i amb fresqueta cap a l'interior i cap a l'àrea del Pirineu. I pel que fa al cel, doncs de cara demà al matí, molts núvols baixos cap a la costa, possibilitat d'alguna goteta cap a la Costa Daurada, i a partir del migdia i durant la tarda, nuvolades a punts al prelitoral, comarques interiors del nord-est, Pirineu i del Prepirineu, on descarregaran alguns ruixats localment amb alguna tempesta. La resta, més clarianes. I diumenge al matí, alguns núvols prims que entrenyinaran el cel, i de cara a la tarda moltes més estones de sol, amb l'excepció del Pirineu, on creixeran nuvolades a Gemma i on descarregaran alguns ruixats. Però vaja, en principi, ben poca cosa.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Anem a la lectura de diaris, i avui amb una notícia que marca l'actualitat a casa nostra. És aquest no dels docents el pacte del govern. Sergi Molera, bon dia.
10: Bon dia, sí, aquest, com acabeu d'explicar, aquest no que va guanyar en aquesta consulta entre els docents i que va provocar imatges com, per exemple, la que veiem avui a la portada de La Vanguardia, on es veu un grup de mestres aplaudint a una companya que destapa una ampolla de cava després de conèixer el resultat d'aquesta consulta. Apareixen també les banderes de la CGT, que ha estat el sindicat més beligerant en aquest procés de protestes i negociació, doncs, que avui continuarà.
11: En canvi, a Madrid, la mirada, no, dels diaris editats allà, com són l'ABC i El Mundo, continua posada en les clavegueres del PSOE.
10: Sí, comencem per El Mundo, que ens explica que el Tribunal Suprem va frenar el pla contra l'UCO, que de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ens diuen que el DAO del cos de la Guàrdia Civil va ordenar investigar la unitat just després que es publiqués precisament aquest diari missatges de Pedro Sánchez. En aquest sentit, l'ABC ens porta una imatge de Manuel Llamas, que és el general de la Guàrdia Civil, que segons el diari hauria provocat un ascens enverinat, el del coronel Juste, a qui després apartaria per no informar dels avenços sobre les investigacions que afectaven precisament a l'entorn del president Pedro Sánchez.
0: I per si no ho hem dit prou vegades, demà el papa arriba a Madrid. Els diaris en parlen abastament, però al Periòdico hem trobat, per exemple, un article sobre els nivells de creients que hi ha a casa nostra.
10: Sí,
0: no?
10: Els nivells de catolicisme ens ho il·lustren amb una portada, amb una imatge de la Sagrada Família en plenes preparacions, ja amb les graderies, amb les pantalles gegants, i diuen en el titular: així és l'Espanya que rebrà Lleó XIV. Segons aquest article, es mou entre la fe i la secularització. Els catòlics han baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI, i per tant el pontífex actual sembla que rebrà una església amb menys vocació, però sí amb un augment de joves, diuen, que han trobat en la fe un refugi segur entre tanta sobreestimulació i incertesa actual.
0: Com a prèvia a la visita del papa, El País ha volgut rebre'l amb una portada que parla d'un dels grans temes tabú de l'Església, que és els abusos a menors.
10: Sí, i ens donen un titular molt contundent avui al País. Ens diuen que 68 bisbes han estat assenyalats per cobrir casos de pederàstia, segons ha investigat aquest diari. Dels 1.622 casos d'abusos que han sortit a la llum fins ara a Espanya, entre procediments judicials, les investigacions periodístiques que s'han fet i les sentències canòniques, Cambres, s'han extret una llista de 94 als càrrecs de l'Església, doncs, que haurien tapat denúncies, encobert capellans o fins i tot silenciat a víctimes. Entre ells apareixen, per exemple, dos secretaris generals, dos vicepresidents, tres presidents de la Conferència Episcopal i entre ells, diu El País, l'actual bisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
11: Deixem la visita del Papa, anem lluny, Corea del Nord, perquè hi anirà el president de la Xina,
10: dilluns
11: de visita.
10: Dilluns que ve estarà allà Xi Jinping a Corea del Nord, convidat precisament avui, ens ho explica el 20 Minutos, per Kim Jong-un, el líder d'aquest país tan aïllat com és Corea del Nord, que a més arriba en la setmana després que precisament Kim Jong-un digués que vol ampliar el seu arsenal nuclear. Pekín sempre ha estat un suport diplomàtic i econòmic de Corea del Nord, de fet l'ha salvat econòmicament en diverses ocasions, per tant veurem fins on van aquestes relacions.
0: Sergi, ahir ens vas posar una imatge idíl·lica d'uns flamencs que viuen a Albània, justament on Donald Trump vol construir un complex turístic.
10: Sí. I això ara ha provocat protestes dels albanesos, que no només protesten per aquest complex turístic, sinó per tots els complexos turístics que s'estan fent a la costa d'Albània. Ho llegim a La Vanguardia avui. I, a més, aquests flamencs que ensenyàvem ahir s'han convertit en símbol de les protestes. De fet, els manifestants portaven flotadors en forma de flamenc i se'ls anaven passant. I es parla ja de la revolució dels flamencs a Albània. A més, unes protestes que han estat durament reprimides per la policia, cosa que ha fet que encara s'aixequés més, s'incentivés més el foc de les protestes.
11: I Rosalía, que també apareix a la premsa, és notícia per suspendre la seva gira de manera temporal als Estats Units.
10: Sí.
11: En sabem els motius? Algú explica per què?
10: Motius familiars, diuen en el comunicat, no diuen més. Motius importants familiars. Havia d'arrencar avui mateix a Miami. De moment ha posposat els dos primers concerts. Havien de ser dos a Miami i una a Orlando. Parlen això de problemes de força major familiars. I Ticketmaster, que és l'empresa que gestiona els concerts, diu que els fans no s'han de preocupar perquè tornaran els diners en cas que no puguin anar a les noves dates que farà Rosalía. I ella mateixa ha dit que lamenta molt decepcionar, decebre els seus fans, però que les circumstàncies doncs, no li han deixat una altra opció.
0: De moment no sabem res més que el que han dit, que era una emergència familiar. Al llarg del dia en coneixerem més detalls.
10: Veurem.
0: En cinema, ens fem ressò del Premi Nacional de Cinematografia que ha rebut Carmen Machi.
10: Sí, li ha donat el Ministeri de Cultura per ser una de les intèrprets de comèdia més importants, diu el Ministeri, però també per destacar en tot tipus de gèneres. Perquè ha sapigut concretar, diuen en l'anunci del premi, doncs, ha sapigut connectar amb el públic de manera massiva i no li han afectat la popularitat i això l'ha fet acostar-se doncs, a projectes més d'autor i, per tant, també la reconeixen per això. Precisament el premi l'ha enganxat, l'ha enxampat treballant en la segona temporada de Celeste, una sèrie molt reconeguda.
0: Bona, que bona, que és una inspectora de l'Agència Tributària.
10: Doncs estan preparant la segona temporada i ella diu que encara...
11: Quin perill.
10: Diu que no s'acaba de creure el premi, que veu els noms de tota la gent que ha rebut aquest premi, que diu que com pot ser que l'hagi rebut ella.
11: Abans dels esports, plat fort avui al Primavera Sound, que en teoria el temps permetrà veure The Cure.
10: Sí, en principi sí. Si no veiem imatges com la de la portada de l'Ara d'avui, que és la gent resistint sota la pluja ahir al Primavera el Primavera Sound. Avui els assistents a aquest festival podrem veure The Cure, que és la mítica banda britànica que actuarà avui, serà un dels plats forts d'aquest festival. I si anem a La Vanguardia, a l'apartat pel forat del pany, ens expliquen una curiositat d'aquest grup, que és que no tenen mànager, per exemple, i és el seu propi líder, Robert Smith, el que s'asseu a l'oficina a parlar amb els diferents festivals i parla de tot el que passarà a l'escenari i fora de l'escenari. I sembla que agafa una mica l'estela de Mick Jagger, que als anys 60 van rebre una estafa per part d'un mànager i va decidir a l'any 72 que ell portaria
0: comptes.
10: I se'l veia abans dels concerts en una oficina trucant i després, quan decidia que tot estava bé, sortia a tocar.
0: Un minut, perquè siguin dos quarts de nou en esports, trobem dos grans temes. Un, la batalla per la presidència del Real Madrid i l'altre, el partit de la selecció espanyola.
10: Sí, comencem,
0: Van empatar a un.
10: Comencem pel partit de la selecció. A l'esport diuen Ferran i poc més, perquè el davanter del Barça va ser el que va marcar aquest gol contra Iraq i, per tant, es va veure encara poc d'aquesta selecció en la que, per exemple, va debutar Marc Bernal en aquests partits de preparació, que ara jugaran contra el Perú, ja en terres americanes. Al Mundo Deportivo parlen més aviat de Mercato, amb un duel entre l'Atlètic de Madrid i el Barça per Bernardo Silva i Cucurella. Sembla que les...
0: Què dius? No havia sentit el nom de Cucurella, que apareixia
10: sí,
0: també...
10: Sí, estava també a les travesses. I ara sembla que tant Atlètic de Madrid com Barça estan apostant per Cucurella i també per Bernardo Silva, que podria arribar lliure. I si ens fixem en el Madrid, L'AS diu que Haaland sí que té clàusula, que és el que diu Riquelme, que es defensa d'aquestes acusacions, sí. Que hauria pactat el fitxatge de Haaland i de manera de mentida, diguéssim. Ell diu que no jugaria el seu prestigi per això i que si no compleix alguna de les seves promeses pagarà la quota dels socis a tots els socis, durant un any, sí, sí. Als 100.000 socis del Madrid.
11: La seva butxaca. De la seva butxaca tan grossa, eh?
0: Sí. No hi ha res com ser ric, eh?
10: No hi ha res com ser ric.
11: Una butxaca.
0: No hi ha res com ser ric.
10: Has de ser molt ric per prometre això. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí,
11: que no és
0: sí.
11: Et convido una copa a quatre
10: voleres. I el Marca es centra més en Florentino, en Dumfries, que és el fitxatge que vol portar Florentino, aquest jugador de l'Inter de Milà, i que fa una oferta, que farà una oferta de 150 milions per un crac, sense saber qui.
0: Molt bé, doncs vinga, anem a l'entrevista política del dia. Avui el president del grup municipal del PP de Barcelona i candidat a l'alcaldia, Daniel Cirera, ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
12: Doncs ens sembla molt preocupant tenir un alcalde de la ciutat que es dedica a mantenir la moratòria dels hotels, que es dedica a anunciar que acabarà amb totes les concessions dels apartaments turístics, que vol eliminar els creuers, que no aposta decididament per l'ampliació de l'aeroport.
13: Havíem acordat pujar de 4 a 8 els euros per la taxa d'impost turístic que paga el creuerista que fa escala a Barcelona. Nosaltres proposarem pujar-lo de cop perquè entri en vigor ja l'any que ve.
14: No ens refiem d'aquest govern, ni del senyor Collboni, no ens en refiem perquè ens ha demostrat que no compleix, que no té les coses clares.
15: El senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim, doncs, a Catalunya, i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili.

0: govern corrupte, un govern que està maltractant a la gent que genera llocs de treball, que anem a eleccions, no? Convoquem, ja que ell no vol convocar eleccions, doncs fem una moció de censura i que el poble parli. És veritat que qui està fent que fracassi és el PNB i també Junts, que se senten molt còmodes amb un govern absolutament de corrupció fins a les celles, que té una ministra de treball que és de Podemos, o de Sumar, o de com es digui, i per tant crec que qui està fracassant avui és PNB i Junts, que no estan permetent allò que volen els seus votants, que és anar a eleccions i fer-se i treure's de sobre el govern més corrupte de la història democràtica d'Espanya.
1: Fixi's, Junts no ha dit que no a la moció, va dir que anessin a Waterloo.
0: Sí, però quan
1: Junts... I entenc que vostès, entenc que el Partit Popular, no volen anar a veure Puigdemont.
0: Mira, quan hi ha un tema tan important com és el futur d'Espanya, el govern d'Espanya, i estàs plantejant una cosa que és, crec que és molt raonable i que hi ha molta gent que està demanant, no? Sí, és a dir, el senyor Feijóo que ha dit és moció de censura, es forma un govern sense cap ministre de Vox, que això crec que és molt important, i en el primer Consell de Ministres jo convoco eleccions i que els ciutadans parlin. Quan el senyor Puigdemont des de Waterloo el que diu és no, escolta, això, que vinguin a Waterloo i què tal, això és no voler donar suport a aquesta moció i buscar una excusa des del meu punt de vista infantil perquè no surti aquesta moció de censura. Per tant, jo crec que mentre el senyor Puigdemont està pensant en ell i en que tothom vagi a Waterloo a rendir-li pleitesia, que això el PSOE ho fa molt bé, nosaltres el que estem dient és, escolta, donem-li una oportunitat a Espanya, donem-li una oportunitat als espanyols perquè puguem parlar i puguem decidir quin govern volem.
1: Clar, però en tot cas el que demostra tot això, el pas que ha fet el PP, és que Junts pot ser un soci de futur. Això és així.
0: No, en absolut. No? Nosaltres el que hem dit és... Mira,
1: estan demanant el seu suport per la moció.
0: Però pensa una cosa. Tots els dirigents de Junts, el que estan dient des de fa unes setmanes és això és insuportable, hem d'anar a eleccions. I ho diuen. Sí. I ho diuen en totes les declaracions. Llavors, com Sánchez no convocarà eleccions, nosaltres els diem, escolti, si volen que anem a eleccions, moció de censura. Per tant, nosaltres no farem cap pacte a Junts, no li direm, escolti, a canvi de que vostè voti la moció de censura, li donarem... No, nosaltres el que volem és que els espanyols parlin.
1: O sigui, en cap cas vostès estan disposats a negociar amb Junts.
0: Nosaltres el que diem...
1: Ens doneu suport a una moció de censura?
0: En absolut. Nosaltres el que diem és, si vostè està fart d'aquest govern, anem a eleccions.
1: Però vostès necessiten a Junts, ara. Això és el que li estava dient, és a dir...
0: No nosaltres. Espanya necessita una moció de censura per poder convocar eleccions. El Partit Popular...
1: Però no tothom vol anar a eleccions.
0: No, però si vostè parla amb
1: el nom d'Espanya com si fos si vostè, una unanimitat.
0: Si vostè parla amb els votants, no amb els dirigents de Junts, que estan en una altra història, no? Però si vostè parla amb molts votants de Junts, no entenen com el seu partit està donant suport a Pedro Sánchez.
1: Però, escolti, senyor Sirera, el canvi que ha fet el Partit Popular, jo recordo el començament de la legislatura, quan anaven a manifestacions dient Puigdemont a prisió.
0: Perdoni, això no...
1: Això s'ha sentit a manifestacions del Partit Popular.
0: Jo no he vist... No.
1: Cap, no ha sentit mai Puigdemont a prisió.
0: Cap dirigent del Partit Popular
1: ha dit això. No dic dirigent, dic manifestacions.
0: No, però les manifestacions...
1: És un sentit del Partit Popular. Escolti, és a dir, en qualsevol cas...
0: Escolti, nosaltres el que volem és que es compleixi la llei.
1: Li plantejo d'una altra manera. Vostès al principi deien que res, no volen ni aigua amb Junts ni amb Puigdemont, i en canvi ara estan demanant el seu suport. Aquí sí que hi ha hagut un canvi, no? Del Partit Popular cap a Junts.
0: No, en absolut. Nosaltres el que diem és que ens falten quatre diputats per poder guanyar una moció de censura. I nosaltres el que hem fet és adreçar-nos a aquells partits que públicament estan dient que la situació a Espanya és insuportable i que hem d'anar a eleccions per dir-los, escolta, si vols eleccions, dona suport a aquesta moció de censura. El que passa és que una cosa és el que diuen i altra cosa és el que fan.
1: De tota manera, vostè creu que Puigdemont ha d'anar a presó?
0: Jo crec que s'ha de complir la llei, les sentències, les resolucions i que cada palo aguante su vela.
1: I això què vol dir?
0: Doncs que si està condemnat, doncs...
1: No està condemnat.
0: Pues que jo el que dic és que la llei s'ha de complir, les resolucions judicials...
1: Però la llei, hi ha una llei d'amnistia. Si s'ha de complir la llei, hi ha una llei d'amnistia aprovada.
0: Jo no sé si la llei està aprovada, perquè si estigués aprovada, el senyor Puigdemont estaria a Espanya...
1: Bueno, em pot dir que no sap si hi ha una llei aprovada. Hi ha una llei d'amnistia...

0: sí, però que no
1: aprovada...
0: Està, i per què no ve el senyor Puigdemont?
1: Perquè no, no l'estan complint alguns sí. jutges, que són els que han de permetre que torni.
0: No hi ha cap jutge que no pugui complir. O sigui, tots els jutges han de complir les lleis.
1: Però les lleis són interpretables, no?
0: Jo, mira, a mi no m'agrada que els jutges es fiquin en política, jo no em fico en la decisió dels jutges. En qualsevol cas, el que sí que dic és que les lleis s'han de complir, si el senyor Puigdemont...
1: I la llei d'amnistia també s'ha de complir?
0: Totes les lleis s'han de complir, encara que no m'agradi.
1: Si es compleix la llei d'amnistia, Puigdemont hauria de tornar.
0: No soc, ja insisteixo, no soc un jutge que interpreti les lleis. Jo crec que totes les fets que fan els ciutadans del carrer o els polítics, tothom, han de tenir conseqüències, positives o negatives. I, per tant, escolti, la justícia dictaminarà què és el que ha de passar amb el senyor Puigdemont i, en qualsevol cas, no em correspon a mi fer-ho.
1: Escolti, l'altre dia al Cercle d'Economia vostè va ser-hi escoltant sí. a Feijó. Quan va dir que ell no ve a Catalunya ni a demanar favors ni a fer-los, com l'hem d'interpretar? Bueno, què va voler dir?
0: Ell el que va dir és que ell està disposat a fer fora el govern d'Espanya, a fer fora Sánchez, no? I que, per tant, ell treballara per fer fora Sánchez i per tenir un govern honest, honrat a Espanya, i que, per tant, ell ho farà i treballarà per aconseguir-ho. Si hi ha gent que vol ajudar, doncs ell disposat, però que no ve a demanar cap favor a ningú, perquè no estem demanant un favor per al Partit Popular. El que estem intentant és que els espanyols, el conjunt dels espanyols, puguem decidir quin govern volem. I tenim un govern que en aquests moments, doncs, diguem, no és la millor imatge que està donant a Espanya, i per tant creiem que hem de donar la veu als ciutadans perquè parlin i decideixin.
1: I per tant, acabo amb el tema ja de Junts. Hi ha negociacions ara mateix entre PP i Junts? Hi ha converses?
0: Hi ha converses...
1: Jo recordo que vostè sempre, tenia aquella via de contacte amb Josep Rius, de la que tant se'n va parlar.
0: Sempre hi ha converses, sobretot a nivell de Congrés dels Diputats. No? De fet, i en el Senat també, de fet, és a dir, el govern espanyol està perdent gairebé totes les votacions perquè Junts vota conjuntament amb el Partit Popular i Vox moltes de les propostes que presentem. I, per tant, converses a nivell de grup parlamentari sí que existeixen, que a més forma part de la normalitat, és a dir, entre els diputats parlem, entre els regidors parlem, jo vull a l'Ajuntament de Barcelona, jo parlo amb regidors de Junts, parlo amb regidors socialistes, amb regidors dels comuns, d'Esquerra, és a dir, això és una cosa doncs, habitual i normal en la política. No? Però converses per la moció de censura no n'hi ha. No n'hi ha perquè Junts ja ha dit amb aquesta petició de dir, escolta, que vinguin a Waterloo i tal, ja han dit que han posat a sobre la taula una proposta que és impossible de complir. No?
1: Senyor Sirera, parlem de Barcelona. Ahir va presentar la seva candidatura a l'alcaldia amb el lema Barcelona en serio.
0: Sí.
1: Ho dic en castellà perquè entenc que és només en castellà, no?
0: Bueno, la veritat és que ho vam fer, en el ròtol només es pot posar Barcelona. El lema d'aquesta precampanya el que intentem és explicar que ens hem de prendre Barcelona seriosament. Que fins ara el govern municipal, tots els governs municipals que hem tingut darrerament, però també l'actual, no es prenen en sèrio la seguretat dels barcelonins, no es prenen en sèrio les mesures que necessitem perquè es pugui construir habitatge, no es prenen en sèrio la neteja dels carrers ni la llum a la nit. I crec que durant masses anys hem tingut governs municipals que els ha donat una mica igual la vida diària dels barcelonins. Mm-hmm. I crec que ha arribat el moment de prendre's en sèrio la seguretat, de prendre's en sèrio... Doncs que quan tu vulguis muntar una empresa o un negoci no, a l'Ajuntament no es converteixi en el principal problema per poder obrir una botiga o un negoci. I per tant, jo vull que Barcelona torni a ser Barcelona. Aquí a Barcelona on la gent podia sortir a la nit tranquil·lament, on no agredien a la policia. Tenim una Barcelona on es produeixen cada dia 460 delictes. 460, que es diu aviat.
1: En canvi, l'alcalde dona altres dades, no?
0: Bueno,
1: que han baixat els delictes.
0: L'alcalde diu que baixen les coses en base a que hi ha molta gent que no denuncia, perquè és veritat que si tu has de demanar hora per denunciar o has d'anar a una comissaria i esperar 4 hores a que t'atenguin, doncs molta gent no ho fa. Però 400 delictes, 460 delictes al dia són molts delictes. 4 agressions sexuals al dia són moltes agressions sexuals. Una violació cada dia en penetració em sembla que és unes dades insuportables.
1: D'on són aquestes dades? D'on surten?
0: Són del Ministeri de l'Interior. Uh-huh. 77.000, 70.000 xeringues vam trobar l'any passat en els parcs i els jardins on juguen els nostres fills a la ciutat de Barcelona.
1: Què proposa perquè això no passi?
0: Bueno, pues proposo... primer, hem d'evitar que entri la droga a Barcelona. I el port de Barcelona és un coladero de droga. S'han incrementat... Els delictes de narcotràfic s'han incrementat en un 23%. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional diu que no té prous efectius per controlar tota la droga que està entrant a Catalunya a través del port de Barcelona. Mm-hmm. Estem proposant que hi hagi més policia i més Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, que són, diguem que és el pal del paller del delicte...
1: Que això no és competència de Collboni, no?, de l'Ajuntament. Això és Generalitat qui ha d'accedir a que hi hagi més Mossos
0: pels carrers. Més Mossos correspon, òbviament, a la Generalitat. Però és veritat que res del que passa a Barcelona... Jo li puc assegurar que quan jo sigui alcalde de Barcelona, res del que passi a Barcelona serà aliè a la meva alcaldia. I, per tant, el senyor Collboni pot exigir a Jaume Collboni, a Salvador Illa, que destini 3.000 Mossos d'Esquadra a Barcelona, i no ho fa. Necessitem 1.000 agents de la Guàrdia Urbana. Miri, li dono una dada que és certament preocupant. A la ciutat de Barcelona, de la Guàrdia Urbana, cada nit hi ha un guàrdia urbano per cada 7.000 barcelonins. I els caps de setmana, que és quan més es necessiten, es redueixen i, per tant, hi ha un guàrdia urbano per cada 14.000 barcelonins. Uh-huh. Això és absolutament impresentable. I això està deixant doncs, la ciutat de Barcelona en una situació molt perillosa des del punt de vista de la seguretat.
1: En el tema de la seguretat, doncs, més policia. M'estava dient, el tema de l'habitatge també ha posat molt el focus. Uh-huh. Ahir va dir que promet eliminar la reserva del 30% sí. d'habitatge protegit.
0: Sí.
1: Sempre tinc la curiositat, com no han aconseguit pactar amb el PSC o amb altres grups eliminar aquesta mesura en l'actual mandat?
0: Doncs no sé,
1: perquè
0: miri,
1: veus, en contra n'hi ha diverses.
0: Quan es va aprovar aquesta mesura, l'únic partit polític que es va oposar perquè va dir que això generaria precisament el que ha provocat va ser el Partit Popular. La resta de forces polítiques van donar suport a aquesta mesura. I 7 anys després d'aquesta mesura, el que hem vist és que a la ciutat de Barcelona només s'han construït 22 pisos per aquesta reserva. Què és el que ha provocat la reserva? Doncs que els promotors, els constructors, la gent que ha de construir, digui, home, si jo construeixo i el 7% d'aquests habitatges, el 30% d'aquests habitatges li he de donar a l'Ajuntament perquè faci habitatge social, construeixo un altre lloc. El propi alcalde Collboni ha dit que això no ha funcionat. Junts ha dit que no ha funcionat.
1: I quan
0: jo presento una proposta a l'Ajuntament per eliminar això, Junts, PSC i la resta de forces polítiques voten en contra. I, per tant, tenim un element que tothom diu que és que ha estat un fracàs i tothom el manté. Jo, és que a vegades em costa entendre determinades decisions d'alguns partits polítics. Jo crec que la coherència i el sentit comú ha de també estar en els partits polítics. Si t'equivoques... Es reconeix, es canvia, no passa res.
1: Però miri, vostè va dir, vol que a Barcelona una família jove sí. es pugui plantejar quedar-se i viure
0: sí, i viure bé.
1: Sí, però el Partit Popular ha promès derogar la regulació dels preus de lloguers
0: clar.
1: si arriba a la Moncloa.
0: Clar.
1: O sigui que si els preus, ara una mica continguts, tornen a pujar, no ajudaran gaire a que els joves es quedin aquí.
0: Miri, a Catalunya i a Barcelona s'han posat en marxa, és el laboratori on es posen en marxa totes aquestes polítiques intervencionistes en matèria d'habitatge. Què hem aconseguit? Barcelona és la ciutat d'Espanya amb els preus dels lloguers més cars. El metro quadrat més car de tot Espanya. Per tant, això no es tracta de mantenir els preus del lloguer o dir-li als propietaris que... No, del que es tracta és de construir habitatge. I, per tant, nosaltres estem fent propostes per construir més habitatge a Barcelona perquè si l'oferta creix, doncs els preus poden baixar.
1: Però aquest és un mantra, senyor Cirera, que el sentim per part de tots els polítics que s'asseuen aquí. Parlen de construir habitatge.
0: Però és que no es fa.
1: Per què no es fa?
0: Pues perquè no volen.
1: Qui no vol?
0: Pues miri, a l'Ajuntament, per exemple, al Partit Socialista no li ha agradat construir més habitatge perquè diu que es densifica la ciutat. I, per tant, com no vol densificar la ciutat, perquè densificar la ciutat vol dir construir més equipaments, mm-hmm. construir més escoles, construir més centres d'atenció primària, donar més serveis als ciutadans, això costa molts diners, i, per tant, no ho volen. Què és el que nosaltres diem? El Prat Vermell ja sona per construir, s'està fent alguna cosa, però més cosa. A la Sagrera es pot construir, i nosaltres hem presentat en l'Ajuntament un pla per modificar el Pla General Municipal per poder construir 15.000 nous habitatges, precisament aquí on estem, al 22 arroba.
1: El 22 arroba.
0: Perquè es va, aquest districte es va generar, es va pensar com un districte, diguem, per oficines, però és a dir, no s'han pogut portar tantes oficines, i hi ha molts solars buits. Jo dic, escolta, canviem la classificació d'aquests solars i construïm 15.000 habitatges. El govern municipal m'ha votat en contra. Junts m'ha votat en contra.
1: Tot això passarà si vostè és alcalde.
0: Ja li puc ben assegurar.
1: Vostè es dibuixa com a l'única alternativa a Collboni a les eleccions del 27, però, esclar, els seus vots van servir perquè Collboni fos alcalde.
0: Bueno, els meus vots van servir.
1: Això ho hem de recordar. No sé si tem que això li resti credibilitat com a alternativa.
0: No, perquè, miri, jo fa 3 anys els meus vots van servir per dues coses que per mi són molt importants. Per fer fora Colau del govern municipal, que és l'única condició que li vaig posar a Collboni, perquè ell volia governar amb Colau, i jo, l'única condició que vaig posar, no vaig demanar res per mi, vaig demanar que la ciutat s'alliberés de les polítiques de Colau, i vaig evitar també que Barcelona fos teledirigida des de Waterloo. Vaig evitar un govern separatista. I vaig posar el menys dolent, allò que jo deia abans, no? Entre susto i muerte, pues, vaig escollir susto. Però és veritat que Collboni, al que li vaig donar l'oportunitat de governar Barcelona i prendre-se en sèrio i fer coses, ha demostrat en aquests 3 anys que Barcelona li queda gran i que ha estat incapaç de deixar davant de les polítiques regressives de Colau i mirar cap endavant i fer coses. No?
1: La ciutat sense Colau és millor?
0: Home, és molt millor, sí. El que passa és que després de 3 anys el senyor Collboni està actuant com a Colau, però amb un somriure, diguem.
1: Però vull dir, si la ciutat és millor sense Colau, vol dir que Collboni ho ha fet bé?
0: No l'ho ha fet bé. El que ha fet és, en lloc, ens hem tret de sobre a Colau, però en lloc de despagar i de dir, escolta, ara anem a fer que aquesta ciutat brilli, que aquesta ciutat tingui oportunitats, que doni al senyor Collboni el que s'ha dit que té a gestionar el dia a dia i no ha fet que aquesta ciutat torni a ser allò que tots recordem que va ser una gran ciutat, que va ser capaç de generar uns Jocs Olímpics amb una il·lusió col·lectiva, amb tot això, el senyor Collboni ho ha deixat absolutament de banda.
1: Senyor Cirera, si vostè és alcalde de Barcelona, hi haurà prioritat nacional en l'accés als serveis públics?
0: Doncs mira, com aquell que diu, m'agrada que em faci aquesta pregunta, no? Això que es deia abans. No? Crec que aquelles persones que paguen impostos a Barcelona, que treballen, que porten temps cotitzant, han de tenir una prioritat per sobre de les persones que acaben d'arribar. I no estic parlant d'estrangers o de persones immigrades. No? Jo estic dient que una persona que porta un temps vivint a Barcelona i, per tant, està contribuint, ha de tenir prioritat per algú que ve a última hora i que, sense haver cotitzat, doncs vol accedir a una ajuda. Però aquesta no és una proposta que fa...
1: Però no és només accedir a una ajuda, perquè l'acord aquest que han arribat a Castelló, per exemple, diu que exclouen de l'accés a prestacions i serveis socials a qui es troba en situació irregular. Limitaran el seu accés exclusivament a un supòsit d'urgència vital.
0: Miri, nosaltres
1: sempre... Això li volia preguntar si converteix que s'ha de privar de serveis públics a la gent que no té papers.
0: Òbviament, mira, si jo... Si una persona està malalta i encara que no tingui paper, se l'ha de curar. Si una persona té gana, se li dona un entrepà. Vull dir, això no hi ha cap dubte. Però, mire, jo el que he proposat a l'Ajuntament de Barcelona és que una persona, per tenir accés a un habitatge social, ha d'haver cotitzat com a mínim 10 anys a la ciutat de Barcelona. Ha d'haver estat empadronat 10 anys. A mi em dona igual que sigui una persona de fora d'Espanya o d'Espanya. Ha d'haver estat 10 anys cotitzant a la ciutat de Barcelona. Prioritat nacional, per exemple, quan Collboni diu que no vol que els estrangers comprin pisos a Barcelona, això és prioritat nacional? Jo crec que sí. Quan l'altre dia Esquerra Republicana...
1: Jo entenc que estem parlant d'accés a serveis socials per persones necessitades. Quan un estranger ve aquí i paga un pis al comptat,
0: quan l'alcalde de Barcelona, quan l'alcalde de Barcelona diu... els estrangers no podran comprar pisos a Barcelona? Només els espanyols? Això és prioritat nacional? Jo crec que sí. Quan l'altre dia la líder d'Esquerra Republicana diu farem una norma perquè els búnquers del Carmel només puguin visitar-los els ciutadans de Barcelona, això no és prioritat nacional? Jo crec que sí, perquè està dient que els que no són espanyols no podran visitar els búnquers.
1: Sí, però sap què passa? Que visitar un búnquer a un no li va la vida per visitar un búnquer. Jo li estic parlant d'accedir a serveis socials. No, però és que el pacte que han signat diu que exclouen de l'accés a prestacions i serveis socials a qui es troba en situació irregular.
0: Això no és... Això
1: no. I limiten, estic llegint literal,
0: perquè, miri, la llei...
1: Limiten el seu accés exclusivament a supòsits d'urgència vital.
0: Potser
1: li deia, si a vostè li semblava bé...
0: Urgència vital és el que jo li estava explicant. No es nega a cap persona l'accés a la sanitat pública, no es nega a cap persona a l'accés a l'educació dels seus fills.
1: Si vostè és alcalde, no limitarà que els immigrants, encara que no tinguin papers, no puguin acudir a la sanitat.
0: Jo el
1: no?
0: que faré... Veure, ja li dic que nosaltres complim les lleis i les fem complir. El que sí que li dic és que quan jo...
1: Però jo no parlo d'urgències, parlo de poder assistir al CAP.
0: Quan jo, home, òbviament, si és una persona que té una malaltia, doncs, òbviament, se l'atendrà. Però també li puc dir una cosa. Quan jo sigui alcalde, no permetré empadronaments irregulars o fraudulents com s'estan produint. No? Que hi ha 6.000 persones empadronades en una oficina de l'Ajuntament, o hi ha persones que s'empadronen a casa de qualsevol persona sense que se sàpiga, sense que l'Ajuntament informi que s'estan empadronant sense viure. Aquestes coses, quan jo sigui alcalde, li puc assegurar que no passaran.
1: Per ser alcalde, potser necessitarà fer pactes. Es veuria pactant, per exemple, amb Junts? Jo recordo quan Xavier Trias i Alberto Fernández Díaz arribaven a acords, miri, i pactaven.
0: Miri, el que diuen totes les enquestes, i ara estem veient, i no vull entrar tampoc en les polèmiques que tenen altres partits, però estem veient com ara Junts té unes primàries, que una mica complicades, no? Però
1: per què una mica complicades?
0: Bueno, perquè hi ha
1: quatre candidats.
0: La veritat
1: és que... Té bona relació amb tots?
0: Hi ha dos candidats que no conec, dos candidates que no conec.
1: A Pilar Calvo no la coneix?
0: No la conec.
1: Bueno, a Glòria Freixa tampoc?
0: Tampoc, sí.
1: Coneix
0: sí,
1: a Jordi sí, Martí Galvis?
0: Jo a Jordi Martí Galvis el conec. Cuevillas va ser professor meu.
1: Ah, sí?
0: I per tant, a la Facultat de Dret, i per tant també el conec.
1: Doncs, amb qui creu d'aquests candidats que podria arribar a acords?
0: Doncs és complicat, però això li haurà de preguntar a ells. Perquè totes les enquestes el que diuen és que jo... tindré més regidors que Junts, i per tant, si volen fer fora Collboni, hauran de decidir si volen donar-me suport perquè jo sigui alcalde o no. I per tant, aquesta és una pregunta que...
1: Les enquestes també diuen que l'Aliança Catalana li anirà molt bé, no?
0: No.
1: No?
0: No, les enquestes... totes les enquestes que s'han publicat sobre Barcelona diuen que l'Aliança pot entrar amb dos regidors o no entrar.
1: Podria pactar amb l'Aliança Catalana, també?
0: Jo el que li dic és que aquí hi ha dos models. El que representa Collboni, que vol governar amb Esquerra Republicana i els Comuns, i l'alternativa, que en aquests moments totes les enquestes diuen que qui més vots tindrà, més regidor sóc jo, doncs la resta de forces polítiques han de decidir si volen tenir un alcalde com jo o un alcalde com Collboni.
1: Escolti, la setmana vinent ve el Papa a Barcelona.
0: Sí.
1: Entén la polèmica que hi ha hagut amb el català?
0: No.
1: I se n'alegra que finalment... l'arcabisbe Omella dir que sí, que hi haurà el català en les paraules del Papa.
0: És que a mi em sembla normal. És a dir, aquelles persones que diuen el Papa ha de venir i parlar tota l'estona en català. Dic, home, el Papa no sap català. I per tant, és una mica forçat demanar-li a algú que parli, faci un discurs en una llengua que no parla. No? Fer política d'això, o atacar el Papa per això, tampoc em sembla gaire coherent, no? Que vingui el Papa i pugui fer algunes paraules en català, doncs a mi em sembla bé, sincerament. No em sembla malament, tot el contrari. Ara, és veritat que el cardenal Omella el que ha dit és, escolta, sí, ja estava previst. Per tant, és com una polèmica, diguem, a vegades fem polèmica de coses, diguem, que són molt, molt... El català és molt important, és veritat, el Papa vindrà... Jo cada vegada que, per exemple, ve el rei d'Espanya a Barcelona i parla una estona en català i, no passa, i està bé, no? I per tant... Si el Papa ve i ens saluda en català, jo, satisfet.
1: Amb una salutació es donaria per satisfet.
0: Home, és que estem demanant a algú que no parla una llengua que la parli. Jo crec que està bé. És un gest que els catalans doncs veiem bé, ens sembla bé, jo crec que està bé que el Papa pugui saludar en català i després que continua en la llengua que vulgui.
1: Daniel Cirera, ara dedicaré bona part del programa a parlar del que ha passat amb els mestres, que han votat que no al preacord que havien arribat amb la Conselleria d'Educació.
0: Sí.
1: Li volia preguntar com de preocupant n'està i I de quina banda? És a dir, si entén les reivindicacions dels mestres o creu que s'estan accedint? Pensi que a partir d'avui probablement poden anar a una vaga indefinida.
0: Mira, jo estic preocupat de que els alumnes estiguin en aquests moments sense tenir classe. Estic preocupat, molt preocupat, del nivell d'educació que tenen els nostres fills, de les dades, del coneixement que tenen de matemàtiques, de comprensió lectora. Veig que hi ha moltes faltes d'ortografia en català i en castellà, no és una cosa. Crec que falta un reforç, sobretot en l'anglès, perquè siguem trilingües de debò. I per tant, el que sí que m'agradaria és que la Generalitat de Catalunya i els professors es posessin d'acord. És veritat que crec que estan mal pagats, per tant crec que s'ha d'incrementar el seu sou, però també és veritat que el que s'hem de plantejar és si tenim una educació de qualitat de debò o no, perquè el que hem de pensar és que tenim una generació per davant amb molta competència, amb noves eines com la intel·ligència artificial i que, per tant, els nostres fills han de sortir molt més preparats ara del que vam sortir nosaltres o els nostres... I, per tant, crec que l'ensenyament és una eina fonamental de progrés, de llibertat, i que diu molt del que és un país. I, per tant, necessitem que això s'arregli.
1: De moment estem ficats a una vaga, eh?
0: Sí, ho sé.
1: El tema que ara ens ocupa és aquest.
0: Jo el que espero és que tothom sigui conscient que del que estem parlant no és del sou dels professors o de que la Generalitat es baixi una del burro, que és el que estem passant i hauríem de pensar tots és que l'important és que els nostres fills tinguin una educació com Déu mana, perquè puguin afrontar-se de veritat en un món molt globalitzat i en el que tindrem moltíssima competència.
1: Val, doncs Daniel Cirera, president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, gràcies.
0: Gràcies a vostè.
1: Per haver vingut aquí i que tingui bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies, igualment.
1: Bon dia.
2: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
3: Cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat. Sempre hem dit que el govern ha de convèncer el col·lectiu.
4: No podem seguir amb aquesta problemàtica. Ens hi va el futur.
5: Estem a l'acord, millorarem el que s'ha aconseguit des de la comissió de seguiment i deixem passar l'estiu.
6: Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
7: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
8: Facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
9: La vergonya que ha estat no situar al centre del debat la necessària priorització de l'educació pública. Els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
1: En punt les 9 del matí obrim aquest espai d'anàlisi, de tertúlia, aquí al Cafè d'Idees, a la 2CAT, a Ràdio 4, amb el periodista i advocat Ricard Fernández Déu. Bon dia.
10: Bon dia, Gemma.
1: Un senyor elegant de Barcelona, que l'altre dia va estar amb el papa de Roma.
11: Vas estar amb el papa?
1: Sí, després ens ho explicarà. Després.
10: Que no ho sabies?
11: No.
10: No ho sap tothom.
1: Tenim fotografia i tot.
11: Ah, vale.
1: Però m'ho guardo per després. Antonio Baños, molt bon dia.
11: No tan bon dia. Perquè...
1: Com estàs?
11: No, m'he equivocat en tot. Porto la barbota que no me l'ha tallada, vaig de licra, que és un error.
1: I per què?
11: I màniga curta. No ho sé. I, clar, veig el Ricard...
1: El senyor elegant de Barcelona.
11: I em sento bastant ridícul, em sento un maoista.
10: El que hem de fer és posar-nos d'acord. La propera vegada vindré jo amb màniga curta.
11: Truquem. No.
1: Senyor... A més, la camisa...
11: Professor...
1: La camisa m'està semblant que li fa moaré.
10: No hace el
11: això del moaré no existeix. Això no és el pare. Ja, jo quan
1: en ràdio no existeix. No, el moaré en ràdio no existeix, això és evident.
11: No, però jo quan,
1: tele...
11: jo quan estudiava per ser càmera... Fa,
1: què et deia?
11: No, el moaré amb lo digital passaria. O sigui,
10: el dia que et diguin a la televisió que no pots dur determinat tipus de roba
11: porta'l.
10: Perquè fa moaré, els hi dius, doncs canvia la il·luminació.
11: Ah, bueno, clar.
1: No, pobres.
10: Sí.
1: Els nostres companys, si fa moaré, hem de canviar la camisa.
10: Perquè tenim un sistema...
11: El moaré reaccionari.
10: que ja ho permeten.
1: Bueno, qui Moaré... m'anava a dir que començaríem parlant de Moaré amb la de temes que tenim, amb la de temes que tenim sobre la taula. Públic,
11: informació de servei.
1: El Moaré és quan una prenda una roba pel seu estampat fa aigües, que s'emborratja una mica, no? Ricard Fernández Déu, el Partit Socialista ha d'estar preocupat per tot el que estem veient, perquè acabem una setmana marcada pel sumari del cas Leire. Ahir vam conèixer gravacions de l'exmilitant socialista que podria demostrar que es va reunir fins a tres ocasions amb la directora de la Guàrdia Civil.
10: Sí, però si és que tot això és un còctel molotov, aviam.
1: Un còctel molotov.
10: Home, està clar, aviam, el Partit Socialista té dos secretaris d'organització processats. Té l'expresident Zapatero processat, imputat. Té la dona del president del govern imputada, el seu germà imputat, el fiscal general de l'Estat condemnat, la senyora Leire aquesta en tràmit, diguem-ne, de també plantejar una situació que a mi em sembla irrespirable des del punt de vista dels interessos del Partit Socialista.
1: Parlàvem amb Daniel Cirera del per què Junts ha dit que no aquesta moció de censura. Tu ho entens, Ricard?
10: Jo clar que ho entenc.
1: Creus que Junts hauria d'haver... haver-se sumat
10: aviam,
1: a Feijóo?
10: Els partits polítics el que fan és adoptar les actituds que consideren més favorables als seus interessos. I sembla evident que a Junts o a Esquerra Republicana o els que li donen suport en aquests moments al govern els interessa més un executiu socialista que no pas l'alternativa que es podria plantejar si tot això...
1: Vaig amb tu, Baños, però la novetat del dia, dèiem, és que s'ha pogut demostrar que la directora, o aquests àudios demostrarien, que la directora de la Guàrdia Civil veritablement es va reunir amb Leire Díaz, amb l'exmilitant socialista. Hi ha un comunicat de la Guàrdia Civil que diu que sí, que és veritat que en un parell o tres d'ocasions s'hi va reunir. No obstant això, el ministre Marlaska tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil.
12: No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO. Y a mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es absolutamente su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad.
1: Clamava los Cerdán, van veure un Sánchez molt més diligent, prenent mesures, i els va apartar de seguida. No ho estem veient ara.
11: En Marlaska. No, és que Marlaska...
1: Director de la Guàrdia Civil, fins i tot la gerent del PSOE.
10: És l'únic ministre que roman al seu lloc des de la primera legislatura presidida pel senyor Sánchez.
11: Jo tampoc conec les interioritats del poder madrileny, que tu segurament millor... Tu deies allò del... Perdona, per allò de Junts, eh?
1: Sí.
11: Jo crec que ara, tindre un govern de Madrid feble i que li deu els vots a Junts és el millor panorama per Junts, perquè pot exigir més coses, diguéssim. Mm. Això és el que tu deies. Des d'un punt de vista aritmètic, és impecable, i que Sánchez duri molts anys, perquè aquests 7 vots potser no els tingui mai més, no? Però dit allò del... clar, m'estranya molt que també han imputat a un mando de la UCO, no? Els de la UCO han imputat... I la UDEF també tenia una guerra amb la UCO, i llavors... Llavors, tot passa... No, ho dic. El Delcigate, també, Marlaska es veu que estava... perquè el cap de seguretat de l'Adolfo Suárez Barajas doncs va permetre... Mm-hmm. És a dir, és evident...
10: De l'aeroport d'Adolfo Suárez, vols dir?
11: Duque Adolfo Suárez Barajas, Madrid, Espanya...
1: Sí, és el nom de l'aeroport, sí, tens raó.
10: Bueno, és que com que deia Adolfo Suárez, tal vegada algú podria confondre's.
11: No. El cas és que tot passa, però això passa a tots els estats, tot passa per el ministre d'Interior o de Governació o per Fuixer, com li vulguis dir, és igual, és la policia. Llavors, és evident, no només per la informació que té, sinó pels resorts que encara pot tocar, que Marlaska és l'home que ho porta tot. I una cosa només, s'està posant cara a tothom de ministro Aparici, no com es deia, el de l'època del... Asunción. Sí. El ministre d'Asunción.
1: Antonio Asunción.
11: Saps? I està posant a tothom, saps? A Guàrdia Civil, Roldán...
1: Per què? Què vols dir? No, acaba dimitint. No. Antonio Asunción va dimitir, te'n recordo, Ricard.
11: No, però que recorda una mica, no? El cap de la Guàrdia Civil se'n va a Laos, apareix algú que vol netejar, però també cau, no sé què. Hi ha aquest clima així, que no sé quan és veritat va, ni quan és induït,
10: lloc,
11: això tampoc.
10: Això va donar lloc, estimat Antonio, a la sortida del govern del president González.
11: 1996, sí,
1: sí, sí, sí.
10: El president Pujol va dir s'ha acabat el bròquil.
1: Sí, sí.
10: I Convergència i Unió varen deixar de donar suport al govern.
1: Ricard, deixeu-me que ens ocupem durant uns minuts del que és la notícia del dia. Ja ho saben que el 65% dels mestres que han votat al llarg d'aquesta setmana han votat que no. Han dit que no estan d'acord amb el pacte, amb el preacord que havien contret, havien adquirit amb el Departament d'Educació d'Ester Niubó. Per analitzar aquest no al preacord, sentirem diverses veus, però comencem amb el coordinador d'Acció Sindical de l'USTEC, Andreu Mombrú. Bon dia, senyor Mombrú.
13: Hola, molt bon dia.
1: A veure, el professorat ha dit que no a un preacord que vostès van signar i l'han defensat. Per tant, creu que com a sindicat han perdut legitimitat?
13: Bé, nosaltres el que enteníem és que tenint en compte d'on veníem, que és l'acord de país del març, tenint en compte quin era el marc de negociació, que era negociar a partir de l'acord de país del març en un espai de negociació on Comissions Obreres i UGT han posat molt el fre, no? Bloqueig per anar gaire més enllà de l'acord de març, tenint en compte l'enrocament del govern no? I totes aquestes circumstàncies, enteníem que aquest era el millor acord al que podíem arribar en aquest marc de negociació. I que, per tant, com que hi ha millores significatives en clau salarial, hem passat d'un augment de 210 euros a 390 en 4 anys. S'ha inclòs el retorn del deute als estadis, que és la principal retallada que quedava. Hem garantit el desplegament de 6.400 nous professionals vinculats a l'educació inclusiva. Com que hi havia aquestes passes endavant, havíem pogut reobrir l'acord de país i havíem apurat al màxim les negociacions, enteníem que, doncs, que era un bon acord per presentar, per sotmetre a consideració del col·lectiu. El que què passa? Doncs nosaltres el que entenem és que el col·lectiu no l'ha jutjat amb aquesta òptica, sinó que l'ha jutjat amb l'òptica de fins a quin punt aquest preacord i el conjunt d'acord de març resolen tots els problemes de l'emergència educativa, no? Poden fer front al conjunt del malestar existent a l'educació. I des d'aquesta òptica la gent ens ha dit no, és que no havia de ser aquest marc de negociació, cal que obrim el marc de negociació i que anem més enllà. Que hi ha molts temes que no ens hem pogut situar i que cal que els situem, des del blindatge del català, la qüestió dels currículums, la climatització a les aules...
1: Sí, que sí, tot el que demanaven, però Andreu, això, on ens col·loca això? On ens col·loca? És a dir, ara, a què ens aboca? Una ara, vaga indefinida...
13: Això, evidentment, nosaltres hem dit, amb aquest marc podíem arribar fins aquí. Que sigui el col·lectiu que hem de posar en valor, l'exercici crec que és un referent que s'ha fet d'una plantilla de 100.000 treballadors decidint en una consulta si acceptaven o no un acord de condicions laborals. Ens han dit que no, ens han dit hi ha un malestar molt ampli que cal que replantegem la negociació i que replantegem els objectius. Doncs ara, al marge de que evidentment hi haurà convocatòries de vaga a les properes jornades, crec que cal un procés de debat i de deliberació col·lectiva amb els centres, amb el conjunt d'actors de la comunitat educativa, les organitzacions sindicals, i que puguem establir una nova plataforma reivindicativa, un nou seguit de demandes, i que segurament busquem noves aliances amb tots els actors de la comunitat educativa i entrem en una lògica de defensa de l'educació pública, democràtica, en català, igualitària, etc.
1: Andreu, et vol fer una pregunta a l'Antonio Baños.
11: Hola, Mombrú, amic, quan a les vagues passa aquestes coses, és a dir, que la vaga pel seu mateix èxit ultrapassa el marc de negociació i pot adquirir més coses, sempre hi ha un moment molt trist per a la lluita obrera, que és la unitat sindical. És a dir, vosaltres, els que defensàveu el sí, els que defensaven el no, hi ha un acord realment de dir, bueno, ha canviat el marc, alguns han guanyat, hem perdut, no estic d'acord, però treballarem units, perquè sempre pateix un sempre pateix per aquesta circumstància, que una vegada que es guanya una vaga, a la següent ampliació es perdi la unitat sindical.
13: Home, és evident que de l'anterior cicle ara hi haurà un canvi, perquè hi ha una organització sindical, que són professors de secundària, que sí que ha subscrit aquest preacord, i el govern l'ha mantingut, cosa que ens ha fet, com a mínim, poder consolidar aquests guanys. Vam consolidar guanys al març, que vam negociar fins al final. Hem pogut consolidar guanys ara, que hem negociat fins al final. Ara veurem el que nosaltres plena predisposició a treballar amb unitat sindical, i no només amb unitat sindical, amb unitat del col·lectiu, que és la veritable unitat important. Ara bé, també tenim clar que hem de poder establir uns objectius concrets i un pla de lluita. Ara mateix no hi ha objectius concrets ni pla de lluita. Hi ha un malestar molt ampli, hi ha un seguit de demandes i de necessitats no resoltes, abans en citava algú. Algunes, que això, el català, la climatització a les aules, la inversió, etc. A col·lectius que s'ha d'atendre la seva situació, balladores, el lleure, el 03, el personal d'atenció educativa, no? I les seves reivindicacions, com la reclassificació, la internalització, etc. Hi ha tot aquest mosaic, però això s'ha de concretar en uns objectius, un horitzó i un pla de lluita coherent amb l'assoliment d'aquests objectius. Aleshores, nosaltres, plena predisposició en treballar en unitat, amb el col·lectiu, però sí que cal aquest procés de reflexió per veure exactament què és el que estem plantejant. Serà necessari.
1: Andreu, una cosa més. La consellera Niubó, a TV3, preguntada per al resultat, ha dit que és una consulta que ha perdut la USTEC, o sigui, vosaltres. Ha dit que el problema és la consulta que no ha estat convocada pel govern ni pel conjunt de sindicats. Només és un sindicat el que no ha guanyat. Ha dit la consellera. Algun comentari que vulguis fer? Sentiu que heu perdut?
13: Home, principalment, diguéssim que el resultat de la consulta que interpel·la és el govern. Qui té un problema, sobretot, és el govern. El missatge de 40.000 docents que diuen que aquest marc de negociació que havia proposat el govern i aquesta proposta de preacord, que és la que el govern ha fet possible i ens ha bloquejat la possibilitat d'avançar en gaires més temes i el no atendre totes aquestes altres necessitats, ha estat una responsabilitat del govern. Jo entenc que les paraules de la consellera el que intenten és expulsar-se les responsabilitats, però està clar que la pilota i el mandat de la consulta a qui assenyalen és el govern que no ha, diguéssim, no ha ofert, ha fet una proposta tan minsa que no ha convençut el col·lectiu. Nosaltres sempre els havíem dit a la negociació que qui havien de convèncer no era l'USTEC, sinó que era el col·lectiu. Doncs bé, el col·lectiu no l'han convençut.
1: Andreu, se'ns està tallant una mica la comunicació, ho deixem aquí, coordinador d'acció sindical de l'USTEC. Gràcies, Andreu Mumbrú, per ser amb nosaltres. Molt bon dia. Adéu,
13: gràcies,
1: bon dia. Aquestes paraules que acaba de dir la consellera no li podem repreguntar, no podem parlar amb la consellera, però sí que ho podem fer amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, Ignasi Jiménez. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
14: Molt bon dia, Gemma.
1: Per vostè també ha perdut l'USTEC, com acaba de dir la consellera?
14: Bueno, en qualsevol cas, a mi m'agradaria sobretot destacar que aquí hi ha hagut dues consultes diferents. Per una banda, la consulta feta per part d'una de les organitzacions també sindicals majoritàries amb representació a la mesa sectorial, professors de secundària, en el qual hi ha hagut un resultat de més del 60%, en aquest cas dels seus afiliats, que han donat i han convalidat, en aquest cas, el preacord que es va signar ara fa una setmana, el divendres de la setmana passada, i per l'altra hi ha hagut una consulta amb una altra de les organitzacions sindicals, en aquest cas la majoritària, que és USTEC, que es va signar també el divendres de la setmana passada, que ells el que han fet per tal de poder convalidar aquest preacord és una consulta, la que han decidit, la que han volgut, la que els hi semblava en aquest sentit que era la més pertinent. A més, una consulta que han organitzat amb d'altres organitzacions sindicals, en aquest cas que no havien signat el preacord i que el resultat el vam conèixer ahir a les 12. Nosaltres, com a Departament d'Educació i Formació Professional, hem estat treballant les darreres setmanes atenent a les peticions que ens estaven fent aquestes dues organitzacions sindicals, professors de secundària i, en aquest cas, l'USTEC. L'USTEC va considerar que l'acord era prou bo com per sotmetre-la, en aquest cas, a la consulta de qui ells consideraven, doncs, que s'havia de consultar, i la resposta, en aquest sentit, que els hi han donat a les persones consultades, a USTEC, que és qui ha signat el preacord, és que el sentit és negatiu. Nosaltres considerem que hem fet la feina, hem atès les peticions, en aquest cas, de les organitzacions sindicals, l'han considerat prou bo com per tal de poder-lo examinar juntament amb els seus afiliats, amb els seus... Bueno, doncs, a partir d'aquí... Doncs sap greu dir-ho, però és que, clar, tenim un problema també de legitimitat dels sindicats, perquè, clar, si arribem a un preacord, el sotmeten a consulta i ens diuen que no, escolta, el marc de negociació És un marc pactat entre les organitzacions sindicals i el Departament d'Educació i Formació Professional. I les peticions que ens varen fer els sindicats en relació als temes retributius, als temes d'escola inclusiva, etc., diguem-ne, varen ser consensuats en una taula en la qual hi havia els sindicats. A partir d'aquí, jo crec que el Departament intenta buscar solucions.
1: Parlem de solucions.
14: Sí, bueno, uns han dit que no i els altres han dit que sí.
1: Sí, sí, però parlem de solucions, perquè ara estem
14: en un
1: escenari de vaga indefinida. Quines solucions proposen des del departament?
14: Però fixin-se, ahir la consellera Niubó apel·lava també a la responsabilitat en aquest cas de les organitzacions sindicals. Ara fa uns moments estàvem escoltant el senyor Andreu Mombró, el coordinador d'acció sindical de l'USTEC, i deia que s'han de reunir per aviam de quina manera s'acaben concretant aquestes noves peticions. Fixin-se, des de les organitzacions sindicals tampoc no tenen clar quines són les propostes, les mesures, les reivindicacions que en aquest cas el col·lectiu, doncs, a través d'ells han de trametre, en aquest cas el departament, per continuar seient. És més, el departament avui ha convocat a l'USTEC per tal de començar a treballar en possibles vies de solució en aquesta situació, oferint aquest diàleg mà estesa, aquesta col·laboració, aquest espai de treball de manera conjunta, i no es presentaran, malgrat que ells és la primera cosa que van dir ahir després dels resultats. Per tant, escolteu, nosaltres estarem a la taula, estarem en disposició de diàleg, estarem treballant amb ganes de trobar una solució. És evident que hi ha un malestar en el conjunt dels centres educatius, que hi ha un malestar docent, però clar, portem molts mesos negociant, portant moltes mesures, en aquest cas, sobre la taula. Jo crec que també toca començar a desplegar aquest acord, perquè l'acord és la base, és un punt de partida que ens ha de permetre començar a donar resposta a aquesta situació de malestar. Un malestar que, com deia en aquest cas, i em remeto les seves paraules, el senyor Andreu Mombrú, és un malestar que és difús, que ni ells mateixos, els sindicats, són capaços de poder interpretar en aquests moments i no són capaços de poder confeccionar quines són les mesures, les propostes, les reivindicacions i les iniciatives que hauria d'atendre el departament. Per tant, nosaltres el que tenim clar és que nosaltres complim amb la nostra paraula. Hi ha un col·lectiu important de docents, en aquest cas professor de secundària, que ha donat i ha convalidat en aquest cas l'acord. Per tant, nosaltres continuarem treballant, en aquest cas, amb professors de secundària, comissions UGT, per tal de poder desplegar mesures i començar a donar resposta a aquesta situació de malestar que trobem en el conjunt del sistema.
1: Senyor Jiménez,
14: això no significa que es puguin anar incorporant noves mesures i noves propostes. Digui.
1: No, tinc aquí a la taula a Ricard Fernández Déu i Antonio Baños, que l'estan escoltant amb atenció. Voldria que ells també poguessin...
14: Ara la sento molt malament.
1: Hola, em sent? Ai. Ignasi, em sent?
14: No sento ara.
11: Caramba.
1: No? No? Gens?
14: No la sento.
1: No? A veure si podem...
14: Ara sí, ara una mica
1: ara
14: més,
1: sí.
14: Disculpe.
1: Va, Ricard, endavant amb la teva pregunta per al secretari.
10: No, sembla que el desgavell, tant vostè com el representant de l'USTEC l'han evidenciat. A mi el que em crida l'atenció és que ningú no em parla dels fonamentalment perjudicats per tota aquesta situació, que són els alumnes. És a dir, aquí parlen els sindicats, parla l'administració, el dissens està servit, com vostè mateix apuntava fa uns instants, els sindicats també semblen dividits, i els alumnes, perquè són els que estan patint les conseqüències de tot això. No tenen veu en aquest contenciós, no tenen res a dir, no estan vostès en condicions de copsar quina és l'actitud, quina és l'opinió, el sentiment de la comunitat dels alumnes i dels seus representants, que són les associacions de pares i mares?
11: Ricard, són menors d'edat, els alumnes.
10: Són menors d'edat, però tenen uns pares que els representen.
11: Llavors ja no són els alumnes, són els pares d'alumnes.
10: Bueno, però són els seus representants.
1: Però hi ha entitats de pares i mares que han mostrat el seu suport.
10: Però escolta'm una cosa.
1: Però no us barallau, que tenim el secretari esperant. Ignasi Jiménez, disculpi.
11: És que tot és tan...
1: El Ricard posava la veu als alumnes.
14: No, jo que els hi diria... Jo que li demanaria sobretot al Ricard és que pogués escoltar ahir les declaracions que va fer la consellera en aquest sentit. La primera de les coses que va demanar a la consellera Esther Niubó és sobretot exercici de responsabilitat per part de tothom, evidentment per part de l'administració, però també per part, en aquest cas, de les organitzacions sindicals, perquè és importantíssim acabar el curs de manera ordenada i endreçada. I això significa, doncs, que no hi hagi una alteració substantiva en relació a les proves finals, en relació al tancament de curs, especialment tenint en compte els alumnes que estan en una situació de trànsit i que canvien de cicle educatiu. Per nosaltres això és molt important, aquestes properes dues setmanes abans de la finalització el dia 19 de juny del curs escolar, i que, per tant, hem de posar l'alumne en el centre, hem de ser tots responsables, el tancament del curs escolar és fonamental per tal de poder encarar en condicions també l'inici del curs 26-27, i em sembla que en això estarà el departament treballant incansablement perquè es pugui tancar bé el curs i, sobretot, podem començar a treballar de manera conjunta el departament amb els diferents actors del conjunt del sistema educatiu perquè el curs 26-27 es pugui iniciar en plenes condicions i garanties.
10: Però així les coses, tal i com estan ara, això que vostè planteja no està garantit.
14: En qualsevol cas, apel·lo a aquesta responsabilitat necessària a la qual feia referència a la consellera. És a dir, nosaltres tenim clar que treballarem i maldarem tots els esforços perquè així sigui possible. I, per tant, farem tots els possibles per tal de poder resoldre i arreglar aquesta situació. És més, avui hem convocat a l'USTEC per tal de poder compartir una diagnosi de quina és la situació i no es presenten, en aquest cas, a la reunió convocada, en aquest cas, per la consellera. Doncs, escolteu, si no són capaços, no? És a dir, no són capaços de poder resoldre aquesta situació compartint anàlisi i reflexió en relació a què és el que ha passat i quins són els passos que hauríem de fer entre tots per tal de poder atenuar aquesta situació de tensió que està vivint el conjunt del sistema educatiu, malament. Nosaltres estarem a la taula, estarem treballant, estarem enraonant, col·laborant, treballant per desplegar les mesures que considerem que siguin oportunes d'aquest acord, juntament amb les organitzacions sindicals que l'han signat. Nosaltres estem aquí esperant, en aquest cas, a les organitzacions sindicals, que no els hi sembla bé l'acord, perquè ens diguin quins són aquests elements que podríem reconsiderar, però és que ni tan sols es presenten a les reunions i, fixin-se, en relació a la reunió que a l'entrevista que acaben de fer el representant de l'USTEC, és que encara ens hem de trobar per veure de quines iniciatives. Nosaltres tenim pressa per resoldre això. Falten 15 dies per acabar el curs escolar. Disculpeu, és fonamental, com deia el Ricard, que l'alumnat no se senti perjudicat d'aquesta situació. Nosaltres, ja li he dit, farem tot el possible perquè l'últim dels perjudicats de tot això sigui l'alumne, perquè em sembla que és fonamental, perquè és en definitiva l'objecte definitiu, no? És el subjecte del sistema educatiu, és l'alumnat, i per tant tot pivota sobre ell.
10: Naturalment.
1: Val, doncs Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Gràcies, molt bon dia.
14: Gràcies a vostè.
1: Les 9 i 25 minuts, deixeu-me sentir una veu més, que és la dels sindicats que ha defensat més fermament el no a aquest preacord, que és la CGT. Per això saludem la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT Catalunya, Laura Jané, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Senyora Jané, estava escoltant, oi, el que deia el secretari Ignasi Jiménez?
15: Sí, sí, l'estava escoltant. Bueno, d'entrada, la primera és que el no no és un no difús, no és que no sapiguem què implica aquest no. Aquest no és molt clar. No estem d'acord amb aquest preacord perquè això no va de sous. Això va de que cal un canvi estructural dins del sistema educatiu de Catalunya. No hi ha espai a dubte. Si passes per un centre, si participes d'una assemblea, si participes d'una manifestació, està molt clar. I les docents i totes les persones que treballem a l'educació estem sent molt clares amb això. No va de sous, necessitem un canvi estructural, necessitem més finançament, i el que ens està posant el departament sobre la taula tota l'estona són pedaços. Hem d'anar un pas molt més enllà. Aquest és el resultat de la consulta d'ahir, i no hi ha lloc a dubte. La resta són excuses i subterfugis.
1: Banyós.
11: Sí, no, felicitar per el curs de la vaga la companya, i que, en fi, que sí, el 60 i pico dels 200 diu cap endavant, evidentment cap endavant. Després, una cosa que ha dit el senyor Ignasi, a part de recomanar-li que prengui aire i 20.000 fondners i coses d'aquestes, perquè l'he vist una mica atabalat, és que tu no pots dir que poses l'alumne al centre i després tindrà achitxarrats els alumnes perquè no compres ventiladors. És a dir, és el que deia la companya, no és sous, és diners. Diners no vol dir sous, diners vol dir escoles, vol dir recursos...
1: Si tu et mostres material. Molt partidari a la vaga, no?
11: Jo, no, sí, jo estic content i una mica cagadet.
1: Cagadet per què?
11: Perquè és un moment, és que és tan clàssic... perdona, que t'agafi el temps. No, és molt clàssic. Ara... Hi ha hagut un referent de que s'ha de seguir. però des de la conselleria només criden a USTEC, perquè els altres... clar, és la divisió sindical, però això li he preguntat al Montbrú, sisplau, unitat sindical. I després una altra cosa, ara diuen...
1: CGT, vosaltres no aneu a cap reunió? Us han convocat o no?
15: No, és que nosaltres no ens han convocat. És a dir, quan la consellera es reincorpora després de la seva alta, que sempre hem celebrat i que torno a posar sobre la taula, que celebrem que la consellera es trobi millor de salut, no ens han convocat. De fet, nosaltres només tenim una sola reunió, s'han fet moltes rondes amb els sindicats, nosaltres només n'hem tingut una, que va ser el divendres 29. És a dir, no entenem com la consellera pensa que la solució passa per tornar a quedar amb aquells sindicats, amb aquelles organitzacions que ja li han dit que sí, que estan d'acord amb el que està plantejant el departament. Això és llepar-se les fadires, això no és buscar solucions. Amb qui s'ha de seure la consellera és amb el comitè de vaga. I portem molts mesos dient-ho quan plantegen que hi ha coses que queden fora de la mesa. Clar, hi ha moltíssimes coses que queden fora de la mesa. El sistema educatiu és un sistema profundament complex, i més a Catalunya, són molts sectors els que hi treballem, són molts altres sectors socials els que estan implicats, i això s'ha de solucionar via comitè de vaga, i si volen anar a un acord de país, que el facin de veritat i que no el facin en una mesa sectorial.
1: Laura, què passa a partir d'ara? Anem a vaga general, la setmana que ve recordem que hi ha visita del Papa. Serà un objectiu la visita del Papa a les vostres mobilitzacions?
15: Ho estem parlant, estem treballant contra rellotge, perquè evidentment doncs, hem tingut una, no, a partir de la signatura de l'acord, hem tingut una pausa dins d'aquesta unitat sindical, hem estat esperant el resultat de la consulta i ahir mateix a la tarda ja ens vam reunir i estem treballant contra rellotge, també doncs, per mantenir la democràcia interna de cada sindicat, no, i respectar l'opinió no només de les plantilles, sinó de les nostres afiliades, que també és a qui ens devem. I tenim la visita del Papa, però també tenim, no ho oblidem, un debat i una aprovació de pressupostos. O sigui, el 6%, no? La inversió del que diu la LEC, que és el 6% del PIB en educació pública, ens soluciona aquest problema estructural que tenim. Però com que no hi estem avançant cap aquí, és per això que ens trobem tota l'estona aquests pedaços, perquè falten diners i no entenem com no només el PSC, sinó els partits que estan donant suport a aquests pressupostos, els hi sembla bé seguir amb aquesta absoluta desinversió, que és el que ens ha portat a aquesta situació i és la clau per sortir d'aquesta situació i per solucionar-la.
1: Ja doncs, Laura Geniu, ho deixem aquí. Laura, moltes gràcies.
15: Gràcies, bon dia.
1: Des de la CGT avui hi ha vaga general a l'educació, ja ho saben que... Aquest matí Barcelona acollirà una gran manifestació de docents, sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf, però hi ha diverses columnes que a partir de les 10 comencen a caminar des de diferents punts de Barcelona. En un d'ells hi ha la nostra companya, la Maria Rubió, a les Torres de Plaça Espanya. Maria, bon dia. Una nova jornada doncs, de mobilitzacions. Cap als sindicats pot ser un punt d'inflexió.
16: Sí, bon dia, Gemma. Avui hi ha aquesta vaga educativa convocada que, de fet, ha començat amb l'ocupació de la seu dels Serveis Territorials d'Educació del Barcelonès a les 8 del matí. Un centenar de persones ha entrat a aquesta seu i ara ja tallen el passeig de la Zona Franca. També hi ha talls a l'AP7 i a la C58 a l'altura de Barberà del Vallès i diverses bicicletades convocades a diferents punts de l'àrea metropolitana que es dirigeixen en aquesta manifestació unitària convocada a les 12 del migdia de Triomf que acabarà a les portes del Parlament. Com deies, hi han convocades tres columnes de manifestants, una aquí a la plaça a Espanya, de moment encara queda per arribar els manifestants, aviam si la meteorologia respecta a les convocatòries, perquè aquí està començant a ploure. Dues columnes més convocades a la parada de metro de Foc i una altra a la parada de Rodalies de Sant Adrià del Besòs. En paral·lel recordem que la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà a les 10 del matí amb els sindicats signants del preacord, tots menys l'USTEC, que ja ha avisat que avui no assistirà a la reunió perquè diuen avui és dia de vaga i que millor trobar-se en un altre moment. Recordem també que la consellera Niubó ja ha avisat que implementaran l'acord, el preacord, tot i no comptar amb el suport dels docents, perquè diuen està avalat per Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària.
1: Maria, gràcies per aquesta informació en directe des de Plaça Espanya. Passa un minut de 9:45. La visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que continua generant molta expectació, també debat. I abans us ho explicava el Ricard, és un testimoni de primera mà, perquè just fa... És una setmana que vas estar allà? 10 dies?
10: 10 dies.
1: Fa 10 dies va estar visitant el Papa Lleó XIV. Hi ha un testimoni gràfic que ara mateix posarem, ja l'estem veient i els oients de Ràdio 4 saben que a les nostres xarxes el trobaran. El Ricard Fernández amb el Papa Lleó 14.
11: Ostres.
1: Com va anar la visita, Ricard?
10: Va ser una visita interessantíssima. Es va produir en ocasió del 170è aniversari del nostre club, de l'Equestre, i el Papa va tenir unes paraules específicament dedicades a nosaltres, una al·locució molt, molt ben confegida, en la qual va parlar de qüestions que a mi em semblen fonamentals. El respecte al proïsme, la solidaritat, la importància del treball en equip, el compromís social, totes aquestes coses venen a qualificar, com després s'ha vist el mateix dia, no després, el mateix dia que es va promulgar l'encíclica magnífica Humanitas, doncs s'han vist reflectides en aquest text.
11: La tinc a mig llegir.
10: Que són 85 pàgines,
11: sí,
10: però paga la pena llegir-les perquè

0: Miguel Hurtado, bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia.
0: Heu rebut resposta oficial del Vaticà o de l'entorn del papa a la vostra carta? Us han dit alguna cosa?
1: No, a 24 hores de que el papa arribi a Espanya encara no hem rebut cap resposta. Jo personalment vaig enviar una carta a finals d'abril. Han tingut un mes, mes i mig per respondre. I bàsicament jo alertava de que era una idea pèssima el que el papa fos a Montserrat, perquè Montserrat és una institució que no només ha encobert casos d'abusos sexuals a menors, sinó que a dia d'avui es nega a indemnitzar les víctimes. Llavors, el papa a Espanya es reunirà amb polítics, es reunirà amb empresaris, es reunirà amb la monarquia, es reunirà amb la societat civil, però no té 30 minuts a l'agenda per reunir-se amb les víctimes de pederàstia.
0: Si no es reuneix amb vosaltres, que vosaltres dieu hem fixat aquest divendres com a data límit, què fareu? Què passarà si no obteniu resposta? Com us manifestareu?
1: Bueno, a nosaltres ens sembla que un termini de 24 hores abans que arribi és bastant raonable, perquè hi ha companys que, per exemple, ja et diuen que viuen a Canàries, per exemple, o que viuen a altres parts de l'Estat, que diuen, mira, és que si m'avisa amb molt poc temps d'antelació, jo no puc desplaçar-me a Madrid, no? Els que vivim a Madrid ho tenim més fàcil. Però, clar, el papa estarà allotjat a l'Anunciatura Vaticana, que és l'ambaixada del Vaticà a Madrid, doncs perfectament es poden fer actes de protesta, de visibilització, de conscienciació i sensibilització enfront de l'ambaixada denunciar que el papa no es reuneix amb les víctimes. I això és important perquè com pot saber el papa si s'estan fent les coses bé o malament a Espanya i a Catalunya, que ja dic que s'estan fent molt malament, si no es reuneix amb els afectats i els perjudicats perquè li diguem de primera mà on està fallant el sistema. Per exemple, l'abadia de Montserrat, si jo em reunís amb el papa, li explicaria, miri, l'abadia de Montserrat no només es nega a indemnitzar, sinó en el meu cas, portem 4 anys als tribunals, l'abadia batallant perquè es desestimi la denúncia civil que he interposat per rebre una indemnització, al·legant que està tot prescrit. I que està tot prescrit perquè és que culpa meva perquè vaig trigar massa a denunciar. Llavors, és una informació de primera mà que si el papa realment volgués netejar l'Església catòlica, espanyola i catalana, necessitaria. Però com sembla que és només màrqueting i relacions públiques el que vol i dir 4 paraules boniques, doncs tampoc és tan important reunir-se amb nosaltres, suposo.
0: Miquel, deixem que ho pregunti a la taula, el Ricard Fernández i l'Antonio Baños. Per vosaltres creieu que seria important que el papa reunís amb les víctimes en la seva visita a Espanya? Quin missatge enviaria aquesta trobada?
2: El papa, jo crec que ha de ser receptiu a totes les inquietuds i aquesta n'és una d'especialment important. Per tant, em semblaria molt bé que ho fes. Dit això, s'ha de reconèixer, i segur que el nostre interlocutor ho sap, que les visites del papa són programades d'acord amb les responsabilitats episcopals de cada diòcesi que el papa té previst de visitar. Per tant, jo crec que això s'hauria d'intentar resoldre a través de l'arquebisbat de Barcelona, que seria qui establiria el protocol i, sobretot, l'agenda del papa en la seva visita a la ciutat.
0: Suposo que ho han intentat, no, senyor Hurtado?
1: No, la carta que es va enviar al Vaticà es va enviar a través de Nunciatura Vaticana, Secretaria d'Estat, Conferència Episcopal, Conferència Espanyola de Religiosos i Conferència Episcopal Tarraconense. El bisbe de Tarragona, que és el president dels bisbes catalans, va contestar dient que el papa sap perfectament com s'estan gestionant els casos i que després, durant la visita, potser el papa es reuneix o no es reuneix. Llavors,
2: dir, els bisbes
1: catalans
2: obert.
1: Saben...
2: Ho han deixat obert.
1: Ho ha deixat obert, que ens trucarà 5 minuts abans.
0: Però de moment encara ho considereu obert? Contemples encara la possibilitat de que es pugui reunir amb vosaltres?
1: Home, és una mica falta de respecte. Que 24 hores abans no sapiguem si hi ha reunió o no hi ha reunió. I després passa una cosa, que bueno, la major part de l'agenda segurament la determinaran els bisbes locals, però el Vaticà revisa. Hi ha certes opcions que s'han fet, com el papa entrés de forma triomfal per la porta d'Alcalá de Madrid, que el papa ha dit, això no va amb el meu estil. Llavors és el líder de l'Església Catòlica. El papa perfectament pot dir, miri, jo a tots els països que vaig vull parlar amb víctimes de pederàstia locals per saber, per fer auditoria de com els meus bisbes estan fent les coses.
0: Avui, Miquel, no sé si has vist la informació del País, la portada del País, que parla d'aquest escàndol.

0: dels abusos a l'Església espanyola. És una portada que ens diu que 68 bisbes estan assenyalats per haver encobert casos de pederàstia.
1: Jo?
0: Banyos.
1: Parla.
2: Per això, perquè... Sí. Com pots pretendre que els bisbes que estan encobrint els casos sexuals, d'abús sexual, siguin els que organitzin una reunió amb les víctimes? I que invitin a la reunió les víctimes que hem sigut més activistes i hem denunciat més l'encobriment. Hauria de ser el Papa i l'Anunciatura Vaticana, perquè el Papa té ambaixada a Madrid, qui monitoritzi com van les coses i sigui a través de l'ambaixada vaticana quan es decideixi amb qui es reuneix el Papa i quan es reuneix. Llavors, això de que els bisbes locals no han demanat la reunió és una excusa mal pagador.
1: Jo crec que s'està fent malament, i ja fa temps que ho dic, separant els sentiments religiosos i el dogma catòlic, molt respectable, separant el Papa com a persona i tot. I a més, bueno, en fi. El cas és que si hi ha un delicte, la policia entra a Ferraz, ha entrat al camp del Barça. Si hi ha un delicte, entres a on sigui. Llavors, no és un tema de que els bisbes vulguin, es reuneixin, perdonin. És un delicte en el Codi Penal. Ergo, ha d'anar els Mossos d'Esquadra a Montserrat i requisar ordinadors i el Papa...
3: Com si vols, et contesto.
1: No, vale, d'acord, però el Papa, perquè és cap d'estat, però la resta de bisbes...
3: No.
1: Un moment. Dic, com qualsevol fill de veí, perquè si això passés en un club de futbol, o passés en una escola, o passés en una universitat, aniria el rector a explicar quina informació té i quina informació amaga. Per què no entren Mossos en el recabit?
3: Bueno, jo et contesto, si tu vols. Si això s'està produint hores d'ara, el que tu dius és perfectament possible. Si el que tu presentes té a veure amb fets esdevinguts fa temps, això, com que tu ho enfoques des de la perspectiva penal, això està prescrit.
1: Prescrit. Si hi ha sospita de que es continua fent, no està prescrit.
3: No, ja he començat per dir-te que si s'està produint hores d'ara... Sí.
1: Almenys que entrin Mossos als cabisbats per tindre la informació...
3: Els Mossos requerir. Entren a les ordres d'un jutge.
1: Sí,
3: i el jutge
1: Mossos,
3: el que fa
1: fiscalia,
3: és aplicar la llei.
1: Exacte.
0: Doncs Miquel Hurtado...
1: Civil, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo crec que estem tots d'acord en que seria de justícia que el Papa es pogués reunir amb vosaltres... Finalment, digues, Miquel.
1: Bon, Inés, ha declarat...
2: Una última cosa, amb el tema que lliga amb el tema de la prescripció. Des de Catalunya es va impulsar una llei d'imprescriptibilitat que ha estat bloquejada 2 anys a Madrid pel ministre Bolaños. Per fi semblava que s'havia desbloquejat i el Ministeri ens va dir que volien que s'aprovés abans de juny i l'han ficat en un calaix, el ministre Bolaños i Pedro Sánchez. No ens diuen per què l'han bloquejat, no ens diuen si pensen aprovar-la en algun moment... I el motiu principal és que ve el Papa i no volen molestar el Vaticà. Aquest és el nivell de poder que té l'Església Catòlica encara en el nostre país. Que una llei de drets civils d'imprescriptibilitat bàsica per evitar el que està dient el company de que no es puguin investigar els casos perquè estan prescrits, el Ministeri i el PSOE l'han ficat en un calaix per no molestar el Papa.
3: Jo el que he dit, i em reitero, és que això no es pot investigar si està prescrit des d'una perspectiva estrictament penal.
1: Però si
3: des d'una perspectiva canònica, és a dir, eclesial, curial, efectivament això no constitueix cap obstacle.
0: Però que des del punt de vista penal... Que des del punt de vista penal ja no es pot perseguir. Sí, això és
3: si són fets esdevinguts amb anterioritat, no.
1: Però si el jutge té sospites... de que s'està reiterant el delicte, cosa que, segons la portada del País, sí que passa...
3: El que tu estàs apuntant és el que s'anomena un delicte flagrant.
1: Jo vull que Mossos digui Omella a la Verneda a declarar què saps, què està passant, quines mesures pres, perquè és el cap d'una organització, però com si fos un partit polític.
0: Doncs vinga, ho deixem aquí. Miquel Hurtado, moltíssimes gràcies. Per haver-nos atès. Gràcies
2: a vosaltres.
0: Adéu, bon dia. Doncs
3: deixa'm
0: vinga.
3: Afegir-li una cosa a l'Antoniu.
1: Sí.
3: Això, que és lamentable i gravíssim, no només es produeix a l'Església Catòlica.
1: No, no, no.
3: És a dir, el que tu apuntes, el que tu apuntes seria predicable de, molta, de molts altres
1: arreu,
3: àmbits.
1: A tot arreu. I, a més, m'estic llegint la Magnífica Humanitas. Vull dir, amb la separació, perquè quan dius aquestes coses que el Papa passi a declarar... Vull que s'entengui que hi ha un poder civil... Això és la querella de les investidures del segle XIII. És a dir, qui mana més, el civil o el Papa, no? I el que vull dir és que no s'ofengui ningú catòlic, perquè precisament hauria de ser la Grey la que digués, escolta'm, anem a aclarir-ho d'una vegada per
0: sí,
1: totes.
0: Sí, jo entenc, Ricard, és una cosa que ja l'hem parlat alguna vegada, que és doblement greu quan això succeeix a una institució
3: sens
0: amb
3: dubte.
0: Uns valors
3: sens
0: i que predica...
3: Sens dubte.
1: No, i que tenen escoles.
0: I una cura de les criatures.
1: I, Gemma, que tenen sens escoles. Dubte. Que tenen escoles.
0: Que, clar, sí, sens dubte. Que ho fa encara més greu sí, sí, i més sí, dolorós. Sí, sí. És
1: per això no...
3: No, però jo el responia al propòsit del que ell porta.
0: Doncs va, Ricard Fernández, Déu, Antonio Baños, heu acabat la feina per avui.
3: Què dius
0: almenys
3: ara?
0: En aquest programa.
3: No. Què dius ara?
0: Sí, ja podeu marxar.
3: Ja podem marxar.
0: Sí, jo me'n vaig a la Sagrada Família, un barri que sempre és un formiguer de turistes, però imagineu com deu estar aquests dies... de turistes buscant records o souvenirs del Papa. La Marina Sala, la nostra companya, ha anat fins allà i ens ho explica. Marina, bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs mireu, la veritat és que m'he quedat parada perquè no he trobat gaire cosa de souvenirs del Papa, eh? I coses estranyes i estrambòtiques, molt menys. En aquesta botiga de 500 metres quadrats aquí als peus de la Sagrada Família, el que tenim del Papa és això. I això... Què és? Doncs mireu, us començo a ensenyar. Tenim tasses, diferents tipus de tasses. Algunes més grans, algunes altres més petites, així pel cafè, algunes altres que venen amb la cullereta. També tenim figuretes, de Lleó 14. Aquí el tenim, i aquí amb la capseta, que el podem veure. Això és bastant més sobri, com aquests imants, perquè tota la resta, com el que estàvem veient i també aquests posagots, doncs la línia estètica és força doncs Antoni Gaudí, no?, amb aquest particular trencadís. I què més hi ha? Doncs mireu, ens ho ensenya la Juani. Juani, què més teniu per aquí de souvenirs del Papa Lleó 14?
5: Tenim una bossa de mòbil, val, que això bueno, és més útil, i després tenim també una bossa que podem portar fàcilment i podem portar de tot.
4: És el que més està triomfant, això, o què és?
5: No, el que més està triomfant ara mateix no tenim, que és el drap de cuina, però s'ha acabat. O sigui, no van comprar molt, però ja s'ha acabat.
4: Com està anant aquesta campanya papal?
5: Bueno, una miqueta lenta.
4: Sí. Ha arribat tard el producte? Em deies que cap a finals de maig.
5: Sí, va arribar tard i, a més, els proveïdors que tenim tampoc tenien cap producte. Ho van oferir al final del mes d'abril o cosa així.
4: Tu vas estar també amb Benet 16 i què hi havia en aquell moment?
5: Sí, vaig estar i bueno, hi havia moltes coses. Hi havia moltes coses a llibreria, punts de llibres, llibretes, bolígrafos, llapis... Bueno, hi havia moltes coses més.
4: Bé, doncs el Papa Lleó 14 és auster. Pel que fa a souvenirs, mira, m'emportaré aquesta tote bag, almenys. Feu una miqueta gràcies, eh? Després parlem sobre això, que no estic robant en directe. I mira, si venim per aquí, veiem, efectivament, no?, que Barcelona doncs és una ciutat amb molts turistes, amb molt de moviment, i aquest és un barri que precisament aquests dies doncs viurà afectacions a la mobilitat. D'entrada, aquí a la dreta, doncs, hi ha carrers tallats, s'ha de fer voltes perquè estan les unitats mòbils col·locades al carrer per la cobertura de la visita, aquí al carrer Marina. Això molesta especialment alguns veïns que hauran de passar controls de seguretat i, per tant, hauran de portar el DNI a la mà per accedir a casa seva i per moure-s'hi per aquí. Veiem moltes tanques, veiem aquí a l'esquerra operaris treballant i que ens hem de retrocedir uns metres per veure aquesta Sagrada Família. I el mateix dimecres quedarà tallat un perímetre de 9 illes i tancarà també l'estació de metro de Sagrada Família. És quan el Papa presidirà una missa solemne per beneir aquesta torre de Jesucrist, que al final doncs fa que aquesta basílica sigui, i podem alçar, la més alta del món, amb aquesta torre que la corona a 172,5 metres d'alçada.
0: Gràcies a Marina Sala per aquesta connexió. I Marina, a veure si pot el nostre company càmera ensenyar-te, perquè vull dir-te que et desitjo molta sort a la nova etapa que ara comences. La Marina ens ha regalat el seu talent, la seva simpatia i el seu bon fer durant molt de temps, però avui és la seva última connexió en aquest programa. Comença una nova etapa. De part de tot l'equip, molta sort, Marina, i a veure si el Papa fa un miracle perquè et quedis amb nosaltres. Adéu, Marina.
4: Gemma, que ploro.
0: Vinga.
4: Moltes gràcies per tot. Gràcies a
0: tu, Marina.
4: Tothom. Gràcies.
0: Vinga. 12 minuts perquè siguin les 10. Ada Parellada.
6: Hola.
0: Bon dia.
6: Què tal?
0: Jo sí que necessito miracle cada vegada que faig arrossos. Avui el tema és l'arròs.
6: El tema.
0: A vegades em queda bé i a vegades em queda fatal.
6: Mira, el primer que hem de perdre és la por, això d'entrada, perquè és veritat, l'arròs és... genera violència, beligerància. La gent opina de manera així forta, no? I, per tant, ens va agafant por, perquè, clar, els que fan arròs, que si s'ha de dir d'aquesta manera o de l'altra, que si s'ha de posar el brou, que si s'ha de posar aigua, que no sé què, unes baralles entre ells, i els qui ho mengen, els que ho reben, amb el judici a punt. Nena,
0: avui t'ha quedat salat una mica cru. A veure, quin arròs,
6: sempre. Per tant,
0: quin arròs avui em recomanes? Saps? El bomba? Jo sempre compro el bomba.
6: El que farem avui és un arròs, sense fer-lo, perquè no podem fer-lo, però farem tots els passos de l'arròs, d'acord? Vale. D'entrada, el tipus d'arròs.
0: Sí.
6: Per anar segur, arròs bomba. Ja ho sabem, però tornar a explicar. Res d'arrossos llargs, per descomptat. I els altres arrossos són una mica més complexos. Què té l'arròs bomba? Que li costa molt d'obrir-se. D'obrir-se, que és el gran terror dels que fem arrossos, eh? D'obrir-se i absorbeix molt bé el gust. Val? Tot i que els que saben fer arròs sempre et diran, amb aquell rintintint, que l'arròs bomba és de covards.
0: No. Doncs va, arròs bomba, avancem. Vale, Ada, que anem una mica malament de temps i no arribarem ni a posar el sofregit. No el rento, l'arròs, abans dius que mai aigua.
6: Mai, és que abans m'ho deien. És que jo el rento, dic, ets boig, no, perquè el midó és necessari per absorbir.
0: Doncs va,
6: i per tant,
0: anem ja
6: següent.
0: A fer
6: vale. El primer que farem serà... Sí. Què vols fer, un arròs de peix, un arròs de carn, el que sigui, el conill, el pollastre, les gambes, el que tu vulguis, el primer que començarem és una bona quantitat d'oli i ho daurarem a foc alt, tot aquest companatge que jo en dic, eh? O sigui, tot el que és el que serà, eh? El daurem a foc alt i un cop daurat ho retirarem. Aquesta ja comencem a donar gust a aquesta paella, vale? Aquesta paella que hauríem de dir arròs perquè la paella és l'estri, d'acord? Però en el cas, per exemple, que sigui sèpia o conill o pollastre, li deixarem, és a dir, traurem el que té una cocció ràpida i el que té una cocció lenta.
0: Que seria sèpia, conill o pollastre.
6: La sèpia, conill, sí.
0: I ara hi posem...
6: Ara què faríem? Comencem, arrenquem el sofregit. Ja amb el gust que t'ha quedat d'això a foc fort, arrenquem el sofregit. Fer un arròs és jugar amb el foc alt, baix, alt, baix. Vas pujant i baixant d'intensitat o de potència de foc. Ara abaixem el foc al mínim i posem la ceba. Aquí ja tens tots els valencians queixant-se, però m'és igual.
0: Tu hi poses ceba,
6: com el faig jo? Força ceba, força all i vinga, foc lent i que vagi fent, que vagi fent. Quan la ceba agafi un color que sembla que ja s'està a punt de cremar superfosc, ara hi posaré els tomàquets. Poc tomàquet, però tomàquet ratllat. I també farem el sofregit. Aquí és on ens hi estarem més estona. Exacte.
0: Per tant, si no tinc temps...
6: Però què passa? De cop i volta dius... Tinc una solució pels que no teniu temps. Es diu salmorreta. La salmorreta te la venen... Aquesta l'he comprada feta, però la pots fer a casa. Això és un secret dels alacantins, dels valencians, que sempre en tenen a la nevera, sempre la tenen a punt. I és una reducció d'enyora remullada, o sigui, d'enyora, de carn d'enyora, tomàquet i all. I ja està.
0: Que bo! I com es diu això? Salmorreta?
6: Salmorreta. I això,
0: és
6: un substitutiu del sofregit. Això, doncs, o si no ho trobes, perquè com que aquí no en tenim costum, potser no ho trobes en els supermercats, doncs ho fas a casa. És la carn de l'enyora remullada, quatre tomàquets, all i vinga, anar reduint el tomàquet fins que es queda amb aquesta textura. I això et substitueix perfectament el sofregit, val? Llavors, tu ja tens el sofregit, ja està fet. Ara ve el moment de tornar a pujar el foc. Recordeu que us deia, puja baixa, puja baixa. Ja tens el sofregit superconcentrat, foc a tope i tires l'arròs, val? Aquesta acció nosaltres en diem nacarar. Nacarar l'arròs. Durant un minut i mig, dos, vas remenant i vas nacarant. Què vol dir? Que segelles els poros per fora i, per tant, serà la manera de que no et quedi obert. Val? Estàs tancant l'arròs.
0: Això es fa amb foc fort. Alt.
6: Ara estem a foc alt. Mentrestant, importantíssim, no hem parlat del brou. Ara entra el brou, però primer deixeu-me explicar una mica el tema del brou. El brou ha de ser molt intens. Els valencians ho fan amb aigua, nosaltres ho fem amb brou, que ens agrada moltíssim perquè li dona aquest sabor, és la clau, és una de les claus. Si és un brou de peix, necessites els caps de les gambes. Sí. Això et potenciarà moltíssim el sabor. Primer enrossirem el cap de les gambes, després hi posarem un sofregit, una cullerada de sofregit, jo te l'he portat aquí, una cullerada de sofregit, i després les verdures, aigua i deixaràs bullir 30-40 minuts. Prems bé tot el sabor i ja tens el brou. Si és de carn, també enrosseixes a tope els retallons de carn, els ossos, etc. Poses les verdures, tot enrossit, aigua, i ara sí, ho bulls una hora i mitja.
0: Un cop tenim el brou
6: fet... Ja tens el brou. El brou ha d'estar calent. Quan tu tens el... Recordes que estàvem nacarant l'arròs?
0: Sí.
6: Ja el tens nacarat un minut i mig, dos, i ara tens el brou molt calent. Alerta! Si el brou no està calent, no podem jugar aquesta lliga, d'acord? Fracassarem. Perquè si tu li tires el brou tebi o fred, el que estàs fent és que en el temps que triga a trencar el bull, els grans per fora s'estovaran i pam!
0: Però, Ada, quin error he comès sempre. Jo crec que el tiro fred.
6: No, no, calent, però bullint, eh?
0: No, llavors, aquí estem... Ah, bullint, eh?
6: Sí, sí, bullint. Llavors, en aquest moment tens el foc...
0: A tope.
6: A tope. Llavors farà... I el tornes a baixar i ara ves, agafes un capítol d'un llibre, t'asseus i esperes 18 minuts.
0: Així? Sense...
6: Val, però...
0: Però sense remenar-ho, sense tocar,
6: no
0: sense fer res?
6: No pots remenar, no toca res. Ara bé, el que pot passar és que de cop i volta dius... Oh! No, tu, que se m'està cremant. Ah. Doncs, vale, una mica pots rascar a la base. Però a partir del minut número 9, no toquis res. Això ho estarem a foc lent. En aquest moment estarem a foc lent.
0: A mi em costa molt no tocar l'arròs, Ada.
6: Una cosa que no...
0: Perquè sempre penso que se m'està enganxant.
6: Bueno, pots fer una mica...
0: Faig així una mica amb l'espàtula, no?
6: Amb l'espàtula. Quan dic una mica tona així, vull dir, rasques una mica
0: a
6: la base.
0: A partir que he tirat el brou, perdona.
6: Que els agrada molt el sucarrat en els valencians.
0: A partir que he tirat el brou ben calent, 18 minuts.
6: 18 minuts. Però... Ara ja veureu aquí sobre de la taula que hi ha unes ametlles torrades, hi ha safrà i hi ha uns alls. Val? Què faríem? Jo, per mi, un dels secrets del meu arròs és la picada. Jo faig una picada. Amb què? Amb ametlles, safrà, all, un got de vi blanc.
0: Que bo!
6: Val? Tot ben picat en el morter. Ara faig el soroll del morter.
0: Sí.
6: Val? I en el minut número 16... ni més ni menys, i tiro la picada.
0: Per sobre?
6: Per sobre, en el minut número 16. I també en el minut 16, que no us ho he dit, te'n recordes que teníem apartades, teníem alguns ingredients...
0: Les gambes...
6: Que... Doncs és el moment de posar-li. Li poses, i si, per exemple, vols posar uns musclos, en el minut 16 és quan li poses els musclos, per sobre, vale? Llavors, esperes aquests dos minuts més... Pot passar que tu en aquest moment et miris l'arròs i dius, ostres, li falta una mica de caldo. Bueno, li poses una mica de caldo, eh?
0: Val.
6: O, per exemple, que dius, ostres...
0: O massa líquid.
6: M'he passat amb el caldo, i ara què? Doncs augmentes el foc i evapores
0: perquè, Ada,
6: el caldo.
0: Perquè, Ada, la quantitat de caldo que haig de posar-hi no és un dels grans secrets.
6: És un dels grans secrets.
0: Mai sé ben bé quan posar-n'hi.
6: En el cas de l'arròs bomba, perquè això dependrà, serà l'arròs que t'indica. En el cas de l'arròs bomba són tres mesures per arròs, o sigui, per mesura d'arròs. És a dir, tu fas, agafes aquesta tasseta...
0: És una tasseta de cafè.
6: Aquesta vindria a ser una ració, ja ho sabeu, que sempre fem una tasseta de cafè per persona, que vindrien a ser els 80 grams, vale? Doncs una tasseta, doncs llavors has de fer tres tassetes...
0: De caldo.
6: De caldo, aviam. Això, si tu has d'anar mesurant tasseta per tasseta, et cremaràs, tot serà un d'això. Per tant, jo què faig? El que indica la quantitat d'arròs que has de fer és el recipient, la paella. ¿Vale? Per una paella de 40 centímetres, 200 grams, que serien 2-3 persones.
0: Sí.
6: Dos persones que mengen molt, tres persones que mengen menys. ¿Vale? És a dir, poc arròs per tipus de paella, perquè volem arrossos primets. Els arrossos gruixuts, és a dir, molta quantitat d'arròs pel recipient que és molt perillós. T'estàs ficant en un jardí que no et convé, perquè llavors queda tot enganxat i li
0: falta... Sí, que quedi molt prim.
6: Per tant, molt primet i força caldo.
0: Per tant, val més que comprem una paella ben grossa, de diàmetre,
6: però, clar,
0: perquè ens quedi ben prim.
6: Però llavors tenim un problema, que es diu el foc. Si tu compres una paella molt grossa i el teu foc és una merdeta, perdoneu que ho digui de petit, això serà un fracàs.
0: Sí, sí.
6: Perquè l'ideal és que tot el foc toqui el cul de la paella.
0: Sí, però això és molt difícil.
6: Per això s'ha de fer amb tranquil·litat, pots fer-ho a fora, en el jardí, i llavors tenir un d'aquells serpentins, que en diem serpentins, que són aquells...
0: Ada, última pregunta. Per què sempre es diu allò de deixar reposar l'arròs? Han passat els 16 minuts, he tirat el teu, la teva picada...
6: Has tirat la picada, has esperat dos minuts més, per tant, has fet els 18 minuts de cocció de l'arròs, que són 18 minuts, i llavors apagues el foc, agafes un drap net o paper de diari...
0: Sí. I ho tapo.
6: Ho tapes i esperes entre 3 i 5 minuts.
0: I això per què es fa?
6: Això es fa perquè acabarà de sentar-se tots els sabors i acabarà d'absorbir i ja no hi haurà més cocció. I tindràs una paella perfecta.
0: Ai, m'encanta.
6: No hem parlat de sal amb tota
0: l'estona. Mira, m'has llegit el pensament.
6: Poses la sal
0: quan he posat la sal?
6: Jo la poso quan tiro, o sigui, la poso abans de tirar el caldo. Saps? Primer n'he posat una mica a la ceba del sofregit, perquè així la ceba sua i...
0: I llavors la tires la sal abans de posar el caldo. Llavors, Ada, pots provar una mica i si et queda massa dolç...
6: Exacte, llavors sempre allò que en diem rectificar.
0: Ada Parellada, no saps com t'agraeixo la lliçó gastronòmica d'avui.
6: I no us barallareu, amb això de la paella, sisplau, no us barallareu més. I deixeu-nos viure els que la fem. Si no t'agrada el que faig... La propera vegada saps què t'hi
0: diré? Ada, gràcies. Vinga, Ràdio 4 continuarà ara amb el Xavi Freixas. Nosaltres després, més cafè d'idees. Avui parlem de cinema. Ara anem a les notícies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, els docents tornen a sortir avui al carrer a tot Catalunya en la primera manifestació unitària a Barcelona després que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. A les 12 del migdia arranca la marxa, però a aquesta hora està previst que comencin les tres columnes que confluiran a Arc de Triomf. Abans d'aquesta concentració, però... Prop d'un centenar de mestres han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Niubó. Doncs bé, el Departament d'Educació ha convocat avui a USTEC a una reunió per continuar negociant, però el secretari de Millora Educativa del Departament s'ha queixat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 de la negativa del sindicat a assistir-hi. Elena Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ignasi Jiménez creu que els representants dels treballadors tenen un problema de legitimitat després que els professors hagin refusat el preacord pactat amb el govern i, a més, afegeix.
3: Des de les organitzacions sindicals tampoc no tenen clar quines són les propostes, les mesures, les reivindicacions que en aquest cas el col·lectiu, doncs, a través d'ells han de trametre, en aquest cas el departament, per continuar seient.
2: La secretària general d'Ensenyament de la CGT a Catalunya ha criticat el Cafè Idees de Ràdio 4 les paraules d'Ignasi Jiménez. Laura Jané es queixa que a ells, a diferència d'USTEC, ningú els ha convocat i que sí que tenen molt clar el que volen.
4: El no no és un no difús, no és que no sapiguem què implica aquest no. Aquest no és molt clar, no estem d'acord amb aquest preacord perquè això no va de sous, això va de que cal un canvi estructural dins del sistema educatiu de Catalunya.
0: Per cert, que just acabam de sabre que els sindicats educatius anuncien també vaga general dia 9 durant la visita del Papa. I pel que fa a la jornada d'avui, segons les dades que acaba de facilitar el Departament d'Educació, el seguiment a aquesta hora és de prop d'un 9% de la plantilla convocada. Es tracta, però, d'una informació provisional amb menys d'un terç de les dades comunicades fins ara. Més qüestions. Segueix la investigació del cas Leire en un dia en què coneixerem més detalls del sumari. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, acaba de referir-se a aquesta causa a les mañanes de Ràdio Nacional. Demana deixar actuar la justícia i reconeix estar preocupat per les conseqüències socials, diu, d'aquesta successió de trames.
5: Yo creo que están instalando en la sociedad otra vez una idea de desafección ante lo institucional que a mí me preocupa muchísimo porque creo que es la antesala de la antipolítica y de cosas que no son buenas, ¿no?
0: I el líder del Partit Popular a Barcelona, Daniel Cirera, acusa Junts de donar una excusa infantil als populars, instant Alberto Núñez Feijóo a anar a Waterloo a reunir-se amb Carles Puigdemont. Al Cafè d'Idees de Ràdio 4, Cirera considera que és una proposta impossible de complir i que dir això és equivalent, assegura, a una negativa per part dels juntaires.
6: Que vinguin a Waterloo i què tal, això és no voler donar suport a aquesta moció i buscar una excusa des del meu punt de vista infantil perquè no surti aquesta moció de censura. Per tant, jo crec que mentre el senyor Puigdemont està pensant en ell i en que tothom vagi a Waterloo a rendir-li pleitesia, que això el PSOE ho fa molt bé, nosaltres el que estem dient és, escolta, donem-li una oportunitat a Espanya.
0: Assegura que ara per ara no hi ha converses entre Junts i el PP sobre la moció de censura. I anem a Màlaga, on a primera hora del matí s'han trobat dues persones mortes per arma de foc. Es tracta d'un home i una dona i s'està investigant com a possible cas de violència de gènere.
2: Segons fonts policials consultades per Ràdio Nacional, la principal hipòtesi a aquesta hora és que es tracti d'un crim masclista en què l'home hauria matat la seva parella i després s'hauria suïcidat amb la mateixa arma. Les víctimes mortals són una dona de 51 anys i un home de 56. Els seus cadàvers han estat localitzats en un habitatge poc després de 9:15 d'aquest matí. Abans, els serveis d'emergència van rebre trucades que alertaven de dues persones ferides amb arma de foc. La Policia Nacional ha obert una investigació.
0: Recordin, el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i no deixen rastre la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades. I un darrer apunt, compte enrere per la visita del Papa, que demà aterra a Madrid, a pocs dies perquè trepitgi Barcelona, continua el malestar per com el pontífex farà servir la llengua catalana. Diversos expressions presidents de la Generalitat, com Jordi Pujol, Artur Mas o Carles Puigdemont, també del Parlament i algunes entitats catalanes com el Barça, Òmnium i l'ANC, han signat una carta adreçada al Papa en què defensen la identitat i la llengua catalanes. En aquest sentit, esperen que pugui pregar en llengua pròpia, també destaquen la tradició d'acollida a Catalunya i recorden que la cultura ha sobreviscut, diuen, a períodes de persecució. Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 5, més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts, ja és divendres i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: Doncs la sexòloga Alba Povedano, l'educadora canina Ingrid Ramon, el gran actor Joan Pera, el cantant Cesc Sant Salvador. Són només alguns dels noms, algunes de les moltes persones que aquest matí passaran per aquest programa, Jordi Vila.
9: I tant, escolta, jo de tot el que has dit em quedo amb Joan Pera, que ahir ha estrenat l'auca del senyor Pera i que vindrà avui a explicar-nos com ha viscut l'estrena d'aquest espectacle. I amb aquestes excuses farem un repàs emblemàtic, no us ho perdeu, un repàs de la seva trajectòria, que és molta i molt interessant, Xavi.
7: I aquest matí regalarem oients, atenció, coques de Sant Joan i xuxos de crema, Poca broma, poca broma.
9: Ui,
7: abans, però, l'acord amb Educació tira endavant amb tres sindicats, tot i l'ampli rebuig de mestres i professors. A aquesta hora, reunió a la conselleria i avui vaga a tot Catalunya. Talls de trànsit, forta mobilització, previsiblement a Barcelona, que acabarà a les portes del Parlament i col·lapsarà al centre de la capital catalana. De seguida parlarem en directe amb Iol Holanda Segura, portaveu d'USTEC. També amb Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària, el sindicat que ha dit sí a l'acord en aquella consulta interna. També anirem al Servei Català de Trànsit i connectarem amb els companys dels serveis informatius repartits, sobretot per la capital catalana, seguint les mobilitzacions i també pendents de la reunió al departament. Marta Lasalas, Sílvia Barroso, Astrid Barrio, com esteu? Bon dia, bon divendres,
10: Bon dia, bon divendres a tothom.
7: Atenció, perquè l'USTEC no descarta una vaga indefinida a partir de dilluns, coincidint amb la visita del Papa la setmana que ve i amb la selectivitat, Barroso. I espera't, perquè a tot això, la vaga a les biblioteques, l'altre dia en parlàvem, entrevistàvem les bibliotecàries, van començar una vaga indefinida a Barcelona, doncs ara aquesta vaga a les biblioteques s'estén a tot Catalunya i això passa just abans de la selectivitat, que comença dimarts.
10: Sí, el cas és que, a veure, ja està clar que aquí hi ha un problema sense resoldre. O sigui, al final pots anar guanyant terreny per etapes, que és el que està fent la Conselleria d'Educació. Ara ja hi ha un sindicat que ha decidit que de moment, deixa les mobilitzacions, que això és el que va dir ahir professors de secundària.
7: Ara
10: perquè,
7: hi parlarem també,
10: perquè els que van votar la consulta dels seus, van dir que tiressin endavant amb l'acord. Però això no vol dir que això s'hagi acabat ni que estiguin contents. I que un 60% dels que van participar en la consulta hagi dit que està disposat a continuar amb la vaga, amb el desgast que ja porten, és molt significatiu.
7: Bé, ahir parlàvem amb CGT Ensenyament, just després de conèixer el resultat d'aquesta consulta, a les 12 i pocs segons, primera reacció abans de la roda de premsa va ser aquí, en directe al matí de Ràdio 4. Diu, alerta, no descartem no començar el nou curs escolar, al setembre. Això la CGT. Iolanda Segura, ara hi parlarem en directe. L'altre dia deia, si guanya el no, cosa que ha passat, potser vaga indefinida a partir, això que dèiem ara, d'aquest proper dilluns, del dia 8 de juny. Molts entenen les reivindicacions, resultat contundent d'aquesta consulta, amb una àmplia participació de més del 60%, però també n'hi ha molts que diuen, pobra canalla, Marta Lasalas.
11: Doncs sí, realment sembla que s'ha fet tot de la pitjor manera possible. D'entrada, amb l'acord de març que va tancar la conselleria amb els...
7: Amb comissions
11: i UGT, deixant de banda els sindicats majoritaris. Això va encendre molt més la situació, però és que ara, a més, ens trobem en una divisió entre els sindicats, amb una participació molt contundent rebutjant aquest preacord, la qual cosa demostra realment que hi ha molt de malestar en el sector. Es va voler donar la imatge de que en realitat els mestres només el que estan estaven era lluitant pels seus sous, i ells han volgut deixar clar que no, que això també, les condicions laborals també inclouen tota la, com tenim definit l'ensenyament públic, que és una situació molt complexa, que està molt perjudicat encara per les retallades que hi va haver el 2008 i que, per cert, al llarg d'aquests darrers 8 anys encara no s'han recuperat. I estem en una situació, en una escola que té molts problemes. Em va intentar entallar i això m'estàs realment freixes.
7: Titulars. Tenim temps de parlar tranquil·lament de tot.
11: Una situació molt complexa a l'escola i que ara encara s'encés molt més.
7: Sort que l'Astrid Barrio té capacitat de síntesi, Astrid.
12: Moltíssima. Jo la pregunta que traslladaria és què fan els sindicats encara sense presentar dimissions després dels fracassos constants dels acords als que ells arriben?
7: Carai. Li preguntem a la Iolanda Segura.
12: Si vols segueixo, però com que m'has demanat un titular i síntesi, jo sóc disciplinada.
7: Doncs molt bé, t'ho agraeixo. T'ho agraeixo. No, de moment exactament això. Sí? A més, clar, i català, tu. Aquest divendres, per cert, diversos diaris d'aquí i d'Itàlia, sí?, publiquen una carta de presidents de la Generalitat i d'altres autoritats reclamant el català en la visita del Papa, Jordi Vila. Qui firma exactament aquesta carta i què diu?
9: Doncs alguns diaris com El Punt Avui, La Vanguardia o l'ABC publiquen una carta de diferents expresidents de la Generalitat i altres autoritats reclamant que es parli català en la visita del Papa. Una carta que també s'ha publicat en alguns diaris italians, com deies, Xavi, en el Corriere della Sera i l'Avenir. Entre els prop de 700 signants hi ha, atenció, els presidents Jordi Pujol, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès, també el president del Parlament, Josep Rull, i alguns dels seus predecessors, com Ernest Benach o Núria de Gispert, a més del secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. També signen la carta entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. I què diu aquesta carta? Doncs els signants donen la benvinguda al pontífex i reivindiquen la identitat i la llengua catalanes. Per això esperen que el Papa pugui pregar en català. A més, destaquen la tradició d'acollida de Catalunya i recorden que la cultura catalana ha sobreviscut a períodes de persecució.
7: Marta Lasalas.
11: Sembla mentida que a aquestes altures encara estiguem defensant això. Sembla mentida la falta de sensibilitat que hi ha hagut per part de l'arcabisbat de Barcelona. I, vaja, un tema d'aquesta falta de sensibilitat pot fer que la visita del Papa es vegi molt afectada.
7: Es vegi molt afectada, què vol dir?
11: Home, doncs que hi hagi un malestar de molta gent. Molta gent, però molta gent creient, que no senti que s'ha recollit també la seva sensibilitat com a país.
7: Bé, recordem que Omella assegura que el Papa dirà algunes paraules en català a la benedicció de la Torre de Jesús. Algunes paraules, sí. No sabem quantes. Barroso.
10: Home, és que s'està tractant, és evident que s'està tractant el català com a llengua secundària. És a dir, això, tot això respon a... Jo no m'atreviria a dir que sigui culpa del Vaticà, en concret, més aviat penso que no. Crec que respon a anys i anys i anys i dècades de projectar que l'idioma important a l'estat espanyol és el castellà i que els altres són complementaris, territorials, secundaris, com en vulguis dir, encara que siguin cooficials. Llavors, aquestes dècades i dècades de projectar això dona aquest resultat. Ara mateix el Vaticà segurament no estan entenent res de què passa, per què s'ha generat aquesta polèmica. Home, doncs clar, com que escolteu les veus equivocades que no us expliquen bé com és el país, ara us trobeu amb això. D'altra banda, l'arcabisbe de Barcelona, efectivament, té una actitud absolutament displicent i poc, que hi ha ajudat molt poc amb el tall d'ahir que deia a mi que m'explica les queixes al Papa, es va quedar lluït.
7: Astrid Barrio.
12: Deixa'm que mogui el focus un moment amb una irreverència. O sigui, està molt bé aquesta carta, però jo hauria esperat potser una carta així per demanar a l'Església un tracte igualitari amb les dones i no només exigir drets lingüístics. Cosa que encara no sabem, ni sabem quin serà. Tornarem a veure aquestes litúrgies només en presència masculina.
7: Però entens que es demani al Papa que
12: entenc
7: parli, que també i sobretot en català?
12: Que ho entenc, sí? Vull dir, per la tradició que hi ha, però ja que hi ha aquesta mobilització,
11: per la tradició que hi ha, no. Doncs perquè no. És la llengua del país, no? Perquè hi ha hagut durant dècades campanyes de volem bisbes catalans, ara veiem què passa, que no hi hagi bisbe català, perquè els bisbes
12: sobretot
11: catalans sí que s'han queixat.
12: Sobretot per l'homenatge que es fa, vull dir, és Gaudí, no? Gaudí és una persona doncs, que ha parlat aquesta llengua, vull dir...
7: Què diria? Què sembla que diria? Moment, senyores,
11: Gaudí és una persona que va ser empresonada per exigir parlar català.
7: Què diria Gaudí ara mateix? Què et sembla que diria Gaudí? Astrid Barrio, deixem que respongui l'Astrid. Calma.
12: No ho sé què diria, però suposo que no entendria, que no entendria, doncs, que el català no hi estigués present. Vull dir, entenc que, jo crec que s'ha d'entendre que és un esdeveniment que tindrà, que és de dimensió mundial i, per tant, s'han d'utilitzar diverses llengües, però s'ha d'utilitzar també...
10: En tot cas,
12: la llengua pròpia.
10: El català sí que està present, però se l'està tractant com a llengua secundària. Per això la polèmica ha sorgit pel fet de que la benedicció específica d'aquesta Torre de Jesucrist, que és com la culminació de l'obra de Gaudí, que Gaudí estava molt implicat amb la llengua...
12: Cosa que és bastant discutible.
10: I va estar... Almenys representa això. Gaudí no hi és, no tenim la Ouija. Però
12: hi ha plànols, eh?
10: No, bueno, és igual, però si seguim... Però és que no és una discussió arquitectònica, Astrid.
12: No, ja ho sé,
10: Com a mínim,
12: ja ho sé,
10: representa...
12: Ja ho sé, però quan t'ho has dit, és la culminació de l'obra amb un estil...
10: Representa la culminació d'una obra de Gaudí que fa... dècades i dècades i dècades que s'està aixecant i que tots els que som barcelonins sempre pensem no el veurem acabar-la mai, no?
12: És que...
10: Doncs al finalment és això. I per tant, no es pot tractar el català així en aquesta situació, o sigui, no és tolerable i ja està.
11: No, és que a més no, ni estem parlant de les dones que efectivament han de tenir tota la presència del món que el mateix que els homes, només faltaria.
12: El que situa al damunt de la taula és que està molt bé reivindicar drets i mobilitzar-se, però que a mi m'agradaria...
11: La llengua de Catalunya és el català.
7: Senyores, d'una, per la
11: llengua de Catalunya és el català i és la llengua de mort de la major part dels fidels. Vull dir que només faltaria que no es pogués parlar, que falti, que hi hagi aquesta falta de sensibilitat per part de l'Església. Perdona, no és culpa del Vaticà, és culpa de l'arcabisbe, perquè el Vaticà, diguem que té les seves antenes al territori. Si no és capaç de dir-li a l'arcabisbe que això no pot ser, és que tenim un problema i per tant que s'ho faci mirar.
10: Un arcabisbe català no parlant,
11: Sí, molt bé, ens van venir amb aquesta moto quan el van trigar.
10: No,
11: escolta, però... molt bé, és català no parlant.
10: No, però és que ja perdona, es veu quina mena de...
11: Però el problema no és que sigui català.
7: El problema és
11: que tingui la sensibilitat per entendre com és d'important la llengua.
10: És clar. O sigui, una persona que és catalana no parla ni no la té, és que és increïble.
11: Com si no el fos.
7: Mira, sí, Pau de Pons també demana al Papa que parli en català.

0: mica d'humor, Jordi Vila. M'agrada veure't riure.
1: Papam, papam, papam.
0: Per la mort de Déu que som a la portada, eh? La primera hora, compte, compte, que...
2: No, però és veritat que està bé posar-li una mica de distància a les coses.
0: I espera't perquè pocs...
3: Tota la que calgui.
0: Pocs dies abans de la visita del Papa acabem de saber que la Sagrada Família es converteix en el model de Lego més gran de la història. Més de 12.000 peces, Jordi.
2: Doncs sí, concretament amb 12.060 peces. Amb aquesta música celestial estic tocant el cel, eh, Xavi? Mira, el joc sortirà a la venda al novembre a un preu de 750 euros. Lego Group ha apuntat que es tracta d'un nou i detallat model inspirat en un dels edificis més reconeixibles i ambiciosos del món, la Sagrada Família, eh? Té com a finalitat commemorar el centenari de la mort de Gaudí, precisament, i tenen molt bon ull comercial, en un moment que s'ha acabat la construcció de la torre més alta, la de Jesucrist, i a pocs dies de la visita del Papa Lleó XIV.
0: 750 euros, i haurem d'esperar el mes de novembre. Barroso, te'l compraràs?
3: Vaja, estic fent cua, ja.
0: Eh? Sí.
3: Hauria de sortir de casa per ficar-hi això.
0: I aquest diumenge, parlant d'altres coses, pendents de les eleccions al Real Madrid, segur que no us trauran el son amb cap de les tres, em fa l'efecte.
4: No gaire.
0: Però, Barroso, un ull posat li tindràs, com tots.
3: Home, més que res és que és bastant entretingut. Són bastant entretingudes aquestes eleccions al Madrid. I com a espectacle, aquesta guerra entre les diferents branques del Madrid i veure Florentino perdre els papers, és entretingut. Ja. El que no sé és què en sortirà. No tinc ni idea, eh?
0: Hi ha marge,
3: no sé
0: si per hi ha la sorpresa, que Marta Lassales.
3: Que considera que guanyarà Florentino segur.
5: Home,
3: jo no
5: crec que no hi ha marge per la sorpresa. Jo crec que guanyarà Florentino seguríssim.
4: Suposo que té poques possibilitats, però com a mínim hi ha per primera vegada doncs una mica d'oposició articulada i potser és l'inici d'una carrera que el pot acabar portant, potser, a la presidència d'aquí un temps.
5: Un senyor, sí, home, però ha començat dient que tenia el Haaland lligat i totes les veus que parlen del tema diuen que d'això res de res. Vull dir que hauria, encara que sigui el futbol, jo crec que s'ha de ser una mica més seriós. I, vaja,
3: encara que sigui
5: no
3: el futbol?
5: Sí, esclar. No ho vull dir, perquè, no, a veure, és un esport, bueno, el que tu vulguis, fet... però són les eleccions d'una entitat molt important.
3: Al final és un negoci que mou
5: molts diners.
3: Exacte, mou molts diners,
5: amb sous brutals, i per tant s'ha de ser seriós. Bueno, i aquest molt, candidat no m'ha semblat.
4: Mou molta identitat i molts sentiments.
0: Que esteu molt despertes, per ser divendres.
5: Jo el que estic veient és que normalment estem adormides.
0: Però l'únic que voldria...
5: Explica això, descriu una mica, desenvolupa la idea.
0: Que parléssiu d'una en una. Només voldria això.
4: Doncs fes de director orquestra,
0: imposa't. Quantes vegades m'he imposat?
3: A veure, dona'm la paraula.
0: Tres senyores i un senyor.
4: Li regalarem una batuta.
0: Tres senyores i dos senyors, que tenim el Jordi Vila.
3: Escolta'm.
0: Bé, de fet, si comptem els del control més, pel que fa al temps, s'acaba la inestabilitat. Avui encara alguna cosa, però ja...
3: Podrem anar a la platja el cap de setmana o què? És l'únic que vull saber.
0: Sí, no farà la calorada de fa pocs dies, però avui fresqueta, però demà i diumenge torna a pujar la temperatura sense arribar ni de bon tros aquella situació tan insuportable, eh?
3: Pluges?
0: No, algun ruixat al Pirineu. Però vaja, s'acaba. Avui encara alguna estona s'ha tapat. Mira, ara cau alguna gota aquesta hora davant de la costa del Baix Penedès i del Garraf. Però vaja, res, damunt del mar, eh? Sobretot, i anecdòtic ja. I aquest matí, sabeu de què parlarem, també? De sexe aquàtic. Amb la psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano. Sexe en piscines, al mar, a la dutxa, a la banyera d'un hotel... Què rius, Jordi Vila?
2: No, perquè està molt bé. Escolta, hem de posar molta imaginació a la
4: pràctica
2: sexual.
0: Consells, sí. La Povedano també en recomanarà coses. Precaució, perquè hi ha alguns perills, alguns riscos aquí.
5: Ofegar-se.
0: I també ens explicarà... La Povedano també ens explicarà el resultat d'una enquesta global que s'acaba de fer públic, segons el qual els homes es masturben gairebé el doble que les dones. Gairebé el doble que les dones.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ho posarem sobre la taula, això.
0: Més coses.
4: No se sospitava, això.
3: Sí.
0: Algun comentari, les sales?
5: No, ja està.
0: Més coses.
5: Esperarem escoltar el que ens diu
4: l'evidència empírica.
2: No, ho explica molt bé i es fa entendre, eh? La Pau Vedano.
5: No, és fàcil
2: explicar-ho,
5: eh?
2: Encanta.
0: És bona, és bona. Sí, és intensa,
2: sí.
0: També.
2: Però. És molt intensa.
0: És intensa.
2: Sí.
0: Atenció, perquè, parlant d'altres coses, eh? Hi ha una fruita totalment prohibida per als gossos, tot i que sembla inofensiva. Moltes fruites són bones per les nostres mascotes, però n'hi ha alguna que els pot provocar greus problemes de salut. Aquest matí ho aclarirem amb l'Ingrid Ramon, ensinistradora de gossos. És la propietària del Blat. El Blat, el gos que detectava el càncer de pulmó, conjuntament amb l'Hospital Clínic de Barcelona, amb una fiabilitat altíssima, només amb l'alè de,
3: dels pacients. Amb l'alè, sí, sí, ara me'n recordo.
0: Sí, sí, el blat és de l'Ingrid.
5: Podries donar algun, alguna pista?
0: S'ha jubilat, el blat.
5: Podries donar alguna pista?
0: No, no, ens ho dirà ella. Ens ho dirà ella,
3: no ens diràs tu quina és la fruita.
5: No, que està esmorzant i està pensant, ara m'ho prenc o no m'ho prenc, això?
0: A les portes de l'estiu, l'Ingrid també parlarà dels cops de calor que afecten els gossos, a quins símptomes ens han d'alertar, quant de temps tenim per arribar al veterinari, i sobretot què hem de fer per aconseguir fer-los baixar la temperatura mentre no arribem a la clínica, no?
5: I vigilar per on fas caminar els gossos.
0: I avui, sí, perquè es cremen els peus, les potes, a partir de certes temperatures. D'això també parlarem un dia d'aquests. Hi ha la prova de la mà. Has de posar la mà, la teva mà, sí, mirant cap dalt, tocant el paviment, en aquest cas, i si aguantes, em sembla que són més de 5 segons sense problemes, pots treure el gos a passejar. Si no el suportes, el gos tampoc ho suportarà i es pot cremar. I, per tant, cap a casa.
3: És millor treure'l a primera hora del matí.
0: Home, segur.
3: I a última hora del
0: i vespre.
5: Però si el gos
0: sí,
5: agafa una necessitat imperiosa, què has de fer?
0: Sí, sí.
3: Clar, no sé.
0: Bé, i Joan Pere, avui en tenim un de gran aquí, al programa. Joan Pere, al matí de Ràdio 4.
6: Ai, això no. Ai, no, aquest no. No, que no porten res a sota. Això no. Marigold, mira què hi ha aquí.
7: No.
6: Mira
7: no,
6: què hi ha.
7: No, no. No són meves.
6: Feia temps que feia dies que no
2: aquí l'estem escoltant quan interpretava el fantasma de Canterville. Ara Joan Pere és un dels actors que és un dels actors més populars, emblemàtics i estimats del panorama teatral català. Doncs passarà per aquí a la tercera hora de programa. Recordem Premi Gaudí d'Honor i Creu de Sant Jordi. Ahir va estrenar al Teatre Condal l'Auca del senyor Pere, un monòleg còmic que fa un recorregut per la seva vida artística a través dels seus records i experiències teatrals. Dirigida per Daniel Anglès, assegura que és la seva interpretació més personal. Doncs bé, durant la tercera hora de programa, amb Joan Pere farem un viatge sonor i emocional, Xavi, per la seva trajectòria.
0: Sí, senyor, Joan Pere, d'aquí a poca estona.
2: Jo estic emocionadíssim,
0: estic aquí en aquest estudi, sí, sí, en directe. Compartirem una bona estona amb ell i aquest matí també us proposarem una nova manera de refrescar la memòria aquest estiu, Jordi?
2: Sí, tots hem fet o fem sopes de lletres o mots encreuats, però què us semblaria fer un passatemps, un sobre la història de Catalunya? Què us semblaria? Doncs llenço aquesta pregunta. El periodista i escriptor Josep Maria Bunyol acaba de publicar el quadern de passatemps històrics.
0: Sí, senyor.
2: Una manera lúdica i divertida de posar a prova els nostres coneixements sobre la història del país.
0: Josep Maria Bunyol serà aquí al matí de Ràdio 4. Home, podem trucar a la seva dona també, la Lluçà. La veu de Catalunya. La fem entrar per telèfon.
2: Doncs mira,
0: sí?
2: També.
0: Parlem amb tots dos d'aquí una estona. Sí? I qui vindrà també, i en aquest cas cantarà en directe al programa, és Cesc Sant Salvador. Oh!

0: aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice.
1: I què regalarem avui als oients, Jordi Vila? Ja ho hem dit abans,
2: sí, però ho repetim. Sí. Apunteu, coques de Sant Joan i xuxos de crema. Estic
1: dient xuxos
2: de crema i se m'està fent la boca aigua, Xavi. I són de la pastisseria Tornés de Girona. Atenció, perquè no són uns dolços qualsevol. Tenen el premi a millor xuxo del 2026, millor coca tradicional de fruita i segona millor coca de xocolata.
1: S'emociona i tot, en Jordi.
2: Xavi.
1: Les tastarem, aquestes coques i aquests xuxos aquí al programa també.
2: És que la tercera...
1: Sortirà estipet avui.
2: La tercera hora del programa, entre el Joan Pere i aquestes coques i xuxos, mare meva.
1: Insuperable, això.
2: Sí, sí.
1: La primera hora també està molt bé.
3: Sí, però sempre tasteu les menges.
4: Aquesta queixa jo la faig sistemàticament.
1: No els hi facis aquest lleig.
2: No,
4: l'últim dia hauríem de tenir alguna cosa.
2: Una cosa no treu l'altra, eh?
1: Va.
2: Una cosa no treu l'altra.
1: Heu d'endevinar el so del dia i avui quin és aquest, sentim-lo. Ja podeu anar trucant al 900-454-455, 900-454-455. Atenció, perquè la consellera Niubó, després del no dels professors, diu que la negociació s'ha acabat. Punt i final, diu la consellera Niubó. Ara de seguida en parlarem amb Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, en directe aquí al matí de Ràdio 4, a veure què li semblen aquestes paraules que acaba de dir la consellera Niubó. Falten 2 minuts i mig per 11:15.
5: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Iolanda Segura, com estàs? Portaveu d'Ustec, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia, Iolanda. Mira, fa pocs minuts a RAC1, la consellera Niubó, després del no del professorat, diu la negociació s'ha acabat, eh? Reconeix que el rebuig dels docents a l'acord demostra que ha aflorat un malestar enquistat, diu, però, diu, però que no hi ha un problema de recursos.
6: Ostres, jo no sé, nosaltres no fem aquesta traducció. Jo crec que hi ha un problema de recursos i hi ha un problema profund que hem d'abordar, que és un estat emocional del col·lectiu que s'ha de tenir molt present. I tots els actors que hem estat protagonistes de tot aquest procés de lluita, de mobilització, de negociació, ens hem de no, arremangar, per dir-ho d'alguna manera, i hem de donar resposta. Nosaltres ho tenim molt clar, i mira que nosaltres hem defensat el sí, perquè pensàvem doncs, que això, doncs, no, consolidar aquests guanys, permetia doncs, obrir nous fronts, i, no, perquè noves mancances, posar-les sobre la taula, també donar-hi resposta. Però el col·lectiu ha dit que no. I si el col·lectiu diu que no, nosaltres no serem els que mirarem cap a una altra banda. Nosaltres enfrontarem doncs, amb esportivitat doncs, no? el col·lectiu no hagi entès la nostra defensa, però és que nosaltres en cap cas teníem la intenció de signar davant d'aquest no.
1: Ja,
6: sabíem que teníem molt clar i som molt conseqüents, i si surt un no, hem de fer la traducció i vol dir que ens hem de posar les piles.
1: Digue'm la veritat, que sempre la dius, eh? No ho dubto pas, Iolanda, però t'esperaves aquest resultat de la consulta?
6: Sí que me l'esperava.
1: Però vist el resultat, que ha estat contundent, 65% dels mestres i professors han votat en contra del preacord, i a més són molts els que han votat, el 61% del total, creus, per tant, que potser us veu precipitar a l'hora de posar-lo a votació? Penses que potser veu córrer massa, Iolanda?
6: Doncs mira, bueno, jo no, ho pensem des del sindicat que potser sí, que potser en aquest sentit no vam prendre la decisió encertada, perquè, bueno, és obvi, no?, aquest no ens ho diu clarament. Però bé, també, ostres, estàvem en una situació absolutament complicada, amb un desgast molt evident del col·lectiu, també amb una gran pressió a la negociació. La negociació no estava en el marc que havia d'estar. Hi havia molts bloquejos, molts impediments. bueno, era nedar contracorrent, era nedar contracorrent, i davant d'un fins aquí arribem, doncs tu has de prendre una decisió, o ho llences a consultar, o dius, pues no, no, amb el risc que això també es perdi, amb la qual cosa, pues bé, vam decidir doncs que ho llençàvem a consultar i que fos el col·lectiu que digués si això era suficient o no era suficient. D'acord? Ja està. Senzillament, nosaltres ara pues, podem fer fem les nostres reflexions en quines, on no hem estat encertats. Segurament no hem fet un treball prou pedagògic al respecte, no?, de com funcionen les negociacions, de quins són els marges que tenim, on podem arribar, fer una mica més còmplice pues, el col·lectiu en aquest sentit, i sobretot, sobretot, batallar més per canviar de marc de negociació. Perquè a l'acord de març va obrir una ferida molt clara. Va obrir una ferida molt clara i, per tant, pretendre treballar a sobre d'aquesta ferida no ha ajudat gens.
1: Ja.
6: Gens.
1: Ja. Una cosa, Iolanda, i ara què, no? És la pregunta que ens fem tots, perquè tu mateixa, abans que comencés aquesta consulta que s'ha allargat 4 dies, vas dir, si guanya el no, ves que no fem vaga indefinida a partir de dilluns que ve, del dia 8 de juny. Passarà això? Pot passar això, Iolanda? A partir de dilluns,
6: no,
1: vaga indefinida?
6: No. No. No passarà, no passarà, perquè també el col·lectiu ens va dir que no. O sigui que nosaltres també... No, nosaltres ho proposàvem. No és que ja teníem clar la intenció de, diguéssim, de llançar-la, sinó que nosaltres creiem, bueno, si surt que no, doncs hem de ser més contundents. Si volem arrencar ara guanys abans de que s'acabi el curs, o millores abans de que s'acabi el curs, perdó, hem de ser contundents. Però crec que l'anàlisi l'hem de fer més en profunditat, i no es tracta d'arrencar algun guany més, sinó que es tracta de fer un replantejament de tot plegat.
1: Yeah.
6: Que la cosa és... hem de tenir en compte també molt la component emocional. El col·lectiu se sent molt maltractat. Ens sentim molt maltractades. Vull parlar en general, perquè jo també soc mestra i també he patit el meu a les aules. El col·lectiu ens sentim maltractades, que quan, per posar-te un exemple, tu signes un acord amb uns agents minoritaris, no, representativament, i tu veus que la gent surt massivament al carrer rebutjant aquest acord, i tu igualment continues intentant doncs, defensar aquest acord, no, l'administració, negociant en el marc d'aquest acord, això és un menyspreu al col·lectiu. I això no es perdona fàcilment. Per tant, segurament...

0: Bé, escolta'm, descartes la vaga indefinida a partir d'aquest dilluns? Descartes també noves mobilitzacions abans que acabi aquest curs escolar, Iolanda?
1: No, això no es descarta. Això sí que hi haurà dues jornades de vaga, el 9 i el 10, que s'han d'acabar de
0: 9 i 10?
1: Sí.
0: A tot Catalunya?
1: Sí, sí, sí. Això no ho sé, perquè no hi vaig ser jo a la reunió amb els sindicats i crec que s'han d'acabar de polir detalls. Però aquestes dues jornades sí que segurament tiraran endavant.
0: El dia 9 i el dia 10, justament coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, sí, i amb la selectivitat, Iolanda.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, a més tenim les biblioteques, ara no només les de Barcelona, sinó les de tot Catalunya també, se sumen a aquesta vaga, diguéssim, a la vaga de les bibliotecàries de Barcelona indefinida, de la que vam parlar l'altre dia amb la seva portaveu, i tot això a les portes de la selectivitat.
1: Sí, sí, sí, és així. I jo crec que s'ha de fer una lectura i és que es podria haver evitat tot això si no s'hagués signat l'acord del mes de març i s'hagués escoltat molt més a les persones treballadores, se'ns hagués escoltat molt més i haguéssim fet tots plegats un exercici de responsabilitat. Nosaltres hem treballat molt, hem intentat, amb el que hem permès i les eines que hem tingut, intentar arribar, no, allà on calia arribar. No ha estat possible arribar a on calia arribar. Nosaltres vam pensar que millor consolidar això i lluitar per arribar on hem d'arribar, però el col·lectiu ens ha dit que no. I el col·lectiu ens ha dit que no clarament perquè no ho veu suficient, perquè vol que el curs que ve a la seva aula pugui treballar amb tranquil·litat, vol el reforç necessari, però a més vol, que vol sentir-se estimat, vol sentir-se valorat i vol sentir que es valora la feina que està fent. I això és també els recursos necessaris, etc, però també posar en valor que si l'educació del país camina és gràcies a les persones que estan sostenint unes condicions a l'aula molt difícils de sostenir.
0: Ah, bé, ahir, just després de conèixer el resultat de la consulta i abans de la roda de premsa, vam tenir la reacció aquí en directe al matí a Ràdio 4 del sindicat CGT. Laura Gené, secretària general d'aquest sindicat a Catalunya, va dir dues coses. Va demanar la dimissió de la consellera Niubó, o va dir que la cessi, si no, el president de la Generalitat, i també va dir que el curs vinent, al setembre, el nou curs, podria no començar. Sentim-la.
2: Estem escoltant a les assemblees de centre que estan organitzades, i les assemblees de centre el que ens estan demanant és que el curs vinent no comenci. Això és el que ens estan demanant les assemblees de centre i és el que ens està demanant la plantilla. Per tant, nosaltres el que entenem és que ara mateix venim d'un cicle de vagues molt llarg, que hi ha dates assenyalades en el calendari. A més, el mateix dia 9 es debaten les esmenes de la totalitat dels pressupostos, entre elles les que van a educació. Per tant, el dia 9 serà un dia clau. Després doncs, tenim altres events, mantindrem, o la nostra intenció és mantenir mobilitzacions sostingudes durant l'estiu, perquè per molt que acabi l'etapa lectiva, l'educació segueix endavant, amb casals, amb cases de colònies.
0: Iolanda, pot passar això? Pot no començar el curs vinent? Com ho veieu i què dieu des del sindicat USTEC, des del sindicat majoritari?
1: Mira, nosaltres el que tenim molt clar és que volem anar centre a centre i recollir el que ens diguin des dels centres. Hem de fer-ho bé. Sí que nosaltres, en tot aquest procés, hem anat centre a centre, hem recollit les prioritats que ens ha marcat el col·lectiu, però aquí han entrat molts altres actors i altres factors doncs, que també doncs, han condicionat tot plegat i, per tant, ens toca refer ara la confiança, no?, que volem que ens tingui el col·lectiu. Això ho tenim molt clar. Hem d'assumir doncs, que ara això doncs, pot marcar una certa fractura i, per tant, volem tornar a centre a centre i recollir el que ens pugui dir el col·lectiu. Si el col·lectiu ens diu que a l'inici de curs hem de plantejar ja mobilitzacions perquè estan disposades doncs, a sostenir-les, a participar-hi i a fer la pressió màxima, nosaltres farem això. Vull dir que escoltarem el que ens traslladi. Si el col·lectiu ens diu que vol fer altres mesures de pressió, l'escoltarem. El que ens diguin, no volem ara anticipar res, doncs si començarà d'una manera o d'una altra, perquè pensem que ara

0: mateix ja.
1: Però no es descarta, no, és a dir, tampoc ho descarteu.
0: No es descarta perquè veurem també si el col·lectiu, clar, hi haurà tot un mes d'agost molt llarg, i quan arribes a l'escola t'has de resituar, és a veure, l'escenari que tens és així, i ara cop i volta doncs és difícil. Bé. Però ja ho veurem, perquè evidentment que segurament el juliol haurem de treballar de valent, i tornant a l'agost, al setembre també haurem de treballar de valent, però això, d'en centre a centre, i que el col·lectiu ens digui què s'ha de fer.
1: Bé, deuen l'acord amb Educació tira endavant, malgrat el no de mestres i professors, amb aquests tres sindicats, tot i l'ampli rebuig, o prellem-ho, dels docents, però tot això va a missa, diguéssim, diuen des del govern, i us demanen responsabilitat, la consellera, diu, apel·lo a la responsabilitat dels sindicats i que puguem acabar una miqueta aquest curs en pau. Tot i això, dones per fet que hi haurà vaga dimarts i dimecres de la setmana que ve, però descartes la convocatòria d'una vaga indefinida, que sí que s'havia posat damunt la taula al seu dia. Escolta, Iolanda Segura, t'agraeixo moltíssim, com sempre, que donis la cara en moments que potser no són fàcils, i ja està, que no et prenc més temps. Gràcies per haver estat una vegada més aquí al matí de Ràdio 4. Merci.
0: No, jo agraïdíssima que ens dongueu l'oportunitat de poder expressar el que cal expressar, i nosaltres per responsabilitat hem de dir el que hem de dir i hem de ser honestos, i no té més. De la mateixa manera que quan expressem el que expressem en altres contextos, ara també, vull dir que seria responsable no fer-ho així, que gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
1: Moltes gràcies a tu, Iolanda, que vagi bé. Fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia. Marta Lasalas, Barroso, Astrid Barrio, què us ha semblat tot el que ens ha dit la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat majoritari USTEC?
2: A veure, les reivindicacions, moltes de les que s'expressen, doncs, fa temps doncs, que s'havien plantejat. El que passa que a mi l'interrogant que em planteja és fins a quin punt és legítim, no?, que tant els primers sindicats que van arribar a un acord com el sindicat que ara ha arribat a un acord, doncs, es puguin permetre el luxe doncs, de fer veure que aquí no passa res amb les decisions que ells han assumit. És a dir, quan algú arriba a un acord, l'assumeix. Clar, això d'arribar a un acord i supeditar-lo a que es pronunciïn les bases, si les bases no el ratifiquen, vol dir que la teva capacitat d'intermediació no és adequada. I jo aquí no veig doncs, que els sindicats estiguin fent cap autocrítica respecte de la seva gestió, i segueixen tirant la pilota endavant, anunciant noves mobilitzacions, però no assumint responsabilitats.
1: De seguida la Marta i la Sílvia, però abans a aquesta hora estem pendents de les mobilitzacions de mestres i professors, que acabaran d'aquí una estona llarga tots davant les portes del Parlament. Hi ha diferents columnes, volem saber què passa ara mateix al carrer. Laura Hurtado, on ets i què veus? Endavant, bon dia, què ens expliques?
3: Hola, bon dia. Doncs estem aquí a la columna de Gran Via, que ha començat a plaça Espanya, i com bé comentava la Iolanda a l'entrevista, els sindicats que es troben aquí a la columna ens han explicat que convoquen una nova vaga a tot Catalunya el pròxim 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Escoltem David Canyo, portaveu d'USTEC.
4: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa, per bloquejar Catalunya també, i per tant un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, l'USTEC, estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
3: Desenes de persones ara es dirigiran cap a Arc de Triomf per començar el recorregut cap al Parlament. Les dues altres columnes surten de Sant Adrià del Besòs i la Zona Franca. Avui estan cridats tots els docents de Catalunya en una jornada de vaga que arriba després que el col·lectiu hagi rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris i el govern, amb un 65% de vots en contra i una participació al voltant del 60%.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Línies obertes. Anem informant de tot plegat, de tot el que vagi passant durant aquest matí migdia de divendres, que es preveu mogut a la capital catalana. Gràcies, bon dia, Laura.
3: A vosaltres, fins ara.
1: Què dius, les sales?
5: Doncs jo que he defensat aquí la postura dels mestres, he defensat que els mestres han de tenir un sou digne, he defensat que han de treballar en condicions, però crec que ara estan en un moment complicat. El govern havia dit que no es mouria de l'acord del mes de març, que va ser un error tancar aquell acord, i ara és evident, queda claríssim que va ser un error tancar aquell acord, perquè els mestres estan dolguts, com explicava Yolanda Segura, estan dolguts i volen replantejar-ho tot, però la veritat és que aquest acord que van aconseguir tancar la setmana passada, a mi em va donar la sensació, com que el govern sempre havia dit que no es mouria, a mi em va donar la sensació que el govern està molt pressionat per la visita del Papa, per les protestes dels metges, dels bibliotecaris, d'aquests, de l'altre, diferents sectors. Necessitava algun triomf. A més, amb problemes en el govern espanyol, problemes al Partit Socialista, el govern necessitava poder exposar algun triomf. I va, jo crec que va cedir, doncs, per intentar rebaixar la pressió en algun punt. I aquí els sindicats ho van aprofitar bé, van aconseguir doncs les reivindicacions salarials que se'ls reconegués. Ara resulta que aquest triomf al govern no l'aconseguirà si la setmana que ve continuen les mobilitzacions davant de la visita del Papa. A més, els sindicats estan fragmentats, estan dividits, estan més enfrontats que mai. I a més, sentim Yolanda Segura dient que volen parlar amb els mestres, que volen replantejar-ho tot. Què vol dir replantejar-ho tot? Què és exactament el que estan reivindicant? Em dona una sensació com ja, com abans hi havia avançaven tots amb una línia molt clara, hi havia una explicació molt evident que Comissions i UGT havien signat un acord sense tenir en compte els sindicats majoritaris, però ara resulta que hi ha...
1: I ha fet autocrítica, perdona, de que sí. Potser...
5: Sí, diu,
1: no, que
5: sí,
1: no han
5: que
1: fet
5: sí.
1: Un treball
5: no,
1: no. Prou pedagògic, ha dit Yolanda Segura.
5: Jo no dic això, que faci autocrítica em sembla evident. O sigui, si no fa autocrítica, ja apaga i vámonos.
1: Sí, però no sempre es fa autocrítica en aquests
5: moments
1: de Déu.
5: Sí, però fixa't en quina situació es troben ara. Un sindicat dels majoritaris s'ha apartat, un altre sindicat que feia costat a l'acord l'han desautoritzat els seus, i uns altres sindicats diuen que per totes i mobilitzacions constants. O sigui, ara hi ha una divisió dels sindicats, no sabem exactament en quina línia que és el que s'està reclamant, i amb el govern que no ha aconseguit el que pretenia amb les seves sessions. Per tant, a partir d'ara a mi em dóna la sensació que s'obre un escenari molt complicat.
6: L'escenari és complicat perquè jo crec que el que reflecteix el que explica Yolanda Segura és que estan una mica estabornits de comprovar que el que està passant és que el col·lectiu es mou pel seu compte, que això ja ho havíem dit diverses vegades, que les assemblees de centre, que no, moltes vegades no són ni gent afiliada a sindicats, estaven movent-se pel seu compte, estaven organitzant, estaven totalment mobilitzats, i que això no es podia controlar a partir d'un sindicat o un altre. Hem de recordar que hi ha dos sindicats, la Intersindical i la CGT, que van abandonar les negociacions de la setmana passada. Per tant, sí que l'únic que censura el govern és d'anar fragmentant l'espai sindical. És l'únic per desgast. Però el que està passant és que hi ha una realitat d'un descontentament del gruix de docents al país, que això no es resol fent-los abaixar el cap.
1: Bé, dia de mobilitzacions, talls de trànsit, ja n'hem tingut aquest matí, mestres baixant cap a Barcelona en bicicleta des del Vallès Oriental, bicicletada. Doncs fem una cosa, connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber com estan les coses a aquesta hora del matí, quan són 11:45. Què ens explica, Sílvia Del Amo? Com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Xavi i companyia, com esteu?
1: Doncs, nosaltres bé, i espero que tu també. I el trànsit, com el tenim?
7: El trànsit, bueno, jo estic una mica replegada perquè ahir vaig anar a Patum i això es paga, aquestes edats.
1: A la Patum? Has
7: però,
1: anat?
7: Manent, per favor.
1: Però quina ressaca deus portar? Com em pots informar del trànsit?
7: Pues de saltar, que tinc una edat. Que allà hi havia una gentada ahir, plovia i tot.
1: T'anava a dir, a més amb un temps bastant inestable, que ens deia el Picó. Però
7: sí, va ser tremendo, però bé, es porta les gens.
1: Sí. Doncs, anem al tema que els conductors deuen dir, ara que ens expliquen aquí si ha anat a la Patum o no.
7: Home, a veure, conductors, tinguem una mica de paciència, no podem fer-hi més. A veure,
1: sempre hem de tenir paciència, pobres.
7: Sí, no, clar, no s'hi pot fer més. Tenim les carreteres que tenim i tothom té dret a manifestar-se, evidentment. Però en aquests moments les vies que estaven afectades per aquestes manifestacions que han començat a la Nacional 150, després a la C33 i altres vies, ja han arribat al seu lloc. Per tant, ja estan, com dèieu, dins de Barcelona i la situació està totalment normalitzada. No hi ha cap via afectada, ni la C33 ni la AP7 a Montmeló i fins a Montornès, que també es veia afectada en sentit Barcelona. Per tant, per aquesta part, tranquil·litat. Això sí, no baixeu la guàrdia, estem immersos en el cap de setmana i, per tant, la situació es pot veure complicada a la tarda. Això és tot. Que tingueu bon dia.
1: Doncs bon dia i gràcies, Sílvia. Mira, m'acaben d'informar que fa re pocs segons els professors que estan en vaga tallen el trànsit a aquesta hora a la Ronda Litoral. No sé, ara el caos
6: no sé,
1: suposo
6: si
1: que s'anirà
6: és un titular que està circulant, no sé, sembla... El presenten com a recent, però no sé si és que va tard o què, perquè els talls moltes vegades duren poca estona,
1: perquè de seguida... Jo em crec a la Sílvia d'Alamo.
6: Però és que potser encara no li ha arribat amb ella la informació, però en tot cas, també pot ser que aquesta informació estigui
1: anticuada
6: i estigui...
1: Però això de les xarxes socials, vigila, perquè
6: bueno,
1: això...
6: Bueno, però això no és una xarxa social, això és un titular d'un diari.
1: És igual, vale, és igual. A vegades els diaris van tard, també.
6: Sí,
1: no hauria de ser, però passa, eh? A vegades els titulars surten al cap de dues hores.
6: No, tampoc és tant. En tot cas, és veritat que aquests talls duren poca estona, perquè de seguida s'obren. El que passa és que els efectes duren més estona.
1: Bé, Sílvia, qualsevol cosa ja ens ho diràs, com sempre, i gràcies. Merci. Adéu, adéu. Ja no la tenim perquè estan trucant a l'Andreu Navarra, portaveu de professors de secundària, sí? Que és el sindicat que ha dit sí a aquest preacord, i a partir d'aquí, diguéssim, el govern ho tira endavant, també, amb Comissions Obreres i amb la... i amb la UGT, a veure què ens explica el portaveu de professors de secundària.
6: Sí, però al final el govern pot fer el que vulgui, en el sentit, ho dic, en el sentit...
1: Però ahir el Falgàs deia, si diuen no, aquests 726 milions no aniran a mestres i professors,
6: perquè això no, al govern li convé molt dir...
1: Doncs al final sí que van a mestres i professors, eh?
6: Perquè al govern li convé poder dir, ja estem fent això... Nosaltres tenim tota la voluntat, o sigui, és una estratègia comunicativa bàsica.
5: No, i a més que els sous ja s'estan pujant, els sous, el que busca el govern...
1: Ja hi havia aquell
5: acord
1: inicial amb Comissions i la UGT que parlava d'un augment de 200 euros al mes en 4 anys.
5: El govern busca una desmobilització de les protestes, i això cada dia de vaga als mestres els hi costa molts diners.
1: Qui s'ha desmarcat de la vaga d'avui, per exemple, és professors de secundària. Saludem el seu portaveu, Andreu Navarra, a aquesta hora del matí. Com estàs, Andreu? Bon dia.
8: Hola, què tal?
1: Ara, com segon, bon dia. Vosaltres, Educació, tira endavant aquest acord després del vostre aval de professors de secundària, perquè heu fet aquesta enquesta interna, no? Guanyat el sí amb un 63,2% dels vots. Quants mestres i professors hi han participat en aquesta consulta, Andreu?
8: Jo no sé la dada, perquè hem pujat molt últimament, però, clar, nosaltres, estatutàriament, l'òrgan sobirà de professors de secundària és la seva assemblea, la seva afiliació. Per tant, no tindria cap sentit que haguéssim votat no i nosaltres no els haguéssim fet cas, i al revés, no? Per tant, hem entrat a l'acord perquè ens ho ha demanat amb un vot clar la nostra afiliació.
1: Un vot clar, però no em saps dir quants mestres i professors han votat. Em sorprèn, això, Andreu. No saps quants mestres i profes han votat?
8: No,
1: és a dir, sabem que el sí...
8: El que porta el web, però jo el porto penjat al telèfon i no sé exactament quants som,
1: Sí, però això ja no acaba de sortir, el resultat d'aquesta enquesta. No ha sortit ara fa dos minuts. Això ahir ja es va dir que havia guanyat el sí un 63,2% dels vots. Dic, calla, que li preguntaré quants mestres i professors hi han participat aquí, perquè sabem que en la consulta general, diguéssim, ha guanyat el no un 65% dels vots i que hi ha participat un 61% del total de mestres i professors cridats a participar. En total, més de 60.600, o gairebé 60.700 mestres i professors. En el cas de professors de secundària, per tant, no sabem quants mestres i professors han votat en aquesta consulta o enquesta interna.
8: Jo no ho sé.
1: D'acord. Escolta'm, i a partir d'ara què? Això és el que parlàvem ara una miqueta amb Iolanda Segura, que ells descarten la vaga indefinida que havien posat damunt la taula, que probablement, si guanyava el no, cosa que ha passat, podia començar aquest proper dilluns, però sí que hi ha una vaga prevista per dimarts i dimecres de la setmana que ve. Com ho valoreu vosaltres des de professors de secundària, que continuïn les protestes, sembla que massives també en el cas d'aquest divendres i de cara a dimarts i dimecres, tenint en compte aquest acord i coincidint amb la visita del Papa i amb les proves de la selectivitat?
8: Bé, jo no entraré a valorar el que fan les altres centrals sindicals de la mateixa manera que elles tampoc estan valorant el que fan nosaltres. De fet, m'estan sorprenent els comentaris elegants de tothom, no? Vull dir, aquí veig força responsabilitat. Jo el que sí diré és que farà professors de secundària.
1: Què farà professors de secundària? Perquè Niubó, fa pocs minuts,
8: des d'avui mateix,
1: ha dit que la negociació s'ha acabat. Digues, Andreu, endavant.
8: No, no, però és que la negociació acaba de començar. És que l'assignatura del preacord el que implica és que es comencin a negociar temes que s'encaminin a començar a alleujar un malestar que ve d'anys i dècades. Per exemple, les ràtios han de baixar urgentment. Si no hi ha una baixada de ràtios immediata, el malestar docent continuarà. És a dir, s'han de concretar mesures que millorin el dia a dia quotidià de la docència a Catalunya. Si no, continuarem exactament igual. Jo fa 10 anys que ho escric. M'han dit de tot, feixista, reaccionari, criptocupaire, em van dir una vegada, per dir una cosa que era evident, que és que això estava a punt d'esclatar. Esclatat, el que hem de fer quan ha esclatat tot és aterrar mesures concretes, negociacions concretes, i començar a arreglar problemes. I hi ha problemes que no s'han començat a arreglar, per exemple, el de les ràtios. Aquest és el més urgent, el més unànime ara. Després hi ha el de la climatització de les aules, i nosaltres insistim molt en el currículum. El currículum s'ha de reformar, s'ha de revisar de dalt a baix. Si no, no ens hi veuran a nosaltres, al departament, amb una actitud col·laboradora. Ja. El currículum ha de canviar completament.
1: Bé, però què en penses?
8: O hi ha la fusió de ciències, que va ser molt polèmica.
1: Ah, però dic, sí. La consellera Niubó fa poca estona ha dit això, la negociació s'ha acabat.
8: És que la consellera pot dir el que vulgui i els sindicats poden dir el que vulguin. Jo li dic el que dirà professors de secundària.
1: Sí, home, però si la consellera, si la que lidera el departament, Esther Niubó, diu la negociació s'ha acabat, lògicament aquí sí que hi pot haver una reacció, no? Però és a dir, com valoreu aquestes declaracions quan vosaltres teniu clar que s'ha de continuar negociant amb tots aquests punts i altres que ara comentaves damunt la taula?
8: Jo el que recomanem és que comencin a escoltar els docents i tots els professionals implicats a l'educació i acabi la precarietat i acabin els resultats de malson per Catalunya i es comenci un procés on, en comptes de tenir una mena d'autoritarisme somrient i un pedagogisme autoritari per part de les nostres institucions, hi hagi diàleg. Però jo insisteixo en el que farà professor de secundària, que acaba d'entrar en una comissió de desplegament de l'acord.
1: Sí, però perquè ho pugui fer això, professors de secundària, hem de tenir el departament assegut a l'altre costat, sí, i disposat a negociar.
8: No, és que ja... Clar, per això hem signat i estem a la comissió de desplegament de l'acord. I el primer que demanarem és canviar les ràtios, baixar-les urgentment, immediatament, si no, no s'aturarà el malestar docent. Bé. Les ràtios han de baixar ja. I el currículum i tots els decrets derivats de la LEC han fracassat, per tant, s'han de revisar o derogar també.
1: Sílvia,
8: treballarem aquí.
1: Sílvia Barroso, directora del Món.cat. Endavant.
6: Bon dia. Aquests canvis en el currículum els veieu possibles amb el preacord que es va arribar l'altre dia? Perquè una cosa és els acords genèrics i després la materialització sempre és més complicat. Quins mecanismes teniu vosaltres ara de pressió per assegurar que això es materialitza com creieu vosaltres que s'ha de materialitzar?
8: Bé, el preacord hi ha una clàusula de currículum molt tímida on diu que el currículum haurà de ser revisat també per la part social.
6: Bé, que això és molt genèric, per això ho dic.
8: Exacte, és molt genèric, però és que si no es fa, nosaltres tornarem als tribunals, al carrer i on faci falta. Ah. Per professors de secundària és un sindicat que té per objectiu canviar el model escolar i d'educació pública a Catalunya. Per tant, si nosaltres entrem a una comissió de desplegament d'un acord on hi ha una clàusula de revisió dels currículums, exigirem la reforma profunda del currículum des del dia 1. Si això no es fa, doncs bé, tornarem a aquesta mena de rocositat granítica que ha mantingut el departament durant almenys 20 anys. No pot ser que vagin fent l'agenda educativa en fundacions, privatitzant, pelotazos amb ordinadors, precarietat a tots els nivells, decret de plantilles que ha generalitzat la corrupció en funció pública. No, això aquí s'ha de fer net, no?
1: Andreu, ens queden pocs segons. Marta Lasales, del Nacional.cat, molt breument, sisplau, pregunta i resposta també breu.
5: Jo només volia saber en quina mesura el fet que a començaments de l'any que ve hi hagi eleccions sindicals ha afectat en aquesta divisió que hi ha entre els sindicats.
1: Andreu.
8: Bé, com he dit jo, a nosaltres, és que els altres sindicats, evidentment, mantenim un diàleg amb ells. Ahir mateix jo vaig fer un podcast de 2 hores amb gent procedent d'USTEC i de la Intersindical. Però nosaltres, seguim uns principis molt clars i una identitat molt clara, antipedagogista, transmissivista, estem per la transmissió de coneixements i, si hem signat l'acord, com he dit, és per accedir a la baixada de ràtios urgent, immediata, i la reforma del currículum, que a més és gratuïta. És a dir, una mesura que no costa diners, podem començar a millorar els resultats educatius de Catalunya. Però és que ja fem tard des de fa molt de temps.
5: Però creu que el fet que hi hagi eleccions sindicals ha afectat en la negociació, en aquesta divisió?
1: Sí o no, perquè em queden 10 segons, Andreu.
8: És possible, però...
1: Ni sí ni no, és possible. Andreu Navarra, clar, portaveu...
8: És que no sé el que pensa el CGT i vostè, vull dir, ja s'ho faran.
1: Portaveu de professors de secundària, em sap greu, però és que estan a punt de tocar les 11 i hem de sentir les notícies amb els companys dels serveis informatius. Gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, Andreu, bon dia.
8: Gràcies, adéu.
1: De seguida tornem, fins ara.
9: Són les 11.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. Els sindicats educatius que s'han desmarcat del preacord amb el Departament d'Educació convoquen una nova jornada de vaga el proper 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Tot això mentre avui els docents surten a aquesta hora als carrers de Barcelona. A aquesta hora, com dèiem, centenars de docents tallen la ronda litoral a l'altura de la zona franca i prop d'un centenar estan fent una pedalada a l'AP7 i la C33 a Granollers. Des de fa una hora, diverses columnes han sortit de diferents punts de la ciutat. En una d'elles hi tenim la nostra companya Laura Hurtado.
11: Desenes de persones avancen en la columna de Gran Via que, juntament amb la de Sant Adrià del Besòs i la Zona Franca, es trobaran a Arc de Triomf per començar el recorregut fins al Parlament. Abans de començar la mobilització, els sindicats que s'han desmarcat del preacord han anunciat que el pròxim 9 de juny convocaran una nova vaga coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Així ho ha explicat David Canyo, d'USTEC.
4: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa per bloquejar Catalunya també, i, per tant, un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, l'USTEC, estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
11: Avui estan cridats tots els docents de Catalunya en una nova jornada de vaga que arriba després que el col·lectiu hagi rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris i el govern amb un 65% de vots en contra i un 60% de participació.
9: Gràcies, Laura, i d'una protesta a una altra. Aquesta hora també comença una nova jornada de vaga parcial dels treballadors de l'Ajuntament de Cambrils. El sindicat majoritari CESIF diu que els acords en millores laborals que es van pactar el desembre de 2025 continuen sense executar-se. Tarragona, Judit Huerta.
12: El sindicat denuncia que no s'han garantit els pagaments pendents acordats amb la plantilla, entre els quals hi ha endarreriments, triennis i altres conceptes retributius. També alerta que aquest any no es preveu abonar els prop de 422.000 euros compromesos en concepte de productivitat a causa de la manca de regulació i de consignació pressupostària. Carles López, responsable del CESIF a l'Ajuntament de Cambrils.
13: I nosaltres hem pogut contemplar com durant aquest temps doncs, no s'han complert els acords que es va arribar. No només no s'han acomplert, sinó que tampoc veiem perspectiva a curt o mitjà termini de que aquests acords es compleixin.
12: A més, l'organització sindical denuncia la manca de personal en diversos departaments de l'Ajuntament, una situació que, segons adverteixen, està afectant directament la qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania.
9: El ministre de l'Interior torna a tancar files amb la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, després de saber-se que va mantenir alguna reunió amb l'exmilitant socialista Leire Díez, investigada en el marc d'una presumpta trama per entorpir investigacions que poguessin afectar el PSOE. Elena Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Fernando Grande Marlaska manté la confiança en la directora perquè diu que no té cap element que li faci sospitar que Mercedes González l'hagi enganyat.
15: No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama. Esto es absolutamente grave, de una gravedad manifiesta y que desde luego a mí me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos.
14: Mercedes González ha reconegut tres trobades amb l'anomenada fontanera del PSOE. Segons ella, dues de les converses no van tenir cap tipus de relació amb la Guàrdia Civil i a la tercera, Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba implicat al Cascoldo i ella es va negar. La portaveu del PP al Congrés ha reaccionat a xarxes socials. Esther Muñoz diu literalment menteixen a tothom tota l'estona perquè saben que el que estem coneixent és veritat. La directora de la Guàrdia Civil i Marlaska triguen a dimitir.
9: Gràcies, Helena. I de tornada a casa nostra, el president del govern català, Salvador Illa, demana als directius de la Generalitat posar la directa per encarar la segona part de la legislatura. La reforma del finançament o l'efectivitat de la llei d'amnistia són dos dels grans objectius fixats pel cap de l'executiu abans d'esgotar el seu mandat. Lorena Enns, bon dia.
16: Bon dia. Un cop encarrilats els pressupostos cap a la seva aprovació definitiva, després de superar el debat a la totalitat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, encara la segona part del seu mandat amb diversos reptes damunt la taula. El cap de l'executiu ha assegurat que posarà l'accent polític durant el que resta de la legislatura en la condonació del deute autonòmic i en la reforma del finançament perquè Catalunya pugui disposar de més recursos. Dues qüestions que necessiten de l'aval del Congrés dels Diputats. L'escoltem.
17: Posarem l'accent polític en això i posarem l'accent polític, naturalment que sí, polític, en el finançament autonòmic. 4.700 milions d'euros més de cas per Catalunya.
16: Són declaracions del president en el marc de la presentació de les cinquenes jornades directives de la Generalitat, un acte on el president també ha fixat l'efectivitat de la llei d'amnistia com un dels seus objectius principals per concloure el procés de normalització a Catalunya.
9: Gràcies, Lorena. És tot per part nostra. Tornem amb més notícies aquí a Ràdio 4 La Pública, quan siguin les 12.
10: Ràdio 4.
18: Tots els marroquins roben.
19: Els treuen treball.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràsit. Marimacho.
26: Existir solo.
27: Terroristes.
28: Ven a menjar plata.
29: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
30: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
32: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
33: Cada i ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
34: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
35: Com sempre, salut i per dir.
36: Jo he dit que sí perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
37: La veritat per davant de tot.
38: Andy i jo no penso dir la paraula.
39: Que ja no tinc por de dir. T'adoro.
40: M'he quedat esparverada.
41: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
42: Nena, nena, nena, nena!
43: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
10: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12, de seguida parlarem de sexe aquàtic amb la nostra psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano. Com estàs, Povedano?
2: Molt bé, de divendres. Com esteu vosaltres?
1: Es practica molt, es fa molt això del sexe en piscines, al mar, a la dutxa, a la banyera d'un hotel...
2: Tu em diràs, ara arriba l'estiu... Sí. Ara arriba l'estiu...
1: Gent jove, gent de totes les edats...
2: Jo crec que una mica a tot, però sí que és veritat que trobo que es fa més, no tant per edat, sinó per... inici de relacions, no? Com que l'estiu porta una mica el conèixer algú, aquell amor d'estiu...
3: Sí, aquells amors d'estiu que duren 4 dies, moltes
2: llavors,
3: vegades.
2: Llavors, clar, està molt predisposats...
1: Però que
2: predisposats.
1: Poden ser 4 dies intensos, eh?
2: Sí, i tant! I aquesta intensitat moltes vegades ens porta a voler experimentar i a poder provar a llocs on ens trobem habitualment. Clar, l'estiu què fas? Doncs voler refrescar-te, no?
1: N'has fet tu de sexe aquàtic, Povedano?
2: Bueno, fes més coses. I tu?
1: Eh? Jo no me'n recordo.
3: Ah! És que, Xavi, també fem unes preguntes.
2: Xavi... Jo sí n'he fet.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Ja.
2: Com que ja?
1: Poc o molt. No, poc o molt. Potser molta gent, no? Sobretot quan ets jove,
2: Jo crec que, en general tothom ha volgut provar. I, a més, és una de les fantasies com més primerenques, jo crec, no? Ja. Quan comences a créixer i, a més, crec que hi trobes com un ideal a la dutxa, no? Com que és un espai on...
1: Ja saps que sóc molt tallat, jo, a l'hora de parlar
2: de
1: la teva secció.
2: Ja ho sé.
1: Hi ha moments que m'incomodes. Penso, ai...
2: Intentaré que no, Xavi.
1: Que són quarts de 12, del migdia, no de la nit. No és el programa de la Tarragona.
3: Això de fer sexe a la dutxa sona molt bé, però al tanto, perquè podem fer una relliscada i després tot té un preu, eh?
2: Té un preu o no té un preu, relliscar-se a la dutxa?
1: Jordi Vila. Ai, senyor. Escolta'm, també parles del resultat d'aquesta enquesta que diu que els homes es masturben gairebé el doble que les dones.
2: Què us sembla?
3: A mi això, diguem que no em sona estrany, vaja.
1: No et sorprèn.
2: No
3: em sorprèn, no.
2: A mi tampoc, la veritat. A mi tampoc em sorprèn.
1: Bé.
2: No em sorprèn. Bueno, després entrem en detalls. Després entrem en detalls, però l'estadística com a tal no em sorprèn.
1: D'acord.
2: Deixarem-ho així.
1: Vindrà l'Íngrid Ramon, ensinistradora de gossos, i atenció perquè diu que hi ha una fruita totalment prohibida pels gossos, tot i que sembla inofensiva. Sabrem quina és. Oh. N'hi ha moltes de bones, pels gossos, de fruites.
2: Okay.
1: També sabrem quines són les millors, quines propietats tenen, amb quin límit se'ls pot donar, com i quan se'ls ha de donar...
2: Vale. Jo tinc un gos, a veure, ara em dieu.
1: I ara que anem de cara a l'estiu, també ens parlarà dels cops de calor que afecten els gossos. Símptomes que ens han d'alertar, quant de temps tenim per arribar al veterinari, què hem de fer mentrestant, mentre no arribem per fer-los baixar ja la temperatura... I saps qui vindrà avui?
2: Què? Qui? Oi, mira quin somriure se li posa. Mira.
1: Joan Pera!
2: Oi, hem canviat,
1: Joan Pera!
3: Ha posat la mateixa entonació que quan diem lo Pau de Pons,
2: sí, sí.
3: Joan Pera! Sí, Joan Pera...
2: Molt bé!
3: Acaba d'estrenar l'auca del senyor Pera, i el tindrem aquí perquè ens expliqui les primeres sensacions. I vaja, ja que el tenim aquí, doncs farem amb ell un recorregut emocional, històric, de la seva gran trajectòria. Joan Pera és un dels actors més populars, emblemàtics i estimats de Catalunya.
1: I també vindrà el periodista i escriptor Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar el quadern de passatemps històrics. Una manera divertida de posar a prova els nostres coneixements sobre la història d'aquest país. El Bunyol serà aquí, en directe també al matí de Ràdio 4. I saps qui vindrà, també? Vols que t'ho digui?
2: Sí, digue-m'ho, sisplau. Estic tan nerviosa ara mateix. Digues, qui vindrà?
1: Estaràs molt contenta.
2: A veure, qui vindrà?
1: Per tant, qui és? Estaràs molt contenta.
2: Qui vindrà?
1: Cesc Sant Salvador!
2: Oh, el Cesc! Toca bé que vingui el Cesc! Home, el Cesc ens ve amb notícies bones, eh?
1: Sempre.
2: He vist jo el Cesc, que el seguiu a les xarxes.
1: L'hem de felicitar avui.
2: Home, l'hem de felicitar bé.
1: L'hem de felicitar aquí en directe, hem de muntar alguna cosa. Però no ho diguis,
2: No ho diguis. No dic res.
1: Ara de seguida el tindrem per aquí. I a més, avui, oients, regalem. M'encanta a mi això, eh? És que m'estimo més això que un dinar a un sopar a vegades, jo.
3: A mi també. A mi
1: coques
3: també
1: de Sant
3: molt.
1: Joan i xuxos de crema.
3: Oh, de la pastisseria Tornés de Girona, eh? I atenció, perquè no són uns dolços qualsevol, tenen el premi a
1: el millor xuxu d'aquest any 2026.
3: Poca broma, eh?
1: El millor xuxu del país d'aquest any 2026, eh?
2: Molt bé.
1: Millor també, coca tradicional de fruita i segona millor coca de xocolata. No fan res dolent, aquesta gent.
2: Oh, de xocolata,
1: ho fan tot bé.
3: Sabent
1: molt bé.
3: Sabent que vindrien, jo ja he esmorzat poc. Saps el que vull dir?
2: Ah, sí, eh?
3: Sí.
2: Això perquè no m'aviseu a mi. Bueno, jo m'ho menjo tot igualment,
1: que no ho saps, que sempre es menja en aquest programa.
2: No, jo no he menjat pràcticament mai.
1: Va, truqueu.
2: No deu arribar. arribar quan jo estic?
1: 900-454-455-900-454-455 i heu d'endevinar, heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo. Dos minuts i un quart de 12.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Sexe aquàtic. Alba Povedano.
2: Doncs sí, el sexe aquàtic és una de les fantasies més esteses, realment. És, probablement, crec que és per, bàsicament perquè la relacionem moltíssim amb l'estiu, amb la desconnexió, una certa sensació de llibertat, però, sovint, hi ha una diferència important entre la fantasia i l'experiència real. No és necessàriament millor ni més plaent, simplement diríem que és diferent del que ens han mostrat a les pel·lícules. Hi ha els seus pros i els seus, i els seus contres, i això
3: però,
2: és el que...
3: Però l'aigua facilita o no facilita les relacions sexuals?
2: Això és un tema.
3: Això, crec... És aquesta humitat que ens dona aquell punt de... Ai, no?
2: Però és que hi ha molta gent que ho pensa. Oi que sí? Que ha, és com que l'aigua està mullada, no? Doncs que ja, vinga, anem aquí a l'aigua i estic seguríssima que tot llisca molt més, perquè en realitat a l'aigua la relacionem molt amb lliscar. Però curiosament, no. És un dels grans, grans, grans mites. L'aigua, què passa? L'aigua inicialment ens pot donar la sensació de lubricació, però la realitat és que elimina la pròpia lubricació del nostre cos. El nostre cos està preparat per anar produint una lubricació, sobretot la vulva, no? més que altres parts del cos. Llavors, aquesta vulva té uns canals que el que fan és anar traient una lubricació. I això és per la part externa de la vagina, és la vulva, la part externa. Què passa? Doncs que si això li posem o entrem dintre de l'aigua, el que passa és que l'anem eliminant. Fa que moltes persones notin molta més fricció i fins i tot podem arribar a notar moltíssima incomoditat i a primera lliscada vale molt bé, però a poc a poc això es va traient i va com rascant. O sigui, totalment el contrari del que desitjaríem.
3: I no poden haver diferències entre tenir relacions al mar, en una piscina, en una banyera o en una dutxa.
2: Home, per suposat. Hi ha diferents hàndicaps. Hi haurà coses bones, però hi ha molts hàndicaps diferents segons on tinguem relacions sexuals. Anem a veure. Per exemple, al mar. Què tenim? El mar té aquest punt de... Ui, que bé, has tingut sexe a la platja? Hi ha molta gent que ho pregunta, no? Fantasies. Has tingut sexe a la platja? Vale, va, molt bé, pot ser molt eròtic, pot ser molt fantasiós, però anem a pensar una cosa. Al mar hi ha sal, d'acord? La sal és molt incòmoda. De fet, ja comença a ser incòmoda ja quan t'estan fent petons. T'estàs fent petons i dius, aquesta persona està molt salada, ja és quasi mal incòmoda. Tenim onades, per tant, si estem dintre de l'aigua i estem tenint relacions sexuals, pot ser que una onada se t'emporti 20 metres més enllà i després no hi hagi forma de tornar a connectar-te. I després tenim la sorra, que pot resultar molt, molt, molt molest. Vull dir, realment, si tu tens sorra a segons quines parts del cos i després el que vols tenir és una penetració o vols fregar-te amb la teva parella, ostres, incomoditat.
3: Podem fer un peeling, no? Això sí.
2: Podem fer un peeling, sí, això però sí. No sé si serà massa, massa agradable.
3: Bajo el mar, sí. Vente conmigo, vente conmigo, bajo el mar.
2: Però, no sé jo. No sé si és el lloc més ja. Plaent.
3: I a les piscines, què passa?
2: Tenim el tema gros. A les piscines tenim el clor. El clor, que pot irritar algunes mucoses. El que passa aquí és que el clor està pensat per desinfectar l'aigua, però també pot alterar molt l'equilibri natural de la pell i les mucoses. Penseu una cosa, és que la vagina manté un pH que naturalment és àcid, d'acord? No és un pH neutre, la gent pensa que les mucoses nostres tenen un pH de 0. No, el nostre pH, sobretot a les vulves vagines, habitualment ronda entre els 3,8 i 4,5, d'acord? Aquest pH, gràcies als lactobacils, que actuen com a sistema de protecció. Què passa? L'aigua acostuma a mantenir un pH molt més pujat, té un pH d'entre 7,2 i 7,8. Per què? Doncs perquè sigui segura pel bany, per poder matar totes aquestes bactèries que quan ens anem ficant al bany, la gent que es fa pipi, que és una marrana, que es fa pipi dintre de les piscines, doncs per poder desinfectar. Què passa? Aquest contrast de pHs no és que bàsicament o ja automàticament ens canviï el pH vaginal, però perquè pensem una cosa, la vulva en si té molts factors protectors, tenim un pèl, tenim uns llavis que el que fan és recobre la nostra vagina perquè no entri, no? La part externa exterior o que ens pugui alterar. Però passa una cosa, si jo el que tinc són penetracions, ja sigui amb els dits, ja sigui amb una altra persona, el penis, el que sigui, jo estic ficant aquest clor dintre de la vagina, jo estic fent rascades, estic fent també moltes vegades microlesions. Llavors, amb aquestes microferides i amb aquesta forma de fregar sí que estic alterant 100% el meu pH i ens pot crear
1: problemes. La Marta Les Sales, que ha estat a la tertúlia fins fa pocs minuts, m'informa que els mestres tallen ara mateix la meridiana d'entrada a Barcelona.
2: Home, a mi m'ha costat arribar avui.
1: Hi ha talls a la meridiana d'entrada a Barcelona a aquesta
2: hora. M'ha costat arribar a mi també, per això mateix. Sí, sí.
3: Des de primera hora del matí, que hi ha talls i mobilitzacions.
2: Sí, sí.
3: Bé, bueno, que estem parlant amb l'Alba Povedano, si trobem una mica els oients, si algú s'acaba d'afegir aquí a Ràdio 4, que estem parlant del sexe aquàtic, fer-ho al mar, fer-ho a les piscines, i estaves dient, no, quin tipus d'afeccions o de malalties es poden generar...
1: Riscos, perills.
3: Sí.
2: Ui, riscos hi ha moltíssims.
3: Amb el clor, a través del clor de les piscines, no?
2: A part del clor de les piscines, ja hem dit, vale? D'acord, sí. Podem alterar tot aquest pH, però després hi ha moltes més coses, vull dir, hi ha molts més riscos. Anem a veure, les caigudes ja pot ser un risc.
3: A la dutxa.
2: Quan tenim sexe a la dutxa, un dels problemes principals de la dutxa és que podem tenir un problema molt, molt pràctic, que pot ser l'espai i les relliscades. Les dutxes, habitualment, de les cases comunes d'aquí de Barcelona o de Catalunya, són habitualment llocs on hi caben una persona, màxim dos, una mica apretades. No són en ser dutxes de 10 metres quadrats. Llavors, poc espai i propens a les relliscades, a més, quan fem servir sabons. Llavors, complicat. Què passa?
1: Rellisquem i caiem sense fer sexe.
2: Sense fer sexe, efectivament. Llavors,
3: per què ens excita tant fer-ho a la dutxa?
2: I jo crec que és un tema de fantasia, és un tema de veure'ns despullats, de veure'ns humits al cos, no? Aquelles gotes, aquell...
3: Sabó dona joc.
2: El sabó dona joc perquè llisca molt en el cos. Ah, també és un altre... El sabó té un pH diferent del que faríem servir també amb els genitals.
1: O sigui, ja que ho fan també... amb mel a la dutxa.
2: No, sisplau, no ho fa.
1: Jo tampoc no ho faria mai, però...
2: Ara us explico com podem fer-ho a la dutxa.
1: Per què? Per què no, sisplau? Perquè hi ha algun perill?
2: Perquè hi ha molt sucre i això, quan ho fem servir a les mucoses, també podem generar fongs, podem generar càndides. O sigui, no volem fer servir segons quin tipus d'aliments als genitals. Què més coses? Doncs passen infeccions o embarassos, que també és un tema. O sigui, el tema dels embarassos, anem a veure... segueixen un risc. Hi ha moltes persones que diuen a dintre de l'aigua no passa res, com allò l'aigua va netejant. No, també es donen a l'aigua. I a més, a vegades oblidem també moltes coses quotidianes. Les infeccions de les ITS també es poden donar. Una altra cosa, els banyadors mullats, les cistitis. Penseu una cosa, els homes en general tenim una uretra molt més llarga, llavors és molt més complicat que les bactèries o qualsevol cosa pugui penetrar l'uretra i tingueu una infecció. Però les dones, com tenim l'uretra molt més curta, el que fa és que les infeccions puguin entrar abans. Després, això és un consell que jo dono a absolutament tothom. Després de tenir relacions sexuals, qualsevol tipus de relació sexual, ja sigui manual, ja sigui masturbació, ja sigui penetracions, absolutament, sempre hem de fer pipí. Per què? Perquè el pipí el que fa és netejar la uretra i tirar en fora tot el que hagi pogut entrar i ens hagi pogut fer mal i de més. Fins aquí els perills que hem tingut i els que podem tenir una mica com a escenaris per cuidar-nos.
3: Abans em comentaves que donaries alguns consells, bons consells per fer sexe a la dutxa. Hi ha algunes posicions, alguns consells que hem de tenir en compte o aquí que sí. Tothom que tiri de la seva imaginació sí. O faci un curs de contorsionisme.
2: Anem a veure.
1: T'hi veig molt posada amb aquest tema, Jordi Vila.
3: Bé, sí, dona joc.
2: Hem de buscar.
3: M'imagino més a la dutxa que no pas al mar, per exemple, no?
1: Oh, doncs potser sí. Té més morbo el mar,
2: Sí, allò que et puguin veure o no, tu veure, però clar.
3: És veritat
2: clar.
3: Que hi ha gent que sí, li excita molt que el puguin veure, no?
2: Sí. Perquè tu estàs allà fet una abraçada al mar, tot de gent per fora, i tu sota de l'aigua no saps què estàs fent i tampoc es veu, no? No és tant com la piscina o com... Sí. Doncs jo us diria recomanacions. Sí. Primer de tot, si sempre precaucions, sempre posar un preservatiu, i el preservatiu sempre s'ha de posar abans d'estar dintre de l'aigua, és a dir, abans d'estar dintre de l'aigua, la banyera o la piscina o la dutxa o el que sigui, me'l poso bé, me'l col·loco bé i després tiro amb dintre i vaig, d'acord? Això com a primera instància. Segon, si estic a la dutxa i tinc el risc de patir alguna relliscada, el que vaig a fer és buscar tenir sempre les mans i els peus tocant a terra o les parets. Anem a intentar buscar com diferents punts de suport per no caure. No anem a buscar postures totalment incoherents pel lloc on estic col·locada. O sigui que,
3: un taburet,
2: sisplau,
3: pot ajudar?
2: Un taburet pot ajudar perfectament. Una cadira també pot ajudar, però clar, cabeu els dos, els dos i el taburet i demés.
1: Pot ajudar a caure, potser, una cadira.
2: Pot ajudar a caure, també. Pots relliscar.
1: Sigui...
3: No, jo m'imaginava el taburet per fer algun tipus de posició que sigui...
2: Ja, sí.
3: Que doni joc, no?, dins la dutxa. Després... Taburets aquests aquàtics, per això.
2: Sí, sí, sí, aquàtics, sí.
1: Li va el cervell a mil per hora. El Jordi Vila li va el cervell a mil per hora, ja.
2: Una colxoneta per fotre a la dutxa. No, és que... Una altra cosa que us dic
1: ja
2: és que...
1: Ja t'hi trobes, Jordi.
3: Sí. Vinga, endavant.
2: Una altra de les coses que us recomano moltíssim és que, si, per exemple, vosaltres... És que s'estan rient els dos, perquè s'estan veient...
3: Està molt bé, no? Està molt bé. I si nosaltres ens riem i ens ho passem bé, la gent que ens està escoltant en aquests moments està somrient, eh? Jo és que ho estic visualitzant, eh?
2: Sí, sí.
3: I estan dient, no, continueu explicant.
2: T'estan imaginant a tu, Jordi, amb la cadireta. Sí, sí, 100%. Una altra cosa que us dic, per exemple...
1: Un quart i mig de 12 del migdia.
2: Sí, no passa res. El que vaig a dir és molt, molt tranquil·let. Quan habitualment estem parlant de tenir relacions a la dutxa i que allò pot fregar o pot molestar una mica, hem de pensar en els lubricants. Els lubricants els hem de fer servir també quan tenim relacions sexuals dintre de l'aigua. Què passa? Doncs que habitualment hi ha uns lubricants que són els lubricants d'aigua, que són els més comuns, no? Són com els més amables, els que més fem servir, els que són compatibles amb tot. Els lubricants d'aigua tenen una característica, i és que amb la pròpia aigua marxen molt ràpid. Per tant, aquí, quan tinguem sexe aquàtic, hem de tenir en el cap una cosa. Hem de fer servir lubricant de silicona. Habitualment, els lubricants de silicona, la gent té com molta por, a vegades pensen, ai, és que és de silicona, no és natural. Home, no és natural. És un lubricant que està fet i és apte pel pH, molt millor que l'aigua, que pot ser molt més natural, però no pel nostre cos. Un lubricant de silicona té com una espècie de base una mica més oliosa, i el que farà és que, com no marxa tan ràpid amb l'aigua, és molt més resistent, el que puc fer és lubricar les meves mucoses, ja sigui la vagina, ja sigui l'anus, ja sigui un penis, el que sigui, i després tinc les penetracions i seran molt més amables, seran molt més lliscoses, o lliscaran més, i serà molt més agradable. I una altra cosa que podem fer servir, que no us he dit, però crec que és molt interessant, és l'ús de joguines aquàtiques. L'ús de joguines sexuals, però aquàtiques. És a dir, no pensem...
3: Un aneguet, no?
1: Com són,
2: exacte,
1: a veure?
2: Poden
3: com
2: ser...
3: són, sí.
2: No, la majoria ho són, Xavi, això és l'interessant. És que la majoria de joguines són aquàtiques. La majoria de joguines són submergibles. Per tant, una joguina petitona, que jo, per exemple, em pugui posar dintre com si fos un tampó. On jo em poso una joguina, una bala lliuradora, com si fos un tampó. Me la poso, d'acord? I llavors amb comandament a distància. I llavors jo me'n vaig a la piscina, me'n vaig a la platja amb la meva parella, i de cop, quan estigui allà, li dic, té aquest mando, té. Llavors li dono el comandament a distància i podem començar a jugar, puc anar a l'aigua, puc fer... Però realment no estic tenint aquest risc d'haver de tenir penetracions o haver d'estar fent-me mal, no?, o amb l'aigua o amb el que sigui, sinó que...
1: Quan val això? I recorda l'adreça de la teva botiga, que n'hi ha més un que vindrà aquesta
2: des
1: tarda.
2: De 30 euros, 34,99, 35 euros, ja tenim una joguina amb comandament a distància per poder jugar i de més. La botiga...
3: Però aquestes joguines han de ser water resistant?
2: Sí, han de ser water, sí, exactament.
1: Hi ha un oient que es diu Jordi, també, però no és el Vila, que diu, què es pot fer amb un aneguet?
2: Que es pot fer moltes coses amb un aneguet.
1: Per exemple?
2: Un aneguet. Un aneguet, bueno, hi ha una joguina...
1: Què en fas?
2: Que tenim a botigues que són molt dissimulades i que algunes tenen forma com d'aneguet o d'ocellet i de més. El que podem fer és recórrer les vibracions per tot el cos, podem jugar amb els genitals, podem ficar-la dintre de la banyera i poder estimular-nos. És que, Xavi, jo em dius que què podem fer... Jo t'ho diria i després tu t'escandalitzes.
1: Ho pregunta un oient que es diu Jordi, de Barcelona. Doncs, què es pot fer amb un aneguet, Povedano?
2: Què es pot fer amb un aneguet? Podem jugar amb les parts, diferents parts del cos. Podem recórrer per les parts més sensibles. Podem, sí, sí. Una bala vibradora que costi 10 euros ja, i que sigui submergible, 15 euros, ja podeu agafar-la i podeu ficar-la dintre de l'aigua i poder jugar a estimular-nos el clítoris. Podem jugar a la dutxa, podem jugar amb la parella mentre ens estem fent penetracions, amb la bala poder jugar a altres parts del cos. Vull dir,
1: torrent
2: crec que
1: de l'olla, número...
2: 145.
1: 145, tanques, sí, al migdia o no?
2: No, de 10 a 10 estem obertes. Ah. O sigui que podeu venir sempre que vulgueu. Jo us veig avui a tarda, avui a partir de les 4 estic allà.
1: I dissabte,
2: si voleu venir,
1: al matí?
2: Dissabte no estic jo, però estan les meves companyes, que són meravelloses.
1: Volem que hi siguis tu.
2: De 10 a 10. Doncs avui a tarda, si voleu, us
1: aquesta
2: passeu.
1: Tarda.
2: Si dieu que us heu escoltat a Ràdio 4, us faig un descompte.
1: Ah, mira, eh?
2: Vinga.
1: El matí de Ràdio 4. El matí de Ràdio 4.
2: Us he sentit el matí de Ràdio 4 i vull el meu descompte a Mantis. I veniu i us prometo que us faig un 15% de descompte a qualsevol carai producte Mantis.
3: El que anava a dir, de totes maneres, jo penso sí, que més enllà de tot això que expliques...
1: Sou tot dones, un... allà. Tot dones, no, dins ha... estem obertes...
2: Bueno, no, hi ha un noi, però sí, sempre parlo en femení. Sí, sí,
1: ah, no, no, que està molt bé, eh?
2: Sí, som majoria no, noies.
1: Per curiositat, per tapanejar.
2: Som majoria noies, hi ha un noi també, però som majoria noies, sí.
3: Deia que, més enllà de tot això que expliques, que és molt interessant, a la dutxa, un freca-freca amb la pell, un massatge una a l'altra utilitzant el
2: xorro,
3: sabó...
2: El xorro a la dutxa?
3: O el xorro
2: home,
3: a la dutxa,
2: per favor,
3: que dona molt de joc, no?
2: Quantes persones aquí
3: oh,
2: s'han estrenat
3: és veritat
2: amb els xorros de la dutxa? Especialment dones.
3: Si
2: és que, per favor...
3: Has de tenir un bon xorro amb velocitats diferents,
2: sí, sí,
3: intensitats
2: sí, sí,
3: diferents,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí, 100%.
3: No, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Home...
1: Bé. Espera't. Oi,
3: oi, a veure, espera.
1: Senyores i senyors, posem-nos drets.
2: Posem-nos
1: drets. Que arriba el papa de Roma, no, el César Salvador. El papa no arriba fins dimarts a Barcelona. Què dius?
4: Bon dia.
1: Nen, felicitats. Això es mereix una abraçada. Vine cap aquí, home, que la gent també ens veu. No només ens escolta, molts ens segueixen per streaming. Ui, primer la Povedano.
2: Home,
1: ui, la Povedano i el Cesc.
2: Què?
1: Hi ha molt d'amor aquí, eh?
2: Sí, tant.
5: Què tal?
1: Per molts anys, felicitats, papi. Eh? Pare. Serà pare el Cesc Sant Salvador, nois.
2: Home.
1: Nois i noies.
5: Sí, noi.
1: Eh?
2: Què? Què? Bones notícies,
1: com
2: eh?
1: Es porta això? Aprofita que et complicaràs la vida a partir d'ara.
4: Bé, m'estic intentant posar una mica fort per ser el pare sexy, a part.
2: Oh, vale, vale.
1: Ai, ell. Ets presumidor.
2: Per agafar la bebè amb...
4: Exacte,
2: amb...
4: per no tenir tendinitis o cosa de tenista d'aguantar el nen.
1: Ja t'ho has pensat prou bé, això, Cesc.
4: Sí, sí, sí, està pensat.
1: Sí?
4: Ja ens ho trobarem, també, perquè per
1: de
4: molt que
1: esteu?
4: Pensis...
1: De quan doncs, esteu?
4: Són 18 setmanes. Ens han dit que és pel 31 d'octubre o entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre.
1: Carai.
4: Per tots sants.
1: Nen, nena, no se sap.
4: Un nen.
1: Un nen? Bueno.
4: Carai, un nen.
1: Com es dirà? Com son pare, no?
4: No, no.
2: És que clàssic,
4: es dirà,
2: això, eh?
4: Es dirà, com, es dirà com un col·lega de la taula, en principi.
1: Jordi?
4: Sí.
1: Ei. Farem el sant per Sant Jordi.
3: És veritat que en els últims anys Jordi no és un nom que es posi molt.
2: Correcte,
1: doncs mira,
2: és veritat.
1: A mi m'agrada que es posin aquests noms.
2: Tota la raó.
1: Sí. I més sí, sí. Jordi, sí senyor, molt nostrat, això.
4: I realment era complicat, la Renata és lituana, trobar noms que estiguéssim d'acord tots dos per idioma...
2: I que es pronunciï, i com es pronuncien? Ella ho pot pronunciar.
4: Bueno, Jordi el mantindrem. Sí que seria George i coses d'aquestes quan te'n vas.
2: Però o sigui, a mi em passa que moltes vegades depèn de l'origen,
4: no,
2: de la persona, de com es pronuncien la família i de més. Jo què sé, si jo li digués a la meva família política que es digués Jordi, dirien Jordi.
1: Llavors, Jordi,
2: seria un nom que no posaria perquè em costaria molt.
4: La part de família que té, per exemple, bueno, els lituans i els anglesos potser farien... Jordi.
2: Yeah.
4: Més com,
2: okay,
4: Jordi.
2: Yeah, yeah.
4: Com els anglesos Jordi. Quan diuen Jordi.
3: George.
4: Jordi.
2: Mm-hmm. Bueno.
4: Però bueno, està divertit.
1: Quina
4: està
1: alegria,
4: divertit.
1: No?
4: Sí,
2: bé.
4: No?
1: A
4: sí,
1: casa.
4: No.
2: Estàs content?
4: Molt.
2: Moltes també per tu, llavors.
3: Acabes de començar la millor aventura de la vida, eh?
4: Sí, sí, això diuen, en tinc ganes. Jo era una cosa que tenia clara, eh?
3: Per algunes persones,
4: sempre.
3: No per tothom, eh? Però jo
4: sí.
3: Parlo per experiència que...
1: Sí, ets canaller, ets canaller.
4: Sí, sí.
1: Veus, jo no.
4: A mi em ve de gust. A més... Jo tinc una realitat de dia a dia que m'ho facilita. És a dir, jo puc entendre l'actualitat d'avui. Hi ha feines i coses i horaris que és incombinable.
1: Complicat. I més
4: però...
1: ara amb les pagues. Acaben el curs el dia 19, aquest any. La traiem-ho deia una mare. Diu,
2: sí.
1: Que no sé què em fotré de la canalla.
2: Yeah.
4: Sí, sí.
2: És que és un...
1: 19 de juny.
3: Bé, ara ve tota...
4: Clar, perquè és el divendres, clar, de la setmana anterior
1: a
4: la Revetlla
1: de
4: Sant Joan.
1: Sí.
3: Ara ve tota l'època dels casals d'estiu, les extraescolars...
2: És que és un problema. Sí. Vull dir, el sistema no està fet perquè es pugui maternar. O sigui, el sistema està fet perquè puguis produir. És que no, és molt complicat. Què fas amb la canalla? Què fas? Es deixes sols a casa? Oh, no, és que no es pots deixar sol a casa perquè són menors, tal... Va, doncs posa'm... Com ho faig?
4: D'això en parlaven l'altre dia, en una tertúlia, deien que per la dona és molt complicat perquè has de triar quin estil de dona vols ser, no? La dona productiva a nivell laboral i competitiva perquè vols tenir una carrera professional que vagi creixent, o la dona que vol fer més de la part maternal i ser mare, perquè les dues coses combinades als extrems màxims, és a dir, ser la dona més competitiva professionalment i ser la millor mare, és molt complicat,
2: no,
4: és
2: molt
4: compaginable. I per això també deien, doncs, les maternitats comparades amb els marroquins i la gent d'aquí, és aquesta diferència.
1: Yeah.
4: Perquè és un concepte també de quina, quina dona volem ser com a cultura i com a societat, que és complicat.
2: Que això és un tema que s'ho plantegen molt més les dones i amb els homes no hi ha un, no hi ha plantejament com a tal.
1: És el que anava a dir,
2: és,
1: eh?
2: És com, no? Ostres, realment, hi ha molts pocs homes que es plantegin, vale, ara, soc, ara seré pare...
1: Per què ho ha dit el Cesc? Si ho arribo a dir jo, em saltes a la iugular.
4: Però,
1: eh?
4: No. Però és que com a dona t'obliguen una mica... O sigui, t'obliga la biologia que tu una parada l'has de fer, obligatòria. És a dir,
1: no en tinguis de canalla, creu-me.
2: Jo no tinc super ganes, la veritat. Ara tinc un nebot que estic super feliç.
4: Sé la tieta guai mola.
2: Sí, a vegades quan ens hem quedat amb el nen tot el dia i, a més, la meva parella i jo ens hem quedat amb el nen tot el dia i m'ho hem pensat moltes vegades, dic, uah, quina feinada, i amb moltes coses després. Ara penso, el meu cunyat, la meva cunyada, quan el nen es posa malalt, clar, un dels dos ha de deixar la feina. I habitualment això, o sigui, quan el nen es posa malalt no te l'accepten a l'escola bressol. No. Perquè et diuen, no, ho sento, has de portar-lo a casa. Llavors, clar, t'has de demanar festa. T'has de demanar festa, o tens unes setmanes, però t'has d'agafar setmana sencera i només tens X setmanes fins que el nen compleixi X anys, no? Llavors, s'han de plantejar quin dels dos pares ho fa. I habitualment sol ser la mare la que tira més d'aquestes coses. Tant de bo això es pogués equilibrar, però no per un tema de la família, per un tema a nivell
1: Sí, acaba. Digues. Acaba, Povedano, no, per l'amor de Déu.
2: A nivell de lleis, a nivell burocràtic, a nivell, sí.
1: A nivell. Ja està, punts suspensius.
4: Escoles per nens amb febre.
1: Ens enganxes aquí parlant de sexe aquàtic.
4: Sí, de xorros,
1: com si fossin les 12 de la nit. I són quarts de 12 del migdia.
2: I és interessant que tothom pugui accedir a aquesta informació.
3: I tant.
2: La gent que ens escolta a les 12, la gent que ens escolta a una, la gent...
4: Per fer bebès necessites el sexe, vull dir que...
2: Exactament, Xavi. Sí. Veus? Tu d'on creus que vas venir?
1: No em donis peu a fer una pregunta que no he de fer. Aquest crió l'heu fet sota l'aigua o no?
4: No, aquest crió no l'hem fet sota l'aigua.
1: O jo què sé.
4: No.
2: Podria ser perfectament.
4: Podria ser perfectament.
2: La gent pensa que sota l'aigua no et quedes embarassada. T'ho prometo. Ah, no, però sota l'aigua, si allò marxa. Ja marxa, carinyo, però no marxa tant, saps? És que és veritat.
1: Cesc, va, no em fotis riure, tio.
4: És que la gent també...
2: No, t'ho prometo, eh?
4: Ens hauria de fer un recopilatori de les falses d'aquestes idees que té la gent.
2: Mites. Un dia us porto mites, portarem mites.
1: Posa'l. Dóna alguna pista, diu la Sílvia García del Pozo, que la gent va més perduda que un peix. Què és això?
3: Mira, ocell de la família... dels fasiànids de 100 a 125 centímetres de llargada.
1: Moltes gràcies, però no m'entero de
3: res. Vinga, fem una altra pista. Ocell conegut per les seves plomes de colors blaus, verds i daurats.
2: Ja està, ja n'hi ha prou.
3: Aquí ens sembla que...
4: No, digues el nom directament, amb aquestes pistes.

0: pera, sí, sí, és veritat.
1: Tens un, programa en versió, molt més guapo.
2: Ets més guapo, t'anava a dir.
3: Gràcies.
2: Sí.
3: Tot i que avui, he patit avui les conseqüències de llevar-se a les 4 del matí. És que he deixat la meva parella a l'aeroport.
1: Estàs entrenant ja.
3: I per l'espòs de no trobar-nos a Merder hem anat una mica amb antelació.
2: A les 4 del matí.
3: Clar, perquè de l'Armentera fins a l'aeroport també hi ha el
2: l'aeroport de on, de Girona o Barcelona,
3: Barcelona,
2: al Prat?
3: Sí.
2: Què dius, sí, ara?
3: Jo ja estic... jo, per mi ja és la tarda.
1: Ja és l'hora de la dormir.
3: Jo, en comptes de dinar, sopo ja, quan surti d'aquí.
2: Què dius, Povedano, va? Passem al tema de la masturbació?
1: Si vols.
2: Que
1: si, no et suposa.
2: Diu que els homes es masturben gairebé el doble que les dones, Cesc. A tu tampoc et sorprèn aquesta dada.
0: Sí, atenció, perquè, mira, segons una enquesta internacional de
1: Womanizer.
0: Womanizer, amb milers de participants de diversos països, aproximadament...
2: Ronda litoral tallada, oients. No, és que això és un no parar.
1: És important, és important.
2: La Rosa de Diego, aquí, mira, pim. Ronda litoral tallada, Freixes, digue-ho. Ja està.
3: M'ha anat de 5 minuts.
0: Doncs això, que recordàvem que segons una enquesta internacional de Womanizer amb milers de participants de diversos països, aproximadament el 64-65% dels homes afirmen masturbar-se almenys una vegada per setmana davant d'un 33-34% de les dones.
3: Però és tot mentida, això. Hi ha més. Vull dir, la gent li fa vergonya dir-ho. Què has dit?
0: La pregunta és, nosaltres ho expressem i ho verbalitzem més i les dones menys? És una de les preguntes
1: que
0: planen sobre...
1: La dada, pel que us deia abans, a mi no em sorprèn tant com que el fet de que aquesta diferència continua existint. Avui dia sí que és cert que parlem molt més obertament de sexualitat. De la sexualitat femenina, sobretot, que fa 20-30 anys, tot i així, les dones continuen masturbant-se menys freqüentment que els homes, segons la majoria d'estudis. I això és una cosa que ens trobem absolutament sempre. Quan anem mirant estudis, anem veient que les dones es masturben menys. Ara bé, jo tinc algunes explicacions. Una de les més importants és l'educació sexual que hem rebut. Històricament, la masturbació masculina s'ha considerat una cosa gairebé inevitable o natural, com que semblava que no passava absolutament res que un home es masturbés. I, de fet, era una cosa que es feia també en grup. És a dir, quan la gent era jove o quan encara a dia d'avui són joves, entre els nois a vegades poden arribar a quedar per masturbar-se i no hi ha tabú en dir-ho, expressar-ho, comentar-ho, el comentem entre els col·legues, fem alguns rituals de masturbació masculina, és com que bastant fort, no? En canvi, la femenina ha estat molt més invisibilitzada. Aquelles noies que han expressat que es masturbaven o que tenien una vida sexual autònoma, doncs més, no sé, més activa, se'ls ha dit de moltíssimes maneres i el que han fet és viure-ho amb molta més vergonya perquè també estava molt més invisibilitzada. Llavors, moltes dones han crescut sense rebre informació sobre el seu propi plaer o sense models que poguessin normalitzar aquest autoerotisme. La cultura... Té molt a veure. I una cosa interessant és que quan les dones utilitzen joguines sexuals o tenen més coneixement del seu cos, la freqüència de masturbació sí que augmenta. Això ens suggereix que no estem parlant tant de la falta de desig, sinó de l'accés de l'aprenentatge i d'aquesta normalització. O sigui que aquesta és la meva reflexió i és el que jo arribo a pensar.
2: Com estàs? Gisela Maria Bunyol.
4: Què tal?
2: Tio, quina il·lusió.
4: Com estàs?
2: Feia temps que no ens veiem. Estàs igual, tio.
4: No t'has fet bé, eh?
2: No, no siguis fals.
4: Que sí, home.
2: Home, no. Jo estic més castigat.
4: No, és veritat, això.
2: Dormo poc.
4: Fet un xaval. Home, clar, això que dorms poc ja m'ho imagino, clar.
2: Com estàs, tio?
4: Bé.
2: Sí, i la Lluçà, què fa?
4: Bé, també.
2: L'hem de trucar, eh? Que la vull saludar, la Montse.
4: Ah, doncs sí.
2: Sílvia. Sí, home, sí, la veu de Catalunya. La Montse Lluçà.
4: Sí.
2: Què has fet? Què és això?
4: He fet un quadern de passatemps. Un quadern de passatemps històrics.
2: Carai.
4: Sí.
2: Mira, pots posar a prova la Povedano i el Cesc Sant Salvador? Us presento, eh? Josep Maria Bunyol.
1: Si tu em poses a prova, jo poso a prova amb la història, també.
4: D'acord. Però amb la història de la masturbació?
2: Sí, sí, aquesta és una guerrera. La Povedano és una guerrera, aquesta.
1: És que jo la història la porto malament, però la història de...
2: Psicòloga i sexòloga clínica. I aquell canta.
3: Jo canto.
2: És de l'Empordà i canta. I aquest és el Jordi Vila.
0: Hola, què tal? Encantat, eh?
4: Encantat, eh?
2: Molt bé, home.
4: No, jo no vinc a posar a prova ningú, eh?
2: Ah, pots fer el que vulguis aquí, eh?
4: Bueno, ja ho he vist, ja ho veig.
2: Sí, home, sí. Com va tot?
4: Bé, no, molt bé, molt bé. Contents perquè hem fet aquest quadern, que hi ha una mica de tot, mots encreuats, jocs de lògica, jeroglífics, tots centrats en la història de Catalunya, perquè ja sabeu que quan érem petits hi havia les vacaciones Santillana, els quaderns d'aquests.
0: Oh, vacaciones Santillana.
4: Ah, mira.
2: I tant, nen.
0: Santillana.
4: Està cantant el que no era cantant, eh?
0: Sí, sí. És veritat.
4: No, però pots cantar.
3: Em protegeixo.
0: És que aquí tenim el lema de qui canta, els seus mals espanten, eh?
4: No, i tant. A mi m'agrada molt cantar. Soc molt de karaoke, eh? I la cosa és que...
2: Molt bé, això.
4: Sí, home... Sí, sí, no ha quedat bonic.
2: Com val?
4: Això uns 14 euros, aproximadament.
1: Molt bé.
4: Regal ideal per l'estiu.
2: T'anava a dir que a partir d'aquesta...

0: època, ve especialment de gust. Clar, no sé si penseu el mateix.
1: Te'n vas a la platgeta. Clar. I t'emportes el quadern i passes una estona i tranquil·lament.
0: Sí. Està molt ben parit, això.
2: És bonic, amb unes il·lustracions d'en Guibo, que fa que la cosa real sí, clar, perquè els textos són els que he anat pensant, els jocs, hi ha una mica de tot. Surt Ràdio 4, per cert, a la pàgina que tens oberta.
0: Aquí surt Ràdio 4.
2: Perquè hi ha un timeline, és a dir, aquests jocs estan tan de moda d'ordenar cronològicament, sí, doncs senyor. Mitjans de comunicació mítics.
0: Ràdio 4.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Que bo.
3: I ens preguntem, com et passa pel cap, no?, fer un llibre de passatemps sobre la història de Catalunya? En quin moment tu t'ho planteges, això?
2: Doncs és una proposta que m'arriba de l'editorial, de l'editor que ja em coneix, i bàsicament, sense enganyar ningú, com que fa molts anys la feina que més faig en aquest món boig dels mitjans i de l'autònom i del freelance és ser guionista del programa En Guàrdia, de Catalunya Ràdio, de l'Enric Calpena.
3: Gran programa. Sí, sí.
2: És una estructura d'estat per molta gent.
0: Gran tio l'Enric, eh?
2: L'Enric, sí.
0: Doneu-li record, sisplau.
3: I la sintonia, que no l'ha canviat mai, és fabulosa.
2: Sí, sí, és fantàstica. Clar, com que fa molts anys... A veure,
0: no, que no el sé de cantar jo, això ho sé.
2: Sí,
0: molt maca, aquella sintonia.
2: Molt maca,
0: eh?
2: Molt maca.
0: Molt millor del que acabeu de sentir, eh?
2: Sí, no, tens ganes d'abordar un vaixell. No,
3: sí, és una sintonia molt èpica, perquè s'expliquen moltes batalles, també, i arran de les batalles la història.
0: Avui i Ràdio 4, per Sant Jordi, el primer diari en català des de la fi de la Guerra Civil, i per Santa Llúcia, la primera ràdio pública en català, Ràdio 4.
2: Sí, senyor.
1: Molt bé.
0: El quadern de passatemps històrics del gran Josep Maria Bunyol, Ràdio 4, que enguany fem 50 anys, el 13 de desembre,
2: doncs mira, per Santa Llúcia. És una pista, perquè aquí l'has d'ordenar entre altres mitjans com La Vanguardia, Lectures, La Veu de Catalunya, Ràdio Barcelona, Diari Català, Catalunya Ràdio, TV3... Vull dir que, mira, així vas entretenint, endreçant. Això sí, aneu a una platja, que dèieu això, que em sembla molt bona idea, perquè hi hagi una mica de cobertura, perquè és un llibre que no està pensat perquè ho sapigueu tot d'entrada, És un llibre per aprendre, per buscar les coses a la Wikipedia o...
4: Per fer-ho conjuntament amb ChatGPT.
2: De vegades et traeix, el ChatGPT.
0: Jo... Moment! Posa't dret, Jordi. Sí. Montse Llussà, la veu de Catalunya. Com estàs?
5: Com estem? Bon dia.
0: Montse,
5: l'home dels patacs, eh? Quant de temps.
0: L'home dels patacs, diu la Llussà. Què diu la veu de Catalunya? Com estàs, Montse?
5: Doncs escoltant-vos, us estava escoltant.
0: Gràcies, merci. No, jo també us escolto alguna tarda, eh, Llussà?
5: Ah, me n'alegro. Vale, vale. Eh? Tot bé, tot bé, sí.
0: Tot perfecte. Aquí, mira, t'hem pres el marit una estona.
2: Sí,
5: sí. Sí. Escolta, que s'ha passat moltíssimes hores treballant en aquest quadern, vull dir que ja podeu remenar-lo bé, perquè hi ha coses superxules i superinteressants, en sèrio. Jo no en sé ni la meitat, per tant, això que diu que aprendrem, espero que sigui real, perquè...
1: L'hauràs de fer ara, no? Ell s'ha passat moltes hores fent-lo i ara et tocarà tu resoldre'l.
2: I la filla, la nena també, la nena també.
1: Vale, ara.
0: Com està, quants anys té ella?
2: Set anys, la Sara té set anys.
0: Set anys, la Sara, tio.
2: I saps què he fet, Xavi? Sí, no. Com que els quaderns de passatemps no els pots dedicar, no? Sí. No són com un llibre d'alta literatura.
0: Sí.
2: Aleshores, el que he fet per dedicar-li el llibre a la nena és colar-la en una sopa de lletres.
1: Oh, m'agrada, m'agrada.
2: No us diré quina i així...
0: Sí, senyor.
2: És la Sara.
0: La Sara, i tant, sí. Set anys.
2: Set anys, sí, sí. Set i mig, ja.
0: Com ho portes, Llussà? Com ho portes?
5: Home, doncs, a mitges, un esgotament total i una felicitat absoluta.
0: M'agrada, perquè la Montse és com jo, sempre diem el que pensem de veritat.
2: Clar. Home, per què mentir?
5: No, hi ha moments de tot, ja ho sabeu, sí. Però molt bé, està fent segon i a tope, sí.
0: Perfecte.
5: Avui vaga i aquestes coses.
0: Ah, sí? Aquest matí ho ha avançat la Iolanda Segura en aquest programa en directe.
5: Sí, sí.
0: Vaga dimarts i dimecres de la setmana que ve, també coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat.
1: Que bé, tot
0: plegat. Amb la selectivitat, sí, senyor. Molt bé, Montse, escolta...
5: No
0: t'emprenyo més, que tens feina. Records al Toni Clapés, al Marcelí, a la Xènia Lobo, a la Cailà i a tots i totes.
5: Un petó. I a la Carla. La tens, una magnífica Carla, aquí al programa.
0: Sí, senyora. Carla Villegas. Grandíssima Carla Villegas, que de fet hauria d'entrar en directe. No sé què fot la Carla. Treballar.
1: La critiquem. De cop i volta és la millor que fot. Estan
3: fent tots els continguts del programa per pujar-los el més ràpid possible.
0: Ja. Mira-la. Ella és capaç de fer 8 coses alhora.
1: Estan arribant les coques. Estava recollint les coques.
0: Ah, ja tens les coques aquí, Carla Villegas.
2: Que teniu coques?
0: El Bunyol no ha dit res de tu, però la Llussà sí.
1: I xuxos.
0: Vine cap aquí. Agafa. A pèl. No passa res. N'estic enamorat de la Carla Villegas.
2: No m'estranya. Gran professional.
0: Gran persona, gran professional. amb una implicació brutal, a l'hora que sigui, per fer el que faci falta.
2: I ha tingut grans mestres i està tenint grans mestres.
0: I la voldria sempre al meu costat, us ho dic de veritat. El que li dic en privat ho vull dir en públic avui. Sí, sí, home, sí.
5: No, doncs ja que diem coses, deixa'm dir-me també que ha fet algun cangur de la Sara i que la Sara també n'està enamorada.
4: És cert, és cert. És la millor, la Sara.
0: És un amor.
4: Per mi és un plaer quedar-me amb ella.
0: Sí.
5: Per ella també. Bueno, escolta, quins amors.
0: Gràcies, carinyo. T'estimem, Lluçà.
5: Un petó.
0: Un petó gran. Adéu, Montse.
4: Adéu.
5: Adéu. Petó.
0: Quina gràcia. Feia temps que no hi parlava amb la Montse.
2: Però quin poder, no? Dir, vull parlar amb tal persona, pam.
0: Ah, la Sílvia García s'hi posa de seguida, no, i la Carla... No.
2: Quin equip que
4: estem
2: tens.
4: La
0: Carla és capaç de fer 8 coses a la vegada.
4: Ara això, ara l'altre.
0: Sí.
2: Que guai.
0: Ara penjant els continguts a la web, l'entrevista a la Iolanda Segura, que ens ha donat un bon titular.
4: Ja està penjada al web i a Instagram.
0: Bon titular, ens ha confirmat aquesta vaga per dimarts i dimecres, ha descartat aquella vaga indefinida que ella mateixa va posar damunt la taula, va dir si guanya el no a la consulta, cosa que finalment ha passat, molt probablement vaga indefinida a partir del dilluns dia 8. Doncs no, vaga indefinida no, però sí que hi haurà vaga dimarts i dimecres.
4: Els dies que ve el papa aquí a...
0: I els dies de la selectivitat, sí senyora.
4: També,
0: sí,
4: també.
0: Sí. Ai senyor, què hi farem? Queda't una estona, dona, si pots. Que el bunyol li fa il·lusió.
4: Aquí,
0: sí o no? Poveda, sí. No?
1: Què?
0: Que ja has acabat, tu?
1: No, si voleu us dono una dada interessant.
2: Ah, sí.
1: Parla... Sempre, històrica. Voleu una dada històrica interessant?
2: I tant.
1: Quan creieu que es va fer la reconstrucció anatòmica completa del clítoris?
2: Uf, molt tard, segur. Massa tard, no?
1: Us dic que és 1900 algo.
0: 1900 algo o 1900 i molt?
2: 1945.
1: Si va, 45.
6: 1998.
2: Ostres, tan tard?
0: Au, va.
1: L'has clavat.
0: L'has clavat,
1: tio. 1998, gràcies a l'uròloga australiana Helen O'Connell. Fins llavors es pensava que el clítoris només mesurava aquell 1-2 centímetres, que és la part externa. En realitat, el clítoris, anatòmicament, és molt més interessant. Medeix entre uns 10, 12, 13 centímetres. És a dir, podria ser pràcticament com un penis. És molt interessant perquè és molt més gran per la part interna. Està recobrint tota la vagina, vull dir, a nivell muscular. És molt més extens. I fins a 1998. O sigui, imagineu-vos com afecta això també el que dèiem abans de la masturbació. Si no teníem fins al 1998, o sigui, fins als 2000, pràcticament no sabíem anatòmicament què teníem entre les cames. No hem visualitzat mai en un llibre de biologia com eren les nostres parts íntimes. Els homes sempre ho heu vist. Mm. Llavors, és una cosa que sempre s'ha estudiat, les dones no.
6: Que fort.
1: Això no està en el passat, i em poses,
2: no. Això no.
6: Anava a dir 2008, i com que has dit 1990, he dit...
1: 1900 algo, i tu 1990, vull dir, no ho puc creure.
0: El proper quadern de passatemps el podríeu fer junts.
1: De sexualitat, amb curiositats de la sexualitat.
2: Jo, escolta'm, endavant,
6: El que has de fer és el mateix, en contingut... però en castellà i en anglès, perquè jo, per exemple, la meva família política els hi pugui ensenyar a Catalunya amb
1: moltes
6: coses així divertides,
2: ostres,
6: saps?
2: Ostres, però tu creus que vendria molt un... Sí, encara ara... en castellà, un quadern de passatemps d'història de Catalunya, potser, però en anglès, sí? No sé, eh?
6: Potser una versió reduïda amb els, amb els highlights,
2: no,
6: com
2: no,
6: qui diu.
2: No, escolta, jo qualsevol proposta l'estudiem.
6: Perquè quan venen aquí tots s'al·lucinen i la història i no sé què, perquè
2: no,
6: hi ha
2: molta
6: història aquí.
2: Però és que a vegades també al·lucinem nosaltres mateixos amb moltes coses
6: exacte,
2: que les coneixem.
6: Exacte.
2: Eh?
6: Sí,
4: mira, Josep Maria, li ha ensenyat ara a l'Alba... de l'apartat de Bon cop de fals.
2: Sí.
1: Diu, la melodia dels segadors es va manllevar una cançó eròtica popular.
2: Sí.
1: D'una cançó eròtica popular.
2: Sí.
1: Els tres segadors i la dama. En què la fals era una altra cosa? Mm. Veritat o fals?
2: Què creus tu?
1: Jo vull dir que... Jo crec que fals.
2: Creus que fals?
6: Veritat.
1: Sí. Què penseu?
0: Creieu. Fals.
6: Jo crec que és veritat.
1: Creieu que és veritat?
4: Jo diré que és fals, i l'Alba diu que és fals.
1: No, o sigui, jo vull pensar que és fals. Però sí que és veritat que
4: he de dir
1: que en aquella època, com no es podia parlar tampoc de sexualitat en les cançons i de més, s'amagaven tantíssimes coses que podria ser completament veritat.
2: És veritat.
1: Ah,
2: sí.
1: És fortíssim.
2: És
3: bon dia.
1: Els segadors. Quan canteu els segadors, on recordeu-vos dels trios, eh? Recordeu-vos
6: de la fals. A més, has dit que són... Tres?
1: Sí, tres
6: i una dona.
1: Una bona orgia es van fotre amb els segadors.
6: Exacte.
2: No, és absolutament veritat. Vull dir, és folclore, evidentment, és molt evolucionat, però vaja que sí, que el Bon cop de fals, clar, ara sona
1: bon
2: diferent, no?
1: Bon cop de fals, oi, no em diguis això,
2: sona
1: ara que...
2: Sona diferent.
1: bon cop de fals. Vinga!
2: No, imagina't, el proper cop que els vegis tots seriosos allà, amb els pins, amb l'escut a les quatre barres, cantant això, pensa que darrere hi ha alguna altra cosa. Eh?
1: Bon cop de fals, defensors de la terra. Bam! Vinga!
6: És l'únic que li falta a la política d'avui en dia, que ja sembla només homes i mujeres i viceversa.
1: Totalment.
6: Aquestes històries, ja faltaria aquesta...
2: Amb això té, no, però una mica d'alegria sí que li fa falta.
6: Això també.
3: Ja, una altra pregunta que podem compartir. En les primeres trobades secretes de Josep Tarradellas amb Adolfo Suárez, l'estiu del 1977, el president exiliat duia perruca. Veritable o fals?
1: Veritat, veritat. És tan divertit.
0: Veritat o mentida, això?
2: Tarradellas, perruca... Tarradellas podia dur perruca, perquè tenia terreny per posar-se.
3: Jo crec que és veritable.
4: Jo crec que és mentida. A mi em sona que era una altra persona, no? Que es va reunir amb ell,
2: que portava... Carla, vas bé, sí.
6: Collons, Carla! Sí,
4: perquè
1: la Carla en sap molt, eh?
6: Ha vist The Crown en català.
2: La d'Anatomia d'un instante, on l'Eduard Fernández fa de Carrillo, perquè el que es va posar perruca en aquelles èpoques de clandestinitat...
1: Carla,
2: va ser el Carrillo.
4: No, he vist aquesta sèrie estat... fa poc amb el meu pare.
1: No haguessis dit res, no haguessis dit res d'una sèrie en plan, no, és que crec que era una altra persona, era el Carrillo i tal, i ens haguessis...
6: Eres la intel·lectual de la taula.
4: Vaig per la veritat,
1: m'encanta.
2: Molt bé, molt bé.
3: Mira, sí, i una altra cosa que ens ha entusiasmat, Pilar Primo de Rivera, dirigent de la secció femenina de la Falange, era una entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
6: En avió s'ho feia portar.
1: Segur.
2: Sí, és veritat.
1: Jo voto que
2: sí.
6: Veritat, sí.
3: Veritat, veritat.
6: Sí, sí.
4: No, és veritat?
2: No, és veritat, no. Això. No, és veritat.
1: Oh, quina llàstima, hauria estat molt divertit.
2: Home, ja, clar, per això. És que
1: secció
2: això
1: femenina
2: per...
1: de la Falange. O sigui, hi havia secció femenina de la Falange.
2: I tant, sí. I tant. I tenia molt... A veure, tenia molt poder. Tenia molt poder per imposar una idea de la dona, que ja sabem quina era, eh?
4: Deien
2: que
4: no aquests era... llibres de com ser una bona dona, de com... Sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: L'antidona.
4: Exacte.
2: Clar, és que el bo d'aquest bon cop de fals, que és aquesta pàgina on hi ha afirmacions on has de saber quines són veritat o no, és que et pots inventar el que vulguis.
3: Clar.
2: És
1: la part. Que guai, que divertit.
3: Sí. Has hagut de fer una recerca històrica potent?
2: Sí, sí, clar, clar. Ja tot està documentat, sí. Intentant que no hi hagi cap error, intentant que estigui contrastat, perquè això, perquè s'ha pensat perquè la gent fent-lo pugui aprendre coses que jo tampoc sabia.
6: Quan has tardat a fer-lo?
2: Diguéssim que posant-m'hi seriosament uns 9 mesos, però fent altres coses, fent mil altres
4: però
2: coses.
4: Però t'ha ajudat algú?
2: Bueno, a banda de les il·lustracions, com he dit, que fa el Guibo, no.
0: La Lluçà.
2: Se'ls ha mirat algú, li he demanat consell d'algun títol, d'algun passatemps.
6: Amics però... i família que els han anat practicant i provant, no? I...
2: Sí, però poquet, eh? Sí, poquet. Eh? Sobretot és l'editorial el qui... Que això és una cosa que no sabia i m'ha agradat molt. Clar, normalment un llibre té corrector. Sí. Per un llibre de passatemps té un corrector que a banda fa tots els jocs. Tots. I et diu, sí, aquí et falta una lletra, em va passar, amb un joc d'anagrames que hi ha al llibre, que són pel·lícules catalanes de tots els temps, amb canviades, capgirades, per crear un anagrama, doncs amunt estava malament, em faltava alguna lletra. Mm. I m'ho van dir els de l'editorial.
6: Era un nivell difícil.
2: Sí, era tan difícil que no ho havia fet bé.
3: Alguna curiositat històrica que t'hagis sorprès?
2: Home, moltes, no? Això mateix que estàvem comentant ara dels segadors, sí. Clar, a l'hora que et documentes, doncs són coses que et sorprenen, no? Moltíssimes coses que vas aprenent, no? Per exemple, en el timeline que hem comentat de mitjans de comunicació, una cosa sí. Que no se sap gaire és que Lectures, la revista Lectures, sí. Es diu així perquè inicialment no tenia res a veure amb la Belén Esteban. Lectures era un suplement literari. Que el que publicava era, com feia molt la premsa a inicis del segle XX, doncs novel·les per entregues, capítols de serials, poesies... I després això es va acabar convertint en el que és ara Lectures. I per això, de fet, si ho penseu, el nom té molt més sentit per a un suplement literari que per a una revista del cor.
1: 100%, 100%.
2: No, evidentment que la gent se la llegeix, però Lectures sí, així d'entrada... Yeah. No...
1: La revista del cor, la gent el que fa no és tant llegir, sinó criticar les imatges i les coses que veu. O sigui, és absurd.
4: I en aquest embolic mediàtic també surt Ràdio 4.
2: Sí, sí.
0: És el primer que ens ha dit, eh? Sí. Mira, Ràdio 4. L'avui no, perquè... i Ràdio 4.
6: Això que és endreçar-los,
4: perquè l'hem d'endreçar cronològicament.
1: Sí, sí.
2: Aquí n'hi ha bastants, perquè...
1: Ràdio Barcelona, Cavall Fort...
0: T'ha agradat això, eh? Te'l compraràs,
6: coses,
0: eh?
6: Jo llegir no, però coses que m'entretinguin, buah! I a més llegeixo, és un win-win, és un win-win.
2: Cada passatemps té una breu introducció que et serveix per llegir i per aprendre alguna cosa, també, clar.
6: Tinc un amic que sempre deia, els llibres m'agrada el primer capítol, perquè després ja m'agrada imaginar-me la resta i si m'ho expliquen en el llibre ja és com em mata la creativitat.
1: No m'ho crec.
2: És una manera de veure-ho, però a mi m'encanta llegir fins a l'última pàgina.
1: A mi també. mi també.
2: Sí, sí.
6: Els catalans fan coses, eh?
1: I a vegades m'he de controlar, sí, de controlar per no fer-me spoiler i no anar-me'n com més...
2: Ui!
1: M'he de controlar... Odio els spoilers, però hi ha vegades que tinc tanta ansia de saber què és el que passarà que a vegades... Sí,
6: sí. Això ho fa la meva parella.
1: No. Dic, va, tiro enrere,
0: Saps què hauries de fer, tu, per relaxar-te, Povedano?
1: Ui.
0: El que passa que no surt a la venda fins al novembre, això.
1: Què?
0: Aquest Lego de la Sagrada Família.
1: Vale.
6: Sí, però 700 euros,
0: més, més de 12.000 peces, però efectivament 750 euros, nen.
2: Què dius, ara?
0: Jordi Vila, que ho has explicat abans, això.
1: I dius que me'l vols regalar?
6: És espectacular,
1: Oh, Xavi, moltes gràcies!
0: Ja saps que no t'estimo tant.
6: És espectacular.
3: Recordem, són concretament 12.060 peces. El joc sortirà a la venda al novembre amb un preu de 750 euros.
2: I la torre nova hi és?
3: Està tot. Hem tingut molt bon ull comercial perquè ha sortit això a la venda en pocs dies que arribi el Papa Lleó 14,
6: Papa, no,
3: per beneir la Torre de Jesucrist.
6: Fa 100 anys, vull dir, és l'any...
2: La mort, sí.
4: És el Lego més gran, crec, amb més peces des del moment.
0: Us fa molta il·lusió la visita al Papa a Barcelona, a Catalunya?
1: Ni una mica. El senyor homòfob jo no el vull.
0: Cesc.
6: Jo estic ara en l'Armentera, tranquil, perquè hi haurà un pitostre per aquí a Barcelona que serà increïble.
0: Ja.
1: A mi zero. Una persona que
0: dius,
1: diu que
0: no vol... Has llogat algun balcó d'aquests de 1.000 euros?
2: No, ni l'he llogat, ni l'he... És a dir, jo no en tinc cap per poder llogar, ni el voldria llogar, i em genera el mateix interès que la visita de qualsevol altre cap d'estat estranger.
1: O sigui, zero.
0: El Jordi Vila, sí.
3: La
0: feinada que
3: nosaltres ahir vam estar sobre el terreny parlant dels souvenirs i hi ha uns venedors de parades ambulants que sempre han estat davant de la façana de la torre la façana del naixement i els han obligat a posar-se darrere i diuen que els han baixat molt les vendes. Sí, és a dir, que tot té una cara i una creu i el dimecres tota aquella zona es tancarà i serà un dia de pèrdua comercial per molts comerços.
6: El que a mi m'agrada és el protocol i la logística i tot el que hi ha darrere, eh? Vull dir, tot el tinglado que han muntat, de també policies, és espectacular.
3: 1.600 periodistes acreditats,
0: de molts països. Costa 25 milions la festa, però diu que hi haurà un retorn, un impacte econòmic de 150. Sí. Ahir parlàvem amb comerciants de la zona de la Sagrada Família.
6: I crec que podria arribar-ne a ser més.
0: I estan emprenyats i indignats perquè encara no els havien concretat exactament, no? Tot el tema com anirà des de l'Ajuntament.
3: Nosaltres, amb els que vam parlar sobre el terreny...
0: No saben si tindrem obert, si no tindrem obert, si podran accedir els treballadors i els clients també, i sobretot o no. Vaja, que se sentien una mica deixats de la mare de Déu, diguéssim, eh?
3: Sí, mai millor dit. No, amb els que vam parlar sobre el terreny directament, ens van dir que els Mossos els van dir que aquest dia han de tancar.
6: Vacances.
3: Sí. De fet, que jo sempre em moc amb transport públic, amb el metro, ja des de fa dies el metro ja ens està anunciant que la línia blava i la lila, doncs el subpas per Sagrada Família està tancada, eh?
6: Mira,
3: aquest dia estarà tancada.
0: Estarà.
3: Estarà tancada
6: la lectura positiva, la lectura positiva és que com que hi haurà vaga dels mestres, els que els hi tanquin el negoci hauran de fer festes per quedar amb els nanos.
0: Ja, no sé. Bunyol, estic molt a gust amb tu.
2: Bueno, jo també estic amb vosaltres encantat.
0: Jo et fitxaria, t'hi tindria sovint, en aquest programa.
2: Quan vulguis aquí, i sobretot si hi ha coca, que he sentit...
0: Sí.
2: No me n'oblido,
0: Que tens tard. Si t'esperes una mica, sentim les notícies de les 12 d'aquí un parell de minuts i després tindrem coca, xuxos també, el millor d'aquest any 2026, l'han enviat o no, Carla?
4: Sí, bueno, ara estava amb la Sílvia, és que no m'ha donat temps d'obrir les caixes, però hi han quatre caixes.
0: Vigila que la Sílvia no és a la cadira agafant el telèfon i...
4: Ostres!
0: Ves que no s'ho
1: estigui
0: menjant. Que no s'ho estigui menjant tot, això.
4: Aquí.
0: Ves que no s'ho... Què? Bo, Sílvia? Bo? Ah, sí, home.
2: Però ja saben quin és el millor xuxo de tot l'any? Encara no s'ha acabat l'any i ja ho saben?
0: Ja ho saben, ja.
1: Sí.
0: 2026, tu.
2: Molt bé.
0: Pastisseria de Girona.
3: I el Joan Pere, que està venint cap aquí, esperem que arribi, a temps, no?
0: Amb permís de mestres. Ja
1: el tenim aquí.
0: Ja el tenim aquí.
1: Ah,
0: doncs hi ha arribat puntualíssim, el Joan.
3: Doncs sí, però és que ens van dir que...
0: Que entri!
3: Sí,
0: no me'n sortiré. Des que vaig començar el programa, el 8 de setembre, quan arribin els convidats, que vagin entrant cap a les 10, que no hi ha lloc. Tu deixa estar, ja ens espavilarem. Marta Inglés.
2: Home, pel Joan Pere hi ha lloc, segur.
0: La Marta és una dona endreçada, ho voldria tot ordenat, i li ha tocat un programa una mica així. Però bé, mite'l. Joan Pere. Hola.
2: Ja el tenim aquí.
0: T'esperem aquí, no ho veus? Què dius? Atansa't aquí el micro. Què dius, Joan? Com estàs?
7: Bé.
0: Com va la vida?
7: Bé.
0: Sí, home.
7: Bé.
0: Escolta, moltes gràcies per ser aquí al matí de Ràdio 4.
7: Oh, he trobat una manifestació.
0: Oh, clar, és que això de mestres i professors avui...
7: Sí,
0: una mica caòtica, Barcelona.
7: Però bueno, sí, sí. Som i som.
0: Ara perfecte. Es concentraran tots al centre, d'aquí aniran baixant cap al Parlament de Catalunya i se centrarà més per allà tota la mobilització. Que som... Pensa que fins i tot hi ha hagut una bicicletada, eh? Docents que han baixat en bicicleta del Vallès Oriental
1: culleres
0: cap a la ciutat de Barcelona. No, no, sí.
3: La bicicleta, cling-cling, oh, que bé que sí, va.
0: Molt bé, Jordi Vila. Au.
3: No, és per acabar ja. Aquesta segona no, hora.
0: Per acabar la segona hora de programa. Ostres. Fem una cosa, sentim també les notícies i ara tornem amb Coca de Sant Joan, amb xuxos, amb el millor de l'any.
3: I el Joan Pere.
0: I moltes altres coses. I el Joan Pere, efectivament, i el Bunyol, i la Povedano. Fins ara.
8: Són les 12.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. El Partit Popular ha convocat d'aquí una hora una reunió al Senat per forçar una compareixença d'urgència de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, perquè expliqui les trobades que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz. Elena Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Els populars creuen que els detalls que es van coneixent del sumari on s'investiga una presumpta trama per entorpir indagacions que podrien afectar el PSOE són d'extrema gravetat i que la situació és, per tant, insostenible. En alguns informes, de fet, s'arriba a parlar de delinqüència d'estat per extorsionar els que intentaven investigar la corrupció. És per això que els populars intentaran que Mercedes González comparegui la propera setmana a la Cambra Alta. De moment, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera la confiança en Mercedes González i diu que no té pensat cessar-la.
11: Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita y yo no tengo por qué dudar de ello, evidentemente no.
10: Mentrestant, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha fet públic avui un comunicat on reivindica la seva innocència. Nega qualsevol tipus de relació amb Leire Díez, l'anomenada fontanera del PSOE, i també les acusacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que el situen com el líder d'aquesta presumpta trama. Diu Santos Cerdán que està sent víctima d'una altra campanya mediàtica.
8: A casa nostra, a aquesta hora, continuen les protestes dels docents. Centenars d'ells segueixen tallant la ronda litoral a l'altura de la zona franca i la C31 entre Sant Adrià de Besòs i Badalona. Alhora, prop d'un centenar està fent una pedalada a la P7. Les tres columnes de docents està previst que arribin a aquesta hora a Arc de Triomf, on ha de començar la manifestació. Allà hi ha la nostra companya Laura Hurtado.
12: Els docents arriben a Arc de Triomf, on es trobaran les tres columnes per començar el recorregut fins a les portes del Parlament. Ho fan en una nova jornada de vaga unitària a tot Catalunya, després del rebuig del col·lectiu al preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, que continuarà endavant sense el suport d'USTEC. Demanen tornar a reobrir les negociacions i arribar a un acord que permeti millorar les condicions de l'educació pública. L'Oriol és mestre a l'Escola Els Llorers de Barcelona.
13: No és només el sou i la pèrdua del poder adquisitiu, que també, sinó és la manca de mans, la manca de vetlladores, un currículum desfassat, uns ràdios elevadíssims. Són totes aquestes condicions que ens trobem dia a dia a les aules que no ens permeten dur la pràctica educativa que ens agradaria, que perjudica al final els nens i nenes.
12: En paral·lel, els sindicats que s'han desmarcat del preacord han convocat una nova vaga el pròxim 9 de juny coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat i estudien noves mobilitzacions.
8: A Tarragona són les assemblees de docents, és a dir, els mestres sense representació sindical, els que han convocat una manifestació pel centre de la ciutat que a aquesta hora talla l'accés a la ciutat a la Nacional 240. Les assemblees docents es mantenen prudents a l'hora de valorar el preacord, però demanen més, baixar ràtios i sobretot, més mitjans per a la inclusió. Carlos Alcalde és portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona.
14: És possible que fos un error estratègic. Pensem que hi havia un moment de molta força al carrer, que ja havia sigut el 27 de maig, però bueno, en tot cas van tenir la bona voluntat de posar-ho a consulta de tots els docents i tot just això ha sortit que sí. Ara hauran de replantejar la seva posició i veure que aquí el col·lectiu el que vol és anar per més.
8: Confirmada la naturalesa masclista del crim contra una dona apareguda morta juntament amb la seva parella a Màlaga aquest matí. Es tracta d'una dona de 51 anys i el seu marit de 56, tots dos morts per arma de foc. La parella, segons els veïns, té dos fills i tres nets. Els seus cadàvers es localitzaven passats 8:45 del matí a la casa que la parella compartia a Màlaga capital. Van ser els veïns els que van avisar els serveis d'emergències. La Policia Nacional manté acordonada la zona. Recordin, el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista, són gratuïts i no deixen rastre la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades. I atenció a tots aquells que ahir no vareu poder gaudir dels concerts del Primavera Sound, perquè el festival tornarà a les entrades després que diversos concerts es cancel·lessin a causa de les pluges. En un comunicat, el festival explica que les condicions meteorològiques, amb pluges i ratxes de vent de fins a 80 km per hora, van impossibilitar que tinguessin lloc les actuacions de 5 artistes, entre els quals els caps de cartell Massive Attack, Doja Cat i Bajal. Assegura que es va prendre la decisió per motius de seguretat, ja que els escenaris on havien de tenir lloc estaven més exposats a la pluja i al vent. L'organització del Primavera assegura que es van seguir tots els protocols i subratlla que la resta d'escenaris van continuar amb la programació sense cap incident greu. I acabam amb un apunt. A aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies, que estava tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Un cop s'ha resolt la incidència per la presència d'un arbre a la zona de vies, les fortes tempestes d'ahir van fer caure els arbres que ja han estat retirats. Hem arribat a les 12:05, volíem dir. Més notícies a la 1 amb tota l'actualització.
9: Ràdio 4. Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
15: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
9: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
16: Idees que cremen. No sé si m'explico.
9: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.

0: mig quart d'una, i ara qui parlarà? Tots aquí mastegant, amb la boca plena.
1: Bona pregunta, Xavi, perquè...
0: Joan Pere, eh? Sí, sí. Què tal aquesta coca? No. Què tal? Espectacular, sí?
2: Tots són les avançades.
0: Cesc. Què?
1: El tinc empassat, que això està boníssim.
0: El xuxu l'ha tastat algú? Encara no.
1: No encara, no encara.
0: Josep Maria Bunyol.
3: No s'atreveixen, no s'atreveix ningú.
0: Doncs atreveix-te tu, home.
3: No, és que ara estic amb la de xocolata.
0: Ah, la de xocolata és espectacular.
1: Jo no he tastat res perquè si no, no podré parlar.
0: No, perquè si comença no
1: amb eficàcia.
3: Jo dic professional, ara.
0: Aquest és compulsiu, pobre. Vull dir, si ho tasta, explica una miqueta, home, tot això, perquè estem parlant del millor xuxu d'aquest any 2026.
1: Mira, seré... l'agafo. I tant, és de la pastisseria Tornés de Girona, que aquest any ja ha guanyat el premi al millor xuxu de crema, i també a la millor coca tradicional de fruita de Sant Joan, i la segona millor coca de xocolata, eh?
0: Carai, tu.
1: Sí, sí, ara parlarem amb el Josep Maria Tornés, que és el seu propietari.
0: Josep Maria, sí. Com estàs?
4: Hola.
0: Bon
4: Hola,
0: dia.
4: Què tal? Bon dia a tothom, bon dia, Xavi, companyia.
0: Bon dia. Escolta, felicitats, eh?
4: Fantàstic, moltes gràcies, tu.
0: Ho guanyes...
4: No m'encanso que m'ho diguin tu, no m'encanso d'això.
0: Ho guanyes tot i no m'estranya gens ni mica, perquè ho acabo de tastar i és espectacular, això.
4: Sí?
0: Buah!
4: Collonot, tu.
0: Però saps qui ho ha tastat, també, la coca, concretament? El Joan Pere,
1: sí.
0: Que el tenim aquí en directe.
2: Sí, perquè com que és el meu sant, estic buscant la millor coca.
0: Felicitats per avançat, Joan.
4: Fantàstic.
0: Per molts sants.
2: Molt moltíssimes gràcies.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Per molts sants, tu. Què tal aquesta coca? Què me'n dius?
2: Aquesta és molt bona.
0: Molt bona. Com és que és tan bona?
4: Ja, sí, m'ho preguntes
0: sí,
4: a mi.
0: Sí, perquè... home, explica'ns-ho. El secret. Sí, a tu t'ho diré, no?
4: No, al contrari. Políticament correcte és allò de la matèria prima, proximitat, tot això, que se suposa, i hem d'apostar tots per aquí, almenys els artesans, però jo crec que darrere tota la matèria prima, procés de fabricació, que ha de ser, doncs... Bueno, aquestes coques estan fetes amb massa mare, realment, últimament tothom ho diu, però és la veritat.
2: Doncs felicita la mare, perquè...
4: ojo, que la tinc treballant, amb 87 anys la tinc treballant. Encara porta el tema del barco,
2: que no
4: t'ho perdis,
2: que no pari.
4: Es nota. Sí, i la feinada que fa.
0: La bona mà, de les que realment en saben.
4: Sí. Llavors, jo crec que, després de dir tot això del producte de la matèria prima, que crec que estàs obligat ja per norma, si vols cuidar la clientela, la vols cuidar i mimar, jo crec que és l'obsessió amb l'ofici, l'obsessió amb voler treure aquell producte que tu creus que s'ha d'entrar a valorar, sigui per un jurat o sigui pel teu client, sigui repetició, estudiar i no parar fins que tens allò que tu creus que és el que estàs buscant.
0: Ja, pastisseria Tornés, pels que no som de Girona, exactament, l'adreça, per quan pugem, perquè pujarem,
4: Sí, només faltaria. Mira, aquí al carrer Migdia, 51...
0: Migdia,
4: si no aneu enfilant la cua o l'olor, que ja es portarà cap a casa, tu, perquè aquests dies, entre els xuxos i les coques, no sé si traurem el nas fora de l'aigua.
0: Ja, escolta, aquest xuxu, això és insuperable.
1: És espectacular.
5: És molt bo.
0: Sí o no?
1: L'he provat.
5: Sí, jo també. La meitat que no he pogut tu, perquè has sigut prudent, perquè me l'hauria menjat sencer.
0: Sí, no?
5: Sí.
0: Brutal.
5: Molt.
1: Jo prefereixo no tastar-lo, perquè si no acabarem tota la safata.
0: Joan Pere.
1: És el problema, és el problema. M'està venint una ansietat a mi, ara.
2: Jo no l'he provat perquè aquesta tarda he de treballar.
1: Ah,
2: i si em surt la dolçó per tot arreu...
0: Acabes d'estrenar aquest dijous, no?
2: Sí, ahir.
0: Com va anar?
2: Meravellosament bé. Rarament bé. A mi em va sorprendre.
0: Per què?
2: Perquè...
0: No t'ho esperaves?
2: No, bueno, la meva relació amb la gent sempre és molt normal i és molt simpàtica i és molt oberta. I fas aquella funció i s'ho passa molt bé. Però ahir, no sé per què... la gent estava molt agraïda, molt simpàtica amb mi, em van aplaudir tantes vegades, tant, que em vaig quedar com, mira, una mica emocionat, una mica sorprès.
1: Sí, sí, i hem de parlar, anem a contextualitzar, perquè ahir,
0: l'auca
1: del senyor Pere, que vas estrenar ahir, és un monòleg còmic que vas estrenar al Teatre Condal, que fa un recorregut per la teva trajectòria artística, molts records, moltes experiències teatrals, és potser la teva obra més personal...
2: Probablement, però de tota manera penseu una cosa, jo quan faig una funció, encara que sigui del Shakespeare, queda més Pere que Shakespeare, Perquè, esclar, surts d'allà. El que passa és que aquí, esclar, passes per moments molt, molt macos, molt bonics. M'han vestit el director, el Dani Anglès, Focus, m'han vestit un escenari que semblo el Mago Pop, de debò, eh? Tan maco que jo penso, m'ho han fet tan maco que encara que jo no hi sortís, la gent no aniria a veure. Només
1: que, què veurem de l'escenari? Fas un recorregut? Com es fa aquest recorregut?
2: És
1: una auca.
2: Perquè, esclar, jo
1: una biografia... Són trossets dels teus espectacles?
2: Sí, sí.
1: De la teva biografia?
2: Sí,
1: explica'ns.
2: Sí. Fer una biografia és molt sèrio, és un rotllo, i llavors has d'explicar coses. Però una auca m'anava a la mar de bé, perquè són aquelles vinyetes. Aquí, quan eres petit, aquí, quan feies la comunió, aquí, quan vas debutar al teatre, que em van treure, aquí, quan va passar això, aquí, quan vaig treballar amb el Paco, aquí, quan vaig treballar amb el Woody Allen, aquí... I va sorgir, o aquí, quan feia d'actor sèrio, hi ha un moment que feies, que intento fer d'actor sèrio. Jo ho vaig intentar, i em va sortir...
1: Perquè és més fàcil fer riure o fer plorar?
2: Si et saps el paper, si et saps el paper és més fàcil fer plorar. Si et saps el paper, el problema és que, com que jo no me'l sé mai, no hi ha manera que arribin a plorar. M'entrebanco a la meitat. I...
0: Què vol dir que no te'l saps mai?
2: Em costa molt aprendre els papers.
0: Sí?
2: Sí, molt, molt, em costa molt aprendre els papers. Sí, perquè no diuen mai el que jo diria. És clar. Aleshores, jo estudio allò, però allò no em va bé i ho dic com jo, i aleshores doncs, sorgeix una mica el Pere, no? I aquests moments una mica dolços, una mica simpàtics, agradables. És una comèdia molt maca, molt, molt, molt maca.
1: Si tornessis a néixer, repetiries l'ofici? Perquè vas començar estudiant dret, després també vas fer magisteri, diguem que a l'inici les vocacions no les tenies molt. Què et va fer decidir? Doncs mira, actor.
2: Bueno, em va decidir que era l'únic que sabia fer. Vaig provar d'això de l'advocacia, i era un rotllo. Vaig anar amb un judici d'un que havia falsificat sifons. I vaig pensar, tota la vida hauria d'anar jo amb un sifon.
6: Un judici també pot ser un bon teatre, també t'he de dir.
2: Home, ben mirat, sí.
5: I costa més de prendre's la lletra.
2: Sí, costa més. No, però el que a mi em anava sorgint normal, i entre altres coses, quan jo era molt jove, en aquesta casa també, era fer funció. En aquella època, que hi havia poca tele i gens de teatre, i fèiem radioteatre, amb Don Armando Blanc, i amb Don Juan Manuel Soriano, tota aquella gent. Jo començava a fer allò, i allò m'anava bé i m'agradava molt, i a la gent li agradava, i ja va anar sorgint. No és que decidís, ara faré d'actor. No, vaig anar fent el que sempre havia fet. I ara em trobo igual, eh? Ara, aviat, a lo millor, tindré l'edat de jubilar-me, que encara no ho sé, però...
1: Doncs mira, si et sembla, Joan, ara que has parlat dels teus inicis, volem fer un repàs de la teva trajectòria, eh? I molts et vam descobrir interpretant el nebot de Joan Capri, a Doctor Caparrós, Medicina General. Va ser la primera telecomèdia de l'Estat gravada en directe i en públic, eh? Fet aquí, a Televisió Espanyola a Catalunya, a finals dels 70. Mira, sonaves així.
7: Mira, de moment jo em traslladaré aquí per fer companyia a la tieta en el cas de que l'oncle se'n vagi, que jo em sembla que se'm anirà. I si tu vols, doncs, també pots venir a viure aquí amb nosaltres. Sí, dona, mira, estarem més estretets, però com més estretets, més juntets, eh, Numa?
8: Ets un penca, Jordi Ignasi. Un penca sense cor.
1: Imagina. Aquí interpretaves al costat de la gran Carme Sansa. Què va suposar per tu, no?, el doctor Caparrós?
2: Bueno, el doctor Caparrós va ser el moment que més àlgid des que jo havia començat. Perquè quan vam fer el doctor Caparrós, jo ja sortia moltes vegades a TV2. I a TV1 hi havia fet algun Estudio 1, i fèiem... Però de sitcom, i amb aquella popularitat i amb aquella simpatia que va sortir el doctor Caparrós, no m'havia passat mai. I allò ja va ser una mica, doncs, el punt de llançament.
1: I vas interpretar al costat d'un mestre de mestres, eh? Un mestre...
2: Amb el Capri.
1: De la comèdia, el Capri. Mira, aquí el tenim en acció.
9: Oi que no t'has donat compte? Tu no et sents prou ronques. I, a més, tens els peus freds, moltes vegades tens els peus gelats. I com te'ls escalfes, els peus freds? On els poses, els peus freds?
1: Què vas aprendre interpretant al costat del gran Joan Capri?
2: Vaig aprendre a ser un actor proper al públic. És el que més vaig aprendre. El Capri era un gran actor, però el que millor tenia és que era tan a prop nostre, era igual que el veí de dalt, que el tiet de baix, que l'avi, que el pare. I aquella proximitat és el que a mi m'agradava molt. I quan surto a fer una funció, si no puc tenir aquesta proximitat que tenia amb el Capri, ja no m'agrada, ja no. I això és el que estic buscant sempre quan faig una funció, que hi hagi una proximitat, que puguem dir a la gent allò que la gent vol sentir i que tu siguis capaç de transmetre-ho. Ah. Això és el que em va...
0: ara el gran Joan Pere repassa una vida als escenaris amb l'auca del senyor Pere al Condal, que no ens ho perdrem ningú, això.
2: Sí, sí, sí, sí. A més, parlo amb Déu. Això sí que és dur. Comença Déu i...
0: Vés a veure el Papa la setmana que ve, no?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, a veure.
0: Ho diu rient.
2: Sí, clar, perquè tinc un exocac. No hi puc anar perquè estic en el teatre fent funció.
0: Ja.
2: I els dies, aleshores... Que... Li vaig dir, vaig enviar un d'això, si volia venir a la funció.
5: Això, que et vingui a veure, no?
2: S'ho passaria bé.
0: Que vingui
2: bé,
0: ell.
2: Sí.
0: Clar que sí.
2: Sí, home, s'ho passaria la mar de bé. Però no m'han contestat. Però llavors em van dir... Em va convidar...
0: El tema català, no sé...
2: No sabem com el traspitja,
0: català...
2: no? Però bueno, estan fent molts passos,
5: La podries fer en llatí per un dia. Per
2: home,
5: Papa,
2: i tant que sí. Tot us tus.
0: És capaç, és capaç.
5: Dominus vobiscum.
0: Escolta'm, sempre estàs igual, Joan?
2: Sí, no?
0: Tota la vida t'he vist igual, t'ho prometo, eh? Sempre està igual. No sé, què menges? Què menges?
2: Coca.
0: Et copiaré.
2: Coca de Sant Joan.
0: Mira, la coca, la millor, eh? La millor. Josep Maria Tornés. Quin piropo, del Joan Pere. Què? Sí. I ha encantat, noi.
4: Què n'opina el Joan de la
2: Mira,
4: Coca?
2: Jo trobo que és el punt exacte, boníssima, de flonja. Perquè de vegades menges coca d'aquestes que compres segons qui, i és dura, i és espessa, i no... aquestes que no necessites res, si va sola. Té una flonjetat extraordinària, amb els pinyons, que
0: esclar. I el xuxu aquest es desfà a la boca, Josep Maria, és espectacular, això, eh?
4: El cuidem, el mimem cada dia. Això és feina darrere la feina i mirar que surtin tots el més millor possible, vaja, com sempre.
0: Bé, la coca de Sant Joan, la de fruita de sempre, però cada vegada guanyen més pes les de xocolata, les de crema... Sí, ja no sé quina és la que més es ven ara mateix.
4: No, continua siguent, la de fruita i la que porta crema per sobre, però fa uns anys cap aquí tothom es va atrevir amb la de xocolata, que no és agafar una coca i farcir la xocolata, sinó és tot un procediment de la massa amb la xocolata, que aquí es complica una mica per al tema.
0: Buah, és espectacular.
4: Però realment el producte ha agradat molt, sobretot a les noves generacions. La gent que no en volia agafar mai l'ha provat i diu, hòstia, doncs tu, aquest any potser agafarem dues de més petitones, però aquestes també la posarem a la taula, no?
0: Clar. I el tema preus, una mica més cares que l'any passat, ens deien l'altre dia des d'una pastisseria de Barcelona, sí, en el teu cas?
4: Sí, no, en el meu cas és el mateix. Igual que el xuxu tampoc l'hem pujat, hàgim guanyat o no el
0: pinyó,
4: el campionat.
0: Diu que ha pujat el pinyó, un disbarat.
4: El pinyó l'hem comprat car, però comparat amb el que fa 3 anys pagàvem, no es pot dir barato, perquè un pinyó barat no es pot dir mai, però està per sobre el 70 i pico, vull dir que no, el pinyó es paga, és una fruita d'excel·lent, fruit sec d'excel·lència.
0: Sí, senyor.
4: I llavors, però... s'ha de comprar pinyó del país. Perquè
0: I no clar, de la Xina no, allò és barat, però no vol res.
4: Per l'amor de Déu, no, allò és queda com un fruit sec escaldofat al forn, no aconsegueixi fer-li un bon tractament, no desmereixeria tota la feina feta. No.
0: Bé, hi ha bona previsió.
4: Res en contra per la gent que el agafa, però no.
0: Bona previsió, dic, de vendes per aquest any, per aquest Sant Joan?
4: Sí, el Sant Joan és una... aquells diades que s'aplega tota la feina a la verbena, llavors sempre estàs una mica així com acollonit, perquè dius hòstia, no ve l'encàrrec, i de cop i volta, amb els altres 4 dies, la gent se'n recorda que hi ha el Sant Joan, no? I el Sant Joan sempre funciona. A casa sempre tenim la sort, i a casa els companys que parlo, que s'obreixen totes les coques. Llavors aquest any no tindria per què ser diferent. I amb això dels premis, doncs esperem que hi hagi unes miques més de ventes, si no moltes més.
0: Bé, et dius el mateix preu que l'any passat. Això quan és? A quan va?
4: Doncs mira, estem des dels 25 als 40, depèn de la mida i del farciment que portin, eh? La de xocolata, per exemple, que és una xocolata molt excelsa, la treballem molt i molt bé, amb una molt bona emulsió, aporta uns gustos, si l'heu provada, molt particulars en boca.
0: És brutal.
4: Aquesta menja amb forces persones i la frem anar a 35.
0: Bé, i el xuxu, perquè jo quan pugi compraré xuxus, que me n'acabo de menjar un de sencer.
4: Cuidado amb el xuxu. Sempre hauríem de dir xuxu de Girona, eh? Perquè si no...
0: Xuxu de Girona.
4: Conflictes dialèctics i de potestat. Sí, xuxu de Girona. Perquè Déu me lliure de dir-li a una persona que no fa xuxu fora d'aquí, Girona, no? Però quan diguem xuxu de Girona, ha de tenir unes connotacions molt especials. Llavors, sobretot amb la crema, llavors, a 3,50.
0: 3,50, està molt bé, això.
4: Sí, home.
0: Doncs
4: per tenir un trosset de cel, no?, que em deien l'altre dia, i dic, pues mira, ben pensat, també és veritat, això.
0: Molt bé. Doncs, i a l'oient que encerti el so del dia, què li regalaràs, exactament?
4: Bueno, doncs us he posat aquí una caixeta amb mitja dotzena de xuxus, més mida, diguéssim, real del que s'estan venguent. A vosaltres us he posat per fer més tast, diguéssim. Llavors jo crec que sortiran encantats si realment el degusten avui.
0: Perfecte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Josep Maria Tornés, de la pastisseria Tornés, carrer Migdia 51, has dit abans.
4: Correcte.
0: vindrem, sí? I algú
10: sempre
0: de franc.
10: Sempre que vulgueu.
0: Però nosaltres vindrem pagant, perquè val molt la pena, això. Moltíssimes gràcies.
10: Per favor.
0: I bon moltes Sant gràcies, Joan, bon Sant Joan.
10: Bon Sant Joan a tothom, felicitats en, en Joan Pere, va.
2: Gràcies, moltes gràcies.
10: Vinga, correcte.
2: Que vagi bé. Que vindré, eh?
10: Adéu, adéu, que compti, compti amb això, i compto jo també. Va.
0: Una abraçada.
10: Una abraçada a tots, gràcies.
0: Adéu, adéu. Dius, adéu. El director és sempre l'enemic mortal de l'actor.
2: Què dius ara?
0: Això ho dius tu.
2: Mare de Déu.
0: Jo, tu.
2: Quines declaracions més dolentes.
0: Què, explica'ns-ho, això.
2: Home, el director té la seva idea de l'espectacle i, esclar, l'actor ha de fer exactament el que vol el director perquè el concepte de l'espectacle sigui el bo, no? Però també l'actor també té la seva ànima i la seva manera de fer i té el seu art. Ah. I aleshores anem molt bé, fins al dia que s'estrena. I el dia que s'estrena, aquella idea del director de vegades em va fer punyetes, la teva també, la teva estàs amb el públic és realment el protagonista sempre d'un espectacle, i allà, doncs mira, allà ja l'hem armada. Però no has fet allò, jo què sé, no me n'hem recordat, ah, no has fet allò, és que m'ha sortit una altra cosa. Perquè això és com la coca o com la pastisseria, cada dia és diferent i cada dia hi ha una creació i una vivència.
0: Sí, senyor. Sí,
1: perquè
0: senyor.
1: Quan tu actues i veus com una part de l'espectacle tira molt més, en el següent passiv allargaràs més aquell tros o improvisaràs més en aquell tros que saps que la gent riu més, que funciona més?
2: Et diré que no, però sí.
1: D'acord.
0: Escolta, t'he vist molt posat i molt interessat amb el quadern de passatemps històrics gran Josep Maria Bunyol.
5: Escolta'm, Xavi, que em fa molta gràcia perquè potser és la primera vegada que em trobo cara a cara amb algú que surt al quadern, perquè el Joan Pere és present i és història de Catalunya. I en aquella doble pàgina que hem comentat tant dels mitjans de
0: sí,
5: comunicació,
0: senyor, i tant,
5: el mencionem i tant. Quan parlem de TV3 i Catalunya Ràdio, dient que Miquel Calzada, àlies Mikimoto, i Joan Pere, àlies Joan Pere, van inaugurar els mitjans públics de la Generalitat.
0: Sí, senyor.
5: Per tant, em fa molta il·lusió que el Joan l'hagi pogut veure, perquè ell hi surt.
2: Sí, sí, sóc història.
5: Ets història i present.
2: D'aquí 100 anys...
5: D'aquí 100 anys tots calcs,
2: que va inaugurar TV3 és un que es deia Joan Pere, que se n'ha fet d'aquest home.
0: I el Miquel de Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí. El Miquel de Catalunya Ràdio.
5: El mateix any.
0: Sí, noi. Escolta'm, deixa'm dir que estem especialment contents.
2: Moltes gràcies.
0: Perquè el Xema Carrasco, primer per la teva presència en aquest programa avui, també i sobretot, però ens acaba de passar l'informe de les audiències del mes de maig, sí? I ha estat el millor mes de la història digital d'aquesta casa, de Ràdio 4. Per tant, des d'aquí, felicitats i moltes gràcies a tots els companys i companyes, perquè som tots els que fem possible aquesta ràdio, també la directora, la Sònia Urbano, però tots absolutament, des de la Loli, el Jaime, l'Òscar, que ens els trobem a baix a la porta quan arribem al matí, fins al Jordi Vila, que el tenim aquí dalt a la quarta planta. Moltes felicitats a tots per la bona feina, de veritat, i moltes gràcies.
1: Pel que fa a nosaltres, Xavi, doncs felicitar la Carla Villegas, que és la responsable de xarxes del nostre programa.
0: Sí, senyora.
5: Doncs un aplaudiment, no?
0: Sí, senyora.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
11: Carla, avui t'estan ensabonant, eh?
0: Sí. El millor mes de la història digital de Ràdio 4. Felicitats i moltes gràcies a tots i a totes, eh?
1: És fort.
0: Moltes gràcies.
1: I compartir-ho amb un històric del teatre, però encara és
0: més fort. Amb la primera veu i la primera cara de TV3.
1: Mira.
0: El tenim aquí al costat. I amb molta història també a Ràdio Televisió Espanyola.
5: I de la ràdio també, eh?
0: Sí, senyor.
5: De la ràdio.
2: I Ràdio Teatre. Doncs... Jo vaig fer durant 4 anys radioteatre a Ràdio 4, ho sabies, això?
0: Doncs no ho sabia, però ara ja ho sé.
2: Amb el director, el Ricardo Palmerola.
0: Ah, carai, tu.
2: Vaig estar amb 4 anys. Ara precisament...
0: En Ràdio 4, que fa 50 anys, el 13 de desembre, per Santa Llúcia.
2: Doncs jo ja hi era.
0: Escolta, doncs quan arribi la data, hem de trucar al Joan Pere, sisplau.
1: Mica, ara el Joan...
0: Prenc nota, Jordi Vila.
1: Prenc nota i ens volia explicar una cosa relacionada amb aquesta història nostra d'aquí de la ràdio.
2: Vam estar 4 anys fent radioteatre i novel·les i espais dramàtics amb el Ricard Palmerola, amb les millors veus i els millors actors de Catalunya.
1: Aquí, a Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, a Ràdio 4. Va ser dels primers. I ara, la setmana passada, em van enviar un link de la ràdio Hostafrancs, que han recuperat totes les novel·les i les obres de teatre que havíem fet a Ràdio 4.
5: Què dius? Que bé, això, no?
2: I
0: ens haurem de posar en contacte amb
2: aquesta ràdio. I cada setmana que jo hi surto, que hi sortia cada setmana, aquesta setmana vaig sortir amb una obra del Pedrolo, que jo no me'n recordo, però hi sorties tu, i sorties... Perfecte, perfecte. Sí. És aquesta cosa d'història que algú les ha recuperat i és molt maco.
5: Jo et recordo d'una altra casa, però que veu fer Groucho i Chico Advocats.
2: Sí, noi.
5: Sí, amb el Joaquim Díaz, que era el Groucho, i
2: sí,
5: tu feies el Chico.
2: Sí, senyor.
5: I era deliciós, com feu, dels dos germans Marx que podien sortir a la ràdio, els que parlaven.
2: I estava molt bé.
5: Era meravellós, aquella adaptació.
2: Guardo els guions perquè eren realment molt bons.
5: Es van editar en forma de llibre, i jo també el llibre el tinc, i era meravellós.
2: Era meravellós, sí, és veritat.
1: I jo me'n recordo molt també del show de la família Pera, que es va convertir en el primer format de ficció televisiva on vas debutar com a protagonista. I mira, sonava així, feta aquí a la casa, per Televisió Espanyola a Catalunya. El show de la família Pera.
12: Sí, Felipe. Felipe. Compañero. Sí, compañero. Che, oye, yo te llamaba para ver... Sí, claro que sí. Mira, yo te llamaba... Sí, no, ja m'he dado cuenta, ja, que...
1: Tenies problemes, per parlar amb aquest telèfon, eh?
2: No, és que l'altre no em deixava parlar. L'altre era el Felipe González i no em deixava parlar.
1: D'acord. Com vas viure aquella sèrie com a protagonista, no? La primera sèrie com a protagonista, recordem, a Televisió Espanyola Catalunya, entre el 83 i 85.
2: Sí, van ser dos anys molt, molt intensos. Molt intensos, era del primer que es feia. Fèiem una sèrie d'esquetxos que no duraven ni un minut, amb molts esquetxos, va ser de molta, molta feina.
1: Feies tots els papers a l'auca, eh?
2: Tots, esclar, de vegades feia de iaia, de vegades feia de nen, de vegades feia d'advocat, de vegades feia... Sortia tot, no?
5: És on feies d'alcalde, de Buda, i acabaves dient fills de Buda,
2: No.
5: Què era això?
2: No, sí, era
5: això. Com ho feia? Com anava allò?
2: Perquè era un poble que es deia La Puda.
5: Ah, La Puda, no Buda.
2: Jo vaig sortir allà, era un alcalde, i els deia pudents i pudentes, i s'enfadaven, i llavors diuen, bueno, us enfadeu, fills de Buda.
5: Això, no era Buda. Puda.
0: Bé, mira, pràcticament són dos quarts d'una, falta un minut només. Cesc Sant Salvador. Avui...
13: Què, cantem una miqueta o no?
0: Amb el gran Joan Pere aquí davant, eh?
13: Ja, ara estic nerviós.
0: Atenció, què faràs?
13: Us explico el que faré avui. Començarem amb una cançó així, tocada directament jo i la guitarra acústica, en català, perquè el Xavi li agrada molt quan faig coses en català.
0: Sí, noi, sempre estàs amb l'anglès.
13: I avui porto una cançó que tinc amb en Manu Guix. Els deia abans...
0: Oh. Que ha tingut un ensurt, però per sort tot bé, no,
13: Manu? M'han dit que m'assemblo a dues persones.
2: Sí, és el que anava a dir.
13: Però també m'han dit que el teu fill m'assemblo.
2: És veritat. Sí.
13: M'ho van dir i vaig quedar parat. I dic, hosti, no me l'havien dit mai fins fa res. T'estic parlant de fa un mes.
2: El Roger.
0: Com està el Roger, bé?
13: Exacte, en Roger.
0: Sí, molt bé, home. Dóna-li molts records. Endavant, Cesc.
13: Deixa'm afinar això un moment. És una cançó que tinc amb en Manu, que es diu Cant a l'Alba, que, òbviament, la podeu escoltar a tot arreu.

0: Fantàstic, això!
1: Què t'ha semblat, Joan?
2: La joventut. Que bé que canten. I que maco.
3: Però no perquè siguin joves, eh? No? O què? Vull dir que segur que amb els anys cantarà bé igual, o no?
4: Sí, espero, sí, sí. Espero sí, poder sí, cantar millor amb els anys.
2: No, però tenen aquest ímpetu.
3: Això sí.
1: L'has de fitxar amb aquest Joan.
4: Home, a mi m'encantaria fer coses amb ell.
1: Oh, clar, aquí no.
2: Però canto molt malament, eh?
1: Per això, ja el tindràs amb ell.
4: Jo actuo molt malament.
1: Exacte.
2: Haurem de llogar un director.
1: Si us complementeu bé, perfectament, sí o no? Molt bé.
5: No, aquí estem enamorats de la música del Cesc.
2: Sí. Molt bé, molt bé.
5: Què hem de fer, Xavi?
1: Doncs la teva feina, si pot ser.
4: Molt bé, Xavi.
1: Començo
4: anem
1: jo,
4: tònics,
1: després del Cesc. Diu, sí, ara em diu què hem de fer.
5: No, volíem, Joan, que escoltessis aquest tall de veu d'una de les grans còmiques que ha tingut a Catalunya. Sí? Sona així.
6: Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado.
5: Mari Sant Pere,
2: Mari Sant Pere. Jo cantaria com la Mari Sant Pere.

0: conec, però sobretot també tenia aquesta cosa de, del Capri, no? Que era tan propera que podies fer una mica el que volgués. També era d'aquelles que si el director li deia cap aquí s'anava cap allà, eh? Oi, me'n recordo el xic que la renyava, però Mari, si t'he dit que sortís per aquesta porta, per què em surts amb aquella? I llavors deia, és que aquesta és baixeta i haig de baixar el cap.
1: Parlem, si et sembla, de teatre, perquè tens moltíssims èxits teatrals, però un dels més coneguts, sens dubte, és L'estranya parella, L'estranya pareja, que vas interpretar juntament al Paco Morán al Teatre Borràs.
2: Gran Paco Morán, noi.
1: Veu estar en cartellera 5 anys consecutius, i després ho continua, eh?
0: Dia.
1: Del 94 al 99, i mira, hem extret aquest fragment que... Mira.
2: Quins records, a veure.
3: Yo todavía estoy casado.
4: No puedes casarte por una noche.
3: No, això no.
4: Ponte un esparadrapo.
3: No, yo esto sí que no sabría. No, es que yo no sé ni...
4: Por favor, hazlo por mí.
3: No, home, ¿y si me ve la Montserrat?
5: Coño, olvídate de la Montserrat, pero yo olvídate de la Montserrat. Se han quitado la montaña, han puesto un parque acuático allá arriba, ya no hay nada de allí eso. Feli, por favor, solamente te estoy pidiendo que salgamos con un par de mujeres, eso es todo.
3: No, mira, ¿por qué no vas tú solo?
5: No, porque te conozco, Feli, porque te conozco. Porque a lo mejor a las 3 de la madrugada me apetece venir con las chicas a tomar una copa a casa. Y figúrate si entramos y te encontramos aquí barriendo, limpiando los cristales de las ventanas. Van a creer que somos maricas.
3: No, mira, me tomaré una pastilla y me iré a dormir.
5: Pero ¿para qué solo, Feli?
1: Us imagineu el dia de l'estrena que arribaríeu a fer-ho durant més de 5 anys?
0: No, gens. A més, va agradar, era divertidet. El Paco era molt Paco, el Paco era un gran actor i un gran actor còmic, un home d'escena extraordinari, però... Bé, però tampoc va ser un pum. No va ser un pum. És més, al cap de 2 mesos dèiem de parar-la.
2: Per què?
0: Perquè, bueno, anava bé, però tampoc. Però tot va ser començar a jugar. Nosaltres fèiem la funció...
1: Jugar vol dir improvisar en l'escenari?
0: A veure, nosaltres fèiem la funció com havia dit el senyor director.
6: I quan va deixar de funcionar, a la vostra manera.
7: I el cullerot, eh? El cullerot es va anar fent gran, eh? El cullerot i tot.
2: Escolta, no em dit res de Woody Allen, eh?
0: Estem
2: parlant aquí de la vida...
6: No, ho teníem preparat, sí.
2: Diu que no et penses jubilar, Joan.
0: Bueno, de moment no.
2: No, és el que volem, eh? Tots, que no et jubilis, tots i totes.
0: Exacte. No.
2: Però, per tant, podem estar tranquils i contents en aquest sentit, perquè no penses plegar.
0: No, avui no.
2: Ni avui, ni demà, ni la setmana que ve, ni l'altra.
6: Queden 5 anys més, no? Sí. Perquè ara això que s'ha estrenat ahir...
2: No, perquè s'ho passa bé. És com nosaltres, s'ho passa bé treballant.
6: Mínim 5 anys, perquè amb el que ha estrenat ahir, que tan bé va anar, que l'han aplaudit com mai, mínim llavors ha de fer 5 anys.
0: Esclar, jo he fet sempre he fet això. Jubilar-me, què vol dir? Que hauré d'anar a sembrar patates?
1: Mira, has dit, Xavi...
0: Molta gràcia no em fa.
2: Mira, aquí tenim... Deixa'm saludar aquesta hora l'Íngrid Ramon, que l'admirem molt. Els d'aquest programa, perquè és una crac amb la seva feina, és la millor ensinistradora de gossos del món mundial. Ah. Ingrid, què dius?
8: Hola,
2: com estàs? Bé, contenta de saludar-te.
8: Molt bé.
2: Escolta'm,
8: igualment, bé, sempre és un plaer.
2: L'Ingrid, sempre... Com està el blat?
8: Molt bé, mira, el tinc aquí dormidet.
2: Ja estic content i tranquil.
8: Sí, superbé.
2: Molt bé, un petó de part meva pel blat. El blat és el gràcies, gos que durant anys ha detectat el càncer de pulmó juntament a l'Hospital Clínic de Barcelona amb una fiabilitat brutal amb l'alè dels pacients.
0: Què dius?
2: Sí, i ha salvat moltes vides. Ara el blat està jubilat. Veus, ell sí que s'ha jubilat. Té 13 anys, no, ara el blat? No. Ingrid?
0: No me'l jubilis, poder.
2: Gairebé 13.
8: Que seria... Clar, seria una edat d'humà posa-li que cap als 80. O sigui,
2: cap
8: que ja li
2: 80.
8: Tocava, pobret.
2: Molt bé. Clar, és més gran que tu, Joan Pere. El blat és més gran. Però, clar, amb una cuidadora com l'Ingrid ha d'estar estupendo, tu. Ha d'estar estupendo. Escolta, és que l'altre dia deien... Diu, hi ha una fruita totalment prohibida pels gossos.
0: Sí?
2: Diu, sembla inofensiva... però es veu que és fatal i que pot tenir conseqüències preocupants o greus per la salut. Quina fruita és aquesta, Ingrid?
8: Sí, a més, està com molt de moda i la tenim molt a casa. Jo la primera, a l'abocat.
2: L'abocat?
8: Funciona amb molt de cata. Sí.
2: Veus?
8: Sí,
2: és que dic quan t'aclarir això.
8: Sí, sobretot, a veure, el més perillós és la fulla de l'abocat, però la pell i el que és la papita de dins també, perquè porta persina, que això els gossos els hi pot fer una insuficiència, amb la qual no donar-los gens ni mica d'abocat.
2: Gens ni mica? Què passa? Que pot ser mortal, fins i tot?
8: Pot ser mortal, sí. En grans quantitats, sí. En petites, pues, pot crear petites insuficiències i el gos trobar-se malament, inclús tindre unes gastroenteritis, però, vamos, que no arrisquem, no? Igual que l'alcohol, tampoc mai l'hauríem de tindre a l'abast dels gossos, i el raïm, les panses...
0: Col, no? Trinxat?

0: No se li
1: Tipus que
0: pot donar?
1: insuficiències renes.
2: Mira,
1: Quina, perdona?
2: el Joan Pere et diu trinxat, no se li pot donar?
1: No,
0: El
1: no, no,
0: trinxat
1: no,
0: de la Cerdanya, no?
1: Res. Ah, el trinxat, vols dir? Ah,
0: Que...
1: vale, allò que porta verdures.
0: Sí, però no, com
1: Bueno,
0: que
1: allò
0: dius que
1: porta
0: la
1: molt de
0: col,
1: greix.
0: la col no, has dit, no?
1: No, no, no, el raïm i les panses.
2: Ah. Raïm,
1: I
2: panses i l'alvocat.
1: L'alcohol, el de beure, no de menjar.
2: I l'alcohol,
1: no,
2: l'alcohol. O l'alcohol tampoc és bo per nosaltres.
1: No.
2: Però, noi...
1: Bueno.
2: Ara, quan acabarem el migdia, la cerveseta...
0: Perquè anava a trucar a casa a dir-li a la meva dona.
3: Hi ha algun gos que li posessis alcohol en el vasi d'aigua i beuria alcohol?
2: Sí.
3: Sí?
2: O no,
1: sí,
2: Ingrid?
1: Sí.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ja que
1: sobretot
2: foten tot.
1: La cervesa, perquè té... Sí, perquè té aquest aroma... Bueno, n'hi ha que s'ho mengen tot, no? Si sí, sí, mai heu tingut un llaure d'un Golden, el que sigui s'ho mengen, no?
0: Sí, jo tinc
1: però
0: Golden, sí, sí.
1: Com que, clar, com que tenen la cervesa, sobretot, no? Té molt de sucre... Pues això els hi atrau moltíssim, que el sucre tampoc és bo per ells.
3: I el rei...
2: Com es diu el teu Golden, Joan Pere?
0: Aquest, el d'ara, Vint.
2: Vint.
0: Vint.
2: Vint.
0: De Mr. Vint.
2: Ah, de Mr. Vint.
4: No?
2: Ah, molt bé.
1: Ah.
2: Vint, hòstia, que bo. Quants anys té? Quants anys té el Golden?
0: 5 o 6.
2: 5 o 6, no ho saps, ben bé,
0: no,
2: aproximadament.
0: No, no
2: saps. Així és com el meu, que em farà 6 ara l'endemà de Sant Joan.
3: El meu 4.
2: El Guts. Sí. Escolta, i quina fruita li puc donar al gos?
1: Mira, coses bones, coses que sí, les pomes, l'únic que hem de tenir en compte, la pepita negra que porten a dins, això treure-ho perquè porta arsènic, els plàtans, les peres, la pinya, el meló i la xíndria, l'únic que porta quantitats elevades de sucre, amb la qual cosa, amb moderació, i verdures, o sigui, per exemple, la fruita més bona que li podem donar als nostres gossos són el que diem les berries, no? Que porten molts antioxidants, el que són les navius, els gerds, les maduixes, les mores, tot això és boníssim, ho podem donar a diari en petites quantitats. Clar, també tenint en compte el tamany del gos, que no ens flipem ara de posar-li quantitats, no?, molt grans a gossos petits, però això, navius, gerds, maduixa, mores, super recomanat. L'únic que la maduixa és molt porosa i hauria de ser o eco o netejar-la molt, molt, molt bé perquè s'infla de pesticides, saps?, si els utilitzen. O sigui que aquestes són les millors. Però ja et dic, meló i xíndria els hi solen cantar, perquè a més està dolcet i porta grans continguts d'aigua, que això ara és algú que ens va molt bé, no?, donar-li aigua al nostre gos de manera emmascarada.
2: Ah, bé, i ara que anem de cara a l'estiu, per sort ha afluixat la calor, que no es podia aguantar fa 4 dies, torna a pujar aquest cap de setmana, però res a veure amb aquella calorada, però vaja, acabem d'estrenar el mes de juny i tard o d'hora de calor en passarem, per desgràcia, i probablement molta, no? Tema cops de calor, com podem saber que el nostre gos pot estar patint un cop de calor, quins símptomes ens han d'alertar, què hem de fer, com hem d'actuar...
1: Val. Mira, el primer que hem de tenir en compte és que la temperatura corporal del nostre gos, de normal, ja està entre els 38 i 39 graus.
2: Sí, és alta,
1: o sigui,
2: és alta.
1: Si fa exercici, òbviament, és alta, és molt alta, amb la qual cosa, si fa exercici encara pujarà més, no? És un animal que transpira només a través de la boca i la poqueta sudoració que fa només la fa a través dels coixinets de les potes, on té les 4 glàndules sudoratives que li han tocat, no, pobra? La qual cosa, pateixen moltíssim, no? I precisament la raça que té el Pere és una raça que pateix moltíssim la calor, no? Són gossos que venen del Canadà, imagina't, haurien d'estar vivint a sota zero, no? I no a 30 graus.
0: Sí.
1: I llavors, si està en un ambient molt càlid, la capacitat del gos per termorregular-se es veu super superada, no? I pot entrar en el que es diu la hipertèrmia, que és el que tu dius, el cop de calor, no? Amb la qual cosa, hem d'evitar exposar l'animal a ambients molt càlids, això d'entrada. Exercicis en aquests llocs i hores de màxima calor fora, que li toqui el sol fora, que a vegades veig a la gent, no?, passejant amb una terrassa a l'ombra i el gos just fora al sol, no? Dius, no, home, no, que a més és que la seva pell no tolera el sol com la tolera el nostre, no? I hem d'evitar, sobretot, deixar-los, encara que siguin ni 5 minuts a dins del cotxe, els cotxes són absolutes saunes. Encara que baixem la finestreta, aquell dit de finestra que baixem, no refresca el cotxe.
3: Però ara és prohibit, no?, això dels cotxes. Ara això ja ho van prohibir, no?
2: Què dius, Cesc?
3: Ho van prohibir,
1: sí,
3: de deixar els gossos als cotxes. Crec que et cau un multot i se't poden emportar el gos i et queda sense gos.
1: Sí. Bueno, de fet, si tu veus un gos a dins d'un cotxe a ple sol i que està patint, la llei fa el teu favor de poder patar aquella finestra i treure el gos d'allà, saps? Perquè, clar, sí, o sigui, truca a la policia, però si vols que triguen, fes-ho tu, perquè són qüestions de minuts.
3: Jo tinc una pregunta, no? Perquè jo tinc un gos també molt pelut, un pastor australià, i em van explicar, vull que m'ho desmenteixis o no, que quan els mullem i tot això, o van al riu, aquestes històries, que sempre és molt important potes i panxa, però que mai no els hi posem l'aigua per sobre l'esquena, que els hi fa una pel·lícula i encara els escalfa més, perquè queda retingut allà i els escalfa més. Això és veritat? És mentida?
1: Bueno, això, com tot, depèn, no? Si després d'allà te'n vas a que li toqui el sol, allò s'assecarà relativament ràpid. Sí que és veritat que pot fer l'efecte neopreno, no? Com nosaltres que ens fiquem a l'aigua, fiquem el neopreno no és el que t'abriga és l'aigua que s'ha quedat entre el neoprè i la teva pell que l'estàs escalfant tu, no? Llavors, sí que és millor... A veure, el gos, si es banya sencer, estarà millor que si només fas putetes i tal, no? Però si vas a després caminar i que li toqui el sol, és molt millor anar-lo refrescant simplement per la zona de panxa i potes. I que vegi molta aigua.
2: Recordem també que quan fa aquella calor tan bèstia hem de vigilar perquè se'ls poden cremar les potes o els peus, les plantes dels peus, perquè l'asfalt de vegades supera els 50 graus de temperatura, és a dir, una temperatura molt més bèstia que la que pot marcar el termòmetre situat a un metre i mig.
3: Em va passar a Barcelona un dia, vaig haver-lo de portar com un xai als ombros, perquè venim poc a Barcelona i vam i em feia...
2: Mira, de vegades la policia de Zúric ha arribat a posar sabates als gossos, hi ha fotografies que podeu veure a Twitter de la mateixa policia de Zúric per evitar que se'ls cremin els peus. I aleshores, Ingrid, jo coneixia, no sé tu què ens aconsellaràs, però allò de la regla dels 5 segons, diu, per saber si tu pots treure a passejar el gos, has de posar la mà així com al revés, és a dir, sí, la palma de la mà mirant cap dalt.
1: Sí, l'altra banda, que és més sensible.
2: Més sensible, la part superior de la mà tocant a terra. Sí.
1: Clar, sempre que puguem, caminar per l'ombra, tenint en compte que aquell terra igualment estarà escalfat. Sempre que puguem, evitar les hores de màxima calor, no? I ara, calor, ja estem parlant de partir de les 10 del matí, saps? I a partir de les 7-8 de la tarda, ja no és com abans, no? Que era de 12 a 4, que et deien les mares, no? No vagis a la platja de 12 a 4, no? Que fa molta calor. Però els gossos és encara pitjor, partint del que us deia, que la seva temperatura ja corporal és molt més
2: alta. És elevada,
1: o sigui, un gos està còmode, de menys 15 a 20-25 graus. A partir de 25 graus, el gos ja comença a patir. I a partir dels 30 ja ni te cuento, no? O sigui, ho passen fatal. Llavors, el que és molt important és tindre en compte els símptomes que un gos ens oferirà quan tingui un cop de calor, no? Per anar-los, per estar a la white i veure que el nostre gos ja està patint, no? Perquè a vegades ens donem compte quan el gos està molt malament, no? I això ho hem d'evitar. Aleshores, si veiem que la freqüència de respiració i cardíaca del gos augmenta, pues ja és un bon símptoma. Si veiem que el gos està desorientat, no? Que no para quiet o que s'està molt quiet, no? que no sap on està, que està buscant com sortir, si comença a tremolar, i ja el pitjor, si veiem que el nostre gos es desmaia, és que ja hem de córrer, no? Anem molt tard, no? I sobretot com es tracta això, Xavi, si no t'importa ho vull explicar perquè
2: digues.
1: Moltes vegades es tracta malament. Primer, traiem el gos d'aquest ambient, d'aquest lloc on està, i posar-lo un lloc fresc a l'ombra. Mai fer un contrast molt bèstia, perquè jo he vist vídeos de gent que ha tirat el gos a la piscina, saps? Amb aigua freda, o ficar-lo amb una banyera amb gel, inclús he vist, no? I això pot crear un xoc en el cos del gos i encara ser més contraproduent, no? O sigui, mai fer un contrast bèstia. El que s'ha de fer és baixar la temperatura gradualment, de manera ràpida, però gradualment. Què recomano? Pues agafar unes tovalloles, mullar-les i anar-les posant pel gos. Anar-li donant aigua per veure, anar-li tirant aigua a poc, res de manguerazo, no? A poc a poc. Si el gos ja està inconscient, corre al veterinari. És que se l'ha d'entubar suero en via, perquè així no, el nivell sanguini també puja de temperatura, no? Amb la qual hem de treballar exterior i interior del gos, no? Hem de ser ràpids, evitar les pèrdues de coneixement perquè pot evolucionar superràpid i pot acabar inclús amb una coagulació intravascular, d'acord? Amb la qual cosa això sí que seria molt greu. O sigui, hem de tindre en compte que el nostre gos d'entrada ja té calor a la primavera, no? Imagineu-vos a l'estiu, no? I hem de estar segurs que sempre tenim aigua, una bona ombra, inclús aire condicionat, ventiladors, l'ambient controlat i a l'exercici controlat. I si podem, a través de lligar els dos temes, no? De fruita, menjar i de més, que el nostre gos vagi estant hidratat sempre, doncs encara millor.
2: Molt bé, Ingrid, moltes gràcies, com sempre. Una abraçada gran i t'esperem el més aviat possible, com sempre.
1: Aviat.
2: Ingrid Ramon, gràcies, merci. Una abraçada, bon cap de setmana.
1: Adéu.
2: Doncs això, abans de treure el gos, Joan Pere, sí. Tu fas això de, que en diuen la regla dels 5 segons, poses la mà així al revés, la part superior que toqui terra,
0: i queda
2: per allà on hagi de passar. Si tu aguantes més de 5 segons sense cremar-te, el pots passejar en teoria tranquil. Si no, cap a casa. Cap a casa. Si no aguantes 5 segons tranquil·lament sense cremar-te gens ni mica, cap a casa. Davant del dubte, sempre cap a casa. Sí? Clar, i no l'ombra, el sol. Si ha de passar pel sol, posa la mà per allà on hagi de passar. Clar, però si et fas trampes al solitari, podem prendre mal i es pot cremar les potes, els peus.
3: Sí, sí, jo vaig flipar. De fet, jo que pel poble algun cop vaig descalç, trepitjar l'asfalt a ple estiu, ojo, és divertit, eh? Vas corrent perquè no hi ha altra manera, eh?
0: A posar-li sabates. Sí. Però esclar, si ara li dic a la meva dona que hem de comprar 4 sabates més a casa meva, em traurà.
2: Sí, no, és que hi ha més gossos i gats que canalla.
3: Sí.
2: Per això en parlem sovint també en aquest programa.
3: I ara es passegen amb cotxet, també.
2: Sort que el Cesc farà un crio. De fet, ja l'ha fet, ja està en camí. Que l'hem felicitat aquest matí. Tu tindràs tot, gos
3: i nen.
2: I nen. Un Jordi.
3: Sí, sí.
0: Que bé.
2: Perfecte. Què dius, Jordi Vila?
4: Ens havíem quedat abans parlant de Woody Allen, eh? Hem de dir que Joan Pere és la veu de doblatge de Woody Allen. I mira, sona així.
5: No puedo escuchar tanto Wagner, ¿sabes?
6: ¿Qué?
5: Me dan ganas de invadir Polonia.
6: Ya. Además, no puedo quitarme de la cabeza el tema del holandés errante, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? Ese tío no ha hecho nada.
5: ¿En serio?
6: Qué genial. No sé. ¿Sabes hacer tantas cosas?
5: ¡Sí! ¡Me ha gustado! ¡Sí! ¡Muy aburrente!
3: Com et va arribar l'oportunitat de doblar Woody Allen?
0: Mira, doncs, el doblava un actor d'aquesta casa, molt, molt estimat, que era el Miguel Ángel Valdivieso. I el doblava ell. I va morir molt, molt jove, malauradament, el Miguel Ángel, i van estar buscant a veure qui ho podria fer, van fer moltes proves, molta gent no acabaven de trobar-lo. El Woody Allen és molt especial. Això li agrada, allò no, això sí, això no. Jo vaig fer la prova, i jo, quan vaig fer la prova, vaig pensar, ostres, semblo ell. Jo vaig pensar, jo, si fos ell, jo m'agafaria. Sí, i mira, i em va agafar.
4: I Joan, t'has fet molt popular a través de la comèdia, però també has fet papers seriosos i dramàtics. Ara ens ve al cap aquell paper que interpretaves a Forasters. Va ser el teu primer gran paper protagonista dramàtic al cinema.
7: No et torni de portar la contrària! Collons!
0: La literària.
8: Aquest és el meu món. Tinc la dona molt malalta.
9: Està pedo, eh, la mala puta.
4: Et va costar molt aquest canvi de registre de còmic a actor dramàtic? És molt diferent.
0: Pensa, això ho dirigia un amic meu, que era el Ventura Pons. La comèdia era una comèdia extraordinària, una funció, un drama extraordinari del Bel, amb l'Anna Lizaran. Jo feia el marit de l'Anna Lizaran. Esclar, quan entres a fer una pel·lícula, ja entres en un món diferent, ja entres en aquella família, no? I ja entres en el paper, i sobretot en un drama com aquell, que passaven tantes coses, d'alguna manera t'afecta i entres dintre de la història.
2: Xavi, com estàs? Bon dia.
10: Molt bon dia.
2: I bona hora. Des d'on truques, Xavi?
10: Cerdanyola del Vallès.
2: Des de Cerdanyola del Vallès, molt bé. Ai, senyor, em sap greu, els senglars al cap.
10: Ja. Ai, sí. No, ja
2: és un
10: tenim,
2: tema que encara... Sí, encara tenim pendent de resoldre en aquest país. Tant de bo, s'acabi aviat.
10: Bueno.
2: Ai, senyor. Bé, hi ha una certa tranquil·litat, últimament, per sort, però vaja, encara amb aquest degoteig, no fa gaire setmanes se'n van confirmar un parell de casos més.
0: Sí.
2: Xavi, sisplau, guanya aquest xuxu, que és el millor de l'any 2026.
10: Mira, us dic una cosa, estic a dieta, però avui me l'assalto.
2: Ara m'agrades, home, un dia.
3: Jo he fet el mateix avui a l'arribar a l'estudi.
10: Sí, però tu no
3: deus estar dieta. Sí, sí que ho estic, tant una mica...
2: Tu fas mal exercici, home.
3: Operació biquini.
2: Ho cremes tot tu, Cesc.
10: Jo diria que és força fàcil, un paó.
2: És un paó, això sí o no? Em sap greu per la teva dieta, però sí!
10: Em sap greu!
2: Felicitats, Xavi!
10: Gràcies, moltes gràcies.
2: Carai, tu, ens escoltes sovint o no?
10: tots els dies, tots els matins.
2: Moltes gràcies. Merci, home. Estem molt contents. Estem contents avui, per les audiències.
0: És el de l'audiència que ha pujat.
2: Sí, no, no, és una passada. Rècord històric, nois. Gràcies, nois i noies. Ens anem feliços de cap de setmana. Gràcies a vosaltres, que el mèrit és vostre, per aguantar-nos i escoltar-nos. Que cada dia sou més. Molt amable. Xavi, doncs no pengis, que ara la Sílvia García et dirà exactament com ho hem de fer tot això, i bon cap de setmana, sobretot, que vagi bé.
0: Te'n van els xuxos cap allà.
2: Adéu, una abraçada. Adéu, Xavi.
3: Imagina't un cap de setmana amb xuxo a la brasa. Oh. Xuxo de Girona, que ens ha dit que hem de dir xuxo de Girona. Uah, a la brasa, espectacular.
2: És espectacularíssim, és una cosa... Ai. Bunyol!
11: Què,
2: Tu has passat bé o t'has avorrit? Digue'm la veritat,
11: M'ho he passat
2: fantàstic. Com la Llussà i com jo, que sempre diem el que pensem.
11: Sí, jo també dic
2: o sempre pensem en veu alta, de fet, la Montse i jo.
11: Compte amb les sinceritats perilloses, però sempre està bé dir la veritat. Sí, perquè aquesta gent que diu, jo és que sempre dic el que penso, vale, però compte. Però aquí sí, m'ho he passat fantàstic.
3: És que dir el que penso i dir la veritat són dues coses diferents, perquè hi ha molta gent que per molt que digui el que pensa, pensa tonteries.
11: Perquè hi ha sinceritat maleducada, també, que això és un altre tema.
2: Doncs mira, ara quan sortiré, el primer que faré serà anar a comprar el quadern de passatemps històrics.
11: Ah, fantàstic.
2: Del Josep Maria Bunyol.
11: Moltes gràcies.
0: Sí? I surto jo.
2: Sí.
11: I surt
2: tu.
11: I la Mari Sant Pere també.
2: I Ràdio 4. I
11: Jaume Primer. És que a mi m'ha fet gràcia trobar-te, perquè el Jaume Primer encara no me l'he trobat a cap programa que he anat, saps?
0: Ah, no?
11: El Conqueridor, no. Sé que va a tertúlies de tant en tant, m'han dit, però no l'he trobat.
4: I escolta, i el Joan Pere el podem veure fins al 28 de juny al Teatre Condal amb l'auca del senyor Pere,
2: Sí, senyor.
4: No us ho perdeu,
2: No hi faltarem, Joan.
0: Moltes gràcies,
2: no hi faltarem, de veritat.
0: Us agradarà, us ho dic de debò.
2: I torna com vulguis,
0: Home.
2: Aquest programa és casa teva. Això ja t'ho dic ara. És a dir, pots venir quan et doni la gana.
0: Esclar, si fa 40, 50 anys ja venia per aquí i ja m'hi trobava tan bé, imagina't ara.
2: És que clar, ets a casa teva, de fet. Sí, senyor.
0: Moltes gràcies.
2: No, gràcies a tu. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tots.
2: El mateix et dic, Josep Maria Bunyol.
11: Sí,
2: tu, el dia, no cal ni avisar. De 10 a 1 et presentes el dia que vulguis.
11: Fa 50 anys, no sé, però havia vingut a concursar amb Fèlix Monclús a Ràdio 4.
2: Ah, sí?
11: Quan feia Notes i Pilotes. Feia un programa aquesta setmana.
2: Mira la Marta Inglés, fa que sí amb el cap. Ella portava tot el control, la realització tècnica. Segur,
11: segur. No, hi havia el Pere Rivera, em sembla.
2: El Pere Rivera.
0: El Pere Rivera també era molt amic.
2: Perquè la Marta està una mica a tots els programes, és com Déu.
11: I la Muni Crits, del mític Joan Grau, que ja no hi ha ràdio infantil, Ja no hi ha ràdio... O sigui, jo abans d'anar al col·le, cada matí, Ràdio 4, Muni Crits. Imagina't...
0: Els conec a tots.
11: No hi he treballat, però ha sigut com una casa meva, també.
0: El Monclús, vaig fer una vegada un càsting per una cosa, hi havia el Monclús i jo.
11: Ah.
0: I va guanyar ell.
11: Home, té una veu així de baríton, Però...
0: I era més guapo.
11: Sí, bueno, això... Vés a saber.
0: Moltíssimes gràcies, nois.
2: Tu tornes dilluns, nen?
3: Torno dilluns, Xavi.
2: Ara ho veig.
3: Sí, molt bé.
2: Començarem bé la setmana.
3: Començarem bé.
2: M'agrada que vinguis dilluns. És que el dilluns és un dia que necessitem gent potent com tu.
3: Aquesta setmana jo tinc ara... Mira, demà em toquen a Vigo.
11: Què dius ara?
3: Vaig i torno demà a Vigo. Caram. El diumenge estic a Viladecans, al migdia, a la tarda...
2: I tot això de Rodríguez, que tens a la dona...
3: Exacte. A la tarda toco la Casa Batlló aquí a Barcelona.
2: I llavors, sí? A quina hora, nen?
3: A les 9 toco. Això
2: a les 9 del vespre?
3: Sí, comença, és una experiència que és a les 8 fas la visita a la Casa Batlló, a les 9 copeta de cava, concert d'en Cesc...
2: Que bo!
11: Molt maca la visita, molt recomanable.
2: Sí. Oh, doncs sí, demà a les 9 ja tinc plans.
3: I sí, i el dilluns estic per aquí, i acabaré el dilluns també tocant a Barcelona, en una cosa d'una ginebra que faran nova.
2: Que tenim a la Monja dilluns, nen.
11: Una ginebra.
2: Sor Lucía Caram.
4: Sí, Sor
2: Lucía. Ja l'has confirmat per dilluns, no?
4: Està confirmada.
2: La vigília de l'arribada del Papa a Barcelona.
4: Ens parlarà de la visita del Papa, el que suposa, i ella diu que, bueno, que ja anem tard perquè és una papa dona, no? També una papa, un papa dona.
11: Una mama.
4: Una mama
2: allà al Vaticà. Escolta, doncs tindrem a Sor Lucía Caram, a la gran Montse Folk, la doctora Folk, la nutricionista de les estrelles, amb aquesta ens ha allargat la vida, també. Sí. El Gonzalo Bernardos. Una mica fort, això, per començar la setmana.
3: La Marta,
2: vaja.
3: No? Bé.
2: Lluís Carrasco, Jordi Riba. I la Marta.
3: La Marta Tips, no ve el dilluns.
2: La Marta Tips!
3: Ah, és que vaig parlar amb ella.
2: Oh, ja està. Ja està fet, això. Fins dilluns. Bon cap de setmana a tothom i moltes gràcies. Adéu.
0: Faci bé.
12: És la una.
13: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, es desmarca de les actuacions de Leire Díez, que ara investiga l'Audiència Nacional, i dona el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil després que s'hagi conegut a les últimes hores que va mantenir diverses reunions amb l'anomenada fontanera del PSOE. Pau Alemany, bon dia.
14: Bon dia. Sánchez mostra contundència i assenyala que no tenia cap informació dels moviments de Leire Díez per, segons l'AUCO, protegir els interessos judicials de la família del president o del PSOE. Així ho ha expressat a Montenegro en una cimera de la Unió Europea.
15: Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
14: El president del govern respon d'aquesta manera a les converses que l'AUCO ha tret a la llum en què Leire Díez es refereix a ell com el Juan. Sánchez també recolza la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, després que s'hagin conegut les reunions que aquesta va mantenir amb Leire Díez.
15: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González.
14: Totes aquestes informacions, en paraules de Sánchez, els generen decepció i indignació.
12: En marxa a aquesta hora la manifestació de docents a Barcelona en el marc de la primera vaga unitària a tot Catalunya després del rebuig al preacord entre sindicats majoritaris i educació. La marxa ha sortit des d'Arc de Triomf i està previst que arribi al Parlament. Seguint-la, hi ha la nostra companya Laura Hurtado. Bon dia, Laura.
16: Bon dia. Les diferents columnes ja s'han trobat ara de triomf i es dirigeixen cap al Parlament. És la tercera jornada de vaga unitària a tot Catalunya d'aquest cicle de mobilitzacions i el conflicte educatiu s'ha agreujat després del rebuig dels docents al preacord que el govern ha assegurat que tirarà endavant sense el suport del sindicat majoritari USTEC. La Marina és professora de secundària i assegura que la situació és límit.
17: Segueixen sent molts alumnes paraula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats, s'ha de fer adaptacions, s'ha d'estar per ells, s'ha de fer una atenció individualitzada, que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
16: Avui finalitza el calendari de mobilitzacions, però els sindicats han anunciat una nova vaga pel 9 de juny, quan arriba el Papa a Catalunya i comencen les proves PA.
12: Gràcies, Laura. Mentre això està passant al carrer, a hores d'ara el departament es reuneix amb professors de secundària, el segon sindicat majoritari, que sí ha donat el seu vistiplau al preacord signat amb la resta de sindicats que ja van signar l'acord la primera vegada. Com evoluciona la ronda de negociacions, Eloi Sadurní?
18: Després de Comissions Obreres i la UGT, professors de secundària es reuneix amb el departament per concretar les seves exigències. El secretari general del sindicat, Ignasi Fernández, parla d'obrir un període de reflexió per definir les estratègies del col·lectiu, independentment del resultat de la reunió d'avui.
19: El que no farem és convocar una vaga, jugar amb els diners de la gent, perquè hi ha uns descomptes de 150-180 euros diaris, sense tenir una estratègia definida. Què passa? Per saber què demanem, ho sabem. Quan, com i amb qui, perquè només anirem a lluitar amb aquell que recolzi les nostres manifestacions.
18: Insisteix en reclamacions comunes tant per tot el col·lectiu de l'educació com la baixada de ràtios, com pels docents de la secundària amb la modificació del currículum.
12: Per la mare d'habitatge, perquè un de cada tres joves que paga despeses en aquest àmbit a Espanya està en risc de pobresa. Són dades d'un estudi del BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, publicat, Pau, aquest divendres.
14: A Catalunya, en concret, entre el 20% de la població amb menys renda, més de la meitat fa un sobreesforç per pagar casa seva, la qual cosa suposa destinar més del 40% de la seva renda disponible a l'habitatge. La publicació adverteix que les barreres per accedir a una hipoteca fan que bona part de la població amb menys recursos quedi obligada a pagar un lloguer car en el mercat lliure. L'informe diu que l'elecció del lloguer s'explica no perquè sigui més barat, sinó perquè exigeix un desemborsament inicial més baix. Les dificultats per acumular estalvi pels baixos salaris, el retard en la recepció d'herències i uns criteris més prudents d'accés al crèdit hipotecari expliquen aquest desplaçament cap al lloguer.
12: I un darrer apunt de l'exterior, l'ONU alerta del deteriorament de les condicions humanitàries a Cuba davant del reforç del bloqueig d'Estats Units. Tot després que el país americà hagi augmentat la pressió i imposat noves sancions tant a la cúpula i familiars del govern cubà com a altres entitats del país. Entre ells, l'actual president cubà, Miguel Díaz-Canel, càrrecs del Ministeri de les Forces Armades o els comitès de defensa de la revolució. Les sancions prohibeixen realitzar transaccions financeres i comercials amb les persones i entitats alhora que bloquegen els actius sota jurisdicció estatunidenca. El govern cubà condemna les noves sancions i assegura que tota l'acció va dirigida a construir un escenari de conflicte que està, per a dir-ho, destinada al fracàs. Amb aquest apunt hem arribat a la 1:05. Més notícies quan siguin les dues.
13: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. A la 1:05, comencem Xavifòrnia. A Ràdio 4 estem molt contentes, molt contents d'acompanyar-te una tarda més. 3 hores per endavant de ràdio en directe, que seran apassionants. Aquí, a la primera en català, què tal, Maria García Coll? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda de divendres. Molt bé.
1: Ganes, del programa d'avui. Bona vibra, la vibra alta,
2: Sempre, és que...
1: Sí.
2: Sempre aquest programa fa il·lusió. Fan ganes de viure.
1: Color.
2: Hi ha poques coses que a la Catalunya del 2026 i al món del 2026 facin ganes de viure, i el Xavifòrnia és una d'elles.
1: Sí, és veritat. I això és gràcies als nostres oients, que cada dia són més, aquesta família del Xavifòrnia que no para de créixer. Tenim com a un dels caps de la família importants el Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé al control.
2: És el germà gran.
1: Sí. No sé si és sí, seria el hermano mayor o el de los portazos, de hermano mayor. I a la producció, Joel Sevilla, número 1. Algun portazo ha dado Joel també, no? Que és molt tranquil, ell.
2: Sí.
1: Bueno, que anem a explicar què passa aquí avui. Tenim teca bona, eh? Som-hi.

0: De seguida els virals, Maria García Coll.
1: I avui hem de parlar del Real Madrid, però també molta música, eh? Mm. Molta música.
0: Les estrenes musicals dels divendres avui et sorprendran. A més, hi ha artistes que no t'esperes. Tindrem a la Irene de Zumbila per fer spoiler de La barrera del so. Tindrem a la Vanessa Hogarth, també, que ens ve a presentar tots els salsejos i la premsa del cor.
1: Ella, que sempre ens porta tot el que hem de saber. És ella, ella. Tot el que hem de saber dels famosos. I has de quedar-te a escoltar a la Vanessa i a nosaltres si vols saber de què parlar aquest diumenge a la sobretaula.
0: Exacte, exacte. Després, com sempre, ja és habitual els divendres, l'estimadíssima Alba Carreras, que ens porta les mapaternitats. Diu que al Japó triomfen les cases de plor.
1: Llocs, de plorar. Les llorerías.
0: La llorería.
1: Sí. A llorar a la llorería.
0: És una notícia que llegíem aquesta setmana als mitjans. Es diuen Yonakigoya. Són cafès nocturns per mares amb nadons que ploren i que ja no poden més.
1: Ai.
0: Doncs bé, arrel d'aquesta notícia tan impactant avui, l'Alba farà un desenvolupament d'alguna cosa més important que no pas només els locals de plorar.

Doncs ho tenim tot. I és, si vols, pots sumar-te a la comunitat a X, el que abans era Twitter, @radio4/RNE, @xavifornia, també a Instagram, de la mateixa manera, @xavifornia, @radio4/RNE. Així que bé, hem passat un molt bon matí amb el Xavi Freixas i tot l'equip del matí de Ràdio 4. Ara això segueix a Xavi Fornia, a Maria García Coll i un equip de persones i professionals espectaculars. Va, inauguració gairebé oficial del cap de setmana, aquí i ara. Som-hi.

0: Florentino Pérez ha tornat a situar el mercat de fitxatges al centre de la campanya electoral del Real Madrid, una campanya que no esperàvem tan divertida, tan emocionant, i les xarxes, Maria, doncs han reaccionat.
1: Jo estic obsessionada amb aquesta cançó.
0: Boníssima.
1: I tu dius que sona a jugador del Real Madrid.
0: Totalment, escolta això. Mala gent, tu què? Mala gent, com anem tu? Mala gent, sona... Sona jugador del Madrid.
1: És que és
0: així. Després diuen, ostres, cap jugador del Real Madrid convocat per Espanya. Clar, perquè el Madrid sona això. Bé, llavors què està passant amb Enriquelme, que m'encanta, Enriquelme.
1: Enriquelme va dir a El Hormiguero que Erling Haaland jugarà al Real Madrid si ell és president... Però Florentino Pérez ha contraatacat i aquest dijous al programa Horizonte, d'Iker Jiménez, va dir que no vindria Haaland perquè Haaland ho havia desmentit i, per tant, anava de farol, Enrique Riquelme.
0: Clar, com ell no ha viscut una situació semblant mai a la seva carrera, per això, no? Amb Figo, repetim, ho va desmentir tothom,
1: fins i
0: tot el mateix jugador, cosa que no ha passat ara amb Haaland, eh? No ha dit res, el jugador, no ha dit res.
1: No, no ha dit res. Llavors, ell, Florentino, ha dit que si continua el càrrec, el dimarts que ve, recordem que aquest diumenge són les eleccions del Madrid, anunciarà el fitxatge més car de la història del club.
0: Bé, va dir ahir que si guanya, el dimarts enviarà una oferta a un club de la Champions.
1: Per 150 milions seria aquesta oferta. Seria un futbolista que actualment, com dius tu, juga a la Champions. No ha volgut dir el nom, ha dit que no serà Haaland, que no serà Olise ni tampoc Doku, que no juga a la Premier, que és un futbolista ofensiu de les dimensions de Cristiano Ronaldo.
0: A veure, anem a pams.
1: Podem fer travesses.
0: Ara farem apostes. Però primer, home, no sé jo si queda massa bé després de que el teu rival anunciï amb una performance perfecta en prime time de tele a l'Hormiguero, no? Girant la samarreta amb un número 9, el nom de Haaland,
1: ai.
0: Que és una estrella mundial, com dient, no, és que està fitxat. Clar, quan tu dius, dimarts enviarem una proposta... Dimarts enviarem un mail a un club de la Champions per trucar a la porta, que sí, que home, que no dic jo que no estigui bé, però és que et poden dir que no.
1: Dimarts enviarem un mail a psg@gmail.com.
0: Jo crec que és el psg@gmail. Sí, a veure, apostes teves, tu qui creus?
1: A veure, a les xarxes han començat les especulacions i tot apunta, no, doncs, que és un crac del PSG. Hi ha qui diu Vitinha, hi ha qui diu João Neves, jo crec que serà Vitinha.
0: Jo crec que en Vitinha, però hi ha una cosa que em sobta.
1: Cabrasquelia, també diuen.
0: Cabrasquelia ja seria amb bus a la... AP esquerra,
1: sí,
0: del Real Madrid,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Seria Mbappé, Vinícius i Cabrasquelia.
1: No pot ser. No.
0: Però Doué, extrem dret, no ho ha dit ningú.
1: Doncs pot
0: ser. Vitinha té una pinta de Vitinha. Això.
1: Sí, oi?
0: És que ho necessita, si el Madrid ara mateix necessita un creador al mig del camp.
1: Sí, doncs tothom està dient Vitinha. També va confirmar Florentino Pérez el retorn de Mourinho al club, tot i que Mourinho digués que aquell vídeo estava fet amb intel·ligència artificial.
0: Increïble. Això no... És que quines setmanes s'estan regalant.
1: Fantàstic. A veure què passa diumenge.
0: Veurem. Un tema Mourinho. Hem de dir que a mi m'ha sobtat molt pagar 15 milions per un altre entrenador.
1: Clar.
0: Però bé, ja comença a ser
1: costum. El tercer en un any seria...
0: Van pagar la clàusula de Xavi Alonso.
1: Sí.
0: Li van pagar el comiat. Li van pagar el comiat a Ancelotti abans i ara li paguen la clàusula de Mourinho, que són 15 milions.
1: I el que li deuen haver pagat, que no tant, duen una mica. Álvaro Arbelo.
0: Arboleda. Com diuen els del Polònia.
1: I... Això, tot això, les eleccions del Real Madrid les podrem seguir aquest cap de setmana. Són quatre dies que el nostre company David Gallac el diumenge al matí fa una tertúlia de futbolera amb el Luis Miguel Mendizábal i connectaran amb el company de Ràdio Nacional de Madrid que estarà en aquell moment a les urnes quan obrin les urnes de les eleccions del Madrid.
0: I també per qui vulgui, dels cafeteros Xavi Fornia. A Ràdio Nacional tenim programa demà dissabte, tota la tarda a partir de les 4 i diumenge igual, o sigui que també farem aquestes connexions i analitzarem una miqueta com està el pols del soci del Real Madrid, encara que resultats suposo que els coneixerem cap allà a la mitjanit.
1: Sí, ho pots escoltar tot, perquè el Xavi Fornia és a la tarda.
0: Exacte.
1: I el Són 4 dies és al matí.
0: Exacte.
1: Per tant, pots escoltar el Són 4 dies en català, Ràdio 4, el Xavi Fornia a la tarda, Ràdio Nacional. Fantàstic. Per tant, doncs, a tope, que cap de setmana.
0: Doncs parlem ara de la Rosalia, que ha estat protagonista en les últimes hores per una notícia que ens sap molt greu.

0: Rosalía, que ha hagut d'ajornar l'inici de la seva gira Lux Tour als Estats Units a causa d'una emergència familiar. S'ha vist obligada a suspendre els concerts previstos per ahir, dia 4, i per demà, dia 6 de juny, a Miami, i el del 8 de juny a Orlando. Això ho ha informat la promotora Live Nation Florida en un comunicat. L'organització assegura que l'artista lamenta decebre els seus seguidors, però que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També ha dit que està treballant en una possible reprogramació de les actuacions i ha demanat als assistents que conservin les seves entrades mentre s'anirà dient més informació sobre el tema. La Rosalía, que ens dona aquesta notícia, que ens ha sabut molt greu, no tenim més informació, només dos dies després que compartís ella mateixa a les seves xarxes diverses imatges des de Miami, per tant, ja sabem que ja era allà per preparar aquests concerts, no sabem si potser ha hagut de tornar a Catalunya, no tenim ni idea, però en aquestes fotografies sí que sabem que es veia ella mateixa assajant amb les puntes de ballet que utilitza en una part de l'espectacle. Tot això indicava, doncs, que tots els preparatius estaven en marxa. Una foto que, per cert, jo com a ballarina vaig analitzar profundament i vaig pensar: ai, Rosalía, ja està bé que practiquis, perquè has de continuar practicant.
1: A mi em va sorprendre molt quan la vaig veure al concert de Barcelona.
0: Sí, ho fa molt bé.
1: Ho fa molt bé.
0: Ho fa molt bé, però...
1: Però ella superhumil va dir que estava començant, que portava dos mesos.
0: Està bé, no? Que ho digui, està bé que ho digui.
1: Ja, perquè tu com a professional d'això també, clar...
0: En aquesta foto jo he agafat la fotografia i sí, ho fa molt bé, puja molt bé les puntes. El que està fent és una posició de ballet que es diu arabesc, primer arabesc. Mm. Llavors, també vaig veure que hi havia una pàgina web que agafava aquesta fotografia i la corregia.
1: Ah.
0: De com ho faria una ballarina professional.
1: Sí,
0: no?
1: Aixeca una miqueta més la cama.
0: I ja està. El principal problema, Rosalía, jo sé que ens escoltes aquí al California.
1: Sí, sí, si és que t'ho agrairà, si al final és una crítica constructiva.
0: Exacte, jo et dono la meva opinió. Estàs totalment girada cap al públic, és a dir, se't veu tot el que seria la panxa i la part. Llavors, hauries d'estar més girada cap a dins de les bambalines. O sigui, com més recte. Sí. No ensenyant tot el pit i tota la panxa al públic, sinó així.
1: Més lateral.
0: Sí. Jo li recomano que no aixequi tant la cama, que no intenti aixecar tant la cama i col·loqui una mica més al cos, una mica més amunt. Si ho fa això, Rosalía, per fer dos mesos que fas ballet, ho fas perfecte, reina.
1: Doncs, veus, Jaume Tudela, ja sabem com fer-ho bé.
0: No. Sabeu fer un primer arabesc, sí. Ja.
1: Sí, sí, sí. El Joel se li dona molt bé.
0: Sí?
1: L'arabesc.
0: Sí. L'arabesc.
1: És un bar de Malgrat de Mons.
0: T'imagines. Clar, pobra Rosalía, no? Em sap greu al final, doncs, que hagi hagut d'anul·lar aquests concerts. De moment no sabem si aquest imprevist, doncs, com diem, continua als Estats Units, si l'ha fet tornar aquí a Catalunya, perquè ella no s'ha pronunciat, però sabem que el següent concert de la seva gira està previst per l'11 de juny a Boston i de moment no està cancel·lat. Per tant, seguirem informant. A veure, esperem que la Rosalía estigui ara amb els seus familiars, amb aquesta emergència, que malauradament l'ha obligat a suspendre els concerts. És una cosa molt greu. I que estigui amb la seva família, amb els seus.
1: El primer, el més important.
0: Totalment.
1: La família.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Seguim al món de la música i també amb concerts suspesos. En aquest cas, el Primavera Sound, que va haver de suspendre la seva primera jornada. Gran jornada pintava a gran jornada de Primavera Sound, tot per culpa de la pluja. I bé, molts usuaris s'han queixat a les xarxes. Maria.

0: les reines de Catalunya, que ara ho deies, no? Molts usuaris s'han queixat de que malauradament ahir no van poder assistir al concert de Bat Gyal, que estava programat al Primavera Sound, la pluja va igualir aquesta jornada, tothom ho esperava. Just després que acabés l'actuació de Ravin Leney, ahir, a punt de començar el concert d'Alec G, l'organització del festival va projectar un missatge a les pantalles on deien que l'activitat quedava temporalment suspesa a causa del mal temps.
1: Mira que el Gavi, dels jefes del Primavera, estava convençut que encara que caigués una miqueta d'aigua, doncs anirien cap endavant, però no va poder ser.
0: Sí, ho van intentar fins al final. No va ser fins poc després de les 11 que l'organització va comunicar que Massive Attack, que era també un dels caps de cartell, actuaria ben entrada la nit, 2 hores i mitja més tard. Ho van intentar allargar tot el que van poder, però finalment no va poder ser. Cap a la 1 de la matinada, el Primavera ja va anunciar la cancel·lació d'aquest concert i també dels altres dos grans plats forts de la nit, que eren Doja Cat i Bat Gyal, no? Les dues, tant la Doja com l'Alba, publicaven vídeos a les xarxes explicant la situació. Mira, escoltem a l'Alba.
2: Hola, gente. Este vídeo básicamente es para comunicar a las personas que estáis en el Primavera Sound que mi actuación está cancelada, tanto la mía como la de Doja Cat, como la de Massive Attack, pues por la situación climatológica. Lleva todo el día haciendo muy mal tiempo, ha llovido muchísimo, mucho viento, los escenarios están súper destrozados, muchos daños técnicos, materiales, y ya te digo, hasta por seguridad, con este tiempo es imposible que podamos actuar. Son la 1:15 y estoy aquí, llevo todo el día aquí, hasta hace nada estaba con mi look del show puesto, y como veis, pues sigue lloviendo, hace mal tiempo y me sabe súper mal, pero es imposible. Quería comunicaroslo cuanto antes, que me da muchísima pena, me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero no va a poder ser, lo siento mucho.
0: Clar, malauradament, Bat Gyal, doncs, en aquest vídeo que publicava ahir a la nit, doncs, es disculpava amb els seus seguidors. També ho va fer Doja Cat en un directe a Instagram que, entre llàgrimes, plorant, va explicar als seus seguidors que se sentia devastada per no poder fer aquest concert i va dir que tornaria a Barcelona. Clar, Doja Cat, que fins i tot plorava, en aquest directe, va cridar l'atenció, no? En teoria, avui tot segueix igual i fa molts poquets minuts l'organització del Primavera ja ha anunciat que es tornaran els diners a aquelles persones que no van poder anar ahir als concerts de Doja Cat.

0: Qui està cantant aquesta cançó, ho saps?
1: És la Taylor.
0: La Taylor Swift.
1: La nostra amiga Taylor Swift, que ha publicat aquest I Knew It, I Knew You, que és una cançó original escrita especialment per Toy Story 5, aquesta pel·lícula que s'estrena el 17 de juny als cinemes.
0: És una de les pel·lis més esperades i també porta com molts cops molts esdeveniments paral·lels, no? Des sí. d'aquesta promoció espectacular que també es farà a Espanya, no? Del Pizza Planet.
1: Exacte.
0: I la banda sonora és paradíssima.
1: Sí, a més també hi haurà molts personatges que faran les veus. Per exemple, Bizarrap posarà la veu a un personatge, Bad Bunny posarà la veu a un altre personatge i Penélope Cruz també ho anunciava aquesta setmana.
0: Per això que no és, no és una pel·li més.
1: Totalment. Aquesta cançó que estàs escoltant, aquest I Knew It, I Knew You, és una cançó country inspirada en el personatge de la vaquera Jessie, composat i produït per Taylor Swift, juntament amb Jack Antonoff. Ella ha explicat a les xarxes que sempre havia somiat en escriure música per personatges de Toy Story, que és una saga que l'acompanya des de molt petita, i ha convertit un vídeo preciós d'ella amb 4 o 5 anyets vestida com la vaquera Jessie.
0: Què dius?
1: La mini Taylor, sí. I ha escrit un text i ha dit: escriure aquesta cançó es va sentir com una desviació musical i alhora com tornar a casa, crear alguna cosa. Per la Jessie va ser un repte nou i també es va sentir com una cosa natural des del primer moment. Ser un nen des de Toy Story, des dels 5 anys fins ara, és una aventura en la qual penso embarcar-me fins a l'infinit i més enllà. O sigui, to infinity and beyond, fins a l'infinit i més enllà, com diu el
0: Buzz Lightyear. Taylor i jo som nens de Toy Story.
1: Totalment, totalment, sí. Gràcies al brillant Andrew Staton per haver pensat en mi per això. Fa tots aquells anys quan vam escriure per aquesta nova pel·lícula. Gràcies, ha donat les gràcies també a l'incomparable Randy Newman pel meravellós tapís sonor i les bandes sonores que has teixit meticulosament al llarg dels anys. Vas crear el món musical de Toy Story i ara tenim la sort de poder-hi viure. I diu: quan dic nosaltres, em refereixo a mi mateixa i al meu amic Jack Antonoff. Vam escriure això amb molt d'afecte per aquests personatges que ens van fer riure i ens van ajudar a prendre lliçons i a pensar més enllà del pati del darrere durant tota la nostra infància, aquest backyard que tenen als Estats Units, no? Diu, aquest I Knew It, I Knew You de Toy Story 5 ja està disponible perquè l'escolteu tots.

0: Però, Maria, no és la primera vegada que la Taylor composa cançons per una pel·li, no?
1: I això molta gent no ho sap, perquè corria l'any 2009, atenció, fa uns quants anyets ja, eh? I calia una cançó per tancar la pel·lícula de la Hannah Montana. En aquell moment tot un fenomen...
0: Sí, no? Tu vas viure en primera persona.
1: Jo sóc nena de Hannah Montana.
0: Clar, clar, clar.
1: Totalment. I una Taylor Swift encara molt desconeguda pel gran públic va composar una meravella cantada per la gran Miley Cyrus.

0: És que aquesta cançó és tan bonica. O sigui, pots fer el que vulguis, el missatge. Pots canviar-te el cabell, pots canviar la forma de vestir, pots canviar els teus amics, ho pots canviar tot, però sempre trobaràs la manera de tornar a casa.
1: Clar, i tu has tornat a casa escoltant la cançó.
0: És que m'encanta, no puc més. Taylor Swift, quina meravella.
1: Sí, mira que jo no soc massa fan, eh? Com a artista. O sigui,
0: a mi m'agrada...
1: Entenc el fenomen, però no em sembla la releche.
0: Jo no faria... Jo no pagaria el preu de les entrades... Ni tampoc me n'aniria a fer 5 dies de cua per anar a parar a Taylor.
1: Ni et posaries bolquers,
0: no.
1: Com algunes de les seves
0: no,
1: fans.
0: No ho faria, però m'agrada.
1: Doncs la 1 i 27 minuts de la música, passem al cinema.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
1: Els divendres són dies d'actualitzar la cartellera i comencem amb Cel meu, infern teu, que ens porta a l'Espanya dels anys 60 i 70, on estimar fora de la norma podia convertir-se en una condemna. Aquesta és una pel·li d'Alberto Evangelio, que segueix a l'Adela i la Victòria, dues dones marcades per un amor impossible, perseguit per la llei, perseguit per la moral i el silenci social.
3: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
4: Señora.
5: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
6: Este sabor que te para mí, Orcamí.
0: Amb Tania Fortea, Sandra Cervera i Víctor Palmero al repartiment, aquest film barreja drama, thriller i memòria emocional. Recordem que ens va acompanyar aquesta setmana sí. El Víctor Palmero, aquí al Xavi Fornia, i que podeu escoltar el podcast ARN Audio. Va ser una conversa fantàstica on ens explica com havia anat aquesta pel·lícula, també l'estat del cinema espanyol actualment, i ja podeu anar a veure aquest Cel meu, infern teu, també.
7: Invertida del poble que tots rebutgen, pues te por reconduir-la, salvar-la.
1: Més.
3: Yo estoy aquí.
1: I també, molt d'aquest programa. Cada dia nace un listo. Sex bomb, sex bomb. You're my sex
8: bomb. Oh, baby, you can turn me on. Quedó tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
9: Yo entro en tu casa, me llevo un cuadro. ¡Dios! Y tú me pagas 50.000 euros.
8: ¿Te interesa o qué?
9: ¿Tú te llamas?
10: Jessica, coño.
9: Super vasco.
11: ¡Vamos! Aquí no nos interesan tus business.
9: 30.000 euros.
0: Aquesta setmana ens va acompanyar Arantxa Echevarría, la directora d'aquesta pel·lícula, aquesta comèdia satírica sobre un grup de persones que intenta triomfar ràpidament a base d'estafes, petits trucs. La pel·lícula segueix a Tony Lomas, interpretat per Hugo Silva, un antic rostre d'un talent show que ara ja està en hores baixes i que entra en un embolic de robatoris, d'ambició, de diners fàcils. Al seu voltant, un repartiment coral fantàstic com Susi Sánchez, Dafne Fernández, Ginés García Millán, Diego Anido, Belén Rueda, Pedro Casablanc, Gonzalo de Castro, i tot això és una història on ningú surt net del tot.
1: Té molt bona pinta, ja ho vam comentar amb la directora. Cada dia nace un listo.
12: Delincuencia internacional, Mari. Esto se nos ha ido de las manos totalmente.
13: Los demás cuadros no me importan.
14: Ese cuadro nos cambia la vida.
15: ¡Cago en la puta madre del Tony!
12: ¿Qué? ¿Yo qué he hecho?
16: ¡Vamos, coño, ese ánimo!
17: Esto es una bomba.
18: Esos también quieren el cuadro.
12: No, estos vienen a por mí.
19: Me veas que pollo, ¿no?
1: I atenció, perquè tenim una pel·li en cartellera ara mateix que es diu La Luz i que pinta impressionant. Això va del Manuel, és un sacerdot molt estimat a la seva parròquia que està a punt de deixar els hàbits i començar una nova vida. Tanmateix, quan el seu passat amenaça de sortir a la llum, doncs ell es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions.
20: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
21: Verdaderamente sino y justo en nuestro...
22: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
20: No, lo he meditado mucho. quiero vivir una vida nueva.
4: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
20: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
4: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
20: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
4: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
20: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. ¿Alberto?
10: No ha cambiado usted de colonia.
20: Por favor.
17: ¡Que te vayas, hostia! Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
20: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
19: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
20: Creo que se me
0: es José Luis Sastre, ¿a qué está veu?
19: Pelito, lo que tú has hecho es delito.
1: José Luis Sastre, ¿qué
0: sí, dius? Sí, sí que és.
1: No, no surt al repartidor.
0: És igual, és que potser és la veu. S'assembla molt la veu, eh?
1: Al company de la SER?
0: Sí,
1: José Luis
0: aquesta
1: Sastre.
0: Veu és clavada, la de José Luis Sastre.
1: José Luis és molt... José Luis Sastre...
0: M'ha recordat moltíssim.
1: Molt dolç. És que...
0: La veu aquesta m'ha recordat
1: parla
0: moltíssim.
1: Parla així com... Què tal, Maria, com estàs?
0: M'ha recordat moltíssim a la seva veu, no sé per què.
1: Doncs no, no, però, sí, però qui sí està és Alberto San Juan, quin tros d'actor.
0: Obturàs.
1: I atenció, és que el repartiment és de bojos. Alberto San Juan, Pedro Casablanc, Miguel Reyán, Maria Galeana, Luis Gallego... Vale, impressionant.
0: Fantàstic, cinema espanyol, està... Super, el cinema espanyol. Saps qui també està en una pel·lícula a la cartellera? Max Iglesias,
1: oh, sí,
0: que està molt d'actualitat. Sí, sí. És una pel·lícula que es diu Todo lo que nunca fuimos i parla de Lía, que és una jove aspirant a pintora que està destrossada des d'un accident que es va endur als seus pares i que s'ha convertit en una ombra del que era abans.
22: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo.
23: ¿Tú lo harías por mí?
22: Me cortaré un brazo por ti.
24: Yo quiero amar, mas ya desististe.
25: ¿Tú eres feliz?
23: Sí. ¿Podría decir que sí?
25: Yo creo que antes lo era.
23: Tú y yo somos como una tribu de indios, ¿vale? Como una de estas de las que aparecen en las películas. Y yo soy el jefe de la tribu. ¿Vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.

0: un beso tuyo. Ahora.
1: Lea.
2: Max Iglesias interpreta a Axel. Ara l'escoltàvem quan el germà de la Lea, l'Oliver, li ofereixen una feina lluny de casa. Axel, doncs, es queda a cuidar d'ella, no? Que és Max Iglesias, sense saber que la Lea sempre ha estat enamorada d'ell i que la vida de tots dos està a punt de canviar. L'Axel promet protegir-la, però a mesura d'això, doncs, l'atracció creix i hauran de decidir si es reprimeixen o si es deixen portar. Ja ho veurem.
3: Pinta a peli mítica adolescent pastelón com sí. Treta de Reddit?
2: Pinta.
3: No? O de... No, de Wattpad, millor dit. No de Reddit.
2: Wattpad,
3: no?
2: Sí, una mica, sí.
3: Però
2: sí.
3: El Maxi ja és grandet per seguir fent aquestes pel·lis,
2: ja,
3: no?
2: El Maxi és grandet per moltes coses que continua fent, m'entens?
3: Sí, home, que això ve d'un llibre, clar. Això ve de Liz Kellen, no?
2: Sí, és una pel·lícula inspirada en una novel·la.
3: Sí. Doncs molt bé, anem al tema internacional.
2: Ui, referent... una mica de por aquí.
3: Sí? Doncs sí. Va, Black Rooms. No, Back. Back Rooms.
2: Back Rooms. Habitaciones de detrás, no negras.
3: Habitación de atrás.
4: ¿Qué has encontrado?
5: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: espacio. Dios mío.
1: ¡Tira, sácame, sácame!
2: ¿Qué has visto?
3: Este lugar.
4: Aquesta és de les que t'agraden, Maria, o no?
5: A mi no, jo, a mi em fa molta por totes aquestes coses.
4: No m'imaginava. Però potser la següent sí que t'agrada més.
5: Més divertida, més divertida.
4: És gairebé de por, no?
5: Sí, una mica, però de riure també.
4: Scary Movie 6.
6: Me alegra que los míticos de la saga nos hayamos reunido.
7: Esto va.
8: Pero si tienes el mando al revés, cabras.
9: Un asesino en serie anda suelto.
6: ¡Corre! ¡Lucarda! ¡Ah! ¡Tú te has movido!
10: ¡Prepárate!
11: ¡Hemos vuelto!
10: ¡Para una comedia!
9: Un asesino en serie anda suelto.
6: No sé por qué os acojonáis tanto si la pipa no está cargada. ¡Otra vez igual!
12: ¡Qué bien que lo pasemos!
10: Más burra, más bestia.
4: És la sisena entrega d'aquesta saga Scary Movie, eh?
5: 26 anys després
4: 26.
5: D'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat, com s'antiga mare, sospitosament familiar, els qui es van escapar, doncs tornen a estar en el punt de mira de l'assassí i es tornen a retrobar aquells, doncs, de les mítiques sagues, com diuen, no?
4: Clar.
5: En el repartiment, Marlon Wayans, Sean Wayans, Anna Faris, Regina Hall, es reuneixen tots, doncs, aquestes cares de Scary Movie que ja són conegudes pels fans i també amb noves incorporacions.
4: A més, Scary Movie el que feia també era riure una miqueta, no? Hi havia conya sobre altres pel·lícules. I era la gràcia.
5: Sí, exacte.
4: Veurem com ho han fet.
5: 6 entregues, ja, eh?
4: No,
5: més
4: no,
5: que Toy Story, que en té 5.
4: No tant com Destino Final, però van bé. Van bé. Doncs va, menys d'un minut parlem amb la Irene de Zumbila després de fer el repàs a les estrenes de cinema. Ara anem a fer un repàs al que serà la nova Barrera del Som.
13: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
15: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
16: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
17: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
18: Irrepetibles.
19: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
13: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
18: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.

0: Irene de Zumbida.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Què tal? Estem?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Feliços de tenir-te a l'estudi.
1: M'encanta entrar al Xavi Fornia perquè sempre et fan aquesta ovació. Home, és fantàstic.
0: T'estan esperant.
1: Clar que sí, tots els divendres aquí, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4, cap a les 2:20 aproximadament, per venir a vendre el bacallà una miqueta. Però en aquesta ocasió el que faré és que encara estic una mica de ressaca, Xavi.
0: Ja ho sé, ja ho sé.
1: I clar, perquè la setmana passada vam tenir l'Acústicament Fest i és que aquesta gent és espectacular.
0: Jo crec
1: que va anar espectacularment bé. Jo crec que haurien de ser ells els que li fessin la recepció al Papa. Amb cançons com aquesta, per exemple. T'imagines el Papa, allà el Papa mòbil, allà?
0: Sí, sí, me l'imagino, sí.
1: És com enrotllat aquest, també, no? És com sí, l'anterior, com el Francisco.
0: Sembla.
1: És com amigo de Willy Toledo, saps allò? Allò com guai.
2: A mi hi ha una cosa que em fascina, Toledo. Que és quan apropen nens molt petits en el Papa. No ho heu vist, aquestes imatges?
1: Fa com
2: que,
1: cosa, també.
2: Sí, a més, que els van passant de persona en persona, perquè potser els pares estan com tres files més enrere i veus una nena d'un any i mig sent passada, així com un cantant de rock, saps?
0: No ho faria mai,
2: Papa,
0: això.
2: No, tampoc.
0: No, a veure, si tinc el Papa a prop i me la vol beneir...
2: Sí, però el vas passant...
0: Però jo passar la meva filla al mig de la plaça Sant Pere, allà...
1: Jo estic flipant,

0: Perquè jo visc a prop de Sagrada Família. Ui, i ànims. Estic flipant, sí, sí. Hi ha uns muntatges, i l'altre dia dic, però quan faltes, i falten no sé quants dies perquè vingui el paper, està tot ja aquí organitzat, increïble.
1: Però a tu et tallaran el carrer.
0: Sí, sí, sí. No, el meu particularment, no, entenc l'interès periodístic, perquè hi ha moltes persones a la redacció
2: que
0: m'estan dient, volem veïns, o sigui, mireu com som, mireu com som, que diem, volem veïns que els hi tallin al carrer perquè es queixin de l'arribada. O sigui, tot manipulat.
1: Això jo dic, és la màgia de la ràdio.
0: Sí. I jo els he dit, companys meus, jo no. Jo estic en un carrer de dalt en el qual doncs encara podré passar. Però n'hi ha uns quants que talladets. Sí,
2: en
0: sí.
2: Aquesta ràdio mai ningú ha demanat àudios als seus amics.
1: Mai.
2: Per
0: no,
2: fer
0: mai
2: a
0: la vida.
1: Home, no.
0: Mai
1: a la
0: vida.
1: De fet, la Generalitat ha recomanat teletreball els dies de la visita al Papa.
0: Sí.
1: I la gent que té feines a la capital catalana, a Barcelona, que es quedi a casa, no?, si pot.
2: Per tant, farem el programa per telèfon,
1: ho
2: Xavi.
1: Ho podem fer perfectament, no per telèfon, tenim un sistema que sona geni.
0: Sí.
1: O sigui que quan vulgueu ho fem des de casa.
0: Ah, sí? Quin sistema teniu? Sí. Jo no, jo tinc que venir cada dia aquí.
1: No, tenim un bon micròfon, un lloc insonoritzat,
0: molt bé.
1: I una bona fibra, i amb això un sistema més de quantum digital. I...
0: Ah, no,
1: això
0: bé,
1: sona perfecte. Algun cop d'urgència ho hem fet.
0: Doncs escolta, ja em passareu a l'aparato.
1: Sí,
0: així algun dia, doncs mira, em quedo a casa aquests dies que vingui el Papa. Doncs deia jo, hipnosi, la recepció del Papa com a mínim, perquè l'espectacle que vam fer a l'Acústicament Fest va ser increïble. Ja ho sabeu, vam tenir la quarta edició d'aquest festival en el que tenim a quatre de les millors bandes, a Ràdio 4 també, que han passat pel programa. I vam tenir moments estel·lars, per exemple, quan van aparèixer aquesta gent, hipnosis, tot bojos, arrasant-ho tot. No puc ni descriure com anaven vestits.
3: 5 minuts abans de cada espectacle anem al basar i arrepleguem el millor de cada casa. En aquest cas jo vaig de l'Abacus. Lo del baixista ho ha agafat en un kebab. Lo del guitarra ho ha agafat al mercat.
0: Efectivament, perquè l'Albert, el cantant, anava tot pintat de rosa, de dalt a baix, o sigui, va aparèixer. Mira, tu, certament és veritat el que diu, van a l'Abacus, agafes uns... tu que ets pare, Xavi,
1: sí.
0: uns plastidecors d'aquests,
1: sí.
0: No sé, uns... No, per pintar...
1: Rodoladors.
0: Un rodolador, sí, home, rodolador és més difícil de treure, però sí, com cera, no?, d'aquella.
1: Ah, sí.
0: Unes ceres, sí, sí. Unes ceres i et pintes de dalt a baix, que així els havia passat alguna vegada, com bon home del grup. Es va posar tot de gomets de comprats als bazar, saps? I li va fer una reacció al·lèrgica.
1: I quin problema tenen per haver de fer aquestes coses?
2: Que jo vaig veure un vídeo compartit per Acústicament Fest per tu i per Ràdio 4, que jo vaig dir, això, algú ha hackejat el compte de Ràdio 4. Dic, no pot ser que això estigui succeint.
0: Sí, sí, sí. Tot allò és cert i va passar, és increïble. I què els hi passa? No ho sé, perquè ells s'entesten a dir a les entrevistes que estan bé, eh? Que no tenen cap problema, eh?
1: Ens agraden els bojos.
0: No ens droguem, eh? També, sí, fan com, també ho diuen,
2: saps? Portava com un tipus d'ancià amb el cap?
0: Sí. Bueno, va ser molt fort, això, perquè realment és un tio que portava tot d'enciams i cols enganxades arreu del cos. I a l'acabar l'Acústicament Fest, jo li vaig dir, espera't un momentet, perquè no tinc res a la nevera, m'hauré de fer el sopar, i si em faries un favor, no? Clar, d'aquesta manera... Exactament. D'aquesta manera, els bolos d'hipnosi no deixen indiferent, causen admiració o rebuig. De fet, ells expliquen que en alguns dels concerts els han arribat a tirar fins i tot un peix. Que ja m'explicaràs tu qui va amb un peix a veure un concert. Sí, una cosa molt estranya, però jo que sé, algú que venia de que no, mira, vinc de la sirena, escolta, i passo un moment pel bolo i li tiro. Doncs què va passar? Que clar, a nosaltres també ens van llançar coses.
4: Va, epa! Sí, epa!
3: Què han tirat per aquí?
4: A veure, què hi diu?
3: Seré la presidenta.
4: Hosti, això per tu.
3: Per tu. No,
4: més que és rosa.
3: Ah, mira.
4: Per tu. Ara on t'ho poso? T'ho poso aquí?
3: A la Tita.
4: La Tita, t'ho poses tu, si et sembla bé, eh?
3: Sí, ja m'ho vaig posant.
4: Bueno, compte, compte. Hosti, t'ho has posat bastant...
3: Sí, sí.
4: Trobo que t'ho has posat bastant bé.
3: Jo crec que me l'he travessada, però ja ho comprovarem més tard.
0: Ens van llançar una xapa i el bon de l'Albert, que anava tot doncs, pintat de rosa de dalt a baix i només portava uns lleuger calçotet, doncs es va posar la xapa i és molt ben posada, molt ben col·locada allà enmig i va fer tot el concert d'hipnosi d'aquesta manera. I és que els concerts d'aquesta gent, tots, fins i tot l'acústic a la ràdio, van ser i són impactants.
4: Suposo que no fareu com quan veu venir la ràdio, que veu fer el primer acústic amb pilar de dos.
3: Ah, jo crec que ara s'ha de fer el primer acústic amb pilotes.
0: estan com una cabra. L'eufòria realment es va contagiar. La veritat és que tots estàvem molt contents de ser-hi i, sobretot, ells.
5: Estem a la tele! Avui sortim a la tele! Estem a la puta tele!
1: Estaven emocionats, eh?
0: I nosaltres vam dir, i a la ràdio, sí, que això és un programa de ràdio, també. Sí. Perquè m'havia moguda, Xavi, clar, jo estava fent un programa de ràdio, també.
1: Clar, és veritat.
0: I tot el rato havia d'anar descrivint, tu com descrius a un tio que està tot allà plantat davant teu vestit de rosa?
1: Home, t'ho va posar fàcil, és a dir, és més difícil descriure, no sé, ara mateix jo el que porto, no, de roba, que tampoc... I un tio amb un enciam al cap i...
0: Molaria bastant tu amb un enciam fent el programa.
1: Sí, jo com vulguis.
0: No estem gaire lluny, d'aquí.
1: Si és per fer-te feliç, a tu...
2: També en paper de plata, no? Un altre integrant del grup anava tot vestit amb paper de plata.
0: Això va ser molt fort, perquè va ser una mica... Vienen los raticulín, vienen
1: los... La tierra es plana i tot això?
0: Va ser una mica la tierra es plana, perquè el tio va aparèixer amb tot de paper d'alumini de dalt a baix. Ah, l'anècdota més guai de totes... Sí. És la següent, una mica com la Patum de Berga, eh?
1: Sí, és que just apareixen imatges a l'estudi, sí. Aquí del canal 24 Hores de Televisió Espanyola, la Patum de Berga. Era un dinosaure dins d'una bossa del Mercadona? No entès res, eh?
0: Ja, hòstia, sí que és veritat que s'assemblava una mica. No estan gaire bé allà, tampoc, en aquestes dates. Doncs sí, anava vestit d'alumini de dalt a baix i l'anècdota més xula va ser quan acaben el bolo i llavors ens reunim al camerino i el veig el baixista, i me'l miro i dic, hòstia, Pol, estàs bé? Diu, no gaire. És que, clar, si saps el que és fer un concert...
2: Quina calor, eh?
0: Clar, amb tots els focus enfocar-te, i tu embolicat al pil-pil, com se digui. Com es diu aquesta tècnica culinària que... El papilón o pil-pil, no sé com es diu.
2: No ho sé.
0: El pil-pil,
2: no és un paper de plata,
1: però no, clar.
0: Bueno, no ho sé. Que
1: el
0: no
1: papilón soc... m'agrada una mica, no,
0: Sí, estic fent un papilón jo també amb la gent que tingui de cuina, no. Que déu-n'hi-do. Però vaja, que va ser una nit espectacular. De fet, bueno, amb momentassos com aquest també.
5: Un fort aplaudiment per la nostra bateria. El Johnny... Johnny Melado. Fort aplaudiment pel nostre baixista.

0: Doncs aquí està presentada la banda. Són els seus...
1: Sí, sí.
0: AKA.
1: No, no, reconeixibles, evidentment. Tu vas passar bé, eh?
0: Ho vaig passar molt bé i tothom qui va assistir també s'ho va passar molt bé. Vam acabar corejant el seu nom.
2: Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Masoni! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi!
1: Masoni.
0: Efectivament, així gratis, gratuïtament, sí. Perquè, clar, Masoni va ser un dels altres, doncs, artistes que vam tenir a l'Acústicament Fest. I no.

0: Vam tenir moments preciosos també amb el Jaume Pla explicant aquest nou treball discogràfic que ha tret, el Banderes per Daltònics, i en el que torna bastant als inicis i per tant torna bastant als Beatles. De fet, se'n recorda exactament de quan va escoltar els Beatles per primera vegada, que no van ser exactament els Beatles.
1: Jo escoltava Paul McCartney perquè sortia a la ràdio en aquell temps. amb la cançó My Brave Face del seu àlbum Flowers in the Dirt, que era el 89 o alguna cosa així, i algú em va dir, aquest tio tenia un grup, com, aquest ve d'un lloc. I jo dic, ah sí. I jo tenia, clar, tenia 12 anys o 13, i els Beatles, dic, vale, va, vaig escoltar els Beatles. I estava a casa, una festa dels meus pares, els meus pares estaven en una festa amb altra gent, i jo estava allà en una habitació, i vaig trobar un Walkman, i hi havia la cinta de Help, i vaig posar el play, i uf, quan va arribar al final de la cançó, vaig quedar en xoc, vaig apartar l'stop, el rewind, i vaig tornar a posar la cançó. Help, I need somebody, help, not just anybody.
0: És que jo me'n recordo de la primera vegada que vaig escoltar els Beatles, també.
2: A tu t'ha agradat molt.
3: Què dius? Sí. Jo no me'n recordo.
2: Sí, i la jo... Maria és la fan número 1 dels Beatles d'Espanya.
0: Sí? Uau. Sí. Jo soc super Stones, vull dir que sí, clar. Llavors aquí, diguéssim que... Ens
2: guerra, podríem... eh?
0: Guerra absoluta.
2: Pelea de gates, sí.
0: Pelea... No, aquí no, enmig, no. Mira, en el forat que tenim en aquesta taula, saps?
2: Sí.
0: És com un rin, això.
3: Brallar per una altra cosa, però no embrallarem algú pel Beatles o els Stones, la veritat.
2: Segur,
0: doncs jo sí! Doncs jo sí!
3: Tot el show, eh? Paul McCartney, suposo que més d'una vegada en directe,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: Jo el vaig veure el 24 a Madrid i vaig flipar. O sigui, increïble, increïble, la veritat. M'ha encantat. Però no me'n recordo el primer cop que vaig escoltar els Beatles.
0: Doncs mira, jo recordo que va ser el Hard Day's Night. I vine a Hard Day's Night. I me'n recordo, sí, i me recordo de també estar a casa i de saltar sobre del sofà.
3: Oh, sí, sí.
2: Aquesta també em va marcar molt, no sé per què. Tampoc és de les cançons bandera, bueno, per la peli, no?
0: Sí, bueno, però... home, és un dels seus grans clàssics, sí.
2: Sí, però jo no el ficaria en el top 3. No són top 3 dels Beatles.
0: En el Hard Day's Night?
2: No.
0: O sigui, jo potser sí.
2: Sí, tu aquesta la fiques.
0: O el top 3, no ho sé.
2: Ah, això, un pòdium no la fiques.
0: Uah, és que fes un pòdium dels...
2: Ja,
0: a veure,
2: ja,
0: és impossible, és impossible. Reto ara algú que truquin ara mateix al directe.
2: Tu, clar, tu què faries?
3: La meva cançó preferida dels Beatles és All You Need Is Love, que la porto tatuada. I a mi em va marcar molt. Llavors, el meu marit va entrar amb una cançó dels Beatles al seu casament, que és In My Life.
0: Ah, que xula.
3: I perquè jo, des que ens vam conèixer, li dic que jo, si li hagués de dedicar una cançó als Beatles, li dedicaria aquesta. Llavors, aquesta també la posaria, però és per temes personals. O sigui, per lo que les estic posant al meu top. No perquè siguin millor. Segurament In My Life, molta gent no la posaria al top 3.
0: Sí, també és boníssima, eh? My
3: a mi m'encanta, a mi m'encanta.
2: Hi ha moltes persones el que els hi passa és que confonen cançons de Lennon amb Beatles.
3: Mm. Exacte, no, sisplau.
0: És que Lennon en solitari és majúscul. Mm. I bueno, igual que Harrison. En fi, que ens anem pels
2: líders. Sí.
0: Amazònica, clar, què li va passar? Quan va descobrir els Beatles, va tenir la necessitat d'explorar tot això de la música i va anar a buscar una guitarra que tenia en aquell moment en un armari guardada, perquè l'havien regalat quan ell tenia doncs 6 o 7 anys, però en aquell moment no li va fer ni cas. La va guardar en un armari, però clar, aquella guitarra tenia algun petit problema.
1: A la guitarra li faltaven 2 cordes i en aquell moment jo jugava a tennis i resulta que hi havia un cordatge per la raqueta, que era fluorescent, a part, d'aquell fosforito. I vaig dir, bueno, doncs farem les cordes amb això. I vaig tirar la corda a la mida que tenia la guitarra, vaig posar aquestes 2 cordes fosforito, que eren les greus, amb la qual cosa la guitarra feia... Tin, ton, ten, ton, pum, pum. Cada espurna
0: de l'aïllament aconsegueixes aixafar-la. I així és com el Masoni doncs, va començar amb tot això de la música i la resta és història que se sol dir. A l'acústicament va venir a tocar amb una guitarra amb cordes normals i la veritat és que va estar molt bé. I parlant d'instruments curiosos, la Magalí Sare, que va ser una altra de les artistes doncs, que vam tenir al festival...
3: Em van dir que molt xulo aquest concert, eh?
0: Uau,
3: el Martín Noia i l'altre dia ho comentava...
0: Home, doncs si ho diu el Martín, que el Martín és un jefe, eh?
3: El Martín va dir que li va encantar el concert de la Magalí, ho va dir l'altre dia.
0: És que la Magalí... té una profunditat expressiva, o sigui, a part de tot el concepte que envolta el disc, perquè ha fet aquest disc que es diu Descasada i que va de la relació de la dona amb el matrimoni i tal, i que revela una cosa força interessant i que jo tampoc sabia tant, que és que els matrimonis per amor, o sigui, són un privilegi, passen en molts pocs llocs del món i que, per exemple, hi ha països, als Estats Units, jo això no ho sabia,
3: on els matrimonis amb menors estan, són legals. I jo em va explotar una mica el cap, que és com la primera potència mundial, no? Mm. Són algunes de les coses que desvela aquest treball discogràfic. La Magalí va venir, per exemple, instruments molt curiosos com el flabiol, i va fer, com tu deies, Maria, doncs una actuació fantàstica en moments com aquest. Mm.

0: S'ha fet la llum, oi?
1: Impressionant.
0: Sí. És que aquí l'estudi, o sigui, sí, estava cantant sí, sí, la Magalí...
1: Ha marxat la llum al control. I on ha tenim tornat, els tècnics pom, i el productor.
0: I ha tornat la llum, clar i que ara... sí, amb la veu de la Magalí. Has vist quina... O sigui, té aquesta cosa expressiva de que, bueno, té molta, molta teoria musical al darrere, té molt estudi, té molt conservatori, no? Però que fa aquestes coses,
1: nota, sí,
0: aquests glissandos, wow, aquestes coses increïbles de pujar i baixar, espectacular. Sí. Va haver-hi molts moments especials, no?, en aquest Acústicament Fest número 4, de l'edició 2026. Començàvem amb el pop íntim de la Júlia Colom, on va fer cantar també el públic.
2: La cançó va dedicada a les oliveres, perquè a Valldemossa, que és el poble d'on som, hi ha moltes oliveres, oliveres mil·lenàries, d'aquestes que tenen els troncs i les branques que semblen persones humanes. Així jo els mirava quan era petita i m'adonava com aquesta sensació de que eren persones. I a més me'n recordo que mon pare i ma mare me contaven no, és que aquestes oliveres són tan, tan antigues que estaven aquí des davant que tu hi fossis, que nosaltres hi fóssim, que els petits hi fossin. I això també m'impactava molt, saps? I des de petita és com que aquest arbre me'l quedem mirant i me quedem mig hipnotitzada i la música és una cosa guapa, les oliveres també, tot queda perfecte.
1: L'accent que enamora, més.
3: Sí. Que bonic és Valldemossa, eh? Ara que ho deia.
0: Valldemossa, jo no hi he estat.
3: Sí, és preciós. Sí, uah, sí, sí, doncs, ara ho deia la Júlia, no?
0: Un d'aquests paradisos, precisament es diu així el nom de del disc de la Júlia. I ara estem escoltant un altre paradís, que és el nou disc del Xari Maraster, que serà qui ens visiti aquesta setmana a l'Acústicament i d'aquí molts pocs minuts ja estarà penjat en el digital, perquè tot el que ha passat a l'Acústicament Fest ho podeu trobar al RTV Play, perquè també ho podeu veure en vídeo, i al RN Audio, doncs aquesta nova barrera del so, aquest nou Acústicament amb el Xari Maraster. Troba un lloc
1: amb el seu so. Arribem a les dues, moment pel butlletí. Gràcies, Irene.
0: Gràcies,
1: guapo.
0: Que tinguis
1: guapo. Molt bon cap de setmana, t'estimem molt.
0: Nosaltres també. Ai, no, sempre parlo de nosaltres.
1: És que sou un equipàs,
0: quan
1: també.
0: Quan parlo del programa. Va, nosaltres clar, també,
1: Irene,
0: a tu.
1: Irene, des un vila, sou...
0: Jo ja mismo Irene, no?, com la peli.
1: Seguim. Ara arriben les estrenes musicals de divendres. Abans, posa la informació.
4: Posa nom al ninot de fang, escriuràs la seva història. Cadascú s'aferra al seu dany, tatuant-lo a la memòria.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els docents han arribat a les portes del Parlament després d'una manifestació multitudinària a Barcelona. 90.000 persones s'han concentrat segons el sindicat USTEC. El 30% de la plantilla ha fet vaga segons el departament, del 80% de col·legis que ho han comunicat. Seguint la manifestació al Parc de la Ciutadella, continua la nostra companya Laura Hurtado.
2: El sector educatiu torna a sortir als carrers en una nova jornada de vaga. Després d'alguns talls de carretera a primera hora, diferents columnes de manifestants s'han concentrat a l'Arc de Triomf i han arribat fins al Parc de la Ciutadella, on s'estan fent parlaments. Demanen més recursos, una reducció de les ràtios i renegociar un nou acord després del rebuig del col·lectiu a l'últim text. David Canyó, del sindicat majoritari USTEC.
3: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa, per bloquejar Catalunya també. I, per tant, un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya. Per tant, la USTEC, estarem al vostre costat fins a guanyar tot el que faci falta.
2: En els pròxims dies, els sindicats estudiaran com acabar aquest curs escolar.
0: En paral·lel a la jornada de vaga, professors de secundària, el segon sindicat majoritari, ha valorat positivament la seva reunió avui amb el Departament d'Educació en el procés de negociació per acabar d'ultimar el preacord al qual han donat suport. Ignasi Fernández és el secretari general del sindicat.
4: Li hem proposat doncs, que intenti accelerar els tràmits per recobrar o retornar el deute dels sexenis, que intenti accelerar-ho, i algunes propostes concretes sobre el currículum, que som l'únic sindicat que portem mesos amb aquesta reivindicació.
0: Qui també ha fet una crida a la resta de sindicats d'educació per continuar la lluita, diu, a les comissions de negociacions a través d'un procés de reflexió on professors de secundària no planteja per ara vagues. Més qüestions. El Partit Popular redobla la pressió sobre el president Pedro Sánchez i l'acusa de ser el número 1 de la trama Leire Díez, on s'investiguen les presumptes operacions per desestabilitzar procediments judicials, mentre que Sánchez defensa que no tenia cap informació. Pau Alemany, bon dia.
5: Bon dia. El secretari general del PP, Miguel Tellado, s'ha pronunciat respecte al cas Leire Díez i acusa Sánchez d'estar assabentat de tot.
6: Pero Sánchez no cesa a ninguno de ellos, porque él era y es el uno de todos ellos. El jefe de la banda, el cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
5: Unes declaracions que arriben just després que el president del govern haja reivindicat que desconeixia tots els moviments de l'anomenada fontanera del PSOE.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
5: A més, Sánchez assenyala que la corrupció d'uns pocs no embafa el projecte polític progressista i pròsper.
0: Gràcies, Pau. I pendents a hores d'ara de Huelva, un incendi a la localitat d'Alosno, que segons l'alcalde ha cremat ja 1.000 hectàrees. Les fortes ratxes de vent estan dificultant les tasques de l'incendi que es va declarar ahir al vespre. El Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, el Pla Infoca, ha augmentat a 17 els mitjans aèris a més d'un centenar de professionals. El govern andalús manté activat a hores d'ara el pla d'emergències en fase 1. I de tornada a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en una finca d'Horta Guinardó, a tocar de l'Hospital de Sant Pau. Maite Boada.
8: Es tracta d'una finca de 10 plantes on a la part superior hi ha un hotel conegut a Travessera de Gràcia 441. El Servei d'Inspecció de l'Ajuntament ha obert diferents expedients per divisió il·legal dels pisos i per operar il·legalment. Comptaven amb 19 habitatges turístics, però estaven operant 31. 4 no comptàvem amb cap tipus de llicència i els altres havien estat dividits il·legalment, de manera que haurien perdut per aquest motiu la llicència inicial legal. L'Ajuntament els ha obert expedient sancionador entre 60.000 i 600.000 euros, Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme.
9: Comencem ara una etapa important amb l'obertura de molts expedients sancionadors. Pensem que només pel fet d'operar sense llicència estem parlant de sancions que van dels 60.000 als 600.000 euros.
8: Els promotors podrien salvar la temporada turística si restitueixen a la legalitat els pisos sobre els quals sí tenien llicència, però haurien de fer front a la sanció per obres il·legals.
0: És tot per part nostra. Actualitzam tota la informació a 2:15 amb l'informatiu en l'edició migdia amb la Lourdes Gata.
1: Ràdio 4.

0: Ara, Marta, gràcies. Marta Inglés al control, perquè tot soni espectacular en aquesta tarda de divendres. Gràcies, Marta. No, és que estava acabant d'empassar una miqueta la coca que m'ha deixat el Xavi Freixas, la Carla Villegas aquí a la taula del programa. Que cada dia al matí de Ràdio 4 els hi porten de tot, és espectacular.
1: És increïble.
0: És impressionant. Un dia pasta, un altre dia...
1: dolços, coca, gelats, cubells de fregar...
0: patates fregides, hem vist. Sí, sí, cubells de fregar també, és veritat. Sí. Doncs bé, i nosaltres doncs, ens aprofitem de tot plegat.
1: Home, com ha de ser.
0: Clar. Que tenim el Joel Sevilla a la producció amb una cara de tardeo, de divendres i de cap de setmana que no se l'aguanta. Bé, Maria, aquest dia sempre ve marcat, ja ho saps, per una cosa, que són les estrenes musicals.
1: Per ballar, per posar música al cap de setmana. Hem fet un petit spoiler, per plorar. Hem fet un petit spoiler amb Taylor Swift.
0: Sí.
1: I comencem amb ella,
0: amb la
1: que és la reina.
0: Toy Story 5, sí.

0: Ho dèiem abans, no? Taylor Swift, que ha complert un nou somni i s'ha unit a la històrica i llegendària saga de Toy Story 5, en aquest cas amb la seva veu i la seva música. Això que escoltem es diu I Knew It, I Knew You, i posa música, com diem, aquesta cinquera entrega de Toy Story amb les joguines més famoses del món. Una cançó amb tocs country, que ella, Taylor Swift, va començar el món del country, ja ho sabeu, i està inspirat, doncs, en la vaquera Jessie. Tenim moltes ganes de veure-la. And you told me I loved you. Came back when it mattered, I saw
1: you. Standing there in the light of the window when that seems smile. Podria ser perfectament la vaquera. Tens, tens vibra de cowboy.
0: M'encanta la Jessie, la veritat és fantàstica.
1: Bé, més, perquè a part d'aquest I Knew It, I Knew You de la Taylor Swift, tenim nova cançó d'Ozuna. Fuiste tú la que me falló. En ese mismo momento lo nuestro concluyó. Lo que en algún momento siempre... Ja perquè ens hem acostumat, eh? Vull dir que Ozuna ja és un dels grans artistes de la música urbana dels darrers anys, però realment va impactar escoltar la seva veu al principi. Jo pensava que era broma, pensava que era un artista que estava fent conya. T'ho dic de debò, dic, és una broma.
0: El negrito de ojos claros, no? Que es fa dir.
1: El negrito ojo claro, no? Que
0: es fa dir així?
1: Sí, sí, sí. Doncs el porto-riqueny que torna amb un tema perfecte pels amants del reggaeton romàntic.

0: Es diu Mi jo de antes.
1: I Ozuna, ho deies, ara recupera la seva vessant més sentimental i melòdica en aquesta cançó carregada d'emoció i nostàlgia. Parla de com una relació pot canviar la manera de ser. Ell ho ha explicat en diverses entrevistes i, per tant, doncs, és com era ell abans, Mi jo de antes.
0: M'agrada molt, Maria, com t'esforces molt en treure-li un suc. Significat, suc un significat, diguéssim, transcendental a cançons com aquesta d'Ozuna, que jo crec que està molt bé, no?
1: Sí, aquesta t'acostat no. Ja veuràs com després parlarem d'una que es diu Partidazo, de Danny Ocean, després en parlem,
0: sí, home,
1: que també té una lletra espectacular.
0: No, aquella, no, al·lucinareu amb Danny Ocean. Ozuna, millor de antes, aquesta la ballarem i molt, i molt.
1: Això sí.
0: Negrito Ojos Claros, que ens dona pas a Madonna i Love Sensation. La reina del pop ha tornat i ho ha fet en una de les aplicacions més conegudes de la comunitat LGTBIQ+. Per conèixer gent, diguéssim. Són aplicacions per fer amigues i amics. Amics. Més amics i amics.
1: Sí,
0: tot,
1: per conèixer gent, no?
0: D'arreu del món, sí. I presenta aquest nou senzill que formarà part del seu àlbum Confessions 2 i ho fa amb aquell toc dance pop que ens porta directament a la pista de ball. Però és sorprenent que ho ha fet a través d'una app de ligoteo, no?
1: Sí, ho ha fet així també perquè així es diu la cançó Love Sensation i ho ha fet a través d'una app de ligar, no? Perquè és el mes de l'orgull.
0: De ligoteig.
1: De ligoteig. Perquè és el mes de l'orgull, sí, sí, sí, i ho ha volgut fer en aquesta aplicació LGTBIQ+, i ha tret aquesta cançó que ens fa ballar. Ella, que encara que tingui 60 els que siguin, ens és igual perquè ens continua fent ballar. És una reina.
0: Sona Madonna, eh?

0: 7 anys, Madonna. Deia la Marta Inglés, què passa amb els 60? No passa absolutament res, però tampoc és el mateix.
1: Però Marta, és molt més jove que la Madonna.
0: Sí, i tampoc és el mateix ser recepcionista, tenint 67 anys, que potser ja t'ha jubilat, que no sé, cantant d'aquest nivell.
1: I ballant, ballant.
0: L'exigència física que això comporta, no?
1: I viatjant, en fi. Doncs de Madonna a Lizzo.

0: Segurament et sona aquesta cançó si ets una mica millennial o boomer, perquè, clar, és un sample de la mítica de Meredith Brooks, el Beach de Meredith Brooks.
1: Sí, sí. I la Lizzo, que ha fet aquest sample, ha arribat amb aquesta actitud empoderada que la caracteritza, que contagia a qualsevol que l'escolti. Sense filtres, ja sabem que amb ella és absolutament igual tot, que parla del que vol, on vol, amb qui vol, i la Lizzo, doncs, ens ofereix aquest Beach en aquest nou treball.
0: Versionen aquest clàssic dels 90 Lizzo, el més nou de Nicky Jam, es diu Fuck You.

0: Bé, la cançó la trobaràs com a FKU.
1: Exacte. Veníem de Beach i ara Fuck You.
0: Sí.
1: Estem en aquest terreny. Si hi ha un artista que ha fet història dins del gènere urbà és Nicky Jam. Ara presenta aquest senzill que repassa una mica tots els anys de trajectòria i reivindica l'èxit i la lleialtat. I ho fa amb aquesta lletra sincera, amb melodies més relaxades, però amb tocs urbans que ens agraden molt, també.

0: Nicky Jam, un artista britànic que havia generat molta expectació. És un exmembre de la banda One Direction, es diu Niall Horan, i això és Dinner Party. Acabat l'espera. Ja és aquí el quart àlbum d'estudi de Niall, amb el qual mira enrere, agraeix tot el que ha viscut i dona la benvinguda al que està per venir.
1: Fa unes setmanes parlàvem també del nou treball de Zayn Malik, un altre dels exintegrants de One Direction, i tots han hagut de sanar una mica a través de la música amb tot el que van patir, no?, quan va morir el seu company de banda, Liam Payne, ara fa uns anys, no?, uns mesos, no, és que no recordo, un anyet i poc.
0: Mitos, només.
1: Ens va agafar tots de cop aquesta notícia, evidentment amb ells també, en Liam era superjove, i tots, a través de la música, doncs, han tret les seves cançons, també ho fent Harry Style, en Zayn, ara en Niall, i publica aquest Dinner Party amb l'amor, l'esperança, els somnis i tot el que ha hagut de patir, no?, i com ho expressa a través de la música.

a Ràdio 4, el Xavi Fornia, repassant les novetats més importants que ens presenta la música, la indústria musical. Ja sabeu que a partir de les 12 de la nit, quan passa de dijous a divendres, a la vida, al món, es publiquen noves cançons. I estem donant-te a conèixer una miqueta les que creiem que són les més destacades de cara a aquest cap de setmana. Atenció a això, perquè és una barreja entre Búhos i Leire Martínez.

0: Vegem qui fas el viatge.
1: M'agrada molt, molt, molt,
2: la
1: molt.
2: La Leire aquesta... en català.
1: Sí, sí, sí, sí, no, té mèrit, perquè pronuncia espectacular.
2: Superbé, la Leire que s'uneix a la banda de Calafell per parlar de la importància d'escollir bé el camí que cada un vol seguir a la vida, no? I assolir els teus objectius. Ells diuen, si saps on vols anar, t'has de posar a caminar. Mira, ara ho sentíem. I és una mica això, no?, el que transmeten els Búhos. Amb la Leire, els Búhos són un grup de festa major,
1: Sí, home,
2: que ja sabem que ens posen la vibració molt alta per aquesta època que ve de festes majors i això. I amb la Leire Martínez, un duet que no ens haguéssim esperat, però que ens agrada molt.
1: Atenció, perquè arriba Danny Ocean i... Partidazo.

0: Doncs bé, ella és aquí la banda sonora del Mundial de Futbol d'aquest any i un dels artistes que s'incorpora al repertori oficial de la FIFA, perquè sí, sí, la FIFA ha llançat un àlbum. És Danny Ocean, és ell qui escoltes. Ho fa amb una cançó que està carregada d'esperit festiu, que ens anima a donar suport a la nostra selecció i que bé, la lletra, doncs, home, no s'ha matat gaire, eh? Vull dir que un partidazo, partidazo, i te doy un besazo. O sea, sí. Tampoc, no?
1: No... no seria la cançó més elaborada que hi ha en aquest disc de la FIFA de 18 cançons que hem conegut avui i que hi ha, doncs, el Day Day de la Shakira, aquest partidazo, també de Daddy Yankee...
0: A mi m'agrada molt d'aquest àlbum del Mundial la de l'Speed, la del youtuber que està boig.
1: World Champions, es diu, sí. I també l'han introduït. Primera vegada que la FIFA tria una cançó de l'Speed i d'un youtuber en general per estar dins de l'àlbum del Mundial. Ell va rebre la cançó, la notícia de que aquesta cançó estava a l'àlbum en directe i li va fer molta il·lusió.
0: Que guai.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, Danny Ocean, partidazo. I ara anem a escoltar a un artista d'Almeria que ens ha fet ballar a tots amb aquesta nova bachata. Mi mente...

Doncs aquest és el segon avançament del seu proper àlbum d'estudi, del qual encara no se'n coneixen ni la data de publicació ni el títol. El que sí que està clar és que arribarà carregat de ritmes enganxosos i molt ballables, eh? I atenció, perquè anem a escoltar el més nou de la Yorga aquí.

0: La vam tenir aquí al programa fa uns dies, a més. Publica el seu primer àlbum completament en solitari des que Aleg i ell van posar fi a la seva unió musical. Perdona, és que acabo de veure que l'Alba Carreras acaba d'entrar com una exhalació en l'estudi. I bé, el que dèiem, Maria, que vam tenir a Jorga aquí al programa.
1: Sí.
0: Molt esperat, molt treballat aquest Antes de que sea tarde, que ha arribat aquest 4 de juny a les plataformes digitals per inaugurar, doncs, de la millor manera possible, aquest estiu 2026. Hola, Alba Carreras, com estàs?
1: Mira, m'encanta estar avui aquí. I a més l'estudi fa una bona olor.
0: Has vist?
1: Ets tu?
0: Segurament.
1: No,
0: la Maria olora molt bé.
2: Som nosaltres.
0: És que la barreja de bones olors, en general.
1: Sí, no. M'agrada molt estar aquí.
0: I què, Jorgaki? Jorgaki, t'agrada això que escoltes? O que ja se t'està ficant el cap de setmana dins o no?
1: Tinc ganes de pujar aquí sobre la taula i aixecar-me una mica el vestit per parrejar.
0: Ja.
1: Parrejar, gossejar.
0: Gossejar, el que no va poder fer ahir la pobra Batguial.
1: Ai, no, pobra, quin aiguat, eh? I la pantalla a terra
0: terrible,
1: i tot.
0: Terrible.
1: I les pèrdues econòmiques que ha tingut tot plegat, perquè, clar, vull dir, la gent que normalment es quedava a sopar allà i tal, doncs no va fer gasto.
0: Clar. De les novetats d'avui, Maria, en quina et quedaries?
1: Doncs
0: Jorga,
2: jo, la Taylor.
0: Ah, la de la Taylor Swift.
2: Sí.
0: I knew you.
2: Sí, m'agrada molt, perquè a més amb el que dèiem, no? Que sigui de Toy Story, clar, doncs al final fa una il·lusió, no? La Taylor.

0: Doncs, Alba, abans de donar pas a l'edició migdia, anem a fer una balliruca aquí a l'estudi amb el més nou d'Speed, que és aquest youtuber futbolero que
1: Speed,
0: és tan famós.
1: Speed, es diu així, eh?
0: Sí, sí, és superconegut, que ha fet una cançó pel Mundial i que està arrasant ara mateix a les xarxes. Boníssima.
1: A veure, quina boníssima. És?
0: Es diu Champion. Mm-hmm. I ell fins i tot s'anima a rapejar.
1: Sí, rapejant aquesta cançó i ho fa... No ens esperàvem que l'Speed rapegés així, eh?
0: Doncs Speed, edició migdia, i seguim amb l'Alba Carreras, el Xavi Fornia.

Ghana.

0: Són 2:15.
1: Edició migdia. Ràdio 4.
0: Bona tarda. Final convuls del curs educatiu a Catalunya. Dues setmanes exactes per al tancament del període lectiu. Les conseqüències del no dels docents a la consulta sindical sobre el preacord amb el govern encara són incertes. Avui, uns 90.000 mestres i professors, segons els convocants, han tornat a sortir al carrer només a Barcelona en una nova jornada de vaga arreu de Catalunya, amb un seguiment que el govern situa tanmateix per sota del 30% dels treballadors. El Departament d'Educació retreu als sindicats la falta de concreció i els sindicats desmarcats de l'acord contesten que el problema no són només els sous.
2: Des de les organitzacions sindicals tampoc no tenen clar quines són les propostes, les mesures, les reivindicacions que en aquest cas el col·lectiu han de trametre, en aquest cas el departament, per continuar seient.
3: El no no és un no difús, no és que no sapiguem què implica aquest no, és molt clar. No estem d'acord amb aquest preacord perquè això no va de sous, això va de que cal un canvi estructural dins del sistema educatiu de Catalunya.
0: Eren Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Laura Jané, de la CGT, al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Mentrestant, la consellera Esther Niubó avui es reuneix amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, els tres sindicats que sí subscriuen l'acord, que inclou, recordem, una pujada d'uns 400 euros mensuals progressivament els propers 4 anys i també un increment de les plantilles. En canvi, el sindicat majoritari, USTEC, que defensava l'acord fins que va guanyar el no a la consulta, i també la CGT, el quart en representació, que sempre hi ha estat en contra, anuncien nova jornada de vaga el proper dimarts 9 de juny, coincidint amb els exàmens de selectivitat i amb la primera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Atenció, perquè amenacen amb bloquejar Catalunya. De seguida parlarem d'aquests i altres temes. Salutacions de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Albert Vacas al control central, Eric Sobrevia a la producció i qui us parla, Lourdes Gata. Pendents de les carreteres a les portes del cap de setmana i amb algunes incidències a la xarxa viària durant el matí per les protestes dels docents, coneguem la situació a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, fins ara què?
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a Tarragona, on continuen tres vies tallades arran de les manifestacions, l'autovia 7, l'autovia 27 i també la Nacional 340, com destacàvem, a l'altura de Tarragona mateix. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, aturades a l'autopista AP7, a l'altura de Santa Perpètua, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a les rondes, una situació viària complicada a la ronda de dalt, amb retencions al llarg de 9 quilòmetres entre Sant Gervasi i l'altura d'Horta, en sentit Trinitat, i també aturades a la ronda litoral, a la zona portuària i a l'altura de Bon Pastor, en sentit Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: I moment ara per la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, hola.
5: Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat, encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar, més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona.
0: Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Edició migdia.
0: 90.000 persones, segons els sindicats convocants, i 15.000, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a sortir avui a la tercera jornada de vaga arreu de Catalunya i 17è dia de mobilitzacions del sector educatiu. Segueix la protesta a Barcelona la nostra companya Laura Hurtado.
6: El sector educatiu ha tornat a sortir al carrer en una nova jornada de vaga unitària després del rebuig del col·lectiu al preacord que el govern assegura que tirarà endavant sense el suport del sindicat majoritari USTEC. Els docents reclamen millores que permetin revertir les mancances estructurals als centres i critiquen que les propostes del govern fins ara no resolen aquestes necessitats. La Marina és professora de secundària.
7: Segueixen sent molts alumnes per aula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats, que s'ha de fer adaptacions, s'ha d'estar per ells, s'ha de fer una atenció individualitzada, que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
6: L'USTEC, després de demanar el sí al preacord, exigeix reobrir les negociacions. Iolanda Segura, portaveu.
8: I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda, admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
6: En paral·lel, els sindicats que s'han desmarcat del pacte han convocat una vaga el pròxim 9 de juny coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i la selectivitat.
0: Gràcies, Laura. I a més d'aquesta jornada de vaga, professors de secundària han valorat positivament la seva reunió avui amb el Departament d'Educació. Destaca que la Conselleria ha pres nota de les seves reivindicacions i l'ha citat per la setmana vinent per continuar-les. Eloi Sadurní.
9: Bona tarda. Tot i continuar avui amb el procés de negociació com Comissions Obreres i UGT i al contrari d'USTEC, que declina reunir-se avui, el sindicat Professors de Secundària recorda al departament que encara queden serrells per aconseguir el seu sí definitiu. Ignasi Fernández n'és el secretari general.
10: Havíem proposat doncs, que intenti accelerar els tràmits per recobrar o retornar el deute dels sexenis, que intenti accelerar-ho, i algunes propostes concretes sobre el currículum, que som l'únic sindicat que portem mesos amb aquesta reivindicació, des de l'eliminació del treball de recerca, a passar a fer les notes, diguem, numèriques, a mirar què passa amb algunes matèries que han perdut hores, com les ciències.
9: Qui també ha fet una crida a la resta de sindicats d'educació per continuar la lluita, diu, a través de les negociacions i un procés de reflexió on professors de secundària no planteja per ara vagues.
0: I també continuen les vagues del sector de l'educació al País Valencià. La Conselleria i els sindicats es troben reunits a hores d'ara per buscar un acord que permeti

0: Marca'm de la del sindicat Step.
1: Hem guanyat el relat, absolutament, hem fet història i hem de continuar. I continuarem el curs que ve, si aquest document que ens ofereixen és el definitiu ja.
0: A més, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic fa una crida a una vaga de famílies perquè els pares i mares no portin els seus fills als centres educatius.
2: Gràcies, Joan. I més enllà del sector educatiu, a partir d'aquest divendres, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya també estan cridats a la vaga, de manera que s'estén l'aturada que fins ara es feia als centres de la ciutat de Barcelona i de la Diputació. Reclamen un servei públic de qualitat i condicions de treball dignes. A Barcelona, el personal s'ha manifestat coincidint avui amb la protesta dels docents. Asseguren que, com la comunitat educativa, lluiten pels serveis públics de Catalunya. La Laura Solà és bibliotecària.
3: El que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments, i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques.
2: La vaga coincideix amb els dies previs a la selectivitat, que a Catalunya, recordem, es farà entre el 9 i l'11 de juny. El cas Leire Díez continua sacsejant la política espanyola. El president del govern, Pedro Sánchez, ha sortit al pas per defensar que desconeixia les operacions relacionades amb l'anomenada fontanera del PSOE i per mostrar la seva decepció i indignació amb les informacions sobre presumptes corrupteles de les últimes setmanes. El PP considera que són excuses de mal pagador i passa a l'ofensiva, amb més citacions al Senat. Pau Alemany, digue'ns, bona tarda.
4: Bona tarda. L'última aresta d'aquesta presumpta trama per desestabilitzar procediments judicials apunta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per les reunions que va mantenir amb Leire Díez. Sánchez ha mostrat el seu suport a la directora de la Guàrdia Civil i ha assenyalat que desconeixia els moviments de Leire Díez.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
4: Per la seva banda, el PP ha negat la major i ha acusat Sánchez de ser el capitós de la trama corrupta. Escoltem el secretari general del partit, Miguel Tellado.
6: Pero Sánchez no cesa a ninguno de ellos, porque él era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda. El cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
4: Un PP que per seguir redoblant la pressió ha citat al Senat a la directora de la Guàrdia Civil. Tot plegat en una setmana en què el PNV i Junts, així com membres del PSOE, demanen unes eleccions anticipades a les quals, de moment, Pedro Sánchez s'hi oposa.
2: I també des d'Esquerra Republicana demanen explicacions a Pedro Sánchez per poder mantenir la seva confiança. El president Oriol Junqueras assegura que el primer interessat ha de ser el mateix Sánchez. Junqueras afirma que ho està seguint de prop alhora que desconfia, diu, de la justícia espanyola. En aquest sentit, espera que l'anunci de Sánchez sobre els pressupostos vingui acompanyat de noves propostes i afirma que la legislatura encara és viva.
7: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa és mort, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Probablement nosaltres ho donem menys per mort que el Partit Socialista.
2: D'altra banda, treu pit sobre el bon acord, diu, dels pressupostos a Catalunya, ja que eren necessaris per la societat. I mentrestant, el president del govern català, Salvador Illa, demana al govern posar la directa per encarar la segona part de la legislatura, un cop encarrilats els pressupostos de la Generalitat. La reforma del finançament o l'efectivitat de la llei d'amnistia són dos dels grans objectius fixats per al cap de l'executiu abans d'esgotar el seu mandat, Lorena Enns.
8: Bona tarda. Sí, amb l'horitzó d'estabilitat que, segons el president, donen els pressupostos acordats amb Esquerra i els Comuns, arriba el moment d'executar-lo. Coincidint amb pràcticament l'equador del seu mandat, Illa ha demanat al govern posar la directa i ha fixat els principals objectius pels propers dos anys. Conscient que la condonació del deute del FLA o la reforma del finançament depenen del Congrés, Illa ha incidit en qui posarà tot l'accent polític per fer-ho possible.
9: Posava directa com a organització. Posava directa i executar, complir, diguem-ne, portava a pràctica allò que es dibuixa en aquests pressupostos, que és també plasma el que estava prèviament prefigurat en el pla de govern, i portar-ho a terme. No? Per tant, posava directa. I demano que posem a directa.
8: El cap de l'executiu també ha defensat la necessitat que la llei d'amnistia sigui efectiva per concloure el procés de normalització a Catalunya. En un discurs davant els directius del govern, Illa ha reivindicat que en els dos primers anys de mandat l'executiu està complint amb els acords d'investidura i també amb el pla de govern.
2: I sortim ara a l'exterior per repassar el

0: Altres informacions. El Senat dels Estats Units ha aprovat 70.000 milions més de dòlars per al polèmic ICE, Maria Huguet.
1: El programa de reforç al Servei d'Immigració i el control de duana rebrà aquest finançament extra, el que suposa una victòria per Trump i la seva política de deportacions massives. Un informe elaborat per una institució nord-americana ha assenyalat recentment que uns 145.000 infants han estat separats dels seus pares després que l'ICE en detingués alguns dels dos i en 22.000 casos a tots dos. Els demòcrates havien demanat que els 70.000 milions es dediquessin a la lluita contra el frau.
0: L'ONU alerta del deteriorament de les condicions humanitàries a Cuba davant del reforç del bloqueig d'Estats Units.
1: Segons l'informe publicat per les Nacions Unides, l'impacte combinat de la crisi energètica a l'illa per l'increment de les sancions d'Estats Units, per una banda, i dels desastres naturals per l'altra, estan empitjorant a diari tots els serveis bàsics a la població. Des de l'aigua potable fins a la producció d'aliments i el sector sanitari es veuen afectats per la falta de combustible i electricitat. L'ONU reclama a la comunitat internacional que facilitin el lliurament de combustible amb finalitats humanitàries.
0: I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'ha mostrat oberta a estudiar l'accés progressiu als 27 dels països dels Balcans Occidentals, com proposen França i Alemanya.
1: Ho ha dit a la cimera que celebren els líders europeus a Montenegro amb l'objectiu d'avançar cap a l'adhesió d'Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Macedònia del Nord i Sèrbia. El primer d'aquests països que podria accedir al club és Montenegro, que podria esdevenir el membre número 28 de la Unió Europea l'any 2028. En canvi, entre els esculls més importants hi ha l'estreta relació de Sèrbia amb Rússia.
0: A Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV, mentre que a Barcelona avui hem sabut que més de 7.000 policies de diferents cossos blindaran la ciutat. Serà un dels dispositius més grans mai vistos a la capital catalana, Sergi Bassoles.
2: 5.600 Mossos, 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 950 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, així com agents de seguretat de Casa Reial i de la Gendarmeria de la Guàrdia Vaticana. Un dispositiu de màxims en el que hi haurà vigilància per terra, mar i aire amb unitats policials especialitzades. Intendent dels Mossos, Joan Salamanya, coordinador del dispositiu Albus.
3: Efectius de seguretat ciutadana, d'ordre públic, de mobilitat, sales de comandament, intel·ligència, canina, TEDAC, subsol, etc.
2: Un macrodispositiu que s'emmarca en un context d'alerta 4 sobre 5 antiterrorista i amb un escenari geopolític complex amb diversos conflictes bèl·lics oberts.
3: Això no és cap secret per ningú. Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. Aquí, a més, concorre gran afluència de persones, autoritats, de molta rellevància i amb molta significació.
2: Un dispositiu, el de la visita pontifícia, que limitarà moltíssim els moviments de la ciutadania en els diferents punts per on passarà el Sant Pare, tant a Barcelona, a Montserrat, com a les carreteres pròximes a la presó de Brianzú, que el pontífex visitarà. I el que, per cert, caldrà sumar-hi protestes antipapa i mobilitzacions de docents.
3: Farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar.
2: I com que la mobilitat es veurà afectada, els Mossos demanen als ciutadans planificar els desplaçaments i emprar sempre que puguin el transport públic durant la visita del papa Lleó XIV.
0: Més qüestions. Hem de parlar d'un nou crim masclista avui a Màlaga. Es tracta d'una dona de 51 anys que ha aparegut morta avui juntament amb el seu marit i presumpte agressor de 56, tots dos per arma de foc, a la casa que compartien. Les primeres investigacions assenyalen que l'home hauria assassinat la dona presumptament i després s'hauria suïcidat amb la mateixa arma. La parella, segons els veïns, tenia dos fills i tres nets. Van ser els veïns els que van avisar els serveis d'emergències. Recordin que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
4: Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i els expliquem que el Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha fet una crida a les persones perquè deixin fet el seu testament vital, perquè la donació de teixits encara és molt baixa i no cobreix les necessitats dels pacients que poden, per exemple, requerir vàlvules cardíaques, teixits musculoesquelètics o còrnies, entre molts d'altres. Ara el document de voluntats anticipades de La Meva Salut ja permet marcar específicament la casella per ser donant de teixits. Des del banc recorda en què una donació serveix per ajudar a 100 pacients, Marga Esparza.
5: Fins ara en el document trobàvem l'opció de ser donants, però ara ja es pot concretar que es vol ser donant de teixits. L'objectiu és incrementar aquestes donacions perquè no s'arriben a cobrir les necessitats. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
6: Les necessitats són tantes
4: i cada dia s'incorpora noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients. I, per tant, la necessitat i la donació no creixen amb la mateixa pendent. I amb alguns teixits no en tenim prou.
5: I recorden que ser donant de teixits pot ajudar a més d'un centenar de pacients.
4: Un sol donant de teixits pot ajudar pràcticament a més de 100 receptors possibles, perquè nosaltres obtenim els diferents teixits, les còrnies, els segments vasculars, el teixit musculoesquelètic, és a dir, els ossos, els tendons, els meniscos... I a diferència dels òrgans, tenim la gran sort de que els podem emmagatzemar. És a dir, que no necessites que siguin utilitzats a l'endemà.
5: Les previsions del banc per aquest any són que se superin els 16.500 teixits trasplantats, però les necessitats podran ser superiors als 18.000 teixits.
0: I no canviem del tot de tema. Catalunya s'ha consolidat com un dels territoris de tota Europa on els ciutadans fan més testaments. L'any passat es va assolir el màxim històric de 144.000, segons dades dels notaris catalans. Climent Sabater.
6: Una xifra, la de 144.000 testaments del 2025, que suposa un de cada 5 dels que es fan al conjunt d'Espanya i un augment del 3% respecte a l'any anterior. Els ciutadans d'entre 56 i 70 anys casats mostren més interès per fer testament, segons explica la vicepresidenta dels notaris catalans, Raquel Iglesias.
7: La preocupació, lògicament, del ciutadà d'edat mitja, diguem-ne, doncs que té ja certa família, cert patrimoni i les preocupacions sobre la seva successió estan més presents.
6: Per contra, el nombre d'herències va a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 amb un llegat amb un valor de 240.000 euros de mitjana.
7: Sí, això vol dir que la majoria de les herències, o moltes herències, doncs són de l'habitatge habitual i potser alguns estalvis.
6: Les herències cauen perquè el nombre de defuncions s'ha estabilitzat un cop superada la pandèmia. També cauen les renúncies a aquestes herències. N'hi va haver quasi 10.000 l'any passat, en la majoria de casos perquè s'heretava deute o per la liquidació d'impostos que suposava.
0: La Sala Beckett celebra 10 anys del seu trasllat al barri del Poblenou de Barcelona amb una festa popular al carrer que durarà tot el dia. La celebració ha començat amb la presentació de la propera temporada que comptarà amb Mario Gas, Oriol Pla, amb els nous espectacles de Victoria Spumberg, Ferran Dordal i el tàndem format per Sergi Belbel i Òscar Roig, a més d'un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís. Ens ho explica la Marta Orquín.
8: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Beckett va obrir la nova seu a l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri de Poblenou de Barcelona. La pressió immobiliària va obligar-la a deixar l'edifici del carrer Canalegre de Dalt a Gràcia, on va néixer el 1989. El trasllat va portar aquesta sala i laboratori de dramatúrgia contemporània al carrer Pere IV, on avui està celebrant una festa popular plena d'activitats al desè aniversari d'una història d'èxit. Això commemora la nova temporada, que programarà 15 espectacles. L'obrirà Scoop d'Enric Folk, un muntatge del Centre Moral i Cultural del Poblenou, emblemàtica entitat de teatre amateur. Estrenarà també 3 noves produccions, El Forat Blanc, el primer musical de la Beckett creat per Sergi Belbel i Òscar Roig, una adaptació del Castell de Kafka càrrec de Ferran Dordal i Un home bo de Victoria Spumberg. La temporada reflecteix el compromís d'aquest espai dirigit per Toni Casares amb el teatre actual i celebra el seu vincle amb el barri.
9: Incidir en la consolidació i evolució de la dramatúrgia contemporània i la de celebrar i agrair al barri de Poblenou aquests primers 10 anys de convivència. Hem volgut incorporar en aquesta programació alguns dels noms representatius de diferents moments de la llarguíssima trajectòria artística de la Beckett.
8: La temporada també comptarà amb la dramaturga Mercè Sàrries, el tàndem Lluïsa Cuniller i Xavier Albertí, la pallassa Pepa Plana, Gola, amb Oriol Pla, Mario Gas, que debutarà a la Beckett interpretant un monòleg, o l'actor Oriol Genís, protagonista d'un cicle d'espectacles.
0: Faltan 9 minuts per les 3.
10: Pongo a su lado el músico Juan Sebastián Bach, Leonardo da Vinci y poca cosa más.
11: Esta semana en Documentos...
0: Aquest diumenge a la mitjanit s'estrena a Ràdio Nacional i Ràdio 5 el documental sonor Antoni Gaudí, Un siglo sin el genio, amb la Sagrada Família com a fil conductor per desentrellar un llegat que desafia el temps i tot l'establert al món de l'art. I ho fa just el 7 de juny, quan fa 100 anys del fatídic accident que va truncar per complet la vida de l'arquitecte més universal. A partir del seu funeral, el reportatge s'endinsa en la seva infància, descobreix projectes inèdits del seu pas per la universitat o fa una ruta pels edificis més desconeguts de Gaudí que li van servir de banc de proves per la seva obra magna. Més d'un segle d'història del monument més visitat de tot l'estat, amb guió d'Agnès Batlle i realització de Maica Aguilera. En directe, aquest proper diumenge a la nit i a la carta en format podcast a Ràdio Televisió Audio Documentos Ràdio Nacional. Josep Maria Rubí, bona tarda.
12: Bona tarda, Lourdes.
0: Esports. Comencem el bloc d'esports amb la classificació del Barça d'handbol per les semifinals de la Copa del Rei.
12: Els de Carlos Ortega jugaven el primer partit de quarts de final i s'han imposat per 38 gols a 24 al Valladolid, el seu rival de cara a demà. Sortirà de l'enfrontament Nava Ciutat Encantada, que es disputarà aquesta tarda.
0: En futbol ja és en marxa l'aventura de la selecció espanyola de cara al Mundial de Canadà, Mèxic i els Estats Units. Els de Luis de la Fuente estan volant per sobre de l'oceà Atlàntic en aquests moments.
12: A les 10 del matí han agafat l'avió, és la primera part del trajecte a Chattanooga, a Tennessee, que és on es quedarà concentrat l'equip nacional totes aquestes setmanes. Des d'aquí ja s'aniran desplaçant a les seus dels diferents partits, començant per l'amistós de la propera setmana a Mèxic contra Perú. Ahir es Espanya va empatar en el primer partit de preparació contra l'Iraq, una actuació molt fluixa que en cap cas va deixar preocupat el seleccionador.
13: Nosotros hoy pretendíamos hacer un trabajo más condicional, más físico, que los jugadores se adaptaran de nuevo a la competición, a la máxima intensidad después de haber estado días de descanso, otros en otras circunstancias. Hoy ha habido una sesión importante de entrenamiento para otros jugadores y estamos contentos en ese aspecto y no ha habido lesionados.
12: El millor d'ahir probablement, a banda d'això, de l'absència de lesions, van ser els debuts amb l'absoluta per un grup de joves jugadors, entre ells el blaugrana Marc Bernal.
14: Que me va acordar toda la vida, al final llevo soñando esto desde pequeño y como has dicho tú, cuando llegué por primera vez la sub-17 todos soñábamos con debutar con l'absoluta.
0: Això pel que fa a la selecció masculina. La femenina es juga aquesta nit tancar la classificació pel campionat del món de l'any vinent.
12: Ho aconseguiran si guanyen per més d'un gol a Anglaterra. D'aquesta manera remuntarien la derrota per la mínima del partit a les Illes Britàniques. L'enfrontament és a Son Moix des de les 9. L'ex del Barça, una mallorquina com Mariona Caldente, ha posat veu a la motivació amb què viu el vestidor al duel d'avui.
15: No sé si revancha o no, pero con ganas de estar en el Mundial cuanto antes posible y sabemos que eso pasa por tener que ganarles. Estamos en casa, creo que el equipo está muy bien, llegamos pues con mucha gente y pocas bajas, que eso también siempre suma y bueno, como he dicho, a intentar ganar por dos goles sabiendo y respetando lo que tienen, pero creo que si algún equipo puede hacerlo, pues es España.
12: Dos apunts per acabar amb el futbol. Primer, el Barça començarà per temporada el 13 de juliol i farà una estada a Anglaterra entre el dia 27 d'aquell mes i el 3 d'agost. I segon, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit la tornada de la primera eliminatòria de sense segona divisió. Rebran el filial del Real Madrid des de les 9 i han de remuntar el 0-2 del partit d'anada.
0: En bàsquet, el Joventut està obligat a guanyar a Baskonia aquesta nit si no vol quedar eliminat als quarts de final de la Lliga CB.
12: La penya va caure dimecres a Vitoria. La sèrie és el millor de tres partits, per tant, necessiten guanyar el Palau Olímpic per reforçar el partit decisiu, que seria diumenge, novament, a pista de l'equip basc. Jorge Agüero, els de Dani Miret ja han demostrat molts cops que a casa li poden guanyar qualsevol.
16: És un dels motius per a creure, José María. No perd la penya a l'Olímpic des del passat 4 d'abril i des de llavors ha sumat 5 victòries com a local. L'altre motiu per a confiar són els 30 primers minuts del partit de dimecres passat al Bues Arena, on els verdinegres van tractar de tu a tu Baskonia fins que, a l'últim quart, es van veure molt superats pel físic de l'equip que entrena Paolo Galbiati. Simon Birgander, el pivot suec de la penya, té força clar per on passa el partit aquesta nit.
17: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien. Aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya, que nos jodió un poco el último cuarto y ser más sólidos.
16: Ante Tomic segueixen baixes, s'espera bona entrada per sobre dels 8.000 espectadors.
12: A les 9, Joventut Baskonia, des de les 7, València-Bilbao. El primer partit el va guanyar l'equip taronja. En nit el Barça va perdre el Palau contra el Múrcia i per estar a semifinals ha de guanyar demà el tercer partit de quarts a pista de l'UCAM. El tècnic blaugrana Xavi Pascual no va voler posar com a excusa la defensa en zona que van plantejar els de Sito Alonso.
18: Sabíem que el partit seria 40 minuts de zona, hem estat només treballant això i hem atacat força bé, el que hem defensat una mica pitjor i també ells han tingut un encert extraordinari des de 3 punts, amb tirs de mig camp, tirs d'1 contra 1 d'últim segon de possessió, una pila. Ells han jugat molt bé, nosaltres hem jugat bé i no ens ha sigut suficient pel tram final.
12: Demà també jugarà el tercer assalt de l'enfrontament entre Madrid i Tenerife.
0: En tenis, avui és dia de semifinals al quadre masculí de Roland Garros.
12: Ja és en joc la primera entre l'alemany Zverev i el txec Mensik. El primer set 2-1 està guanyat Mensik. Al vespre, a la segona semi, s'enfrontaran dos italians, Coboli i Arnaldi. I demà es disputa la final femenina entre la russa Andreeva i la polonesa Balinska, Jaume Riello, que és la gran història de l'any al món de la raqueta per aquest fabulós resultat i per les seves circumstàncies personals.
19: És la segona tenista a l'era Open en arribar a una final de Grand Slam des de la prèvia. La primera va ser la britànica Emma Raducanu al US Open del 2021. Té 3 títols, 8 a 125, però no tenia Rubí ni una sola final de categories superiors fins a aquesta de Roland Garros. De fet, haver arribat fins aquí a la terra batuda de París ha fet que hagi guanyat gairebé el doble en aquest únic torneig que en la resta de la seva carrera esportiva. Falinska va estar 3 anys allunyada de les pistes de tennis per una forta depressió el 2021. La polonesa ha reconegut que el més dur no va ser la pausa, sinó el període abans de decidir aturar-se. Creia que necessitava ser forta, dura i continuar entrenant, però va arribar un moment, ha explicat, que no podia ni aixecar-se del llit. La grada de l'estadi Felip Chatrier ha fet costat a Falinska, que ara somia en completar aquesta història aixecant el trofeu de Roland Garros contra Andreeva.
0: Per acabar, motor. La primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de MotoGP ha entrat ja en el seu darrer tram.
12: Ara a les 3 arrenca la segona sessió a la categoria reina. La primera l'ha dominat Marc Márquez i ja ha acabat el divendres per la resta de categories. A Moto2 el millor temps ha estat per Manu González, a Moto3 per Máximo Quiles. I al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, el local Leclerc ha marcat el millor temps als primers entrenaments lliures. Carlos Sainz ha estat 12, Fernando Alonso 20. Els segons entrenaments començaran a les 5 de la tarda.
0: Gràcies, Rubí. I acabem amb The Cure.

0: Després que la pluja deixés el Primavera Sound sense caps de cartell i una forta tempesta impedís actuar els esperats Massive Attack, Doja Cat i Bad Gill, els britànics seran els protagonistes de la segona jornada de pagament. La previsió d'avui no apunta a pluja, així que el públic del Primavera també podrà veure Skrillex, Viagra Boys, Ralphie Chu i Jade, entre molts altres. Per cert, que l'organització del festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades dels concerts cancel·lats ahir dijous. I en aquest punt saludem el nostre company Xavi Martínez. Xavi, què teniu previst aquesta última hora de la setmana? Bona tarda.
1: Lourdes, doncs de seguida Vanessa Hogarth, que ens porta totes les exclusives de la premsa del cor, que avui a més ve escalfadet a l'actualitat. Parlarem també amb la Vanessa d'Ester Expósito, de tota la polèmica amb els concerts de Bad Bunny. I després tenim també Ma Paternitats amb l'Alba Carreras, que ens porta un tema molt potent. Al Japó estan triomfant les cases de plorar.
0: Ostres.
1: Però no de que plorin en general els adults, sinó mares amb nadons que ploren i que ja no poden més. De seguida.
0: Sí. N'haurem de buscar
1: sí,
0: un.
1: Sí, sí.
0: Us escoltem, Xavi.
1: Una
0: moltes gràcies. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Lourdes Gata i tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. I ara sí, 3:01, comencem la tercera hora de Xavi Fornia.

0: Martín Noia al control, perquè tot soni molt, molt, molt bé, amb la Mònica Ridruejo, amb el Garó Seren i l'Alejandro Pacho. Quatre tècnics per un programa. És un luxe impecable. Així sona el programa, clar. Joel Sevilla, la producció. Ah, no, no és Alejandro Pacho, és que m'està tapant el Martín. És el, però és el Cristian. Cristian Estanescu, una altra estrella d'aquest univers d'enginyers d'aquesta casa. Maria García Coll.
1: Hola.
0: Et queden 58 minuts per començar el teu cap de setmana.
1: Va, no, no és ben bé cert,
0: no,
1: això.
0: No, perquè després... Després hi ha feina, és veritat, quan acabem.
1: Sí,
0: però bé,
1: sí, poquetes hores. Nèrbits.
0: Nèrbits. Serà un cap de setmana tranquil?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: És tot el que tinc ganes de fer, estar tranquil·la. Tinc un sopar avui i demà estaré tranquil·la a casa.
0: Molt bé.
1: I diumenge també, ja no sé ni quin dia estem.
0: Alba Carreras no tindrà un cap de setmana tranquil.
1: No.
0: Què tal, Alba? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Jo ja sabeu que
0: home,
2: a tope vaig sempre.
0: I demà tenim Xavi Fornia a Ràdio Nacional d'Espanya, la versió Espanya d'aquest programa.
2: I quines ganes.
0: Moltes, de 4 a 8 de la tarda, hora menos en Canàries. I hola, Vanessa Hogarth, què tal?
3: Hola, molt bona tarda.
0: Com estàs?
3: Molt bé, avui un nou.
0: Del 0 al 10, un nou.
3: Un nou avui.
0: Veig, és que se't veu a la cara.
3: Clar, home, és que neta Eivissa.
1: Què? Ah, sí?
2: Ja deia jo que estaves molt
3: bé. Hi havia una mica de color i d'alegria.
2: Sí, jo pensava que era d'aquest de pot, com l'Arantxa Coca, que et regala pots de color.
3: Hi ha una mica de tot, eh? No, hi ha una mica de tot, també. Hi ha una mica...
0: Saps què
3: utilitzo ara? Molt bon color. Em poso crema protectora, però amb una mica de color, també.
0: Ah, molt bé.
3: Una mica, sí, però bueno, si faig així, he fet piscineta.
0: Molt bé, està ensenyant els braços.
2: Que atrevida, perquè vas de blanc, saps? O sigui, només pots anar de blanc si estàs molt morena. Me'l poso jo, sembla un fantasma.
3: No, home, no. A més, ara no està tan de moda estar moreno, eh? Vull dir que ara jo reivindico les noies blanques, que és una pell preciosa.
2: Clar que sí.
3: I estem, perquè jo m'incloc, molt guapes de blanc.
2: Molt guapes.
3: De blanc. Sí, com les núvies.
2: De blanc.
0: La Mònica Ridruejo és també blanqueta.
3: Sí,
0: I li queda molt bé, perquè té aquesta estètica, no?, com... com pin-up, com la Maria García Coll.
1: Jo sóc molt blanca, molt blanca.
0: Que tu ets molt blanqueta, també.
3: Sí.
0: I, però tu no ets tan blanca,
2: Alba
0: Carreras.
2: Jo sóc blanqueta, també, en piguetes.
3: Ara tothom vol ser blanqueta.
2: Ara, jo sóc blanqueta, en piguetes.
0: Ara què? Vaig a un dir, a Sol Maria.
2: A veure, no blanca llet, no blanca, però sí que...
0: Ja, ja.
2: Saps?
0: Tens pinta de que no has pagat el viatge a Eivissa, que t'han
3: convidat.
0: No l'he
3: pagat, no l'he pagat.
0: Ja ho sabia.
3: Sí, per això encara vinc més contenta.
0: Ja ho sabia.
2: T'ha convidat.
3: M'ha convidat desigual.
2: Ah,
3: bueno, o dic comunicació, no ho sé, però la història és que això és molt maco, eh? I us ho dic així. Al final és el Thomas Meyer, que és el fundador de Desigual, que és un senyor simpatiquíssim, que us explico breument la història, eh? Perquè Desigual la va fundar fa la primera botiga, va ser el Raval de Barcelona, fa 45 anys, i d'això es tractava la festa, que era el bueno, 45 anys d'aniversari, i ell va començar amb 17 anys a Eivissa, que es va... Bueno, va arribar amb 4 anys, és suís, però va arribar amb 4 anys a Barcelona. Als 17 se'n va a Eivissa i comença a fer jaquetes, fer patchwork, de pantalons feia jaquetes. Va començar a vendre per aquí per allà i toma, Desigual, l'imperi contraataca.
2: Déu-n'hi-do, eh? Passa el telèfon d'aquest tal Tomàs, que totes Tomàs volem anar a Eivissa. Sisplau, que ens convidi.
3: És fantàstic, aquest senyor. Sempre que fa algun esdeveniment, jo el veig... És superrelaxat, supertranquil. És que no té una entrevista, en té 50.
0: S'ha de ser així.
3: I els companys que ens van convidar també, molt macos, molt carinyosos. I escolta, què passa? Que m'he trobat molta gent de Madrid i poca de Barcelona. Qui va anar?
2: Et van regalar algun
3: vestit? Jo era l'única de Barcelona.
2: Et van regalar algun vestit? Com a l'Ester Espósito?
3: Bueno, no m'han regalat encara. Jo espero que facin algun detallet, no? Alguna coseta que m'arribi a casa. Deixaré l'adreça. Trucaré, deixaré l'adreça. De moment, no et fa un regalet. Però jo no, o sigui, jo no em rendeixo. Jo no demano res, però bueno, suposo que, no sé, algun dia... Abans hi havia molts regals, eh?
2: Abans sí
3: que feien.
2: No?
3: Però ara la premsa no som nadie.
0: Abans,
2: ja. És veritat, jo quan vaig començar en el món de la comunicació,
3: antes era alguien,
2: et regalaven de tot,
3: sí,
2: a més d'uns viatges super...
3: Sí, sí. Jo vaig currar molt, m'ho vaig passar molt bé, però vaig currar molt.
2: Bueno, tu que vas fer la promo de la colònia de Justin Bieber, era?
0: I tant.
2: Te la van regalar o no?
0: Sí, home, les que ho ve, sí.
3: Jo pensava que l'havia... Tu vas fer la... O sigui, la
0: jo
3: promo
0: presentava...
3: Ah, però no vas fer l'anunci. Jo et veia fent l'anunci també, home, no, de la colònia.
0: No? L'anunci sortia Justin Bieber. No, però ets una mica... Xavi Martínez.
2: El doble espanyol de Justin Bieber.
3: Eh? En plan, com que el Justin és molt car, portem el Xavi, que també està molt bé. El doble, no?
0: No, però que va ser, molt, va ser una època molt maca, perquè vam presentar els perfums de Justin Bieber per tota Espanya, a més, a grans magatzems.
3: Que interessant.
0: El tall anglès. I va estar molt bé, va estar molt bé.
3: El tall anglès.
0: No es poden dir marques, jo no, no he dit cap marca.
3: No, no, no diem marques, exacte. No. Bueno, jo explico una miqueta. Aquí venim a parlar d'aquest aniversari, que el van fer a Eivissa, llavors va ser tot un tinglado que van convidar a la Demi Lovato, la Irina Shayk, tenim talls, després que vam parlar amb algunes d'elles.
0: Van a Demi Lovato?
3: Demi Lovato va estar allà també. Va estar també la Gina Wilson, Vivian Gina Wilson, que és la filla d'Elon Musk, que ara també tenim un
2: qui
3: tall.
2: Qui m'estàs dient?
1: Ai, sí, va haver-hi una polèmica amb ella.
3: Sí, bueno, jo estava allà i jo vaig...
1: En el moment...
0: Però no es parlen,
1: jo...
0: no?
3: No, no, no, però és que és molt fort.
1: Això
3: perquè...
1: és el que va passar.
3: Mira, ara ho explicaré, però anem per pas.
0: Va.
3: Primer, sí, perquè no, això vindrà ara. Atenció, primer parlem de la polèmica, que ens emocionem,
2: sí.
3: De la casita. Per què parlem d'això? Perquè estava l'Ester Espósito a la festa. I ens va parlar d'això, de la polèmica, que ja com ja sabeu, hi ha moltes crítiques, perquè només hi ha famosos i noies guapes. Que fan un càsting.
2: Imagina't. Un tio amb una gorra, anant pel públic, a veure si ve una cara mona i la porta a la casita.
0: I han de tenir, diguéssim, les mides i estètica normativa, canònica, de noia.
3: Molt blanquetes, com tu dius. Molt blanquetes, molt altes i amb ulls molt clars.
2: Tal qual.
0: Sí, i bueno, és igual,
3: ho diré. Sí, ja. Mira, que la gent ho entengui. O vips molt populars, que hi ha hagut molts vips molt guais, com els Javis, els la Corberó, la Minya Mal, patatín, patatà, i de repente un dia Margiró.
0: La filla de Mancio Ortega?
1: Sí, també. Sí,
3: és el que anava a dir, i de també... sobte, és que anava a dir, i de sobte, entre tot, que guai, ens trobem a la Marta Ortega amb cara de... No anava a dir.
0: De mòmia.
3: Però no, de mòmia perquè no ho estava passant bé.
2: No.
3: Llavors, algú la va posar allà...
0: No s'ho esperava, eh?
3: Van per blanquejar una mica l'imatge.
0: Crec que li van dir, Marta Ortega, que està acostumada a estar a les zones VIP de tot el que faci a la seva vida, li van dir, estaràs en la VIP, però no... Que no li van explicar com era la
3: vida.
0: Que era al mig de la pista en una casita.
3: I devien dir-li, perquè ja li va posar el vestit en el vestit del traje blanc a la Super Bowl i de molts altres.
0: És que Bad Bunny està amb Zara, que no veus.
3: No, clar, o sigui, aquí hi ha pasta. Aquí hi ha pasta.
2: Té la seva marca Benito.
3: Per blanquejar la imatge, perquè, com sabem, Zara, com moltes altres botigues i empreses, doncs, també ha fet una fortuna, una tan qüestionable per temes de... Bueno, ja ho sabeu. Doncs vaig allà, em blanquejo la imatge, perquè, clar, la casita era l'orgull llatinoamericà, l'orgull de les arrels i tot el barri, el poble, la gent. I aquí la Marta Ortega ballant amb cara de mònia.
1: Per cert, la casita original, que està inspirada en una casa de Puerto Rico, s'ha canviat el color.
3: S'ha canviat?
1: No és la de Bad Bunny, eh?
3: Deien que era de Bad Bunny, en teoria.
1: És la d'un senyor... que li van dir que la seva caseta sortiria amb un videoclip, només li van pagar bastant poc i, a més, va sortir reivindicant que ell no sabia que la seva imatge seria el centre de la Xina.
3: Imagina't, ja li van prendre el pèl amb el senyor.
1: Ha denunciat,
0: no?
1: Sí, va denunciat. I què ha hagut de fer, a més, perquè la gent s'anava allà a fer fotos i no el deixaven tranquil? Canviar-se el color de la casa.
3: Ostres.
1: I la casa en la que s'ha inspirada la casita de Bad Bunny ja no és d'aquest color rosa com
3: la
1: de la Xina.
3: Però dic una cosa, jo ara... Això és així, eh? Però també m'atreveixo a dir que encara que no sigui l'original, això li tenim que pagar a aquest senyor més diners, segur. Però encara que no sigui l'original d'ell, segurament era una casa que s'assemblava molt a la que tenia ell.
1: La que tenia,
3: doncs igual ja està tirada o s'ha caigut, perquè clar, han passat molts anys.
2: No sé fins a quin punt el pot demandar, perquè saps allò que canvies tres coses i ja no és igual per tema de marques i això?
3: Ui, saps què feia jo? Em passava a mi. Això no es pot explicar.
2: No es pot explicar.
3: Fèiem unes fotos que igual no es podien publicar perquè pertanyen a una casa.
2: Sí.
3: Llavors, si tu agafes el ChatGPT i li dius canvia-me quatre detalles, te'ls canvia i ja la pots publicar.
2: Exacte. Doncs
3: vull dir que és així de fàcil.
2: Benito ha fet això, saps?
3: Sí, molt, molt fort tot. Bueno, total, que amb tot això li vam preguntar a l'Ester Espósito, que l'han criticat per estar a la casita, per un cantó, i l'altre per ballar sexy, que això sí que és estúpid.
2: És molt la mirada, no?
3: Per ballar sexy, perquè té nòvio i una àrea de la societat, una part que cada dia creix més, malauradament, està dient que si té nòvio, que fa ballant sexy amb el Bad Bunny. I dius, perdona, en plan, primer, si un ha de ballar, almenys intentar que sigui sexy el ball, perquè si no, pa què, no?
2: Això és la fase
3: prèvia. I el reggaeton!
2: Això és la fase prèvia de si portes minifaldilla és perquè no hi hagi algú que toqui el cul.
3: És que és pitjor, perquè per ballar, o sigui, bueno, pitjor no, és igual, és veritat, però que no pot ballar amb un altre tio. O sigui, a veure, escoltem com va respondre, que a mi l'Ester, patxim patxam, però ara ja m'encanta, valenta, es va mullar, escoltem-la.
4: Es un concierto divertidísimo, que sabes que te lo vas a pasar bien.
5: Se está crítica.
6: Todas las miradas en la casita y muchas críticas por estar ahí. Cuéntanos tú lo que puedas decir, si quieres decir.
4: Bueno, algo. yo creo que el problema no es un baile de 2 segundos. Creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, ¿no? Y en las personas que utilizan las redes para hacer daño. Ese es el problema, sí. Bueno, una parte del problema es ese, para lo que utilizamos eso y no... Bueno, perdón, están... No, eso. Pero lo que tenemos que poner en el foco cuando pasa este tipo de situaciones.
5: O sea, pero a ti te parece que es una, o sea, es una selección, es muy selecta.
4: No lo sé, es que ese tema sí no sé cómo es, lo siento.
7: Y que por lo que es uno de los grandes amores de este verano.
5: Estás feliz, ¿no? Gracias.
3: No hablo de esas cosas.
2: Gracias. Totalmente bueno. Molt d'acord amb l'Ester Espósito, amb el seu missatge, que al final hi ha una mirada bruta i una mirada misògina per part de la societat.
3: Perdona, a veure si no podem ballar amb qui vulguem, això, què és això, què és això. I bueno, després tenia un altre tall que ja parla perquè ha sigut portada, però no posarem aquest, ja passo d'aquest, ja... Ens anem de tema i aquest tema ens interessa.
8: Però espera, tema Bad Bunny. Jo crec que aquí hi ha hagut un problema, i és que aquest senyor, de sobte, es va convertir fa uns mesos en una espècie de líder d'opinió mundial i una espècie de sant que ho feia tot bé.
3: Era com
8: un
3: gurú.
8: Un gurú, que moralment era l'home.
2: Anti-Trump.
3: Perquè ens fa falta algú així.
8: Però va ser per la tonteria puntual, diguéssim, de portar-li la contrària a Donald Trump en un moment. I llavors ja tothom, oh, Bad Bunny, Bad Bunny.
3: I després va dir tots els països a la Super Bowl. No, però que estic d'acord amb tu, eh?
8: Està bé, però que no podem posar-li un artista.
2: Però que s'ha polititzat ell mateix. Vull dir, si ha donat aquest missatge i aquest discurs, és normal que ara la societat...
3: Aquí hi ha un equip de màrqueting que ho ha aprofitat.
8: Entenc, però no ens podem sorprendre després amb el que ha fet amb la casita.
3: No, hem de ser una miqueta més adults.
2: Però és una mica incoherent, o sigui, el seu discurs i el seu missatge, i de fet ell mateix ha rectificat.
3: Ell és màrqueting.
2: Ell ha rectificat.
3: Sí, ara ja ho sabeu.
2: Ara està agafant noies curbis i noies...
8: Però de debò, què esperàveu d'un home que té cançons on es diu «Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toa, que levanten la mano...» «Que levanten la mano a la que ya le metí». Puc estar així 3 hores.
3: Ja,
8: Bad Bunny, líder d'opinió de què, referent de què. És que ens hem tornat bojos.
3: Bueno, hi ha gent que diu que sí que...
1: I després va fer el Yo Perreo Sola, i també deien que era, home, perquè ha dit Yo Perreo Sola, en aquest moment... va dir que estava molt bé.
3: Xavi, hi ha gent que, que és veritat que ell pot dir el que vulgui i després creure amb el que vulgui, però sí que ha utilitzat la política per en plan màrqueting.
2: Totalment.
3: I què passa? Que la gent necessita un referent, necessita una mica una figura, perquè no hi és.
8: Ja, però després...
3: El Pedro, pobre, el Pedro està sol amb tot el món.
8: Però després la casita i decepció, no? Ja, ja, Bad Bunny, ja és masclista.
2: Saps què passa? Que les dones, en general, veiem un tio mínimament deconstruït i ahir anem de cap, perquè no està deconstruït.
8: No sé jo.
3: El salvarem.
8: No sé jo si aneu de cap.
3: Mira,
8: els estudis no diuen el mateix.
3: Tenia dos decles, us agradaran molt, perquè jo són de la Maia i igual tenim la de la Carmen Lomana, que parlen sobre aquest tema, que diuen que no van a la casita perquè no els ve de gust sentir-se crucificades. Tenim el de la Maia?
9: Es increíble, o sea, estoy tan orgullosa y tengo tantas ganas de ver la película de más, pero vamos, yo creo que es que van a ser, o sea, yo creo que ya han hecho historia, por supuesto, pero yo creo que siendo ya tan jóvenes ya son leyendas vivas, ¿sabes?
3: Sí, sí.
9: Un poco, o sea,
3: ahora bien.
9: Es increíble, Marco. Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil.
10: Incógnito y...
9: Claro, y como queriendo interactuar, ¿sabes? Pero es como, o sea, ¿no? En plan, yo creo que es muy incómodo estar ahí. Bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle. Bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
8: Què està fent tan necessari?
2: Doncs aquest discurs polític del que tothom en parla.
8: Però si va ser un dia que va dir una cosa.
2: Un dia o no, dos o tres.
8: Un dia, de fet, la Super Bowl, que va fer un gran show i va reivindicar...
1: Però a veure, si és llatí, i és evidentment ell és porto-riqueny i porta les seves arrels per arreu del món, doncs és normal que reivindiqui això, crec jo, també.
3: A mi em va encantar.
8: Una cosa natural.
1: Sí, exacte.
3: I plantar cara al Trump, com el papa. Teníem el papa i teníem a Bad Bunny, i ara només tenim el papa.
8: Ja ens hem carregat, ja està cancel·lat Bad Bunny, des que ha ficat a totes les noies.
3: Va ser molt bo quan el Trump li va dir no sé qui és aquest tio i no l'entén quan parla. I diu, pues tienes 4 meses para aprender mi idioma. Ole, Bad Bunny, clar.
8: Però si a mi ell
3: m'agrada. està.
8: A mi m'encanta.
3: És dos més dos.
8: Jo el que dic és que crec que, com tot el que fem ara, que posem el cel rapidíssimament a la gent...
2: En un pedestal.
8: En un pedestal molt ràpid i la baixem molt ràpid, també.
3: Vale, vale, sí.
8: I que posem una responsabilitat gairebé ètica i moral a persones que crec que no l'haurien de tenir. Això li ha passat a la Rosalía.
2: Tal qual. O sigui, li va passar amb el tema de Palestina, que volia la gent, o sigui, el seu fenomen fandom, que es mullés en aquest sentit, i ella, doncs, bueno, ja, jo crec que ja va fer un acte, no?, cap endavant. Vull dir que també va rectificar en certa
8: manera. Home, va aparèixer el manifest per Palestina, el concert del... Sí. del Sant Jordi, per sorpresa.
3: Que la van criticar perquè no va dir Viva Palestina, però estava cantant el concert de Palestina.
8: Exacte, dius, a veure, què més dic? I després la van criticar també per Picasso.
2: Sí, sí, sí, perquè ella realment no n'era conscient de tot el que havia passat ni de la història de Picasso.
8: Que després Damià Amorós aquí al programa va dir que, sisplau, intentem separar a vegades obra i artista.
3: Bueno, però hi ha gent que no vol, vull dir, això també...
8: Respecte total, però el tema és criticar l'artista. Això és el que a mi sorprèn una mica, no? Que van...
3: Mira,
8: a de huello, en fi.
3: Tenim a la Carmen Lomana, però bueno, ve a dir, és que no, ve a dir una mica el mateix que la Rosalía va dir, que la Maya. Llavors, mira, jo ara després parlaré d'un tema, també tornem a la casita, però no volia, perquè ja és com un tema secundari, ja és la Lolita, la Clàudia Babel,
2: en parlarem. Quina mandra,
3: això,
2: Vanessa,
3: però, No, sí, però abans s'ha de comentar, perquè és molt... És analitzar situacions realment molt curioses, de com la gent a la casita es flipa i ja queda exactament la gent allà a fer-se veure.
8: Una mica reflex de la societat
3: d'avui,
8: eh?
3: Clar.
8: De la superficialitat que hi ha a les xarxes i que la gent, segurament més jove, està mamant.
3: Molta gent està així, però bueno, com que és una molt superficial aquest tema, però sí que el parlarem perquè afecta. Abans volia parlar de la Gina Wilson i de la Irina Shayk, que van estar a Eivissa.
8: Clar,
3: perquè t'ho explico una mica, perquè és una mica jaleo. L'Esther Espósito va estar a Eivissa en Desigual. Sí. I llavors, com que va estar a la casita, li vam preguntar ja sobre la casita. Però també va estar la Gina Wilson a la festa de Desigual, que és la filla d'Elon Musk, que és transgènere, una model guapíssima, estupenda, que no es parla amb el seu pare, perquè el seu pare, quan ella va iniciar la transició als 16 anys, el seu pare va dir que la seva filla s'havia mort, el seu fill s'havia mort i l'havia matat a la cultura woke.
2: Sí,
3: ho va dir tal qual. Llavors, ella, inclús quan anava a governar el seu pare amb el Trump, va dir que marxaria d'Estats Units perquè no volia viure on el seu pare estigués governant, perquè era un territori molt perillós per la gent, pel col·lectiu LGTBI, i s'anava a viure a Europa. Al final la cosa es va arreglar. El Mas va sortir i ella, bueno, està vivint a Estats Units. I llavors la teníem aquí, guapíssima, perquè ella ja ha estat va debutar a Nova York, també ha estat a Milà, a París, i ara la tenim aquí a Eivissa, que no havia vingut mai a Espanya. Li vam fer una entrevista i desafortunadament tenim el tall. Un company no sabia aquesta història, la intrahistòria d'ella, no? I li va preguntar sobre el seu pare, però és que a més li va dir... Your father, the best. I ella va agafar amb tot el
2: no
3: seu
2: cap. Fotis.
3: Mira que era carinyo, més carinyo. La vam recuperar després, eh?
2: Vols dir que no era expressament?
3: No, jo estava amb ell.
2: No ho sé.
3: I no, et dic jo que no, perquè estava allà.
2: Doncs,
3: i tothom es va carregar, tothom no estàvem allà, i jo li vaig explicar, li acabo jo explicant amb ell què ha passat. Hi havia la de l'altra crònica del Mundo, que es va enfadar amb ell, perquè deia, jo he vingut aquí per entrevistar amb aquesta noia, a ningú més. I jo també m'interessava, sobretot, l'Esther Espósito, un regal, però jo volia parlar amb la Gina Wilson i era, hola, què tal, 1, 2, 3, i ell no ho sabia, però això us ho juro.
8: Qui?
3: Bueno, no diré el nom, però era un company d'una agència de Madrid.
1: No direm el micròfon, si veus el vídeo es veu el micròfon.
2: Vaya cagada, eh?
3: Molt, molt.
2: Vaya cagada, perquè clar,
8: ja... No, però és que era potser algú conegut.
3: No va tornar aquest corrillo, però... Jo em vaig escapar i em vaig ficar en un altre corrillo. Però, bueno, l'entrevista... Ella va quedar molt afectada, perquè estava... Ja estava com que no s'esperava parlar per la premsa, que jo crec que li van dir, venga, vale, a los toros. I estava com... Només veia càmeres, li venien ganes de riure. Estava incòmoda, però molt propera, molt, molt naïf. Ella no és conscient de tot el que generava. És en plan, ella vol ser model i punto, i que la deixin estar, no? I llavors, bueno, tenim aquí un tall de com va anar la pregunta dels horrors.
1: Jo tampoc entenc la pregunta, perquè no formula cap pregunta. Simplement
3: però
1: li
3: això passa.
1: El
3: això passa
8: a la premsa del cor hi ha molta afirmació en lloc de preguntes, oi?
1: Ah, sí? Vale.
3: És una manera de provocar que la persona parli d'una per suposat cosa. O sigui, és una mica de joc. Però ell ho va fer perquè, com que... havia aquesta i li van dir, és la filla sí, de Elon Musk.
1: I va dir, ah, però
3: llavors havia de preguntar, li va dir, ah, your father the best. I pensava que li diria, oh, yes, és fantàstic, no? Clar, es va quedar, ell no sabia ni que era trans la noia.
2: O sigui, què dius? O sigui, m'estàs dient que no et prepares l'entrevista mínimament com per saber qui és l'altra persona a la que fas la pregunta? És que és molt fort, no, a nivell de deontologia periodística.
3: No, però dic una cosa, escolta'm. No, no, jo ara tiro una
2: llama. M'enfado.
3: No, però deixa'm que tiro una llama, m'enfado jo, és broma. Hi havia, o sigui, jo estava molt preparada i jo volia entrevistar amb aquesta noia perquè jo la segueixo des de fa temps i parlo d'ella des de fa temps. Però hi havia d'invitades com 100 models i 100 fashions Tu et prepares unes quantes i de sobte van passant noies i de sobte et diuen, mira, aquesta és la cosina de la Paris Hilton. Vull dir que...
2: Que hi ha un punt d'immediatesa que no pots preparar-te.
3: Home, amb aquestes festes no. Ja. Hi ha altres que venen quatre i sí, però...
2: Sí, però quan normalment...
8: Venen 120, un altre tema és cultura general, diguéssim, d'aquest star system.
3: Mira, dic una cosa, jo ho vaig explicar.
8: Ho hauries d'haver conegut.
3: Jo ho vaig explicar ahir el Tot es mou i hi havia gent que sabia que era perfectament perquè hem parlat molt d'aquest tema, però hi havia altra gent a culta que no tenia per què saber-ho i no ho sabia,
8: no, no, no.
3: I es van enterar ahir qui era aquesta noia.
8: Totalment.
3: I són periodistes.
8: No és tan famosa, diguéssim.
3: No, no, i són periodistes. No, no, però et dic jo, si jo et dic... Clar, si jo et dic noms que tampoc diré ara,
2: no,
3: que no tenia ni idea.
2: Segur que no, segur que
3: clar,
2: no.
3: Clar.
8: I tenim la Decla, no?
3: Sí, tenim la Decla.
10: Your father the best, no?
11: But what? Sorry?
10: The best, your father.
11: Okay.
3: I se'n va anar.
1: I se'n va.
3: I ens vam quedar... La, la, la, la, la, la, la.
2: Mare meva, mare meva.
3: Heavy, heavy.
2: A més, és que flipa, no?
8: Incòmode.
2: Sorry, what?
3: I vam començar primer que, pues, què tal Espanya, què tal Ibiza, et sents una icona, ella deia que no sentia una icona de res. O sigui, ella al·lucinava que li preguntéssim coses tan, tan, bueno, profundes, però en plan que deia, però què m'estàs dient, una icona? Però si jo vinc, m'han convidat aquí, i jo crec que no sabia ni que estava a Ibiza.
2: Què dius?
3: Aterrava allà i estava, vinga, a la festa, nenes. Hi havia 100 i pico. A veure...
8: 22
3: sí,
8: anys.
3: Sí, sí, 22 anys. I, a veure, una, ella és activista, ella ha donat una entrevista a Harper's Bazaar profunda, és una noia, bueno, no sabia que parlaria per tanta gent, és molt jove.
2: Sí, sí.
3: Bé, va ser una experiència, després jo vaig poder parlar amb ella, però no vam arribar a cap pregunta interessant realment perquè hi havia molta gent, ella estava afectada... la va deixar tocadeta, la pregunta,
8: Your father,
3: eh?
8: Your father the best.
3: A sobre.
2: What? La gambada.
3: És que no li va dir, imagina't, unes quantes preguntes i després li dius, escolta, com està la relació amb el teu pare? O què opines de no sé què? O, no. No, no, que es pot enfadar o no. Però, your father the best? I diu, sorry? I
8: és
3: diu, your father the best.
8: The best, your father the best.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: Molt fort, molt fort.
8: Increïble.
3: I res, després tenim una Decla de l'Irina Shayk que tothom em deia, aquesta noia és... I passo d'aquesta noia perquè és una antipàtica i una rància com malament molta gent, eh? I jo, no, no, perquè la tia és simpàtica. O sigui, que no us ho creureu.
2: Que fa com un posat molt seriós,
3: sí,
2: no?
3: Sí, jo la vaig entrevistar quan va venir a Pronòvies, fa la tira d'anys, que ja desfilava era la gran imatge de les núvies aquell any, i va ser, o sigui, és seriota, és com seca.
2: Quan era la parella però, de Cristiano
3: sí,
2: Ronaldo,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: aleshores?
3: Sí, sí, i va contestar sense parar, supersimpàtica llavors, i ara... A veure, que ella té un... O sigui, no és latina, melosa, carinyosa, però és molt simpàtica. Mira, escolteu-la, molt natural.
12: I'm really happy to be back.
13: Do you listen to any Spanish music?
8: És el mateix, de Elon Musk?
3: No.
13: Are you a Rosalía fan?
3: Va Rosalía i Bad Bunny, diu que li agrada.
12: For sure. Don't ask me to sing right now, okay?
3: Wow. Diu, no em facis cantar ara. Li diu, quina música t'agrada? I diu, el Bad Bunny Rosalía. I diu, no em facis cantar ara, eh? O sigui, que és com conyona, saps? Ai, ens va dir, però això li van pillar, eh? Li va dir un periodista, li diu, aniràs a la caseta de Bad Bunny? I va dir, sí, com ho saps? I ens va...
2: Oh, no.
3: Però se li va escapar de veritat, eh? O sigui, que la veurem un d'aquests dies. I res, bueno, tenim aquests temes guais. I després tenim la nostra amiga Lola Lolita.
2: Molt bo.
3: Fa mandra, fa mandra.
2: Molt, no, molt malament, la Lola.
3: Què fem? La podem passar, eh?
8: No, no, ha estat molt comentat, això, aquesta...
3: Mira...
8: Avui i ahir, sobretot ahir.
3: És molt fort, és molt fort. La Lola Lolita, bueno, és una influencer, patatim patatam, no ho sabem. Però què passa? Que ella va anar al concert de Bad Bunny i volia estar a primera fila.
8: A la casita.
3: Què passa aquí? De la casita, exacte. Què passa? Que quan va allà es pensa que estarà a primera fila i... Abans entra una altra noia que ningú sap... Ella diu, perquè ha parlat, que es va entrar molt d'hora i que es va posar allà a primera fila. Això ja no va així allà. I jo devia estar a primera fila perquè algú va dir que estigués a primera fila d'aquesta noia.
2: Clar.
3: Però l'altra doncs va començar... Bueno, es veuen les imatges, que o sigui, com hi ha com una baralla, com un rifirrafe, però es veu realment que l'altra noia està com flipant i es veu la Lolita qui l'està com increpant una mica, rotllo...
2: Assajant, com bullying.
3: Una mica macarra, no?
8: Està Lola Lolita darrere, que es veu clarament que està en segon pla i que vol estar en primer pla.
3: Sí, i se li posa a ballar amb ella, i comença a escriure.
8: Se li noten molt les ganes de voler estar en primera línia, que l'enregistrin, que la vegi tothom i...
3: Total, llavors li preguntant per les imatges, perquè es veu la Lola Lolita vacilant-li, increpant a l'altra noia. I va fer un comunicat dient, no, és que a mi m'havien empès i... Ara no ho dic bé, com es diu? Empujado, en català.
8: M'havien empès.
3: M'havien empès. Doncs pues m'havien empès i tot això, i no tinc la culpa que a mi m'estaven increpant i era al revés i no era jo. Escoltem el que va dir primer la Lolita i després la versió de la noia.
14: Lola Lolita aclara qué es lo que pasó en este vídeo en el que le vemos discutir con una chica en la casita. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Este vídeo se ha vuelto viral en el que vemos a Lola discutir en la casita con una chica. Yo ya os contaba ayer en exclusiva que había hablado con ella antes de que saliese este vídeo, porque le pregunté, oye, ¿por qué a pesar de que estabas en la casita? Yo estuve ayer en el concierto en directo y no te vi, estuve pendiente. Y me dijo que, pues, que se dio cuenta de que había gente que mataba
3: sí,
14: por estar...
3: Sí, clar, era aquest tros, però hem de posar el tall, perquè clar, no està... Això és culpa meva, no ho he senyalitzat. Quan
8: cert,
3: parla Lola Lolita.
8: Per cert, el bon català, em van empenyes.
3: Em van empenyes,
8: seria més
3: oi?
8: Correcte.
3: Vale,
8: em
3: vale.
8: Van empenyes.
3: És que em semblava que dic això es diu diferent. Mm. Bueno, tenim aquesta... El tall de la Lola Lolita, que ella diu que ya no ha sigut en absolut.
15: Ayer había un poco de overbooking, un poco de gente como que,
3: sí.
15: Como que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea. Y yo no soy nada de ese team. Entonces yo le digo, mira, escúchame, si me vas a pegar otro empujón más, voy a llamar a la seguridad y le voy a decir que pare. Porque yo estoy muy tranquila, muy relajada, disfrutando de la vida y no quiero que una persona como tú este venga a pegarme empujones a mí, a mi hermana.
8: Aquesta noia és l'altra.
3: No, és la Lola Lolita, que va de víctima.
15: Què passa?
8: I ara parla com en andalús?
1: No, fa aquest accent perquè mira...
15: El dia de mañana
8: no tinc res.
15: No quiero ni Dios en la casita. Yo quiero estar a gusto, poder pasar, que el muchacho pasó, tal, maravilloso... Y dice, yo el día siguiente me creo que hay anillos en la casita. Entonces hoy no había anillos. Pero ayer eso era... Y lo de que veis a la que una empuja a la otra, que no sé qué, que no sé cuánto... Os prometo que eso en su momento, de verdad, que la gente lo vive así. Pero luego hay otra gente maravillosa que es súper buena onda, que no sé qué, que no busca el enfrentamiento. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Entonces hoy... Yo quería disfrutar el concierto, quería bailar, quería cantar, quería saltar, quería perrear, quería reventarme los pies. Y hoy os digo que me he ido tan feliz y tan contenta. He vivido un concierto de Bad Bunny, súper feliz, con gente maravillosa, con gente que solo quería bailar.
3: Vaja, que lo que volía ella era estar a primera fila.
2: Quería
3: bailar, quería
2: cantar,
3: quería cámara, quería chupar cámara, amiga.
8: Però, de debò, aquest accent mig andalús, accent mig llatí.
1: Ho fa de broma, ho fa.
8: Això és d'Alacant, ella.
2: Com quan vas.
3: Ho fa de broma.
8: Com de broma.
3: Ho estava fent en
2: sèrio? Quan vas a cap setmana
8: a algun lloc i se t'enganxa l'accent, xavi, a tu passa. No, a mi em passa molt, però ara vas als concerts de Bad Bunny i ja parles...
3: Però
1: que la Lola, a vegades, es posa a parlar en vídeos amb accent colombià. Vull dir, és que és una persona que també no sé per què l'hem fet famosa. Vull dir,
3: no, és que és
1: jo estic super en contra, o sigui, no la suporto.
3: Mira, a mi tampoc m'agrada. I perquè hi ha alguna companya m'ha dit, ai, que és molt guai, jo tampoc ho entenc.
1: Guai de què?
3: Llavors, atenció. Atenció, doncs pues mira...
8: Estem fent famosa la gent
3: Gurgui,
8: que no...
3: L'Anna Gurgui,
1: ja fa temps,
8: fa molts anys,
3: va demanar que l'altra persona que es posés en contacte amb ella, sisplau, per les seves xarxes, la periodista Anna Gurgui. I llavors la persona en qüestió li va escriure. I entre altres coses diu unes frases que són sentència. Perquè dius, és que jo no la conec l'altra noia, igual podria ser germana de Lola Lolita, però és que el que diu, que ella no va empènyer ningú. Que diu que no, però és que, atenció, que no tindria cap sentit intentar empènyer per aconseguir un lloc que ella ja tenia. És que la noia ja el tenia, el lloc. Llavors, per què d'empènyer el del darrere, no? Llavors, diu, és normal que hi hagi moviment i contacte involuntari, però que mai va tenir una actitud agressiva. A veure, jo crec que si l'altre li donava l'empenyia pel darrere, una mica, voy a ocupar mi terreno, mi sitio, sí. Mi espacio vital, potser sí que va fer, però bueno, d'aquí a que fos agressiu no ho sé. I diu que sincerament que va donar la impressió de que estava molt incòmoda ella per no haver aconseguit situar-se on volia.
1: Home,
3: i es veu que li va arribar a proposar de fer ara tu, ara jo. I l'altre sí. Li va dir, sí, ara vull i em poso tercera fila perquè tu vols, saps, bonita.
2: Però això passa molt als concerts, que de sobte ve algú i l'última estratègia que he sentit és algú que es fa passar per tècnic de so.
3: Sí, en sèrio? La penya és boníssima.
2: Sonido, sonido. I aleshores, clar, es cola i passa per davant de tot. I de sobte el veus allà amb la seva birra i és que no era son ni era res.
8: Increïble, és bona aquesta. Clar, només has d'anar de negre.
2: Clar, vas de negre i et fas passar per una persona del servei.
1: I si portes un xaleco, segur que et deixen passar. Amb un xaleco, llampant, et deixen passar tot arreu.
3: I uns cascos o una cosa així, no?
2: No calen ni els cascos. Vas de negre i ja et deixen passar.
3: Ja està, amb un camp.
2: Brutejar una mica, que això sempre...
3: Hala!
2: Fa la tècnica.
3: Hala, no diguis això.
8: Què, perdó? És que m'estava parlant el Martín per línia interna.
2: Sí, m'encanta, que has de brutejar una mica.
8: Brutejar, eh?
2: Brutejar, sí.
3: Per semblar un tàlit, això. No pots ser que ho hagi dit en una ràdio pública.
8: Aquí som tal com raja.
2: A mi m'encanten.
8: Aquí som tal com raja.
3: Aquí tots brutegem una mica.
2: Els nostres tècnics no brutegen.
8: El Martín...
1: Bueno, una mica sí.
8: No, i el nostre tècnic em diu que has d'anar amb un cable i amb cara de pressa. Encara d'estar ocupat.
3: Vale, sí.
8: I no et para ni Déu. Pues i ho diu bé. Perquè ho ha fet.
2: Perquè vale. Ho ha fet, veus? És que hi ha molta
3: grans
2: gent.
3: Grans trucs aquí a la ràdio.
2: Ell cola com a tècnic.
3: Home, ell sap com on va. Però els sí tècnics van amb pressa i a pinyó. No?
1: Sí que bruteja una mica el tècnic.
3: Però
1: ell
3: no,
1: sol,
3: va,
1: que
3: no, no va de negre, eh? Va de blanc. Passant.
8: Us estan mirant els tres tècnics de so que tenim aquí.
1: Mira, el Cristian bruteja bastant, però vull dir... és veritat.
8: Però és una vibra.
1: Ell ho sap, mira, diu que sí.
8: Però és com una vibra.
1: El Cristian se'l creu vibra, no t'aqueixis d'anar brut.
8: Perquè van de tirats.
3: Van de tirats.
8: Que després viuen a Pedralbes.
3: Sí, és veritat.
8: Però van de... Saps? No tinc pasta ni per comprar-me.
3: No, però el pentinat sí que li costa una pasta a la pelu, que el porta sempre estupendo. Sí, sí, sí.
8: A Pedralbes no viuen. Pobrets meus. No, ni tu, ni jo, ni ningú. O sigui,
1: exacte.
8: És impossible. Escolta'm,
3: llavors tenim Cugat. A la Clàudia Babel.
8: Sí, Sant Cugat, que ara és Hollywood, saps?
3: Sí, t'anava a dir. Unidó, Sant Cugat.
8: Quan jo vaig néixer en una ciutat...
3: Igual és sí. Més car que Pedra, Sant Cugat,
8: no, ja dic jo que no.
3: Bueno, no sé. No.
8: Però ha pujat molt. Sí, sí. Però com Sabadell.
3: Com
2: jo dic que tu no series creïble, fent aquesta estratègia. De jo no et veig a tu, o sigui, no tens cara de tècnic de so.
3: Té cara de presentador, no?
8: No necessito fer de tècnic per colar-me, saps?
1: Tu ja vas a primera fila. Em vas a la casita.
8: Com la Vanessa, amb els famosos.
3: Jo, premsa.
8: Ja està.
3: Poses una targeta a la cara, premsa.
2: Ja està.
8: No, però és veritat, Alba, no ho faria
2: bé. A mi és que directament no ja em conviden a la casita, saps?
3: Mira-la, tu, clar, tu ets la diva.
8: També et dic que intento deixar-me la barba de dos dies del tècnic
2: i no
8: em surt. És que no em surt.
2: Ets barbamec, eh? Sí. Barbamec d'aquests.
8: Sí, sí.
3: Escolteu, mira, una cosa, perquè jo anava a parlar de Clàudia Babel o de la festa, si tinc temps, de les dues, però triem, o de la festa de Lola Casademunt.
8: Elige tu pròpia aventura, eh?
2: No sé.
3: Podem... Sí, aquí podeu triar.
2: O sigui, ara això... mateix estic desubicadíssima.
1: Jo prefereixo el tema de la Lola Casademunt.
3: Vale, venga, perquè s'ho mereix. Sí, estava amb mi el Marc Lleirado.
1: Sí, el Marc Lleirado.
3: I el Santi Maicent també estava, exactament.
1: Veus? Mira, molta
3: ens
1: gent.
3: Ho vam molta retrobada de premsa, perquè hi ha esdeveniments però no tants com abans, i allà estava tothom. Llavors, us explico. Bueno, una cosa molt guai. Va ser el 45 aniversari de Desigual i ara 40 aniversari de Lola Casademunt. Llavors, Lola Casademunt és una marca de roba així de noia moderna que totes les VIPs de Barcelona la volen portar i la porten. Vull dir que ara és com està.
2: Què
3: tothom
2: dius?
3: Vol... Sí.
2: Vaig a mirar-ho. No. Pot ser que jo no sàpiga
3: pues
2: què
3: és. Bueno,
1: coneixes aquesta marca, és molt famosa.
3: No. Un munt d'actrius, de models, de gent que surt per la tele, tothom. Lola Casademunt, però total, eh? Llavors, va ser molt
8: guai,
3: maco.
8: Que guai, mola.
3: Mola molt.
8: Estic veient aquí algun...
3: I jo volia comentar
8: una
3: que...
8: Parla, Clàudia, potser,
3: és molt interessant perquè la Lola, l'àvia, va començar fent sanatxos i vestidets de platja. Llavors, la filla, la Maite, va començar a fer gran la marca Pret-a-Porter i ara ja hi ha fins i tot vestits d'alta costura que van desfilar ahir. I qui va portar va ser la Llotja de Mar a la festa. I qui va portar per desfilar això? Brutal. Les models icòniques dels anys 90, entre les quals hi ha moltes catalanes. Judit Mascó, es van tornar a reunir totes que no havien desfilat juntes des de feia la tira. Judit Mascó, Verónica Blume, Nieves Álvarez...
8: Nieves Álvarez.
2: Home, sí. Les xiques d'oro, no?
3: Les xiques d'oro, Vanessa Lorenzo també... i ara no em surt el nom d'aquesta noia que és molt maca.
8: Elsa Anka.
3: Ah, bueno, Elsa Anka, molt maca, però ella venia de convidada. Oh. I volia parlar, que ella ara és notícia, l'Elsa Anka, que hagués pogut desfilar, eh? Però venia de convidada i era notícia perquè la seva filla, la Lídia Torrent, ha anunciat que es casa amb Jaime Astrain.
8: Home, ah. Jaime Astrain.
3: Sí, sí, un company, exfutbolista, company també del Chiringuito, de Tertulià, també va estar Supervivientes, sí. I bueno, volia també fer una mica de resum de la Lídia Torrent, que té una nena de 4 anys que es diu Elsa com l'àvia, i a pesar de, bueno, que, bueno, a pesar, no, van surtant des de 2019, però van tenir una crisi bastant intensa l'any passat, a finals de principis d'any de l'any passat, que semblava que estava fent un comunicat la Lídia a les seves xarxes, perquè semblava que uns van separar físicament, però l'amor va triomfar i estan junts. I saps què va dir la Elsa? Que, bueno, ara l'escoltarem, però que des que van a Supervivientes el Jaime va veure i estava segura que canviaria i que que va adivinar que li demanaria matrimoni perquè diu que et canvia Supervivientes. Escoltem a la Elsa.
16: Se casan, o sea, soy la madre de la novia. Primero abuela y después la madre de la novia, está bien. Ha hecho el mismo orden que yo, así que no le puedo decir nada.
17: ¿Sabías que Jaime se lo iba a pedir o ha sabido mantener secreto y ha sido una sorpresa para todos?
16: Era cómplice desde hace tiempo. Yo era cómplice, sí. Pues están con muchísima ilusión, que es normal, ¿verdad? Así que nada,

0: Sí, no?
1: Li vam dir, perquè ja ara té el Santiago Tejedor, que un dia vam parlar d'ell.
0: El seu nòvio,
1: que és el professor,
0: no?
1: que era exnòvio de la Ruth Jiménez.
0: Sí, sí, sí, s'intercanvien perquè elles són amigues, no? Sí. O eren, no, no sabem si ara...
1: No, jo vaig preguntar per aquest tema, ah, off sí? the record, i ella va començar... es porten bé les amigues no són.
0: Amigues
1: es porten
0: no són,
1: bé.
0: Eh? Es porten bé.
1: I ella va començar amb el Santiago Tejedor, que és professor de la Universitat Autònoma de Viatges, o de Barcelona, ara sí, mateix no
2: de
1: ho sé.
2: De la UAB.
1: De la UAB, oi? De l'Autònoma. I llavors resulta que bueno, pues que, no, que ja, va, ja, ja havien tallat.
0: Que no hi va haver solape.
1: No, em va venir a dir que no, que ella quan va, o sigui, quan va començar amb el Santiago ja estava lliure. Però jo no ho sé, això. Jo no em va quedar clar, eh? No, no, en plan broma, però dic, home, suposo que sí, però no m'ha quedat molt clar.
0: A veure, què dirà ella si li pregunta el doctor, dirà que sí, no?
1: No, jo, a veure, és veritat que feia temps que ja... Jo, de fet, jo reconec que jo deia que estrany, perquè jo he entrevistat molts cops a la Ruth Jiménez, bueno, quasi com a l'Elsanca, l'Elsanca més encara, i deia que estrany que no veig fotos amb el Santiago i la Ruth.
0: Ja.
1: Feia ja molt temps. I després apareix amb l'Elsa, però clar, no m'ho esperava, aquest maig. Però bueno, escolta, diu que mai se sap, que no té idea de casar-se, però que escolta, que igual un dia li dona por ahí.
0: És com un intercanvi de cromos, no?, que a Hollywood també passa.
1: Sí,
0: de sobte...
1: bueno, i és que l'Elsa estava amb el Luis Prat, i el Luis Prat, que s'anava quasi a casar amb ell i no es van casar fa uns 2 anys, un empresari català, pues ara està amb la Mònica Pont,
0: mare
1: que va ser
0: meva.
1: Aquell dia que explicava a la jovenalla qui era la Mònica Pont. I, bueno, pues ja està.
0: Un intríngulis.
1: Sí.
3: Ostres,
1: con esto y un bizcocho, has vist? I em deixo un munt de notícies. Ja sí. Us porto al vostre gust. Ja us dic, va, què voleu?
3: M'agrada molt,
0: bé. Obria la teva aventura, m'ha encantat, sí. Això. M'ha recordat quan tenia 15 anys.
1: Ho farem així, ho farem així. Tenim
0: els contes aquells.
3: Amb Vanessa Hogarth. Que tinguis molt bon cap de setmana. On aniràs demà? Formentera...
1: T'imagines? Escolta, això és sensatat. Ha costat molt després de la pandèmia, de les crisis, però
3: sí.
1: Si tot va bé i el Trump li agafa un algú...
0: Ai,
1: i tot es calma... No, que tot... Home, clar, que... No, home, clar, perquè pues, tot té que veure. Si hi ha guerres, a part de morir gent, hi ha crisis i no hi ha pasta i no, hi ha,
0: no
1: hi ha esdeveniments.
0: La meva
1: vida laboral depèn d'un tio que és un psicòpata, però la vida és així, vull dir, que hi hem de fer.
0: Sí, sí.
3: Està tot interconnectat.
1: Sí, tot.
3: Que
1: llavors,
3: tinguis
1: si
3: molt bon cap
1: bé,
3: de setmana.
1: Si tot va bé a tothom, a mi anirà millor.
3: Doncs és
1: bon bé. Cap de setmana.
3: Vanessa Hogarth, t'escoltem al Plaseta. Amb el Toni Marín.
1: Exactament.
3: També. I ara nosaltres arribem al territori Carreres. Carreres?
0: Sí, que, sí amb ES.
3: Amb
0: sí,
3: ES.
0: Amb ES, s'escriu així.
3: De seguida, som-hi.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: jo no sé per què, sempre... Jo crec que tinc guardada el mòbil com a mà.
1: Què dius?
0: Alba Carreras.
1: No, no sé per què. Sisplau, és a més...
0: M'ho pregunta molta gent, eh?
2: Jo ho vaig preguntar l'altre dia per penjar-ho al web i em van dir que era en català.
0: Sí, jo t'ho vaig dir...
1: És valencià, en realitat és valencià.
2: Deixa el mateix.
0: Carreres, sí. Races. No, tinc a mi, ja et vaig canviar.
1: A veus?
0: Alba Carreras, que molt fort això de que al Japó estan triomfant les cases per plorar.
1: Que llegíem aquesta setmana als mitjans de comunicació, es diuen Yonakigoya. Són cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren i que ja no poden més, les mares, no els nadons, perquè els nadons a vegades també
0: cafès
1: tant
0: nocturns.
1: De plor. Són cafès nocturns, sí. Allà se sostenen unes a les altres, no jutgen i no es miren malament. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Traslladem a Memuro, que és una petita localitat de l'illa de Hokkaido. Hi ha una cafeteria que obre els diumenges a la nit, que és especialitzada en torrades franceses. Allà, en aquella cafeteria que torna a encendre els llums quan la ciutat ja dorm, i a dintre no hi ha clients buscant l'últim cafè abans de tornar a casa, sinó que hi ha mares en pijama amb els seus nadons que no deixen de plorar. Algunes estan allà en silenci, mentre alguna voluntària agafa el nen en braços durant alguns minuts, i d'altres simplement estan descansant estirades sobre unes estoretes després d'hores de vella, hores que tu ja saps, Xavi, si has estat pare, que ho has estat,
0: home,
1: que són hores molt intenses i que sí, si l'endemà has de treballar, doncs és que és insustentable.

0: disponible. Aleshores, aquestes cases s'han fet molt famoses al Japó, entre altres coses perquè hi ha aquestes persones voluntàries que van allà a ajudar a totes aquestes mares a que puguin descansar una estoneta mentre el nadó plora.
1: És molt bèstia. Si ho analitzem sociològicament, és bestial.
2: A mi mare fa 29 anys li hagués fet molt servei, això.
1: Sí,
0: a mi també.
1: Ens ho va explicar un dia aquí a la redacció ta mare.
2: Jo plorava, no menjava i no dormia. Jo de petita era el millor.
0: Jo he explicat algunes
1: vegades.
0: El meu fill també era igual. Pràcticament no dormia, tot el rato plorant. Teníem un veí, ja ho he explicat alguna vegada, que és guitarrista dels Penguin, Ricky Parchix també, que són la mateixa com companyia, els mateixos components, i que el tenia de veí justament paret en paret. Clar, nosaltres teníem el canviador justament en aquella habitació, teníem dues habitacions i una hi havia el canviador i el llitet pel nen, tot i que dormíem nosaltres i fèiem collit, però és que el pobre veí clar, anava a l'inversa i per tant a les nits tornava doncs, probablement a les 3-4 de la matinada de festes i tornava molt cansat.
1: Clar,
0: ell tornava de treballar i sentia a la meva criatura plorant sense parar. Ens hagués anat superbé aquestes cases de plor.
1: En el meu cas hem de dir que, clar, que la gala ens ha dormit molt bé. És veritat que no hem patit mai el que és aquesta sensació, que sí que amb molts amics i amigues meves ho he vist, no?, de molt de prop, però d'estar moltes hores de nit esperant o calmant el nadó perquè torni a dormir-se, no? És veritat que ara, darrerament, que s'apropen els 2 anys, bé, ha canviat els hàbits i es desperta a les 2, a les 3, a les 4, a les 5, de sobte, no?, durant tota la nit o la matinada, però ja li dones, 3 globs i segueix dormint.
0: Bé, és el que no es diu finestres de son, és totalment normal.
1: I és heavy perquè és veritat que, clar, a mi em trenca el son i jo ja no l'enganxo. Vull dir, jo puc estar allà 3 hores desvetllat, però no és per ella, pobreta meva.
0: No, no,
1: si ella
0: no
1: s'ha microdespertat una mica, ha plorat, ja està, ja s'ha calmat i ha continuat dormint.
0: No? I la privació del son és molt heavy pel cervell, sobretot
1: bestial,
0: de les mares, que són qui ho patim més, no? Bé, tot plegat això de les cases de plor sembla tret un capítol de Sailor Moon o una sèrie de manga, però és ben bé real.
1: Uau.
0: Quins records, eh?
1: Quin viatge.
0: Bé, el que podria semblar un negoci de nínxol, en realitat és una necessitat real, una societat que està superavançada i que s'adapta a totes aquestes necessitats. Jo ara no m'imagino aquest negoci si funcionaria realment, per exemple, una ciutat cosmopolita com aquí Barcelona. Sí que és veritat que té llocs com el Refugi de les Mares, que obre major part del seu dia, impulsat per l'Andrea Ros, però també és veritat que un lloc així per poder anar a les nits estaria molt bé. No sé si Barcelona seria la ciutat ideal per fer un pilot.
1: Estaries jo tranquil·la? Refira...
0: Sí, som mares sorores i altres mares, no?, que tenen un nadó que potser doncs en braços, no?, i ostres, 100% confiaria en qualsevol altra persona que pogués estar allà, no? Bé, hi ha diverses iniciatives, no només aquesta, impulsades per voluntaris que ofren... Bueno, el refugi està obert tota la nit i, de fet, fins a la matinada, o sigui que al final allà hi ha moltíssimes persones voluntàries que ofereixen aquest reforç, no? Us explico una mica com va començar aquesta idea del Yona Kigoya, perquè va començar gairebé com una fantasia compartida entre mares esgotades. Va ser el 2017, quan una il·lustradora japonesa va publicar a les xarxes socials una vinyeta sobre una cafeteria nocturna que només obria de matinada per acollir dones atabalades amb els seus bebès. Aquesta història es va fer viral, va circular, moltes lectores no ho veien en exageració, ho veien possible i finalment, doncs, mesos després, es va convertir en realitat i convertint-se en una fantasia. I aquí és on ve la història real. Aquestes dones no poden estar a casa perquè els seus marits necessiten dormir després de jornades laborals molt i molt llargues. Però clar, qui cuida d'elles? Jo m'he trobat en aquesta situació i faria un monument al senyor Aerored. No sé si t'ha passat el tema dels còlics del lactant.
1: No, no hem viscut
0: no has tocat?
1: Amb còlics, no.
0: I amistats teves els ha tocat de prop o què?
1: Teníem tema... por, eh? Teníem por perquè anàvem, quan estava la Clàudia embarassada tothom ens parlava dels còlics i era com, ostres, però hi ha algun nadó que no tingui còlics? I no, la gala no va tenir.
0: Doncs mira, quina sort. I una mica el que avui us vull explicar és per què tenen còlics els nadons, que és una mica el motiu de pel qual ploren molts nadons, no? El primer és la immaduresa del sistema digestiu, que pot provocar aquestes molèsties intestinals. És molt típic que el nadó es tiri enrere i faci un arqueig a l'esquena. Si fa això, és que segurament té còlics. L'altra cosa és el plor. La tonalitat del plor també és indicativa, perquè si fa un plor tipus... com molt així, molt aguda, perdoneu-me per aquest ASMR
1: disgustant,
0: però és una mica com ploren els nadons quan tenen còlics.
1: Com? Com aquest... Ah, sí, eh?
0: T'ho juro. O sigui, el plor del bebè és com... pot saber si té gana, si té son, no? O sigui, al final és indicatiu
1: sí.
0: del que els hi passa.
1: Hi ha
0: al final...
1: tres o quatre cançonetes diferents, sí.
0: I tu ja saps, no? Plor... Exacte.
1: És gana.
0: És gana, sí. Després hi ha... Això són còlics, vale? I els còlics...
1: Això és o còlics o que està el pobre s'està caient per la finestra.
0: Bueno, i a vegades també estan molt cansats i estan tan cansats que no poden adormir-se i hi ha com la cantarella de la son que li dic jo, que és...
1: Ah, sí.
0: Aquesta també l'ha fet la teva filla?
1: S'estava dormint.
0: És la cantarella de la son, no? I hi ha com queixes, no? I a partir d'aquesta queixa, com que clar, els nadons no saben parlar, et transmeten a tu què volen dir, no? Aquesta immaduresa del sistema nerviós fa que alguns nadons tinguin dificultats per regular els estímuls de l'entorn i, entre altres coses, també el seu sistema digestiu. T'ha passat també el tema de les caques? Un altre dia parlarem de les caques més en particular, però hi ha caques
1: Fantàstic.
0: O ja quan ja comencen l'alimentació complementària, hi ha caques que són molt toves.
1: Sí.
0: Hi ha caques que, encara que facis el bolquer com si fos un durum, et regalimen.
1: Sí, no.
0: Hi ha caques molt complicades.
1: Durum, són blàndum. Sí,
0: són toves. Bé, també hi ha el tema d'alteracions a la microbiota intestinal i el tema de sensibilitats alimentàries, que en alguns casos en concret, a mi també em va passar, és que a mi sembla que em toqui tot, no? Tot això. Perquè el meu fill era intolerant...
1: Sí, és que ets a l'Imacville, o sigui, a tu et passa
0: tot. Tot em passa.
1: Tot el que pot passar a una persona et passa a tu.
0: El meu fill era intolerant a la fructosa i al sorbitol, jo vinc a donar-li potitos de fruites, saps? I el pobre amb uns
1: Ostres.
0: Plors de mal de panxa que jo no sabia què li estava passant, si li estava fent correctament, li estava donant
1: Però,
0: la
1: clar,
0: fruita.
1: Quan t'adones que és intolerant
0: clar,
1: a tot això?
0: Clar, a mi va passar els 2 anys, no? Hi havia un moment que jo vaig ja arribar a detectar que hi havia aliments com que ell després pues, se li posava malament, no? I feia les caques lletges, no? Em va espantar molt el dia que vaig veure com una mena de filets a la caca i es veu que era perquè li havia donat plàtan i el plàtan moltes vegades pot provocar aquests filets que són com de color, semblaven cucs, tio, t'espantes moltíssim. Però no, si us passa és que és el plàtan que pot provocar aquests filets, no? Sobretot la primera vegada, de les primeres vegades que donen aquesta alimentació complementària, que a més el plàtan, un altre dia també parlarem, veus, vull parlar de moltes coses, de l'alimentació complementària... perquè el plàtan és una de les coses que primer es donen perquè és tovet, no? És dolcet i al final agrada molt, no? Però estàvem parlant d'això, estàvem parlant dels plors i d'aquestes primeres setmanes de vida en les que solen aparèixer aquest plor intens, arqueig cap enrere... Si no va acompanyat de febre, doncs consulteu a un especialista perquè segurament és el tema
1: dels
0: còlics. Sí. Passa una cosa... que quan te n'adones que pots solventar una mica a nivell postural, millora molt la cosa. Sí,
1: però
0: sí,
1: funciona,
0: sí.
1: De veritat.
0: Funciona.
1: Aquests consells de youtuber,
0: no.
1: De paternitats a Instagram que...
0: Però també hi ha coses que funcionen, no sé. com ara saber això, boca cap avall, el tema de calentet, al final són consells com molt de lògica,
1: I
0: no?
1: I molt de l'àvia, sí.
0: I molt de l'àvia, sí, perquè després estàs allà desesperat provant l'aspirador, perquè el tema de l'aspirador també es deia, o l'assecador de cabell, que això és un mite, vull dir, al final...
1: Sí,
0: fas...
1: no?
0: Perquè es creu que és com una mica... com el soroll blanc, i moltíssima gent pensava això, que amb el soroll blanc doncs, no passaria.
2: Hi ha gent
0: no?
2: que amb l'extractor, jo he vist nens adormir-se amb l'extractor, eh?
0: Perquè hi ha un soroll constant i aleshores el fet
2: Alguna
0: que hi ha...
2: Cosa...
0: Igual que l'assecador, però al final
2: s'adorm... Jo amb l'extractor sí que ho he vist, eh? Una nena plorar bastant i posar-li l'extractor, la mare va dir, posar-li l'extractor, i va posar l'extractor i es va dormir.
1: Ara la meva funcionava amb batxata.
0: Veus? Cadascú té el seu truc.
1: Romeo Santos.
0: I jo us dic una cosa, el truc que us funcioni, manteniu-lo, perquè al final no? s'habitua aquesta estratègia per adormir-se, no? amb aquest soroll blanc, l'extractor, la bachata. Mira la bachateta.
1: Clar. Ens va funcionar molt bé fins al moment en què vam pensar... Estàs escoltant el que està cantant Romeo Santos? Un dia iré por la noche a tu casa... Y sin que tú te des cuenta, entraré en tu habitación.
0: Ay, no, por favor.
1: Porque eres mía, solo mía. Y, por Dios,
0: no,
1: señor.
0: Por favor.
1: Eso se li està quedant a l'inconscient, a la meva...
0: Clar, a la teva filla.
1: No.
0: Que per tu és com la teva princesa, no?
1: I ja està.
0: Per favor,
1: el
0: dia que vingui Romeo Santos.
2: Bachata consciente.
1: Sí, bachata consciente.
0: Clar, és que això funciona molt. L'Armando Bastida, per exemple, sempre ho diu, no? El 1, 2, 3, aquest rima tan, com ternari, no? Que funciona molt a l'hora de dormir els nens.
1: Molt, i les campanites aquestes de la bachata, ja et dic, amb 2-3 mesos era, buah, fulminante.
0: Doncs bé, coses que us poden funcionar. Si ho heu provat tot, us podeu pagar un tret. Jo he estat a punt de tirar-me per la finestra, vale? Podeu agafar el nadó en braços i posar-vos bachata, per exemple.
1: O aquesta, per exemple, la cançó del Jani Sabater amb el Nai.
0: Ai, aquesta sí que és bona. Tu i jo a la hora del cel, se'm crema la pell quan em mires així tan a prop.
1: El que passa que amb aquesta, la, ja et dic que la meva no s'adorma.
0: Aquesta
1: és
0: just com un mussol, eh? Que sí. Se li posarien. Aquesta és per despertar-la, també t'ho dic. Sí. Fer contacte pell amb pell, això també és molt fonamental a l'hora de que senti la teva oloreta de suor, la teva oloreta d'aixella, és important.
1: De tècnic de
0: so. De tècnic de so, exacte.
1: Això segons vosaltres, eh? No, res.
0: No, ho he dit jo, però perquè és veritat, perquè al final quan fas rodatges o quan estàs molts dies a fora i tal, amb el so, perquè sempre, ara, dieu-me que sí, si us plau, nois, és que aquí tinc un elenc.
1: Podeu entrar a parlar i opinar, si us voleu queixar.
0: Un, dos, tres, quatre,
2: cinc, sis. Això sempre és igual.
1: Podeu entrar a portar-li la contrària.
0: Entra, per favor.
2: Un portaveu, necessitem un portaveu. Cristian Estanescu.
1: Cristian Estanescu. És veritat que... Bé, l'afirmació...
0: No, és que tal qual, els tècnics del so tenen un ecosistema. Cristian, sisplau, confirma'm o desmenteix-me. Si és així.
1: Cristian Estanescu.
2: No et facis mal.
1: Molt bona tarda, Cristian. Què tal? Com estàs?
3: A veure, gran estem parlant.
0: Estàvem parlant de la suor, del pell en pell, dels tècnics de so.
3: Joder, que específic. I què ets a dir? Quina és la pregunta?
0: Si sueu molt o què?
3: Bueno, depèn del tècnic i depèn del moment.
0: Però, o sigui, sou un perfil de professionals que al final per la vostra feina, com més física...
3: A veure, si et dona el sol durant 10 hores, sues.
1: No, però jo crec que el que heu dit era més estètic. Jo crec que era una vibra, no? Com heu dit.
2: No, però, per exemple, dona'm la mà.
0: Brutejar.
2: El Cristian porta una pulsera que és una cadena de bicicleta.
3: Però perquè...
2: Si no ets tècnic d'això, això no ho portes.
0: No,
1: un braç sencer tatuat.
3: Sí.
0: Una samarreta negra, no? Així com d'anar a un casal ocupa.
2: Això sí que és de tècnic, mira, veus?
1: Parla, endavant, Cristian.
3: És de tècnic, però perquè hi ha molt de punky en els tècnics. És més de punky que de tècnic.
1: Ja. O sigui que molts punkis acaben de tècnics.
3: Sí, això sí que és veritat.
1: Sí, és veritat, eh?
3: Sí.
0: Aquestes ulleres a no dormir, també, és que és un
3: punky. Sí, també són de punky i de tècnic, sí.
0: És que tal qual, veus, Xavi?
1: O sigui, si li dones la raó a...
3: Sí, hi ha un perfil de tècnic, sí que hi ha.
0: Hi ha perfil. A mi m'agrada molt el perfil de tècnic, el Xavi ja ho sap.
1: Sempre, si és, per tu és un mite sexual.
0: De tècnic audiovisual. Sí, no, t'ho juro.
2: Cristian, et passo el telèfon de l'Alba.
0: No. Jo tinc preferències,
2: Ui, que no, s'ha quedat mirant-lo, eh?
0: Tinc altres preferències, però bueno.
3: Ja està.
0: Estàvem parlant del pit amb ell, gràcies, Cristian.
1: Tindries una segunda cita con Alba?
0: Ara me l'esteu fent a mi.
3: Joder, me cago en el night, tio.
0: Me cago en ell.
1: Gràcies, Cristian Estanescu.
3: Vinga, fins la propera.
0: Ai, per favor.
1: És meravellós, el Cristian.
0: Fantàstic. Quines ferrones en feu, aquí.
4: Gràcies, tècnics.
1: Sabia de res. Sabia de...
0: Corroborar aquest pell amb pell, aquesta olor.
1: Donar-li veu als tècnics, perquè aquí, clar... És que brutegen.
2: Fem una secció.
1: Anem a explicar-ho i que un tècnic parli.
0: Doncs ha parlat i m'ha corroborat la meva afirmació. Bé, altres temes, estem parlant de mapaternitat.
1: Ja ha tornat, recuperem el tema de les mapaternitats.
0: Passen aquestes coses, quan vinc a l'estudi, que de sobte, no sé, acaba sent una illa de les tentacions aquí, al Xavifòrnia.
1: Sol passar, perquè
0: una illa dintre del Xavifòrnia.
1: Sí, exacte.
2: Tenim l'aranxa coca, ho tenim tot, ja.
1: Tot. I també et dic que no passa res per saltar d'un tema a l'altre vegades.
0: No.
1: Que això és que la ràdio està viva, que la ràdio està...
0: I mira, ho enllaço, perquè estàvem parlant de tècnics de so i un massatge abdominal que et faci un tècnic de so.
1: Ah.
0: Doncs no estaria malament com el massatge que li pots fer al teu fill o filla.
1: Como hilas. El tiempo entre
0: costures. Quan li fa mal la panxeta i plora desconsoladament, no?
1: Yeah.
0: Després, d'altra cosa important, mantenir un ambient tranquil, perquè si teniu la tele a top, esteu mirant Netflix i la criatura l'esteu intentant balancejar.
1: Yeah.
0: Mira, el meu marit es va comprar uns cascos, els primers cascos que va tenir d'aquests inalàmbrics, gràcies a que la criatura plorava i se'ls posava i ell estava perfecte. Jo no me n'assabentava jo en el moment que ell doncs, estava amb la criatura i aprofitava per dormir. I després deia, ostres, com és que estàs tan tranquil quan tens la criatura? I em vaig assabentar que era perquè es posava uns cascos per
1: però
0: no sentir-lo.
1: Però llavors el que ell veia era a una pobra criatura la obrint
2: oberta.
1: La boca i uns ulls achinaos, cridant, però clar, sense so.
0: Sense so, clar.
1: Silenciar el...
0: I és més, ara hi ha uns cascos meravellosos que retenen tot aquest so. Per tant, vull dir, és una idea que puc llançar a
1: l'aire. Jo conec una persona que no és que es posés cascos d'aïllament, sinó que es posava EDM quan passava.
0: Què dius? Directament.
1: Sí, i Martin Garrix.
0: Mare meva. Doncs bé, és una mica el que us puc explicar arran d'aquesta notícia que
1: hem
0: sabut, que al Japó han triomfat les cases de plor i veurem quan aquí en veiem alguna, perquè seria interessant també a nivell sociològic.
1: Molt, veurem. Jo coneixia de Japó també cases d'abraçades, no? Per gent que està sola
0: bueno,
1: i que
0: és que
1: va allà
0: jo crec que
1: a rebre una abraçada.
0: El Japó a nivell social no? està avançat en temes socials i potser
2: sí,
0: sols, no?
2: Però són una gent que no expressa molt les emocions, perquè són un tipus de cultura que tu de portes en fora sempre has d'estar bé. Llavors els hi costa molt expressar les emocions i per això es creen aquestes cases de plorar, d'anar a un lloc tancat on puguin ajudar-te a plorar o a estar una mica tranquil perquè no ho pots demostrar en públic.
0: Però molts temes estan molt avançats, sí, com a societat, com a civilització.
1: I són molt nets i molt educats i molt respectuosos.
0: Molt, els lavabos estan que els podries llepar, si volguessis.
2: Sí, però socialment els hi costa el tema d'expressar les emocions. Van a llocs on els obliguin a plorar.
0: Però, en canvi, Maria, nosaltres les expressem i no acabem d'aconseguir el que potser les mares necessitem, que podrien ser aquestes cases de plor. Que hi vagin pares, també. Jo reivindico que hi vagin pares també fer el pell en pell i a fer aquests massatges a la panxa amb còlics.
1: Home, jo et dic una cosa, passa molt amb les parelles que no hem pogut viure el que és el donar el pit, perquè no s'ha pogut, i des del primer dia les nits han estat...
0: mixtes, no?
1: Amb el biberon és el que hi ha.
0: Sí,
1: que pots compartir molt més aquesta tasca, si no moltes vegades és que la responsabilitat cau sobre vosaltres 100%.
0: Jo em recordo a mi mateixa, amb la meva etapa dels bebès petits i amb unes ulleres, el monyo allà mig mal fet i les tetes rajant i horrible. I amb aquesta imatge us deixem.
1: Home, jo crec que no es pot començar millor el cap de setmana, no?
0: Amb les meves tetes rajant.
1: Doncs bé, algun dia parlarem també de la pressió que hi ha per les pobres mares que no poden donar pit i com se les critica per donar biberon, que té tot perfecte pel seu fill, o filla. En fi, gràcies als tècnics, als nostres bruts tècnics, que ens encanten. En el millor sentit de la paraula,
4: gràcies,
1: segons l'Alba, darrere. Martín Noia, el control, un dia més espectacular, amb la Mònica Ridruejo, amb el Cristian Estanescu, que a més avui ha parlat, ha sigut fantàstic gaudir de la seva veu en directe. Joel Sevilla, la producció, i bé, Alba, tu et veig demà a Ràdio Nacional, a les 4 de la tarda a Ràdio Nacional.
0: Fins demà.
1: Maria, fins dilluns.
2: Adéu, adéu.
1: Ah, no, tu demà també.
2: També de venir, és veritat, mare de
1: Déu. T'escoltarem. És una estoneta només. Fins demà, família.
5: Les 4. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Actualitzem la informació amb la darrera hora del cas Leire Díez. La Fiscalia Anticorrupció demana al jutge noves diligències i vol saber si algun membre de la presumpta trama va mantenir reunions a la Fiscalia General de l'Estat. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. Ara el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, haurà de decidir en els pròxims dies si accepta aquestes peticions de la Fiscalia. Entre d'altres, reclamen el registre de visites a la Fiscalia General de l'Estat entre l'abril del 2024 i el juny del 2025 de diverses persones vinculades a la trama, com la mateixa Leire Díez. El Ministeri Públic també demana la declaració com a investigada de l'advocada de Coldo García, Letícia de la Hoz, a qui la UCO de la Guàrdia Civil vincula amb un intent de comprar el silenci de l'empresària Carmen Pano perquè deixés d'afirmar que havia portat bosses amb diners a la seu del PSOE a Ferraz. A més, la Fiscalia reclama la citació com a testimonis de diverses persones, entre elles la mateixa Carmen Pano o la presidenta de la Comissió Executiva del PSOE, Cristina Narbona, que presumptament es va intercanviar missatges amb Leire Díez el dia que Pedro Sánchez va publicar la seva carta a la ciutadania. Segons el sumari, la coneguda com a fontanera del PSOE es va oferir a donar ajuda qualificada i a reconduir els atacs contra Sánchez.
6: Gràcies. El president del govern continua negant rotundament haver donat cap ordre a la trama i assegura estar decebut i preocupat després de conèixer les últimes informacions sobre les reunions entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Sánchez insisteix que desconeixia les actuacions de l'exmilitant socialista.
8: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
6: Un dels barons més crítics del partit, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, admet que és possible que Sánchez no estigués al corrent del que passava i apunta la necessitat de presentar una querella contra les persones que van fer servir en va el nom del partit.
9: Por responsabilidad, creo que es obligado que se querelle la organización con quienes en nombre del PSOE, malamente, y no lo dudo, han abusado de nuestra confianza y han supuestamente cometido delitos.
6: Des de l'oposició, el Partit Popular creu que és impossible que Sánchez no sapigués res. Mantenen que la trama es va finançar amb fons al PSOE i que la van executar militants al partit. Miguel Tellado és el secretari general dels Populars.
4: El cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
6: A Màlaga investiguen com a possible crim masclista l'assassinat de la Vicky, una dona de 51 anys que ha aparegut morta aquest matí juntament amb el seu marit i presumpte agressor de 56, tots dos per arma de foc. Les primeres investigacions assenyalen que l'home hauria assassinat la seva dona presumptament i després s'hauria suïcidat amb la mateixa arma. Pedro Fernández és el delegat del govern a Andalusia.
10: Sí, se está analizando como un posible caso de violencia de género. La delegación del gobierno contra la violencia de género así ha iniciado ya el procedimiento que corresponde protocolariamente hablando. No consta que hubiese antecedentes en el sistema de Biogen ni como pareja ni por separado por parte del varón.
6: No existien, com sentíem, denúncies prèvies. La parella tenia dos fills i tres nets. En recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Són gratuïts i no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I de l'exterior, l'OMS ha anunciat un pla milionari per fer front al brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. Eloi Sadurní, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Organització Mundial de la Salut ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros conjuntament amb els centres africans pel control i la prevenció de malalties per fer front al brot d'Ebola.
12: At $518 million, that figure represents the combined effort of Africa CDC.
11: Ho ha explicat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, qui ha assegurat que després de visitar la zona afectada considera que el brot es pot contenir amb el suport a les comunitats locals. El programa s'implementarà entre els mesos de juny i novembre amb l'objectiu de combatre l'epidèmia a la República Democràtica del Congo i als països veïns. Fins ara, aquesta crisi sanitària ha deixat 63 morts i 379 casos d'Ebola.
6: Gràcies. I pel que fa al temps, a casa nostra disminuiran aquesta tarda encara més els núvols i només s'espera la presència d'algun ruixat aïllat. Les temperatures han baixat notablement amb màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona i 23 a Girona. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
13: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
5: Sota sospita. Amb Laura González.
14: Dissabte i diumenge de 12 a 2 quarts de 2.
15: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
16: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
15: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
17: Idees que cremen. No sé si m'explico.
15: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
5: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat quan passen 6 minuts de les 4 de la tarda en els dies previs a l'arribada del Papa Lleó XIV. Ràdio Televisió Espanyola posa en marxa un dispositiu excepcional per seguir la visita del Papa a Espanya amb una cobertura especial que s'estendrà des del 6 de juny, demà mateix, fins al dia 12. La corporació oferirà connexions en directe i programació específica a la 1, al Canal 24 Hores, a la 2CAT, a RTV Play, a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, i amb seguiment dels actes previstos a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries. I a més de la cobertura informativa, Ràdio Televisió Espanyola col·laborarà en la producció del senyal institucional de la visita i en l'adaptació del senyal pels mitjans internacionals acreditats. Aquest desplegament mobilitza uns 660 professionals i una infraestructura tècnica de gran dimensió. 17 unitats mòbils, 5 estudis de producció, càmera car, helicòpter, moto, drons també, i prop de 170 càmeres connectades mitjançant més de 100 quilòmetres de cablejat. La corporació Ràdio Televisió Espanyola considera aquesta operació una de les cobertures especials més ambicioses que ha organitzat en la seva història, amb l'objectiu de garantir una retransmissió completa i simultània dels principals actes del viatge papal. El dia que té Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha.
0: Déu-n'hi-do els dies que ens esperen per davant. Carolina Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda, com estem?
0: Molt bé, com ha anat la setmana?
2: La setmana televisivament, bé, bé, ha anat bé, ha anat bé. Ja no me recordo. Tu saps jo que estic perdent memòria, per tant, mira, vaig a explicar-te dos notícies que m'acabe d'enterar, que m'agraden molt, que Rigoberta Bandini serà
0: sí.
2: mare per segona vegada.
0: Oh, molt bé, enhorabona.
2: Molt bé, enhorabona.
1: Ho va anunciar, a més, ahir en un concert, sí, en un concert a Madrid i va dir que sapigueu que en aquest concert no estic sola.
0: Sí, senyor.
2: Sí, perquè hi havia rumorets, no? Perquè ha fet una publicitat, se li marcava una mica de panxeta i ahir és veritat que no ho podia amagar, però clar, fa de mal dir, no? Que tens panxa i tal, però ella
1: ja no
2: ho va dir sobretot
1: si
2: perquè s'ofegava a l'hora de cantar, diu, mira, vaig a seure, no puc més,
0: no
2: estic cansada i és que no estic sola en aquest tal. I després ja parlarem de tele, perquè Gonzalo Miró, en Televisió Espanyola, en Ràdio Televisió Espanyola, s'estrenarà com a presentador en solitari en un programa que es dirà La Cena de los Idiotas. M'han dit que Aymar Bretos està supercontent.
0: Sí, jo també he pensat en ell, eh? De seguida que ho he vist i he dit...
2: Que feia un podcast, sí, que bé. Es deia així més o menys.
0: Però aquests dies l'atenció mediàtica està centrada a la visita del Papa a Espanya, i no només això, perquè dijous que ve comença el Mundial amb programació especial també de Televisió Espanyola, Teledeporte, Ràdio Nacional, la 2CAT. Ens acompanya per això Carles González. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Director adjunt d'Esports i director de Teledeporte. Està tot a punt, Carles?
3: Sí, està tot a punt. La veritat és que tots aquests operatius porten molta feina prèvia i un cop ho tens ja tan a prop, el que tens és ganes de que comenci
0: que
3: està, i que tot funcioni.
0: Que arrenqui, sí, sí. Que arrenqui tot. Mm. Bé, el Mundial comença dijous.
1: Efectivament, dijous 11 comença el Mundial i demà arriba el Papa Lleó XIV a Madrid. El pontífex arribarà a Barcelona, per si algú no ho sabia, el dimarts dia 9 i ho farà amb una agenda frenètica.
4: El Papa trepitjarà Barcelona el dimarts 9 de juny al migdia. Arribarà en avió a l'aeroport del Prat. Una intensa agenda el portarà directament a la catedral de Barcelona o farà un discurs durant la missa. Al vespre assistirà a una
1: tranquil·la. Ja ho estan sentint? El Papa li esperen uns dies amb una agenda frenètica i molt atapeïda, però aquí a Ràdio 4 ho podran seguir minut a minut sense presses i en directe, perquè els hem preparat una programació especial.
0: I ens explica tots els detalls la directora de Ràdio Nacional a Catalunya i Ràdio 4, Sònia Urbano. Molt bona tarda, Sònia.
5: Bona tarda, Samantha. Bona tarda a tots. Natàlia, Carolina, Carles.
6: Bona tarda.
5: Esteu escoltant en primícia una de les músiques, de les sintonies que ens acompanyarà a partir de la setmana vinent en els programes especials, en aquesta cobertura que farem de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: Perquè efectivament Ràdio 4 ha preparat un dispositiu especial amb connexions en directe des de tots els punts d'interès, també programes especials. Ahir a la presentació de la programació especial de Ràdio Televisió Espanyola, Sònia, explicaves que farem un viatge sonor perquè la força de la paraula serà més important que mai.
5: Jo crec que sí, perquè són aquelles cobertures amb les que tothom té moltes ganes de veure les imatges, però és que a la ràdio vivim d'una manera diferent. I aquest tipus de cobertures són les que donen l'essència, o tornem a l'essència de la ràdio, perquè copsar els sons de l'interior de basíliques, d'esglésies, al carrer, mentre la gent està seguint el papamòbil, quan arriba la catedral i el reben, són És una altra vegada que la ràdio pugui recuperar l'estar al carrer constantment durant 48 hores copsant el so, i jo crec que és un viatge sonor que farem molt interessant aquests dies.
0: I anem pam a pam. Dimarts, dia 9, l'informatiu edició migdia s'emetrà a 2:45 de la tarda des de l'estudi mòbil al costat de plaça Espanya, i a partir de les 7 el programa El Pla B de Toni Marín farà un programa especial que comptarà amb la narració des de l'Estadi Olímpic amb José María Rubí i Quim Esteban.
5: Amb José María Rubí i Quim Esteban des de l'interior, i òbviament la resta de serveis informatius estaran doncs als voltants per poder copsar l'ambient, i aquest especial diguem-ne tindrà 3 hores de durada aproximadament, perquè la missa de la vigília sabem que tindrà més o menys, acabarà cap a 9:45, i serà fins a les 10 de la nit, i podrem durant aquesta retransmissió doncs seguir en directe les paraules del Sant Pare i interpretar-les, que també és molt important. No només el que diu, sinó què significa el que diu, no? Llavors hi hauran experts, experts en litúrgia, en geopolítica, comptarem amb persones que ens donaran una vessant molt interessant, i que podran analitzar les paraules del Sant Pare des de moltes òptiques, no?
1: Nosaltres el que farem, Sònia, a l'entrellat, a les 4 de la tarda arrencarem amb aquelles persones que han estat treballant darrere d'aquesta litúrgia. Parlarem amb el presentador de l'acte, amb el director de l'operativa, per saber també com tot aquell muntatge espectacular que gaudiran en directe 40.000 persones des de l'Estadi Olímpic. Per tant, l'especial comença a les 7 amb el Toni Marín, però aquí a l'entrellat ja començarem a calentar motors i també anirem connectant amb l'exterior de l'estadi.
5: Si no pararem, si es cansaran els oients de nosaltres. No, que ho farem molt divertit.
1: Sí, home,
5: però
1: sí.
5: Des de l'informatiu migdia, amb vosaltres a l'entrellat i després al Pla B, i l'endemà tornem a començar, i òbviament, doncs, al matí de Ràdio 4 viurem en directe l'arribada del Papa, perquè arriba al Prat a les 12:25, no? Del matí. Per tant, estarem esquitxant tota la programació, òbviament.
0: Un seguiment exhaustiu, eh?
5: Sí, sí.
0: Dimecres, l'informatiu edició migdia s'emetrà des de la Sagrada Família. L'entrellat acabarà una hora abans, perquè a partir de les 6 de la tarda i fins a mitjanit començarà un programa especial conduït pels nostres companys Toni Marín i Sílvia Tarragona per narrar aquesta arribada de les autoritats a la Basílica, la missa, la consagració de la Torre de Jesús Cris, un programa que acabarà amb aquesta taula també d'anàlisi que comentava la nostra directora del que ha deixat la visita del Pontífex.
5: Sí, sí, efectivament, és potser el programa més llarg que farem, perquè són 6 hores en directe, i estarem doncs des del moment en què arriben les autoritats, que també és el mateix moment en el que el Pontífex sortirà de la plaça Cinc d'Oros de la Diagonal en Passeig de Gràcia per fer tot el viatge en el Papa Mòbil fins a la Sagrada Família. I, òbviament, narrarem la missa i l'espectacle posterior, que la veritat és que promet molt. Hem pogut veure algunes coses, ens han ensenyat algun, que no podem dir res, però un esbós, i la veritat és que serà meravellós.
1: Això és molt interessant, eh? Com una visita també es prepara amb els mitjans de comunicació.
5: Home, i a més us he de dir que, de debò, o sigui, tota la tasca que farem els informadors és molt important. Com sempre, ja sabeu que això és un equip, eh? Vull dir, productors, administració, és a dir, som un equip molt gran. Però en aquest cas, a l'esforç tècnic, us he de dir que és impressionant, perquè heu de pensar que, clar, hi ha inhibidors de freqüències. Això significa que pels mitjans actuals i normals que utilitzem cada dia, aquests aparells que els diem nosaltres els Quantum, i a través de telèfons mòbils, tot això no funcionarà. És a dir, que muntar tècnicament, assegurar que tècnicament podrem connectar des de tots els llocs on està el Papa, està sent una feina ingent pels nostres companys, als que vull felicitar moltíssim, a tots els companys de Ràdio Televisió Espanyola que estan fent aquesta feina, de debò.
0: Efectivament, una feina molt, molt, molt exhaustiva, i recordem, tots els programes de Ràdio 4 tindran contingut, entrevistes relacionades amb la visita del Papa. Sònia Urbano, gràcies.
5: A vosaltres.
0: Ànims.
5: El millor el tenim pel davant.
0: Efectivament, efectivament.
5: Amb ganes, ja, com deia el Carles, moltes ganes que arribi ja.
0: Una setmana intensa.
1: I que passi.
5: I que passi. Que arribi i que passi i vagi tot bé.
0: Gràcies, que vagi
5: a
0: molt
5: vosaltres.
0: Bé.
5: A vosaltres.
0: Doncs una visita que també podran seguir a través de la 2CAT. En podem parlar amb Oriol Nolis, director de la 2CAT. Oriol, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: La televisió també bolcada, eh? Tota la programació, els magazins de la 2CAT, des del Cafè d'Idees, el Segon Cafè, l'Altaveu al Pati, l'Altaveu al Vespre, i els serveis informatius de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya seguiran aquesta visita del Papa Lleó XIV, oi?
6: Exactament, i a més tindrem la retransmissió de l'acte de la vigília a l'Estadi Olímpic, la farà el Crisol Tuà, i tindrem també un programa especial l'endemà des de la Sagrada Família per explicar com anirà tota la missa i la benedicció de la Torre de Jesús que farà el Papa ja, diguéssim, quan es faci de nit. El desplegament és immens, com deia la Sònia abans, però crec que una de les coses més importants que hem de dir és que la gent entengui el perquè d'aquest desplegament, i és perquè l'interès informatiu d'una visita d'aquesta magnitud és molt gran, no només perquè feia 15 anys que no venia, 16, que no venia un Papa a Barcelona, l'última vegada va ser 2010, sinó pel que ve a fer. És a dir, hi haurà molts discursos, uns 12, em sembla, durant els 6 dies que està a Espanya, caldrà escoltar-lo, interpretar-lo, però després pensem que la Sagrada Família fa 144 anys que s'està construint. Mm. 144 anys. I encara que no està acabada, la benedicció de la Torre de Jesús és un element, potser el més important, perquè és el que ja converteix el temple en l'església més alta del món. Llavors, hi ha tot un simbolisme al voltant del que ve a fer el Papa, que recordem que coincideix amb el centenari, el dia 10 de juny, és el centenari de la mort de Gaudí. Llavors, tot això té un interès informatiu molt gran, que és el que justifica tot el desplegament informatiu que hem posat en marxa per explicar el que passi durant aquests dos dies a Barcelona. Mm.
0: Oriol, a més, en el teu cas, no només coordines el dispositiu de la 2CAT, també seràs una de les cares de l'operatiu. El dimecres a 5:45 seràs l'encarregat, al costat de la companya Cristina Villanueva, de presentar un programa amb connexions en directe que seguirà aquest recorregut del Papa Mòbil, i estareu a més acompanyats per experts per aprofundir en la figura del Papa i de la seva visita a Catalunya. Qui us acompanyarà?
6: Doncs tindrem perfils, alguns vinculats a l'Església, però d'altres més vinculats, per exemple, al món de la, com et deia, de l'arquitectura, per entendre la importància. Pensa que la Sagrada Família és una Bíblia, diuen que és una Bíblia de pedra, perquè està, miris on miris, hi ha alguna cosa vinculada amb la Bíblia o amb els evangelis que et permet entendre, i aquesta era la vocació i la intenció que tenia Gaudí. Gaudí deia, tenia molt clar que la societat s'aniria secularitzant i que, per tant, era molt important que hi hagués un temple que només mirant-lo poguessis entendre coses que ja estan escrites en la Bíblia. Llavors, tot això ho explicarem amb gent que en sap més que nosaltres, i interpretarem també els gestos i les paraules que puguem escoltar durant la tarda del dia 10 de juny. Mm.
0: Els encarregats de narrar la missa de la Sagrada Família seran Crisol Tuà i Anna Soler, arquitecta i presentadora del Fonamentals, oi?
6: Exactament.
0: I a més, a tu també et podrem veure dimarts per la 1 i pel canal 24 hores a partir de les 8 del vespre durant la vigília, des de l'Estadi Olímpic, amb la Cristina Villanueva.
6: Sí, serem aproximadament cap a 7:45, començarem l'especial, cap a 7:45 està previst que arribi el Papa a l'Estadi Olímpic, en el que serà segurament l'acte més multitudinari que tindrà a Barcelona. Està previst que hi hagi unes 40.000 persones a l'estadi. També serà un moment, els organitzadors l'han plantejat com una mena de preparació per l'acte de l'endemà a la Sagrada Família, i caldrà veure també tot el que passi en allà. Hi haurà actuacions musicals entre les 6 i 7:45, però, com dic, caldrà estar atents als gestos, a les paraules, per interpretar i explicar bé tot el que passi durant la tarda del dia 9.
0: Déu-n'hi-do, Com s'encara una programació d'aquesta magnitud, Oriol?
6: Doncs, a veure, amb molta responsabilitat. No diré com deien... Sí que aquests dies escolto molt això que deia la Sònia, no? De que passi, però també gaudim-ho, perquè jo crec que estem a les portes d'una cosa que passa poques vegades, que és important per la ciutat, i crec que poder-la viure i poder-la explicar i poder demostrar per quin és el paper que hem de fer la ràdio i televisió pública davant de moments d'aquesta transcendència, doncs és una responsabilitat, però també jo crec que ho hem de gaudir perquè passa poques vegades. Per tant, cansats, perquè estem cansats perquè estem tenint molta feina, però alhora també és un privilegi poder explicar el que passarà aquests dies a Barcelona.
0: Efectivament. Bé, i per si això era poc, dijous, el dia que marxi el Papa cap a les Canàries, comença un altre esdeveniment d'impacte internacional, el Mundial. Let's go. I un Mundial històric, eh? 3 països anfitrions, 48 seleccions participants, 104 partits en total, i per primera vegada es podran veure els partits en català a la 2CAT, Oriol.
6: Sí, és una cosa que no havia passat mai, que hem treballat molt, també amb el Carles, que el teniu aquí a l'estudi, per poder fer... Podeu oferir no només les retransmissions en català, sinó en molts casos un programa previ que ens servirà per escalfar l'ambient, per explicar tota l'actualitat, tot el que s'hi ha donat de si al Mundial durant aquell dia o durant en català. I jo crec que per primera vegada poder dir que farem la retransmissió dels partits del Mundial en català, només això jo crec que ja és també una fita molt, molt, molt important pels espectadors de la televisió en català i els amants del futbol. Pensa que el Mundial té molts seguidors, no només entre els aficionats del futbol, sinó gent que a vegades no veu o no li interessa el futbol de la Lliga o de la Copa, etc. En el cas del Mundial, desperta un interès molt sí, curiós sí. I que el veus molt cada 4 anys.
0: Totalment. Carles, quins partits s'emetran a la 2CAT?
3: Bé, la 2CAT oferirà els mateixos partits d'elecció de la U, que serà el partit més destacat de la jornada, prioritzant sobretot horaris, perquè, clar, et pot enganxar un partit del Brasil a les 4 de matinada i això, doncs, no és el que volíem, no? Volíem partits que la gent segueix i que interessen. Llavors, la 2CAT jo crec que ha fet un esforç molt interessant, que és fer una transmissió molt alternativa a la que farà la U. És a dir, la U farà la seva transmissió més convencional, més tècnica, més tal, i crec que la 2CAT ha afegit uns elements, l'Oriol ara us pot donar algun detall més, que barregen el partit amb un punt d'entreteniment. Uh-huh. I crec que això complementa, en general, una bona oferta del grup.
0: Explica'ns, Oriol, exactament, aquest punt d'entreteniment.
6: Sí, sí. Sí, tindrà, és a dir, òbviament hi haurà la narració esportiva, però també pensa que estarà el Sergi Mas, estarà l'Edu Mutante, hi haurà altres persones que ajudaran a que aquella transmissió, a més de ser en català, sigui una retransmissió una mica diferent, una mica la convertirem una mica en un espectacle televisiu. Uh-huh. De manera que no sigui exactament la retransmissió canònica d'un partit de futbol. Hem intentat el que mirem de fer sempre a la ràdio i a la tele, no? Que és singularitzar-nos, oferir alguna cosa que no estigués fent ningú i que creiem que interessarà i que agradarà al públic que vol veure el Mundial.
1: Una vessant més d'entreteniment que estarà capitanejada per la grandiosa Gemma Nierga.
6: Exactament, la Gemma Nierga estarà al capdavant d'aquest programa previ que escalfarà una miqueta l'ambient del partit. Després estaran els narradors fent l'Albert Font, per exemple, que serà un dels narradors, estarà fent la part més estrictament esportiva durant el partit, però volem que sigui una cosa coral. Tindrem convidats a cada programa, convidats diferents que intentarem que tinguin algun vincle amb el partit que s'està a punt de narrar, de manera que hi pugui haver sorpreses en aquesta prèvia del partit.
0: Clar, ara ho deia, Oriol Nolis, doncs comptarem amb les narracions dels periodistes de Ràdio Televisió Espanyola, Joan Carles García, Albert Font, comentaris tècnics de dos exfutbolistes, Olga García, Lluís Carreras. Carles, aquesta casa que destaca pels seus grans professionals, què implica pels periodistes esportius, per l'equip, cobrir un acte com aquest?
3: Home, doncs és un dels somnis, no? És participar d'operatius així, com poden ser uns Jocs Olímpics, uns europeus o uns mundials, i els recordes per tota la vida. Aquest any era el Mundial més difícil, perquè és el més llarg, perquè és el de més seleccions, perquè a part té 4 fusos horaris, si comptem també el nostre, i això obliga a un treball de preparació que és molt important. Mm. Molta gent treballarà allà, però molta gent treballarà aquí, a Sant Cugat i també a Madrid. I al final el que farem és completar una programació que, per exemple, distribuïda per 3 cadenes, a banda de la 2CAT tindrem la U amb tot el gruix dels partits que aniran a l'hora premium, per entendre'ns, i després Teledeporte. Teledeporte està des de les 12 del matí fins que 2 hores després de que acabi el partit del directe, que això hi ha dies que estarem parlant de la 1 de matinada i altres que podem estar parlant de les 4 de matinada. Espanya, penseu que juga el seu últim partit, que esperem que no sigui decisiu, però podria arribar a ser-ho, juga a les 2, acaba a les 4 i el post ens portarà fins a les 5 o així. Mm. És a dir, hi ha molta gent implicada.
0: Quants és un professionals repte... hi ha treballant, sí, en aquest dispositiu?
3: Pues més de 200. Més de 200. Tenint en compte que ja desplaçats no seran molts, són 40, molt ben coordinats, i en total, sumant Madrid i Sant Cugat, superarem els 200.
0: I quants mesos fa que treballeu amb això?
3: A veure, d'una manera molt intensa estarem en 4 mesos, però, clar, tots els preparatius anteriors a això, pensa que ja la negociació dels drets ja és un, un treball molt dur. I aquest any, a més, vam aconseguir l'acord pels drets que fos nostre, no ser sublicenciants dels drets d'una altra cadena. Aquí ho hem fet al revés, hem acordat els drets i després hem sigut capaços de ser nosaltres els que hem llicenciat a un segon operador part dels partits en obert. I la cosa nova és que, finalment, i això us ho explicava abans d'entrar, és nou, que tindrem amplíssims resums de tots els partits. Mm-hmm. O sigui, ja no és només el nostre partit i resums breus, sinó que seran amplíssims resums de tots els partits. I això és nou, i per tant avui ha tocat fer una ampliació, una versió 7 o 8 de l'operatiu.
0: Molt bé. Va, mullem-nos. Espanya, gran favorita, no?, per aquest Mundial.
1: Una de les grans, mira.
3: Una de les grans, sí, perquè...
1: El Carles sempre prudent, com ha de ser.
3: Et diré que és una de les dels anys que el Mundial té més favorits. Té Espanya, però pot tenir també França, pot tenir Anglaterra, és dels anys que arriba més forta, Brasil i Argentina, per suposat, i després sempre hi ha alguna sorpresa, que jo tinc la meva.
1: I aquest any... Ah, sí, quina
0: seria la
3: meva? La meva és Marroc.
0: Sí?
3: Marroc fa...
0: Home, va arribar molt lluny, l'últim Mundial.
3: Sí, l'últim Mundial va estar semifinalista, i penseu que, com serà coorganitzadora, juntament amb Espanya i Portugal, del Mundial de l'any 30, que és el següent aquest, està invertint molt en tècnics, en preparació. Les seleccions inferiors de sub-18 estan fent boníssims resultats.
1: Uh-huh. Ara ens explicaves tot l'operatiu que heu estat treballant tan intensament durant tants mesos. De cara al Mundial del 2030, serà cap aquest i a posar-se amb l'altre?
3: Gairebé. La cap d'esports nostra, que era Rosana Romero, ja està anant a unes reunions interministerials per preparar, i són unes reunions que es fan, evidentment, amb el Ministeri que inclou esports, però també interior, tots els implicats, i també hi ha una part de mitjans que, des del seu coneixement i assessorament, aporten idees i propostes. Ja. És a dir, que ja crec que en porten 3 o 4 reunions d'aquestes, és a dir, podem estar parlant que ja fa uns 8-10 mesos que s'està començant a mirar.
0: Déu-n'hi-do, Sònia, per sort la visita al Papa és una, No és cada 4 anys, com un Mundial.
5: Com deia l'Oriol ara, l'última va ser ja fa...
3: Eren petits, 2006,
5: val? Vull dir que, ostres, que ens dona una miqueta de respir, però també m'agradaria dir-vos una cosa, que és que ara el Carles ho comentava i és molt important. Per exemple, amb la cobertura del Papa, tota la senyal internacional de la Basílica de la Sagrada Família és de Radio Televisió Espanyola. És a dir, que això també és un esforç brutal. En total són 660 persones de tota RTV treballant amb això. I nosaltres aquí a Catalunya, a Ràdio 4 ja hem parlat de quina seria la cobertura, però és que els serveis informatius de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya faran la cobertura, i tècnics, òbviament, tots els serveis tècnics, també per Ràdio 1 i Ràdio 5 i Ràdio Exterior d'Espanya. Mm. I, de fet, Ràdio Nacional ve aquí amb l'estudi mòbil també a fer els informatius 24 hores amb la Rosa Maria Molló, tant el dia 9 com el dia... tant el dia 10 com el dia 11. Vull dir que estem parlant de xifres molt grans.
0: Un gran esforç, una feina detallada i exhaustiva de tot l'equip de Ràdio Televisió Espanyola, que de ben segur serà d'admirar. Oriol Nolis, director de la 2CAT, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Carles González, director adjunt d'Esports i director de Teledeporte, gràcies també. Sort. Gràcies. Sònia Urbano, directora de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional de Catalunya, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I ara sí, Carolina Ferrer, repassem la setmana televisiva,
2: Si ara parlem... sí que sí, i no deixem de parlar del Papa.
0: És que no es pot.
2: Clar, perquè el programa de la Laura Rosel, el No se n'ha parlat prou, en van parlar, i molt. Estava allà la Sor Lucía Caram, i estava Xavier Pérez Esquerdo, que serà presentador,
1: sí,
2: de l'acte de la Papa de dimarts a l'Estadi Olímpic. Escoltem-lo.
8: a vegades que jo acompanyo la meva iaia a missa, a la missa de la seva mare i tal, mm-hmm. tu entres allà en aquest context d'una hora que t'estan explicant de la fe i tal, no sé què, s'acaba i et passa una nena amb el cistell a que li dongui 5 euros, saps?
9: Perquè aquelles instal·lacions no són gratuïtes, el llum, el ventilador, l'aire condicionat...
8: Clar, però és que la gent que està allà
9: el
8: precisament...
9: El pa, el vi...
8: No sóc jo l'encarregada de dir com s'ha de subvencionar tot això,
9: i hi ha
8: gent que és la seva feina, però hi ha un punt de que, precisament abans que parlàvem de la gent pobra, qui més creu és qui més té necessitat. Llavors, vulguis o no, que tu acabis la missa i hagis de fer un donatiu, hi ha un punt que per mi ho refreda molt.
9: No hagis, és que no és la paraula, hagis de... No és cap obligació.
10: De fet, si tu agafessis el producte interior brut de l'estat del Vaticà, podries mantenir durant 150 anys totes les esglésies del món sense un donatiu.
11: Jo crec que són els fidels els que han de mantenir la pròpia religió i que haurien de ser l'almoina que cadascú dona per mantenir la religió. L'Església no té tants diners com sembla. Si nosaltres ens posem a veure la quantitat d'obra social, de treball amb els més pobres que s'està fent a cost zero per la butxaca dels estats, jo mateix, nosaltres som una fundació molt petita i estem fent el corredor humanitari número 44 i l'hem fet amb donatius i no amb subvencions de ningú.
0: Que interessant,
2: bueno, eh? Sí, ho podríem discutir, no? Això que la Iglesia no té tants diners. És veritat que té molt de patrimoni, no?
0: I falta ser, líquid.
2: Li falta liquidesa, li falta caix. Li falten moltes altres coses.
1: Escolta, caix no ho sé, però roba li ha faltat a Elena Álvarez.
0: Sí.
1: Que ha fet una reivindicació superpotent al cielo con ella.
2: Super, super. Perquè la roba és que no té gènere. Escoltem total. El seu monòleg.
12: Estoy harta y a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa. Y si es lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas. No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre. Y digo, perdón, por llevar traje y una corbata, cariño, ir de traje no me hace ir de hombre, igual que una Biblia en la mano de Dani Alves no le convierte en un santo, ¿sabes? Claro, aparte que en este juego nosotras vamos a perder siempre, te digo yo que vengo en vestido y falda, y si la llevo muy larga voy de monja, si la llevo muy corta voy muy fresca y me estoy cosificando, si voy de negro voy sosa, si voy de rosa voy infantil, si voy de leopardo, puta, o sea, que soy santo, puto.
2: Tal cual, ¿eh?
1: Genial.
2: Tal qual. Es va treure la roba, el que passa és que ho van com codificar, pixelar, no? Hagués estat bé que es quedés amb sostén i ja està, no? O amb faixeta. Se recordeu amb Sílvia Abril, amb Andreu Buenafuente, aquella
0: sí.
2: Goya, aquella gala d'esgoya que es van quedar com això,
0: mig despullats.
2: Interior.
0: Sí, senyora.
2: Però bé, sempre estan bé els monòlegs de l'Elena Álvarez, tan reivindicatius, i és que és veritat, poses el que et poses, sempre et criticaran, no?
0: No,
2: ja està bé, no es cosifica, no es fica amb el pes, amb el físic de les persones i tampoc amb la roba. I que cadascú vagi com vulgui.
1: Està claríssim.
0: Efectivament.
1: Qui també ha visitat el programa El Cielo con ella és la directora de cinema, Isabel Cuixet, que ha parlat dels retocs estètics en el món del cinema, concretament els retocs estètics de les actrius.
13: ¿Tú qué piensas como directora cuando haces un casting y ves actrices increíbles que no pueden mover la cara?
14: Que no las cojo. A mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta la imperfección, a mí me gusta un rostro, ¿sabes? Un rostro como real, alguien pues asimétrico. La primera vez que yo vi a Rosy de Palma, me quedé embobada, pensé, esto es una cara que quiero fotografiar. Para mí esa belleza de lo asimétrico es brutal. Yo quiero pues caras que yo pueda vehicular pues expresiones y sensaciones y emociones reales. O sea, Nicole Kidman, no. Mal. No vamos a ver. Están todas las caras iguales. Porque las caras pueden ser guapas, feas, menos tal. Pero hay una armonía en el rostro que cuando tú le haces cosas, lo rompes. Tú no estás preparado para mirar esa cara. No sabes dónde mirar. Y todo esto, además, ¿para qué? Porque en realidad, vamos a ver, o sea, una actriz que se hace todo esto, que no le van a dar un papel de una de 30.
13: Bueno, es que es verdad que durante una época pasaban estas cosas que eran tremebundas también, de que te ponían de madre a una actriz con 40 y que el hijo tenía 35. Y no era Angelina Jolie.
0: Pero eso continúa pasant.
2: Mira, vaig veure l'altre dia una pel·lícula que es diu Cowgirl.
0: Sí,
2: n'hem parlat aquí. Per el Pep Moner, sí. I una actriu valenciana que ara no em sortirà
0: Isabel...
2: el nom i tal. però, vull dir, tenen una relació i són un home i una dona de la mateixa edat. Inclús ella sembla, amb la mateixa edat, que sol passar, una mica més gran. No passa res, pot ser. I és molt bonic veure-ho al cine, també.
0: Isabel Rocati.
2: Isabel Rocati, boníssima, sí. Boníssima. I la pel·lícula molt, molt recomanable i, a més, està
0: molt
2: rodada per Morella, per els ports.
0: Morella. Molt xula, sí, senyora, molt xulíssima. Sí, senyora.
2: I el que diu Isabel Coixet és cert. A més, posa també un exemple en el programa de Nara Álvarez que li van proposar dirigir One Million Dollar Baby i ella va dir que no, perquè volien que la protagonitzés
5: Sandra Bullock.
2: Després la va dirigir
5: Clint Eastwood.
2: Menys mal que tenim.
0: I qui la va protagonitzar?
2: I Clint Eastwood va dir que tampoc volia Sandra Bullock.
5: La Coixet no es va atrevir a dir que no volia la Bullock.
2: Exacte. Però
5: ostres, jo reconec, i la setmana passada ho parlàvem amb la Mercedes Milà, ostres, reivindicar l'arruga, tal qual, però quan tens una càmera a 2 centímetres del nas, que et veus l'arruga, que et veus amb no sé què, però jo entenc que acabis caient en posar-te una mica d'àcid, una mica
2: però
5: de botox,
2: no és culpa
5: una mica
2: de... No, o sigui, no, segurament no. Tu et veus l'arruga i te la veus malament,
5: la
2: però per
5: estètica,
2: el sistema, per la pressió estètica, perquè els directors prefereixen a actrius més joves, però si es normalitzés, com hem posat l'exemple este de Cowgirl, que una dona amb 60 anys pot fer de dona de 60 anys perfectament i tinguessin més papers al cinema, no passaria res.
0: No passaria.
2: Segurament no s'operaria tant. Jo amb la Nicole Kidman em passa que m'agrada molt ella i fins i tot així operada, mira, me la miro. Però l'acme, Meg Ryan, que també s'ha posat una cara estranyíssima, que no és ella i que no la trobes per enlloc, no puc, no me la crec.
0: Jo crec que això són retocs ja mal fets.
2: Sí,
0: quan es perd la naturalitat, ja és

0: anar doc al,
1: al
0: tema del Papa.
1: A la visita de l'actualitat, va, sentim-lo.
2: Metido en la piel de un sacerdote pederasta, cuando piensas en los personajes reales en los que se ha basado, ¿qué sentimientos te genera?
3: No sé si existe atrocidad mayor. Es una de tantas violencias históricas y heredadas que afortunadamente en la última década o década y media, gracias a informaciones publicadas en medios de comunicación, está empezando a haber algo de luz en lo que todavía sigue siendo un territorio muy oscuro de la Iglesia.
0: Precisament la pel·lícula es diu La Luz.
1: Sí, no? Sí. En parlarem, abastament, sí, amb Alberto San Juan. Val, a partir doncs, si de 6:15 de la tarda.
0: Ja ho explicarà ell, però diu que no és casualitat, no? La visita del Papa amb l'estrena
1: no,
0: avui d'aquesta pel·lícula.
1: Vull dir,
0: ho han fet coincidir perquè, clar, se'n parla molt de l'Església en general, del Papa en particular, i de com l'Església no acaba, no? No acaba de fer net i d'acusar
1: els seus papis. Sí, costa, costa. Novetats a la graella de Televisió Espanyola, Carolina.
0: Mira, ja hem avançat, lo del Gonzalo Miró, sí. Val, que tindrà aquest programa que es dirà La cena de los idiotas, que està basada en una obra de teatre, que està basada en un llibre, no? Que serà, pues, això, un sopar amb
4: i
0: famosos.
4: I una pel·lícula, també.
0: Sí, també. Amb famosos sopant i xerrant de la vida, no? Ja ho va fer Bertín Osborne i tants altres programes, però clar, ho fa Gonzalo Miró i d'aquesta mena. I dèiem que això, que Aymar Bretos estarà pujant-se per les parets.
1: És el mateix nom,
0: és el mateix,
1: fins i tot.
0: La cena de los idiotes, perquè suposo que els drets o alguna cosa
4: no
0: que deu de tindre Televisió
4: però
0: Espanyola o la
4: està
0: productora.
4: Molt content perquè ara la sé, anirà per l'oi per oi.
1: No sé si li donarà temps de continuar fent...
0: No, ja ha dit que no, ja que està, el podcast no el farà. Clar. El que no sé si farà és el programa de la Sexta, que ha començat fa un parell de mesos.
1: Cert.
0: I no sé si ho podrà compaginar, perquè els matins, no? I sobretot de la SER...
1: Quan dormirà?
0: Quan dormirà? Pues 4 o 5 hores solen dormir aquestes persones que es peguen aquestes matinades.
4: Això no és saludable, eh?
1: No.
0: Heu fet els matins alguna vegada? De ràdio, de tele?
4: Sí. Mira, jo la temporada passada em llevava 3:45.
0: Jo vaig fer els matins també a Telecinco quan això va marxar la Teresa Campos, Antena 3, i mentre venien a Rosa, i també matina, jo què sé, o sigui, també eren com les 5 de la matinada, bé, una cosa així.
1: Sí, sí, durillo.
0: I després vas tot el dia com baldat,
4: és
0: no?
4: És terrible.
0: L'acabes acostumant, però...
1: No, arriba no divendres, vida, arribes no a divendres vida. Arrossegada. El dijous estàs ja...
0: Clar, perquè has d'anar a dormir, jo què sé, a les 9 o a les 10, tot
1: que no
0: això,
1: hi vas
0: i
1: mai.
0: Si no tens fills, i si no tens tal, si no tens vida,
1: òbviament.
0: No? Si no tens vida. Que fuerte.
1: Qui
0: una altra
1: és?
0: Estrena. Bueno, Manu Sánchez, aquest còmic, comunicador, andalús, farà un programa a Televisió Espanyola que es dirà El perro andaluz, i juga amb el perro andaluz Pedro... ¿vale? Perquè ell és Manu Sánchez, ¿vale? Pedro Sánchez.
1: És el perro Sánchez.
0: Sí, exacte. Anem a escoltar la promo que ha fet d'aquest programa i si a hores d'ara li convé tant explotar aquest nom de Pedro Sánchez com estan les coses, però...
5: Miren dónde estoy. Me he venido delante del verde, delante del follaje, que es donde he aprendido que últimamente se dan las declaraciones gordas, las históricas, las importantes de este país, porque quiero lanzar un mensaje a la nación. Ahora más que nunca, Sánchez presidente. Sánchez, Manu Sánchez, quiero decir yo, este que os habla. Y presidente del prime time, de la tele, de la 1, de aquí, de la nuestra. Vamos a ver. Yo estoy en plena campaña electoral, estoy en Dos Hermanas, que es de donde se empiezan las campañas electorales que acaban en buen puerto, para deciros que sí, que Manu Sánchez, presidente del Prime Time, será lo que vamos a intentar conseguir con el perro andaluz by Manu Sánchez, el programón que vamos a estrenar muy, muy prontito aquí, en la 1.
0: ¿Te data de muy, muy prontito? Próximamente, muy prontito.
4: Té pinta que serà programació d'estiu.
0: Com no, sí, sí. No, no, no d'estiu, igual s'estrena... Clar, és que estem al juny,
4: ja.
0: És que estem al juny.
1: D'aquí 15 dies acaba el curs escolar i això ja és
4: estiu. És que això ja... Jo crec que serà programació...
0: M'estranya molt, perquè en estiu tampoc s'estrena no, així cap programa...
1: No els agrada, en general, estrenar les grans...
0: Encara que és veritat
1: impactes,
0: que últimament, els últims anys, a l'estiu es prova, no? S'estrena i es prova una mica i si funciona,
4: de
0: continua
4: fet,
0: tot.
4: L'altre dia vaig llegir que també hi haurà un format d'una persona que no està gens explotada en aquesta casa, que és Inés Hernán, que també, de cara a l'estiu, farà un format com de... Com es diu aquesta de l'ordre?
1: L'ordre?
0: La Maricondo.
4: La Maricondo.
1: Ah, ui, Inés Hernán fent de Maricondo? Sí. M'encanta, me'l miro ja.
0: Està bé, està bé.
1: M'agrada molt aquesta cosa de fitxar gent andalusa per captar

0: Els 8 milions, no, 8 no, més, que seran Andalusia,
1: més,
0: de
1: més,
0: població.
1: Més. I és que el PSOE sempre ha sigut molt andalús, jo crec que per ahir van els tirs, sí.
0: Podria ser,
1: perquè de cara a les pròximes eleccions, o si hi ha abans electoral, o vete tu al Saler, que m'agradaria. A mi que sí. Jo vivia per allà.
2: 8 milions
0: sí són 8 milions, gairebé 9
1: sí,
0: milions.
1: Una barbaritat.
0: Sí. Bé, El Cielo con Ella coincideix en emissió amb el programa del Marc Giró a la Sexta, de cara al show. Qui l'ha visitat
1: cara al show, ha tingut diversos convidats aquesta setmana, però anem a destacar a Candela Peña, que com aquesta setmana no va anar al Broncano...
0: Ah, mira.
1: Pues mira, l'han tingut de convidada. O crec que també va anar al Broncano.
0: Estaria bé
1: aquesta
0: que sortís
1: o l'anterior, és que ja, no, ja em perdo. Sí, exacte, estaria bé, però no crec que passi.
2: Està de promo la Candela per una pel·lícula desaparecida de Netflix. Escolta,
1: i va anar de convidada, com
2: a nivell d'audiències, com està anant?
1: Estan ahí. El cara al show està tenint un 4-6% d'audiència de mitjana.
2: Per a la Sexta.
1: I El Cielo con Ella va 8-9%. Ah. Sí, no arriba ahir als dos dígits, que és el que més es agrada, però ahí van, és que mira que fer-los competir. Jo no puc. Ja. A vegades no em veig cap per haver
2: per
1: de
2: no
1: triar.
2: De decidir.
1: I després jo ho veig per xarxes o el que sigui, perquè és que no es pot ser. Bueno, pues va anar Candela Peña i està estupenda, com sempre. Va promocionar la peli, però a més va parlar de les seues sabates.
3: Mar, ¿tú sabes que cuando tú pares un chiquillo, una chiquilla o lo que te salga por allí,
4: sí,
3: el pie, desconocía yo este dato, te crece un número?
4: ¿Cómo?
3: O sea, toda la colección que yo tenía, que familia sabe que yo tenía, no poder...
4: Pero de buenísimos zapatos.
3: Todo eso, pues yo qué sé, para...
4: O el museo.
3: Para una nieta, para una nuera, para... si el niño es hetero, es que no sé.
4: Sí, si el niño, claro, te sale drag.
3: Si me sale drag, tiene que ser un poquito con zapatito de geisha. Porque... O sea, no me entran.
1: Es lo que té un montón de parells de sabates, igual que Imelda Marcos, això és una referència de molt antiga.
0: Sí,
1: la gent té moltes sabates, jo no sé què passa. No hi ha dies a l'any per posar-se tanta sabata, però tenia una bona col·lecció i parlava d'això, i com sempre, tan divertida.
2: A vosaltres us va passar això?
0: Què va?
1: A mi sí. Jo he augmentat un número,
0: no.
1: També.
0: Eh?
1: Jo sempre he tingut... Sí. 39 i mig, 40 i faig 41.
0: Jo el vaig augmentar quan va canviar la numeració del peu.
1: Igual és per això. O sigui, va canviar i és un número
0: més.
1: Van
0: augmentar un número més.
1: Igual,
2: no, però a veure, a mi em va passar i la numeració ja estava canviada.
0: Clar, ja estava canviada.
1: Jo crec que sí que em va créixer. No és que creix, sinó que, clar, amb el pes...
0: S'ha farcit.
1: S'ha
0: farcit el peu, no?
1: No
0: és de llarg, és d'ample.
2: Es relaxa, el peu es relaxa.
1: És d'ample.
0: Ai, mare.
2: Escolta, i aquesta setmana, de cara al show, va anar a la cosa d'amigues, perquè
1: sí,
2: també va visitar el Marc Giró, la Yolanda Ramos, que no sé si col·labora.
1: Yolanda Ramos va anar de col·laboradora, que ho és, va pràcticament cada setmana, la Candela Peña de convidada, perquè col·labora amb el Broncano, i Yolanda Ramos de col·laboradora. I què va parlar? Pues jo no me'n recordo, perquè va parlar d'un munt de coses, i sempre graciosa com ella.
2: D'intel·ligència artificial, mira.
3: Mucho, sí. Desgraciadamente, sí. Y un día le dije, mi hermana le dijo, dice, ¿tú crees que la actriz Yolanda Ramos? Claro, ella no sabía que era mi hermana. Dice, ¿con la edad que tiene puede encontrar novio? Dice, sinceramente, a estas edades, una persona hace tal y cual y no sé qué. Además, ella tiene un físico no sé qué. Digo, estoy aquí, ¿eh? Os lo juro. Y dice, encantada de conocerte.
4: No.
3: Te lo juro por mi madre.
4: Es verdad.
0: La intel·ligència artificial també sap quedar malament,
1: sí,
0: eh?
1: I quedar bé, encantada de conocerte. No sabia que estaves ahí, si no, hagués canviat el discurs.
2: Ai, és tan divertida la Yolanda Ramos.
1: Sí. I, com sempre, tan surrealista, no? Perquè fa la secció amb el que ella s'inspira.
2: Però és una mica el mateix que fa la Candela Peña a la Revuelta.
0: Sí.
2: Del que ella li passa, doncs...
1: El que passa és que Candela Peña... tira del tema seu, de la dona, de l'edat, de la menopausa, no? Diu, ostres, ja que he de fer riure sense jo ser humorista, perquè, bueno, la gent s'ho pren així, perquè és graciosa de mena, per tant... per tant vaig a explicar coses que també li serveixin a la gent, no? I a les
5: molt
1: dones
5: bé.
1: I tal, i sempre té aquest puntet, sí. No?
0: I Rafael aquesta setmana ha estat amb Pablo Motos a l'Hormiguero.
2: Oi.
0: Què?
1: És que aquest tall l'he triat perquè ara escoltarem el que li diu Pablo Motos a Rafael i el que li diu Rafael a Pablo Motos, i després vos explique la història, perquè recordem que Rafael va tenir un ictus, i com bé se'n recorda, sobretot Pablo Motos ahí furgant en la ferida, va ser a la revuelta.
6: Verte de nuevo por aquí.
7: Por... Y a mí de que puedas verme.
6: Claro, y tanto, porque nos diste un buen susto.
7: Bueno, esas cosas pasan y hay que pasarlas.
6: Sí.
7: Y aprender la lección también. Ajá.
6: Bueno, tu última visita fue el 16 de diciembre. Al día siguiente, mientras grababas un especial en La Revuelta, sufriste un ictus. Gracias a eso, los médicos...
7: No llegué a grabar.
6: ¿No llegaste a grabar?
7: No. Bueno, estoy a punto.
6: O sea, pero ¿ni llegaste a empezar nada? ¿O cómo fue?
7: Sí, yo creo que alguna palabra intenté decir, pero no me acuerdo bien. Yo creo que no, pero lo mismo en grabando.
6: Claro. Bueno, sufriste un ictus y entonces, gracias a eso, los médicos descubren que tenías un linfoma cerebral.
1: Linfoma cerebral. Bueno, aquest tall l'he triat només per explicar-vos que jo aquell 17 de desembre estava de públic a La Revuelta.
2: Wow.
1: Sí, una amiga.
2: Però de públic,
1: a Madrid,
2: públic? O vas anar de VIP, que ets Carolina Ferre,
1: tia. No, de públic enxufadeta, perquè, bueno, coprodueixen amb el Terrat i vaig fer un telefonasso.
0: Però que et venia de gust anar de públic.
1: Sí, bueno, anava amb una amiga que li feia molta il·lusió. Jo ja els havia vist i tal, i bueno, no era tal, però bueno.
0: I què va passar?
1: Sempre és guai anar de públic a La Revuelta i tal. I estàvem allà. Hi havia lloc, perquè em va dir un altre dia, vull dir, han fallat dues persones i podeu entrar. Per molt enxufe, vull dir que tingui, perquè és que la gent, ostres, és que li encanta anar de públic a La Revuelta.
0: No cobren entrada? Haurien de cobrar entrada.
1: No cobren entrada.
0: Doncs és per cobrar entrada.
1: Però hi ha llista d'espera que ni, vamos, que ni el bullen els seus temps. Resulta que el convidat, jo quan em vaig enterar que el convidat era Rafael, no veas el bajón.
2: Ah! Jo pensava que t'hagués fet il·lusió.
1: Que va, la meva amiga encantada.
0: Per edat, no?
1: La meva amiga encantada, perquè li agrada la Pantoja, la Jurado, Rafael, és una coenta. No, en tots els respectes, no, però li encantava. Però jo dic, hòstia, Rafael, ja me l'he vist moltes vegades, l'he escoltat moltes vegades, jo què sé. Era un especial de Nadal, i amb tot això del tamborilero i tal i qual. Allà estava Rafael. Va sortir, doncs, Ella va sortir caminant d'una manera estranya. Però té una edat, la persona. Bueno, doncs pues res. Es va quedar de peu, Broncano li va dir, bueno, ja nos sentamos, quasi l'acompanya a seure, perquè va veure que no sabia on pondre l'home, no sabia si seure, si no, si tal. Estava
2: desubicat.
1: Estava desubicat.
0: Clar, desorientat.
1: Van dir, ostres, pues també, pues esta gent jove, estos friquis, no?, que són es de La Revuelta, pues l'home està fora de lloc, no?, com un pop en un garatge. Bueno, total, que es va seure, i el Broncano li anava fent alguna pregunta, i ell contestava amb monosíl·labs, coses randoms que no teníem a veure amb la pregunta, i Broncano, molt llest, després de 3-4 preguntes que la cosa no furulava, va notar que l'home no estava bé. Llavors, li va dir que això, que l'esperaven després per a cantar, que l'entrevista, bueno, acabava aquí, que després igual continuarien, que tenien alguna altra entrevista preparada. No ho va fer massa llarg perquè ell ja sabia que això no es podia emetre.
0: Ja.
1: De fet, no es va emetre l'entrevista, estarà, suposo, gravat, clar, aquell tros, i els que estàvem allà ho van viure.
0: Però allà van trucar una ambulància o alguna cosa.
1: Sí. I llavors vam tardar com una hora tot el públic allà, perquè estaven improvisant una altra entrevista per poder fer aquell especial. Mentrestant...
0: Clar, perquè això ho graven a la tarda i ho emeten a la nit, o era per emetre un altre dia?
1: Sí, aquest era un especial. Esta era el 17 de desembre i crec que era per al 22 o 24 de desembre. I llavors van cridar l'ambulància, van venir allà els metges, tal, i se'l van emportar. Al cap d'una hora va sortir la nòvia de Buenafuente, anava a dir. La nòvia de
0: Broncano.
1: De Broncano, que no me recordarà, que és una actriu estupenda, graciosíssima, sí. I va donar una entrevista molt xula, molt divertida, que després tampoc es va emetre. Jo crec que ho van fer
2: show, sí, perquè, pel públic.
1: Sí, clar. pel públic, perquè, bueno, si Televisió Espanyola hagués donat l'OK, igual l'haguessin pogut emetre, però jo crec que van dir, no, home, era Rafael, sap tot el món, perquè després es va publicar...
2: Sí. que era ell el convidat, que estava allà, que li havia fet això, i per respecte a Rafael i tal, no van emetre el programa. Clar. Però va ser un moment, perquè realment és que es notava que li passava alguna cosa, no sabies ben bé què,
0: greu,
2: però que li estava passant alguna cosa, sí, perquè era tot molt, molt,
5: fa patir molt,
2: marciano,
5: quan passa
2: molt,
5: això. Va passar amb Alfredo Landa, te'n recordes?
2: Sí,
5: als Goya?
2: En uns Goya també, pues, tal, sí, qual. És que ho van comentar i dic, ostres, és que està fent un Alfredo Landa, saps? Perquè, uau, sí, sí.
5: Sí,
2: no,
5: sí, en directe. Molt heavy. Bé, sort que s'han anat recuperant,
2: s'ha recuperat, tampoc és que va estar allà com
0: però és que és
2: com
0: molt
2: un
0: gran, pobret.
2: Sí, va anar a l'Hormiguero, va concedir aquesta entrevista, va estar bé, però està correcte. Mm. No, no està tampoc l'home per anar fent ni massa entrevistes ni massa concerts.
0: Anys.
2: Però ell, mira, vol li agrada, morir
5: doncs,
2: en un escenari.
0: És la seva vida.
5: Pues, escolta, sí, sí. Per què no? Sí, sí, sí. Escolta, parlant de cantants, dissabte passat Jordi González va entrevistar Mònica Naranjo al Col·lapse i la vam veure més zen que mai.
2: Ella és molt zen, eh?
5: Sí?
2: Des de fa ja un temps, des que es va separar, sobretot, ella només vol que gossos i gats a casa seva.
0: I tranquil·litat.
2: Tranquil·litat.
8: La cosa que més feliç em faria és estar a casa amb els meus animals.
9: En tens molts? Sí.
8: Sí.
9: Domèstics?
8: Són la meva vida.
9: Més que les persones?
8: Sí. Tinc una comunicació amb ells especial. O sigui, no cal parlar, ens entenem. M'agrada molt estar tranquil·la, en silenci, no escolto música, no faig res d'aquestes coses. Llavors estic tot el dia perseguida per els meus gossos i els meus gats. I és un silenci que no incomoda.
9: No ho eres tan tranquil·la.
8: No, però ho he après.
9: Que et deien pantera i tot.
8: Sí, però... Ja,
9: la pantera de Figueres.
8: És millor viure amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta pau.
9: Sens dubte.
8: Sí. Jo gaudeixo millor de la vida, des d'aquest punt.
0: Ai, jo necessito tenir la mentalitat aquesta. Mònica, t'admiro.
2: Ja ho faràs. Amb l'edat he de dir que, sí, si no, com Mònica Naranjo, la cosa es va tranquil·litzant i relaxant.
5: Però vosaltres d'una altra manera.
0: Sou tan zens com ella.
2: No, home. No tant, però estem en camí, eh?
5: Sí, a poc hi anem arribant.
2: Ja ens la sua tot. Que...
5: Una micona.
2: No, en fi,
0: ara que maca.
2: D'altra manera.
0: Jo recordo que ha vingut moltes vegades aquí a Ràdio 4 i les primeres entrevistes que li recordo jo amb ella, les feia en castellà.
5: Ah, sí?
0: Ella, que dic, home...
5: Sempre ha estat de Barcelona, ella.
0: De Figueres.
5: Ah, bueno, de Figueres, és veritat.
0: Sí, sí, sí.
2: Va viure molts anys a València, sí, no sé.
0: Sí, jo crec que en funció... Bueno, mira, no ho sé.
2: Sí, igual.
5: Escolta'm...
0: Que la cosa va de cantants.
5: Que va de cantants. Miqui Núñez, no? Va estar a l'Iara Què?
2: Sí, a l'Iara Què, amb la Sílvia Abril, i va parlar... És que just aquesta setmana vam quedar alguns de la travessa.
0: Què us heu fet, col·legis?
2: Ens hem fet molta pinya i molts amics.
0: Ai, sí, sí. Vos d'aquí t'has fet super amiga.
2: Pues, bueno, dels tiets, que no m'ho esperava mai, que jo anava rajant d'ells a tope.
5: I es diuen tiets o tallets?
2: Tallets, mira, ja m'ho van explicar. Diu que tallets o tiets, que ho donen...
0: Bueno, per perdut.
2: Que ells més es consideren els tiets i el grup en si és els tallets, saps? És com, que cadascú ho digui.
0: Doncs escolta, de tot el repartiment de la travessa VIP, era...
2: Amb qui menys pensaves que tal,
0: estic al·lucinada.
2: Sí, sí, no, ells han de venir-ho algun dia perquè són divertidíssims.
0: Han vingut molt,
2: sí, no?
0: Ja.
2: Ah, vale. És que són molt divertits, són molt guais.
0: Que tornin un
2: dia. I després, bueno, sí, no, amb tots, la veritat és que amb tots. Total, que vam anar a casa de Miqui Núñez i jo li vaig preguntar precisament per això, diu... Si
0: a
2: arriba,
0: casa bueno, veu anar?
2: A casa seva.
5: Ah, molt bé.
0: És nova, no?
2: Com és?
0: És nova.
2: Clar. Viuen la novieta.
0: Amb la Sara, que és boníssima.
2: Tenen també dos gossos, sí. Boníssims. Tot moníssim.
0: És que són una parella
2: ideals,
0: boníssima.
2: Ideals. I ell també és molt simpàtic i molt graciós. I anem a escoltar el tall sobre Ote, sobre la seva experiència en Operació Triunfo, i després vos explico el que em va dir ell.
10: Jo no he sigut mai tan feliç com ho vaig ser allà dins. No he tornat a experimentar la felicitat que jo vaig experimentar aquells 3 mesos. Perquè van ser 3 mesos en els quals em van posar amb 15 companys amb els que ens portem superbé. Jo no havia de pagar lloguer, jo no havia de pagar hipoteca, clar, jo no havia de comprar menjar. L'únic que feia era estudiar música amb els millors mestres que existeixen a la història i, a més, sense comunicació amb l'exterior. Perquè dormia les hores que em tocava, feia l'esport que em tocava, menjava el que em tocava, estava ben acompanyat...
11: No vas trobar a faltar la família, per
10: Mira,
11: exemple?
10: Mira, a mi em van dir al cap d'un mes, avui trucarem als pares. I vaig dir... Ai, els pares! Que jo ho tinc! T'ho prometo.
11: Sí, realment vas...
10: Desconnectar absolutament del món exterior.
11: I sí, focalitzar-te com a músic.
10: Absolutament, sí. Sí, va ser així. I és impagable. O sigui, no es poden pagar ni el Mamen Market ni Manu Guix. És una passada. Sí.
5: Que bé.
2: Doncs em va dir que si hagués fet l'entrevista aquesta després de la travessa...
0: Ah.
1: hagués dit que el millor que li ha passat televisivament parlant i tal és la travessa, perquè realment li va passar com el mateix que OT, no? Que va desconnectar per complet, encara que, clar, ell és músic i tot això, no? Però que era molt més jove i que ara ho ha disfrutat encara més, no? Aquest aïllament del món,
0: doncs,
1: i aquesta...
0: Doncs espera't als 50, Miqui. Bueno, encara és millor.
2: I també et dic una cosa, a OT estava tancat a una casa, clar, i a la travessa estava, home, a la natura a Mallorca.
0: Clar, els paisatges...
1: Sí, sí, i és que a ell li encanta la natura, la muntanya, viu en plena natura i no para de...
2: La travessa també ha estat la teva millor experiència televisiva?
1: No, no. Una de les més curioses, sí. Però la millor, com que no. Bueno, per acabar... Sí. Samantha, vull que anem a l'intermedio que ha estat aquesta setmana.
2: No tindrem temps,
1: no?
2: Jo crec.
1: Val, doncs només vull reivindicar l'intermedio, que gràcies, perquè s'ha desplaçat durant pràcticament tota la setmana a València, a eixa plaça de la Reina, on estan acampant mestres, els mestres que estan fent una vaga indefinida a València, també aquí a Catalunya.
0: A Catalunya igual, moltes, sí. Però allà més intensament.
1: Però allà molt més intensa, i jo crec que marcarà història. Estem, i només volia dir això, que estem amb elles i ells a tope, i que continuen així, perquè és l'única manera d'adquirir els drets que es mereixen.
0: Carolina Ferré, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon cap de
0: setmana. Fins la setmana que ve. Adéu, adéu. Som pràcticament les 5 de la tarda. Quan tornem, ens espera Carme Ruscalleda. Atenció, que també tindrem Alberto San Juan aquí, a l'entrellat, parlant de la luz. Fins ara mateix. Mira que bé.
12: Són les 5.
13: Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bona tarda. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 51 anys a Màlaga. La Policia Nacional ha trobat el cos de la víctima al costat del de la seva parella, un home de 56, que presumptament l'hauria matat abans de suïcidar-se. Ni la víctima ni el presumpte agressor constaven al sistema Biogen. En aquest cas, ja són 24 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest 2026. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció contra qualsevol tipus de violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi que s'ha declarat a la planta de Montesa d'Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Les flames han començat a la zona de la coberta de la planta i ha provocat l'evacuació de tot el personal. No s'han registrat cap persona ferida. El 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb l'incendi. Fins al lloc s'hi han desplaçat 18 dotacions al cos de bombers que treballen des de l'exterior de la nau, perquè les flames afecten completament l'interior i la coberta. La columna de fum és espessa i és visible des de diferents punts del Vallès. I no deixem de parlar de focs, perquè els agents rurals i els bombers fan un crit d'alerta davant una campanya d'incendis que es preveu complicada. La pluja de l'hivern ha fet créixer la vegetació i la primavera l'ha assecat. A més, enguany s'ha avançat la sega del cereal. Llorenç Enricou, d'agents rurals a Lleida.
14: El que primer hem de fer de segar és al voltant dels pobles, llimpiau, i fer una franja de, si pot ser, de 100 de 200 metres al voltant dels pobles, on no hi hagi rastolls ni hi hagi res, estiguin llaurat i net. I això ajudarà, i molt, al voltant de les granges, al voltant de les masies i al voltant dels pobles.
12: Canviem d'assumpte. La vicepresidenta del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha visitat el MNAC per veure els murals de Sixena i ha criticat les declaracions del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que va qualificar de vergonya la sentència del Suprem que obliga a traslladar les pintures a l'Aragó. Vaquero considera que aquestes paraules són una gravetat institucional intolerable i un atac a la dignitat dels aragonesos.
15: Y que son, como digo, totalmente impropias, totalmente intolerables y que, desde luego, generan una discriminación totalmente supremacista por parte de un ministro que lo que debería es asumir el papel de ministro de España en defensa de todos los españoles.
12: El govern aragonès defensa la legitimitat de la sentència i espera el calendari que el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha de presentar per executar el trasllat. I un apunt de serveis, ja s'ha restablert la circulació entre Tarragona i Altafulla després que a primera hora de la tarda s'hagi produït una incidència amb un tren de mercaderies. El fet, però, provoca retards a les línies regionals 13, 15, 16 i 17 perquè només poden circular per una única via. De l'exterior, el president del Líban, Josep Aoun, ha assegurat en una entrevista a la CNN que l'Iran està utilitzant el Líban, Eloi Sadurní, com a moneda de canvi.
16: Tot enmig de les negociacions amb els Estats Units per posar fi a la guerra.
17: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip.
16: Aoun ha instat l'Iran a deixar d'inferir el seu país i ha advertit la milícia xiïta Hezbollah que no queda cap altra solució per asseure's a negociar. Malgrat l'alto el foc acordat dimarts a Washington, el grup continua intercanviant atacs amb Israel. L'últim ha deixat almenys un mort i 14 ferits al sud del Líban.
12: I encara de l'àmbit internacional, en Romania dona més detalls sobre el dron marítim ucraïnès que va explotar el principal port del país i assegura que gràcies a l'avís d'Ucraïna es va poder desallotjar la instal·lació abans de la detonació.
16: Sí, el ministre de Defensa romanès ha explicat que l'evacuació va permetre evitar víctimes, tot i que el dron va explotar prop d'una terminal de càrrega de gas. El ministre ha deixat clar que aquest dron no pertany a l'exèrcit romanès, sinó que és un aparell utilitzat en la guerra entre Rússia i Ucraïna. Segons la versió ucraïnesa, el dron hauria estat desviat pel Kremlin. Tot plegat arriba després que divendres passat un dron rus impactés contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galați i causés 2 ferits, un incident del qual Moscou neguen qualsevol responsabilitat.
12: Gràcies. I ens interessem ara per la previsió meteorològica per aquesta tarda. A Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
18: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat, encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar, més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. És una informació d'AEMET.
12: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4.
19: Tots els marroquins globen.
20: Ens treuen treballs.
21: Com a trans, et veuen com un monstre.
22: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
23: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
24: Una soledat, la gent gran.
25: Són gent que arruben.
26: Paràsit.
27: Marimacho.
28: Existir solo.
29: Terroristes.
30: Ven a menjar plata.
31: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
32: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
13: El Pla B, amb Toni Marín.
32: Compromesos amb la bona informació.
13: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
33: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
13: Ràdio 4.

0: entrellat, segona hora dels divendres, saben que obrim les portes a la cuina amb la Carme Ruscalleda. Molt bona tarda, Carme.
1: Bona tarda, què tal esteu?
0: Benvinguda de nou a l'entrellat. Aquí ja estem, eh? Ens arremenguem, agafem
2: paper
0: i bolígraf.
2: Sí.
0: Elisabet Carvajal, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: La portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Tothom a punt. Comencem parlant de les fruites. Què tenim, Elisabet?
4: Doncs mira, els majoristes del Mercat Central de Fruita i Hortalissa de Mercabarna ens recomanen aquesta setmana tres fruites de pinyol, totes elles amb un origen destacat, que és Lleida. Parlem de cirera, albercoc i préssec plau paraguaio, que s'estrena aquesta setmana al programa.
0: Home, el paraguaio!
2: Que bo que és!
0: Molt apreciat a casa meva.
2: Sí, casa meva també.
0: El volen sempre, sempre, sempre. Carme, boníssima, eh, aquesta fruita.
1: I tant. Avui anem a menjar per postres. Un paraguaio d'aquells que t'enamores.
0: Ja l'has no estrenat. Sé
1: com se, no, sí, no sé com se els paraguaios, de veritat, però els préssecs paraguaios enamoren.
2: Jo la setmana passada ja em vaig menjar uns quants.
0: Sí, que és.
1: Veus? Doncs mira, jo m'he estrenat avui. Una cosa, bueno, deliciosa, deliciosa.
2: És que són fàcils de menjar, eh? Els agafes així...
1: Sí, és... Ah, sí, no, es pela bé, exacte. Sí. Sí, la carn surt del pinyol, la
0: soleta... Clar, és això, és quasi millor que el préssec, en aquest sentit.
2: A casa meva sempre tenim la discussió de si amb pell o sense, la meva parella amb pell, i jo no puc.
1: Sí, sí. A casa també passa això. A casa també passa. Jo ho he de pelar, veus?
2: Jo també.
0: I què més, Elisabet?
4: Doncs una altra fruita que ja tenim en el seu moment és la síndria, que ens acompanya anirà tot l'estiu. Ara mateix és sobretot d'Almeria, però a mesura que vagi avançant l'estiu, també la tindrem de València i de terres catalanes.
0: Que bona, avui n'he menjat. Boníssima, està dolça.
4: Carai.
0: Està dolça.
1: Fixem-nos una cosa, aquest és un moment que hi ha totes les varietats de fruita de l'any, en aquest moment. Evidentment, ja anirem deixant cireres, anirem deixant maduixes, anirem deixant albercocs i nespres, però ara ja és tot, ja és tot.
0: Sí.
1: Préssecs, hi ha melons, hi ha síndries. Home, no badem, eh? No badem, ens hem de vitaminar.
0: Clar, sí, podem menjar
1: clar.
0: De tot.
1: I la síndria, que abans només ens la menjàvem doncs, a talls, ara sabem que fem uns gaspatxos, la mar de divertits, sí. I la mar de variats. Ens agrada posar així a barretes com tacs a les amanides. Sabem que el forn reduïda i després amanida és una cosa deliciosa. I fins i tot planxada a la planxa i salpebrada per acompanyar una carn és boníssima. Recordem, això em sembla que ho hem parlat cada any, quan hem parlat de què aixecam amb el taló de la síndria,
0: sí. Que
1: quan mengem síndria hem de guardar la pell sense la pell verda, però sí la part blanca, en part de la vermella, per tant, seria un centímetre de vermell i un centímetre de blanc, sense el verd. D'això tallat menut, picat menut, pots fer de uets, pots fer barretes fines, en podem fer una confitura de síndria que és espectacular.
0: Oh.
1: Per tant, aprofitem-ho i mengem la síndria, que ens mengem la pell i tot. I és tan senzill com picar-la o ratllar-la, posar la quantitat, per exemple, si tenim mig quilo d'aquesta pell, un quart de quilo de sucre, i hi posem una palleta de llimona, ho posem al foc, arrenquem el bull, i quan arrenca el bull, a la nevera, i l'endemà ho tornem a posar al foc. Ara sí que, sense parar de remenar, anem controlant, ha de coure 20 minutets, i tenim una confitura molt i molt especial. Té sabor de síndria, i evidentment, si no hi tinguéssim la part blanca, quedaria una cosa, potser, molt sucosa, molt, molt gelé. Mm. En canvi, el blanc li dona textura, li dona cos, i és interessantíssima.
0: Mira, que curiós, fascinant. Amb aquest tros, que sempre el llancem,
1: fàcil,
0: no el llancem.
1: Clar, no, clar, bueno, això és una cosa molt, molt de pagès, eh?
0: Sí, sí,
1: quan es menjava síndria, no hi havia l'abundància que hi ha ara, i potser llavors s'aprofitava tot.
0: Molt bé, boníssima idea. D'hortalissa, què ens recomanaries, Elisabet?
4: Doncs comencem la llista amb el cogombre, el carbassó, la flor de carbassó, i dic que ha començat ja la temporada de patata nova. La tenim de diferents punts d'Espanya i també de proximitat, del Baix Llobregat i del Maresme. Us destaquem algunes varietats, com la Kennebec, la Rudolf o l'Àgria.
0: Què fem amb això?
1: Sí. Saps què, m'adon? El cogombre, com que ha sortit a la llista que és saciant i no engreixa i té zero calories, m'adon, a casa tinc gent jove a taula, de 14 i de 19 anys, i estan enamorades del cogombre. Per tant, poseu cogombre a les amanides perquè piquen el cogombre, piquen el tomàquet i piquen també l'enciam. Poseu-hi cogombre.
0: Sí.
1: I el carbassó, ara que ens diu l'Elisabet que també hi ha patata nova, quan fem panadera, que ens agrada tant ara per fer un peixet al forn i fem sempre aquell llit de ceba i patata, fem ceba i fem rotllana de carbassó i de patata, carbassó i patata. Queda molt bonic, perquè queda molt més acolorit, queda més lleuger, evidentment, de nutricionalment i per digerir, i ja és el moment de menjar-nos els millors carbassons de l'any. Recordem una cosa amb la patata. La patata és versàtil, ho sabem. Bueno, l'ensaladilla, per exemple, és la protagonista d'ara de les barres de tapes. Però quan preparem una patata bullida i la guardem a la nevera, baixa l'índex glucèmic i fins i tot no ens engreixa tant. Per tant, en aquest moment que tots pensem en el biquini i anar a lluir la cansalada, la patata ens ajuda.
0: Molt bé. Aquí no és bones idees, eh? Perquè lluïm cos aquest estiu.
1: Esclar, naturalment. Tots volem estar a gust, eh? Que tant. Sí, quan ens destapem, sí, senyora.
0: I tant que sí. Més cosetes, Elisabet.
4: I el tomàquet també ens ajuda a estar així més maques. Bon moment de tomàquet verd. Verd madur i verd i vermell de ramell també, que agrada molt ara, tipus rosa i barbastre. Tot això ho trobareu de proximitat ja.
0: Clar, és que ja hem de començar a fer gaspatxos, eh? Oh, ja, ara ja sí.
1: Ja toca. I fins i tot aquests de barbastre que tenen, bueno, tenen un diàmetre potser de 12 o 15. Sí. Això, al partir pel mig, tens dues racions que a cavall d'aquella plataforma hi pots posar des d'ou dur picat, des de tonyina, des de més herbetes, i tens un entrant preciós, bonic i saciant. Jo recomano pelar-los els tomàquets. Sí que és una mica, has d'entretenir-te una mica més, has de tenir una puntilla ben esmolada, però el gaudeixes molt més sense la pell. Jo ho defenso, de sèrio. I a més, mira, estem atents. Ara perquè comencen, i evidentment quan les coses comencen pica més el preu, però quan s'acabi la temporada i l'Elisabet ens digui hi ha tomàquet madur, molt bé de preu, feu rebost de salsa de tomàquet.
0: Clar.
1: Perquè el tomàquet ratllat a casa, només res, hi heu de posar una punta de sal i una mica d'oli, que cogui, quan és fred, feu gossetes de 150 o 200 grams, rebost de congelador, i això et salva de fer, bueno, de fer unes bolonyeses i unes salses de tomàquet d'aquelles d'aplaudiment.
0: Sí, sí, és un moment i ho tens, mira, per
1: tot l'estiu. Sí, és d'aquelles coses que marxen soles. Clar, i llavors és una cosa que has fet tu a casa i potser coneixes fins i tot qui ha cultivat el tomàquet,
0: sí,
1: i això és màgic.
0: Podria ser, és veritat. Sí, perquè sí, hi ha molts llocs que et diuen això és dels nostres horts.
1: Sí, exacte, sí, senyores. Sí, sí, sí.
2: Una pregunta una mica friqui, Carme, per pelar el tomàquet,
1: sí,
2: què ho fas, amb un pel a patates o amb un ganivet i llavors
1: jo
2: vas estirar la pell?
1: Jo ho faig amb un ganivet, Hi ha tomàquets que fins i tot quan estan en un punt de maduresa surt la pell,
2: sí,
1: una mica com el paraguaio, surt.
2: Sí.
1: Quan, si no surt, m'ajudo amb aquesta puntilla ben esmolada. Has de tenir en compte que fa uns sacsons el tomàquet, no sempre és llis.
2: Clar.
1: I el pelador potser no t'ajuda tant. Jo sóc més amant pel tomàquet de puntilla ben esmolada.
0: Molt bé. Si passem per peixateria, què trobarem, Elisabet?
4: Doncs el que hem vist i demà trobareu a les peixateries i que hem vist al Mercat Central del Peix de Mercabarna és que és molt bona setmana de llenguadina, peix blanc que ens arriba sobretot de l'Atlàntic i amb la bona notícia de que és un peix a bon preu. També, pel que fa a peix blau, bona setmana de seitó, de plena temporada i que ens arriba de tot el litoral peninsular.
0: Molt bons aquests peixos.
1: Sí. Bé, m'he hagut d'informar de la llenguadina. I he descobert que és la cosina germana del llenguado. Per tant, és més petita, no costa tants diners, però, home, una carn fina i blanca. Jo els recomanaria fer, ho he dit moltes vegades, aquells superets, fas una bona amanida, que hem parlat de l'amanida de cogombra, d'enciam, fas unes bones llesques de pa amb tomàquet i una fregida, per una banda, aquesta llenguadina que ens la serviran sense pell, segurament hi ha filets, si ho demanem. Les peixateries estan al nostre servei i ens atenen.
0: Sí.
1: I aquests seitons ens els serviran oberts a punt de fritura. La combinació de pa amb tomàquet amanida, peix blau fregidet i peix blanc, bueno, és un sopar de lujo.
0: Sí, sí, sí, això. M'estic imaginant a la terrassa, eh? Menjant-me això.
2: Ai, sí, quina meravella.
1: Fantàstic.
0: Molt bé, i què més hi hauria, Elisabet?
4: Doncs imagina't amb uns musclos de roca del Delta de l'Ebre.
1: Sí, bueno,
4: com ho veus?
1: Que hem de fer musclades.
0: Ai, sí. I tant.
1: I la musclada, a casa agrada molt els musclos a l'estiu amb salsa de tomàquet. Potser perquè, clar, és el moment del tomàquet, no? Aquí sí que hauríem de tenir una tomàquet que hem deixat sofregir ella sola, que hagi tret l'aigua de vegetació, que hagi concentrat, que ja sigui com vellut, els músculs, com sempre, recomanem controlar que siguin ben tancats, que siguin ben plens, estirem sempre aquella molsa que hi ha, sempre hem de posar la punta en l'aire i estirar i ens queden molt nets, l'hem de posar per obrir-los en una cassola ampla, res, un filet de res d'aigua per ajudar-ho a de seguida generar vapor, deixem que quan tots són ben oberts, decantem, salvem el suc ben colat, el salvem, i llavors tenim aquella salsa de tomàquet. Ara és el moment de preparar la salsa conjunta en una cassola on hi afegirem els musclos, un sofregiret d'all i julivert picat, on ja fa aquell aroma de cuitet l'all que ja li hem tret la ràbia, i tirem el tomàquet, una copeta molt petita o d'un xerès sec o d'un vi blanc que marxi una mica, i els musclos l'haurem deixat només amb una de les cloves que agafa el fruit. L'altra la llancem i donem una volta, no massa, volem trobar-lo ben melós, i això és una musclada. Mira, ara tinc aigua a la boca. Boníssima.
0: És
1: boníssima.
0: Veritat. És que és deliciós i ve tant de gust ara. Sí. Molt.
1: No us ho he dit, clar, hem colat l'aigua perquè aquella aigua li tirem. Aquella aigua que hem colat, clar, li tirem. Per això necessitem que el tomàquet redueixi que quedi espès, l'aigua dels musclos li tirem. Home, si han plorat molt, no ho deixarem una sopa, però hi tirarem ben bé un parell de cullerots, que torni a quedar ben amorós i el mar, una expressió marítima fantàstica.
0: Molt bé. Alguna altra cosa, Elisabet?
4: Sí, encara ens queden peixets, ens queda l'escòrpora, bona setmana d'escòrpora de l'Atlàntic, i de peix de costa, el pagell, un peix blanc i fi, que ens arriba de tot el nostre litoral mediterrani, de Catalunya fins a Andalusia.
0: Què ens suggereixes, Carme?
1: Doncs mira, jo suggereixo que hem de fer molta cas i hem de tenir molta cura amb aquella tradició de les costes. Les costes, sempre l'escòrpora l'han considerada la prima dona dels suquets, fa un suc meravellós. Per tant, home, un suquet, l'escòrpora ens ho demana. Però l'escòrpora és molt bona també fregida. Per tant, el cap obert amb canal, ben xapat, enfarinat i fregit, jo em quedo amb el cap abans que la cua. I mira que la cua és bona. I després la cua a rodelles fregida és el millor peix que pots menjar fregit, a banda de suquet, que aquí no té competència amb el suc que treu. Però, una vegada més, fent cas de la cultura popular, home, el pagell l'hem de fer al forn, o xapat, o filets, com que ens el prepararia la peixateria. Si el posem amb l'espina, necessitarà més temps, a filets molt menys, serà molt més ràpid, i aquí torno a recomanar el llit de ceba tendra, patata i carbassó, i hi poseu unes quantes olives negres d'aquestes mortes. Mm. És un peix al forn, que aquí ja m'hi podeu convidar.
0: Que bé. Bé, tot això pel que fa al peix, però i la carn, Elisabet?
4: Doncs el xai continua moderant preu a les llotges, així que us suggerim un parell de talls dels més apreciats. Mm-hmm. La costella de pal i la mitjana.
0: Home, clar, sí, home, tant, això, una de cada.
1: Sí, és el tall més prèmium, eh?
0: Sí, sí.
1: Ens agrada la brasa, ens agrada la planxa, però hi ha un tall que aquest ja és de rostit, que vol anar una mica més enllà d'un roast beef. La carnisseria us ho prepararia, es prepararia per racions de 4 o 5 costelletes, queda el llom sencer, i a casa l'hauríem de rostir el punt, sal, pobredet, i faríem una brasa ben senzilla, podria ser només de ceba i una mica de tomàquet, i després ben colat, i tenim el que és el carrer de xai, que, clar,
4: boníssim.
1: Trobem molt més suc de la sang que hi ha tan fina al llom, perquè quan fem les costelletes a la brasa o a la planxa sí que hi ha suquet a dins, però esclar, hem fet un tall molt, molt més finet i hi ha el perill que quedi sec. D'aquesta manera, home, és una cosa realment un gran tall, un gran plat, ja ho crec. Mm-hmm.
0: Molt bé, l'aviram faltaria, oi?
4: Doncs sí, doncs ho recordem, ja ho avançàvem la setmana passada, l'ànec està força bé de preu. El teniu tant sencer com espassejat, cuixes, ales i filets, una tendència que va més. I també tanquem amb una altra opció, que és la gallina de Guinea o la pintada, una au molt refinada, doncs per celebrar ja les festes majors que ja s'estan fent per tot arreu de Catalunya.
0: Mm-hmm.
1: Sí, exacte, són talls de festa major, cassoles de festa major. L'ànec... Trobo que és d'aquells rostits que quan el poses, tant si el fas a cassola oberta com si el fas al forn, desprèn un aroma que, oh, que ja t'enamora només de començar a guisar-lo. Uh-huh. Hem de tenir en compte, mira, i és l'avantatge que dius, si dius, mira, només coixetes. Si féssim pits, sí que aquí hauríem de controlar la cocció. No el deixaríem sec, el deixaríem senyant. Però imagina't que hem dit coixetes i l'hem partit. El contracoix i la coixeta, per tant, d'aquest quart tenim dos trossos. Salpebrat. L'hem de posar a rostir amb molt poc oli. Tinguem-ho en compte. L'Anna té un vestit, té una capa greixosa, molt bona, que ens farà un suc molt saborós. Per tant, no hi posem massa oli. Ell de seguida suarà. I el deixem ben rostidat i l'hem de regar per recuperar els caramelitzats amb una copeta de brandy i una copeta d'un licor de per exemple, un Cointreau. Li va de primera. Sí que a banda hauríem de tenir una bresa, si l'avancem a part, ho farem el guisant molt més ràpid, i seria, n'hem parlat moltes vegades d'aquestes breses per fer un bon suc, que seria doncs un parell de porcs, un parell de pastanagues, un parell de cebes, una mica de tomàquet molt poqueta, una mica d'api, una fulleta de llaurer, una pell de llimona i una pell de taronja, tractant-se d'ànec. Quan tenim aquesta bresa ben rossa, ja teníem la carn rossa, que ja l'hem beneït amb el brandy i el Cointreau, ho ajuntem. Aquí sí que hem de deixar que faci un xup-xup, l'hem d'ajudar amb un parell de cullerots d'aigua. De seguida es rendirà la textura i de les cuixes. I aquí sí que ja us dic, home, aquí aquesta salsa la pots passar per xino o menjar-la rústica, al teu gust. Però fa molt bona parella amb albercocs o amb préssec. Per tant, en aquest moment que es troben amb albercocs o préssecs, aquí has de fer un matrimoni que funciona. I, en canvi, fixa't, la pintada sí que te l'has de posar a rostir, també salpebrada, també a trossos. Aquí sí que jo et recomanaria posar-hi un bon ratxet d'oli i una cullerada de greix de porc. I, a banda, més que una bresa, potser hauries de fer marxar un sofregit de ceba, porro i tomàquet, el mateix que l'Anna. Quan les dues coses són roses, les ajuntes, hi pots posar una benedicció de birranci, i com que l'altre hem suggerit de fer-ho amb fruites, aquí faríem la suggerència de, ara que tenim aquests carbassons mini amb la flor junt, marquem-los una mica i quan ja li falti molt poc en aquest rostidet els ajuntem a la cassola. I una vegada més fem un matrimoni amb un producte que és d'aquest mateix moment, d'aquesta cultura tan catalana, d'anar a observar què estava passant a fora perquè arribés al nostre plat.
2: Escolta, increïble, un aplaudiment.
0: Un aplaudiment.
2: Carme, perquè això és, o sigui, mare meva, se m'ha fet la boca aigua, Carme.
0: Ai, Déu meu.
1: Clar, hem de fer venir ganes d'obrir el foc amb il·lusió i fora mandra.
0: Fora mandra.
2: Fora mandra.
0: És el títol d'aquesta secció, eh? Fora mandra, sí. Està fora claríssim. Mandra. Elisabet, ho tenim tot, eh? Ho tenim tot, ja tenim el menú, o sigui que encantades. Deixa'm que faci una pregunta a la Carme. Carme, com se sent ser la mare de tot un Premi Nacional de Gastronomia?
1: Home, emocionada.
0: Home.
1: Ara jo necessitaria un pitet, ai, perquè clar. No em taqués dels bebès perquè no està aquí en el jersei, perquè no se l'humiteix. Necessito un pitet.
0: Fixa't tu, eh? Del pitet del Raúm al pitet a la mare, eh?
1: Sí, exacte.
0: Elisabet, moltes gràcies, una abraçada.
4: Bon cap de setmana. Adéu.
0: I Raül Balam, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Bona tarda, meravelles, què tal?
0: Senyor Premi Nacional de Gastronomia 2026 en la categoria de Gastronomia d'Autor. Quina barbaritat, Raül. Felicitats.
5: Pues sí. Moltíssimes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Continua sense veu, Raül.
0: Això que he de celebrar-ho.
5: No ho sé, baixàvem amb la mare la baixada dels jardins de Pedralbes i li vaig dir, m'estic quedant sense veu, i l'endemà, bueno, ahir al matí no tenia veu, i mira que no vaig cridar, eh?
0: No, eh?
2: Però és l'emoció. Cridar,
5: no, jo suposo que de l'emoció, dels nervis, de tot, doncs mira, m'ha atacat la veu, i
0: clar.
5: estic amb aquesta veu de noches oscures, eh?
0: Com t'ho van comunicar? Això és secret fins al final? O ja ho sabies? O te'n sumaves alguna cosa?
5: Bueno, t'ho comuniquen uns dies abans, uh-huh. perquè ho sàpigues, perquè te guardis el dia de la gala. Uh-huh. S'ha de gravar un vídeo i unes declaracions, uh-huh. però et diuen que, sobretot, no ho diguis a ningú.
0: Clar.
2: I no li vas dir a la mare?
5: La mare sí. però li vaig fer jurar que no ho digués a ningú.
0: Clar.
5: I em va donar la seva paraula. Sí, sí.
0: I com
5: no,
0: li
5: no,
0: vas
5: no
0: dir?
5: Vaig dir ningú.
0: Com li vas dir a la mare?
5: Doncs mira, jo crec que una mica espantat li vaig dir, perquè esclar, m'ho acabaven de dir en aquell moment i estava una mica, pues clar, el cor m'anava una mica. Esclar, quan et donen un premi d'aquesta envergadura i d'aquesta categoria, doncs home, és bueno, t'agafa com un respecte molt gros, t'agafa com un vertigen de dir, ostres, t'estan mirant, t'estan veient, i dic que és una cosa, és una cosa que honora moltíssim, no?, que ser Premi Nacional de Gastronomia.
0: Home, i tant, i tant. I tu, Carme, quan t'ho va dir, com et vas quedar?
1: Sí, vaig emocionar, i tant que sí.
0: Sí,
1: tant,
0: eh? Sí.
1: De fet, un premi d'aquesta categoria és una abraçada professional que encara et reafirma més aquest compromís que ara us comentava en Raül. És allò de dir, home, estem en el camí, ho fem bé, però ara no podem fallar. Per tant, és encara doble compromís aquí amb una feina que vol tant respecte, i tant.
0: Clar. Clar. I què significa ser Premi Nacional? Clar, perquè l'emoció, per descomptat, la responsabilitat, i quina repercussió creus que pot tenir a la teva feina, Raül?
5: Home, jo crec que una repercussió molt bona, però quan et donen un premi com és el que he rebut, és que fas una feina molt, molt ben feta i que tens un gran respecte, primer pel producte de temporada i per la cultura del teu país. Pensa que ens agrada molt santificar les festes i ensenyar tot aquest llegat que tenim culinàriament. Clar, és una responsabilitat que agafa, que és molt gran.
0: Clar.
2: Raül, te'l mereixes tant aquest premi, o sigui, estem tan orgullosos de tu, perquè conec a poques persones que treballin tant com tu i ho facin sempre amb un somriure. És en la categoria d'autor, però és que a més, en el teu cas, sempre reivindiques l'arrel, i no hi ha res més bonic que innovació i tradició s'agafin de la mà.
0: Clar.
2: O sigui, Raül, visca, visca, visca.
5: És que poden anar de la mà perfectament la innovació i la tradició, poden anar juntes, i si van per separat tampoc passa res. Una no tapa l'altra. I per ser innovador has de mirar molt la tradició, has de mirar molt el que vols explicar. Sí que pots fer jocs i pots fer màgies amb un plat, però sempre tot ha de tindre un perquè. Aquest seny, no?, aquest seny que tenim tots els catalans, i alhora aquesta rauxa que també tenim els catalans.
0: Clar.
2: Clar que sí.
0: I Raül, tu sents que d'alguna manera estàs continuant amb el llegat de la teva mare?
5: Home, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo sempre dic que la meva escola, la meva universitat, va ser la Universitat Ruscalleda. O sigui, i la Balam, perquè el pare em va ensenyar com es porta un negoci amb números i com s'han de fer les coses, i la mare, doncs, com es respecta el producte, com són els plats, com els has de tractar, com els has de guardar, com s'ha de gestionar una cuina. Clar, jo vaig tindre una de les universitats, per mi, més importants, perquè és la que em va formar com a cuiner i com a persona. I m'honora i sento que segueixo aquest llegat, perquè és el respecte que tenim a casa, que a la mare ja li van transmetre els seus, tant la seva tia com la seva mare, que és qui li van ensenyar a cuinar, ja li van transmetre aquest llegat. I a mi me l'han transmès d'aquesta manera la mare, i jo ho vull transmetre a tot el meu equip, no? Tot aquest respecte per aquest producte de menjar cireres, quan toca menjar cireres. Que quan s'han acabat, vindrà una altra fruita. No has de continuar amb les cireres si ja no en tens aquí. Te'n vindran altres, no? Et vindran les figues, et vindran aquests préssecs tan fantàstics que els tindràs tot l'estiu. I quan s'acabi això, doncs ja et vindrà el de la tardor. Que no estiguis agafat sempre amb el que anem deixant, sinó amb el que et ve, perquè ho menjaràs en el millor moment.
2: I parlant d'estacionalitat, Raül, portes una setmana que té la marinera, perquè el dimecres et donen el Premi Nacional de Gastronomia i dijous vas presentar el nou menú d'estiu.
5: Sí, justament ahir, amb menys veu que ara. Vam fer una cosa amb menys veu que ara. Ens va acompanyar la mare, vam fer la presentació. Teníem moltes ganes, ja és la segona vegada que presentem el menú de la temporada que començarem fora del restaurant, i aquest cop vam decidir, doncs, agafar un grup de periodistes, muntar-los amb una golondrina, a la golondrina donar-los un mos, però amb la golondrina no vam fer el passeig que fa la golondrina, que va i torna al mateix lloc, sinó ens va desembarcar ens va desembarcar a la llotja de pescadors de Barcelona, que tenim una llotja fantàstica que moltes vegades no som conscients de la joia que tenim i tots els pescadors que tenim en aquesta ciutat. Mm. Estan al barri de la Barceloneta i allà sí que vam poder gaudir d'un arròs de gambes.
0: Que bo, per favor. Quina meravella. Escolta, Carme, tu què destacaries de la feina del Raül i del que fa al Moments? Què destacaries?
1: Sí, doncs mira, aquest sentiment que ara ja estava explicant, això a mi m'omple d'alegria i m'omple d'emoció, no? Ell podria ser un gran cuiner sense mirar el calendari de les produccions. Podria ser un gran cuiner, però en canvi és un noi que està totalment enganxat a la naturalesa, que li agrada que el que passi fora la gent s'ho trobi a la taula. I explicar històries, i explicar això fa tants anys que ens ho mengem aquí d'aquesta manera, i en canvi ho ha transformat. Ara mateix donarà un dels aperitius, serà un gelat de gazpacho o de salmorejo. Per tant, ell explicarà això, és una sopa freda, però ara aquí vostè s'ho menja amb un cucurutxo com un gelat. M'agrada aquesta seny, aquesta rauxa, però que no deixa d'estar atent que hi ha al mercat. En una paraula és això, que hi ha al mercat. I alhora, defensar també aquest productor de primera gamma, clar, que tant pateix. Ahir mateix, apropant-nos als pescadors, vàrem poder veure la dificultat que tenen, vàrem poder veure aquesta llotja de subhasta tan electrònica, tan moderna, que tots vàrem comentar, ostres, això és a Barcelona. Sembla que Barcelona no pugui tenir una cosa tan vinculada i oberta al mar d'aquests peixos que després arriben a la nostra taula. Alhora, dona corda també a aquest primer sector, i això em sembla fantàstic.
0: Clar. Escolta, de quina proposta, de quina elaboració, de quin plat estàs més orgullós, Raül? Fes memòria. A veure, aquell que dius, ui, aquest com em va quedar...
5: Però del menú que estrenarem ara o...
0: El que tingui al cap.
5: Mira, és que això és dir-li a un pare ja quin és el fill que estimes més.
0: Però a vegades hi ha coses més difícils, no?
5: Hi ha coses més difícils, hi ha coses a vegades més complicades, hi ha coses que no et surten com t'han de sortir, però al final totes són teves.
1: Mm. Totes sí, però jo us diré una cosa, i faré memòria, fa molts anys d'això, i era molt jovenet. Uh-huh. I ara veig, l'altre dia vaig veure una publicació, em sembla molt que era del País Basc, que ensenyaven aquesta tècnica, i vaig pensar, ostres, noi, això va començar a fer en Raül al Sant Pau.
0: A veure, a veure.
1: I era observar que un rovell d'ou és una salsa, és la millor salsa, la salsa més cremosa i més meravellosa que hi ha al món, el rovell d'ou. Només amb una punta de sal i pebre ja tens una salsa de primera. Però observar que això té una membrana que està encerclada, que ell la podia punxar i buidar i omplenar del que volgués, o d'un sofregit o d'un suc de tòfona, això, bueno, ha donat la volta al món aquesta.
0: Imagina't.
1: I això és made in Raül Balam.
0: Uau.
2: Molt bé.
0: Doncs,
1: era un nen.
0: Fixa't tu, i fins ara, eh?
5: Encara sóc un nen. Només en faré 50.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, a casa ets el nen, ja ho saps.
5: A casa sempre diu.
2: És un nen meravellós, meravilla, com diu ell.
0: Família Ruscalleda de Balam, felicitats. Raül, no saps com ens en vam alegrar quan ho vam saber. Aquí va haver-hi un esclat a la redacció. Uau, el Raül, Premi Nacional.
5: Moltes gràcies.
0: Imagino aquesta abraçada mare-fill, que devia ser molt emocionant, així que enhorabona als dos. Gràcies, Carme, molts petons, i molts petons a tu. Merci. També, Raül.
5: Molts petonets.
2: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé.
5: Una abraçada ben forta.
0: Adéu. Passen 6 minuts de 6:15 de la tarda i hem d'informar d'un incendi que ha començat a Santa Perpètua de Mogoda cap a les 3 de la tarda. En està seguint tot el relacionat als nostres serveis informatius. Ferran Cuixart, molt bona tarda.
6: Molt bona tarda. Sí, els bombers de la Generalitat treballen ara mateix en un incendi que s'ha declarat a la planta de Montesa Onda, al polígon de Torre del Rector de Santa Perpètua, com dius, de Mogoda, uns 7 quilòmetres de Sabadell. Un incendi que és bastant visual des de les carreteres i que a través de les xarxes socials estem veient com circulen diversos vídeos que són impactants i on es pot veure unes columnes de fum importants. Tot i això, hem de deixar clar que en aquests moments no hi ha cap persona ferida i tots els treballadors han estat evacuats, els de la fàbrica d'Onda i també els de les plantes adjacents, per evitar qualsevol situació dramàtica. En aquests moments treballen un total de 26 dotacions dels bombers, per tant, un desplegament important per primer controlar el foc, aquest incendi, i després extingir-lo. I treballen des de l'exterior de la nau industrial per evitar que afecti a la zona interior i també la coberta. De fet, el 112, que ha rebut un total de 225 trucades alertant d'aquest incendi, que, com diem, és molt visual. Protecció Civil ha activat també la prealerta del Pla Procicat i recomana tancar portes i finestres dels veïns de la zona per si arriba el fum. També evitant activitats a l'exterior recomanen en aquests moments, com diem, 26 dotacions dels bombers treballant-hi, però recordem, cap persona ferida i tothom evacuat.
0: Moltes gràcies, Ferran.
6: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. Doncs a les portes de l'arribada del Papa Lleó XIV a Espanya, justament avui s'estrena una pel·lícula que parla dels abusos a menors dins de l'Església. És La Luz. La protagonitza Alberto San Juan i la dirigeix Fernando Franco.
7: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
8: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
7: No. Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: Es tracta de la història d'un sacerdot que, com escoltàvem, vol abandonar l'església i en aquest camí es troba amb una de les víctimes de les quals va abusar fa 30 anys. Aquesta víctima la denuncia.
0: Podem parlar amb Fernando Franco, director de La Luz. Fernando, bona tarda, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Lo hablábamos a primera hora aquí en la Entrellat, que no es ninguna casualidad que coincida este estreno con la llegada del Papa mañana a Madrid, ¿verdad?

0: que toda la gente que está trabajando, la verdad es que de maravilla, de prensa, promoción, la distribuidora, que es Buenavista, todo el mundo está trabajando mucho para haber podido llegar bien y con una buena comunicación en el momento que tocaba. O sea, trabajo, la verdad es que corre mucho.
1: Ya. Oye, ¿creéis que León XIV se pronunciará sobre los abusos en la iglesia?
0: Yo no sé si pronunciarse se pronunciará. Yo intuyo que alguna alusión habrá, porque no creo que se puedan permitir que ni siquiera haya alguna mención al asunto. Pero lo que sí que es verdad es que parece que no va a haber ningún tipo de encuentro con ninguna asociación de víctimas, que la verdad es que lo habían solicitado por activa y por pasiva. Ni de manera pública seguro que no va a haberla, porque en la agenda no está, hasta donde yo sé, y parece que también tampoco va a haberla de manera privada, lo cual, pues, no sé, creo que alegan que el tiempo es limitado y todo esto, y que tiene una agenda muy apretada, pero claro, tú la agenda la ordenas en base a unas prioridades, y que esto, con el problema tan grave que es, no sea prioritario. A mí, francamente, me decepciona bastante.
1: Sí que hay muchas asociaciones de víctimas, ¿verdad?, que están pidiendo a la conferencia episcopal que medie para tener esa reunión con el Papa. De momento, sin noticias.
0: Sí que las hay. Y luego también, la verdad es que hay muchas víctimas también que no pertenecen a ninguna asociación, porque hay mucha gente que ha vivido... o que vive un trauma grave que no lo ha asimilado o que no ha llegado a pronunciar delante de nadie, a hacer público que es una víctima de abusos. Entonces yo creo que no es solo un gesto el que tendría que haber hacia las asociaciones, sino hacia las víctimas en general, porque hay muchas también fuera de las asociaciones.
1: Mira, podem saludar a Miguel Hurtado. Ell és el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat. A més, és portaveu del moviment Reparació Integral Ja. Miguel, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A tu què et sembla, Miguel, que el Papa no, de moment, no tingui previst rebre víctimes d'abús sexual?
2: Jo crec que demostra la prioritat del Vaticà. Portes obertes als polítics, als empresaris... a la Casa Reial, als poderosos del país, portes tancades a les víctimes.
1: I tu has demanat que el Papa ha sol·licitat al Vaticà que cancel·li la visita a Montserrat perquè ho consideres la zona zero dels abusos.
2: Sí, efectivament. L'abadia de Montserrat és la primera institució catòlica a Espanya que s'ha declarat insubmissa moral. Això vol dir que s'ha despenjat de l'acord entre l'Església i l'Estat i es nega a reparar, a indemnitzar les víctimes, si no hi ha una sentència judicial, fins al punt de que, bueno, el meu cas està judicialitzat en aquest moment, està pendent de judici civil, i l'abadia de Montserrat continua argumentant que a mi no m'ha d'indemnitzar perquè està tot prescrit, i que està tot prescrit per culpa meva, perquè he trigat massa a denunciar. Llavors, una institució que tracta d'aquesta manera les víctimes no mereix ser homenatjada per al Papa Lleó.
1: Ja. El teu procediment judicial com pinta? Quina perspectiva tens?
2: Bueno, nosaltres creiem que la legislació es pot interpretar d'una manera respectuosa amb els drets de les víctimes i el temps que triguem habitualment per poder processar el trauma, i això ho haurà de decidir la justícia. Però bueno, és que és molt trist que hi hagi d'haver una sentència judicial perquè Montserrat accepti que si ha tingut un depredador sexual i pederasta, com va reconèixer el 2019, que ha abusat de 12 nens durant 30 anys, doncs que ha de compensar, indemnitzar i reparar les víctimes. Sí. És molt, molt trist.
1: Tu en entrevistes has explicat que sí que hi ha un canvi de mentalitat entre les víctimes, que cada vegada n'hi ha que s'atreveixen a denunciar, cada vegada n'hi ha més. Diries que dins de l'Església hi ha un canvi de mentalitat també?
2: Home, jo crec que aquest canvi, si existeix, encara no es veu, no? Perquè la primera visita al Papa en 15 anys i no és capaç de reunir-se amb les víctimes, no és capaç d'escollir institucions que hagin sigut respectuoses i hagin fet una bona reparació integral de les víctimes. Ha donat un exemple de males praxis de com no

0: hem de fer les coses. Llavors, bueno, doncs, aquest canvi potser es pot veure alguns bisbes, algunes institucions, algunes parròquies, però a nivell de la màxima jerarquia de l'Església aquest canvi és inexistent.
1: Miguel, esperes resposta? Esperes que el Vaticà et contesti aquesta petició de que el papa no visiti Montserrat?
0: Mira, jo la petició la vaig fer fa un mes. Uh-huh. La vaig enviar a Conferència Episcopal, Conferència de Religiosos, Secretaria d'Estat, Nunciatura. No he rebut cap resposta. I el dimarts, quan vam entregar la carta de nou, no, perquè no poguessin dir que no l'havien rebut, quan la vam voler entregar en mà, ens van dir que no. Ens van tancar la porta. Ens van fer ficar la carta per la bústia. I no només això, sinó que van trucar a la policia i van arribar quatre furgons policials. Què m'estàs dient? Perquè estaven traient una pancarta. Llavors, clar, quan fan això des de l'Anunciatura Vaticana, que és la representació diplomàtica del papa a Espanya, doncs moltes ganes de trobar-se amb les víctimes, de parlar i d'escoltar, sembla que no tenen.
2: Clar, d'una altra banda, al març, la Conferència Episcopal i el Govern van signar un protocol per posar en marxa aquest nou sistema de reconeixement i de reparació a les víctimes d'abusos sexuals. Tu quina lectura fas d'aquest acord?
0: Aquest acord és voluntari. És una declaració de bones intencions. Si hi ha una insubmissió generalitzada per part d'institucions catòliques, aquest acord no es podrà aplicar. Si hi ha certes institucions que accedeixen a complir l'acord i certes institucions que diuen que no, com la Abadia de Montserrat, hi haurà una discriminació entre víctimes. Llavors, és molt irresponsable per part del papa que quan aquest acord fa molt poc que s'ha firmat, que l'estigui dinamitant, animant a les institucions a seguir el camí de Montserrat. Perquè hi haurà moltes institucions que diuen, mira, si Montserrat es nega a pagar i no li passa res, i el papa va a Montserrat i dona una missa i es reuneix amb els monjos, perquè jo haig de fer les coses bé. Si Montserrat fa les coses malament i no li passa res.
1: Ja. Durant la visita del papa, teniu previst fer algun tipus d'acció?
0: Bueno, es veurà què es pot fer i què no es pot fer, perquè Montserrat està blindat. És a dir, s'ha d'entrar amb invitació, hi ha que passar un perímetre de seguretat, llavors també s'ha de pensar en la seguretat de les víctimes i dels activistes, no? Però és que no faria falta si s'haguessin fet les coses bé. Yeah. Si el 2019, quan vam denunciar i van reconèixer els fets, haguessin fet un pla de reparació integral, totes les víctimes estiguessin indemnitzades, s'hagués fet un monument a les víctimes de pederàstia clerical a la Abadia de Montserrat, doncs el papa, abans de la missa, hagués fet un petit homenatge de 5-10 minuts amb les principals víctimes de Catalunya, els principals activistes, un acte de reconeixement públic, i es podien haver combinat les dues coses, doncs el reconeixement públic a les víctimes i la missa davant dels fidels. I tu, però com en 7 anys no han fet res...
2: I com t'expliques que no hagin fet res? Perquè no costava gaire fer això que tu estàs plantejant, realment. Per què no?
0: Perquè és una qüestió de poder. I Montserrat és una vaca sagrada a Catalunya. I com són una vaca sagrada, es pensen que són intocables. Quan van passar els abusos, la meva mare sempre em deia, Miguel, a Catalunya hi ha tres vaques sagrades intocables. La Generalitat, el Barça i Montserrat.
2: Fernando, para preparar la película La Luz, ¿os pusisteis en contacto con víctimas?
3: Sí, nos pusimos en contacto, está en contacto con víctimas. El libro de Miguel me fue súper útil también, la verdad. También estuve hablando con algún periodista, he hablado con una victimóloga, he hablado también con sacerdotes. O sea, he intentado hacer un proceso largo de documentación, tanto de lectura de libros como el de Miguel, mucha hemeroteca que desgraciadamente no para de alimentarse día a día, porque si estás como un poco pendiente del periódico aparecen noticias todo el rato, y encuentros con gente. Digamos que yo me documento como si el fin último fuese hacer un documental de alguna manera, aunque luego todo eso acaba trasladándose a la ficción. Y en este caso, por ejemplo, el personaje protagonista que encarna Alberto San Juan, ese sí que no está basado en nadie real, digamos, porque tiene un planteamiento que es como un poco como un cortocircuito dentro de este sistema del que estamos hablando ahora mismo.
2: Claro, el personaje que encarna Alberto San Juan, con quien, por cierto, creo que no vamos a poder conectar porque dice que estás en cobertura y que ahora mismo no es posible, que lo intentemos otro día. Bueno, pues ya lo intentaremos. Es verdad que él encarna un sacerdote, un perfil de un sacerdote común, ¿no? Una persona que así de entrada nos costaría pensar que ha abusado de menores en su pasado. ¿O es que son así aparentemente inofensivos los abusadores, Fernando?
3: Bueno, yo, a ver, tampoco, o sea, yo, en base a toda la documentación que he hecho, todo lo que he leído y todo esto, evidentemente hay de todo, pero vamos, que no creo que nadie o la mayoría vayan con un neón de abusador encima de la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que una de las, en todos los ámbitos, ¿eh?, no solo en cualquier tipo de abuso, en cualquier ámbito, yo creo que una de las cosas que te hace más fácil permear y poder calar y poder acercarte a alguien y abusar es justamente conseguir que esa persona baje la guardia o que se baje la guardia a su alrededor, por ejemplo, en el caso de padres, madres, etcétera y tal, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esto, ¿no? Cuando nos enteramos, alucinamos porque era una persona súper amable y súper tal. Pues claro, yo creo que eso ocurre. Y yo, de entrevistas que he leído de todo, o sea, de gente con la que he hablado, creo que ese perfil no es anómalo.
2: Ja, Miguel, és així? És aquesta l'aparença del abusador?
0: Home, són persones que es guanyen la confiança de les víctimes, però no només de les víctimes, de les famílies i de la comunitat. Llavors, abans de poder abusar del menor, hi ha una preparació del terreny. Hi ha molta manipulació emocional de la comunitat. Llavors, bueno, no és tan fàcil d'identificar un potencial abusador de menors.
2: Clar. I què hi ha a la ment d'un abusador de menors? Què hi ha aquí darrere, Miguel? Tu què creus?
0: Bueno, jo crec que una cosa que passa és que també l'Església no ha fet una bona selecció de personal. És a dir, ha entrat en el món religiós gent que no tenia la maduresa emocional i psicològica suficient per estar en contacte amb menors, no? Llavors, clar, i després que l'Església també ha prioritzat mantenir un número elevat de religiosos i de sacerdots per poder fer les tasques pastorals en lloc d'intentar doncs, conservar la gent que sigui més vàlida, no? Yeah. Llavors, inclús ara costa molt que facin fora a un religiós per ser pederasta. Els casos de laïcització, és a dir, d'expulsió de la vida religiosa, a Espanya són mínims en comparació amb altres països.
2: Ja. Yeah. Fernando, ¿y cuando construíais el personaje junto con Alberto San Juan de Manuel, de este sacerdote pederasta que bueno, expresa cierto arrepentimiento, ¿cómo lo construís? ¿Realmente hay buena fe en ese arrepentimiento? ¿Es bondad? ¿Es un plan totalmente calculado? ¿Qué hay detrás de esa mente, de ese personaje?
3: Bueno, a ver, es una película de, digamos, de retrato cercano del personaje, pero que, por ejemplo, no tiene una voz en off, o sea, no escuchamos su cabeza. Nosotros simplemente podemos sacar conclusiones un poco en base a lo que hace o deja de hacer. En ese sentido, digamos que el personaje plantea una serie de dudas, o sea, en el sentido de que en el catolicismo existe esta cosa, ¿no?, del arrepentimiento como... está la atrición y la contrición, ¿no? La contrición es como que pides perdón y te arrepientes de manera completamente sincera, desde el amor, etcétera. Y luego está esta cosa de la atrición, que es como instrumental, ¿no? Te estás arrepintiendo o manifestando el arrepentimiento y pidiendo un perdón porque quieres un fin último, otro, como por ejemplo lo que le ocurre a este personaje en el principio de la película, porque lo que quiere es que le retiren una denuncia. Entonces nosotros partimos de ahí para que luego el viaje que hace el personaje, el espectador, digamos, se sienta interpelado por él y de alguna manera intente descifrar qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, no te daría una respuesta rotunda. O sea, yo creo que es como que hay gente que lo ve más de una manera, hay gente que lo ve de otra. En cualquier caso, o sea, aquí lo que tiene que ver con eso, tiene que ver, lo que la película plantea, es pues intentar dilucidar un poco y quizás plantear una cuestión que tiene que ver con el perdón. Sí, no, ¿en qué condiciones? Sabiendo que el perdón única y exclusivamente lo puede conceder la víctima. Pero digo, ¿cómo tú desde fuera te posicionas ética o moralmente respecto a esto? ¿No? La película no da ninguna respuesta en ese sentido, pero en lo que no deja ninguna duda, lo que la película no es absolutamente nada equidistante ni tibia en ningún sentido en cuanto al mal endémico que asola a la Iglesia, en el sentido de que esto se produce en su seno y no se están tomando las medidas y hay un encubrimiento y esto tiene que cambiar de alguna manera. Cuando decía que el personaje es utópico, me refiero a que incluso lo que plantea la película es que si incluso un personaje dentro de la propia institución decide digamos poner en práctica lo que la fe católica supuestamente profesa, ¿realmente la institución va a dejar que eso ocurra o va a seguir habiendo una especie de techo de cristal ahí de que blinda de alguna manera la institución por lo que justamente decía Miguel, que es proteger una estructura de poder?
1: Y mira, yo ahora Fernando me estaba planteando, vosotros habéis avanzado el estreno de la película para fomentar el debate social y presionar en cierta manera también a que el Papa León XIV se posicione o mencione los abusos en la Iglesia, pero yo ahora estaba pensando, no sé, Miguel, ahora cómo ves tú, si una mención, si unas palabras del pontífice al respeto serían suficientes o ayudarían a cambiar la institución, ¿realmente cambiaría algo?
0: Ahora, lo que pasa es que per posar un exemple, l'abat Josep Maria Soler, el 2019, quan va esclatar els escàndols, doncs va demanar perdó dues vegades a la missa conventual. Dues vegades. I ara estem en judici perquè es nega a indemnitzar i diu que està tot prescrit. I no només això, sinó que ara en els tribunals defensa la presumpció d'innocència del germà Andreu, del meu abusador, perquè diu que els fets mai van ser provats per sentència judicial i que el meu agressor sempre va negar els fets. Llavors, clar, demanar perdó com acció de màrqueting i de relacions públiques sense fer accions contundents de neteja no serveix de res. Clar. Jo crec que aquesta pantalla de que mencionar els abusos és un gran èxit ja l'hem superat a Espanya i a Catalunya. Uh-huh. Ara el que volem és compromisos ferms del Papa sobre què pensa fer per netejar l'Església catalana i l'Església espanyola.
2: Clar. Fernando, realmente has conseguido lo que buscaba la película, ¿no? Ese objetivo de abrir este debate, que no es que se abra ahora, desde luego lleva años ya abierto y hay trabajo periodístico muy interesante hecho al respecto. De hecho, tú eres periodista de formación. No sé si en esta peli te ha salido el periodista que llevas dentro.
3: No, bueno, yo no. Yo estudié ciencias de la información, pero la rama de comunicación, ¿no? Yo no estudié periodismo. Ajá. Pero bueno, en relación a lo que me estabas preguntando, estaba pensando en una cosa cuando me has dicho ha cumplido la función y tal, y es que este proyecto nace de, el origen nace de la productora que es Merri Colomer, productora ejecutiva de Morena Films, que estaba leyendo justamente la investigación del país de Julio Núñez e Íñigo Domínguez, que ha movido muchísimo en este sentido. Estaba muy indignada y de alguna manera se pone en contacto conmigo y me dice, oye Fernando, creo que estaría bien hacer una película de ficción sobre este tema, porque hay documentales fantásticos, por ejemplo, en el que está Miguel sobre el tema, y hay mucha cosa hecha, pero la ficción, bueno, tiene una capacidad de permear y que, bueno, no sé, que le llega a la gente, que igual es interesante. Entonces yo me puse a trabajar con todo esto. Al final hacemos la película y estamos de promoción y, por ejemplo, Alberto estuvo hace dos días en el canal 24 horas conmigo y manifestó su indignación porque el Papa no se fuese a reunir con las víctimas, o sea, con las asociaciones de víctimas, etcétera. Y justo ayer estábamos con Julio Núñez, que estuvimos juntos en un programa y que, bueno, estamos muy cercanos a él y también modera algunos de los coloquios que hacemos. Y Julio nos dice, nos ha escrito alguna persona como agradecida por el hecho de que Alberto, que bueno, que al final es como una personalidad pública, salga manifestando su esto, claro, y de alguna manera luego se viraliza, Fernando, un poco. Entonces se cierra una especie de círculo ahí que sí, creo que es interesante.
2: Mira, cerramos el círculo y cerramos la hora. Fernando Franco, director de La Luz, gracias. Miguel Hurtado, víctima de abusos, gracias también. Gracias a los dos.
3: Muchas gracias.
2: Un abrazo. Arribem a las 6 de la tarde, de seguida tornem.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda, continuem pendents a l'incendi que crema la planta de Montesa. Foc continua actiu. Hores d'ara, hi treballen 28 dotacions. Atesa l'evolució de l'incendi, els bombers han demanat l'evacuació dels treballadors de les indústries properes. El foc també ha provocat l'evacuació de tot el personal de Montesa Onda i no s'ha registrat cap ferit. En total, hi han 150 persones evacuades. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat i recomana tancar portes i finestres si hi arriba el fum. Màxima tranquil·litat a Ferraz després que la Fiscalia Anticorrupció hagi demanat al jutge Santiago Pedraz citar com a testimoni la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, en el cas Leire Díez. Tot plegat arriba després de conèixer els missatges que Narbona va intercanviar amb la coneguda com a lampista del PSOE el dia que el president del govern, Pedro Sánchez, va enviar la seva carta a la ciutadania. Segons el sumari, Leire Díez es va oferir a reconduir els atacs contra Sánchez. Fons del partit asseguren que Narbona ja ha donat totes les explicacions necessàries i destaquen que ha estat contundent. Des del PSOE insisteixen que no tenen res a amagar. I de l'àmbit polític, el govern central ha posat en marxa la maquinària per a la tramitació dels pressupostos del 2027. Pau Alemany, bona tarda.
6: Bona tarda. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, assegura que seran els comptes amb més despesa social de la història i fixa com a prioritats l'accés a l'habitatge, la revalorització de les pensions, la sanitat, l'educació i els serveis socials. El ministre ha fet una crida als grups parlamentaris perquè facilitin l'aprovació dels comptes.
7: Vamos a trabajar para que las cuentas de 2027 sean una realidad y tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general. Estoy convencido de que hay una mayoría parlamentaria que quiere que nuestro país tenga unos servicios públicos universales y de calidad, que quiere que nuestros pensionistas no pierdan poder adquisitivo, que quiere que nuestras empresas y autónomos sean más fuertes y productivos.
6: L'executiu també vol reforçar la transició energètica i la competitivitat econòmica mantenint la reducció del dèficit i del deute públic.
4: Gràcies. Canviem d'assumpte. Nova jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya. Milers de docents han tornat a sortir als carrers per reclamar més recursos i ratificar el seu rebuig al preacord assolit amb el Departament d'Educació. A primera hora del matí, a Tarragona, centenars de manifestants han tallat tres carreteres principals, mentre que desenes de docents han bloquejat l'AP7 i la C33 al Vallès Oriental amb una pedalada reivindicativa. La comunitat educativa reclama millores que permetin revertir les mancances estructurals als centres.
8: Segueix sent molts alumnes paraula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats. S'ha de fer una atenció individualitzada que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
9: No és només el sou i la pèrdua del poder adquisitiu, la manca de mans, la manca de vetlladores, un currículum desfasat, uns ràdios elevadíssims.
4: Els sindicats han convocat una nova vaga el dimarts 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de les proves Pau. I els expliquem també que els Mossos d'Esquadra alerten d'un repunt de les taxes màximes d'alcoholèmia que es detecten a les carreteres gironines. També adverteixen que l'ús del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt destacat. Girona, Joan Sisquella.
10: Tot i que constaten que hi ha més consciència a l'hora de posar-se al volant i que cada vegada hi ha més gent que no veu si ha de conduir, els Mossos tornen a detectar positius d'alcoholèmia molt elevats. El cap de la unitat de trànsit a Girona, Joan Costa, diu que és força habitual enxampar conductors que superen de llarg la taxa d'alcoholèmia penal.
11: Taxes superiors a 1, que 1 és moltíssim. Abans era puntual de trobar una taxa de 1 i ara sí que anem trobant allò periòdicament, setmanalment.
10: Costa destaca, d'altra banda, que la generalització del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt important.
11: Ara ha vingut una altra cosa, que és el WhatsApp, que encara és més perillós, perquè et vas escrivint o vas llegint un missatge i són

0: uns segons que t'aïlles de lo que estàs fent, que és la conducció.
1: Costa diu que el risc que comporten tant l'alcohol com el mòbil s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, amb les carreteres més transitades, i per això demana que es tingui present si s'ha de conduir.
2: Gràcies, i en aquest punt ens interessem per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Després d'alguns accidents i algunes incidències aquesta tarda, queden encara alguns trams amb cues encara importants de comentar. A l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a Cerdanyola del Vallès, ja fa estona els vehicles retirats de voral. El cas és que la circulació va millorant bastant. Hem tingut fins a 10 quilòmetres de cues, tot i que encara a aquesta hora encara tenim tot el tram de Sant Cugat del Vallès amb lentitud i aturades intermitents. En aquest sentit, en sentit nord. Ja per volum de trànsit, més amunt, també hi ha retencions, en aquest cas entre Mollet i la zona de Granollers, sentit nord, i més puntualment el tram de Martorell, en sentit sud. Tot això a l'autopista AP7. A l'autovia A2, en aquest cas a l'altura de Belllloc d'Urgell, hi ha hagut un accident, sentit Lleida, queda encara un petit tram de retencions aquí en aquesta zona. Més enrere, el tram en aquesta autovia afectat per obres a la zona de Copons, també en sentit Lleida. A la C55, també per accident, a l'altura de Castellbell i el Vilar, queden aturades sobretot en sentit nord, entre Monistrol i la zona de Castellbell i el Vilar, en sentit Manresa. Destacarem també a aquesta hora l'antitud amb retencions a la C32 a Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida. El motiu també ha estat un accident que hi ha hagut en sentit Barcelona. I molt de trànsit encara a aquesta hora de les dues rondes, especialment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
2: Doncs és tot per nostra. Més notícies al punt de les 7. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Doncs continuem, última hora de l'entrellat de la setmana. No és habitual els divendres, però la tenim aquí, la grandíssima Ana Polo. Com estàs, Ana?
1: Hola.
0: Bona tarda, Ana Polo.
1: Bona tarda.
0: Com estàs, reina?
1: Mira, ara ja m'estic posant malalta.
0: Ja?
2: Què dius?
1: De tant treballar, que ja sé que és dolentíssim.
0: Bueno, però jo, perdona que ho digui així, però almenys sé que no és de l'entrellat.
1: Exacte, això, que no, això és el més important, Samantha.
2: Però això vol dir, Ana Polo, que estàs acabant les gravacions, els rodatges?
1: Sí, em queda ja poquet. De fet, ara estic a la ciutat de Barcelona, que passa que estic a Primavera Sound, noies.
2: Mira!
1: Però també puc tenir FOMO, m'enteneu o no?
0: Està molt bé posar-se malalta. Anar a Primavera Sound a posar-te malalta, clar que sí.
1: Escolta, més malalta.
2: Quin és el concert que més il·lusió et fa avui?
1: Avui, doncs mira, em fa molta il·lusió un grup que es diu, ara seré el típic, que diré un grup que no coneix, que és ningú, i semblaré imbècil, ¿vale? Però és el grup que es diu Rilo Kiley, que jo vaig conèixer quan jo tenia 17 anys i em vaig baixar tota la banda sonora d'Anatomia de Grey, que era com, bueno, era la meva vida, la banda sonora d'Anatomia de Grey. I per fi, que ja ve 20 anys després, que soc molt vella ja, ens veurem directe.
0: Mira
1: I
0: que
1: fa
0: bé.
1: Fa molta il·lusió.
2: Que bé.
0: Molt bé, Ana Polo. Doncs
2: quin és l'ambient ara mateix al fòrum?
1: També, bueno, després del trauma d'ahir, no?
0: També va ser ahir? Jo hi era,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant. Tu també?
0: Sí.
1: Ostres, tu, les més pringades, eh?
2: Portàveu capelines?
0: Sí, no, jo portava el, com es diu allò?
2: La capelina.
0: L'altre, sí. L'impermeable de la moto. Val. Ja vaig agafar. Podria haver agafat la part de dalt i el pantaló també, però vaig pensar, too much. No, deixa el pantaló, no. Error, perquè vaig acabar xopada les cames. Però vaig prendre la millor decisió de la meva vida. A quarts d'11 de la nit vaig dir, jo me'n vaig a dormir. I si toca Massive Attack, ja m'ho explicaran. I resulta que no va tocar, vull dir que la vaig encertar.
2: Perfecte.
0: La vaig encertar.
1: Mira, saps que jo vaig fer exactament el mateix, Samantha?
0: Veus? Molt bé, bé per tu.
2: Sou l'ànima de la festa, eh?
0: Home,
1: oh, tant.
0: Però és que
1: jo volia veure Bad Gyal, que això sí que és també d'ànima de la festa, però realment és que allà no hi havia festa, exacte.
0: Per festes com aquestes, fills, jo què sé.
2: També tens raó.
0: Ja me la monto a casa, m'entens? Bé, per tant, estàs al Primavera Sound i ens parlaràs d'algun cantant, algun grup.
1: Sí, d'una cantant que m'hauria agradat que estigués, la veritat.
0: No hi és.
1: No hi és, no. És Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Ha sonat un tret per allà, Ana Polo, darrere teu?
1: No.
0: Ha fet
1: xiu. No sé,
0: ha sonat alguna cosa rara.
1: De moment no l'armarem a ningú, està tot bé, està tot pacífic per aquí.
0: Dua Lipa.
1: Sí, s'ha casat, no ho heu vist.
0: Ja s'ha casat?
2: Sí, s'ha casat.
0: Dos casaments fa, no? No,
1: sí, aquest cap de setmana, sí, tant, aquesta setmana de celebració.
0: Ah,
1: juraria que a Itàlia, però tampoc us ho prengueu al peu de la lletra, vale?
0: No és una pregunta.
1: Si veieu que és un altre lloc, digueu, vale, doncs ja està.
0: Vale.
1: Es va confondre l'Anna.
0: Bé.
1: Però s'ha casat amb papers aquest cap de setmana a Londres, vale?
0: Sí.
1: I jo crec que Dua Lipa està vivint la meva vida somiada, exceptuant pel tema de relacionar-se sexoafectivament amb homes,
0: ja.
1: Però per la resta, xapó, perquè ella és llesta, talentosa, antisionista, no és gens pessetera.
0: Oh.
1: Vull dir que és la popstar que mereixem. I
2: totalment.
1: Amb qui s'ha casat?
0: Molt
1: amb
0: bé.
1: Qui s'ha casat?
0: Amb
1: sabeu
0: qui?
1: Amb qui s'ha casat o no?
0: Amb un noi que es diu...
2: Callum Turner.
0: Turner.
1: Molt bé. Sí. Això no comptava això
0: qui
1: encara,
0: és?
1: Samantha,
0: qui
1: tranquil·la.
0: És?
2: Escolta una cosa, i s'ha casat?
1: Exacto.
2: Ai, ara no sé si serà una de les preguntes.
0: Veus?
1: Ai, però no, doncs deixem-ho aquí.
2: Vale.
0: Ja estàs mirant a Google?
2: No! No, perquè jo anava a fer referència al lucarro que duia.
0: Sí, jo també l'he vist.
1: Anava molt guapa.
2: Anava com la Bianca Jagger.
0: Ah, sí?
2: Clar, anava vestida igual.
0: Igual?
2: Però igual.
0: La Pamela.
2: Igual, que
0: sí?
2: La Bianca Jagger. Mira, que et busco les fotos comparatives.
0: Tipo traig de jaqueta, però amb faldilla, no?
1: Sí.
2: Anava
1: sí.
2: com la Bianca
1: sí, sí.
2: Jagger.
0: Molt mono, jo m'ha semblat.
1: Aquest referent no el tenia jo, veus?
2: Ah, doncs sí, busca-ho, perquè mira, és que van igual, són és que increïble.
0: Bianca o sigui, Jagger.
2: Mira.
0: Jagger, de Jaggermeister? Ah, no.
2: De Mick Jagger, carinyo.
0: És veritat.
2: Clar, van iguals.
0: És el mateix estil.
2: Igual, no, el mateix estil no. És exactament igual.
0: Però i també es va casar a Londres.
2: I fa...
0: Bianca Jagger.
2: Bianca Jagger amb Mick Jagger, jo crec que sí que es van casar a Londres, perquè Mick Jagger una altra cosa no, però British una estona.
0: Tots els casaments a Londres són així.
2: Ai, mira, no ho sé, doncs pensarem això. Bueno, què, Anna, juguem o no juguem?
0: Va, som-hi.
1: Ah, això mateix.
2: Què guanyem?
1: Què guanyem? De Dua Lipa. Doncs un Dua Lipito.
2: Dua Lipito, perfecte.
0: Dua Lipito. Molt bé, som-hi. Primera pregunta.
1: Vinga, Dua Lipa va néixer un 22 d'agost de 1995 a Westminster, Londres, vale? I és l'única protagonista de la història d'aquest quiz que té per nom artístic el seu nom real.
0: Uh-huh.
1: Això és fort, no havia passat fins ara. Mm, es diu Dua Lipa, o sigui, el DNI és Dua Lipa. Per tant, us pregunto, com es diu la seva germana?
2: Wow.
1: Es diu Lina Ripa.
2: Lina, es diu... Lina Ripa? Lina
1: no, Lipa, perdoneu, no. M'he confós.
2: Tenen el cognom diferent.
1: És que quan us dic que m'estic posant malalta, no enganyo, eh? Dic que és veritat. Jo tinc sensació de febre. Sabeu quan tens sensació de febre, però encara no la tens?
2: Fes com ahir, vés cap a casa.
1: No, hombre, no. Un rato, ni que sigui. Un rato.
0: 30 algo i això es passa en un moment.
1: Ja m'he pres i mira com estic. Si no m'ho prenc, no sé. Bueno, vinga. A. Lina Lipa.
0: Val, val. Lina Lipa.
1: B. Mina Lipa.
0: Mina Lipa.
1: O C, Rina Lipa.
0: Va, va, ja està, Manapolo, ves. Bé, ho estiraré. A veure, o Lina o Rina.
2: Jo dic Rina.
0: Sí. Jo dic Lina.
1: Doncs és Rina.
0: He dit Rina, jo. És que no m'ha sentit bé, Manapolo.
1: Clar que t'ha sentit bé. Vinga.
0: El primer Dua Lipito ja l'he perdut. Sí, vinga, a veure si perdo el segon també. Va, som-hi.
1: No, vinga. Tot va. I neix al Regne Unit i, per tant, ser britànica, la seva família és d'origen albano-kosovar, serbi o bielorrus?
2: Serbi.
0: Jo què sé. Serbi és el més... Va, bielorrus.
1: Doncs, noies, és albano-kosovar.
0: Oh! Que ens, veus, això el prejudici, aquí.
2: No, però estava convençuda que més la sabia.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: Mira.
1: Doncs no la sabies, Natàlia.
2: Doncs no.
0: Jo tampoc, per variar.
1: Vinga.
0: Tercera.
1: Vinga, parlant d'Albània i de Kosovo, què vol dir dua en albanès?
0: Buf.
1: Vol dir estrella, vol dir amor o vol dir pau?
2: Pau.
0: Estrella.
1: Noies, vol dir amor.
2: Però nosaltres contestem amb una seguretat.
0: Sí, és que per què no? Si no ens
2: clar,
0: sabem.
2: Però així hem d'anar per la vida amb aquesta
0: home,
2: seguretat.
0: Ens la juguem, Sí. Ja està, amor, dua amor.
2: Molt bé, que maco.
0: Però seria com una birra, no? Dual IPA.
2: Sí, efectivament.
1: També, molt bé.
0: Seria dues birres, de fet, no?
2: Exacte.
1: Clar, i de fet, si traies ella la seva pròpia marca d'IPAs i li posés Dual IPA, seria increïble.
0: Increïble.
2: Parlant de birres i pròpies marques, tu saps que la Samantha té una birra pròpia?
0: No, que jo tinc a casa meva la Dual IPA. Aquesta la tinc jo. Aquesta birra existeix.
2: Ah, sí, eh?
0: Un grup de col·legues la va fer.
2: En sèrio?
0: Sí, d'aquella Brewberry, d'aquella fàbrica de cervesa dels Pirates, sí. No sé com es diu. Perdoneu que no me'n recordi d'aquí des del nom, però sí, la van fer. Sí, Dual IPA, Manapolo. Vols la teva
1: cervesa? Doncs ja pots començar a vendre-la. A mi és que no m'agrada molt la cervesa. Per allò que dèiem de l'ànima de la festa, no? Pues seguim.
0: Quarta pregunta.
2: A veure.
1: Vinga, la seva connexió amb la música li ve pel seu pare, vale? Que quan van emigrar a Londres doncs van trobar feina a diversos festivals de música i, a més, ell tocava un grup de rock. Però d'aquí diuen que era el primer disc que va tenir a les mans Dua Lipa amb només 5 anys. Era de Nelly Furtado, era de Natalie Imbruglia o era d'Alanis Morissette?
0: Alanis Morissette.
2: O sigui, és del 95, per tant, eren els 2000.
1: Exacte.
2: Uau, tu ja has contestat?
0: Jo Alanis Morissette ja ho he dit.
2: Val, perdoneu, eh?
1: Doncs anant a la piscina.
2: Jo Nelly Furtado.
1: Doncs, Samantha, no tenia aigua perquè és Nelly Furtado.
0: Oh!
2: Molt bé!
0: Molt bé!
1: 2-0, noies.
0: 5-0. Quina pregunta?
1: Vinga, amb només 11 anys, tota la família, Lipa, torna a Pristina, capital de Kosovo,
2: sí.
1: Però la Dua, amb només 15 anys, decideix tornar-se'n a Londres per perseguir el seu somni de dedicar-se a la música. Sí, sí, sola, bueno, va quedar a casa uns amics dels seus pares, o sigui, no va estar desemparada. Val. Però se'n van tornar soles, sí, sí. De què va treballar, de fet, abans d'aconseguir dedicar-se a la música? Va ser cambrera i model? Va ser auxiliar dental i hostessa de vol? O va ser cangur i perruquera?
2: Cangur i perruquera.
0: Jo també dic aquesta, cangur i perruquera.
1: Noies, em va ser cambrera i model.
2: Ai, és la que volia dir primer.
0: Doncs jo no, jo volia dir canguri perruquera des del principi.
2: Canguri perruquera és com difícil de dir si pronuncies molt l'última R de cangur, eh?
0: Canguri, sí. canguri perruquera.
2: Vinga.
1: Exacte.
0: Vinga, sisena pregunta.
1: Vinga, com va conèixer el seu flamant marit? Va ser a una festa d'Elton John?
0: Wow.
1: Va ser a un cafè de Londres o va ser a l'aeroport de Los Angeles?
0: A una festa d'Elton John.
2: A l'aeroport de Los Angeles.
1: No hi és, a un cafè de Londres. Aneu juntes cap al precipici.
2: Bueno, però jo vaig guanyant, no?
0: Hagués molat sí, més a una festa d'Elton John. A un cafè de Londres. No, tu creus que a un cafè de Londres et trobes a Dua Lipa?
2: Home, és molt no, Notting Hill, eh?
1: Sí, i els va presentar una mica en comú. I després, el següent dia que es van trobar, resulta que estaven llegint el mateix llibre i ella li va dir, és que m'acabo d'acabar el primer capítol. I ell li va dir, jo també. I llavors va dir, suposo que estem a la mateixa pàgina.
0: Això és mentida. No m'he creu nada.
1: Samantha.
0: Això és màrqueting.
1: A mi m'agrada creure'n d'amor.
0: Però ja, sí, tia, ja, però...
2: Jo també, Anna.
0: Però ara rellegim el mateix llibre, el mateix capítol, la mateixa... Va, home, va...
2: Estem a la mateixa pàgina, al mateix moment de la vida, o és?
1: Clar, we're on the same page. Sí,
0: és tot més trola. Vamos.
1: Bueno, parlant de troles, quina d'aquestes coses no és certa?
0: Aviam.
1: De petita va voler aprendre a tocar el violoncel, però el seu cos era tan petit que no l'aguantava. La van rebutjar al coro de l'escola perquè literalment no donava la nota, no arribava. Si no hagués estat cantant, li hauria agradat ser detectiu o totes són correctes?
2: I en diria la que no és correcta.
0: Ah, la que no sí. és correcta. Jo diria la primera no és certa, la del violoncel, que no podia aguantar el violoncel.
2: Jo també.
1: Doncs, noies, totes són correctes.
0: Oh! Però si el violoncel el toques a terra, allò, no?
1: No l'aguantava, diu que se n'anava de canto, la Dua Lipa, jo què sé.
0: Pobreta.
1: Això també és màrqueting, Samantha?
0: Sí, no, això no. Això sí que m'ho crec.
2: I escolta, i el director, la directora del cor, ara mateix es deu estar estirant dels cabells.
1: Segurament sí, segurament sí. Per pringat, no? Pringat no, perquè en aquell moment no, deuria no arribar realment. El que ens demostra la història de la Dua Lipa és que ella bueno, va perseverar i al final ho va aconseguir.
0: Clar, la Rosalia també fallava al principi.
1: Exacte, és veritat. I tant, si fallava, i tant.
0: Això demostra que totes Vinga. Podem cantar bé.
2: Vinga, l'última.
0: Inclosa jo.
1: Inclosa tu, amb esforç, treball i profe de cant, endavant.
2: Exacte.
1: Endavant.
0: Vinga. Última pregunta.
1: Quina d'aquestes frases no és seva?
0: Aviam.
1: A l'amor le faltan líderes y a los líderes les falta amor. Cuando hablo de cosas políticas, lo reviso 2 y 3 veces para asegurarme de que es algo mucho más grande que yo y que es necesario.
0: Uy.
1: O quemar niños vivos nunca puede justificarse. Todo el mundo se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza.
2: Sí.
0: Aquesta és...
2: Ah, no, la que no és seva.
0: Sí és seva.
2: La que no és seva. La A. A l'amor li falta el líder i a los líderes
0: sí,
2: les falta amor.
0: Sí, jo també crec que això.
1: Exacte, aquesta frase és de Shakira, que pel que sigui no s'ha posicionat amb res, ni amb Palestina, ni amb el Líban, tot i ser ella libanesa i treure quartos de la seva herència libanesa, resulta que després, mira, es posa una tapita en la boca i no diu res.
0: Ai, Anna Polo, gaudeix el Primavera Sound.
1: Gràcies, noia.
2: Escolta una cosa, que he guanyat jo, algú pot dir?
0: Ai, sí.
1: Perdó.
0: És que ja estem tan acostumades.
1: Guanyadora suprema.
2: Gràcies, carinyo, que quan guanya la jefa, aquí molt bé, molt
0: Home,
2: bé.
0: Home, és que clar, és notícia. O sigui, clar, en un context de perdre sempre el dia que jo guanyo, pues, òbviament, és notícia. Ja. Enhorabona, Natàlia, gràcies, Anna Polo.
1: Adéu, gràcies.
0: Manel Ferrer, no estàs al Primavera? Oi, bona tarda. Molt bona tarda.
3: Ara sí. Dic, home, no pot arribar la censura a aquesta hora de la tarda. Se m'ha d'escoltar, clar que sí, en català. Què és aquesta pulsera que porteu? Ah, perquè aneu tots al Primavera.
2: Jo no, carinya.
3: Tu no, per què?
2: Jo no, perquè no dono més d'ací.
3: No dona d'ací més la cosa,
2: jo tinc aquí una contractura, un esgotament.
0: Jo també tenia una contractura i així faig exercicis.
3: Sí, tens una contractura, però te'n veies la pulsera a la mà. Per tant, escolta. hem estat comprovant lo de la cervesa, lo de l'aigua misteri, que tens una cervesa que porta, no?
2: Sí.
3: Que sí, que sí.
2: Perquè és boníssima,
3: però,
2: més,
3: sí, l'heu provat tot.
2: Jo l'he tastat.
3: Agosarada,
0: però
3: sí.
0: Però no és agosarada.
3: Agosarada,
0: sí,
3: sí, sí.
0: El nom em va encantar.
3: Sí, sí, sí.
0: És una gose.
3: Sí, sí, sí.
0: Que és un tipus de cervesa que es fa amb una aigua del Rin, em sembla, sí, de tal, i és, té com més sodi, uh-huh, i fa un gustet salat.
3: Perquè és àcida i salada, no? Perquè sí, va venir el nom d'agosarada.
0: Perquè és com una... Té un gust de cítric, també. És una, sí, miqueta com una clara,
3: val,
0: però no porta llimonada. Val. Però té aquest gust cítric i saladet. D'acord. Jo la trobo boníssima.
3: Però està al mercat encara, això?
0: És que jo no es ven.
3: No es ven. Perquè no, una
2: perquè
3: cosa és solidària, em sembla.
2: És exclusiva.
3: Era una cosa com solidària, he vist. He trobat,
0: sí,
3: a internet.
0: Clar,
3: molt bé, molt bé.
0: Que era, per ajudar.
3: Clar, molt bé, molt bé. Molt ben fet. M'agrada, sí, aquesta idea. Sí, sí, molt bé. Sí. Escolta'm, quina setmana i quines coses que estan passant,
0: sí,
3: perquè no paren de passar coses.
0: Què ha passat?
3: Sabeu que Cristian Gálvez presentarà el concert del Papa a Madrid amb,
0: què,
3: la seva... Això no ho sabíeu?
0: A pesar,
3: no,
0: que anaves a dir passar palabra.
3: No, no, no, no. Cristian Gálvez presentarà a Patricia Pardo, que és la seva dona actual, al concert del Papa a Madrid. Què ha passat? Que, eh, ara ve la cosa bona, que han anat a buscar, que jo crec que això és molt lleig, han anat a buscar el Modena Cid, que és l'ex de Cristian Gálvez, a preguntar-li què els sembla.
2: Que què li sembla.
3: Clar,
2: ah,
3: que què li sembla que el seu ex presenti el concert del Papa. A veure, jo crec que això pots fer... No ho sé, màxim mig any després que acabi la ruptura. 5 anys i mig després, home,
0: home,
3: què fa
0: ja
3: l'ex? Gairebé més una mica igual. Llavors ella s'ha rebotat contra els periodistes que li han preguntat.
0: Bé.
3: Jo ho trobo mitjanament lícit.
0: Sí.
3: Perquè diu, clar, a Ima li pregunteu com està el Modena Cid.
2: És que
3: i a mi
2: tota
3: pregunteu
2: raó
3: cada dia
2: bé, Modena,
3: per Cristian Gálvez. I s'ha enfadat moltíssim. Us he portat justament aquesta enfadada que ha tingut el Modena Cid.
4: ¿Sabes que lo va a presentar Cristian Gálvez? No sé, pasamos.
5: Mira, te voy a hacer yo una pregunta.
4: Cuéntame.
5: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí?
4: Sí, hombre.
5: No, no,
4: no. Pues la próxima vez se lo voy a preguntar.
5: Cuando le preguntes, yo contesto.
4: Vale.
5: Porque me parece tan injusto.
2: Muy bien.
5: Todo esto desde hace 5 años, que me tenga que enfrentar a esto después de 5 años.
4: O sea, que tú ya quieres zanjar el tema, ¿no?
5: ¿Tú
4: ya
5: qué
4: no
5: crees?
4: Que sí. Y que se lo preguntamos a él.
5: Y porque... es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto.
3: Trobo
5: porque no
3: sí
5: lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones.
3: Trobo
5: ni de...
3: Sí, ja.
5: No, no estáis siendo...
3: Jo crec que ja, després de 5 anys, seguir-li preguntant per l'ex, no? O sigui, és que segurament potser no tenir contacte amb l'ex. Per tant, no sap ni on està l'ex realment, no? I és, a mi mai li pregunteu per mi.
2: És molt curiós com la ruptura d'aquesta parella...
3: Sí.
2: Va fer que Cristian Gálvez, que tenia una imatge de tio simpàtica,
3: sí,
2: que ja ve tothom, de cop és un personatge que no cau bé tothom, eh? Mm.
3: I fixa't que la sort que va tenir Cristian Gálvez és que quan es va separar del Modena Cid, ell treballava a Telecinco. I li va jugar molt bé aquesta passada. És a dir, si a ell, a canvi de treballar allà, li haguessin dit no et paguem, li hauria sortit a compte treballar a Telecinco. Perquè gràcies a que no s'expliqués tot el que s'havia d'explicar d'aquella ruptura, ell va sortir
0: el
3: millor
0: protegir,
3: parat del que...
0: El
3: sí, el van protegir.
2: Bueno, perquè a més, de seguida va començar a sortir amb la companya,
3: sí,
2: que era...
3: Pardo, ai, amb la Patricia Pardo, sí.
2: Que era de la mateixa cadena.
3: Oh, i tant. Sí, sí, sí, sí, era la copresentadora del programa d'Anna
2: Llavors
3: Rosa.
2: Llavors protegien els dos.
3: Protegien els dos, i a ella especialment. Llavors, doncs, em sembla molt bé que el Modena Cid...
2: I què hem de saber d'aquella ruptura?
3: Jo. Bé, que no va ser tan... Jo, si algú
0: no va ser uneix,
3: exacte, si algú uneix tot el que ha anat explicant el Modena Cid, s'entén bastant bé com va ser la ruptura aquella, que no va ser ni gens amistosa ni una cosa en plan de que se'ns va acabar l'amor, sinó que tenia mar de fons aquella ruptura. Sí, uh-huh, sí, va ser complicada aquella ruptura,
0: sí,
3: i jo crec que el Modena Cid ja es mereix que li preguntin ja per temes propis, perquè suposo que estarà fent més
0: Home.
3: Coses aquesta dona que ser la ex de Cristian Gálvez.
0: Clar,
3: no?
0: És que ja està bé, això
3: més
0: no forma part de la meva identitat.
3: Totalment, totalment. Que em puguis preguntar quan ho hem deixat per la ruptura, t'ho puc comprar durant unes setmanes, però ja després de 5 anys jo crec
0: no,
3: que ja...
0: Favor.
3: I al final li estan preguntant què et sembla que Cristian Gálvez presenti un concert. L'opinió
2: ja,
3: pues no sé, pot
2: total.
3: Acabar, és a dir, tampoc va molt més enllà. Per
2: total.
3: Tant, totalment a favor del Modena Cid, per mi és un gran sí
2: molt
3: el
2: bé.
3: Que ha fet el Modena Cid, jo agafaria i la posaria a presentar el concert del Papa a Barcelona.
2: Però a més...
3: No, per portar la contra a Cristian
2: però,
3: Gálvez.
2: Però a més et dic una cosa, es
3: sí.
2: planta...
3: Sí.
2: Però, i li diu, no em sembla bé, però d'una manera molt educada, o sigui, és zero barruera.
3: Total.
2: És contundent, posa
3: sí.
2: límits, però és educada.
3: Sí. A veure, també és veritat que això passa en un context d'una presentació d'un producte, per tant, jo entenc que ella està fent un fotocall perquè segurament li està pagant o està participant d'aquella
0: sí.
3: marca, tampoc
0: sí,
3: anava a agafar el micro i tirar-li a la brossa.
0: Però tot,
3: tot
0: té
3: un límit. Total.
0: Pregunta'm pel producte, pregunta'm
3: clar,
0: per la meva vida
3: clar,
0: actual.
3: En què estic treballant, què faré aquest estiu, mil coses li poden
0: ah.
3: preguntar. A més, la reportera es fa com, ah, sí, et preguntem sempre el mateix, sí, carinyo.
0: O jo què sé,
3: cada
0: si
3: dia.
0: Una mica original, ets creient...
3: Total.
0: No sé com dir-te.
3: Total, tu creus en les segones oportunitats, tu creus en els segons matrimonis, clar. Pregunta una mica de gràcia, carinyo.
0: L'església, el matrimoni...
3: Clar, clar, porta-ho per aquí, potser ja t'entra amb la broma
0: filla.
3: I no ho sé,
0: home,
3: no ho sé.
0: Home, curra't una miqueta.
3: Ben trobat. I després de tot això, sabeu que està la gira de l'Oreja Van Gogh a tope.
2: Un moment.
3: Digue'm.
2: Què? Ens vas a parlar de la nova cançó.
3: Sí.
2: Vale, un moment.
3: Què passa?
2: Vaig a buscar el Toni Marín perquè vull que reaccioni en directe, a aquesta cançó. Perquè mira com es diu aquesta cançó.
3: A veure, d'acord. Home, quina pausa dramàtica.
0: Natàlia Sánchez està sortint en aquests mateixos instants. Atenció al que està passant a l'entallat.
3: Ara si ens posa la música d'atenció aquella.
0: Música d'atenció. Ara ens la posaran.
3: I ara podríem
0: dir quin de l'estudi número 41.
3: Total.
0: En busca de Toni Marín, perquè és la persona
3: sí.
0: que ha de sentir
3: aquesta cançó.
0: El nou single sí. de Leire Martínez. No és de Leire Martínez.
3: No, és una col·laboració, n'apareix Leire Martínez.
0: És una col·laboració amb
3: què uneix a Leire Martínez
0: i
3: amb
0: Buhos.
3: El Toni? I Buhos.
0: I Buhos.
3: Exacte.
0: Què uneix Buhos amb Leire Martínez i amb el Toni Marín? Toni Marín, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Espera, ara et sentirem. Toni Marín,
3: el 4.
6: Va, això, absolutament.
0: De què va això, eh?
6: De què va això, sisplau?
0: Expliquem-ho.
2: Volem que reaccionis.
3: En directe.
2: En directe.
0: Ho gravo amb el mòbil.
6: Sí, molt bé, molt bé.
2: A una cançó que han publicat tot just avui, Els Buhos, amb la Leire Martínez.
6: Leire Martínez és l'excantant de l'Oreja de Van Gogh.
2: Ah,
6: no?
2: Efectivament. Molt bé. I els Buhos són els dels Volcans.
6: Vinga.
2: I la cançó que acaben de publicar es diu No hi ha pla B.
6: Ole, no hi ha pla B. Molt bé, molt bé.
2: A veure... Què et sembla?
6: A veure.

0: Jo pensava que diria plaer en algun moment.
1: Jo també ho pensava. De tota manera, la primera sorpresa és que aquesta noia és catalana.
2: No, canta català.
1: Però canta molt bé
3: canta
1: en català,
3: molt bé,
1: no?
3: Canta molt bé, canta molt bé. Sí. Jo volia preguntar si podria ser la nova sintonia del Pla B. La cançó no hi ha
1: Hauria
3: Pla B.
1: Hauria de dir Pla B en algun moment.
0: Espera,
1: que
0: no hi ha Pla B, no, ara. A veure si ho diu. No
1: hi ha plan B. Però diu, no hi ha plan B.
0: Ho diu en plan amena.
1: No ho acabo d'entendre, això.
3: Mira
1: que jo sóc molt favorable a aquesta noia.
0: Sí.
1: A mi aquesta noia m'agrada, perquè l'altra, la Maya Montero...
0: No entrem en això,
1: Jo sóc molt més de l'Eire. Sí, molt més de l'Eire.
3: No entrem en això,
1: perquè... aquella noia canta raro, la Maya. Ho he pensat sempre, no?
3: No entrem en això, Toni, perquè potser no arribem a les 7 de la tarda, que és millor si una o l'altra, eh? Perquè això sí que et portaria la contrària. Moltes coses et puc donar la raó.
1: El meu és mania personal.
3: Total, directe, eh? És a dir, no ets ni objectiu amb el tema.
1: No, no ho pretenc, No ho pretenc, no, de cap manera. No, estic content.
0: Molt bé, eh?
1: No pot ser sintonia.
0: No, d'acord. No la comprem com a sintonia.
1: Si voleu com a sintonia, parleu amb ella.
0: D'acord.
1: I que facin una reversió que m'ho diguin en català.
3: La cara B, no?
1: La cara B, no, el pla B.
0: El pla B
3: de la cançó, Sí, sí, plan B.
0: Plan B.
3: En plan... Està mal jugat, aquí.
1: Clar, és que pobreta.
3: Clar.
1: Però no és catalana, aquesta noia?
3: No.
1: Doncs ho fa bé, no?
3: Sí, ho fa molt bé.
0: Jo crec que és basca, no?
3: Sí, mira, jo estic pensant, si no ens val per al teu programa, per al CD de la Marató. Perquè al final, mira, cançons en català, cantades per dos artistes, sempre agraden.
1: Però al CD de la Marató també parlen del plan B?
3: Poden posar-la.
1: Estem a tot arreu, eh?
3: A tot arreu, poden posar-la.
1: Som una cosa.
0: I a partir de les 7, aquí Ràdio 4, i la setmana que ve, déu-n'hi-do, eh? Quan pla B tindrem?
1: Tenim un pla P. Sí, tenim un pla P de papa.
3: Home!
1: De papa per tot arreu, sí. No, molt bé.
0: Escolta, Toni, moltes gràcies.
1: No, només deixa'm preguntar-li a la Samantha al final, què, veu tenir primavera i una estoneta o no?
0: No, cancel·lat. Vam anar a casa a dormir.
1: Va saber molt de greu, però estàvem fent el programa, va trucar la Samantha, t'ho vaig agrair molt, eh?
0: No, a disposar. Ah, que vas entrar en directe per explicar-ho.
1: Va entrar en directe.
0: Ella és una periodista de raça.
1: Fins a l'últim moment, clar que sí, molt bé. Jo li vaig dir, tu no t'amoïnis, que si no hi ha primavera, com a mínim tens un plan B.
0: Molt bé! Gràcies, Toni.
1: Vinga, fins ara. Adéu.
0: Mira, ens la sabem.
3: Ja estem posats en el mood d'aquesta cançó.
0: Bé, i què ha passat amb l'Eire, doncs?
3: Doncs que ha fet aquesta cançó que ha reaparegut ara mateix amb tota l'actualitat de l'Oreja de Mango, que ha aparegut ella amb aquesta cançó de Búhos, dient que no hi ha plan B. És que aquí em sap greu, eh? Ara ho estic pensant, ara que estem analitzant la situació per poquet, saps?
0: Sí. Mira, el dimecres en parlarem amb la Míriam Martí Lloret.
3: Molt bé.
0: Intentarem parlar amb el Guillem de Búhos, que ens expliqui aquí aquesta rellisqueta. A què s'ha
3: d'agut? Potser ens envia a pastar, també et dic, perquè, clar,
0: Guillem,
3: et trucarem per dir-li que la cançó està malament. Ho sent, tota la bona intenció, eh?
0: Però és maco. Escolta una cosa.
3: Digue'm.
0: T'anava a preguntar una cosa de l'Eire i no me'n recordo.
3: Sí, alguna cosa...
0: No, que si es va pronunciar quan va haver-hi tota la polèmica dels desafinaments de la Maya.
3: Ella no es va pronunciar, no et diré que se'n va alegrar, perquè això és molt lleig, però diem que una mica va fer una mica com... Saps? En plan, a mi no em passaria... Saps? Ha sigut una mica com així, en plan... Ah, se siente... Perquè a més va cantar com la cançó que va fer l'Eire amb l'Oreja de Van Gogh, amb ella l'ha inclòs en el repertori del concert. Per tant, era el primer cop que sonava aquesta cançó amb veu de Maya Montero.
0: Ai.
3: I jo crec que l'Eire a casa seva se n'estava alegrant una miqueta, en plan, os lo dije, saps? En plan, que això no acabaria bé amb tota la raó del món. Però jo crec que els fans de veritat de l'Oreja de Van Gogh, que som els que són fans de Maya Montero, és a dir, la gent aquí,
0: hola,
3: com el Toni, que és de l'Eire, mira, disculpa, hi ha coses que no puc comprar. No, jo soc fan d'Oreja de Van Gogh per l'Eire. Qui és l'Eire? Amb tot el carinyo del meu amor. El grup aquest van ser un grup d'amics que van muntar un grup de música.
0: Manel.
3: I van acoplar aquesta bona dona en un moment donat perquè els van deixar tirats i ara a sobre... Estem, no, perquè el grup li deu molt a l'Eire. Home, l'Eire era una assalariada.
0: Has fet 17 anys.
3: Era una assalariada de l'empresa.
0: Pues a sobre.
3: A totes les empreses són números.
0: Va estar 17 anys i a sobre va ser una empleada com una nòmina.
3: A totes les empreses som números, ho sento molt.
0: I això, malauradament, tens tota la raó.
3: Això és ben cert. I això és una realitat. Per tant, tota la sort a l'Eire amb aquesta cançó, que jo li veig futur en el disc de la Marató, la típica cançó que canta Sergio Dalma amb algú, doncs mira, Búhos i l'Eire.
0: Com deu haver sorgit aquesta col·laboració tan
3: random? En quin moment es deuen haver trobat?
0: Tan random.
3: En quin moment? És com la cançó que va fer la pegatina amb Eva Amaral,
0: que no, però que aquesta però, sí que em quadra molt.
3: Però en quin punt perquè, us trobeu?
0: Home, la pegatina està molt a Madrid,
3: sí.
0: I en algun eventito fent una canyita per no sé què, doncs
3: vinga,
0: allà
3: va,
0: surt.
3: A veure si fem alguna cosa, no? Pum, i es posen i fan i això. Doncs mira,
0: però
3: em sembla correcte.
0: Aquesta col·laboració em sembla molt sorprenent.
3: Doncs la setmana que ve hem de parlar amb vos per veure que ens diguin com
4: està
3: va passar
4: bé.
3: Això. Està
4: sí,
3: molt bé,
4: clar.
3: Està molt bé amb aquesta
4: està
3: cançó. I tema papa.
4: Què?
3: Tema papa, com està la història ara
4: mateix? Estaràs allà,
3: jo estaré allà el dimarts, estaré allà plantat amb tota la calor, amb tota la solana, ara es plourà tot el cap de setmana, però el dimarts farem a 45 graus. Estarem
4: molt
3: allà aguantant, clar que sí, històricament.
4: Bé.
3: Què passa? Que la gent s'ha tornat boja amb tot aquest tema, perquè hi ha moltíssima gent que s'ha quedat sense entrada per anar a veure el papa. Això és una realitat. No hi ha entrades per tothom. Llavors, ha començat el tema de llogar els balcons per anar a veure el papa.
0: Això és molt fort.
3: S'està pagant, ara mateix, si us cerqueu a internet, preus superiors als 1.000 euros per llogar un balcó al carrer Rosselló.
4: Quan?
3: 1.000 euros.
4: Per quanta estona?
3: Per l'estona que passa el papa, que potser en aquell moment serà com mitja hora o dues hores per veure'l passar un segon, perquè, clar, no va tampoc allà una passa. Clar, 1.000 euros per veure el papa.
0: 1.000 euros.
3: Mínim. Tu pagaries...
0: Ah, jo vivia aquella zona, tu.
3: És que mira, ara has perdut l'oportunitat.
0: Jo sempre m'amant dels llocs quan
3: no toca. Total.
0: Home, què em costava?
3: Total.
0: Fer la mudança una mica més tard.
3: Una miqueta, esperar-te uns dies, perquè ara total...
0: Uns anys, perquè ja fa com 3 anys que no visc allà, però... Ui, quina ràbia!
3: Una miqueta per poquet, una estoneta més...
0: Home, però feia 17 anys que no venia un papa.
3: Clar.
0: Quina mala pata.
3: 1.000 euros ara mateix per un balcó sencer i a partir de 350 per una cadira en un balcó. És a dir, vostè pot, si vol, llogar una cadira en un balcó del carrer Rosselló. Vostè agafa, paga 350 euros, no sé si et deuen donar un refrigeri o ni això...
0: Té una barra.
3: Home, tu diràs, perquè a més el veuràs passar, però de lluny, no et penses que pujarà a l'ascensor de casa teva i et farà una abraçada, és a dir, veuràs passar amb un cotxe, és a dir, pot ser el papa o pot ser Cristiano Ronaldo passant per sota de casa, és a dir, que clar, vostè ha de creure molt
4: en
3: que aquell senyor... En el millor dels casos. Llavors, la cosa ara mateix està mobilitzant tot Barcelona. Em sembla molt bé el tema que estàveu parlant fa una estona aquí en el programa, d'aprofitar la visita del papa per fer reivindicacions.
4: Home.
3: Aprofitant que Barcelona i Catalunya estaran en el centre internacional, aprofitar per fer reivindicacions i per queixar-nos també de moltes coses,
4: bé,
3: que és lògic. Per tant, super a favor de totes les...
4: Home,
3: totalment.
0: Ara que mencionaves a Cristiano Ronaldo,
3: sí,
0: permetem que faci un incís.
3: Vinga.
0: Perquè Candela Peña, que sempre explica històries divertidíssimes,
3: sí,
0: va explicar fa uns dies a la Revuelta que ella va anar a missa amb una amiga seva i va veure que a la mateixa església hi havia la Gio, la Georgina.
3: Sí.
4: Ah.
0: I quan va sortir de l'església va dir, saps què? Vaig a seguir-la a veure on va.
3: I on va anar?
0: I va anar a un lloc a comprar uns dolços típics madrilenys i ja està, però clar, que em feia com molta gràcia la imatge de Candela Peña perseguint a Georgina.
3: No? Sí, pels carrers.
4: Però quin barri, no? Georgina i Candela Peña juntes?
3: Clar,
0: sí.
4: En
3: clar.
4: Una església i a la
0: pastisseria. Espectacular. I la Candela Peña deia, diu que jo estava a l'església i de cop vaig sentir xau. Digo, aquí ho ha entrado el cura, vestido de mujer, o no entiendo este revuelo. I era la Georgina.
3: Totalment, doncs, serà molt bé coincidint aquests llocs. Segur que deu haver gent que deu anar a buscar els famosos en plan els llocs del seu, de la caga, sí.
4: Oh,
3: va aquí a missa, no sé qui, vaig allà per seguir-lo,
4: oh,
3: seguríssim. Això deu ser una realitat, segur que deu estar passant a més d'un lloc. I on hi ha moltíssima gent ara mateix esperant, no al papa, sinó a Alejandro Sanz, també en parlar la setmana passada, la Cartuja de Sevilla.
0: Ah, que hi havia gent
3: allà
0: acampada.
3: Havia gent allà acampada, però literalment amb unes carpes i unes construccions que jo no les havia vist abans. És a dir, una cosa tremenda, que estan passant una calor, però horrorosa. Porten ja...
4: Encara hi són,
3: que encara no ha estat al concert, falta una setmana.
0: És que sí.
3: Dues setmanes porten acampades allà al terra.
4: Però què és això?
3: Resulta que Alejandro Sanz ha estat coneixedor de la situació d'aquestes senyores, d'aquestes dones que estan allà acampades, i els ha enviat menjar, rams de flors i un ventilador.
0: Mm. Ah, amb els rams de flors malaguanyats, perquè amb la calor no arribaran
3: total
0: a casa.
3: Home. Jo diria unes
4: flor
3: garrafes...
4: Seca. Clar, flor seca.
3: O unes garrafes d'aigua millor que unes flors,
4: sí,
3: també et dic, perquè clar, aquelles
4: sí,
3: senyores estan desintegrades. Llavors, els hi ha fet arribar tots aquests productes
0: un
3: allà.
0: Un bon gest.
3: Sí, una cosa maca, també.
4: Sí, sí.
3: Una cosa maca, s'han de cuidar els fans.
4: Clar.
3: I aquí tenim les senyores explicant aquest ventilador i, atenció, no només el ventilador, sinó un generador per fer servir el ventilador, que
0: home,
3: això és important,
0: important
3: perquè on l'endolles?
0: El cul.
3: Has de connectar-lo, has de posar-lo a algun lloc. Doncs aquí està el regal que els ha fet Alejandro Sanz.
5: Nos ha mandado este ventilador, tenemos un generador para poder tener luz, cargar móviles y la verdad que gracias a él estamos de maravilla. Toda la semana aquí de vacaciones, mis vacaciones para estar aquí en la cola para ver a Alejandro.
6: Nos hidratamos muy bien,
7: muy bien.
6: Y bueno, vamos haciendo turnos, estamos aquí 24 horas.
7: claro.
3: De la espera.
7: Oye, bueno, una cosa, pero luego...
6: No estamos tan locas como parece.
3: No, no, no, qui ho diria.
4: Però el generador també l'ha enviat a Alejandro Sanz.
3: Sí, sí, sí, Alejandro Sanz, clar, per connectar-lo a algun lloc. Aquestes clar. Senyores que han gastat les seves vacances a la feina, és a dir, tot un any treballant,
0: wow.
3: Per tenir 15 dies de vacances i està acampat allà
0: Pilar,
3: en un descampat.
0: Pilar, em sembla fatal.
3: Totalment, carinyo. Totalment. Que... Ara trobo que el ventilador del generador és poca cosa. No, és a dir,
0: menjar,
3: per 15 dies
0: i menjar,
3: allà
0: no?
3: I menjar sí. També els he enviat. Sí, sí.
4: Ostres.
3: Jo espero que la rebi,
4: un
3: no, en el moment del concert,
4: no?
3: Un gazpachito, un salmorejito, alguna cosa clar. Així fresqueta, no, també.
0: Home, doncs llavors que els hi porti una nevera, també, perquè un salmorejo, un gazpacho bueno, fred...
4: No, si no cau ràpid,
3: clar, a veure si s'instal·laran a viure aquella senyora de manera permanent, no, perquè, clar, si comencem a enviar-nos coses, ara una nevera, ara un
0: però
3: sofà...
0: Però tens tota la raó que...
3: Clar, arribarà un moment que igual no volen tornar a casa,
4: el 15M,
3: no? El 15M,
4: tu.
3: El 15M muntat allà, clar.
0: Clar, clar. Però escolta, que tens raó que l'Alejandro Sanz les hauria de rebre abans
3: del
0: concert
3: de rebre.
0: I dedicar-los-hi, pues, encara que siguin 20 minuts.
3: Una estoneta. Un gràcies per explicar una mica l'anècdota d'haver estat allà. Segur que sí. Si els hi ha enviat el ventilador, segur que els hi donarà una pulsareta d'aquestes Golden Beep d'aquestes i es faran quatre fotos amb Alejandro.
0: Una mica de
3: backstage. Clar que sí, clar que sí. Clar que sí.
4: Esperem que sí, Alejandro.
3: Què menys, totalment.
4: Exacte.
3: I hi ha una cançó que és una fantasia que es diu No dejes de soñar, que jo crec que l'haureu d'escoltar en algun moment, de Manuel Carrasco, que és una cançó molt positiva. I que, bé, és un himne gairebé bueno, al positivisme.
0: A veure...
3: Bueno, no deixes de soñar.
0: Has dit que era una cançó molt què?
3: Molt positiva.
0: Home, carinyo, si està, home. Cantant, està cantant que sembla que s'estigui dintre
3: no,
0: de les venes.
3: No, perquè parla de la superació, d'anar cap amunt, de fer els somnis realitat. Clar que sí,
0: bueno,
3: home.
0: Bueno, sí, no deixes de soñar, sí, però no deixes...

0: O sigui, que aquest és el millor que et pot passar. O sigui, que vagis pel carrer i que diguin si t'importaria cantar la cançó de Maria Patiño. Ell mateix ho ha explicat en un podcast. Dir, en plan, jo estic molt agraït perquè les senyores es coneixen la cançó, però li atribueixen l'autoria a Maria Patiño, que clar, és una cosa que al igual, bé, no ho sé.
1: Manuel, ¿me puedes cantar un poco de No dejes de soñar?
2: ¿La canto yo o María Patiño? A dueto. ¿Qué versión quiere?
1: La tuya.
2: Es que yo sin ella no me animo.
1: Ya fuera de bromas, ¿te hace gracia o te da un poco de pereza?
2: Soy fan de María Patiño. Hay un montón de gente que me dice, ay, eres el de la canción de María Patiño. Es decir, la canción no es mía, es de María Patiño. Tendría que subir a un directo un día y hacer los coros.
1: Pero es un momentazo, eso, sería buenísimo.
2: Un momentazo.
3: Boníssim.
0: Molt bé, molt fan. De fet, Maria Patiño ha vist el vídeo i ha dit que sí, que quan vulgui Alejandro, ai, el Manuel Carrasco, puja a un concert dels seus i li fa els coros a la cançó. Clar que sí. Clar que sí. És que jo crec que no hi ha una cosa que pugui anar millor per la teva carrera musical que la cançó aquesta estigui sonant tot el dia per la tele. I si Sálvame projectava la teva cançó cada dia de la teva vida, això era un èxit.
3: Has de fer créixer la llegenda.
0: Totalment, totalment.
3: És de Maria Patiño. És que ja és de Maria Patiño.
0: Totalment, és de Maria Patiño. És que potser era teva abans. Royalties de la cançó aquesta.
4: Parlant de Maria Patiño, què se n'ha fet?
0: Clar, aquí ve la cosa. Maria Patiño, no, Atent ja va sortir també perquè va marxar cap a la família de la tele, Televisió Espanyola, va acabar la família de la tele. Maria Patiño l'altre dia va escriure un missatge com molt enigmàtic a xarxes socials, donant a entendre que tornava a final d'aquest mes a algun programa, no sabem a on. A mi el que m'han dit sobre la tornada de Maria Patiño és que podria tornar una cadena molt important a la Pública, Televisió Espanyola. Tornaria a Televisió Espanyola. A fer un programa del cor? No.
3: No.
0: S'està negociant, presumptament, no vull anar jo a la Garjola ara mateix i em perdi la visita del Papa a Barcelona, està negociant un nou programa a Televisió Espanyola. No se sap si a la 1 o a la 2.
4: Home, a la 2 té poca pinta.
0: Espereu, perquè no és un programa del cor. És un programa de testimonis, d'històries properes, d'entrevistes així de tu a tu, d'historietes una mica de superació, rotllo No dejes de soñar, cosetes així com properes.
4: Com el que fa el Jorge Javier.
0: Més o menys, però no tant com un diari de Patricia, sinó en plan doncs, històries de superació de persones anònimes que han aconseguit coses. Llavors, aquest projecte l'estaria negociant.
3: Sorpresa, sorpresa.
0: Més o menys, alguna cosa així. No sé si més tirant cap a entrevistes documentals, en plan d'anar a casa de la persona, a conèixer la seva història, saps? Una miqueta així.
4: Sembla
0: això
4: molt
0: ho està
4: antic.
0: Ja gestionant els que eren els propietaris de la fàbrica de la tele, ara la OSA Producciones, que són els que estarien darrere de la producció executiva d'aquest projecte, que s'estaria negociant per poder fer en alguna de les cadenes de Televisió Espanyola, properament. Per tant, seria la tornada de Maria Patiño, que des que va acabar la família de la tele no ha aparegut a ningú altre programa, perquè no sé si no li ha interessat el projecte, no li han arribat projectes o no tenia ganes i volia descansar.
4: Però no van tornar a fer el format aquest després?
0: Han tornat amb el programa aquest, però ella ja no va tornar mai. Ella ja no va tornar mai en aquest programa i ja es va retirar, va fer unes vacances, perquè ella té casa també a Fuerteventura. I passa grans setmanes a Fuerteventura.
4: Home, a mi busca'm si tinc una casa a Fuerteventura.
0: De fet, anava a dir fans de Maria Patiño, tampoc ara ens vinguem amunt amb aquest tema, però ella té una casa sencera a Fuerteventura de dues plantes i tu pots dormir a casa de Maria Patiño.
3: Que també la lloga
0: tu
3: com la Pantoja.
0: Tu pots llogar a través d'una plataforma d'internet, del lloguer d'hotels i d'històries, tu pots llogar una part de casa de Maria Patiño.
3: Em sembla amb ella a dins.
0: Ella està a la planta 1 i tu estàs a la planta 2.
4: No, em sembla superperillós amb això,
0: Però són cases, són cases separades. Tu no tens la clau de l'habitació de Maria Patiño.
4: No, clar que no, però a mi em sembla perillós.
0: Un booking.
4: Escolta, aquesta setmana hem estat parlant molt del cas de la Paula Bonet, o sigui,
3: res a veure.
0: No
4: saps qui ve.
0: Clar, no sé si Maria Patiño és la que et dona les claus i et dona les tovalloles si se t'acaben.
4: No sé
0: si està allà instal·lada a Fuerteventura, potser té una empresa que li porta i li gestiona i potser tens la sort de trobar-te Maria Patiño, però clar, no sé si...
3: Igual no,
0: però és una casa que està superben situada, que tu surts per la porta d'aquella casa i estàs trepitjant l'aigua del mar gairebé.
4: Aquesta gent a la tele ha fet molta pasta.
0: Home, a l'època bona de la televisió es feien calés. És Samantha, l'època bona de la tele?
3: Home, clar. Jo no sé si he agafat jo he agafat les escorrialles.
0: Sí, les engrunetes,
3: de la bona
0: època
3: de la tele.
4: Sí, perquè la Mercedes Milà aquesta setmana explicava...
0: Home, sí, que em sembla que us he portat...
4: Sí, per això t'ho dic.
0: Que ha explicat el que ha estat guanyant, molt ben lligada a la història. Mercedes Milà ha estat explicant aquesta setmana que l'última o la darrera etapa de Gran Hermano, atenció, estava cobrant 60.000 euros...
3: La darrera, per la primera. Gran Hermano.
4: Un oient, perdoneu, que ens escolta, que diu...
0: Que ha estat a casa la Patiño.
4: Que té un amic...
0: Sí.

0: va estar a Fuerteventura i es va trobar la Patiño.
1: Veus com sí? Veus? Clar que sí, clar que sí, Maria Patiño, i te la trobes, perquè a més un dia em va sortir un vídeo a Twitter... Me'n va sortir un vídeo a Twitter d'una manifestació que estava encaixant de que havia una plaça que estava molt bruta per allà a Fuerteventura i sortia Maria Patiño manifestant-se amb la pancarta, t'ho dic de veritat. Com vaig veure Maria pues Patiño
2: bé,
1: allà plantada.
2: Molt bé per ella, consciència mediambiental.
1: Clar que sí, del lloc quilòmetre zero. Mercedes Milà ha explicat que guanyava 60.000 euros per gala de Gran Hermano. Una pasta, ja mateixa ho ha explicat.
2: Mira tu.
3: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
4: O sea, 60.000.
3: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero.
5: Totalmente.
3: A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
4: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
3: Muchas gracias.
0: ¿Cuántos capítulos tenía?
1: Claro.
0: Gran Hermano.
1: Gran Hermano. Uy, una edició, sí, uns 13, unes 13 setmanes, més o menys. Sí.
0: 780.000 euros cobrava la temporada de Gran Hermano.
1: Però jo estic molt d'acord amb el que estava dient Mercedes Milà. Diu, jo generava molt més que el que jo guanyava.
0: Si li
1: perquè, clar, publicitat, clar, l'empresa li ha de sortir rentable.
2: Home, si no,
1: que
2: vostè, no li paguen, ja
1: totalment,
2: dic.
1: Totalment. O sigui, guanyava una pasta i Mercedes Milà sí que ha fet calés, va fer molts calés a la televisió. I jo crec que ella sí que els va saber invertir, els va saber fer jugar bé els calés i ha invertit molt bé perquè ella hi ha hagut molt temps que ha estat sense treballar i ha fet i ha seguit visquent la mar de bé, per
0: clar,
1: tant
0: ella
1: ha gestionat bé la fortuna.
0: A Fuerteventura no, però a Menorca sí que sí, està
1: oi
0: molt
1: tant,
0: estampilada.
1: Oi tant, clar. Sí, sí, de fet la Inés Hernán acostuma a anar a casa de Mercedes Milà a Menorca. Oh? Molts estius. Va anar un estiu que estaven preparant un programa que presentaven no, junts a la televisió espanyola.
0: Espera, per fer el programa.
1: Van allà, però després van fer molt bona amistat i Inés Hernán ha seguit anant a casa de Mercedes Milà i ha creat un molt bon vincle. Sí, no era només el programa de televisió, sinó que van fer una amistat de veritat. I, escolta, tenir una amistat que tingui una casa a Menorca
0: home,
1: és una
0: diràs,
1: cosa que sempre suma.
2: És un
1: tresor.
0: A mi, saps quin convida el seu vaixell, el seu barco,
1: veure,
0: quan vaig a Menorca?
1: Ara sorprèn-me.
0: El Barragán.
2: Oh!
0: Aquí cadascú,
1: mira,
0: veus?
1: Bueno, era col·laborador d'aquesta casa.
0: Per
1: va
0: això
1: ser temps
0: ens vam fer a mi.
1: Ah, i veu arribar a treballar plegats i tot, amb
0: sí,
1: Barragán.
0: Sí, i llavors quan jo estava per Menorca i ell ho sabia, em deia, nena, vine. I llavors anàvem a fer una volteta amb el barco.
1: Però no anava com a Barragán. És a dir, no anava
0: com a Josep Maria.
1: Perquè m'imagino Barragán contenta el barco i tu darrere
0: plenament
1: el sol.
0: I la seva dona encantadora,
1: aquí, no?
0: Eh?
1: No, sí, algun cop l'havia trobat aquí. Molt simpàtic, la veritat, sí, aquest senyor, aquest bon home. Encantador totalment.
0: Sí, sí.
1: I sabeu tots que Rosalía està ajornant els concerts que tenia als Estats Units. S'ha posat malalta, és que això pot passar.
0: No, s'ha posat malalta, no.
1: No, per un problema familiar.
0: Una emergència familiar.
1: Una emergència familiar.
0: Oh.
1: Clar, jo entenc que és algú del seu entorn que li ha passat alguna cosa. Esperem que no. Encara no sabem quina ha estat aquesta emergència familiar. Però
2: sí.
1: Clar, no ho sé. Si ella... és una emergència, jo entenc que és algun tema delicat
0: sí.
1: De salut.
0: Ella de moment, o sigui, només hi ha el comunicat de Live Nation, ella de moment no ha fet cap publicació a les xarxes socials, sí que sabem que ja era a Miami, perquè segon dels concerts era ahir, l'altre era demà i el dia 8 a Orlando, ja feia dies que ella era a Miami perquè va publicar unes imatges al seu perfil d'Instagram, que la veiem amb les puntes de ballet, com practicant pel show en un apartament.
1: Doncs, bueno, coses que passen, també és veritat, i més sobretot aquestes gires que són tan llargues i que les dates són a tant temps vista, poden passar mil coses i lògicament, si és un motiu justificat, el que mai entendré són aquestes persones que cancel·len concerts perquè sí, perquè no els hi venia de gust, o es presenten 3 hores estar a un concert,
0: això
1: és horrorós.
0: No acostuma a passar, eh?
1: Això és horrorós.
0: No, perquè hem de pagar una pasta si no es presenten perquè sí.
1: Però jo crec que hi ha alguns que els hi és una mica...
2: No, però això que fa la Madonna,
1: igual,
2: Madonna, d'hora i mitja més tard començar el concert.
1: Total,
2: sí,
1: total.
2: Això, mira,
1: perquè ho fan com per ser així com diva, però no sé si jo al final l'efecte aquest,
2: perdona,
1: a mi, el temps d'avui dia...
2: Això és una falta de respecte
1: totalment,
2: impressionant.
1: Cap a la gent que està esperant, i a més a vegades que estan esperant sota la pluja perquè comenci un concert o a la porta i tal i qual, mira, no. Si és perquè, no sé, has perdut l'avió o t'ha passat X cosa, ho entenc, però si és per fer la gracieta, a mi, de veritat, no, aquestes coses no les compro ni una mica, la veritat,
0: no,
1: fatal.
0: No, per cert, parlem de coses boniques que ho comentàvem abans amb la Carolina, que la Rigoberta va anunciar ahir en el concert de Madrid, on avui torna a actuar, que està embarassada de la seva segona criatura.
1: Total, sí.
0: Molt bé.
1: A més, va dir que no estava sola en aquell concert, que això està molt bé, jo no sabia si dir-ho, perquè és veritat que a vegades també cal esperar i deixar passar un temps també prudencial. I jo crec que ella ha fet molt bé aquest exercici de prudència.
0: És que potser ja va fer la gala dels Goya
2: embarassada.
1: Pot ser.
0: Devia estar de poquet.
2: Març, abril, maig, juny...
0: No ho sé,
1: pot ser,
0: que,
1: però
0: cert,
1: està molt
0: avui
1: bé.
0: Havíem de parlar amb Alberto San Juan, que no ha pogut
1: ja
0: ser per
1: vist,
0: coses de la vida.
1: Ja ho he vist, que no sé què li ha passat amb la cobertura.
0: Però aquesta setmana, en una entrevista, Alberto San Juan, que va ser un dels presentadors d'una de les gales dels Goya més polèmiques de la història, al costat de Willy Toledo.
2: El de la guerra.
0: efectivament, que va dir que ells van generar molta polèmica per aquella gala, però que els seus estimadíssims Luis Tosar i Rigoberta Bandini, ell considerava que en aquesta edició dels Goya havien estat més reivindicatius que el que ho havien estat ell i el Willy Toledo fa uns anys.
1: Doncs mira, està molt bé que els reconeguin.
2: És que no van ser ells personalment qui van fer la reivindicació, sí. Van ser tots els guanyadors que van anar...
1: Clar, sí, això ho vaig veure que... que en l'imaginari col·lectiu havia quedat com que havien estat molt reivindicatius, sí. Però si tu tornes a buscar la gala aquesta i te la tornes a veure, era més aviat els agraïments dels guanyadors, sí, i les guanyadores, sí. Que no pas el missatge que tenia la gala.
0: Però hi ha un podcast boníssim, sí. Que explica tot el que hi ha darrere d'aquella gala.
2: Delirios d'Espanya.
1: Delirios d'Espanya, total, amb Juan Sanguino,
0: sí,
1: boníssim.
0: Efectivament,
1: sí,
0: efectivament,
1: sí, sí. És meravellós, sí. Aquell podcast, com està fet.
2: Jo
1: i
2: m'estic
1: la
2: sentint aquests dies, lo de Jesulín.
0: És boníssim, eh?
2: La corrida de...
0: De les mujeres.
2: Sí, sí. Com era? Va por ella. No va... No, sí, va por
1: ella. I el tigre aquell que tenia al jardí de casa Sebra. Sí. A casa Sebra, que ho explica.
2: Currupipi.
1: El currupipi. Currupipi. Que clar, que era com... La gent anava a veure, però vaja, en massa, el tigre al jardí de casa seva. És una fantasia. O sigui, sí. Realment, ho dèiem un dia aquí, que tenim un país que no ens el mereixem realment. O sigui, hi ha uns personatges en aquest país... que ni en els millors dels casos si ho hauríem imaginat aquesta gent, aquesta selecció de gent, que per cert que estem parlant de Jesulín ara, que ha aparegut, sí. Aquí Julia Janeiro, que és la filla de Jesulín,
2: sí.
1: I no de Belén Esteban, o sigui, és la filla, no. De Jesulín i de María José Campanario,
2: vale.
1: Val?
0: Que ja és gran, la nena.
1: I Andrea i Julia Janeiro. Julia Janeiro ja és major d'edat,
0: wow.
1: I ha denunciat, ha agafat i ha buscat el seu nom a Google i a tots els mitjans de comunicació que han parlat d'ella. No parlat d'ella, no com nosaltres que estem dient aquí Julia Janeiro, sinó que han donat alguna informació.
2: Que l'han difamat.
1: Rotllo, té aquesta parella, ha anat aquí, les vacaciones de Julia Janeiro, el piso que s'ha comprat de Julia Janeiro, els ha posat una demanda a totes els mitjans de comunicació i ha al·legat que ella no és un personatge públic,
2: ja.
1: I ha demanat el seu dret a l'honor. Perseguidament, que això ve boníssim, a continuació, ha firmat un contracte amb Antena 3 per fer un programa... on explicarà la seva vida sent la filla de Jesulín de Ubrique.
0: Perquè ara sí que serà, ara sí. Sí que serà un, sí, personatge...
1: D'aquí cap enrere m'ho pagareu i d'aquí cap endavant m'ho cobraré. O sigui, sembla com un somni fet realitat. En plan, ara sí.
2: Meravellós.
1: Ara m'ha agradat, clar que sí. Trobo
0: quina
1: que és com
0: jugada.
1: És una molt bona jugada. Perquè, clar, si no ho fa ara,
0: no, ja
1: després
0: no
1: podrà al·legar, perquè el jutge li dirà, escolti, vostè s'està lucrant,
0: clar.
1: També de la,
0: clar,
1: seva vida privada.
0: Vostè sí que és un personatge.
1: Per tant,
0: clar.
1: Ha posat la demanda i ha firmat un contracte per l'any que ve per fer un programa d'Antena 3. Jo trobo que està ben fet, la veritat.
2: Home, el seu advocat no sé si estarà molt content,
1: no ho,
2: eh?
1: Sé, no ho sé.
2: Si l'hagi de representar...
0: Home, clar. Si ho ha fet és que està assessorada,
2: però
0: entenc.
2: Una petita incoherència hi ha, sí, en el plantejament, sí, d'allò, sí. No vull ser una figura,
1: clar,
2: pública,
1: clar,
2: i ara signo un contracte.
1: Clar, clar.
2: Hi ha una petita incoherència.
1: Clar. No sé com s'haurà jugat aquesta jugada, però veurem com acaba, també, perquè a més demana quantitats,
0: divertit, eh?
1: Demana quantitats importants, eh? O sigui, no és en plan una brometa, és una,
2: clar.
1: Cosa de...
2: És que ja que t'hi poses, no?
1: Ja que t'hi poses per bé, o sigui, em sembla correcte com ha fet aquesta jugada, i qui s'hi ha aconseguit realment aquesta privacitat és la filla de Belén Esteban, Andrea Janeiro.
2: Sí, Andrea, sí, eh?
1: Realment, l'hem vist en fotos en algun cas molt concret, però sap poquíssim de la seva vida.
0: Bueno, de fet, no viu a Espanya.
1: No viu a Espanya, no viu fora. Va estudiar per ser locutora de ràdio,
0: ostres!
1: Si no periodisme, va ser, i a més va fer les pràctiques en una emissora musical molt coneguda aquí a Espanya, i ningú va saber-ho, va fer les seves pràctiques, va estar com mig any fent les seves pràctiques, li van oferir quedar-se a treballar, però ella no es va poder quedar i va tornar a marxar un altre cop als Estats Units. Per això Belén Esteban va tant als Estats Units, perquè té la filla allà, i la visita, però sí, va estar fent pràctiques a una ràdio molt coneguda d'aquí.
2: Mira,
1: sí,
2: que bé.
1: Sí,
0: te tenemos. Ai, quin susto.
1: T'imagines que és Belén Esteban entrant per al·lusions ara mateix aquí. Ah, quina fantasia, Belén Esteban, que per cert s'ha trencat un dit del peu, que si algú tenia
2: també
1: aquesta notícia a 6 minuts d'arribar a les 7 de la tarda, s'ha trencat el dit del peu. Del pie malo, que és aquell que va caure a Sálvame, que es va despenjar com d'una,
2: sí,
1: cortina,
2: sí,
1: i
2: es
1: va rebentar el peu, literalment. Ai. Doncs s'ha trencat el dit petit del pie malo, Belén Esteban, que és la notícia que us explico ara mateix. Li estem demanant reposo, no està fent una altra cosa perquè no està currant ara mateix, per tant,
2: bueno,
1: doncs per mira, reposar.
2: Li va bé.
1: I això està recuperant-se, Belén Esteban, totalment.
2: Ai, Belén,
1: jo trobo
2: faltar
1: una mica... Però, mira, tu volia preguntar com,
2: què?
1: Està la teva relació amb Belén Esteban, perquè
2: però
1: les heu tingut...
2: Relació?
1: No, les heu tingut bones i les heu tingut dolentes amb
2: però
1: Belén Esteban.
2: Jo no he tingut mai relació amb Belén Esteban.
0: Bueno, veu tenir un pollastre.
1: Veu tenir va haver lío allà.
0: El que no es menjava l'Andreït el veu tenir vosaltres.
1: Total, el pollo aquest el veu tenir allà muntat vosaltres.
2: Jo només vaig dir una cosa que sostinc.
1: A dia d'avui.
2: Que és, si tu tens... Ja ho haig d'explicar, a més.
1: Sí.
0: Sí.
2: Si tu tens mala relació amb el teu ex, que és el pare dels teus fills,
1: sí.
2: Qualsevol psicòleg, qualsevol pedagog, et dirà que davant dels nens tu no pots criticar el pare ni pots tenir mala relació perquè això perjudica els nens.
1: Sí.
2: Pues si vas en plató a rajar del pare dels teus fills...
1: Total.
2: No és bo pels nens. Això és el que jo vaig dir.
1: Però no li va agradar gens.
2: Bueno, carinyo, jo què puc fer? Que
1: no, no li va agradar gens.
2: Jo què hi puc fer?
1: Clar,
2: la
1: clar.
2: La vida és com és, filla meva, parla amb els psicòlegs.
1: Però el que és veritat és que sempre vas amb la raó per davant.
2: Home, perquè, jo no tinc res en contra d'ella, però jo crec que hi ha certs comportaments que són perjudicials pels nens. Ara bé, també és veritat que jo vaig dir tiene más dedos de frente la hija que la madre.
1: Aquí ja sí que no.
2: Això sí que ho vaig dir.
1: Aquí sí que no. Però i el momentàs que vas donar el programa també, que això també suma totalment. O sigui, al final... perfils que anessin en contra de Belén Esteban costava molt
0: pocs,
1: de trobar. Costava moltíssim
2: però,
1: de trobar.
2: Jo no tinc filtre.
1: Llavors
2: no
1: portaven a gent que anava en contra, rotllo Aramis Fuster.
2: Però això rai.
1: Clar, és que al final no, és buscar però... gent que busqui polèmica.
2: És que els nens són el primer.
1: Això és ben
2: cert. Sento molt.
1: Sí,
2: si tu pots tenir problemes a la vida, el que vulguis, però els nens han de ser el primer.
1: Jo ara la portaria al teu podcast a Belén Esteban per parlar de la criança.
0: Home, Samantha!
1: Què? El reencuentro.
2: No vindrà.
1: Bueno,
0: home,
1: per què no? Per proposar-ho,
0: sí.
1: Per què no? A que sí? Que ara està fent molts podcasts. Ara està fent molts podcasts, prova-ho. Home, seria boníssim,
0: a
1: eh?
0: Que sí que bé.
1: Sí, que això tindria una de visites.
0: Belén Esteban va venir a veure la Rosalia.
1: Sí.
0: Aquí a Barcelona.
1: I va compartir taxi amb l'Ostrell.
0: I va... Però saps que no era un taxi?
1: Què era allò que portaven?
0: Que l'Ostrell va penjar un selfie amb la Belén Esteban i va posar el en el transport públic. I era... a un cotxe particular.
1: Ala! Nosaltres pensàvem que s'havien desplaçant amb
0: serà
1: un taxi
0: possible.
1: I que l'havien compartit
2: igual
1: perquè sortís més econòmic.
0: Que no, carinyo, que era el cotxe del meu amic.
2: Vaja.
1: O sigui, tu tenies una persona que estava conduint aquell cotxe i no estaves dins del cotxe.
2: Truquem a l'Ostrell. A veure,
0: truquem a l'Ostrell.
1: No, segur que li ve molt de gust a les 7 de la tarda parlar amb nosaltres. Segur, ho està desitjant, segur, ara mateix. Per la tarda, per dir, mira, escolta, com us va la tarda?
2: Anàvem en un taxi, sí o no?
0: Que no, que això ho sé, perquè la persona que conduïa em va dir sí, sí, resulta que el meu cotxe ara és transport públic.
2: Per què vas dir transport públic,
0: Per fer la gracieta.
1: Exacte, per fer la gracieta... O bé, no ho sé, potser pensava que mai ja sabria que no era transport públic. Perquè al final tu veus uns seients i dius, què, això què és? Un cotxe d'aquests amb conductor privat, tal, qual.
2: A tu diuen, és un Cabify, et fiques allà i ja està.
1: T'ho compres, tampoc ningú dirà mirar quin cotxe portaven, no? Però clar, la persona que els ha desvetllat, ara això haurien de començar el dilluns el programa de l'Ostrell amb aquest tema.
2: Sí.
1: Per al·lusions, per directament. Al·lusions, jo crec que ho haurien de fer. Per cert, una persona que està enfadadíssima és l'exentrenador de Carlos Alcaraz.
0: Què dius?
1: Ha aparegut aquest senyor perquè fa mig any que va deixar de treballar amb ell. Carlos Alcaraz va fer un comunicat dient que trencava la seva relació professional. Sí. Aquest senyor ha trigat uns dies per a resurgir de sus cenizas, però ho ha fet com las alas al viento.
2: Wow.
1: I a més, ara ell un comunicat dient, literalment, que amb ell, Carlos Alcaraz jamás habría comprado un barco de 9 millones de euros. Ha deixat anar aquest bon home.
2: Però...
1: dient com que està perdent el cap Carlitos Alcaraz, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que des que no trabajas conmigo se te está yendo
2: está
1: la cabeza.
2: Lesionat, eh?
1: No? Aquí era... ho ha deixat anar aquest home. Sí, aquí ho ha deixat anar aquest home. Per això dic que és important. Quan es treballen amb famosos, jo crec que haurien d'haver com unes clàusules de privacitat i durant un temps no poder parlar malament d'aquella persona.
0: Doncs sis mesos
1: tu,
0: ja ho tens.
1: Fixa't, ja han passat el mig any que demanaven de cortesia. A partir d'aquí anirà el de viernes a parlar de Carlos Alcaraz.
2: Que ens deixin a nosaltres parlar malament d'ells, no?
1: Totalment,
2: que no
1: exacte,
2: mateixos.
1: Que no es treguin la feina. És a dir, que ens passin la informació per nosaltres explicar-ho.
2: Manel Ferrer, moltes
1: gràcies.
2: Això ja està, senyors. Una setmana més i una setmana menys. Depèn de com ho vulguin. Mira, ha acabat l'entrellat gràcies a la feina del Martín Noia. Qui més hi havia? El Genís Sabater. L'Edu. L'Edu, com es diu de cognom? Ortega. Li volen dir el que jo no vull dir. És Ortega. El Tomàs Gómez en la producció. La redacció Marina Fernández, Aitor Caminero, Natàlia Sánchez i jo mateixa, Samantha Villar. Re, canviem de cançó ara? Molt bé, perquè entra ja el Toni Marina amb el Pla B. Gràcies per escoltar-nos.
0: Amb el
2: cap
0: Pla
2: de setmana.
0: B.
2: Pla
0: B. Pla, no plan.
2: Fins dilluns.
0: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Com estan? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la primera passa d'aquest Pla B que porta implícita la bona notícia d'aquest divendres i que les pluges, afortunadament, semblen haver-nos donat una treva de cara al cap de setmana. Sortirem de dubtes, en qualsevol cas, després de dos quarts, quan saludem en Jordi Miralles. Serà just abans de parlar amb Ignasi Jiménez Remón, que és el secretari de Millora Educativa del Govern de Catalunya. Un testimoni més que interessant en aquest dia en el que hem tornat a veure els professors al carrer, però en el que també han coincidit tot un seguit d'editorials que consideren que ha arribat el moment de dir prou. I això és exactament el que ha dit avui la consellera Esther Niubó en una entrevista radiofònica, que el moment de la negociació ha dit s'ha acabat. En parlarem lògicament dins la tertúlia d'aquest Pla B, sense perdre tampoc de vista altres temes del dia tan importants com les declaracions que ha fet avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, negant de manera radical ser el número 1 de la trama del cas Leire Díaz. De fet, les seves paraules exactes han estat: jo no faig el que a mi em van fer perquè, sent líder de l'oposició, em va espiar la policia patriòtica. Unes declaracions que s'han produït en el mateix dia en què Anticorrupció ha demanat per les reunions que aquesta dona, Leire Díaz, va tenir amb la Fiscalia General de l'Estat. En fi, després de dos quarts en parlem de tot, esperant que avui, aquesta nit, els assistents del Primavera Sound puguin gaudir d'una nit com la que ahir no es va poder viure per la suspensió que es van veure obligats a fer per causa de la pluja. Per cert, que avui hem sabut que el festival tornarà a les entrades d'aquells que ahir es van quedar sense poder veure Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. En parlarem de tot plegat a partir de dos quarts, ara el que ens toca, ja ho saben vostès, és apropar-nos al relat informatiu d'aquest 5 de juny amb l'edició Vespre. I l'Andreu Vinyes, què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on ens posem en marxa avui?
2: Doncs mira, d'entrada amb una bona notícia, perquè ja està estabilitzat l'incendi d'una nau industrial al polígon Torre del Rector a Santa Perpètua de la Mogoda. Hem estat molt pendents aquesta tarda sobre aquest incendi, almenys 30 dotacions de bombers han treballat i treballen en l'extinció d'aquest incendi molt visible a la zona de l'empresa Montesa Honda, dedicada precisament a l'automoció. De seguida us ampliarem.
0: És clarament una molt bona informació, perquè les imatges, la quantitat de fum és veritablement espectacular, les que hem vist aquesta tarda.
2: Sí, sí.
0: Amb l'Andreu Vinyes es queden, ens retrobem, Andreu, a dos quarts. Tot teu, fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Catalunya porta 17 dies de vaga docent i avui el conflicte ha esclatat de nou al carrer.
3: Fer vagues desgasta, però crema molt més el dia a dia a l'escola i, en general, el sentiment és d'enuig, de ràbia i també de força per seguir lluitant.
4: Segueixen sent molts alumnes paraula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats.
5: Això no va de sous, això va de que cal un canvi estructural.
6: Cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa.
2: Més de 90.000 professors, segons els sindicats, han desbordat Barcelona per reclamar unes condicions que el Departament d'Educació considera pactades, però que el professorat ha rebutjat clarament en consulta. El 65% va dir no al preacord i tot i això la consellera Niubó insisteix que el moment de negociar s'ha acabat, però amb la mà oberta a seguir parlant.
7: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és.
2: És un empat molt malpartador i el risc és que la fractura s'acabi aprofundint. El nou cicle de mobilitzacions comença dimarts amb una crida, com escoltàvem, a bloquejar Catalunya el dia que arriba el Papa a Barcelona i quan molts alumnes també comencen la selectivitat. A la banda estatal i a la política, Pedro Sánchez ha comparegut des de Montenegro per negar que ell sigui el guant de les converses interceptades en el cas Leire Díaz.
8: Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
2: I ha redirigit la responsabilitat cap a una oposició que qualifica de marrullera. La UCO, però, dedueix que la referència no pot apuntar ningú més. No hi ha acusació formal, la instrucció continua, però l'episodi retrata la posició en què es troba el govern defensant una a una les persones del seu entorn mentre intenta sostenir també el relat de la netedat institucional. Dos escenaris molt distints, molt diferents, però dos governs sota pressió, un amb els docents al carrer, l'altre amb la justícia a les portes. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició Vespre, José Gil a la realització, a les vies de so, Elena Ramos, Javier Martínez al control central, Eric Sobrevia a la producció. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Míriam Andreu. El papa Lleó XIV iniciarà demà a Madrid la seva primera visita a Espanya 15 anys després de l'últim viatge d'un pontífex al país.
9: El Sant Pare recorrerà més de 2.500 quilòmetres en una gira que el portarà també a Catalunya i les Canàries. Les autoritats preparen un ampli dispositiu de seguretat amb més de 7.000 policies només a Barcelona, intendent Joan Salamanyes.
10: Hi participa la major part de les especialitats del cos de Mossos d'Esquadra. Efectius de seguretat ciutadana, d'ordre públic, de mobilitat, sales de comandament, intel·ligència, canina, TEDx, subsol, etc.
9: Tot plegat en un context marcat pel nivell 4 d'alerta antiterrorista i la coincidència amb les PAU i les protestes docents.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al govern posar la directa amb els pressupostos com a horitzó d'estabilitat.
9: Salvador Illa insta el govern a executar els comptes i marca com a objectius destacats la reforma del finançament o l'efectivitat de la llei d'amnistia.
11: Per aconseguir tot això, què necessitem? Confiança. Confiança. Hi ha molt escepticisme avui en dia, hi ha molt pessimisme, confiança.
9: Illa també ha reivindicat que en els dos primers anys de mandat l'executiu està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
2: Reutilitzar la roba, protegir les aigües catalanes o la posada en marxa de l'Agència Catalana de la Natura.
9: Són algunes de les propostes i reivindicacions d'entitats socials i autors catalans en el Dia Mundial del Medi Ambient. Joan Carles Montes és responsable de comunicació de la Fundació Humana.
12: L'impacte d'una peça reutilitzada 70 vegades menor, per exemple, que una peça nova i fins i tot reciclada.
9: En les darreres dues dècades, un 40% de les poblacions de fauna i flora catalana han desaparegut.
2: Entitats socials i experts veuen el nou pacte migratori europeu com una amenaça pels drets humans.
9: Temen que amb una expulsió de migrants accelerada es puguin reproduir les imatges dels Estats Units amb la policia migratòria. Xavier Aragall, de l'Institut Europeu de la Mediterrània, preveu que sigui un desastre.
13: Perquè hi ha això, possibilitat d'expulsar famílies, possibilitat de prolongar de 24 mesos a temps indefinit allò prorrogable cada 6 mesos.
9: Ara només queda que el Parlament Europeu, on hi ha majoria conservadora, ratifiqui el reglament perquè es comenci a aplicar.
2: I en esports, el Joventut es juga aquest vespre la seva continuïtat als play-offs de la Lliga ACB. Dani Esclusa, bon vespre.
14: Bon vespre, Andreu. Els de Dani Miret necessiten guanyar sí o sí davant el Baskonia a l'Olímpic de Badalona per forçar el tercer partit d'aquesta sèrie de quarts de final del play-off pel títol, després de perdre el primer enfrontament de la sèrie a Vitòria.
2: Informació de serveis, com se circula aquesta hora per les carreteres catalanes? Albert Sánchez, hola.
15: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara ens queden algunes vies amb complicacions. De moment, en el cas, per exemple, de l'autopista AP7, ja per volum de trànsit, ens queda lentitud i aturades entre Santa Perpètua i la zona de Montmeló, tocant a Granollers, en sentit nord, en sentit Girona. A la C55 queda un tram de retencions a l'altura de Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, en sentit Manresa, on més avall aquesta tarda hi ha hagut un accident. Sembla que ja a poc va millorar el trànsit en aquest punt de la C55. I ja per volum de circulació ens queden algunes zones amb lentitud, amb algunes aturades, la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit Barcelona, també les dues rondes de Barcelona, que encara no acaben de millorar, sobretot amb diferents trams en sentit Trinitat, l'autopista Maresme a la zona de Tiana i puntualment també a l'altura de Mataró, sentit nord, i altres vies, també vies de la costa, com és la C63 a la zona de Lloret o la C65 a l'altura de Cassà. És tot, bona tarda.
2: Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Juan Carlos Piña.
16: Demà dissabte a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat durant la tarda amb núvols d'evolució al Pirineu on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Les temperatures diurnes pujaran, arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, nova jornada de vaga al sector educatiu amb un seguiment del 30% segons el departament. A Tarragona, centenars de manifestants han tallat tres carreteres principals mentre que desenes de docents han bloquejat la P7 i la C33 al Vallès Oriental en una pedalada reivindicativa. La manifestació d'avui s'ha concentrat també a Barcelona, on milers de docents han tornat a sortir als carrers amb l'objectiu d'arribar al Parlament. Laura Hurtado.
17: Diverses columnes s'han trobat a Arc de Triomf i han arribat fins a les portes del Parlament. La comunitat educativa reclama millores que permetin revertir les mancances estructurals als centres i critica que les propostes del govern no resolen aquestes necessitats.
4: Segueixen sent molts alumnes per aula. L'atenció a la diversitat, doncs, puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats. S'ha de fer una atenció individualitzada que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
3: No és només el sou i la pèrdua del poder adquisitiu, la manca de mans, la manca de vetlladors, un currículum desfassat, uns ràdios elevadíssims.
17: En paral·lel, el departament s'ha reunit amb professors de secundària en el marc del nou acord que tirarà endavant sense el suport del sindicat majoritari USTEC, que ha fet marxa enrere després de la consulta. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
18: Des de les organitzacions sindicals tampoc no tenen clar quines són les propostes, les mesures, les reivindicacions que en aquest cas el col·lectiu han de trametre, en aquest cas el departament, per continuar seient.
2: Després de la vaga d'avui, i les mirades, Laura, també estan posades en la continuïtat, la recta final d'aquest curs escolar.
17: Els sindicats han convocat una nova vaga el dimarts 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de les proves Pau. David Canyó, d'USTEC.
6: Avui hem convocat vaga, cridem també a la vaga el dia de la visita del Papa per bloquejar Catalunya també. Un missatge clar als docents i a les docents d'aquest país. No tenim cap mena de dubte que heu votat conscientment perquè voleu continuar aquesta lluita, voleu continuar aquestes vagues, que és el que necessita l'educació de Catalunya.
17: Els representants dels docents exigeixen reobrir les negociacions i avisen que faran més protestes en les pròximes setmanes.
2: També mirem a València, perquè la vaga indefinida de l'ensenyament públic valencià arriba ja a una vintena de jornades lectives. Allà és indefinida. Hores d'ara, la Generalitat i els sindicats mantenen una nova reunió per intentar desencallar el conflicte, arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes. El president valencià, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat noves millores tècniques.
19: Ahora ya se les va a hacer una propuesta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes y suficientes para desconvocar esa huelga.
2: Entre les que s'inclouen avançar els cursos per reduir les ràtios, més dotació per infraestructures i lligar l'augment del salari a l'IPC. Els sindicats, però, critiquen que la reunió s'hagi realitzat sense conèixer el document de negociació i lamenten que les novetats siguin mínimes. Escoltem Lluís Navarro, del sindicat STEP.
20: Més que per transparència, hem assistit al primer acte de campanya electoral vostre per el format i per el discurs.
2: Paral·lelament, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha fet una crida a les famílies perquè no portin els fills a l'escola com a mostra de suport a la protesta. Més enllà del sector educatiu, tornant a casa nostra, a partir d'aquest divendres, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya també estan cridats a la vaga, de manera que s'estén l'aturada que fins ara es feia als centres només de la ciutat de Barcelona i de la Diputació. Segueixen reclamant un servei públic de qualitat i condicions de treball dignes. Maria Huguet.
21: A Barcelona, el personal s'ha manifestat coincidint amb la protesta dels docents. Asseguren que, com la comunitat educativa, lluiten pels serveis públics de Catalunya. La Laura Solà és bibliotecària.
22: El que estem reclamant és que les administracions treballin de forma conjunta, es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país, perquè som equipaments bàsics. Som una infraestructura social més important que mai en aquests moments i invertir en biblioteca pública és invertir en societats democràtiques.
21: La vaga coincideix amb els dies previs a la selectivitat que a Catalunya es farà entre el 9 i l'11 de juny.
2: I hem conegut avui la nova data de jornada de vaga també dels metges de la sanitat pública catalana. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una aturada, apuntin, el proper 17 de juny, la dotzena, des del mes d'octubre, en protesta per la reforma de l'Estatut Marc. El sindicat critica la resposta del Departament de Salut, que considera insuficient, i l'acusa de traslladar tota la responsabilitat de les condicions laborals al Ministeri de Sanitat.
1: Edició vespre.
2: L'actualitat política continua avui al voltant, a l'entorn d'un nom, el de Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha erigit un mur de contenció per desvincular-se del cas de la lampista del PSOE, tal com l'anomenen. Ni coneixement d'informació ni ordres a ningú. Ha esgrimit unes declaracions que són excuses de mal pagador per al Partit Popular, que tracta de situar Sánchez com el líder de la trama. Tot plegat amb la Fiscalia Anticorrupció demanant al jutge que indagui en més reunions de Leire Díez. Pau Alemany, bon vespre.
23: Bon vespre. El president del govern ha tallat de socarrel qualsevol implicació seua en la presumpta trama per desestabilitzar procediments judicials vinculada a Leire Díez. Així ho ha expressat en una cimera a Montenegro.
24: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
23: En què el president ha parlat de decepció i indignació per les informacions conegudes aquestes setmanes. Per la seva banda, el PP nega la major i passa a l'ofensiva. L'objectiu dels populars és situar a Sánchez com el líder de la trama i fer veure que n'estava al tanto, tal com ha desgranat el secretari general del partit, Miguel Tellado.
0: El cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
23: Mentre el PSOE i el PP continuen amb la refrega política, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que investigue si Leire Díez es va reunir amb membres de la Fiscalia General de l'Estat i que cite com a testimoni a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
2: Gràcies també des d'Esquerra Republicana, més veus que demanen explicacions a Pedro Sánchez per poder mantenir la seva confiança. El seu president Oriol Junqueras ha assegurat aquest matí que el primer interessat ha de ser el mateix Sánchez. Afirma que ho està seguint de prop alhora que desconfia, diu, de la justícia espanyola. En aquest sentit, no veu un interès real de Sánchez per aprovar els pressupostos, tot i que afirma que la legislatura encara no està morta.
5: No donem res per mort, ho lluitem tot. I quan alguna cosa es mor, la ressuscitem si cal. Per tant, no donem res per mort, no. Probablement nosaltres ho donem menys per mort que el Partit Socialista.
2: D'altra banda, treu pit sobre el bon acord, diu, dels pressupostos a Catalunya, ja que eren necessaris per la societat. De seguida us en parlarem. Mentrestant, el govern espanyol també fa un altre pas. Segons va anunciar Pedro Sánchez aquesta setmana, ja s'ha posat en marxa la maquinària tramitació dels pressupostos del 2027. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, assegura que seran els comptes amb més despesa social de la història i fixa com a prioritats l'accés a l'habitatge, l'educació, serveis socials. Ha fet una crida als grups parlamentaris perquè facilitin l'aprovació dels comptes. Ha defensat que l'economia espanyola manté un fort ritme de creixement amb nivells rècord d'ocupació i una taxa d'atur per sota del 10%.
7: Vamos a trabajar para que las cuentas de 2027 sean una realidad y tendemos nuestra mano a todos los grupos parlamentarios para trabajar conjuntamente en beneficio del interés general.
2: L'executiu també vol reforçar la transició energètica i la competitivitat econòmica, mantenir la reducció del dèficit i del deute públic. Bé, doncs ara la part judicial també us expliquem que el Ministeri de l'Interior admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, es va reunir en diverses ocasions amb Leire Díez, l'anomenada lampista del PSOE. Sergi Bassoles.
14: Fernando Grande Marlaska ha donat suport a la versió de Mercedes González, la de que mai va participar en cap reunió en contra de la Guàrdia Civil i que en les seves dues trobades amb l'exmilitant socialista ni va parlar de la benemèrita ni de pressionar a l'UCO per les seves investigacions del PSOE i de l'entorn de Sánchez.
8: No havia ninguna reunió relacionada, ningún encuentro relacionado con la trama.
14: Una versió ben diferent a l'expressada pel ministre de l'Interior no fa ni una setmana, quan Marlaska negava categòricament qualsevol trobada entre Leire Díez i l'actual directora de la Guàrdia Civil, amb qui encara diu manté tota la seva confiança.
8: Su honorabilidad, su honestidad en el trabajo y la no aceptación de ningún tipo de presión.
14: Pressions com les que els investigadors de l'UCO afirmen hauria actuat l'exmilitant socialista en la seva segona reunió amb Mercedes González. Li hauria exigit que restituís en el seu càrrec a un comandant implicat en el cas Coldo. Ella, però, segons la versió d'Interior, s'hi hauria negar rotundament, donant per acabada la reunió i ja no n'hauria mantingut cap altra. Segons el sumari, però, la Guàrdia Civil sí que va obrir una investigació interna per saber si l'UCO havia filtrat dades del cas Coldo. Investigació, però, que el jutge va frenar.
2: Com us dèiem, en titulars, el Papallao 14 arribarà demà a Madrid per iniciar el seu viatge, que el portarà també per Catalunya i les Canàries. Serà el retorn d'un papa a Espanya després de 15 anys. Cristina Martín.
10: El pontífec recorrerà uns 2.500 quilòmetres per tot el país i la ruta papal començarà a Madrid, on aterrarà demà a l'aeroport de Barajas pel matí. Un viatge apostòlic a una societat secularitzada com l'espanyola, però a la que Lleó XIV vol transmetre valors com la dignitat humana, la caritat, l'acollida dels migrants i la pau. Madrid està avui ultimant els preparatius de la visita, amb més de 8.000 treballadors públics que estan posant la ciutat a punt i on ja comencen a arribar els primers fidels.
25: Hace ya 15 años que no se producía este momento y... Y bueno, con ganas.
26: Somos 1.000 personas. La idea es pasarlo bien y disfrutar mucho de esta experiencia que es única.
27: Emocionada.
9: Muchas ganas.
11: Esta es mi primera vez y la verdad que tengo muchísima ilusión de ver al Papa León XIV.
10: Després de Madrid, Lleó XIV es desplaçarà dimarts fins a Barcelona, on resarà la catedral i participarà en una vigília a l'Estadi Olímpic. També visitarà el centre penitenciari Brians 1 i l'abadia de Montserrat. El colofó serà dimecres, quan el Sant Pare pujarà al Papa Mòbil per anar a la Sagrada Família i commemorar el centenari de l'amor d'Antoni Gaudí. La visita del Papa a la capital catalana coincidirà amb els exàmens d'accés a la universitat i les noves protestes dels docents.
2: Més de 7.000 policies de diferents cossos blindaran Barcelona per rebre el Papa. Serà un dels dispositius més grans mai vistos a la capital catalana i els Mossos n'estan ultimant els detalls. Dispositiu de màxims en el que hi haurà vigilància per terra, mar i aire, amb unitats policials especialitzades, un macrodispositiu que s'emmarca en un context d'alerta 4 sobre 5 antiterrorista i amb un escenari geopolític complex en diversos conflictes bèl·lics, ho ha dit l'intendent Joan Salamanyes, coordinador del dispositiu Albus.
12: Això no és cap secret per ningú. Estem en un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. Aquí, a més, concorre gran afluència de persones, autoritats de molta rellevància i amb molta significació.
2: Un dispositiu que limitarà moltíssim els moviments de la ciutadania en els diferents punts per on passarà la visita pontífica, tant a Barcelona, a Montserrat, com a les carreteres pròximes a la presó Brians 1, que el pontífex també visitarà. Com us dèiem en portada, l'incendi declarat aquesta tarda a la planta de Montesa Onda, Santa Perpètua de Mogoda, ja ha quedat estabilitzat. Què en sabem? Quin ha estat el recorregut d'aquest incendi? Míriam Andreu, bon vespre.
13: Bon vespre. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de 6:45 de la tarda l'incendi del polígon Torre del Rector, que ha començat a 4:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions als bombers han actuat i actuen en un foc que no ha causat ferits. L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies quin podria haver estat l'origen de l'incendi.
15: Els indicis indiquen que ha estat en una teulada, doncs que hi havia unes plaques solars. És evident que això, fins que els tècnics no facin l'estudi corresponent i emetin l'informe, doncs no tenim una informació que sigui fiable. Sí que, repeteixo, els indicis fan veure de què ha pogut ser en aquesta zona.
13: En total s'ha evacuat 150 persones entre els treballadors de la nau afectada i dels empleats de les instal·lacions properes. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i recomana tancar portes i finestres si arriba el fum. Precisament la columna de fum és espessa i és visible des de diferents punts del Vallès.
2: També us expliquem que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 51 anys a Màlaga, Ferran Cuixart.
16: La Policia Nacional ha trobat el cos de la víctima al costat de la seva parella, un home de 56 anys que presumptament l'hauria matat abans de suïcidar-se, Pedro Fernández, delegat del govern a Andalusia.
26: No consta que hubiese antecedente en el sistema de Biogen ni como pareja, ni por separar por parte del varón.
16: Ni la víctima ni el presumpte agressor constataven el sistema Biogen. Amb aquest cas, ja són 24 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest 2026.
2: Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció contra qualsevol tipus de violència masclista. És gratuït, no deixa rastre en la factura, però sí que cal esborrar-lo del registre de trucades. També us expliquem que la vicepresidenta del govern de l'Aragó, Mar Vaquero, ha visitat el Museu Nacional d'Art de Catalunya per veure els murals de Sixena. Ha criticat les declaracions del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que va qualificar de vergonya la sentència del Suprem que obliga a traslladar les pintures a l'Aragó.
16: Vaquero considera que aquestes paraules són d'una gravetat institucional intolerable i un atac a la dignitat dels aragonesos.
27: I que són, com digo, totalmente impropias, totalmente intolerables i que, desde luego, generan una discriminación totalmente supremacista por parte de un ministro que lo que debería es asumir el papel de ministro de España en defensa de todos los españoles.
16: El govern de l'Aragó defensa la legitimitat de la sentència i espera el calendari que el MNAC ha de presentar per executar aquest trasllat.
2: I una de les tres famílies dels motoristes que van morir en un accident a Alfàs, al Segrià, per la distracció d'una conductora, ha decidit recórrer la sentència de l'Audiència de Lleida.
16: Aquesta només condemna l'autora del sinistre a pagar una multa, tot i que la fiscalia demanava una pena de 6 anys de presó. L'Audiència de Lleida diu que la conductora conduïa amb una mà perquè bevia un cafè i considera que la distracció no és una imprudència greu. Xavier Prats, advocat de la família.
28: Hagués pogut fer altre tipus de maniobra, hagués pogut frenar i no va fer cap tipus de mesura. Penso que això no pot tenir una pena de multa tan sol i pensem que és un missatge contradictori a les polítiques de seguretat vial.
16: L'Audiència l'ha condemnat a 3 delictes d'homicidi per imprudència menys greu, una multa de 5.400 euros, 300.000 euros per als familiars i la retirada de 18 mesos del carnet de conduir.
2: Ho hem sabut avui, us ho estem explicant. Catalunya és un dels territoris europeus on més persones trien fer testament. Segons dades dels notaris, l'any passat es van assolir el màxim històric de 144.000. Què en sabem, Climent Sabater?
3: Un de cada cinc testaments que hi ha a Espanya es fa a Catalunya. L'any passat es van registrar un total de 144.000, rècord de la sèrie històrica i un 3% més que el 2024, com explica la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
4: Es consolida la tradició del ciutadà català i de la societat catalana de fer testament, es preocupa per la seva successió i escolleix aquest document que té, és assequible i que organitza la seva successió de la manera que cada un considera.
3: Les herències, en canvi, van a la baixa. L'any passat es van autoritzar 60.000 a Catalunya. La raó és l'estabilització de les defuncions un cop superada la pandèmia. També van a la baixa les renúncies a aquestes herències, que el 2025 van fregar les 10.000, en la majoria de casos perquè el llegat era deute o per la liquidació d'impostos que suposava.
2: De la plana internacional us expliquem que el president del Líban, Joseph Aoun, assegura que l'Iran està utilitzant el Líban com a moneda de canvi en les negociacions per la pau amb els Estats Units. Joan Seixas, bon vespre.
6: Bon vespre. En una entrevista a la CNN, Aoun ha instat a l'Iran a deixar d'atacar el país i ha advertit a Hezbollah que l'única solució és asseure's a negociar. Malgrat l'alto el foc acordat dimarts a Washington, el grup continua intercanviant atacs amb Israel. L'últim ha deixat almenys un mort i 14 ferits al sud del Líban.
2: El president rus Vladimir Putin no creu necessari reunir-se amb Zelensky i ordena a l'exèrcit que continuï avançant.
6: És la resposta al seu homòleg ucraïnès que havia demanat un cara a cara amb Putin amb la mediació dels Estats Units i la Unió Europea i amb l'alto el foc i l'intercanvi de presoners com a principals objectius.
9: It shows no one wants more peace than the people of Ukraine and the president of Ukraine.
6: El president Zelensky té tot el nostre suport, tant Ucraïna com la Unió Europea volem la pau, ha assegurat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Tot plegat després que un dron ucraïnès que ha perdut el control s'estavellés a la costa de Romania sense causar ferits.
2: L'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Africana de la Salut acaben de presentar un pla de 518 milions de dòlars per contenir el brot d'Ebola.
6: En total són ja 63 morts i 379 casos confirmats a la República Democràtica del Congo, epicentre de l'epidèmia, i a Uganda. El director de l'organització és Tedros Adhanom.
17: And ensure that neighboring countries are ready to detect and act quickly if cases appear.
6: En la detecció de casos, ha dit Adhanom, que ha volgut transmetre cert optimisme sobre la possibilitat de controlar el brot.
2: Milers de persones protesten per cinquè dia consecutiu a Albània en contra d'un megaprojecte turístic del gendre de Donald Trump.
6: Denuncien que aquest resort de luxe ubicat al sud-oest del país posa en perill espais naturals protegits. A més, acusen el primer ministre, Edi Rama, de corrupte i de malvendre el país per interessos personals.
2: Aprofundim ara en el nou reglament per endurir la política migratòria aprovat pels Estats i el Parlament Europeu. La normativa obre la porta a crear centres de deportació a tercers països i a expulsar persones malaltes o amb vincles familiars si no reben el dret d'asil. Ens ho explica Pau Alemany.
18: Bon vespre. Tant les entitats socials com els experts s'han posat el crit al cel pels drets humans que quedarien vulnerats si s'apliquen aquestes mesures. Això ho veu Xavier Aragall, de l'Institut Europeu de la Mediterrània.
19: És una mesura molt delicada perquè toca una qüestió que és una possible vulneració de drets humans de forma molt clara.
18: I és que aquesta expulsió d'immigrants més endurida obre una escletxa a replicar les imatges vistes recentment amb la policia migratòria dels Estats Units.
19: I en tots els elements perquè sigui un desastre.
18: Tot i que no són noms definitius encara, Aragall veu com a candidats per acollir els centres de deportació països com Marroc, Tunísia, Argèlia o Egipte. Europa segueix així amb el viratge cap a posicions més reaccionàries que ve produint-se des de fa temps. La portaveu de regularització ja, Victoria Columba, critica la posició d'Europa.
20: És una hipocresia brutal, és que no es pot dir amb la boca gran que som de drets humans i progressistes i amb la boca petita dir que estem donant-li als tercers països diners perquè tiren darrere la gent que migra.
18: Ara només queda que el Parlament Europeu, on hi ha majoria conservadora, ratifiqui el reglament perquè es comenci a aplicar.
2: Gràcies. I en el Dia Mundial del Medi Ambient, diverses entitats socials i autores catalanes reclamen canvis en el sistema per millorar el nostre entorn, vincular-nos de manera directa al medi ambient, des de gestos com evitar llançar la roba fins a reclams polítics com potenciar la legislació per protegir els ecosistemes de Catalunya. Repassem algunes d'elles amb Eloi Sadurní. La Fundació Humana apunta els beneficis de reutilitzar la roba en comptes de reciclar-la per donar-li un nou ús.
0: Són 160.000 tones de tèxtil que paren a la brossa a Catalunya any rere any i una de cada 10 d'aquestes peces s'acaba recuperant. A l'any 2025, Humana va tornar a posar en circulació més de 21 milions d'articles. Joan Carles Montes és el responsable de comunicació de l'organització.
1: L'impacte d'una peça reutilitzada 70 vegades menor, per exemple, que una peça nova i fins i tot reciclada.
2: Residus que sovint paren al mar i que afecten el seu ecosistema, l'autora Marina Monsonís posa en valor la protecció de les aigües catalanes a través del llibre Mar a Mar.
0: Una proposta que també reflexiona sobre l'evolució de la relació entre humans i mar. Són declaracions de Monsonís a aquests micròfons.
5: No estem separades. Tot el que li passa a la mar i tot el que li passa a la terra tenen una relació directa i nosaltres estem relacionades.
0: Una entrevista que es pot recuperar a rtv.es.
2: La protecció del mar, com la resta d'entorns de Catalunya, podria reforçar-se amb la posada en marxa, segons les entitats ecologistes de l'Agència Catalana de la Natura, pendent de crear-se des de fa 5 anys.
0: Una peça clau per elaborar polítiques que ajudin a aturar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, segons Jaume Grau, responsable de Medi Ambient d'Ecologistes en Acció.
7: Necessitem recursos i mitjans per conservar les espècies i els hàbitats protegits a nivell europeu i al mateix temps fer-ho compatible amb les activitats rurals que poden ser compatibles amb aquesta biodiversitat. I això requereix recursos i mitjans humans i tècnics.
0: Un 40% de les poblacions de fauna i flora catalanes han desaparegut en les darreres dues dècades, segons l'Observatori del Patrimoni Natural de la Generalitat.
2: La Sala Beckett celebra 10 anys del seu trasllat al barri del Poblenou de Barcelona, que venia de Gràcia, amb una festa popular al carrer que durarà tot el dia i amb una nova temporada que tindrà protagonistes com l'actor Oriol Genís, Victoria Spumberg i Sergi Balbel amb un nou musical, Marta Orquín.
8: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Beckett va obrir la nova seu a l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri de Poblenou de Barcelona. La pressió immobiliària va obligar-la a deixar l'edifici del carrer Can Alegre de Dalt a Gràcia, on va néixer el 1989. El trasllat va portar aquesta sala i laboratori de dramatúrgia contemporània al carrer Pere IV, on avui està celebrant una festa popular plena d'activitats al desè aniversari d'una història d'èxit. Així commemora la nova temporada, que programarà 15 espectacles. L'obrirà Scoop d'Enric Folch, un muntatge del Centre Moral i Cultural del Poblenou, emblemàtica entitat de teatre amateur. Estrenarà també tres noves produccions, El Forat Blanc, el primer musical de la Beckett, creat per Sergi Belbel i Òscar Roig, una adaptació del Castell de Kafka, càrrec de Ferran Dordal, i Un home bo, de Victoria Spumberg. La temporada reflecteix el compromís d'aquest espai dirigit per Toni Casares amb el teatre actual i celebra el seu vincle amb el barri.
21: Incidir en la consolidació i evolució de la dramatúrgia contemporània i la de celebrar i agrair al barri de Poblenou aquests primers 10 anys de convivència. Hem volgut incorporar en aquesta programació alguns dels noms representatius de diferents moments de la llarguíssima trajectòria artística de la Beckett.
8: La temporada també comptarà amb la dramaturga Mercè Sàrries, el tàndem Lluïsa Cuniller i Xavier Albertí, la pallassa Pepa Plana, Gola, amb Oriol Pla, Mario Gas, que debutarà a la Beckett interpretant un monòleg, o l'actor Oriol Genís, protagonista d'un cicle d'espectacles.
2: També ens en recordem el de l'homenatge que veurem diumenge d'Antoni Gaudí.
22: Pongo a su lado el músico Juan Sebastián Bach, Leonardo da Vinci y poca cosa más.
23: Esta semana en Documentos, Antoni Gaudí.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, Ràdio Nacional d'Espanya i Radio 5 estrenen aquest diumenge el documental sonor Antoni Gaudí, un segle sense el geni, que explora el llegat de l'arquitecte resseguint el fil conductor de la Sagrada Família, descobrint la seva infància, projectes inèdits o els edificis més desconeguts que va dissenyar. I amb The Cure posem el punt i final després que la pluja deixés el Primavera Sound sense caps de cartell i una forta tempesta impedís actuar els esperats Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Els britànics seran els protagonistes de la segona jornada de pagament. Qui pogués escapar-se, Toni, a veure els The Cure aquesta nit, aquest vespre?
24: Com ho pots ser tu, no?
2: A mi no m'arriba avui, eh?
24: No t'arriba?
2: No m'arriba avui.
24: Llàstima.
2: No, sí, ho tinc pendent.
24: Haurem de buscar alternatives.
2: Hi haurà més ocasions per veure The Cure.
24: Seguríssim.
2: Sí, llarga vida.
24: Clar que sí. Gràcies, Andreu. Bon cap de setmana.
2: Igualment.
24: Ara passen gairebé 4 minuts de 7:45. Aquí estem, ja ho saben, Ràdio 4, amb el xip posat d'aquest divendres, que és un xip molt agradable. Alguns l'estan vivint ja de manera molt intensa i esperem, efectivament, creuem els dits d'aquí uns minuts li preguntarem al Jordi Miralles que avui no passi el que va passar ahir amb tota aquella gent que volia gaudir una nit de la Primavera Sound i que van haver de tornar cap a casa com a conseqüència d'unes fortes pluges que també ens van sorprendre a nosaltres ahir a la nit quan vam sortir del programa. Ens vam trobar aquest déu-n'hi-do, la que caia sobre Barcelona en aquells moments. En qualsevol cas, tenim moltes coses a fer fins a les 10 de la nit, ja ho saben, edició de divendres del Pla B amb Pla Z inclòs i el primer de tot, com sempre, els esports.
10: Esports.
24: Avui amb en Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
11: Bon vespre, Toni.
24: Avui arrenquem amb bàsquet perquè a menys d'una hora i una hora i mitja el Joventut es juga la seva continuïtat al play-off de l'ACB contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
11: Els de Dani Miret necessiten la victòria per salvar aquest match ball en contra i portar la sèrie de nou a victòria. Jorge Agüero, bona tarda.
12: Bona tarda, Dani. És un partit a caixa o faixa i amb l'únic premi de seguir viu en la sèrie. Saben els verdinegres que aquesta nit tenen opcions ja només pel fet de ser locals. Recordem que no perd la penya a l'Olímpic des del passat 4 d'abril i tot això amb un públic entregat que aquesta nit enregistrarà una de les millors entrades del curs per sobre dels 8.000 espectadors. Hauran, però, els de Dani Miret d'igualar la intensitat física de Baskonia, un equip amb una mitjana d'encert de 93 punts per partit i, sobretot, no repetir la desfeta del darrer quart del passat dimecres a Vitòria amb un parcial de 26-11. És, sens dubte, l'altre gran objectiu per als verdinegres en el dia d'avui.
11: El que sí que haurà de disputar segur el tercer partit és el Barça, després de la seva derrota ahir davant l'UQ en Múrcia, 87-90 al Palau Blaugrana. Els de Xavi Pasqual són ja camí de Múrcia, on demà a les 9 de la nit es jugaran la seva continuïtat en aquests play-off. Es dubta per l'enfrontament al base d'UQ en Múrcia, David De Julius, que es va lesionar ahir després d'anotar 22 punts en poc més d'una part. Encara en bàsquet, el Girona ha comunicat la seva primera baixa per la plantilla de la temporada vinent. Es tracta del base Guillem Ferrando, que ha deixat el club després de dues temporades. I un últim apunt, aquesta matinada Knicks i Spurs disputen a San Antonio el segon partit de les finals de l'NBA, recordem, amb avantatge momentani d'1-0 pels de Nova York.
24: Parlem ara de futbol, Dani. La jove estrella del Barça, Lamine Yamal, ha estat escollit millor jugador de la Lliga 2025-2026.
11: Es tracta del tercer premi individual de la Lliga que s'emporta aquesta temporada un jugador del Barça, després del de Hansi Flick com a millor entrenador i el de Joan Garcia com a millor porter. El crac de Rocafonda ha completat una gran temporada amb 16 gols, 11 assistències, números determinants pel títol de Lliga aconseguit pel Barça, on Lamine Yamal, per cert, que ja està amb la selecció espanyola camí del Mundial als Estats Units, on quedarà concentrat juntament amb els seus 7 companys culers. Espanya debutarà oficialment en aquesta Copa del Món el pròxim 15 de juny contra la selecció de Cap Verd a la ciutat d'Atlanta. Però si hi ha una selecció espanyola que se la juga avui és la femenina. Les de Sonia Bermúdez disputen contra Anglaterra el penúltim partit de la fase de grups de classificació al Mundial amb la necessitat de vèncer per més d'un gol de diferència per recuperar el gol average després d'haver perdut 1-0 en el partit d'anada i dependre així d'elles mateixes per aconseguir la primera plaça que dona la classificació directa al Mundial. D'aquesta manera ho explicava la jugadora de la selecció espanyola i ex del Barça, Mariona Caldentey.
13: Queremos, obviamente, intentar meter el primero cuanto antes, pero sabiendo que bueno, que también puede ir por momentos y que tenemos mucha calidad y mucho gol arriba y que al final nuestra intención siempre es ganar y atacar, así que no hay nada diferente en ese sentido.
11: Recordem, Toni, que en aquest combinat femení hi ha 11 jugadores del Barça i 7 catalanes. I encara en futbol, tornem ara al masculí perquè avui a les 9 de la nit el Sabadell s'enfronta al Real Madrid-Castilla en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió a la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa van caure 2-0 a l'anada, però el tècnic Arlequinat creu que la remuntada és possible.
14: Tots formem part d'aquesta nit que volem construir. Jo tinc moltíssima confiança en el meu equip, tinc moltíssima confiança amb la màgia que té aquest estadi i tinc moltíssima confiança en el futbol que podem fer. Ho hem de construir entre tots, ho hem de lluitar entre tots perquè les coses soles no venen, s'han de treballar, però sento que estem preparats per fer-ho.
11: I deixarem el futbol, Toni, amb un apunt d'última hora, i és que el Nàstic de Tarragona acaba de comunicar que Pablo Alfaro no continuarà com a entrenador del primer equip la pròxima temporada.
24: Déu-n'hi-do. Doncs acabem, Dani, avui amb un repàs a la resta del poliesportiu.
11: Doncs sí, començarem parlant d'handbol, perquè el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei, que s'està disputant a Alacant, amb vèncer 38-24 al Valladolid. El seu rival per la semifinal sortirà del partit que hi ha en joc ara mateix entre el Nava i el Ciudad Encantada. En els play-offs de l'Hockey Lliga parlem d'hoquei patins. En joc ara mateix el tercer partit entre l'Igualada i el Barça, amb la sèrie empatada a 1. I a 8:45 el Calafell està obligat a guanyar el Liceo si vol forçar el quart partit d'una eliminatòria que dominen ara els gallecs per 2-0. I acabem, Toni, ara sí, amb tenis. Ja tenim final masculina de Roland Garros. L'alemany Alexander Zverev, que ha derrotat en 4 sets el txec Jakub Mensik, s'enfrontarà a l'italià Flavio Cobolli, que ha accedit sense jugar degut a la retirada del seu compatriota Matteo Arnaldi per un virus. Això serà diumenge. Demà, final femenina entre la polonesa Maja Chalinska i la russa Mira Andreeva.
24: Déu-n'hi-do. Molt bé, gràcies, Dani, que tinguis un bon cap de setmana.
11: Igualment, Toni.
24: 21 minuts i les 8 del vespre. Ens agrada que sigui divendres. El divendres és obligat, d'altra banda, preguntar-se quin temps tindrem pel cap de setmana, sobretot perquè aquesta setmana ens han vingut sorpreses, no? Ens ha vingut la sorpresa de tornar a buscar una màniga llarga, d'apostar de nou pels pantalons llargs i de buscar un paraigües, perquè déu-n'hi-do la que va arribar a caure ahir en molts punts del país. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
24: Ja s'ha acabat tot aquest capítol, o el cap de setmana es pot

0: Gairebé els 30 graus a punts de les comarques del Pla de Lleida, però d'augment cap de setmana amb temperatures, podríem dir que pràcticament normals per l'època de l'any.
1: Molt bé.
0: En definitiva, doncs, per poder gaudir de l'aire lliure, i això sí, si estem cap al Pirineu o Prepirineu, a la tarda saber que haurem d'agafar el paraigua perquè podem tenir algun ruixat, alguna tornada.
1: En qualsevol cas, res amb el que hem vist aquests dies, pel que t'entenem, i tampoc cal perdre del tot de vista, segons on estigui un, la màniga llarga, no?
0: Els matins, màniga llarga, i allò que el sol es comença a posar a pondre, i no és allò de dir màniga llarga al Pirineu, no, no. Per exemple, màniga llarga la pots tenir tranquil·lament ara a molts punts de la costa, on les temperatures són de 20, 21, 22 graus, que per ser mes de juny és una temperatura clarament inferior a la normal per al que correspondria quan fa una setmana estàvem batent rècords de calor.
1: Déu-n'hi-do. Jordi Miralles, un plaer, com sempre, que tinguis bon cap de setmana. Moltes gràcies.
0: Bona tarda.
1: Ara, 4 minuts i 3 quarts d'avui. Déu-n'hi-do com tenim el país, si fem referència a les qüestions relacionades amb educació. Ahir a les 8 del vespre ens va acompanyar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, que deia estar disposada a seguir parlant amb el govern, però això no ho ha tret, que avui tornem a tenir una jornada de vaga a tot Catalunya, però sí que hi ha tot un seguit de qüestions que podem entendre que denoten un cert cansament en alguns aspectes. No hi ha editorials avui realment curiosos en alguns diaris en els que s'insta el govern a dir que no. I és una cosa que francament ha cridat l'atenció, no? De vegades arriba el moment en el que un ha de dir que no. És, per exemple, el que avui suggeria el diari La Vanguardia en la seva, en el seu editorial, no? També hem vist a molts professors, com dèiem, al carrer, i hem vist a moltes persones preguntant-se què passarà en els propers mesos, ja no només en el que resta de curs, sinó en el nou curs, no? Avui ens acompanya el senyor Ignasi Giménez Ferremón, és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional del Govern de Catalunya. Senyor Giménez Ferremón, què tal? Bon vespre.
2: Molt bon vespre.
1: Déu-n'hi-do com tenim el pati d'alterat, eh?
2: Bueno, sí, hi ha una situació de molta tensió en el sistema educatiu, és una situació que s'arrossega no només d'aquest últim cicle de mobilitzacions, jo diria que dels últims anys, una situació doncs, que en aquests moments estem gestionant juntament amb aquest espai de negociació amb les organitzacions sindicals, però és un malestar difús que arrenca de fa molts anys i que és veritat que en aquests moments doncs, estem abordant i intentant cercar solucions com a govern de la Generalitat de Catalunya.
1: Faig referència a unes declaracions que aquest mateix matí feia la consellera. S'ha acabat el moment de les negociacions?
2: Vaja, nosaltres, em remeto al que va passar el divendres de la setmana passada, vàrem signar un preacord amb dues organitzacions sindicals majoritàries en l'espai de la mesa sectorial, per una banda l'USTEC, per l'altra que és el sindicat majoritari, per l'altra el segon sindicat, professors de secundària, en el qual establíem tota una sèrie de mesures que permetien, en aquest cas, l'adhesió d'aquestes dues organitzacions sindicals a l'acord de país que es va signar durant el mes de març. Aquestes dues organitzacions van demanar, en aquest cas, poder ratificar la signatura d'aquest preacord a través doncs, de diferents sistemes. No? Per una banda, els professors de secundària ho varen fer entre els seus afiliats, entre la gent doncs, que participa del projecte de professors de secundària, i així ha estat ratificat de manera majoritària amb més d'un 60% en aquest cas dels seus afiliats. Per contra, en aquest cas ESPEC, doncs, que també ha celebrat una consulta, sembla que finalment, pels resultats que varen conèixer ahir, doncs el resultat ha estat negatiu. Per tant, professors de secundària, de fet avui ens hem reunit, doncs s'adhereix en aquest cas a l'acord de país. Per contra, USTEC en aquest sentit, doncs malgrat haver signat aquest preacord el divendres de la setmana passada, sembla que finalment no s'hi adhereix.
1: Això li dèiem ahir a la senyora Iolanda Segura. Clar, això deixa la situació en una cosa molt estranya, en realitat, senyor Giménez Ramon, perquè finalment el govern està negociant amb algú que després en un moment donat es baixa de l'acord quan veu el resultat. Clar, és molt difícil saber aleshores amb qui cal negociar, no?
2: Doncs sí, la veritat és que sí, perquè de fet avui els hem emplaçat també a poder fer una reunió de treball per tal de poder fer una diagnosi de la situació i poder en aquest cas compartir quins són els següents passos, no amb vingut a la reunió, esperem poder-nos trobar amb ells durant la setmana vinent i poder compartir anàlisi, que em sembla que és molt pertinent. Perquè, clar, no sabem tampoc quins són els motius, en aquest cas, pels quals doncs, ells no acaben ratificant aquest preacord, quines són les propostes o mesures

0: que es podien incorporar per tal de poder facilitar, en aquest cas, aquesta adhesió al pacte signat al mes de març, i per tant estem en una situació doncs, també a l'espera de poder compartir aquesta anàlisi, aquesta diagnosi, i poder veure en aquest sentit doncs, què és el que podem fer en aquest diguem-ne, per tal de poder destensionar aquesta situació. Jo...
1: Digui, digui.
0: Sí. No, a mi em sembla que nosaltres hem fet la feina, la veritat. És a dir, la feina consistia en poder fer una proposta que permetés aquesta ampliació de l'acord. Hem negociat, en aquest cas, amb les organitzacions sindicals, atenent a les seves peticions, a les seves demandes, a les seves propostes. A partir d'aquí, doncs clar, no ens correspon a nosaltres si finalment s'acaben adherint o no en funció d'aquesta consulta que han realitzat o en funció de quins són els criteris els quals han determinat en aquest cas doncs, aquesta no adhesió a l'acord. Ja. Jo crec que això és una situació, jo crec que podria entendre's com una deslegitimació també del paper de mediació, intermediació que acaben realitzant els sindicats i per tant, doncs, bueno, estem una mica a l'espera també també doncs de poder establir aquest contacte amb ells i poder determinar també què podria facilitar doncs, que ells s'acabessin adherint en aquest acord.
1: És una situació complicadíssima, eh? Entenem realment la dificultat del moment, entenem també la preocupació que tenen els pares i mares, no? Que estan veient sí. Com efectivament, més enllà del conflicte, hi ha una repercussió directa en el que són les hores lectives dels seus fills i filles, no? Que estem a pocs dies d'acabar el curs i no parem de perdre dies de classe, no?
0: Sí. De fet, ahir al Parlament la mateixa consellera va demanar que féssim tots un exercici de responsabilitat, per una banda, evidentment, des del departament, des de l'administració, des de la part pública, però també des de la part social, em sembla que és absolutament pertinent. Falten 15 dies per finalitzar aquest curs escolar, jo crec que ho hem de fer d'una manera endreçada i ordenada, especialment tenint en compte el punt de vista dels alumnes, que en definitiva són el centre de qualsevol acció educativa, tenint en compte això, no?, que estem en un període d'aquests últims 15 dies d'avaluacions, de tancament de curs, especialment important en tots aquells alumnes que canvien de cicle educatiu i, per tant, doncs, jo crec que això també s'ha de posar sobre la taula. Em sembla que és pertinent, a falta d'aquests 15 dies, doncs, evidentment, respectant el legítim dret que tenen els treballadors i treballadores del sector educatiu a fer les seves convocatòries de vaga, a no malmetre més, en aquest cas, doncs, tot allò que tingui a veure amb l'educació al nostre alumnat, avui que en definitiva és l'objectiu.
1: Avui veiem un altre titular, convocada vaga pel dia 9, és a dir, és el dia que arriba el Papa, però també és el dia que comença la selectivitat. Els hi amoïna el departament, que d'alguna manera puguem tenir problemes, aquells nanos que hagin d'enfrontar-se a aquestes proves?
0: Bueno, són moments. Jo he estat, vaja, professor de secundària, de fet el curs 24-25 professor de batxillerat, i per tant conec perfectíssimament aquesta sensació que poden tenir els alumnes. Jo crec que aquí entre tots hem de donar garanties que les proves es podran desenvolupar sense cap tipus d'incident. Jo crec que estem treballant també des del govern, juntament amb el Departament d'Universitats perquè així sigui, i nosaltres maldarem tots els esforços perquè la selectivitat pugui transcorrer amb l'absoluta normalitat i facilitant en aquest cas els alumnes que han de passar doncs, per aquestes proves tan importants i que són decisives pel seu futur doncs, amb unes condicions que siguin les habituals. Yeah. Jo crec que és veritat en aquest cas doncs, que aquesta convocatòria de vaga coincideix també a més amb la visita del Papa, però nosaltres en aquest cas hem de poder donar aquestes garanties i jo crec que ja estem treballant.
1: Jo crec que és interessant, si li sembla, senyor Jiménez, recordar alguns dels aspectes importants d'aquest preacord, perquè finalment, probablement, el gran titular se l'han dut a l'augment salarial, que és considerable, però la cosa no es queda aquí. Ahir parlàvem d'aquests 6.400 docents que venen a reforçar el tema de l'escola inclusiva, també d'altres professionals. És, en realitat, és un acord que va molt lluny i que probablement és l'acord més potent al que s'ha arribat en molts anys a Catalunya,
0: sí.
1: No?
0: Sí, des d'un punt de vista retributiu, sense cap mena de dubte, el sou i salari dels treballadors docents del país no s'havia apujat en els últims 25 anys i estem plantejant una pujada al voltant de 400 euros durant el període de vigència de l'acord, que són 4 anys. Jo crec que aquí està fent un esforç enorme i mobilitzant recursos de manera extraordinària el govern de la Generalitat. Estem parlant que això té una afectació sobre 119.000 docents, tenint en compte que no només afecta els docents de la pública, sinó també els de la concertada, que s'aplica aquest increment retributiu per analogia. Estem parlant del doble de l'oferta que en aquests moments està plantejant el govern de la Comunitat Valenciana. Per tant, estem parlant, fixin-se, d'una oferta rellevant, considerable i d'una magnitud doncs importantíssima. De fet, és un dels punts que els sindicats sempre ens han plantejat sobre la taula com un dels elements fonamentals. Però com feia referència, Toni, l'aposta que es fa per part del govern en escola inclusiva amb aquests més de 6.400 professionals durant els propers 4 anys, però també la reducció de ràtios que ja es començarà a aplicar a I3 a partir del curs vinent, el curs 26-27. Fa referència també a qüestions de desburocratització, que és un altre dels elements que també és substancial en les reivindicacions de les organitzacions sindicals. Fa referència a molts altres aspectes. Jo crec que és una proposta molt completa, que la voluntat en aquest cas és de poder donar resposta a aquest malestar educatiu, com dèiem a l'inici de l'entrevista, que existeix en el sector i que nosaltres, evidentment, entenem que això és un punt de partida, no és un punt d'arribada, que, evidentment, totes aquestes mesures s'han d'anar desplegant i que la voluntat en aquest cas és de poder-ho fer de totes aquelles organitzacions sindicals que han donat la seva conformitat a l'acord.
1: En qualsevol cas, torno a la frase de la consellera que m'ha semblat molt potent. El moment de la negociació ha acabat. Veurem què passa a partir d'ara. Entén, senyor Jiménez, o creu que els sindicats poden fer una reflexió sobre aquesta qüestió, que tenim un curs, no hi ha la resta de curs que tenim, sinó el que és segurament la gran preocupació que tenen les famílies, no? Si el proper curs, doncs tornarem a tenir-la una altra vegada, no?
0: Nosaltres, la nostra actitud de diàleg, de mà estesa, de continuar oferint en aquest cas una taula per continuar en aquest cas dialogant amb les organitzacions sindicals hi serà. La consellera Niubó, quan fa referència en aquest cas a que s'ha acabat la negociació, és que és necessari començar a aplicar aquestes mesures i que, per tant, no, malgrat es puguin anar incorporant noves consideracions en aquest cas a l'acord, necessitem ja desencallar una situació que portem arrossegant des de fa mesos, de fet des del mes de març que estem negociant per l'acord de país que va tenir lloc el passat 9 de març i ara amb aquesta ampliació de l'acord, amb aquesta adhesió també de professors de secundària, jo crec que ens hem de posar tots a treballar perquè aquestes mesures siguin una realitat i puguin ajudar en aquest cas els docents en la seva acció educativa.
1: Ignasi Jiménez Remón, li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres. A gaudir del cap de setmana.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: I seguim pendents una mica de tot el que passi. Molt amable, gràcies.
0: Moltes gràcies, vinc a reveure.
1: A reveure. Adéu, bona tarda. 6 minuts, arribem a les 8 en punt del vespre, com sempre, per ordre d'arribada. Avui el que ha estat més puntual és l'Adrià Mercader. Hola, Adrià, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, molt bé.
1: Has pogut escoltar íntegrament la xerrada amb el número 2 de la conselleria, amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació. Què et sembla?
2: Bueno, això dels mestres del sector de l'educació ja fa tants dies que dura que podríem estar parlant potser 2 hores seguides, no? Jo el que sí que crec que és important és diferenciar el que són les condicions pròpies laborals dels professors, que poden ser, per exemple, el sou, o el que poden ser les condicions pròpies del sistema educatiu, que crec que és on hi ha més conflicte pel que hem vist aquests últims dies, no? Que aquí estaríem parlant d'aules massificades per tema de ràtios, ara que s'apropa l'estiu hem vist molts professors sortint-se a queixar del tema de les condicions de les aules, del tema de la calor, que els edificis i les aules no estan ventilades o refrigerades, i per tant crec que hi ha un problema. Una cosa és les condicions que poden tenir els professors, com qualsevol treballador del sector privat, i l'altra és on es desenvolupa, és a dir, el model d'educació, no? Jo aquest dia feia la reflexió i pensava, si jo tingués una empresa privada, ara aquí hi ha la Clàudia, si jo tingués els meus treballadors treballant a 30 graus i em vingués una inspecció, m'agradaria saber què em passaria. com a empresa privada, perquè segurament em picarien la cresta perquè no tinc els treballadors treballant en unes condicions com pertoquen, no? Per tant, aquesta doble vara de medir a vegades de l'administració, de quan és el sector privat, castanyes perquè no hi ha les condicions, però llavors veiem en part els professors del que es queixen és d'aquestes condicions.
1: Una de les persones que l'altre dia ens va explicar el perquè d'això estarà d'aquí uns minuts amb nosaltres, l'Ivan Marzà. Va ser interessantíssim escoltar el que ens explicava l'Ivan, perquè el que ell va posar de manifest és que en el moment en el que es van construir la majoria d'aquestes escoles, no estàvem en una situació que al mes de març o al mes d'abril tinguéssim les temperatures que teníem, que normalment quan hi havia molta més calor eren moments en els quals els nanos no estaven a les escoles, que molts d'aquests edificis són molt antics i que la renovació de tot això costa molts diners. Diners que cal afegir als més de 2.700 milions d'euros extres que acabem de prometre. Ho dic perquè vivim en un país, jo diria, molt ben acostumats a demanar-ho tot, i és absolutament cert, però el que també ens hem d'adonar, que d'on deixes de posar per anar aquí? És a dir, quins altres serveis desocupem d'un pressupost que és finit per acontentar aquestes persones? D'on traiem? Del tema de la sanitat? Del tema de la policia? Del tema dels drets socials? És molt complicat tot això, eh? Clàudia Tarines, què tal, Clàudia?
3: És que jo crec que acabes de donar, o sigui, i a més, crec que els sindicats estan sent extremadament durs amb aquest govern. On estaven els darrers 15 anys? On estaven en aquest sentit? Perquè sembla que li estiguin tirant tota la cavalleria per sobre en aquest govern, que a més és el govern que ens ha apostat per un projecte sòlid que fins ara cap dels últims governs que hi ha hagut els hi ha proposat al sector d'educació. Per tant, estirar el xiclet i generar més conflicte i dir, a més, que portaràs aquest conflicte social si fa falta a un conflicte indefinit, és que no només és estar sec, sinó que és que més és ser inconscient de l'impacte que això pot tenir, perquè és una mica el que tu dius. Els mestres es queixaran avui del que tenen, que a més, penso que han de fer un xoc de realitat, perquè és un tema que no se solventarà ni amb aquests pressupostos, ni amb els següents, ni amb els següents. Estem parlant d'una cosa que s'ha abandonat durant molts anys i que caldrà tractar molt de mimo a les properes legislatures, perquè potser estem parlant de 4 anys, 8 anys, fins que no tinguem realment un sistema educatiu potent com el que estan exigint resoldre d'avui per demà. Per tant, crec que la paciència ha de ser una de les característiques que hauria de primar ara mateix en aquest punt de la negociació i a més, ser una mica més solidari amb tot el que és un projecte polític d'aquesta envergadura, que a més ens queixarem de les escoles, però després ens queixarem de que no podem arribar perquè Renfe no hi arriba. O sigui, és que les infraestructures també necessiten inversió. Sanitat també necessita inversió. Educació també necessita inversió. I queixar-se contínuament i dir que fins que no aconsegueixis tot, perquè a més és que ets el tot, volen tot, el que demanes, no pararem, és com a mínim una falta de solidaritat per la resta de la societat.
1: Emiliano Bermúdez, què tal, Emiliano?
4: Què tal? Bon vespre.
1: Què?
4: Jo penso que l'Adrià, si passessi això en una empresa privada, això que feia referència, doncs n'hi haurien conseqüències immediates, segur. Dit això, sembla que la posició de los sindicats és una posició massa extrema. Sembla. I a més, n'hi ha divisió dintre dels mateixos sindicats, d'estar USTEC i la CGT
3: Intersindical,
4: que van una mica, han agafat una posició, diguéssim, més extrema. I ha que reconèixer una cosa. La oferta i la predisposició econòmica de la Generalitat, en aquest cas, és a valorar, És a valorar, perquè, evidentment, estem davant d'un problema estructural de molts anys, que no té una resolució senzilla ni ràpida i que afecta al sistema, com comentava, sembla que l'Adrià abans, i després tenim una situació també de, diguéssim, la remuneració del docent, que estem d'acord que tenim que millorar-la. Això està bé. Escolta, l'oferta són de 450 euros, penso que ha sigut l'última.
3: 600.
4: Que és una oferta important, de posada, molt important. L'altra part sembla més que és una excusa per aconseguir el màxim, una fixació que qualsevol que es posa a negociar aquest tipus de coses, i tothom té dret de negociar i d'exigir tot el que pugui, però sembla que és una excusa per no sé què finalitat, no ho sé, i he analitzat una mica el tema, perquè realment el que està oferint la Generalitat, si jo fos un sindicat i trobassin aquesta situació, segurament diria, escolta'm, hem sacat de tot això més del que esperàvem.
1: És que, de fet, ho van fer. Ha estat quan després els professors han dit que no, que l'USTEC ha fet marxa enrere, però recordem que el preacord s'havia arribat amb els professors de secundària i també amb l'USTEC. És a dir, un cop, perquè aquí ve la dificultat que jo li plantejava fa un moment al secretari de Millora Educativa del govern, quan li deia, però clar, si vostès negocien amb el sindicat i després el sindicat es fa marxa enrere, que difícil negociar.
4: Molt difícil. Aquest és el problema que olora malament, eh? Olora malament això, eh? I després una altra qüestió. Home, escolta'm, fer pupa en l'educació no és de rebut això, eh? Ara tenim l'ESPAU i tenim una situació molt crítica per milers i milers de joves catalans que se la juguen. Ja. I aleshores no hem de fer tonteries amb això.
1: Veurem, perquè efectivament recordem que hi ha vaga convocada pel dia de l'ESPAU, pel dia 9. Ara saludarem l'Ivan Marzal, que jo feia referència ara fa una estona. Hola, Ivan Marzal.
5: Hola.
1: Explicant el tema de la climatització i les aules que tu recordaves l'altre dia aquí al programa, davant un comentari que prèviament havia fet l'Adrià. 8:02, ara de seguida et preguntarem una mica com està seguint tot això i lògicament continuarem com és habitual amb la conversa amb els nostres tertulians. Encara falta per arribar, que ho farà de seguida la Núria González, però ara és el moment d'aturar-nos un instant. Hem sentit els senyals horaris de les 8, això significa que saludem ja Míriam Andreu. Hola, Míriam, què tal? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
1: Sembla que, afortunadament, l'incendi de Santa Perpètua de Mogoda comença a estar una mica més controlat, no?
6: Doncs sí, continuem pendents. L'incendi declarat aquesta tarda a Santa Perpètua de Mogoda, la planta de Montesa Onda. El foc ja està estabilitzat i les previsions són positives. Escoltem Eduard Martínez, cap operatiu de Guàrdia dels Bombers.
7: Propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a...
6: El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar tant els treballadors de la nau afectada com empleats de naus properes. 150 persones en total han estat evacuades. Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i recomana tancar portes i finestres si arriba el fum. De la política nacional continuen les reaccions al sumari del cas Leire Díez i la petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè comparegui com a testimoni la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona. Des de Ferraz tanquen files i reiteren que no hi haurà eleccions fins al 2027. En canvi, el Partit Popular assegura que és impossible que el president del govern, Pedro Sánchez, no sabés què passava dins la seu socialista. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat l'executiu com el govern més corrupte de la història en un vídeo publicat a les xarxes socials.
8: Todo está saliendo a la luz porque el gobierno está podrido, pero España no. La democracia sigue funcionando. Hoy sabemos que ya llegaron corrompidos, que la corrupción ha infectado 11 ministerios y el Palacio de la Moncloa, que no dejaron de corromperse ni en la pandemia.
6: Feijóo també defensa que no és casualitat que, segons diu, hi hagi 14 jutges investigant casos relacionats amb el govern. I de l'exterior, els Estats Units amenacen amb mesures unilaterals si Europa no restringeix l'entrada de persones per evitar l'expansió de l'Ebola. En cas que no segueixi els seus passos i no eviti l'entrada d'estrangers que hagin estat a la República Democràtica del Congo, a Uganda o a Sudan del Sud. Tot plegat en una setmana de l'inici del Mundial de Futbol, que comptarà amb 11 seus precisament als Estats Units. El ministre de Sanitat de Xipre confirma que les capitals europees han rebut aquesta advertència, però que ara per ara Europa no té previst canviar el seu protocol.
9: We, of course, fully respect the USA, but the US...
6: El continent europeu, doncs, continuarà realitzant controls a sortir dels països afectats i avui els 27 ministres de Sanitat han acordat intensificar la coordinació entre els estats membre.
1: Molt bé, gràcies, Míriam. Fins després. Bon vespre.
6: Fins després, igualment.
1: Ara, a les 8 i 5 minuts, és l'hora d'actualitzar informació. Lògicament, comencem per l'EMET. Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda, Joan Carles.
5: Què tal? Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat. Durant la tarda, amb núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Les temperatures diurnes pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, bufarà vent fluix amb brises durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara informació sobre el trànsit des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Bona tarda. A aquesta hora ens queda, sobretot més que res, el tram de l'autopista AP7 a la zona del Vallès, entre Mollet i la zona de Montornès. Queda lentitud amb aturades al llarg d'aquests 4 o 5 quilòmetres intermitents en sentit Girona. A la resta de vies sembla que ja el trànsit va millorant força. Queden punts amb densitat, una mica de lentitud. Autopista de Maresme, per exemple, a l'altura de Mataró, en sentit nord. També en la zona de la B20 de Tiana, puntualment, en sentit també Girona. O en el cas de les dues rondes, en sentit Trinitat, encara trams de lentitud, la de dalt entre Sant Gervasi i la zona d'Horta i la litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
11: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2 i 5 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
12: El Pla B, amb Toni Marí.
1: Avui comentem l'actualitat aquí al Pla B amb Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, Adrià Mercader, del sector de la construcció, sales manager, Emilino Bermúdez, economista especialista en habitatge i sector immobiliari, l'advocada Clàudia Tarinas. Hem arribat a les 8 parlant, lògicament, del tema d'aquests dies a casa nostra, el tema de l'ensenyament, de les vagues que afecten el sector de l'ensenyament, després d'una conversa amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, Ignasi Jiménez Ramon. Hem fet ja, jo imagino que vostès ja hi eren, una primera ronda que ha inclòs a tothom, menys l'Ivan, i tampoc a la Núria, que encara no ha arribat. Ivan Marzà, les declaracions del secretari han estat prou eloqüents, una mica, lògicament, en la mateixa línia d'aquest matí de la consellera Niubó, quan ha dit que la negociació s'havia acabat. No?
13: Sí, o sigui, al final és el que ha dit també la consellera, és que hem arribat a un acord que són 2.700 milions d'euros. Són els 600 i pico d'euros de parlar mensual. Són 1.700 nous professionals del curs 26-27. Són 6.400 professionals en 4 anys, és que quedo sense aire. Són menys alumnes per aula. És la climatització de d'aules a tota Catalunya, cosa que es feia a Barcelona. Home, que aquest acord diguin que no... què és el següent per negociar? És que també es feien aquesta pregunta delegats sindicals de l'USTEC aquests dies, entre ahir i avui, a assemblees internes que han tingut, deien que algú m'expliqui per què m'he de jugar el sou a una següent vaga. Quina és la motivació que seguim? Quina és la nova reivindicació que tenen? Que algú ens ho digui. Cosa que vostè deia, bueno, farem una altra consulta, si d'això, per veure i posar-nos d'acord, a veure què reivindiquem. Home, igual no.
1: Va dir en aquest programa, recursos. Demanar aquesta pregunta, que jo li vaig fer, lògicament. Què més demanen, no? I ella va dir, recursos.
13: Però recursos que són?
1: Recursos.
13: Més personal, més diners, més inversió en, no sé, en aules... Què són recursos? Perquè ells estaven allà signant l'acord, el preacord amb el departament. Podrien no haver-lo signat i sortir d'allà sense acord. Si tu signes, home, pensa que formes part d'aquest preacord. I és el que venim dient sempre. I ahir també ho deien alguns representants sindicals amb els que vam poder parlar. A veure, quan se usa una taula de negociació, saps que la patronal, sigui administració pública, sigui administració privada, acabarà cedint més del que volia, evidentment. Però també la part sindical, doncs, es deixarà pel camí alguna reivindicació que volia. És que si no partim d'això, podem estar negociant d'aquí fins a l'any 2050. Que no arribarem mai a cap acord. No arribarem mai a cap acord. Ja dic, avui els propis delegats dels sindicats signant i després votar que no, eren els primers que estaven dient... I ara què?
1: És que hi ha una cosa que no és no arribar a un acord, és arribar a un acord i que no es compleixi. És a dir, perquè l'acord s'ha arribat.
13: Sí, sí.
1: El que és el que jo li deia al secretari, no? El secretari de Millora Educativa, no? Quan li deia, però aquí la dificultat és sabem qui s'ha de negociar, perquè lògicament si hi ha unes negociacions, el resultat de les negociacions s'haurà de respectar. Això és el que d'alguna manera resulta, no, Emiliano? Però, sorprenent amb tot això.
4: Clar,
1: no?
4: Però quin tipus de negociació és aquesta negociació on va un de los negociadors que se suposa que té la capacitat per acordar, per dir ok, si després no la té.
1: Home,
4: perquè realment el que va passar després és que van fer un referèndum i el 63% dels afiliats a aquests sindicats van dir que no.
1: Però aquesta és la cosa, perquè durant moltes setmanes s'ha estat criticant el preacord inicial, el que s'havia arribat, justament perquè el sindicat majoritari era l'USTEC.
4: L'USTEC, sí.
1: Doncs hem de veure què significa això.
4: Clar. I sobretot, és que és la pregunta de... Què més? O sigui, què més? És veritat, i això ho reconeix a tothom, que l'aposta de la Generalitat en aquest cas, i no estic defensant res, però l'aposta de la Generalitat està a l'alçada de les circumstàncies. Vull dir, és una aposta molt forta i molt important. Clar, escolta'm tu, si després d'això, de posar de recursos per la infraestructura, climatització, per el ràtio d'alumnes, per professor, tot això, en principi dius que sí i després és que no, a què jugues?
1: Voleu afegir alguna cosa?
3: Sí, a veure, jo crec que també hi ha moltes lectures i tampoc sabem els mestres què està passant, perquè les votacions que s'han fet amb una participació del 65%, on amb un rebuig del 65% pel preacord, aquí se'n pot extreure moltes coses. O sigui, pot ser el descontent dels mestres amb el sistema educatiu. Pot ser, estem parlant només... O sigui, el no és només per al preacord? És un no per als sindicats? És un no pel govern? És un no pel sistema? És un no, esteu ficant el foc on nosaltres volem que el fiqueu? O sigui, crec que s'ha fet una democratització teòrica de l'educació que realment no ens ha donat cap tipus de informació més que el fet de que els mestres n'estan fins als collons. Això ho podem tenir clar. Però, a més, a mi em puteja, perquè és aquest tema, jo vaig estar, des del primer moment, entenent com la primera a tots els mestres. Jo entenia perfectament tota la situació, sabia que aquesta reivindicació feia falta, que el sistema educatiu no funciona, no és només aquest any, és que ja portem molts anys que cada any, quan surt l'informe PISA, ens asseiem, diem, ostres, que malament que van les coses, sempre els mateixos discursos, i apa, passem a la sequera, i així contínuament. M'explico? Aleshores, no resolem exactament res, se'ls va optar en el seu moment per al sistema de competències bàsiques i aquest sistema s'ha abandonat. Potser no se li ha ficat els recursos que feien falta, però evidentment tenim a més un alumnat on els resultats que ens està abocant cada any són més precaris i que seguirà sent així si realment no detectem i no fem un diagnòstic real d'on està el problema. El problema està en els professors, està en com ensenyem, està en el sistema de competències que hem escollit, perquè jo me'n recordo, és veritat, quan estudiàvem teníem exàmens cada setmana, sortíem de l'escola, fèiem deures, i evidentment se'ns jutjava per al resultat que fèiem a l'examen. Però ara mateix no hi ha menys deures perquè els nens han de tenir temps lliure, perquè han d'arribar a casa i relaxar-se per poder donar el 100% a l'escola, però resulta que aquests resultats no es veuen en l'informe PISA. Després els hi demanem que tinguin pensament crític. Com tenen que tenir pensament crític si no tenen una base? Tu no pots demanar a un nen que faci filosofia que tingui pensament crític i que et sàpiga fer una exposició, una mínima dissertació, si no li has ensenyat un pensament d'un color, d'un altre, d'un pensament crític des d'un punt de vista. Si per poder tenir pensament crític, primer n'has de saber. Has de saber. I llavors aquest saber s'està abandonant. S'està abandonant per la comoditat dels nens. Perquè tot sigui més fàcil, perquè no estiguin frustrats. Frustrats els estem fent nosaltres, que els estem ficant massa fàcil, potser, un sistema de competències on, a més, no poden... Encara que suspenguin, passen curs. I aleshores, l'hòstia que ens emportem al final de tot, on a la vida serà majúscula. I jo penso també que pels professors ensenyar d'aquesta forma, amb ràtios grans, amb nens amb necessitats especials, amb un, de cop, una classe normal i una persona amb ceguera a la classe. És que ha de ser complexa, com a mínim. Llavors, una cosa que és un problema s'està enquistant. Per què? Per mala gestió dels sindicats? Perquè qui els s'estava escoltant avui al matí, perdoneu, però cada un deia una cosa diferent. O sigui, jo no sé els mestres amb qui representen, però és que cada sindicat deia un discurs diferent.
1: Estàs enfadada, eh?
3: Molt.
1: No, però aquest és una cosa que a mi em sorprèn, que probablement ningú no ho va calcular bé això al començament, que és un tema que en principi, efectivament, comptava amb un suport general, ha acabat provocant que hi hagi molta gent que quan es parla d'això s'enfadi molt. Sobretot si tens nens o nenes. T'enfades molt també per les moltes hores que s'estan perdent de classe, els nens i nenes. Sí, Adrià, digues.
2: A veure, jo no em posaré del costat dels professors en quant a condicions, perquè, com he dit a l'inici, per mi són dues coses diferents. És a dir, que hi hagi professors que... diguéssim, practiquin males praxis. Jo quan anava a l'institut tenia professors que cada any agafaven la baixa, tenia professors que en hores que havien d'estar treballant fent de professors feien altres activitats, etc. Però això passa en els professors i passa en l'empresa privada i passa en l'empresa pública, bàsicament amb dues diferències. La primera és els mecanismes que té l'empresa pública per sancionar algú que no fa bé la seva feina, que són nuls, o molt pocs. És a dir, des del moment que té la plaça, és igual si ets professor, si ets administratiu de la Seguretat Social, si tu te'n vas esmorzar, no fas bé la teva feina i tal, els mecanismes que té l'administració pública per sancionar això són molt pocs, sigui qui sigui. Vale? Per tant, les males praxis que puguin fer els professors, o que a vegades quan parlem de condicions, que si el sou, que si les vacances, tal, jo aquí no em posaré del seu costat, perquè per mi és una cosa. Una altra cosa és la situació que hi ha a l'educació a Catalunya, que és on jo vaig. Hem de recordar que venim de mesures que ha aprovat la Generalitat de que hi ha d'haver-hi Mossos d'Esquadra a certs instituts del nivell de conflictivitat que estem tinguent a certes zones de Catalunya. Per tant, jo quan parlo amb professors, la sensació que tinc dels professors és que els... vaig ser una mica egoista, no? Però els professors bons, que penso que són la majoria del sistema, el problema que tenen és que el sistema d'educació, que jo ho he dit altres vegades, crec que és que no, el sistema educatiu ha deixat de banda el model de que el professor té una credibilitat i està al centre, i els alumnes, jo no dic que no siguin importants, evidentment que és el més important, però el que no podem fer és cada vegada davant el dubte de, ostres, aquest professor ha suspès 15 persones en una aula, que se li presenti una inspecció d'educació contra el professor. Això una, i llavors que volem crear un sistema educatiu en què hem de tenir mediadors i traductors de Bordú, Punjabí, a certs instituts de Barcelona, com jo tinc professors que treballen allà, perquè tenen 30 alumnes a classe que ni parlen català ni parlen castellà, i han de tenir sistemes de traducció permanentment allà. Llavors volem tenir menús vegetarians, menús halals, menús pels jueus, menús pels... I volem tenir un sistema tan perfecte que, ho sento, no hi ha recursos. És que no hi ha recursos. I ens hem de començar a centrar en les coses bàsiques del sistema educatiu. I jo crec que el malestar dels professors ve més per al model que no per les condicions de sou, que jo crec que són l'acord que ha arribat al sindicat, a mi em sembla, unes condicions de sou i molt, molt acceptables i molt bones, per tant.
1: Va, incorporem la Núria González. Ara sí, la Núria, què tal?
14: Bien.
1: Ja havíem parlat d'aquesta història, ara sí. Tenim algun detall més al damunt la taula. Com
14: estàs veient? És increïble, el dels sindicats ha sigut increïble, no? Dos coses. Primer, el paper dels sindicats. O sigui, aquí han quedat els sindicats molt malament, especialment Comissions i UGT, que van signar al principi de tot i sense encomanar-se a ningú un acuerdo d'aquello, i la Generalitat que lo dio por válido, que aquello fue bastante esperpéntico. Això vol dir, i és el que estem veient des de fa temps, des de fa molt de temps, que tant Comissions com UGT, quan governa els partits d'esquerra, sembla que siguin més bé dissidència controlada que sindicato, no? Bueno, sí, no passa nada. I jo he sigut de la UGT tota la vida i he fet molt, i bueno, i no hemos sido dissidència controlada, no? Això per una part. I al final ens porta a pensar a qui representen els sindicats. O sigui, al final, i jo crec que és una cosa que no només a l'educació, a tot arreu. Els sindicats cada vegada tenen més menys representativitat, perquè jo també crec que tampoc s'està fent correctament. Jo sempre que parlo d'això amb els companys dels sindicats els hi pregunto per què no és el sindicalisme obligatori aquí, com per exemple en un model alemany, no? Aquí la gent s'aprofita dels sindicats, que negocien un conveni, i tu ets afiliat o no ets afiliat, però tu t'aprofites del conveni, no? Pues oye, si estàs en el sindicat o t'aproveixes del conveni, si no, no. I així sabríem, entre altres coses, quina força real tenen els sindicats. Esto, por un lado. I per l'altre costat, jo ja ho vaig dir l'altre dia, si estem, perquè estem, en fer col·laboracions público-privades, en habitatge, en sanitat i en moltes coses, en criteris d'eficiència i d'eficàcia, doncs aquí també. Jo vull resultats. Jo crec que l'administració ha de posar sobre la taula millores de recursos, però que han de tenir una manera que es pugui mesurar amb els resultats dels nens. Si tu me sacas a los niños del culo de la cuesta Pisa, jo et pagaré un bonus de 1.000 euros cada mes. Una cosa sí, que es puguin mesurar, perquè a mi al final, que els professors estiguin contents o no, pues me parece, està bé, com qualsevol treballador, però al final els nens van al col·le a aprendre. I estic molt d'acord amb tu. Els nens sembla que hagin d'anar al col·le a passar-s'ho bé. Pues no, els nens han d'anar al col·le perquè és la seva obligació, perquè han d'aprendre, perquè els hem de donar eines per la vida, i si s'ho passen bé en l'hora del patio, pues muy bien, i la resta del dia pues han d'estudiar. Han d'estudiar, i estudiar no és una festa. T'has de posar colzes, has de fer els deures, segurament prefieres ir a veure qualsevol cosa, però no passa res, perquè també forma part de l'educació. Total. I del control de la frustració, que jo crec que té molt a veure amb la gent jove d'ara, que no té cap mena de control de la frustració. Uh-huh. Llavors, bueno, pues, ho hem dit moltes vegades, però jo d'aquest episodi últim sobretot em quedo amb el paper esperpèntic dels sindicats de l'educació.
1: Emiliano, sí.
4: Jo tinc la sensació de que el problema bàsic, perquè això de les infraestructures i tal, bueno, és una qüestió, diguéssim, de recursos econòmics. I ja està. I el sou i tal, podem estar d'acord de que tenim que millorar tot això. Però tinc la sensació de que el problema bàsic és que no tenim pla. No, o sigui, no, quin és el pla educatiu a Catalunya, en aquest cas? O sigui, totes aquestes mancances o circumstàncies que parlava la
3: Clàudia,
4: evidentment, i això s'està produint des de fa molts anys. I tothom ho estem veient, que està passant això. No, no només l'informe PISA, que des de fa molts anys que estem a la cua, segons o tercers per la cua, no? I no fem res. O sigui, normalment, quan tu vols fer una gestió eficient i eficaç de les coses, davant d'un problema, analitzes i poses solucions que poden acabar amb aquest problema i mesures el cost de tot això, o la inversió. Però jo tinc la sensació que tot això és una mica... anem a salto de mata, no? Bueno, ara los professors ja estan tips totalment de tot això i fan una vaga tremenda i bueno, a veure què aconseguim, perquè tenim la sensació, penso jo, de que ara és l'oportunitat, que està sensible a tot això i que tal. Però realment la resolució del conflicte de la vaga, ja sigui en termes d'infraestructures o de sou, no resoldrà el problema que tenim de l'educació. El problema és molt més profund i és una qüestió de valors i és una qüestió d'això. Tu deies quan jo estudiava, ni te cuento quan estudiava jo. Quan estudiava jo. Això de passar de curso amb una assignatura, bueno, això era ciència-ficció, o sigui, què dius, no? I jo penso que la situació de l'educació no era la que tenim ara, eh?
1: A mi em suspenien l'examen amb tres faltes d'ortografia.
4: I tant que sí.
1: Amb tres faltes d'ortografia, sí. En català i en castellà.
4: I tant que sí.
1: Em suspenien els exàmens.
3: Claro.
1: Encara que no fossin de llengua.
3: Sí, sí.
1: O sigui, si tu feies un examen d'història...
14: No te'l seguien corregint.
1: No te'l seguien corregint, efectivament. Digues,
13: avui
1: una Ivan,
13: de...
1: sí.
13: A una de les notícies, que avui anava en plena sobre això... parlàvem de les assemblees d'Eustic d'aquests dies, amb propis afiliats seus i delegats, i una de les frases era: se'ns ha anat de les mans i la gent està encabronada. I quan entraves llegies: si prometem que anirem i ho aconseguirem tot, fins que no aconsegueixis tot no t'ho aprovaran si ho vols sotmetre. I quan és tot? 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, on posem el número de docents que han d'entrar? Dic docents, personal educatiu, perquè són docents, vetlladors, si ahir són de tot. On posem el límit? A les 8.000 professionals, als 10.000, als 15.000, als 150.000, on el posem? Si és econòmic, el mateix, on el posem? Si és de climatització d'aules, o també en posem el límit per any? 100 milions, 200, 500, quan? O sigui, qui ho quantifica? Qui ho quantifica, això? I l'altre és el model, que també en parlaven aquests sindicats, del model educatiu, i ho deien. No resoldrem el model educatiu tallant autopistes. Perquè el model educatiu no es pot resoldre en 15 dies. És que no es pot resoldre en 15 dies. 15 dies negociant, un mes, dos, és que no es resoldràs, perquè es té molt més fons. I no ho pots fer només entre govern i vostè, o govern, vostè, UGT, comissions, o... Hi ha d'haver, fins i tot, la resta de grups que hi ha al Parlament de Catalunya per aportar. Perquè si pensem un sistema educatiu ara, que dintre de X hi hagi unes eleccions i el tornem a canviar, i el tornem a canviar, i el tornem a canviar, ens trobarem que ara, dintre del sistema educatiu, hi ha 5-6 models diferents. No és el mateix model el que aplica una escola que el que aplica l'escola del costat. Uns treballen per projectes, els altres no, els altres treballen... cap treballa igual. O sigui, arribem amb això, de que cadascú, amb l'autonomia de centre, pot agafar el projecte pedagògic que creu oportú.
2: Llavors,
13: crees...
2: Aquesta camama no és culpa de la Generalitat, que no marca unes directrius de com ha de funcionar l'educació en el país.
13: No pots limitar-los.
3: Han estat sempre limitats.
13: Han estat sempre limitats perquè, si no, a hores d'ara no hi haurien 5 models diferents.
1: Per què no poden limitar-los?
13: Perquè són diferents projectes pedagògics i tu no pots apostar per un o per un altre sol.
2: No, això és una opinió. Això és una opinió. Que tu no vulguis fer-ho és una opinió, perquè abans, quan la Clàudia estudiava, quan jo estudiava, sí, l'ESO valia exactament igual al meu institut de Banyoles, clar, que el de l'Eixample, que el de Tarragona, que el de Lleida. I ara el que no val és a l'ESO, i jo... A veure, cadascú parla aquí des de la seva experiència personal. Tots tenim companys professors i ens passen coses. El que no pot passar en una aula és que tu tinguis 15 alumnes amb necessitats especials dels 30 que tens, perquè un té no sé què, l'altre té no sé quantos, l'altre té no sé què, i resulta que un nen que arriba a quart d'ESO i escriu amb lletra majúscula sigui una situació normal que tu, com a professor, a l'aula no puguis fer res, perquè és que el model que nosaltres apliquem diu que un nen que arriba a quart d'ESO i escriu amb lletra de pal, doncs, mira, forma part d'aquest munt de xupiguais. No, tenim un problema, problema. Aquest no és un sistema que funcioni.
13: Adrià, però no és el mateix el model que el projecte pedagògic que tingui una escola. El projecte pedagògic no es limita. El projecte pedagògic n'hi ha de 5 o 6 tipus diferents i no es limita. El que sí que pots fer són els objectius que ha de complir. El currículum que ha de complir una persona quan surti de l'ESO, quan surti del batxillerat, no, o quan surti d'on surti.
2: Em sap greu i no em vull fer passar.
13: Sí,
2: la Generalitat trasllada massa responsabilitat als centres i als professors, i això ja es va veure fa 2 anys amb el tema de les pantalles, que va sortir la consellera de Torn i va dir que cada institut faci el que vulgui amb les pantalles. I han passat 2 anys i la Generalitat, que ha acabat fent? Prohibint els mòbils en els instituts. Perquè, ho sento, la Generalitat ha d'agafar el toro de l'educació per les banyes.
1: Tinc totes les paraules del món demanades per ordre. La Núria, l'Emiliano i a continuació la Clàudia, sí.
2: I jo l'últim.
14: No, és que...
1: Bueno, tu acabes de parlar.
14: Quan dius, Ivan, no podem fer-ho perquè hi ha alguna llei que tu no t'ho permet, hi ha algun tema que no t'ho permet, doncs canvio la llei, perquè no està funcionant. És que no està funcionant. I ja no te digo la ESO, que valia el mateix. O sigui, jo soc de l'última generació que va fer l'EGB i la ESO. O sigui, la 8è van passar a tercera a la ESO. I valia el mateix, és la híbrido. Però els centres educatius tenen uns objectius, però... O sigui, el que no pots, o sigui, tu pots tenir uns objectius que dius, mira, tienes que saber, al quart de la ESO has de fer fet història, mates, no sé què, no sé quant. Clar, però si després resulta que tu pots aprovar el nen perquè X razones que no tienen nada que ver con el conocimiento que tenga, pues tindrà unes notes que digui que sap mates, història, no sé què, segons els objectius de la Generalitat, i no és veritat. Però al final, el que s'estem carregant són generacions senceres. Perquè no pots, ja està, o sigui, algú s'ha de saber dir, aquest model no funciona. I el problema és que els mateixos que van implantar aquest model xupiguai, com diu ell, que té tota la raó, són els mateixos que estan encara madrant en el model de l'escola catalana. No funciona. No funciona. Els nens catalans no saben llegir, no saben interpretar, no saben quasi bé ni sumar ni restar a unes edats que haurien de, bueno, flipar. Llavors, jo què sé, quan algú decideixi que això no funciona i que és més important l'educació dels nens que aquestes... Que, exactament. Que la, que, exactament. Pues entonces a lo mejor recuperamos a las generaciones de niños.
1: Sí, Biliano, sí.
4: Es que de veritat estava sentint parlar a l'Ivan i no he pogut evitar fer una associació, una deformació professional, no? Perquè, escolta, problemes bàsics d'estat, diria jo, eh? En Espanya, en els últims anys, i no només del govern d'ara, sinó de l'anterior també, vull dir que no és una qüestió política, però s'apliquen solucions des de l'òptica de la ideologia i del postureo, moltes vegades, en comptes de fer-ho des de l'òptica de resoldre els problemes. I això passa en l'educació i passa en l'habitatge, per això deia lo de la deformació professional, passa en l'habitatge, que davant d'un problema, en comptes d'analitzar bé el problema i escolta, mira, la solució va per aquí, per aquí, per acá, deixant de banda la ideologia. I en l'ensenyament, en l'ensenyança, no només a Catalunya, sinó a tot arreu en Espanya també, vull dir que no és una qüestió només de Catalunya, penso que s'ha aplicat molta ideologia i molt postureo de cara a la galeria en comptes d'analitzar realment qual és el problema. I estem recollint, deia que n'hi ha generacions totalment perdudes, sí? Irrecuperables algunes.
14: Irrecuperables.
4: Irrecuperables. I això ho pagarem, la societat ho va pagar en creixement i en desenvolupament i en benestar i en tot això, ho pagarem.
3: És que jo crec que els sistemes sí que es poden avaluar, en el sentit de si tenim cinc formes d'avaluar un sistema, analitzem els resultats d'aquells alumnes per veure quins són els que estan captant més bé el missatge, quins són els que obtindrien els millors resultats. Si tenim el sistema Montessori, el sistema de projectes, el sistema no sé què, agafem-los, avaluem a tots aquests alumnes, fem una tasca de diagnòstic real, de veure com està madrant realment el coneixement en aquests nens, veiem a quins sistemes està funcionant i a quins no. Perquè és que és evident que aquest rebombori i aquest que tothom ensenyi com vulgui no funciona. I després les escoles s'han d'imposar. S'han d'imposar la Generalitat per poder ensenyar, però és que s'han d'imposar també davant de les famílies. Les famílies són uns papanates. O sigui, no pot ser que un pare que li canvien el menú al fill de patata i mongeta tendra a bledes tingui que demanar hora amb el tutor per queixar-se perquè aquell dia el seu fill no ha menjat. Estem generant uns nens flojos, però flojos, flojos. I això es veu en el fet de que si tu agafes un globus i l'infles de cop, pa, explotarà. Explotarà. Un globus l'has d'anar inflar poquet a poquet, igual que com si et submergissis al fons de l'aigua. Aleshores, estem fent que uns nens visquin en una idiosincràsia irreal mentre estan a l'escola i després surten al mercat laboral i, claro, ansiedad, me desmayo. Saps?
14: Al mercat laboral no surten de casa i les d'ansiedat ja està. O sigui,
3: ansiedat me desmayo. I això s'està veient ja amb les baixes laborals. O sigui, hi ha un augment de totes les baixes laborals que s'estan tornant cròniques i que cada vegada més a més, abans s'alineava molt més la baixa laboral a una situació potser d'enfermetat que venia per l'edat. Però és que ara la baixa laboral augmenta i està augmentant molt en les edats de persones joves que no tenen tampoc cap... No tan lligada a una enfermedad física, sinó que està molt alineada a l'enfermedad mental, perquè no suporten la pressió del món, perquè des de petits no els han sotmès a cap tipus de pressió. I és que tots, en certa forma, jo les meves filles, dintre de les meves possibilitats, jo les intento pressionar a fer-se el llit, a ser responsable, a treure's el plat de taula. Et fas responsable d'això. I si no et fas responsable d'això, no tindràs això altre. I em sap greu, però la vida és anar pujant escalonets. I no estàs en una vall i de cop, a més surts i de cop estaràs a la cima. No, és difícil.
1: És una història interessant. Ara li toca a l'Adrià, després la Núria també ha demanat la paraula, però és interessant veure en què s'està traduint tot això. És a dir, a on ens està portant tot això, que és un anàlisi real de l'ensenyament que va més enllà de les demandes que hem tingut fins ara. Perquè segurament aquí el que estem demanant és que s'analitzi el sistema, s'analitzi el grau de coneixement dels professors i les professores, la rendibilitat... No? Una mica un examen real que, insisteixo, va força més enllà del que en principi s'havia posat damunt la taula. Sí, Adrià?
2: No, jo la sensació que tinc del model educatiu dels últims 10-15 anys a Catalunya és que hem creat un model, o estem intentant crear un model educatiu que no s'escau a la realitat pressupostària que té el país, és a dir, els recursos que tenim. Llavors, jo la sensació que tinc és que la Generalitat intenta implementar un model, torno a dir, xupi-guai, en què hem d'atendre a cada nen que tingui una mínima necessitat específica, i si podem tenir un professor per cada alumne, millor, i si podem tenir un menú gastronòmic per cada alumne, millor, i si podem tenir una cadira de diferent alçada per cada alumne perquè ningú se senti més baix ni més alt, millor. Però la realitat és que tenim uns recursos que són limitats i que els hem de destinar a fer un model educatiu que funcioni. I aquest model educatiu que tenim ara, amb què tens aules amb una altíssima complexitat per múltiples factors, no funciona. No, em sap greu, no funciona. Jo quan anava a classe hi havia una aula d'acollida, o hi havia una aula per la gent que tenia necessitats especials, o, i ja està, i funcionava d'una altra manera, i hem d'entendre que algú arribarà a 16 anys i es traurà l'ESO i un altre no, i quan no se'l treia, doncs potser havia d'acabar anant a l'escola d'adults perquè necessitava més temps, perquè tal, i ja està. I que un es tregui l'ESO i l'altre no, no passa res. I jo la sensació que tinc parlant amb professors és que els professors ha arribat a un punt que molts, no tots, però que molts, diuen, escolta, quan jo suspenc a 15 alumnes de la meva classe, si tinc una inspecció de la Generalitat i tinc problemes amb companys docents meus, companys docents meus que em diuen, hòstia, no suspenguis a tanta gent, que tindrem problemes, tindrem lío, perquè no poden repetir, perquè no sé què, perquè no sé quantos, i al final, què acaben fent molts professors per no tenir problemes? Pues, com jo vull viure tranquil, check, i següent. Per tant, jo és la sensació que tinc del model educatiu i que crec que això ha patat. I crec, per altra banda, que els sindicats no saben, això sí que ho comparteixo amb vosaltres, no saben exactament el que volen, perquè el que passa és que el sector de l'educació està molt cremat per multitud de coses, però això jo crec que no es resol només amb recursos, sinó que la Generalitat ha de fer un pas endavant i plantejar un model educatiu que funcioni i marcar el camí, em sap greu.
1: Núria, sí.
14: Sí, jo també crec que hauríem de parlar del paper de les famílies, eh?
2: Sí, home, totalment.
14: Perquè, claro, els col·les s'han convertit en aparcar niños, ¿vale? I, si, i els professors no tenen cap autoritat, i si el nen va i li diu a la mare o al pare que li han fotut la bronca perquè no ha fet els deures i tal, encima va la mare i el pare i s'encara con el professor, no sempre, ¿eh? Però moltes vegades perquè, escolta, al meu nen li da ansiedad si le corriges en rojo el examen. Hòstia.
2: I la Generalitat, de part de qui es posa?
14: Del niño. Claro. Pues que vull dir que no és un tema de... Que sí lo és, ¿vale? Que sí lo és. Perquè, a més, jo crec que quan hi ha gent que té tantes necessitats especials, ja no perquè tingui un tema personal, sinó perquè acaba d'arribar, perquè no parla l'idioma, perquè no ha anat a l'escola mai, el que sigui, i els fotem tots junts, el que estem perjudicant específicament és el que té les necessitats especials. Perquè és aquest el que no ens enterarà d'absolutament res. Però això també té molt a veure també amb les famílies, perquè jo també coneixo moltes famílies que han apretat perquè tots estiguin al mateix lloc, perquè aquestes famílies no se sentin com discriminades. Doncs pues no se trata d'això. Jo crec que l'educació se trata de que els nens han d'aprendre, i si hi ha nens que han d'estar amb altres professors i amb altres matèries per aconseguir assolir en el temps que faci falta els mateixos coneixements o els coneixements que puguin assolir, no és cap estigma. Però és que estem en el postureo. Prefereixen dir que el meu nen va tercer de l'ESO normal, encara que no aprengui res, que no que el seu nen està en una aula especial, no sé què, perquè això com que da vergüenza. Pues hem de treballar amb això, eh? Més que en una altra cosa.
1: Ivan i després sí, l'Emiliano.
13: També,
1: sí.
13: També he de dir que hi havia famílies de nens i nenes amb alguna discapacitat, que era al revés. O sigui, van apostar perquè no s'extingissin els centres d'educació especial, perquè ja deien que els seus fills no podien seguir una aula ordinària.
1: No, és el que estava dient.
13: Ens trobem les dues. Ens trobem aquella part que diu, sí, el meu fill ha d'anar aquí, i ens trobem l'altra part que deia, escolta, no, jo sé que el meu fill aquí no pot seguir aquesta aula, i per tant no extingim els centres d'educació especial, que per això no es van extingir al final. Quan jo parlo de no limit, de que no es pot limitar, no pots limitar que puguin escollir un Montessori, que puguin escollir un projecte, que puguin... Això no pots limitar. Pot... Evidentment, el currículum ho fa la Generalitat. I què ha de sortir, com a mínim, de... Això també ho fa la Generalitat. Ara, a partir d'aquí, pots treballar, com deia ella, que si amb el mètode Montessori, que si amb un mètode per projectes, que si amb el mètode no sé què. Crec que n'hi ha massa aquí al mig de mètodes. I si després entres a mirar com treballa cada mètode, dius, home, hi ha algunes coses que et poses una mica les mans al cap. I, a més, i això ho han fet pedagogs, que no s'ho ha tret ningú d'allò de la xixi, això ho han fet pedagogs.
14: Lo cual no quiere decir que esté bien, ¿eh?
13: Ja, però no ho ha fet tot, no ho ha fet l'advocat de torn ni
3: bueno,
13: ningú.
3: Sí. No, també no hi ha abogados.
13: Que... I després el tema de les famílies. A què representen les famílies? Aquest debat és tan antic com el fil negre, ja. Perquè... les famílies, el que s'està trobant darrerament, igual costa alguna colleja, això, és amb una gran politització de les AFAs.
1: Sí, sí.
13: És una grandíssima politització de les AFAs. I que estan més pendents d'això, moltes vegades, que de representar, ja no, els propis pares. Hi ha pares que diuen, que, jo per què pago la quota si a mi no em representes tu, junta de l'AFA? Si això està passant, i no fa massa setmanes que m'han arribat veus de diferents llocs de, bueno, és que hi haurà canvis a l'AFA, perquè hem tingut alguna assemblea i el que deien tots era, però si no ens representeu amb el que esteu fent. O sigui,

0: L'ensenyament, perquè arriba un punt que un no sap massa bé per què una determinada AFA pot prendre determinades decisions o pot arribar fins a un determinat punt. Evidentment, jo no parlo de la festa final de curs, sinó parlo d'altres... Que aquí sí que em sembla que poden dir tot el que vulguin. Però, home, entrar al fet de ser mare o pare no dona un manual d'instruccions quan eixen els nens.
1: És el que dèiem abans dels pedagogs, que no és garantia de res.
0: Efectivament.
1: Igual ser pare i mare tampoc és garantia.
2: Li tocava... Però la influència de tot això, que a vegades no és la correcta, ho hem permès. El sistema ho ha permès.
0: Tu, sí, tant. Totalment. I tant.
2: Però jo vull fer una pregunta una mica diabòlica, eh?
3: Mira.
0: Atenció.
2: Diabòlica.
3: Ai, que guai.
4: Aquí li fas.
0: Ai, que guai.
3: Que guai.
2: El que vulgui. El nivell d'ensenyança de l'ensenyança privada, no concertada, privada, és el mateix?
3: No, evidentment.
2: No?
3: Claro.
2: És millor? És pitjor?
3: És millor, no? Claro.
2: Aleshores, si resulta que n'hi ha uns senyors que sí, que són empresaris, que tenen un negoci, perquè al final un col·legi privat és un negoci, no?
0: Sí, sí.
2: Aleshores, que... sobre les mateixes bases i el mateix terreny de lloc, per dir-ho d'alguna manera, aconsegueixen que els alumnes surtin en un grau de formació i de competència millor, la pregunta és per què això no passa en la resta del sistema.
5: Cobrant els professors menys que en el sector públic i concertat.
2: És això mateix. Per què no passa? És una qüestió de recursos? Escolta'm, posem els recursos i estem parlant de la principal inversió que un país ha de fer en la seva societat, perquè amb els mateixos paràmetres, uns ho fan bé i uns altres ho fan malament. Per què passa? En els col·legis privats, ho dic per experiència, també n'hi ha AFAs o AMAs o no sé què, però, escolta'm, amb unes limitacions,
3: Claro.
2: I si te passes de la ràdio, dius, escolti, vagis vostè a un altre col·legi. Cap problema,
0: Avui és evident, estem fent un tema monogràfic, sí. I ho entenc absolutament, perquè és... No, realment és, jo diria, la gran preocupació que tenim avui a Catalunya. Sí, Clàudia.
5: Cosa que, a més, avui un dels sindicats ho ha posat de relleu, perquè, a més, no només s'ha mostrat totalment en contra de l'educació del sector privat, sinó que han menyspreat com a educadors de segon nivell als de la concertada. Sí, quan són educadors i que estan, a més, al costat del sector públic, igual que el sector públic, és que jo crec, o sigui, sincerament, que viuen en un món idíl·lic en el que des del sector públic es podrà solventar tot, i si no fos per l'ensenyança concertada, ara mateix, amb el volum de nens a més que tenim aquí a Catalunya, no ens en sortiríem.
2: Val,
5: on els posem? Volem baixar les ràtios, però, privados y concertados, váyanse a... Bueno, anava a dir...
3: Perdona, és la mateixa història de lo del estatuto médico de la ministra.
5: Igual.
3: És el mateix, però imagina't, o sigui, mira com hem parat. Jo me'n recordo sempre que tu abans anaves a estudiar... el que anava a estudiar a una universitat privada tenia mal cartell. Una universitat privada tenia mal cartell. Sí. Perquè va a la universitat privada, el que no havia aprovat la selectivitat, el que no... Tenia muy mal cartell.
2: Fa molts anys
3: d'això, No tanto,
2: Sí.
3: Ah, no tanto. Però sí que tenia mal cartell. Pues, perquè voy, perquè no, perquè... I és més, jo havia arribat a veure, al començament d'estudiar, ofertes de passantia, abstenerse de la universitat tal.
2: Sí.
3: ¿Vale? Perquè no...
4: La nota de tall era diferent.
3: Bueno, perquè no s'entenen... Però li hem donat la volta, tio.
2: Totalment.
3: Este és el drama absoluto del servei públic. Que ara resulta que et vas del sitio que todos sabemos que es carísimo y supermolón y no sé qué, encara que no t'ensenyen res, ¿vale? Y bueno, pum.
2: Escolta, un petit
3: sí.
2: Això no passa tant, no és tan evident...
0: No
2: és tan evident a nivell universitat, perquè... N'hi ha universitats públiques d'un nivell...
3: Sí, evidentment. De fet, jo... No, o sea, les universitats públiques són les universitats
2: públiques. Però l'ensenyança secundària i tal és evident.
3: Però, no, però el concepte està canviant. O sigui, és veritat que hi ha universitats públiques que són molt bones, però ara ja no és allò de... Bueno, ha ido a la privada, jo no quiero un médico que haya ido a la privada, ¿m'entiendes? O un no sé què. No, perquè no te fiaves. I ara això ha canviat.
0: Què no vas a dir, Adrià?
4: No, però dic que quants anys portem escoltant discursos des de les institucions públiques que s'està demonitzant l'escola privada i l'escola concertada com si fossin el pitjor. Però llavors comences a repassar tots els diputats que hi ha al Parlament A veure quants portes

0: donen els nens a l'escola pública i a la concertada,
1: i mentre
0: s'estan allà cascant que la concertada, que ens hem d'oblidar de la concertada, no sé què, i quan surt se'n va buscar el nen a la concertada o la privada.
1: Que ho fan per no ocupar una plaça pública, perquè la puguin ocupar les altres famílies. Sí, que ho fan per això.
0: Mira, vaig tenir una bona educació. Vaig tenir una bona educació pública i no em xupo el dit.
1: Jo crec que l'educació, de veritat, no es pot despreciar, vingui d'on vingui, però que sí que han de tenir un esperit crític sempre lluent, tant uns com els altres, perquè en el que haurien de competir és en que els seus alumnes fossin els millors.
2: Però
1: en ser realment que els conceptes aterressin allà, en que es treballés des de l'escola els valors de l'esforç i de que la vida és, a més, que és complicada, que t'has d'esforçar perquè les coses et surtin bé, que perquè treure un 10 a un examen no és una qüestió de echarle media hora i saltar por ahí, o que el ChatGPT em faci un resum, que els conceptes tarden a penetrar, però que la persona que ho aconsegueix i aconsegueix a més, és que hauria de ser un objectiu vital, perquè si tu aconsegueixes que un nen entengui això, serà molt més resilient a la vida.
3: Núria, sí.
2: Els valors de l'escola tampoc, són reflex dels valors de la societat.
4: Sí. Evidentment.
2: Vale? La cultura de l'esforç ha sigut expulsada de tota la societat. Total. Ara el que es premia és la concòrdia, la cordialitat i la mediocritat, per sobre de la competència i l'excel·lència.
1: Total.
3: Fins que arribes al mercat laboral, no?
2: Efectivament.
3: Clar, el que passa és que això ens porta al que deia abans la Clàudia.
2: Claro.
3: Això ens porta que, efectivament, estem movent-nos amb el concepte de la no frustració.
2: Claro.
3: Fins al dia que la persona en qüestió ha de sortir al món a viure.
0: No, però quan arriba aquest dia, un incís molt petit, en el cas d'Espanya, quan arriba aquest dia, t'adones que la majoria de gent vol ser funcionària. Perquè va lligada, no, és l'únic país d'Europa on la gent jove vol ser funcionària. Per què? Perquè va lligat clarament a un no esforç, a una tranquil·litat, ho associen a un treballar poc, a un... Perdona, aquesta és la realitat del país.
4: Pot afegir un apunt?
0: Home, afegeix el que vulgui.
4: Un apunt, diguéssim, de realitat, De realitat, vull dir... nosaltres a la meva empresa tenim lògicament un departament de recursos humans i tal, i estem contínuament tractant,
3: som molta gent vosaltres, no?
4: Sí, tractant de captar gent per tal, gent jove, bàsicament, som una empresa que porta 40 anys, doncs,
3: sí,
4: renomem la plantilla. Saps la valoració que fa la gent jove a l'hora de triar una feina?
2: Sí.
4: L'horari no és el sou, és l'horari. Escolti, i quantes hores tinc que treballar aquí? I tinc que un horari partit? Ui, no.
2: Cap de setmana.
4: I cap de setmana.
2: Viernes tarde.
4: Viernes tarde. És això. O sigui, és que la societat és el que és. I en el sistema d'ensenyament tenim un reflex de la societat. Estem parlant de los pares i les mares. Escolta'm, és que tenim el mirall de lo que passa i hem construït una societat així i ara... no ens agrada. Ara demanem que la projecció a les escoles i a los instituts i a les universitats sigui d'una altra manera, que ens agradaria que quan ens fem una mica més vells, doncs escolta, mira, el nano ja va a la universitat, los valores, tal qual. A lo millor quan érem més petits, que nosaltres teníem 10 anys menys, doncs en l'escola el que primava era que el nano pogués tenir el mòbil, perquè si no li truncaven mentalment la seva... Vull dir, aquestes coses són el reflex de la societat i és el que està passant, i serà molt complicat d'evitar això.
3: Digues, Ivan.
5: I hem d'esperar que l'escola eduqui en valors, o hem de fer-ho també a casa, que hem dimitit de fer-ho?
4: No, primer a casa. Primer a casa. Primer a casa.
5: Molts cops també li hem abocat a l'escola
0: totalment
5: coses que igual no li corresponen a l'escola. No, tu vés a l'escola, que t'ensenyin allà i ja està, i tu vens aquí a casa i et dediques a... Vols mirar la tele? Mira la tele. Vols fer no sé què? Fes això.
2: Clar.
5: Home, a mi m'ho ensenyaven a casa, almenys. Si tu de casa surts almenys ensenyat amb una base, ho faràs també a l'escola. Sí. Ara, si dimitim a casa de fer-ho i ho aboquem tot a la vorera del davant, que és l'escola, igual fracassarà,
1: Però és que també, a part d'aquesta comoditat de la societat, s'ha creat... Bueno, no, és que l'origen està en el sistema i en l'administració pública.
4: O sigui,
1: s'ha tolerat les coses i l'abusivitat de tothom que no s'esforça, que esforçar-se és que et fa sentir, o sigui, et fa sentir absurd, perquè si tu en una feina pots estar 2 anys de baixa, anant un cop al mes al metge, que et receptarà unes pastilles, que no et farà cap tipus de seguiment perquè Sanitat no té capacitat de poder avaluar realment aquella persona. I a més, hi ha gent que viu del sistema i que a més, des de l'administració pública, perquè a mi això m'ha passat, veus una persona que ha treballat a un lloc una baixa d'un any, una altra, una baixa d'un altre any, una altra, una baixa d'un altre any, una altra, una baixa d'un altre any, i veus que l'atur s'ha tornat crònic, que ja no és una qüestió de que estan a l'atur 3 o 6 mesos, que és que la gent, la gran majoria de gent que se'n va a l'atur, supera l'any, i que això abans no passava, i que a més la gent que crea, cobra el subsidi i se'n va directament des dels 50 i pocs anys al subsidi i directament s'emplaça a la jubilació, perquè a més s'ha fet que el subsidi cotitzi per poder-ho fer. Qui vol esforçar-se en un país en el que t'ho fiquen tot perquè ho deixis de fer?
3: Jo crec que hi ha molta gent que vol esforçar-se que no la deixen. T'ho dic perquè jo ho veig, això. Jo veig nanos amb moltes ganes de fer i amb moltes limitacions a l'hora de fer-ho. Justament una mica pel que dèiem abans, és a dir, perquè a vegades, ser molt bo, s'ha de limitar perquè no fos
2: perquè
3: cas
2: no
3: que hi hagi una frustració afegida. I això és una mica, però és una mica terrible, en el sentit en el que hi ha gent que volaria molt més del que vola. Hi ha gent que podria anar molt més amunt del que en realitat pot anar. Què volies dir?
0: Jo una cosa molt ràpida. Jo estic totalment d'acord amb el que hi van, que molt ser ràpid.
3: Entrem molt ràpid, eh?
0: Que evidentment hi ha d'haver una part d'educació a casa que l'escola ha d'ensenyar, però el que jo critico a l'administració és que sempre es posi al costat o d'esquenes al sistema educatiu, al professor. És a dir, abans el professor tenia un pes, tenia un valor. Tu acabaves, t'havies esforçat, tenies l'ESO, podies avançar, podies tenir un millor futur. Ara, tot això, l'administració de pública ho ha abandonat. S'ha posat d'esquenes totalment a la figura del professor. Si algú s'encara un professor obtindrà problemes, i acabo, perdó, i no tothom ha de tenir les mateixes oportunitats, s'esforci o no. Doncs miri, no. Si no s'esforça, no ha de tenir la mateixa oportunitat.
3: Doncs això és el que passa. És a dir, aquesta és la conseqüència de tants dies de vagues i tantes reivindicacions i tantes entrevistes i tantes hores amb els nanos a casa, doncs que tothom té idea sobre aquesta història i tothom veu el resultat del que són els informes PISA, ja no com part d'un informe, sinó en el que és el dia a dia dels nens i nenes de casa nostra. Seguirem parlant, perquè la dificultat és què ha de passar ara perquè s'acabi la vaga. És a dir, amb tot aquest panorama que hem dibuixat aquí, amb quina reivindicació, no? Quina concessió per part del govern pot fer que demà vagin els sindicats i diguin, ah, no, mira, estupendo, i fins i tot ja, també el col·lectiu de docents votin a favor de que s'acabi. Hi ha
4: alguna
3: possibilitat?
2: Però si jo crec que el govern ha quedat bé.
3: Tu creus que ha quedat bé el govern?
2: Hombre, claro, després del tesori dels sindicats, jo crec que el govern no ha quedat
3: Vinga.
2: Bé.
3: Toni Mata, què tal, Toni? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent amb idees per acabar amb la crisi d'educació. Com esteu?
3: Molt bé. El colofó del dia, on el situem, Toni?
6: Doncs mira, jo vull posar el colofó a la tertúlia parlant d'una tragèdia quotidiana. Sé que tothom està avui molt impactat i molt trist, òbviament, per la vaga d'educació, també perquè ahir gent amb bigoti es va mullar al Primavera Sound, oh, quina pena, i que la gent està molt sorpresa també amb que la Patum se celebrés amb normalitat, tot i la pluja que hi va haver, tot i que no hi veig res d'estrany, jo, sincerament, perquè aquella gent porten tanta barreja al cos que ni l'aigua noten. A mi sempre em fa patir quan veig la guita llançant foc, dic qualsevol d'aquests s'encén. Però jo vinc a parlar-vos d'un drama que no he patit, però amb el que empatitzo. A l'Argentina, amigues i amics, una gosseta salsitxa d'una família ha aprofitat que els seus amos estaven despistats per, ai las, destrossar l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol. Uf. Catàstrofe absoluta. Clar. Catàstrofe familiar. Només els faltaven 20 cromos per acabar la col·lecció. Tu saps el que és això? Està a només 5 cromos d'acabar la col·lecció. Això li fa la gossa al meu fill i aquesta gosseta salsitxa acaba a la Thermomix. Tu saps com d'importants són els cromos de futbol, Toni Marín? Si el Fòrum Filatélico hagués sigut el fòrum cromístico, diguéssim, no hauria estat una estafa piramidal perquè la gent està boja pels cromos. No paren, no li pots afegir valor i pots anar canviant, perquè els nens es passen el dia negociant com si fossin autèntics brokers. Si tu em dones Petita Diamante, jo et dono Rafinha Balón d'Oro, però si a tu et surt Virgil van Dijk Titan, me l'has de donar també. S'estan donant casos de nens que fan tasques de casa per demanar setmanada i comprar-se cromos d'estranquis. Fan el que tu els demanis. I a cada classe, atenció, sempre hi ha un dealer, vale? Un nano que no sap si és que té un tieta Panini, però té tots els cromos que tu et falten repetit. I te'ls fa suar, eh? Si els vols, te'ls fa suar. Els que ho estigueu vivint a casa, enguany, que més és any de Mundial, jo també ho estic patint, ja ho sabeu, els cromos són com sucre pels nens. S'exciten, es posen nerviosos, es passen el dia posant-los i traient-los de l'àlbum, comptant-los, endreçant-los de diverses maneres. Sincerament, no sé què miren, perquè els cromos són sempre iguals, res ha canviat. Els endrecen d'una manera i d'una altra, i vinga, i així tot el dia. A mi el meu fill em recorda el tio Gilito, comptant bitllets amb els cromos. Treu el feix de cromos i se'ls va mirant. Una hora aquest, una altra hora aquest, una altra mil, una altra. I que quedi clar, senyors i senyors, que estic molt a favor de Panini i d'aquestes col·leccions, perquè almenys no és una pantalla, eh? Perquè ara hem arribat a un punt que qualsevol activitat que no sigui estar davant d'una pantalla ja és bona, per definició. Hi ha nens que els estan apuntant d'extraescolars a anar a caçar senglars. Porta una escopeta al nen, però no està tot el dia davant d'una pantalla. Vull dir, està bé, eh? Per això, avui, en sentir la tragèdia d'aquesta família argentina, Toni Marín, a casa hem contingut la respiració espantats i hem hagut de contenir alguna llàgrima. Finalment, hem mirat els nostres gats amb cara de ni se us acudeixi, i per una vegada el meu fill ha guardat el seu àlbum on toca, no fos cas que els gats l'agafin.
3: La cosa positiva. Una abraçada, Toni, bon cap de setmana.
6: Que vagi molt bé, fins dilluns.
3: Gràcies. No fèieu vosaltres àlbums de cromos? De
2: petits? Clar,
3: sí, ja, petits? Sí, no?
2: Clar, clar.
3: De què, Núria?
2: Pues no sé, de las series de dibujitos que había entonces. Claro. Me acuerdo que tenía uno de la Candy y otro de la Heidi y Juan y Sergio. Claro. Y toda esta,
3: y digo, ¿Juan y Sergio?
2: Sí, los que jugaban al vóley y los campeones.
3: ¿Y tú, Claudia?
1: Yo de todo, también. Sobre todo de series de anime que me encantaban. Y después, yo creo que de Panini, cada vegada que había un mundial... queien. A més, me'n recordo que els Xicles Boomers portaven les fotografies petites en els àlbums petits i era xulíssim.
3: I tu, Ivan?
5: Mira, Xicles Boomer ara m'ha despertat. Allò que ja que com aquest... record que estava no sé on. I
0: com a bon boomer, com a bon boomer que ets.
3: Que dolent. Emiliano, tu també, no?
7: Sou molt joves, vosaltres, eh? Però jo també, eh? De futbol.
3: De futbol també, eh?
7: O sigui, que existia el futbol ja.
3: I tant que sí. Ivan Marzà, Adrià Mercader, Emiliano Bermúdez, Claudia Tarina, Súria González, un luxe de tertúlia, eh? De veritat, molt interessant escoltar-vos avui. Moltíssimes gràcies.
1: Bona
3: nit. Bon cap de setmana.
0: Vinga,
3: fem una petita pausa, arribem a les 9 i de seguida és divendres. Comença el Placet. Ara tornem. Fins ara.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon vespre. Els bombers donen per controlat l'incendi declarat aquesta tarda a Santa Perpètua de Mogoda a la planta de Montesa Honda. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar tant els treballadors de la nau afectada com empleats d'instal·lacions properes. Eduard Martínez és cap d'operatiu de Guàrdia dels Bombers.
10: Ara mateix l'afectació és total. En aquesta nau, diguéssim, on s'ha declarat l'incendi, es tracta d'una nau d'uns 20.000 metres quadrats i ha afectat, diguéssim, l'estructura de la pròpia nau degut a la intensitat de l'incendi.
8: En total s'ha evacuat 150 persones de la nau afectada i de les instal·lacions properes. Josep Antoni Nicolàs, sotsinspector cap dels Mossos.
11: Seguint les ordres dels bombers hem protegit tot l'entorn i hem confinat allò que ens han demanat i hem evacuat algunes de les indústries de l'entorn.
8: En total hi han treballat una norantena d'efectius de les 32 dotacions desplegades. Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta. I els expliquem també que en el Dia Mundial del Medi Ambient la Fundació Humana apunta els beneficis en de reutilitzar la roba en comptes de reciclar-la per donar-li un nou ús. Són 160.000 tones de tèxtil que paren a la brossa a Catalunya any rere any i una de cada deu d'aquestes peces s'acaba recuperant. A l'any 2025, Humana va tornar a posar en circulació més de 21 milions. Joan Carles Montes és el responsable de comunicació de l'organització a Ràdio 4.
12: L'impacte d'una peça reutilitzada 70 vegades menor, per exemple, que una peça nova i fins i tot reciclada.
8: Avui, nova jornada de vaga al sector de l'educació. Milers de docents han tornat a sortir als carrers per reclamar més recursos i ratificar el seu rebuig al preacord assolit amb el Departament d'Educació. En paral·lel, la conselleria ha reemprès les reunions amb els sindicats per enllestir un acord que satisfaci els reclams a la comunitat educativa. Professors de secundària, que ha refrendat el principi de pacte amb el govern, ha condicionat el seu sí definitiu a diverses reclamacions, com ara la reducció de ràtios. Eloi Sadurní.
13: Professors de secundària també inclou a les reunions mesures concretes pels docents d'ESO. Ignasi Fernández n'és el secretari general.
14: Li hem proposat que intenti accelerar els tràmits per recobrar o retornar el deute dels sexenis, que intenti accelerar-ho, i algunes propostes concretes sobre el currículum, que som l'únic sindicat que portem mesos amb aquesta reivindicació.
13: Qui ha assegurat que la consellera Esther Niubón ha pres nota i convocarà el sindicat de nou la setmana vinent, tot mantenint la intenció del govern de desplegar el pacte. USTEC, també convocada a les reunions d'avui, que també ha comptat amb Comissions Obreres i la UGT, ha declinat assistir-hi.
8: Gràcies. Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Barcelona preveu culminar la transformació de la Model en un pol d'equipaments i pisos el 2035. Les obres podrien començar a finals d'any. Andreu Vinyes.
15: Sí, el procés es farà per fases. La primera, que entra ara en etapa d'execució, arrenca amb les licitacions de les escoles Xirinacs i Entença, mentre que el 2035 es completaran els habitatges per gent gran i culminarà la urbanització i els equipaments. Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia.
16: Aproximadament estem parlant de 200 milions d'euros i és un projecte que tenen diferents equipaments que afecten habitatge, que afecten a el que és habitatge dotacional per la gent gran, també espai de joves i cultura popular, també una llar d'infants.
15: Mentre s'executen obres en un dels sectors, l'Ajuntament té intenció d'avançar en els planejaments, concursos i adjudicacions de la resta de projectes, de manera que les diferents fases no suposin una aturada en la transformació de la Model.
8: Gràcies. I el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida a les persones perquè deixin fet el seu testament vital, perquè la donació de teixits encara és molt baixa i no cobreix les necessitats dels pacients. Des del banc en recorden que una donació serveix per ajudar a 100 pacients. Marga Esparza.
17: Fins ara en el document trobàvem l'opció de ser donants, però ara ja es pot concretar que es vol ser donant de teixits. L'objectiu és incrementar aquestes donacions perquè no s'arriben a cobrir les necessitats. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
18: El problema és que no arribem a tot. És a dir, les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves necessitats i noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients. I, per tant, la necessitat i la donació no creixen amb la mateixa pendent. I amb alguns teixits no en tenim prou.
17: I recorden que ser donant de teixits pot ajudar més d'un centenar de pacients perquè s'obtenen còrnies, ossos, meniscos, vàlvules cardíaques, pell i molts d'altres. Les previsions del banc per aquest any són que se superaran els 16.500 teixits trasplantats, però les necessitats podran ser superiors als 18.000 teixits.
8: Gràcies, doncs. Això és tot per part nostra. Més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
9: Ràdio 4.
19: Tots els marroquins roben.
20: Ens treuen treball.
21: Com a trans, et veuen com un monstre.
22: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
23: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
24: Una soledat, la gent gran.
25: Són gent que roben.
26: Paràsit. Marimatxo.
27: Existir solo.
28: Terroristes.
29: Vé a menjar plata.
30: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
31: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
32: El Papa Lleó 14 visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada.

0: Jo no sé tu, però a mi m'arriba a passar el que li va passar a la gent del Primavera. T'imagines? Amb les ganes aquelles de que arribi, finalment, i anar-te'n de festa.
1: I aquell xàfec.
0: Aquell xàfec, no? És terrible,
1: de ser,
0: no?
1: Sí, sí. Jo sincerament, és que per sort no hi vaig, a aquests llocs.
0: A tu no t'agraden però... els festivals, eh?
1: No. No hi he anat mai, crec, un festival. Sí, no? Vaig anar una vegada, hi havia un festival que es deia Summer Case, que ja no el fan.
0: Summer Case?
1: Sí. Caram. El recordes, aquest?
2: Sí.
1: I allà hi vaig anar una vegada. No em va acabar d'agradar.
0: No em va acabar d'agradar. Saps a qui li agraden molt els festivals, em consta?
1: Ai, ara.
0: Al Ferran Casas.
3: Sí, moltíssim. No? Soc de la lliga més...
0: L'altre dia, no vaig entendre molt bé, però me'l vaig creuir i em va dir... Aquesta nit tinc un festival.
3: Sí, però era d'un altre tipus.
0: Era un altre tipus.
3: Ah,
0: no estàvem parlant de música?
3: No, era íntim, era un festival a casa.
0: No et vaig entendre?
3: No, sí, ho vas entendre. Sí que ho vas entendre.
0: No, està molt bé. Què et passa, Glòria Galiano?
2: Que he donat un cop al micro i els nostres tècnics, quan algú dona un cop al micro...
0: Clar, no és que s'enfadi, però sigui mala gent.
2: Jo ahir em vaig recordar, ara... Hola.
0: Hola, bona
2: Barcelona,
0: tarda.
2: Barcelona, 1987, o alguna cosa així, no ho sé. Us recordeu una cosa que es deia el sot del migdia?
0: I tant. Sí.
2: Que va haver-hi els primers concerts, així.
0: Allà hi havia molts concerts.
2: Pues jo me'n recordo, era una Mercè, que vam anar a veure allà, no me'n recordo qui coi era. Un xàfec, un allò era un barrifal, com es diu en català això ara,
0: un fanguet, una cosa. Un barrissal
2: espectacular.
1: Però
2: tu et sembla que amb 21 anys allò tirava enrere?
0: Ja.
2: No.
1: El tema.
0: És més, Vanessa Hogart, hola, Vanessa.
4: Hola, bona nit.
0: L'altre dia vaig anar jo a un tardeo, a la plaça de Toros Monumental, que hi ha un...
4: Xirimiri. Allò,
0: un xirimiri. Com es diu?
4: Un xirimiri.
0: Un xirimiri.
2: Un xirimiri.
0: Un xirimiri d'aquells que tu anaves ballant?
4: I ho veniu, ideal. Petit, ideal.
2: Perdona, no. A Eivissa, tu estàs a les terrasses d'aquelles i...
4: Sí.
2: Perquè no tinguis calor.
0: Ja, però és...
4: Sí, no, i a més, saps què fan? Posen un ventilador.
0: Saps qui va a Eivissa? La Olga.
5: Jo mateixa la setmana que ve. A un tardeo amb Nècia.
4: Jo vinc d'Eivissa.
0: Tu vens d'Eivissa?
4: Jo vinc d'Eivissa.
0: Què has anat a fer, Eivissa?
4: Doncs hi havia una festassa d'una marca de Desigual i van fer ja la festa amb un munt de models, d'actrius, la Demi Lovato va anar, la filla de l'Elon Musk, la que és transgènere, que és model. Mira, em vaig enfonsant, has vist?
0: Sí, sí.
4: A mesura que vaig explicant qui venia.
1: La cadira ensorradora la tens tu?
4: Sí. Doncs pues vinc d'allà, mira.
0: Fer un sorteig.
4: Hi ha un botó.
0: Però deixa'm que li expliqui als oients, no ens oblidem del que estem fent. Ho dic perquè això és molt graciós si ho veiem, però la gent no sap de què estem parlant. Hi ha una cadira que segons van passant els minuts es va baixant. I aleshores és molt divertit, perquè aquesta cadira ja fa temps que hi és aquí a l'estudi.
2: No? Tu per què creus que jo sent sempre aquesta banda?
0: Si veiessin... Un moment, si vostès veiessin com ha començat la Vanessa i com ha acabat ara mateix, diríem que
4: era
0: ha baixat tranquil·lament uns 20 centímetres.
4: Bueno, però és que a més anava dient noms i anava baixant a mesura que anava dient una...
0: Clar.
4: Anava enfonsant a la misèria.
0: Pobre també, va.
4: M'ho vaig passar molt bé.
0: T'ho vas passar bé.
4: Molt bé. Tornant morena.
2: Un comentari d'això d'Eivissa i anar a fer un tardeo a Eivissa.
0: Sí.
2: Jo considero que si has d'anar a fer un tardeo et pots quedar a Benidorm amb els diaios i no cal que vagis a Eivissa.
0: Però per què?
4: És veritat.
2: Perquè és tot el contrari.
0: No sap allò dels tardeos.
1: No li agrada la Glòria.
0: És que no s'ha enterat encara. Ella, si un dia la portem un tardeo, flipara.
4: Sí.
2: És que el problema és que jo sí entenc el que és perfectament, però a mi aquest concepte de ballar de dia no m'agrada.
0: Que no és ballar dia.
1: Hem de muntar un.
0: Mira quan sortia la nit que acabava ballant a les 8:30 que havia sortit el sol.
2: No, jo quan sentia ocellet... cap a casa.
0: Ja, sí, clar. Quan sentia els ocellets, que era quan paraven la música a les 12 del migdia.
4: Exacte.
1: A veure, s'ha de reconèixer que un tardeo amb Nècia sona fatal.
2: Home!
4: D'entrada, dona bajona.
1: D'entrada, sí, només dir-me això, vaig a un tardeo amb Nècia, m'ha entrat una mandra de
4: nòria. La gent aquesta li és igual on sigui. Queda bé dir que vas a Eivissa a fer el tardeo.
0: Puc dir una cosa? A mi això em comença a passar ja amb el concepte de vaig a Eivissa de festa.
4: Sí,
5: ja, que
4: fa mandra.
0: Això és l'edat,
4: eh? Jo vaig anar a treballar, que consti.
0: No, sí.
5: Jo perquè és un cumpleaños i el celebren allà.
4: Un aniversari,
5: Jo digo cumpleaños.
4: Com la Rosalía, jo també.
0: Quina mala llet tens, no?
4: No, perquè això em passa a mi, i llavors, com que em passa a mi, llavors, mira.
0: Va, anem a veure el que passa avui al placeta David Balaguer. Avui de què ens parlaràs, tu, David?
1: Avui us parlaré de petons.
0: Ah?
1: De petons. Aquí moltes vegades n'hem parlat de petons. Hi ha un tema que vam tractar un dia que em va agradar molt, que va ser el primer petó que us vau fer.
0: Ai, és
1: veritat. Ho recordeu, aquest?
0: Va ser molt
1: bo i em va agradar molt. Aquest de tant en tant l'hem de fer perquè m'agrada molt. Però avui serà de petons, de quin tipus de petons us agraden? Com us agraden els petons? Com ha de ser el petó perfecte per a vosaltres?
0: Ah,
1: perquè, clar, perquè clar, tu tens el teu, però jo tinc el meu.
0: Petons,
1: i la Vanessa el seu.
0: Però parlem de petons d'amor.
1: Petons d'amor, correcte, va, sí, sí. Sí, no petons d'aquells que...
5: De iaia no, eh?
0: A mi m'agraden
1: molt... De iaia
0: molt...
1: el front i això no.
0: Però a mi m'agraden els petons matralleta, que són petons de mama.
2: Sí. Sí. Ai, però aquí les agraden...
0: Però que és una capacitat absolutament meravellosa, no, Ferran, de que comencen un primer... Tinc una amiga que es diu Sònia, que és especialista en això. Et fa un petó, però et fa 30. En sí, qüestions sí. De dècimes...
4: No aguanto,
0: és impressionant, que... eh?
1: És que sí, també és un tema aquest, eh?
4: Sí.
1: Quan la teva mare, quan ets petit,
4: sí. No?
1: Quan ets petit, la teva mare et deia, diu, fes-li un petó a aquesta senyora.
0: Oh.
1: I hauria de sonar com una ràfaga musical d'aquelles de terror.
4: Que... Sí,
0: per què ens agrada tant que els nens... Estic totalment... És un gran tema.
4: Sí.
0: Per què ens agrada tant que els nens facin petons
2: pues,
0: a les senyores o als senyors?
2: Jo quan anava amb la meva boda, que fins no ha tingut, era la meva boda, era una nena, que era com un rorro, així, una esgaltona, tot li volia fer petons, jo no, que està constipada. Perquè no volia que la senyora amb aquells pintallavis sí, sí, i aquelles coses.
0: Però és un cos...
2: Me la petonegessin.
0: És un cas
4: jo,
0: estrany.
4: De molt petita, odiava que em fessin aquests petons de matralleta i les senyores i les tietes i tal. I saps què deia?
0: Què?
4: No, una abraçada. Jo no sóc de petons. Ja tenia 4 anys. I dic, jo sóc d'abraçada.
0: Però segons com, és... l'abraçada és
1: pitjor, pitjor.
0: Molt més invasiva.
4: No, perquè jo es va post, tucu. Una abraçadeta és diferent que una matralladora que la cara.
0: Però és que has dit l'abraçada en diminutiu, una abraçadeta. Però hi ha gent que quan t'agafa, t'agafa, eh?
4: Bueno, però era... No.
0: Perdona.
4: Era millor, de veritat, l'abraçada, que la metralladora a la cara.
0: David Balaguer, gran tema. Petons...
1: Bon tema, petons. Però parlarem de petons d'amor.
0: No petons metralleta.
1: Aquest és un altre dia.
0: Un altre dia hem de parlar dels petons metralleta. M'agrada molt el concepte. Què dius, Vanessa?
4: Que, bueno, justament és que el Pau Venteu, que és un fotògraf molt bo, justament ha tret unes fotografies del festival aquest, que
1: veieu,
4: dels petons, perquè com que no hi havia música per fer fotos als que cantaven, doncs va dir, segur que la gent es posa el xubasquero i quan se l'acaben de posar es faran petonets les parelles. I així va ser.
2: Això
4: i té un munt de petons del festival. Es va anticipar a les fotos. Va dir que hi haurà molts petons avui.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, tu de què parlaràs? Parlem de tot.
4: Jo parlaré de que, lamentablement, o no, hi ha un descens de l'activitat sexual amb la gent jove, en general, i més amb la gent jove. I bueno, jo, a més, una cosa important a dir, que no és... O sigui, hi ha un anàlisi, que han fet un estudi, o sigui, no és si esteu d'acord o no, perquè això són dades.
2: Home!
4: Vull dir, és analitzar les dades que jo explicaré. Què opinareu? Però no es pot dir que no és, perquè això és un estudi que és. O saps el que vull dir?
5: No podemos negar-lo.
0: El que és...
4: I el que no és, no és.
0: Era Parmènides, no?, qui ho deia, això. Crec, eh? O sigui, jo em tornava boig en aquelles èpoques. Val, o sigui, tu parlaràs de coses que són.
4: Sí, llavors després comentem què ens semblen, però no debatirem si són o no són, perquè jo us dic que són, que hi ha un estudi.
0: O sigui, la cosa... Ho has entès, Ferran? O sigui, hi ha un estudi...
1: Jo surto sempre d'aquí...
4: De Chicago.
1: Quan arribo a casa,
0: sí?
1: M'estiro un llit i la primera hora és només pensar tot el que és la Vanessa. Una ordre al meu cap. Per on anava? Per on volia anar?
4: Molt bé.
0: Està molt bé. L'Olga ha preparat una cosa també avui, no?
5: Sí. Jo vull parlar de com sobreviure a un divorci, coses que no es poden fer, un manual bàsic per no empitjorar les coses.
4: Això està molt bé.
0: Això està bé,
5: un estudi fet per mi.
0: Hòstia, un estudi fet per tu. Molt bé.
4: Podríem anar a un festival i analitzar les parelles que es duraven petons, les que, com el fotògraf, adivinar quines s'han de separar perquè truquin a l'Olga. No?
0: Què?
4: És una altra feina. No t'ha agradat. Prou.
0: Necessito un segon de descans perquè la Glòria ens expliqui de què s'enfadarà avui.
2: Jo és que avui he tingut una crisi telefonil i clar, avui en dia no és el telèfon d'abans que troben allò, però després... Tu, mi coi, per favor, eh? A més a més, només falta, que jo enfadada i el Toni enviem missatges per a fotre't de mi.
0: Sí.
2: Fotre't de mi, home!
0: Saps aquell dia que tens el dia tonto?
1: Sí.
0: I ella estava enfadada i deia, jo no sé què passa, que arriben les 6 de la tarda, que vaig com una loca i tothom vinc a enviar-me missatges. I jo que li començo a enviar-li, hola. Pobreta, ha tingut una crisi.
1: És que això... Sí. Tu, Toni, ets molt entremaliat.
0: A mi, el dia que m'agafa tonto, m'agafa tonto.
2: I llavors, jo enfadada, vist això, m'ha agafat atac de riure, vinc a perdre temps i vinc a... Una cosa horrorosa.
0: També li volia amagar les aigües.
1: També?
0: Sí, però m'han enxampat.
1: Sí que tenia un dia festiu avui.
0: Jo, era jo.
5: Juguetón.
0: He arribat allò... Tonto, he arribat tonto.
1: Juguetón.
0: De festival, Ferran, no?
1: De festival?
0: Dia de festival, no?
1: Bueno, celebrem-ho si tens festival.
0: No, què va, pobret meu. El meu són els concerts, em sembla. Escolta'm una cosa, tu de què parles avui?
1: Us porto un altre estudi.
0: Visca els estudis. Està molt bé.
1: Que us sorprendrà, eh?
0: Molt bé.
1: Perquè vosaltres, quan teniu parella, o si teniu parella ara, com li parleu? Vosaltres utilitzeu aquestes coses de bombonet,
0: ai, no.
1: Bebé, Oye. No.
6: Cuchi-cuchi.
0: Cuchi-cuchi. Ai, cuchi-cuchi. Mira, a mi algun diu cuchi-cuchi.
1: Cuchi-cuchi, a mi em fa angúnia.
0: Perdona.
1: És angúniós.
2: I els que es diuen papa i mama.
4: Ai, no, no. Sí, però això passa encara, sí?
0: Hi ha molta gent que ho fa, això.
4: Passa encara.
0: Hi ha un estudi sobre això, Ferran?
4: Papito!
1: Hi ha un estudi, no ho desvelaré ara, però us sorprendrà.
4: Mamita!
0: Em sembla molt bé. 9 i 16 minuts, és evident que com tots els dies... Un moment, sisplau. És evident que com tots els dies tenim músiques. Tenim músiques que hem demanat a tota la gent que ens acompanya. La primera avui, a la del David Balaguer.
1: Ah, sí?
0: Sí. Mira, el David ens ha demanat aquesta cançó. Veus? Dius, saliendo. És que avui, aquesta tarda...
2: Mai.
0: És que aquesta tarda parlàvem d'això, de la Maya Montero. Maya Montero, eh?
1: Maya Montero, sí.
0: Que jo dic que jo li tinc, amb tot el meu carinyo, una mica de mania a la Maya Montero.
1: Oh, jo no.
0: Per les Illes.
2: Oh, mira, mira. Havia fixat mai.
1: Jo l'admiro, l'adoro.
0: Mira.
2: Ai, ara perquè m'ho has dit, això és horrible.
0: Mira. Escolta. Era un cristal. Veus? Dejo del sol de mente. És o no, és o no.
2: Per què t'ho has dit, això? Pare.
0: Mira.
1: Ara ve un tros molt bo, eh?
0: Va, doncs escolta.
1: Ara.
7: Quiero estar a tu lado. Quiero mirarte y sentir.
1: Oh.
7: Quiero perderme esperando.
1: Tinc l'impuls.
0: Jo no puc, és a dir, ho sento.
2: Però la cançó és molt bona.
0: La cançó és bona, però si jo no dic el contrari. Ni
6: però
0: ni que...
6: ara ja no podem escoltar-la sense això. So... Ja està, ja ens ha, no hi ha marxa enrere.
0: La madrugada... Oh, no, és, sembla una mica de l'Alta Ribagorça. És a dir,
2: no ho és tant, però estàs fent aquell efecte com quan una cançó en anglès. Sí. Algú té alguna cosa en castellà i t'ho diuen.
0: Yeah.
2: I llavors sents només en castellà quan tu t'ho sabies en anglès.
4: Sí. Yeah.
2: Ara tu m'has fet aquest joc amb la L aquesta geminada i ara només sento això.
4: Oh, és veritat, és veritat. Sí. A mi m'agrada molt, però és veritat que fa això de la L.
1: Tinc unes ganes que sigui el dia 6 de novembre.
0: Per què?
1: Perquè aniré al concert de l'Oreja de Van Gogh.
0: Ah, sí?
4: Ah, sí? Home!
1: I tinc unes ganes de veure aquest tema en directe i deixar-me portar per la Maya Montero, que és... Tu no dius que no t'acaba d'agradar i, en canvi, és una de les persones... O sigui, jo l'adoro, a la Maya Montero. Tu pensa que jo, que m'he dedicat al món de la producció, com bé saps, durant molts anys de la meva vida, et diré que m'he fet una fotografia, allò típic que ve un convidat o una convidada, i jo sóc molt respectuós amb això, però jo m'he fotografiat amb dues persones.
0: Una... Francis Lorenzo.
1: No
0: sabeu?
1: M'encantava Francis Lorenzo.
0: El Francis Lorenzo era ell.
1: Oh, m'encantava Francis Lorenzo perquè feia aquell paper a Médico de Família.
2: Ah, era molt graciós.
1: Era molt graciós aquell paper.
0: Tu admiraves molt a Francis
1: Admirava
0: Lorenzo.
1: Admirava Francis Lorenzo, era més aquell, el paper que ell feia, que no recordo com es deia el personatge. Però bueno, però va ser la Maya Montero,
0: sí,
1: que m'encanta, i... Oh. Ara n'han posat una altra.
4: Digues. A mi m'agrada molt, també.
1: I l'altra era la Paulina Rubio.
0: Paulina Rubio,
1: que també m'agrada molt.
4: No fa per tu, eh? Paulina no fa per Rubio, tu, aquesta noia.
0: Jo recordaré tota la vida una entrevista que li vaig fer a Miami. Estàvem a Miami i ella va aparèixer que venia de classe de ioga con su perrito. Era una cosa molt allò...
1: Vida, molt autèntica.
0: Vida en Miami, eh?
2: Diminuta.
1: Autèntica.
0: Sí, sí. Paulina Rubio.
1: Doncs sí.
0: Que ara està una mica més desapareguda, o sóc jo que no m'entero? Que pot ser, també,
1: No sé per on para.
4: Sí.
1: He tingut alguns problemes.
4: Bueno, té problemes, sí, perquè s'ha separat i ara el seu fill se'l quedarà al Colate, que és la seva exparella, i ha aconseguit la custòdia perquè el fill estava entre Miami i Espanya i no ho està passant molt bé.
0: Que bé que ens va la Vanessa, que ho sap tot sempre.
4: Jo sí.
1: A mi quan m'agrada molt la Paulina va ser parella de Ricardito Bofill.
0: Sí, home.
4: I
1: a mi aquesta parella m'agradava molt.
0: Home,
1: crec que no haurien d'haver trencat mai. Hauria de ser una parella
2: ja
1: eterna.
2: Ja s'ho passat molt millor.
1: Clar,
4: però escolta'm, que la Paulina superava Ricardo Bofill en festa.
0: Deixem-me que
4: us digui. Es va avorrir d'ell.
0: Ricardito Bofill era un tio, jo fa molts anys que no l'he vist, un tio estupendo.
2: Sí, perdona. Jo me'n recordo quan un company de feina... Ai, si bé que ets tonto, tal i qual. Dic, tonto, tu estàs aquí currant 14 hores setmanals i ell, tonto, però està fotent-li l'alfilet a la Paulina Rubio i vivint a Miami de puta mare.
4: Perdoneu.
2: I ara dona classes d'arquitectura o no sé què.
0: Sí, un segon que et volia dir una cosa al David.
1: Explicaré una anècdota personal, una batalleta que... ens uneix també el Toni i a mi. Jo vaig fer les meves pràctiques amb el Toni Marín.
0: Sí, senyor.
1: A Ràdio Barcelona i vam fer La Ventana del Verano. i jo m'encarregava de tancar els convidats. La primera entrevista que jo he tancat
2: Paulina
1: de tota la meva
2: història...
1: No, Paulina Rubio, no.
4: No, Ricardo Bofill.
1: Ricardito Bofill, sí, sí. Amb el Toni Marín.
4: I escolta'm...
1: I el tio em va demanar una cervesa, me'n recordo. Aquesta era una cervesa, tal, i jo vaig anar a buscar una llauna de cervesa. Això ara no es podria fer, potser, no ho sé, però en aquell moment...
6: Sí, que es pot fer.
4: I quan va passar? I quan estava Ricardito Bofill amb la Xabeli?
5: Ay, oh, la Xabeli?
4: Amb la filla de la Preisler.
2: Ah, sí? Se casaron y todo, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí?
4: Clar, és com pre... Xabelita, Paulina Rubio...
2: Es van casar en aquesta casa, com es diu allà, l'estudi aquest que té el pare, el senyor Bofill, l'arquitecte.
0: Ah, el Walden o...
2: Bueno, allà al costat té com un estudi que té un nom que ara no em surt, i es van casar allà, i va venir
5: una cosa... Sí, sí,
2: sí.
5: La Xabelita es va casar?
4: Sí, amb ell, sí.
1: El Ricardito també ha desaparegut com del món aquest, no?
2: Ricardito, crec que dona classes d'arquitectura, ara no et vull dir Boston, però...
0: Seria guai un dia entrevistar-lo.
4: Era un conyon total.
0: Jo crec que és un tio que un dia ell va fer com una mena d'Erasmus en el mundillo de la vida.
4: Sí.
0: I després va arribar un dia que va dir, fins aquí.
6: A treballar.
0: No, ja es va posar a treballar.
5: No
4: li cal. No? Bueno.
5: Jo vull un Erasmus de vida, com es passa?
4: Es distreu, ell bueno, es distreu.
0: T'has de dir un fill, d'entrada t'has de dir un fill.
2: Molta gent ho fa, però no surt a la tele perquè la seva nòvia no és famosa.
0: Clar.
2: I ell va passar que ell bastant pel pare i per la nòvia, clar, era un desastre.
0: No, està clar. Escolta, va, parlem de petons.
5: De petons. Vinga,
0: sí. No petó metralleta, sinó el petó ideal des d'un punt de vista romàntic.
1: Però tot això, sí, però tot això ve també d'un estudi, atenció. Ve d'un estudi que jo he portat i per això volia parlar d'aquest tema. Perquè
4: és un estudi que dius,
1: és un estudi que diu una cosa que, penso això, és una ximpleria, això és impossible saber-ho, no? Però diu que... un estudi que diu a quin mes neixen les persones que fan millor els petons.
2: Per l'amor de Déu.
5: Què dius?
2: Això ha fet una
6: mirada
0: moltíssima.
6: A
0: l'agost.
5: A l'agost, ja veuràs.
1: Doncs t'he de dir que... Tu ets de l'agost, Toni?
0: Sí.
1: Aigua.
6: Moc.
0: No.
6: Abril és el bo.
1: A veure, hi ha algú...
0: Està
4: no equivocat.
1: És que no pot ser real, perquè ara marzo. Després anirem al tema de quins petons us agraden a vosaltres,
2: clar,
1: perquè cadascú té el seu.
2: Real o no.
1: Però clar, llavors aquest estudi dius, per què? Los mejores besadores posava aquí. De quin mes ets?
5: Marzo.
1: Marzo? Sí! Ets dins de la llista de les persones que...
4: El meu pare,
1: que
4: la meva mare. Que ha nascut a la primavera.
5: Escolta,
1: Vanessa
5: jo el juny. Escolta, un respecte al meu pare.
1: També!
4: A la primavera!
2: Però això vol dir que tots els que neixen al juny fan petons.
1: Tot. Això és el que demostra que aquest estudi és una rocada.
5: No pot ser que la
4: Vanessa... Molt bona petonejadora.
5: No, escolta, no pot ser. Si tu ets de juny i jo sóc de març, perquè els dos són bons?
2: Espera, hi ha molts mesos, no un només.
4: Però perquè no podem compartir això?
6: Abril.
0: Abril, esteu parlant quatre persones a la vegada, sisplau. David, digues.
1: Abril, dius? O Mac, no.
0: No, tampoc.
1: Eres buen besador, Ferran.
2: Jo també he vist el titular que no.
0: Bons festivals sense petons.
6: Sí, tinc altres virtuts.
0: Exacte.
1: Diu que les persones que millor fan els petons neixen al gener, al març, al maig, al juny, a l'octubre i al novembre.
0: Caram.
1: I penses, bé, i els del desembre com jo, no?
0: Tu no, eh?
1: I si algú li agraden els meus petons, vull dir que... Llavors volia posar damunt de la taula, sempre m'ha agradat molt aquesta expressió, posar damunt de la taula, aquest tema dels petons per saber com us agraden
4: és
1: a vosaltres els petons.
4: Eh?
1: Un petó a la boca, com us agrada?
0: Jo faig molt bé els petons. Deixeu-me.
6: I punt.
0: Ja
4: a veure, quin que no fa bé els
2: no,
4: petons,
2: és que
4: també,
2: jo,
4: no?
2: És que jo no parlo ara de mi. Ara m'he vist aquest titular i he estat pensant dels meus nòvios quin és el que feia els petons millors i és d'agost.
0: Ah, veus?
2: I era espectacular. És... Però espectacular, que et feia un petó i tenies ganes d'anar-te al fi del món.
0: Saps per què no surt agost?
1: Per què?
0: Perquè la gent que havia de respondre estaven tots petonejant-se. és veritat.
2: Però llavors, si un d'agost ho fa malament, se suposa. Ho fa amb un de juliol, que ho fa bé el juliol, no sé quin mes.
0: Ah, clar, aprèn...
4: Això és com ballar.
2: El petó
4: si
2: és molt dolent.
0: Té tot el sentit el que diu la Glòria.
2: Ah, perquè...
0: És a dir, qui influeix més en l'altre?
2: El petó és bo o dolent?
0: Ah, efectivament. Ostres.
4: Però, jo dic una cosa, un segon. El que no sap el petó bé s'ha de deixar portar pel que el fa bé com en el ball.
0: Clar, però com li dius?
2: I com ho saps,
4: home,
2: que ets tu?
4: Home, però és... tenim, no, suposo que tenim però, una mica de...
5: Llavors, no? Això és un petó besugo, esos labios caídos que no se mueven.
2: Però, perdonar-me...
4: Quan sap ballar, sap que sap ballar... Besugo.
2: Penseu que tota la gent que fa petons malament se n'adona? Perquè ja ho dic jo, que he sigut un poc promiscu en la vida, que ja, gent, a vegades parli, ha tingut dos nòvios. No. Ha sigut promiscua quan havia de ser-ho, que era els anys 80, i allò era everybody in the house of love.
4: Mira, llavors, et dic una cosa.
2: En aquell moment, allò, hi havia cada tonto de la fava.
0: Jo estic d'acord.
1: Jo també, 100%.
2: Que era Richard Gere, i no era... O sigui, per l'amor de Déu, i ell no es pensava que jo ho feia millor, ni sense els que ell ho fes malament.
4: No, perdona, però sí pensava el mateix que tu, jo crec.
2: Insistint i vinc a omplir-te de baba tota la cara, home, per favor, home.
0: Què dius,
4: Vanessa? Que jo dic una cosa, una teoria... I si ella es pensa el mateix de tu, aquesta tia que no s'havia petonejat...
2: És que jo no he dit mai que no ho fes bé.
0: Un segon.
4: Perquè igual és l'energia, que teníeu energies totalment diferents o iguals i per això no es compenetraven.
2: Clar.
4: Però igual, i pensava el mateix de tu quan dic aquesta tia no m'agafa el ritme, però com fa el petó.
0: A veure, clar, Olga...
4: Igual no hi ha petons dolents, sinó que no hi ha la química que s'ha trobat amb
0: segon,
4: que s'ha de trobar.
0: Un segon, Olga, com ha de ser un petó guai?
5: Jo, un petó guai ha de ser passional, ha de ser intens, no amb molta llengua ni molta bava.
1: Molt bé.
4: Home,
1: molt
2: bava bé. No.
5: Bava no. Bava no, perquè...
4: Pues mira, a mi m'agrada que em
0: A tu t'agrada que et beveixin.
4: Bava no.
0: És que això també és molt personal.
6: Clar, és molt personal.
0: No, però està molt bé. Escolta'm, avui estem fent allò gairebé un manual d'instruccions. Si vostès un dia coneixen a Vanessa Hogan...
4: No, sisplau.
0: Que sàpigues que sàpiguen que li agrada.
5: Escolta, mucha bava.
4: Home...
0: Bueno, un moment. Ferran, tu què dius?
6: Jo crec que la bava va increixendo amb els petons.
4: Clar,
6: no
4: clar.
6: Comença a anar amb bava, però va acabar amb molta bava.
2: Bueno, posa una altra cosa, ja.
4: Que em bevegin l'orella.
0: Ai, ai, ai, ai. Glòria, tu què dius?
2: És que ara clou la bava amb l'orella i tot això ara una mica...
0: Jo... Se'ns ha carregat el tema. La Vanessa ha agafat, ho ha portat a lo porno.
4: No, perquè vies l'orella, per favor.
0: Has portat el tema a lo porno.
2: Jo trobo que hi ha una cosa molt dolenta per mi, incòmoda, que és quan fan servir la llengua com una cosa... invasiva.
4: Ai, sí.
2: És a dir, la llengua t'ha de fer una carícia, t'ha de jugar amb tu, no entrar allà i te'n xau, dius, on te vas con esto?
4: Però està molt bé això, perquè llavors...
0: Segons l'estona i el moment.
4: Però no, un moment. Llavors saps com és la persona una mica pels petons,
0: també. Deixa'm que digui una cosa, m'agrada molt, perquè vosaltres no parlen tant en tant, el Ferran i jo ens diuen com de... Clar, és que de tu i jo crec que aquí hi ha...
1: Sí, aquí hi ha compenetració.
0: Hi ha compenetració, sí. Digues.
1: El tema us ha agradat molt.
0: Molt.
1: Us ha agradat molt.
4: No,
1: s'han dit coses molt interessants aquí,
0: sí,
1: amb les quals hi estic d'acord pràcticament amb tots vosaltres, perquè cada petó té el seu moment, però sí que és cert que un petó que d'entrada és invasiu, fora.
4: Sí.
1: És a dir, si tu comences a petonejar-te amb algú i ja t'està fotent la llengua com un punyal...
4: Ja saps com serà fora. Després.
1: Clar, o sigui, els petons han d'anar, com diu el Ferran Casas, increixendo. I al final, la bava ha d'aparèixer al final.
2: Clar.
5: A veure, la bava apareix, es pot controlar una
1: quan mica. Apareix al final, en plena excitació, la bava és meravellosa.
4: Però la bava,
1: el segon u, és terrible.
4: No, ho dius bé, hi ha un procés, evidentment.
0: I fins i tot si et surt abans.
4: Home, et dic una...
0: És a dir, que tu la veus...
5: Toni, per favor!
6: Si ja la veus venir, la bava...
1: Si veus venir la bava...
0: Va, posem
1: un tsunami.
4: Ai, oi, oi. Toni, t'imagines que la bava ve abans d'hora i comences a absorbir.
0: Calla, va. Se'ns acaba anant de mare.
1: Sí,
0: això,
1: sí.
0: O sigui, directament...
2: Canvia el tema.
0: Un segon. No, posem una mica de música. Va, la cançó que ha escollit avui Vanessa Hogar és exactament aquesta. Digue-li, Ferran.
6: No has arriscat gens, Vanessa.
4: Arriscat molt.
6: L'altre dia em diu, només portes cançons que coneixen.
4: Això
6: no
4: ho porta Michael Jackson.
6: No l'he portat mai Michael
0: aquesta.
6: Jackson. Això no ho coneix
4: aquesta,
6: ningú.
4: Perdona, és una, aquesta cançó... Vale, com es diu? Perdona, com es diu?
5: D'idea.
4: Veus? No ho sap.
0: Creedence Clearwater
4: tu
0: Revival.
4: Tu sí, però ja no ho sabia. El Michael Jackson sí que
0: Have
4: ho sap tothom.
0: Have you ever seen the rain?
4: Have you ever seen the rain?
0: No, sí. La cançó és maca.
4: Have you ever been rain?
0: Molt bé, molt bé.
4: Però escolta'm una cosa. Jo no dic una cosa. Jo no dic que s'hagi d'arriscar 100%. Una miqueta. Aquesta cançó no és ni Madonna ni Michael Jackson.
2: Jo trobo un risc per la cosa perquè
4: és
2: antiga.
4: És molt antiga, exacte.
2: Que no és de la seva generació.
4: No s'ha d'arriscar tothom de la mateixa manera.
0: No, però,
4: jo m'he arriscat.
0: Jo crec que si nosaltres, per exemple, ara, vaig a fer, ja veuràs com li molesta. Si nosaltres ara agaféssim i li preguntéssim a ChatGPT, digue'm cançons segur que funcionaran.
4: Jo no he sortiria. Fet això mai.
0: Alan Parsons.
2: Sí.
0: No?
2: Sí. Alan Parsons,
0: però oi.
2: Alan
0: Parsons. We're in the eye in the sky. I
2: ja, però...
0: Oi, oi,
4: aquesta
0: no?
4: No és aquesta cursilada. Have you ever seen the rain?
0: Deus enfadar.
4: Home, have you ever... Aquesta cançó...
0: És que m'agrada enfadar-te.
4: Ja ho sé, ja ho sé.
0: Però pica sempre.
4: Aquí hi ha la premissa de jo m'ho fa la Vane, perquè jo sóc enfadosa.
0: Enfadosa.
4: Ho has notat?
0: O sigui, t'agrada la bada i ets enfadosa. Sí. Ja tenim dos.
4: Però em desenfado molt ràpid, també.
0: Et desenfada ràpid. Això està molt bé. Escolta'm, a veure, més temes. Ferran, tu de què parlaves avui?
6: Mira, parlava de que, clar, suposo que a tots us passa el mateix que a mi. Jo quan llegeixo aquest estudi, a mi em fa molta ràbia els amics que van anar amb la parella a sopar, pitxonset. Bebé, bebé. Tinc un amic que li diu bebé a la seva dona, que penso, no és gens sexy.
4: Com baby, perdona.
6: No és gens sexy.
4: Però baby és bebé.
6: Bueno, baby tampoc em sembla gens sexy.
2: És que ja m'he de influència latina i això és...
6: Clar, és que això és molt fort.
2: En català, això...
4: Els francesos, li diuen bebé.
0: Deixeu-li que expliqui la secció una mica.
6: Això es diu romantic baby talk.
2: Baby talk.
6: I a tots ens fa molta ràbia, però resulta que hi ha un estudi publicat que diu que la gent que es parla així té moltes més probabilitats de tenir relacions llargues.
4: De disfrutar-les.
0: Ah, sí?
6: Sí, duren més, perquè es veu que això provoca apego, intimitat i sensació de seguretat.
4: Després ho necessites.
5: Ara sé el que et va passar.
6: Després depèn si beveges molt o no els petons.
4: Clar,
6: però...
4: i et diuen bebé, cookie, i quan no t'ho diuen, truques a la persona en plan digue'm cookie.
0: Digue'm cookie.
4: Sisplau, digue'm cookie.
1: En aquest tema passa una cosa.
2: Jo trobo que... Perdó.
1: No.
2: Jo trobo que això, amb la intimitat, cadascú fa el que vulgui, i em sembla guai. Però molt, molt guai, i si voleu us explico jo quan parlava amb una persona.
4: Però... molt bé.
2: Però... en públic.
4: Correcte. És això.
1: És que vaig per aquí.
4: És això. Ja. Molt bé, molt bé.
5: I el tema també de princesa. Princesa.
4: No, princesa no, presidenta.
0: Presidenta?
4: A mi em posa, a mi em diuen presidenta.
0: Home,
4: i bueno.
0: Perdona, perdona. No, presi. Presi.
4: Presi.
0: Presi mola.
4: Presi mola.
0: Mira,
4: presi.
0: A mi si algú em diu presi...
1: Presi, no?
5: Vinga.
0: Però home, vine i em diuen...
5: Princesa.
0: No,
5: tu no.
0: No, o príncep.
6: O príncep.
0: O xuxi, que aquestes coses...
6: Pitxurri.
5: Xurri.
2: Jo sempre que amb una parella li he dit pitxurri, era fotent-me'n.
0: Clar.
1: Són coses que s'han de dir en captivitat.
4: Pitxurrini.
1: En la intimitat d'un domicili.
0: Perquè tu estàs en un moment... Mira, jo, de veritat, jo estic en un moment allò...
2: eròtic.
0: Guai. I em diuen xurri.
6: Sí.
2: És que tot em va tot.
4: No, jo
0: crec que em descolliro de riure.
6: No. I no hi ha festival, aquell
4: dia.
6: No,
4: la intimitat parlem de quan estàs fent els macarrons. En plan, cookie, passa amb la sal.
1: No
4: quan estàs amb la intimitat passional,
2: jo no
4: xurri tampoc.
1: En públic no hauríem de sortir.
2: Que jo parlava de vostè, una parella meva.
0: A tu sempre?
5: De vostè.
6: M'agrada moltíssim.
0: A mi també.
6: Això és sensacional.
0: Sí.
6: Això és fantàstic. Jo
2: tenia una parella... que tots coneixeu.
1: Que tots coneixem.
0: I li parlaves de vostè?
2: Espereu un moment. Un dia, veient la tele tots dos, vam veure una bola de pèl a la tele, una borla de carbon mallon, i diu, hi ha una volva de pèls aquí a terra. I jo dic, ui, dic, el senyorito ha vist el vell, pues, jo imitant.
0: A la Gracita Morales,
2: no? Morales. I llavors va dir, ell va començar a imitar el José Luis López Vázquez, aquest, com es digués, total, en castellà i d'usted, perquè jo era la Greta Morales i ell era aquell. Ja, ja, jiji. Primer vam començar a fer-ho una estona de tant en tant a la cuina. Bueno, que vam acabar parlant de vostè i en castellà del rato.
0: Però és molt divertit.
4: Sí,
2: era una part de la nostra cara, evidentment, davant de ningú. Perquè no ens n'adonàvem. Quan estàvem allà sols, parlàvem de vostè i en castellà. Va haver un moment que ens vam donar quan estàvem fent, quan fèiem l'amor. Era molt heavy.
5: De les meves amigues hi ha dues coses que es parlen entre ells que no m'agrada. Quan es diuen Gordi...
1: Gordi.
5: I llavors et rebota tu i et diu Gordi. No, a mi Gordi no. O sigui, no. I l'altre és Cari. Cari, pots anar a buscar...
0: Però Cari està molt extens, o ho estava, no?
5: Però bé, amb rebotes, no m'agrada, Cari, ja. Gordi...
1: Ai, aquestes com... acabades amb la I, amb la lletra I?
4: Hi ha moltes. Una amiga que diu Antònia.
1: Cari, Gordi...
0: Bueno, si em diu Antoni, a mi m'agrada.
1: Funciona.
5: Aquesta sí de buena,
1: Molt bona, molt ràpid aquí, Toni.
5: Toni.
1: No, conserves la teva velocitat, molt bé.
0: Hi ha excepcions, fonamentalment.
1: Sí, però Cari i Gordi...
0: No, Cari i Gordi. Jo trenco,
1: Home, jo. A mi diuen Cari i Gordi, i si m'ho diuen en públic, vaja, m'aixeco i me'n vaig.
5: Jo trenco,
0: No, jo sí, aquí ja ho dic, jo trenco.
2: Jo papa i mama...
5: Papa
0: i mama és el pitjor,
6: Però això és perquè hi ha nens, a vegades. Llavors parlen amb tercera persona, dient-li...
4: Perquè ho fa ell. Perquè
6: ho
4: ha fet en algun moment de la seva vida.
6: No, perquè com que no tinc relació amb les mames...
2: Però quan la parella té 45, 50, i fins i tot 60 anys, que jo tinc un cas, que ja estem tocant els 60.
1: Ho sé.
2: I està al mig de la costellada.
6: Mami.
2: I de cop ell diu, papa, que em passes la llioli?
0: Sí, és una mica...
2: Oh, per favor, senyora.
0: A mi m'ha agradat, vosaltres, perquè no us ho heu adonat, però el comentari del Ferran quan diu jo és que com no tinc contacte amb les mares...
4: Ja.
6: No vaig fer fills.
1: Amb el que dèiem de la lletra I...
0: Sí.
1: Mira, és que això del papa i mama és el que t'ho has dit. Encara empitjora si li dius mami.
2: Home, no.
1: Encara empitjora.
5: Papito.
0: Atenció.
6: Mami, sé per on vas.
0: O no?
6: Sí.
0: Si tu en un determinat dius mami...
2: Bueno,
1: sí, però a la costellada amb la Lioli li demana això.
0: Ei, papi.
4: Mami.
6: Oye, tu, David, has tingut alguna parella colombiana?
2: Clar, això, llavors sí.
0: Clar.
1: Què em dirien?
6: No, no dic res més.
1: Papito.
6: No dic res més.
0: O cubana.
1: A mi m'agradaria que cubana em diguessin no papito.
6: Però colombiana a mi em deia papito. I et dic jo que...
0: Bueno, allò era Primavera Sound tots els dies. No?
2: Estival.
1: Veus,
2: estival.
1: Papito? Papito sí que m'excitaria.
4: Veus, curiós.
1: Papito, sí.
4: No?
1: Papito,
4: curiós.
1: Oi, sí.
3: I amb aquell accent més, ja t'ho dic jo.
0: Què dius, Vanessa?
4: Algú curiós. Que en algun cas... hi ha hagut, o sigui, que vosaltres sabeu que he parlat d'una família colombiana que tinc. Sí. Us vaig explicar algun dia alguna anècdota així. I llavors, ells diuen cookie.
0: Mira quina
4: diuen
0: música.
4: Perdona
0: un segon.
4: Perquè jo els he ensenyat a dir cookie i allà diuen cookie la família, més de dir papito.
0: Mireu quina música tenim de fons avui. Puja la música, puja la música. Mira. Ha passat exactament el contrari. És que hi ha hagut un moment que era com... Tenemos Primavera Sound aquí, molt guai, eh? O sigui, jo estava...
4: Bueno,
0: ja
4: cookie!
0: Està, ja hem perdut
4: cookie!
0: La cosa.
4: Mami!
1: Què t'ha passat? Molt...
4: Pues està, no, està. Em fa riure que tinc la meva família colombiana dient cookie... i tot això
0: papi
4: que diem
0: aquí
4: a Catalunya.
6: Papi xulo.
0: Jo,
6: papi,
0: que sabeu papi. Que amb aquesta cançó estic a punt de suïcidar-me.
4: Ah, sí.
0: És broma, eh?
5: Ah, pensava que era la que havia triat jo. Digo, ai, madre.
0: Ai, sí, també.
4: Ja.
2: Jo això que deies tu del que et deien mami o papi, sí, però això ja és la part íntima. Que la part intimitat et poden dir moltes animalades.
6: La cosa és evident que depèn de si estàs sol o estàs sopant amb amics.
0: Escolteu-me una cosa. Olga Ortiz avui ha fet una cosa terrible. Ha escollit una cançó, l'Olga Ortiz, que és de veritat...
4: Es mor de riure, ella.
5: Ho sabia.
0: És horrorós. És perquè Olga has fet això. O sigui,
5: perquè sé que t'agrada.
4: Ho ha fet adrede.
0: Aquesta és la cançó que ha escollit avui l'Olga Ortiz. Mira.
8: Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos...
2: La cara del Toni. Per favor.
1: Però ella s'ha posat molt contenta.
6: Sí, ella és feliç, és feliç.
1: Trobo que et veus molt bé, Olga.
5: Hombre, jo he hecho bachata,
6: Claro,
5: i salsa.
0: Bueno. O sigui, que en realitat demanar-vos que escolliu una cançó a la setmana porta això.
5: Saps què passa? Que la gent és molt polite amb tu. I jo trec temes que pues, t'agraden, aquest t'agrada en el fons.
0: Chayanne.
6: Arriscat, Vanessa.
1: És Chayanne, aquest?
4: Home,
0: és
4: sí.
0: Arriscat.
4: Només per arriscada es mereix un premi.
5: Era per gravar la cara de tots vosaltres.
0: A veure, digues.
2: L'únic que procuro és que no sigui molt lenta, perquè trobo que no és el moment.
0: Exacte.
5: Sí. No, és molt lenta.
0: És molt lenta.
5: No, le da caña después, hombre.
4: Però pobreta.
0: Que
4: la música és música.
0: Mira, saps què? M'agrada tant que anem a posar la del Ferran Carles.
5: No.
0: Mira, sí, és aquesta la del Ferran Carles.
1: Ràpid, la teva, Olga.
4: A veure.
1: Se l'ha més polit.
0: Oh!
4: Molt bé. Has millorat.
6: Estàs contenta avui?
4: No és meravellosa, però has millorat molt.
6: Home, és bastant meravellosa.
5: En sèrio?
0: Es diu Me Amo, aquesta cançó?
6: I és una... Bueno, d'una vivesa a l'ego personal increïble.
0: Sí, eh?
6: Te la poses pel matí, et menges el món. No?
0: Saps quan la gent s'estima? Me amo, en primera persona, després del divorci.
4: Sí.
0: I, Olga, si parlem de divorcis, hi ha una sèrie de coses, segons ella, perquè és un estudi que s'ha fet a si mateixa. Ho ha explicat ella, això?
4: Va,
5: Universitat d'Argentona.
0: Exacte. Universitat d'Argentona m'agrada molt com a concepte.
1: Molt bona.
0: En què no s'ha de caure quan...
5: Molt important, i l'ha posat com a número 1.
0: És que
5: ella
0: és advocada matrimonialista.
5: Clar, llavors he fet un llistat.
0: Clar.
5: Número 1, no canvis la foto de perfil 5 vegades. Perquè ho fas perquè l'altra persona va veient estupenda que estàs, perquè això ho fan més les noies, sí. I vas veient tu, que ets l'amiga, tota boja, com va canviant la foto de perfil.
0: Ja. Això, sí, no, i això no s'ha de fer.
4: No, l'altra persona ho pilla i veu que estàs pendent d'ella.
5: Són senyals de estoy desesperada per captar-te atenció.
6: La foto de perfil a on?
5: Al WhatsApp, a l'Insta.
0: Home, que és l'Olga, a la recerca.
6: No.
4: És que aquest també és boníssim. Mare. A on? A l'Instagram o al Facebook?
0: Bueno, què més?
6: No sé.
0: Un segon. Què
5: després,
0: més?
5: Coses que passen. No prenguis cap decisió important després de 3 copes. Ni tatuatges, ni mudances, ni comprar motocicletes, ni bicis.
0: Ni fer trucades, ni enviar missatges.
5: És l'altre. Les 2 del matí... No truquis, bloqueja aquella persona que es lia molt.
0: Sí.
2: Tota la raó.
5: I a sobre comencen a enviar àudios que després no es borren perquè hi ha la modalitat de borrar i aquests àudios apareixen al jutjat.
0: Us ha passat algun... Allò!
5: Clar, apareixen gravats i la jutja va escoltant els àudios i ens va mirant a les lletrades pensant, tinc que seguir molt més amb això.
0: A mi m'encanta això, mirant a les lletrades.
4: Una pregunta, què escriu més, les dones o els homes?
0: Perquè esta senyoria sona sabent i molt bé.
6: Has visto lo que ha dicho?
0: Les lletrades.
4: Una pregunta, què escriu? Escriuen més missatges, aquests bojos, a les 2 de la nit.
5: Igual, Igual, els homes últimament estan equiparant. Molts sentimentals...
4: Jo no he fet això i m'ho han fet.
5: Molts sentimentals, sí. I llavors també no publiquis coses indirectes a les xarxes socials. Els altres no som culpables de la teva ruptura. Comença a haver l'amor de mi vida, hasta que fracassa, i llavors posa un meme que dius, per allà, o sigui, per allà estem captant, que han trencat. Llavors, en el grup d'amigues, tu dius, esto s'han roto.
4: L'exdona del Gabriel Rufián va fer això.
0: Ah, sí?
5: Indirecte a les xarxes.
4: No, indirecte no, va escriure el que sentia. Bueno, li va estar fent molts missatges. Ah, i quan ja ella va començar amb l'altra parella, va començar a fer com una declaració d'amor, he perdut l'hombre de mi vida, jo pensava que era feliç, lo tenia todo.
0: Jo tinc un missatge boníssim.
4: Molt fort, el pobre noi.
0: Si tu et separes i penges una foto posant, después de muchos años, por fin he hecho bien el amor.
5: O sea, això... Oh, no. Perdona,
0: quina mala
5: però
0: gent,
5: si tu
0: no?
5: segueixes les xarxes de la gent que ha trencat, és increïble tot el que posen a les històries.
2: Sí. Això que dius tu, segur que algun cabró no ho ha posat.
0: Home, segur, molt fort.
1: No, i després molta gent se'n penedeix i ho esborra, però clar, allò ja ho han vist.
5: I han fet pantallazos. 300
1: persones.
4: I han fet pantallazos. I clar, i ho han arribat.

0: La parella, ho feliç aquests i eres el amor de mi vida. Ojo, cuidao, que ve divorci. Vale. Està estudiat.
1: Sí. Està estudiat. Dime de què presumes i te diré de què careces.
0: Sobretot, vale. Algo que els altres no necessiten saber. No posis el wifi, mi ex me arruinó la vida. Ah. Como contraseña.
2: És que... Això ho fa la gent.
0: I, sobretot, no posis el nom del teu ex, cabron, perquè llavors fas pantallazos per al jutjat de les converses que heu tingut i apareix cabron, cabron, cabron, cabron, cabron.
3: Ai, l'altre dia vaig anar a un lloc...
4: Ah, guardar-lo en el...
3: L'altre dia vaig anar a un lloc que tenien un wifi divertidíssim. Era el nom de la xarxa i després la contrasenya era pídeme algo. I clar, és que tothom queia amb allò. Era boníssim, era boníssim.
0: Llavors, no cal parlar amb tothom de la teva ruptura i divorci. El repartidor no ha de saber la teva història.
3: No, ni... una vegada que ho expliquis n'hi ha prou, o dos.
0: Sí, els amics t'escoltaran,
1: si no
0: però...
1: És veritat, va haver d'esfogar-se una mica, però la que comences a repetir-te ja és malaltís.
0: I llavors no guardis el contacte del teu ex com no contestar jamás, si és que li vas a contestar, ja. Si teniu fills en comú. Si no, no organitzis una festa di celebrando mi libertad i acabis plorant a les 11 de la nit. Ja. Aquestes també s'han produeixes. I, sobretot, hi ha una important. Si vols sobreviure a un divorci, no tiris les coses que has tingut a més, perquè llavors comences a tirar roba, objectes i coses, dient no vull saber res d'ell, i acabes tirant coses teves.
3: A mi m'agrada molt tirar coses.
4: Fer neteja.
5: Sí. Fer-la perquè tu
3: a
5: vols...
3: mi, tot el que sigui important. Tirar coses...
1: La neteja és molt bona.
3: Jo crec que oxigena.
6: Jo tiro sí. El meu.
3: El teu, sí, sí, clar, meu. Clar.
6: Jo quan me'n vaig d'una relació tiro tot, compra nova.
1: Ah, sí? Sí. El que està i el cabell.
0: Ell,
1: tot.
0: Ell és el que tira tot. Està això, això del cabell sí. Era últim. No te pongas flequillo.
3: Va, no te pongas flequillo.
1: O no te pongas de rubia, no?
0: De rubia. Hi ha una tanta tendència que et talles el flequillo.
5: I si ets si un home, no et compris una moto als 68 anys.
0: Ho he dit, ni motos, ni bicis, ni tatuatges.
3: Moto, 68 anys, no passa res. No.
5: Si l'has portat sempre. No. Sí.
6: La Glòria vol dir una Harley.
5: No, vull dir això. Igual que una cosa que l'altra. Tu pots fer el que vulguis a l'edat que vulguis.
3: Però ni un scooter?
5: Si tu no has portat moto mai, no.
3: La Vespa?
5: Si no has portat moto mai, no. Per què no saps portar-la? Fas el ridícul.
1: Ah. Bueno, però també saps, hi ha l'apartat de no he fet això perquè tenia feina, tenia fins exacte. El meu marit no li agradava. Dic, pues vull un tatuatge, pues me'l faig aquí a la cara.
0: Clar, és el que passa.
1: També,
0: que
1: fas també està molt bé
3: fer. A l'apartat tatuatges l'hem de parlar.
1: Sí. Bueno, però ja m'entens què vull dir.
3: A mi m'agraden molt els tatuatges, però no acabo d'entendre determinades eleccions.
1: Ja. Això és un altre tema, clar.
3: No els entenc. És a dir, l'altre ni al gimnàs hi havia un noi que era tot un catàleg, ell de... Una cafetera.
6: És a dir, una perxa.
3: Per què una cafetera?
1: Que li agrada el cafè. La cafetera.
0: Li agrada el cafè. Clar.
7: Sí, tampoc. El tema fent un cafè no va passar
3: una olla express. Per què poses una olla express?
1: És que igual és cuiner i l'encanta tot això.
6: On ha quedat l'I Love Mamà? On ha quedat això?
3: On s'ha quedat?
6: On s'ha quedat?
1: Mort de madre. Mort de madre.
3: Què dius? Què dius?
1: Li va fer l'ex-dona.
3: La cafetera.
0: Tinc l'última, que és important també. No cal apuntar-se a 5 activitats com ioga, bachata, crossfit, ceràmica, francès...
3: Ah, jo crec
0: perquè
3: sí.
0: Quan trenques és que t'apuntes a tot. Bueno, i la de bachata i salsa és la top.
1: Però mira, tinc una cosa.
0: I el pàdel.
1: Les que ajuden
0: no, tot de cop
1: la separació
0: no
1: real de la real, vull dir que no s'emporti diners l'un o que et foti la vida l'altre, la gent s'apunti a 8 coses o a 80 i després ja veurà el que vol. Exacte. I el que no vol. Yeah. És un procés, hem d'intentar-ho.
3: I sobretot perquè això sí que fa referència només a tu.
1: Sí.
3: No? És a dir, a mi
5: no, és veritat.
3: Com que no?
5: No, tens amics tu que no fan activitats. Què? Quan un amic fa activitat nova, t'està tocant els nassos, per no dir d'altra cosa.
3: T'estàs equivocant abans
5: no d'hora. És que, perdoneu, ja porteu dues o quatre coses tirant-li per terra en aquesta senyoreta.
1: No.
5: I, perdoneu, té més raó que una santa.
1: No.
5: Perquè els amics... No. Por favor, pots parar de parlar del fang, de la terrissa i de la ioga...
0: De la bachata i del ioga.
5: Ara es troba
0: a iogui.
3: Perdona un moment. La cosa és, no siguis pesat.
1: Sí, és una altra cosa, això.
3: Però la persona pesada ho és amb tot. Sí. És a dir, si no et parla de la terrissa, et parla de què, no sé què.
1: Exacte.
3: O sigui, la persona pesada és pesada.
0: I t'explicaràs
3: una altra cosa
0: vegades?
3: És que tu no això puguis apuntar-te el que tingui la gana.
5: Parlem de que no ho fas com a venjança, perquè t'has divorciat. Per això ho explico.
1: Però igual no fa falta fer-ho.
5: Els que ho fan, ella diu que no ho facis per venjança.
0: I jo he vist WhatsApp.
5: Si tu ets...
3: No, un moment.
5: Si tu ets una persona de 33 anys i t'agrada el fang, és fantàstic que facis terrissa.
1: Però com t'has d'apuntar a fer fang per venjança?
3: Exacte, és el que jo no estic entenent del que dius. Bueno, és igual. Escolteu-me, anem amb l'última cançó del dia. És aquesta.
6: Home, preciosa.
3: Aquesta és xulíssima.
1: Molt bé.
6: No arriscar gaire,

0: aquesta cançó, sí que... Oh. O sigui, està sonant aquesta cançó de dit. I de sobte algú et diu... Vine aquí, papito.
1: Ui, papito.
2: No, no, no. És que és la cançó aquesta,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, senyor.
3: Sí, senyor.
0: Aquesta és cançó... la cançó més sexy sí. que hem escoltat avui. Però, clar, no. podíem escollir entre Chayanne...
4: Sí. És que jo vull escoltar 20 segons més de Chayanne, no és just.
0: Ja, doncs ara a les 10...
1: Te la poses al cotxe.
0: Ah, saps que, tens el cotxe aquí baix, no?
4: Sí.
0: Molt bé.
1: De tornada a casa argentona, et fots
4: pues
1: la...
4: Doncs me la posaré.
5: Com que sou l'única xica a la mà, no vull parlar jo de la meva cançó.
0: Bueno, ah,
1: jo voldré dir una cosa d'aquesta cançó.
5: Bé, aquesta cançó l'he portada, perquè ja abans t'he dit, no puc que no siguin molt lentes, perquè aquesta cançó és lenta, però no és una lenta de
0: no
5: veritat.
0: No és lenta, és sexy.
5: Perquè és exacte.
0: És sexy.
5: Per
0: és
5: mi
0: sexy.
5: És el Barry White dels 2000.
2: És veritat.
0: Ah, molt bé. Qui és? Teddy Swims.
5: És brutal.
1: I a més aquesta cançó
5: tatuat
1: té un poder.
5: Tatuat fins a l'ànima, també.
3: Sí. Llavors, la cara, sí.
0: Però segur que no porta cafeteres, o sí?
5: Bueno, no sé.
3: Té pinta de portar cafeteres, eh?
0: Ah, sí, també?
5: Sí, té
3: pinta, sí, té pinta, ja. Sí.
0: Bueno,
3: és modernet.
0: Clar, no, jo crec que hi ha un dia que portes tants tatuatges que vas allà i fes-me un tatuatge. Jo, una cafetera.
2: Algú que ompli aquest buit d'aquí. Deu...
4: Pues mira, jo una cafetera me la tatuaria.
0: Sí, eh?
4: Sí, perquè m'agrada molt el cafè. Sí, però
0: tu faries un Nespresso.
4: Aquella
0: és pija. Ella hauria de posar-se en mínim un Nespresso.
3: Casa... Una italiana no té.
0: La Melita, bueno, aquella.
5: Les italianes hi ha de superpiques de colors i moltes coses.
3: Ara està molt de moda.
4: A casa tinc tres cafeteres.
0: Tres, eh?
4: Tres. Una, que faig el cafè al cap de setmana, perquè m'agrada fer-ho a mètode antiguo. L'altra, la Nespresso. I l'altra, la Dolce Gabbana, que les fas...
0: La Dolce Gabbana.
5: Dolce Gabbana.
0: Perdoneu, és insuportable.
1: Sí, hi havia una dona que portava un... L'altre dia vaig veure un alvocat tatuat aquí.
0: Un alvocat?
1: Sí, un aguacat.
3: Se'n veuen bastant,
1: sí,
3: David.
2: Sí, i per
1: això... Està molt de moda. I obert, però, obert, tallat és... per la meitat.
0: Sobretot la gent jove fa aquestes coses perquè té poc sexe, Vanessa.
2: Sí. Exacte. Sí, sí, sí, hi ha un problema aquí d'entrada, eh? Però això és veritat, vull dir que la generació Z té menys sexe que tota la història recent. Però dic recent, des de, o sigui, des del 1930, no anem a estar gravant, des del 1930 tenim un munt de gent que està fent sexe cada cop menys, cada any fa una miqueta menys, cada any una miqueta menys. Com ho farem, això? O sigui, la gent de menys de 30 anys no tenen sexe. I per què? Perquè no ho sabem.
0: La gent de menys de 30 anys no té sexe?
2: No. Mira, un quart, o sigui, una persona de cada quatre... No té, l'últim any no ha tingut cap relació sexual.
0: I això qui ho diu?
5: De menys de
2: 30. Bueno, això és un estudi, un estudi de Chicago.
5: De menys de 30, eh?
2: Sí. I et dic una cosa. D'entre 18 i 29 anys parlem.
5: Ah, és que ara, jo ara no de llotges, però aquella edat...
2: Bueno, llavors estem...
1: Home, clar,
2: no, i et dic una cosa.
1: Canvis de paradigma.
2: Mira, mira, l'activitat sexual setmanal de 18 a 64 anys va caure el 55% el 1990. El 2024 va caure el 37% i vamos sumando pelota. Vull dir que arribarem a un punt que no tindrem sexe. Llavors analitzem. Aquí ho analitzem. Això són dades reals. Llavors analitza l'estudi de Chicago, que ho ha analitzat als Estats Units, però, que ja són rarets una mica,
0: sí.
2: Però també diuen que analitza també el Japó, el Regne Unit, o sigui, hi ha un munt de llocs que no té per què, o sigui, Alemanya, Austràlia... I està passant a tot arreu. Llavors diem, a veure, aquí
1: jo
2: tenim...
1: Jo ho entenc.
2: Bueno, espera un segon. Ara m'ho explicaràs
1: tu. No he dit res, fa estona.
2: Tot bon moment. No, però llavors diem, hi ha un relat cultural que aquesta generació se suposa que és la... Bueno, que són super liberals...
0: Perdona un segon. Podeu pujar la música? Mira. Tenemos un fiestón aquí.
2: Però no hi sexo, no hi sexo.
0: Perdona un segon. Això és el sonar a les 7 del dematí.
2: Sí.
0: Que jo sóc expert en això, eh? Mira com serà això. Ara hauríem de fer allò de...
2: Oi. Uala!
0: No, avui...
2: Hi ha música i tot.
0: Jo crec que és la música més bèstia... Vaig una mica. La música més bèstia que ha sonat mai en aquest programa.
4: I no? Luego no te gusta chayar y estoy que electrocutándome con eso.
2: Aquesta música també.
0: No, home, però...
3: Entra.
4: Me he electrocutado.
0: Entrarà en una estona, jo crec. Mira, aquí,
2: ara. Entra, va. Mira el Toni, que content està.
0: Home, a mi m'agrada aquesta música. Potser no ho trobaria...
3: Per sortir.
0: No ho trobaria com a cinturia de programa. Saps? És a dir, potser és una mica massa.
1: Jo prefereixo la copa i el
0: sento haver-te interromput, però és que ja abans he notat que hi havia una música molt així. Sí. I que, a veure, pugem... M'han posat el papitxulo, no sé què.
3: El papitxulo.
0: Clar, que l'han entrat. No, jo parlava d'això.
2: Si era per aquesta música... ha sigut benvingut aquesta pausa.
0: Molt bé, doncs era per aquesta música.
2: Doncs
0: aleshores,
2: ja
0: que s'ha de fer més sexe.
2: No, però analitzem que, diguem, aquesta generació, en teoria, era més permissiva, més activa, més desinhibida, ha pujat amb un munt d'internet a gran velocitat, a més ha tingut més accés a la pornografia, a tot, i és exactament sexe. O sigui, que és molt estrany. Però per què? Perquè estem més... O sigui, no hi ha un significat clar. És que no està per mi, ella està per la música.
5: Tu sí que t'està per nosaltres.
2: Sí, vinga, estic per vosaltres.
0: I sobretot perquè la gent no ens escolta. O sigui, la gent no ens veu. Amb la qual cosa, si jo ho faig al tècnic, un senyal de que canviï la música...
2: Estic d'acord.
0: No tens per què dir-ho, Vanessa.
2: No.
0: Vinga,
2: però és que jo vull que m'escoltis. No, total, que és una... Pot ser, diuen, factors... Pot ser perquè no se sap ben bé per què és, però que sigui una caiguda de la convivència en parella, que hi hagi una reducció social presencial, que tothom està per internet connectat, però tampoc se sap molt poc, o molt exactament per què és i què passa. També el tema de, jo crec, també, de l'encariment de l'habitatge, de l'estrès.
5: Però què dius ara?
2: Un moment, que deixa'm acabar.
0: De què estàs parlant?
2: Però deixa'm acabar. Això ho diu l'estudi, i jo dic, però no pot ser això, perquè antigament hi havia menys coses i la gent tenia més relacions sexuals que ara. Llavors, la veritable tendència és aquesta. El per què no sabem ben bé per què.
0: A veure, el David es donava una explicació abans.
2: Que deia,
0: no?
2: Que sabia el per què,
1: no, no, que sabia el per què no, que jo crec que la gent de mica en mica descobreix que el sexe el tenim molt mitificat i molt sobrevalorat.
2: Sí, saps què diuen?
1: Perquè el sexe comporta... O sigui, el sexe, quan hi ha amor pel mig, és una cosa, i quan no hi ha amor, n'és una altra.
5: Millor.
1: I el sexe sense amor, que és molt... El sexe sense amor, que és molt divertit en el durant, és fatal en el després.
5: Vull dir,
1: perquè la buidor que sents després de fotre un poco amb una persona que no...
2: Per
1: la
2: qual
1: no
2: sent
5: res, jo sempre dic...
1: Això t'ho vols estalviar.
5: Jo sempre dic que si parlem d'amor, l'amor és molt millor amb sexe. Si parlem de sexe, l'amor no té res a veure.
1: No, però llavors passa això, que el sexe... M'ha agradat molt aquesta frase que he dit, tu, m'ha agradat molt, tu. La del Durant.
0: Sí, sí.
1: O sigui, el sexe sense amor, en el Durant és magnífic, però en el després és l'abisme.
0: Sí, et quedes.
5: Clar.
2: Si et quedes, que diu que les parelles...
0: No, és que hi ha una cosa que és...
5: Si esperes alguna
0: cosa... No, i que hi ha molta gent que entén que tenir sexe significa després haver de passar la nit.
5: Això vull dir...
0: I no necessàriament.
5: No necessàriament. Si tu fas sexe només per sexe...
2: Però els investigadors apunten...
0: La frase baixa les escales és... Com es deia?
2: No, els investigadors...
0: Si tu segueixes això...
3: Això és fantàstic.
2: Però no va per aquí. No va passat la tendència...
0: I hem fet un pas més enllà de l'estat.
2: No, la tendència diu això, que la gent busca tenir més autonomia i que busca més relacions estables, o sigui, no tant sexe, sinó té expectatives amb una parella més interessant. I com que no la troba, passa i valora la seva autonomia i la seva soledat. És el que diuen els investigadors, jo no sé.
0: Molt bé. Pues... I tu de què estaves enfadada, dius?
5: M'estic enfadant de moltes coses.
1: Avui, avui, avui t'estàs indignant molt.
5: Avui estic una mica revolucionada perquè... Bueno, és igual. Mira, espera un moment. Mira, perdoneu-me. Sé que no hi ha protocols amb això dels telèfons i tal, però és que tinc que decidir dir-vos una cosa. Ja abans, quan era el telèfon fixe, ja hi havia gent desagradable que trucava hores que dius, no s'ha de trucar. Però ara, clar, el telèfon tu el portes a sobre. Sí. És molt invasiu. I ara et vaig a dir coses... Mira, feu el que vulgueu cadascú. Ara, quan vulgueu comunicar-vos a mi, us vaig a dir el que m'emprenya i que podeu trobar-vos la resposta.
2: Ai.
5: Per començar, s'han de respectar els àpats.
1: Oh, i tant.
5: És a dir, jo et dic cadascú dir a l'hora que vulguis. Però al voltant de les dues, les tres... Cal trucar, cal començar pip, pip, pip, pip, pip, pip, que jo he de dir de cada dia amb el telèfon, pip, pip, pip, pip.
1: Però pots posar en silenci?
5: I llavors estic treballant, si hi ha una cosa important no la sento.
1: Ah.
5: Home! I pica la vida, si no és necessari, no cal. Si és urgent, envia-m'ho. Si no, espera't. Tu... Ves el cafè i després envia.
0: Però tu dines hores rares. Perquè tu són les 3 i pico de la tarda, que ja no és una hora de dinar.
5: Jo quan jo trobo una rara, ja ho sé. Però perdona, els menús de quina hora són? De 2 a 4.
1: Els menús.
5: És l'hora del menú, no es donen. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Després, a un dia de cada dia, després de sopar, una hora mitjana també, suposem les 10, 10, 4, 12.
2: Correcte.
5: Servidora, està a casa, veia la tele.
2: Exacte.
5: Manteta a l'hivern.
2: Sí.
5: Telèfon carregant al lavabo.
2: Amén.
0: Al lavabo carregues el telèfon.
5: Sí, perquè tinc un enxufe que em queda bé. És igual, això. Vull dir, sort d'això. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Per favor.
0: Si està al lavabo.
5: És igual. Bueno, si ho tingués al costat seria pitjor. Perquè, veure, si això que m'enviessin fossin coses simpàtiques, divertides, o ultra urgents, De veritat que m'envies a quarts d'onze una foto de la teva filla, que fa la no sé què?
0: No, no, hi ha un missatge pitjor. Qui és aquell que t'arriba a quarts d'onze o a les onze dient ok?
5: No! Per favor!
0: Okay, és veritat, eh? Els okeys.
1: Els okeys,
3: no, això no ho pots fer a les noves generacions, eh? S'enfaden moltíssim.
0: Sí, amb els okeys?
3: No, no, els toleren gens. Et diuen, què et passa?
1: Jo tampoc els tolero.
2: No? Vol dir bon rotllo.
0: Ho vam parlar un dia, jo crec.
3: Sí,
0: també.
3: Ho vam parlar. Sí, sí.
2: I no posen ni emojis, el que posen són els dibuixos, o com es diu això, sí, els gifs.
1: Ah, sí, sí.
2: Sí. Ui, que un no, gif és bon rotllo, però espera, un emoji és que estàs cabrejat.
0: Que ens veuen 2 minuts i no ha acabat amb l'enfado. Espera, mira.
5: Àudios, us ho vaig a dir una altra vegada.
1: Així que no t'agraden.
5: Per favor, curs. Per favor, curs. Per favor, curs. Curs vol dir 30 segons màxim. Curs no és 3 minuts.
0: El seu estat de WhatsApp diu exactament missatges curts, sisplau.
5: Sí. I després, si tu el que vols dir que et fa tanta mandra escriure és d'acord, vindré divendres, i tu això et costa molt d'escriure, no sigui, hola, Glòria, allò que havíem parlat, te recordes, de divendres? Bueno, doncs m'he pensat i em sembla que al final sí que vindré, d'acord? O sigui, divendres, d'allò quedem. Ja em diràs on quedem, eh? Vale. Divendres, eh? Recorda.
1: Jo de vegades a la Glòria li
5: enviat... No feu això si no voleu morir!
0: Val, val, ja està, ja.
1: La Glòria...
5: I després, si voleu un altre dia, parlem dels putos grups.
0: Val.
1: Un altre dia
0: parlem dels grups, això és molt interessant.
2: Hola! Hola!
0: És molt interessant. És molt interessant. Va, que ens queda només un minut.
1: Jo a la Glòria li he enviat algun àudio alguna vegada i li dic, Glòria, et puc enviar un àudio? Serà molt curt, t'ho prometo.
0: Jo al matí...
5: Però tu vas millor, perquè és de feina, pum, pum, pum.
0: Sí, és veritat, vaig ràpid, les coses com
4: sigui.
0: Doncs ja ho tenim, això.
3: Ja està.
0: Estem només un minut. Ara amb la música que m'han posat el Martín i Eduard. Eduard, oi? Ens hem d'anar de festa.
3: No?
2: O sigui, ja està, no hi ha un altre.
0: Musicote que ens han posat, doncs anirem a ballar. No?
2: Podem acabar amb la música, no?
0: No,
2: vale.
0: Acabarem amb aquesta cançó perquè és la música final del programa que, no sé, potser quadri tot amb les notícies, o no, perquè no ho sé. En fi, senyores, senyors, que ha estat un plaer, que demà és dissabte, que és una gran notícia.
4: Que bé.
0: Que demà passat és un diumenge també, i que el millor és que arribarà dilluns i ens tornarem a trobar a partir de les 7 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio 4. Que tingueu una setmana magnífica. Olga, Vanessa, gràcies. Ferran, David, Glòria, sigueu molt feliços i virtuosos, i vostès també. Que passin un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies. Bona nit. Adéu.
6: Són les 10.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona nit. El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església durant el seu viatge a Espanya, que començarà demà i s'allargarà fins al 12 de juny. Malgrat que el Vaticà no ha concretat encara quin dia tindrà lloc la trobada, segons ha informat l'oficina de premsa vaticana, la reunió ha estat organitzada per l'Església espanyola i no se n'han facilitat més detalls per respecte a la voluntat i la privacitat de les víctimes. Precisament el cafè d'idees de Ràdio 4, Miguel Hurtado, primer a destapar els abusos a Montserrat, havia tornat a demanar aquest matí una reunió i ha reiterat la seva queixa per la visita del pontífex a Montserrat.
8: Si jo em reunís amb el papa, l'explicaria. Miri, l'abadia de Montserrat no només es nega a indemnitzar, sinó en el meu cas, portem 4 anys als tribunals, l'abadia batallant perquè es desestimi la denúncia civil que he interposat per rebre una indemnització, al·legant que està tot prescrit. I que està tot prescrit perquè és que culpa meva, perquè vaig trigar massa a denunciar.
6: Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres, que també ens deixa altres titulars. El president del govern, Pedro Sánchez, ha negat qualsevol implicació o coneixement sobre les maniobres atribuïdes a l'anomenada lampista del PSOE, Leire Díez.
9: Ni nunca... avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
6: El Partit Popular, però, eleva la pressió política i acusa Sánchez d'estar al corrent de l'operació. Miguel Tellado.
10: El cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Así lo considera la UCO y ahora ya lo conoce toda España.
6: En paral·lel, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que investigui possibles reunions a Díez amb membres de la Fiscalia General de l'Estat i que citi com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a violència masclista l'assassinat d'una dona de 51 anys a Màlaga. La Policia Nacional ha trobat el cos a la víctima al costat del de la seva parella, un home de 56 que presumptament l'hauria matat abans de suïcidar-se. Pedro Fernández és el delegat del govern a Andalusia.
11: Sí, se está analizando como un posible caso de violencia de género. La delegación del gobierno contra la violencia de género así ha iniciado ya el procedimiento que corresponde protocolariamente hablando. No consta que hubiese antecedentes en el sistema de Biogen ni como pareja ni por separado por parte del varón.
6: Ni la víctima ni el presumpte agressor constaven al sistema Biogen. En aquest cas ja són 24 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya aquest 2026. Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes i al seu entorn. Més de 90.000 professors, segons sindicats, han sortit als carrers de Barcelona per reclamar unes condicions que el Departament d'Educació considera pactades, malgrat que el professorat ha rebutjat clarament en consulta.
12: Segueixen sent molts alumnes paraula, l'atenció a la diversitat, doncs puc posar l'exemple de la meva tutoria, que tinc 25 alumnes i 10 tenen PI, que són plans individualitzats. S'ha de fer una atenció individualitzada que no es pot portar a terme, evidentment, perquè no tenim temps.
13: No és només el sou i la pèrdua del poder adquisitiu, la manca de mans, la manca de vetlladores, un currículum desfassat, uns ràdios elevadíssims.
6: Els sindicats han convocat una nova vaga el dimarts 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de les proves Pau. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una crida als ciutadans perquè deixin el seu testament vital, ja que les donacions a teixits no cobreixen les necessitats dels pacients. Ara el document de voluntats anticipades de La Meva Salut ja permet marcar la casella específica de donant de teixits. Anna Vilarrodona, directora del Banc de Sang i Teixits.
14: El problema és que no arribem a tot. És a dir, les necessitats són tantes i cada dia s'incorporen noves necessitats i noves tècniques quirúrgiques que fan possible que pacients que abans no es tractaven fan que s'incorporin més pacients.
6: Des del banc en recorden que una donació serveix per ajudar a 100 pacients. I ens fixem ara en la previsió per a demà. Aimet, Juan Carlos Piña, bona nit.
15: Què tal? Bona nit. Demà divendres a Catalunya tindrem intervals de núvols, disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennuvolat. Les temperatures baixaran més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Girona. És una informació d'Emet.
6: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
7: Ràdio 4.

0: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Bona nit, sóc Xavi Collado i comença l'edició 2293 del Metròpoli. Una nit que ens porta al taller de músics amb el Pau Aldón i l'Enar Roca. Coneixerem també el treball discogràfic d'un artista, va passar per aquest programa, dins del taller de músics, és la Lia Auris. Tot fins la una en punt de la matinada, aquí a Ràdio 4. Com cada divendres comença l'espai del taller de músics aquí al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Més de 30 propostes formen part de la 14a edició del Festival Talent organitzat per el Festival El Taller de Músics. Del 10 de juny al 10 de juliol. Més de 30 propostes, com dic, amb nova imatge i més forma que mai. Amb nosaltres el Pau Galdón, responsable de dinamització del Taller de Músics Escola Superior d'Estudis Musicals. Pau, benvingut, bona nit.
1: Bona nit, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos.
0: I el Lennart Roca, cursa quart d'interpretació jazz, música moderna, popular i veu. Lennart, benvingut, bona nit.
2: Moltes gràcies, bona nit.
0: Parlem del Festival Talent, explica'm què és.
1: El Festival Talent està organitzat pel Taller de Músics i és una mena d'expositor de presentació dels projectes emergents dels músics que estan amb nosaltres. I a grans trets seria això, presentar tots aquells projectes emergents que tenim, que en són molts, de tots els músics que doncs, ens acompanyen al llarg dels anys.
0: I com és el Festival d'enguany?
1: Doncs el Festival d'enguany, novament, és, com tu has dit, amb moltíssimes propostes, per tant molt dens, diguéssim, i de moltíssims estils, moltíssima varietat d'estils, moltíssimes sales, i crec que sobretot serà un festival, com acostuma a ser, amb projectes molt potents, sobretot perquè són projectes propis, personals, i que han treballat més enllà de la música. Han treballat llums, han treballat la composició, etc. O sigui que molt, molt personal serà, segur.
0: Lennart, i la teva relació amb el Taller de Músics, quina és?
2: Ui, és una relació llarga durada. Jo porto... Serà el 7è any que jo estic al Taller de Músics. Vaig fer 3 anys a l'Escola del Raval i després bueno, aquest serà el meu 4è any al superior. O sigui que ha sigut un centre, bueno, que m'ha obert les portes a la música en general, m'ha fet músic, he conegut a bàsicament tots els companys amb els que treballaré en els següents anys, segurament, i, bueno, res més a dir, la veritat.
0: Res més a dir, no?
2: Sí.
0: Els concerts d'enguany es reparteixen per diferents sales i espais de Barcelona, no? Com han estat escollides?
1: A veure, normalment ja de per si treballem amb sales habituals, no? I també és veritat que sempre estem molt atents i molt receptius al que els músics ens puguin dir, perquè sempre hi ha preferències de sales, no? El cas del Lennart, per exemple, que estarà a la Nau del Poblenou, doncs és un cas de sala que van ser els propis músics els que ens van dir, ostres, ens agradaria tocar aquí. O sigui, és una barreja entre sales amb les que treballem i les suggerències que ens puguin fer els propis músics.
0: Una pregunta, el públic jove, la gent més jove, té interès per al jazz?
1: Sí, jo crec que sí. Sí. De fet, nosaltres, al taller que en el grau superior hi tenim els estudis de jazz, d'interpretació jazz, encara tenim molts músics que formen part d'aquest gruix, diguem-ne, d'estil, tot i que és veritat que els últims anys hi ha molta barreja, no? I el jazz ja no s'entén tampoc només com aquesta cosa ortodoxa, sinó que s'entén des de la barreja d'estils i de la barreja és el que més predomina.
0: Està molt bé perquè aquesta fusió de diferents estils dona una riquesa també, no?, al que és el jazz, encara que els puristes també poden dir alguna cosa.
1: Sí, bueno, els puristes caben en un autobús, que decía aquell, no? Vull dir que sí, ho poden dir-ho, però al final és que els camins van cap aquí, igual que la barreja amb el flamenco, la barreja amb el pop, o sigui, és que tota aquesta barreja és el que dona i el que permet que hi hagi novetat.
0: I sou amants d'aquestes barreges, d'aquestes fusions, Lennart?
2: Sí, jo crec que quan tu comences uns estudis superiors de música o t'embarques amb la intenció de fer-ho, sobretot també s'exigeix acadèmicament que tinguis un gran ventall de coneixements musicals. Molts músics, quan els primers anys d'estudi, moltes vegades tenim la tradició d'escoltar un disc al dia. Jo va haver-hi com 2 o 3 anys que escoltava un disc al dia, sigui de latin, sigui de jazz, sigui de blues, sigui de R&B, sigui de música electrònica, perquè al final tu vols tenir els màxims coneixements possibles, no? I moltes vegades, fins i tot els puretes, els jazzeros puretes, et sorprendries de quins estils ells privadament escolten a casa seva, i perquè un bon músic té riquesa de coneixement de molts estils diferents, realment, bueno, en la meva opinió.
0: I presentes, no?, crec que la teva proposta musical dins d'aquest Festival Talent. Com és la teva proposta?
2: La meva proposta ha fet un gir 360 en l'últim any. Jo era un dels puretes, de fet, del jazz. A mi, jo vaig estar exposat al jazz del Taller de Músics, jo abans no escoltava jazz i em vaig obsessionar, vaig fer 6 anys de jazz. I al final he tornat una mica a les meves arrels, que jo de petit, jo sóc mig holandès i de petit vaig créixer a Holanda, i allà s'escolta molt música electrònica anglosaxona i això és el que porta una mica al meu ADN. Llavors, he tornat una mica a les meves arrels i el meu projecte és estrictament música electrònica. De fet, a la majoria, a la gran majoria de cançons, no hi ha cap instrument acústic. O sigui, és treball de producció, ordinador, productora, productor, jo, les meves idees i endavant.
0: Pau, aquestes propostes, les que teniu enguany, són molt diferents entre si?
1: Sí, sí, sí, ho són. Ho són. Fins i tot dins d'una mateixa data, com és el cas del Lennart, i que hi tindrem tres propostes, entre elles són diferents. Vull dir, és que transitem des del que comentava el Lennart, des de l'electrònica, cançó d'autor, folk, pop, jazz, vull dir, flamenco també tindrem una proposta, vull dir que sí, entre elles són molt diferents i aquesta és la riquesa del festival també, aquesta diferència.
0: Si el tinguessis el teu estil, la teva proposta que definir amb un titular, quin seria?
2: Titular? Ai, no ho sé. Música electrònica pureta. No sé.
0: Pureta o purista?
2: Purista.
0: Purista.
2: Com es digui?
0: Molt bé, doncs és aquesta.

0: Aquesta és la proposta d'Emma Roca, Demasiada Perfección. És un altre participant d'aquest talent. Eh?
1: Ah, exactament, sí. L'Emma també està a quart curs, com el Lennart, i també és una proposta que està molt vinculada amb el taller, perquè l'hem anat acompanyant en els diferents processos i festivals en els que ha participat. Vull dir que també és una de les grans apostes.
0: Gran aposta, la de Lennart, que està, el tenim aquesta nit amb nosaltres, amb aquest Stranger.

0: Lennart, quina és la història d'aquest tema, Stranger?
1: La història d'aquest tema, aquest tema és una reflexió sobre quan has de tallar una relació amb algú, tornes a trobar aquella persona i una de les dues persones s'ha quedat estàtica i l'altra ha canviat moltíssim per poder superar el problema que s'ha tingut. Ho vaig relacionar amb la història aquesta que els hi passa als astronautes, que quan estan molt temps a fora i després tornen a la Terra, no me'n recordo com anava, que els anys han passat més ràpid per ells o per la gent de la Terra, no me'n recordo. Em va semblar interessant fer aquesta comparació i bàsicament jo estic a la meva cançoneta flotant per l'espai i després torno a la Terra i dic, escolta, tu no has canviat i jo com estic diferent.

0: D'alguna manera, Pau, crec que és una oportunitat més única, no?, per descobrir artistes amb veu pròpia que començaran a definir d'alguna manera el futur del panorama musical d'aquest país.
1: Totalment, vull dir, començaran a definir i a més es tracta de projectes emergents, però no hem d'oblidar que són projectes que ja estan en funcionament, vull dir que és que són músics que ja porten trajectòria, que ja han fet concerts, que tenen un projecte consolidat, i evidentment que això serveix també com a presentació, com a mode de presentació, però que és que ja són projectes que no és que estiguin començant, sinó que ja estan construïts, diguem, no? I ara només és qüestió d'anar, continuar picant pedra per anar consolidant-se, però ja estan fets, diguem, no?
0: De quina manera es fa la selecció, el càsting, vaja, dels participants del talent musical?
1: Sobretot tenim molt en compte quina és la proposta artística, no? I entenem que la proposta artística, això és un tema en el que estem molt capficats i que incorpora no només a mi com a dinamitzador, sinó al departament de comunicació, a la direcció, etc, que han de ser propostes que tinguin molt en compte no només la vessant musical, sinó com d'important és, diguem, la presentació, tenir una bona imatge que tragui la gent, què hi ha més enllà de la música, és a dir, quin és el discurs del concert, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb ser una carta de presentació per a que tu et programin. Doncs això és, diguem, el més important per nosaltres. Mm.
0: Estem parlant de gairebé, bueno, un mes, no?, del 10 de juny, sí, sí, el 10 de juliol, i 30 propostes. Entrada gratuïta, gairebé totes, no?
1: Sí, sí, sí, entrada gratuïta també és una cosa que sempre defensem, no?, que hagi de ser, que són projectes emergents i que ha de ser obert a que tothom pugui descobrir-los, conèixer-los o seguir trobant-los.
0: Quin és el futur del Festival Talent? Cap a on aneu?
1: Bueno, el futur ha de ser continuar en aquest vessant d'incorporar cada cop més propostes emergents que puguem donar a conèixer i fins i tot també incorporar d'altres propostes que potser ja estan més consolidades però que també que puguin formar part del festival. És a dir, anant-lo fent cada vegada més gran, donar-li la importància que ja té, doncs encara més.
0: Lennart, quina part de la teva vida és música? Quin tant percent de la teva vida és música?
2: Mira, jo, abans de músic, que és quan, interessant el que comentava el Pau, jo em considero primer artista i després músic. La música és l'eina principal de la meva vida artística, diguem-ne. Llavors, jo igual diria que 70% és música i l'altre 30% és inspiració artística diferent, ja sigui pintura, ja sigui moda, ja sigui fotografia, dansa, sí.
0: És molt curiós perquè aquesta vida gairebé no l'entendríem sense música.
2: No.
1: És allò que deia Nietzsche, que jo no me fiaria d'un dios que no sepa bailar, no? És una mica aquesta cosa.
2: No, i realment és, quan et dediques a la música, te n'adones que realment és l'art amb més poder, una mica, que existeix sobre el planeta Terra. O sigui, una pintura, jo sóc amant de l'art en general, a mi una pintura em farà plorar, a mi una coreografia em posarà els pèls de punta, però la música és aquella cosa que uneix a milions de persones, té un poder absolut sobre la societat, realment. O sigui,
0: gairebé no entendríem aquesta vida sense música.
2: No,
0: perquè tot és música. Ara estem parlant i d'alguna manera modulem la veu, sí, i també estem, sí, d'alguna manera fent música, no?
2: Sí. Bueno, hi ha molts professionals de l'harmonia que ara mateix podríem posar harmonia a el que estem parlant, eh? O sigui, fan xiu-xiu-xiu amb el piano, perquè sempre estem acostant-nos en alguna mena de freqüència.
0: És veritat que porteu 14 edicions. Evidentment, hi ha hagut una evolució, no? Lògica, no? Per cert, però hi ha hagut una evolució del festival.
1: Sí, hi ha hagut una evolució. Recordo, clar, jo porto implicat amb el festival, doncs ara farà, aquesta és la tercera edició, no? Però és veritat que hi ha hagut, doncs, edicions del festival que s'han concentrat, per exemple, en dos dies en una mateixa sala, i sobretot també hi ha hagut evolució d'incorporació de més propostes, de més estils, de més referents musicals, també la incorporació, recentment, aquests últims anys s'ha vist, de la tecnologia, del tema tecnològic, de música produïda, això també ha sigut un canvi. O sigui que és un festival que, evidentment, doncs va canviant a mesura que van passant els anys i que les noves tendències, doncs, es consoliden.
0: Doncs un mes tenim per davant, eh? Del 10 de juny al 10 de juliol, amb més de 30 propostes, amb nova imatge, que això també és important, una nova imatge del Festival Talent, organitzat per el Taller de Músics, i més força que mai, 14 anys portant a terme un festival que dona a conèixer moltes propostes i sobretot a molts artistes. Pau Galdón, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Helena Roca, molt d'èxit al Talent Festival.
2: Moltes gràcies.

Avui he dormit abraçada a un escalfor per primer cop des de que has marxat. He notat la pell en contacte i el sospir en la nuca. Capriciós missatge del seu text creuant-se amb el meu desordre. Balbuceig desquiciat que em surt a borbotolls de la boca, com vomitar pètals de rosa que em freguen amb la llengua seca. I m'ha acompanyat un silenci. Enganxada al seu cos, he tingut una bocada d'aire, com sortir a respirar després d'haver-me empassat quatre ampolles de líquid rosa enganxifós baixant-me per la tràquea fins al cony. He agafat aire. Era un aire viciós, ple de sexe descuidat. No hi va haver cura, perquè no existien malalts, i no hi eres. No m'entens, no existies. El mal ha parat de girar i t'he condemnat a l'etern purgatori de memòries entatxonades en pàgines de llibres. Quan parlo d'amor, mai parlo de tu, i sempre parlo d'amor. Has marxat i només em queda la teva olor.

0: Júlia Sanfeliu va venir a aquest programa al Taller de Músics, aquell espai que fem els divendres, matinada de divendres a dissabte, dedicat al Taller de Músics. Ara ha publicat un disc que es diu Demònies, i aquesta nit la Júlia, la Lia Auris, ve per presentar aquest àlbum que va veure la llum el dia 14 de març d'aquest 26. Lia, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Dit i fet, vam dir que vindries a presentar l'àlbum una vegada el tinguessis publicat, i així ha estat. Demonios, quin títol més potent, no?
1: Sí, bueno, els meus dimonis, realment. Sí, sí.
0: I què és el que vols transmetre amb Demonios?
1: Bueno, crec que tinc moltes coses a comunicar i de vegades no sé comunicar-les amb paraules. Llavors, volia fer un disc per poder sanar i treure moltes coses que necessitava gestionar i no sabia com fer-ho a través de la paraula, no? Llavors vaig enfocar-ho en música, que és una cosa boníssima que tenim els músics, per fer teràpia.
0: Ho vas explicar a aquest programa, que de vegades és millor o més fàcil per tu explicar les coses cantant que parlant.
1: Sí.
0: I en aquest cas ha estat així, no?
1: Sí, també m'agrada molt parlar, però, però amb la música crec que...
0: Lleidatana, artista 360, cantautora, productora, ballarina, coreògrafa. Avui dia s'ha de ser un artista 360 per poder dedicar-se a això de l'art, de la música?
1: Bueno, potser no, però crec que com més coses millor, no? Al final és un món difícil i complicat i crec que com més coses i vessants puguem oferir, pues més a prop estem d'estar en el moment adequat i que ens vegi potser la persona adequada, no?
0: I amb aquest Demonios expliques d'alguna manera els teus darrers anys viscuts, no?
1: Exacte.
0: Com han estat?
1: Molt caòtics. Sí, han estat, bueno, plens d'aventures, d'emocions, de creixement personal també i musical. Per això vaig decidir fer un àlbum, no? Vaig pensar, crec que en el moment personal i maduratiu en el que estic, fer un àlbum serà, bueno, la millor manera d'acompanyar aquest procés, no?
0: I aquí cantes en tres idiomes, en castellà, en català i en anglès. Sí. Per què?
1: Bueno, primer... sempre escrivia en anglès, cosa rara perquè no és el meu idioma natal, però bueno, és com el primer contacte que vaig tenir a nivell d'idioma amb l'escriptura, no? Llavors, al final vaig dir, home, potser toque parlar amb el meu idioma natal. De fet, crec que les lletres em sortiran més fàcils si ja les penso en català, perquè les he de traduir en anglès, no? Llavors, les catalanes i les castellanes sí que van ser més una vomitada, sí. I les angleses sí que estan una mica més pensades, perquè, clar, no el controlo tant, no? Però sí, volia que els tres idiomes formessin part de l'àlbum, sí, ho tenia clar.
0: I et sents una artista més pop o més urbana?
1: Ara mateix, més urbana. Mm? Sí, vaig tenir una temporada més pop, sobretot quan encara no m'atrevia a composar i només interpretava i feia... pues més concerts amb el meu grup de bueno, tinc un grupet, som un trio i som dos guitarristes i jo, i fem moltes versions en acústic de cançons pop, precisament. Llavors, en aquella època, quan vam començar, sí, me sortien cançons que encara no havien vist la llum, més a guitarra i veu i poc més. Però quan vaig entrar en el món de la producció i vaig veure que m'agradava molt i era molt lo meu, pues vaig tirar cap a l'urbà, sí.
0: Les teves influències són moltes, però crec que les més importants són les dels anys 2000.
1: Sí, sí.
0: Què és el que té aquella música del 2000 que tant t'ha influenciat?
1: Bueno, clar, també a l'estudiar dansa i créixer amb el món urbà des de la dansa, des de la vessant de la dansa, pues totes les cançons que ballava eren d'Alicia Keys, de Destiny's Child, d'Ariana Grande, en aquell moment que no era tan comercial, tot sigui dit. No ho sé, Neyo, molts artistes de l'R&B pur que al final pues, m'han calat. I a nivell musical és com que el cos i l'oïda i la ment me tiren cap a

0: Estem escoltant Alma. Quina és la història?
1: Mira, Alma justament és potser la que té textures més diferents de tot l'àlbum, perquè és la menys urbana, precisament. Alma parla del maltracte a la dona. Llavors, quan la vaig escriure, per vivències de companyes, de... Bueno, al seu dia vaig fer un missatge, un comunicat a la meva compte d'Instagram i vaig demanar que... Bueno, necessitava inspiració, a part de la meva personal i les meves vivències personals, de dones que haguessin patit maltracte. I, bueno, vaig rebre un munt de textos, un munt, una barbaritat, o sigui, te'n faries creus. I a partir d'allà, pues, vaig escriure la lletra i quan la vaig escriure em vaig imaginar un desert. Llavors la vaig voler fer desèrtica, no la volia fer tan urbana i li vaig voler donar aquest toc aràbic perquè m'imaginava, pues, totes aquestes dones que s'havien quedat soles al desert i s'havien quedat sense res, sense autoestima, sense relació, sense elles mateixes, no? I bueno, me va inspirar molt aquesta imatge, tant que va deixar de ser una cançó tan urbana i es va convertir en més en una banda sonora, no?
0: Què et deien aquestes dones amb aquests escrits?
1: Bueno, sobretot, en resum, el missatge més potent és que s'havien perdut a si mateixes, perquè havien estat víctimes de situacions i relacions de les que no havien sabut com sortir, no? I llavors s'havien perdut en el camí i havien estat acceptant coses durant molt de temps, també en el meu cas, en una relació que vaig tenir, per això m'hi vaig sentir molt identificada, en el que al final, pues, bueno, pues segueixes allí perquè penses que, pues, així és com ha de ser, no? I quan surts et quedes com al desert, però poquet a poquet vas trobant aigua, aliment, camí, i poquet a poquet et vas recuperant, no? Des de la solitud i des de l'autoestima que vas recuperant.
0: Al final, la part de cantautora la tens aquí, no? Quan expliques aquestes històries, vivències personals o vivències que t'han compartit altres persones, sobretot persones molt properes. De vegades és complicat donar un consell.
1: Sí, sí, sí que ho és.
0: Has donat molts?
1: A veure, sí, perquè me perd molt la boca, llavors de vegades penso algo, ho dic i ja està, ja ho he deixat, no? Però crec que compartir, sobretot entre dones, és superimportant. I de fet, amb aquesta cançó jo ho volia enfocar per aquí. No volia dir, o sigui, vaig pensar, crec que si només parlo de mi se'm quedarà curta. La lletra, la cançó, la sensació, el que vull explicar, tot. Necessito vivències i més històries.
0: Vas venir de Lleida, a Barcelona, i vas començar a estudiar a l'escola de la Coco Gomín. Com va ser l'experiència?
1: Bueno, jo a Lleida, tot i que m'estimo molt casa meva i és increïble, vaig arribar a un punt en el que em vaig notar estancada a nivell artístic, tant musicalment com a nivell de dansa, no? Necessitava marxar d'allí, necessitava créixer, i com no tenia clar si fer un superior de música o, pues, un superior de dansa a l'Institut del Teatre, per exemple, vaig valorar, pues, l'opció d'anar a una escola que una mica tractés, pues, tot una mica per provar disciplines que, per exemple, no havia ballat mai, com el claqué, el flamenc, la dansa espanyola, tot això, per mi era una novetat, no? I llavors, com sabia que allí oferien tant música com dansa com teatre, vaig dir, anem a provar, crec que aquest és el meu lloc.
0: T'agrada la música coral?
1: Molt, molt, molt. Crec que ja sé per què m'estàs preguntant.
0: Vas participar al Happy Day?
1: Sí, sí, bueno, vam fer un grupet amb unes amigues de la Coco, precisament, i va ser una d'elles que ens va enviar al correu Do Happy, nosaltres no teníem ni idea, i jo vaig rebre una resposta i vaig dir, ostres, tu, d'on m'estan contactant, no? I li vaig dir, Sílvia, què has fet? On ens has col·locat? O sigui, i bueno, i ja d'allí, pues, càstings, vam dir, bueno, va, pues, provem-ho, no? Per provar no perdem res. I per provar no perdem res, pues, mira, vam acabar el programa, sí, sí.
0: I el cant coral té molt arrelament a Catalunya, a casa nostra.
1: Sí, no? Sí, sí, i tant. De fet, bueno, nosaltres vam començar sent un grup a capella, perquè valoràvem molt la veu com a instrument pur i solista, i érem un grup a capella, no anàvem ni amb bases ni amb música, fins que vam arribar al programa i allí, pues, bueno, clar, el producte era un altre i l'oferta era una altra, no?
0: T'agrada cantar el desamor, el dol?
1: Molt, bueno, és, jo crec que és el meu fort.
0: Sí?
1: Cançons, sí, cançons felices n'hi ha poques al disc. Sí, sí, sí, hi ha gent que ja m'ho reclama una mica, no? Bueno, escolta, ens encanta el que fas, però ja toca una mica d'alegria, no? I dic, pues és veritat, teniu raó. Sí, sí.

0: Quina és la història d'aquesta cançó que estem escoltant?
1: Breakup Kiss, petó de ruptura, parla d'una cosa, una persona que no vols deixar marxar, però saps que no et fa bé, ni tu li fas bé a ella, no? Llavors, parla d'aquesta intensitat, que trobes en un moment donat amb una persona, inclús sabent que no hi acabaràs amb aquesta persona perquè no és la teva persona.
0: T'ha marcat molt la teva infància?
1: Déu-n'hi-do. Per una part, a l'escola a la que vaig estar, vaig tenir mals moments perquè em sentia una mica diferent, i per altra banda, a casa sempre me van apoyar molt, m'han acompanyat molt amb tot, i crec que per aquesta banda sóc super afortunada.
0: I de créixer
1: on he crescut, a Lleida. Crec que, respiro un altre aire, clar, parlo de casa, llavors,
0: clar,
1: és evident, no?
0: Però evident.
1: No puc parlar de manera objectiva, però, clar, el sortir al parc, el trobar-te amb els amics al carrer, tota aquesta cultura que segurament aquí també heu tingut, però que s'està perdent una mica, llavors, aquesta nostàlgia.
0: Molt.
1: Sí.
0: I per què et senties diferent? Per tu mateixa o per els altres?
1: Per mi mateixa. Sí, jo crec que, sempre he tingut facilitat en xerrar i fer amics, però quan era petita, potser al no tenir desenvolupada la meva part musical, és forta, no em sabia comunicar igual, era més tímida, era diferent, em costava més relacionar-me i sentir-me com integrada, no?, a l'escola.
0: I ara, quan cantes, ets diferent a la Júlia? La Lia és diferent a la Júlia?
1: Sí, jo crec que sí. Crec que la Lia, és la Júlia, però és com que no té por a comunicar i a cantar i a fer música parlant del que sigui. Llavors, és com que no té límits, no? No té filtre. La Júlia tampoc ni té gaire, tot sigui dir, però

0: potent, molt potent a nivell de lletra, de melodia, d'harmonia, de tot. És un creixement de 4 anys que ha acabat pues, publicant-se com un àlbum.
1: I com ha estat tot el procés creatiu i sobretot de gravació? Perquè ha estat un àlbum autoproduït.
0: Sí, la majoria de les cançons han estat una vomitada, coses que necessitava gestionar a les 3 del matí. No puc dormir, estic nerviosa, no sé com descansar, no sé com calmar-me, i agafo pues, el notes del mòbil i començo a escriure, i llavors me surt una lletra. I a partir d'allí pues, començo a treballar el que per mi és la construcció, perquè per mi la lletra és com la primera fase on comunico el que vull explicar, i després ve la part constructiva, que és quins sons puc col·locar aquí. Llavors aquí ve la part de la producció del meu ordinador, de ficar-me en l'ordinador, estar-me hores i construir tot això.
1: Quan acabes? Quan dius aquesta és la cançó definitiva?
0: No acabo. No. No he acabat. Crec que hi va haver un moment que vaig dir soc molt perfeccionista també, i vaig dir sempre pot estar tot millor, sempre en sabré més, sempre aprendré més, sempre puc millorar a nivell de producció, a nivell vocal, a nivell de tot, però també serà bonic recordar la Júlia que ha publicat això ara. Llavors va haver un dia que vaig dir he de gravar això, he de buscar un lloc on anar-ho a gravar i publicar-ho, i que surti així com ha estat ara i com és ara.

0: Lía, quina és la història de Arrecifes?
1: Bueno, Arrecifes parla de l'orgull. L'orgull que no ens deixa ser nosaltres mateixos de vegades i és una limitació, sobretot en una relació, no? Sento això i et vull dir allò altre, però l'orgull no em deixa perquè estem enfadats o perquè hem discutit i no em dóna la gana. Llavors, Arrecifes una mica és, bueno,

0: la gestió d'aquest orgull, no? El subconscient, que és com si hagués estat el meu subconscient el que hagués fet la lletra, de mira, em sento així però no t'ho puc dir perquè el meu orgull se m'està menjant ara mateix.
1: I de vegades és complicat escollir una cançó per representar l'àlbum.
0: Sí.
1: Si haguessis d'escollir una, quina seria?
0: Demonios, claríssim. Per això...
1: Per què?
0: Perquè hi ha cançons que no, eh? Hi ha cançons que, bueno, que enfoquen una vivència feliç de la meva vida o un record feliç, no? Però n'hi ha altres que són dimonis del meu passat. Són dimonis que ja no hi són, com Alma, per exemple, és una època que vaig viure de maltracte, que ja no forma part de la meva vida, però està allí, perquè és una cosa que sempre se'ns queda, no? Després, Break Up Kiss és una persona que tampoc hi és, però també va ser algo, bueno, algú del passat. Després, Nemesis, que ja apareixerà, també és d'una catàstrofe natural que va passar i que segueix estant allà per moltes persones, no? Llavors és com que algunes altres no, l'orgull també és un dimoni, vulgui o no, i en el present també hi és. Llavors és com que cada cançó presenta un dimoni diferent, no?

0: Quan composes un tema, penses en aquelles persones que l'escoltaran?
1: Pues no.
0: No.
1: No. Penso poc, de fet, en com ho rebrà l'oient, no? No sé. Crec que sempre són, bueno, com he dit abans, és una mica lleig el nom, però sempre són vomitades, són coses que necessito treure i després a partir d'allí construeixo. Sí que a nivell musical, pues, penso en un so actual que pugui encaixar, que pugui agradar, que pugui tenir, pues, jo què sé, I Lost a Friend, per exemple, té un rotllet molt urbà, molt actual, molt d'ara. I penso, aquesta potser podrà agradar. A Recifes també penso que té una sonoritat bastant de l'actualitat. Llavors sí que amb el so potser sí que penso més en... amb com ho pot rebre l'oient i com hi pot connectar l'oient. Però les lletres sí que crec que són 100% honestes, les trec, les buido i allí se queden.
0: Fa por publicar un àlbum? Ho dic perquè, clar, no sabem mai com funcionarà.
1: Fa molta por perquè... per això, no? Perquè, bueno, el publicaré i després què? Què passarà? Vull dir, la gent ho escoltarà? No? Hi haurà una setmana d'escoltes i després ja està, perquè moltes vegades també l'artista viu això, no? El procés de fer cançons, de fer un disc, de fer el que sigui, de publicar-ho, i després quan ho traiem és com, ja està, ja ho he tret, ja puc descansar, i no, i ara ve la feina de veritat, perquè és com, si no fas res i no et mous tu sol, si no tens una discogràfica o un mànager qui sigui al darrere, no arribarà enlloc.
0: Està sent complicat. Promoure tot i moure aquest àlbum.
1: Sí. Hi ha com, clar, unes ganes de descansar per aquell treball que has fet durant tants anys, perquè al final són anys, i que després s'ha de gestionar, perquè és com, precisament per haver fet tot això durant 3 anys, pues, igual ara t'hi has de ficar 3 anys més, però per la part de promoció, no? I sol és molt complicat, és molt difícil.
0: I ho fas tu sola?
1: Sí.
0: Truques a emissores de ràdio?
1: No.
0: Per què?
1: Perquè de moment volia venir aquí.
0: Gràcies per fer-ho i presentar-ho en aquest programa, però ara ha de començar tota la tasca promocional del que és Demonios, perquè la gent sàpiga que està allà, no?
1: Clar.
0: Encara que les xarxes socials són molt importants avui dia.
1: Sí.
0: Per tu ho són?
1: Molt, molt. I de fet m'agraden. De fet crec que, bueno, en la mesura correcta del seu ús, bueno, et poden oferir, pues, arribar molt lluny, com a músic, sobretot. Crec que ara és molt fàcil que algú de Timbuktu et pugui escoltar, saps? A partir de les redes socials. Llavors, amb l'ús adequat i sense passar-se, que crec que aquest és el problema d'avui en dia, per a tots, que és que no ens sabem desenganxar d'aquest nou món tecnològic, crec que és molt interessant i ens dona moltes opcions. El que passa és que, clar, pues, t'has de moure i has de publicar, sí.
0: I per tu, Lia, la música què és?
1: La música és vida.
0: Tot?
1: Sí. És, bueno, quedarà molt romàntic, però és la meva vida. És la meva vida, sí. Evidentment tinc moltes altres coses a la meva vida, però sempre crec que qualsevol vivència o situació que puguis viure serà millor si hi ha música de fondo.
0: Sí. És la música, el més nou, de Lia Auris. Es diu Demonios, va veure la llum el dia 14 de març d'aquest 26 i el recomanem. De veritat, perquè hi ha un esforç i una feina molt important darrere d'aquest treball. Lia, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: A vosaltres per convidar-me.

0: El Papa Lleó XIV visita Catalunya. Ràdio 4 ha preparat un ampli dispositiu informatiu per oferir-te tots els detalls i dos programes especials. Dimarts 9, a les 7 de la tarda, amb la vigília a l'Estadi Olímpic. I dimecres 10, a les 6 de la tarda, missa i consagració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La història es viu una vegada. Ràdio 4.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
2: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
3: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
2: Ràdio 4.

0: Sopar de Cine, amb Conxita Casanova.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Darrer va de cine del mes de maig. Hem sobreviscut al Festival de Cannes. Encara seguim amb el síndrome d'Estocolm per tot el que vàrem viure allà sota l'influx de l'èxit dels Javis. La bola negra, que bonic va ser, que emocionant poder-ho compartir. Arriben nous reptes, noves estrenes. Parlarem de moltes coses interessants en l'hora pràcticament que tenim pel davant. O sigui que som-hi, doncs. Perquè aquí al Va de Cine a Ràdio 4, ja sabeu els que ens escolteu, que el temps vola. Va de Cine a Ràdio 4, anem a fer una xerrada amb la Montse Magenc i la Carme Sansa. Bona tarda, benvingudes. Què tal? Com esteu? Nous membres d'humor, noves membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Sí. Això sona molt bé, eh?
2: Molt, eh? Sí.
3: És increïble.
1: Sí, això és com aristocràtic, no?
3: Sí.
1: No? No us sona així? Com
2: sí,
1: quan,
2: sí.
1: Quan li donen a una distinció com aquesta, és com...
3: L'honor.
1: És d'honor, sí, l'honor. Honora que... molt, no? Sí. Honora molt.
2: Honor, sí, sí, queda que... Fa il·lusió, eh?
1: T'ho diràs.
2: Allò que diem que, clar, sempre és molt relatiu això d'això, que et facin d'honor d'alguna cosa o un premi, però dius, mira, a vegades penses que és injust i hi ha gent que s'ho mereix i no ho té, ja sabem que és una mica relatiu, això. Però quan et toca, oi?
3: Sí.
2: Montse, et fa il·lusió.
3: És maco, sí.
2: Clar que sí.
3: No, és un reconeixement, no només per mi mateixa en aquest cas, sinó també com per tot l'equip que vam participar en aquest moment de... quan l'Acadèmia tenia 3 anys.
2: Ui. Sí.
1: Cada una amb la seva circumstància, ara parlarem, sí, de cada una. I jo crec que, Montse Magenc, ara comentàvem, no?, que tu havies vingut aquí, sí, a parlar del naixement de l'Acadèmia. I tu recordes aquell moment perfectament.
3: Doncs sí, ens vas convidar aquí a l'estudi i vaig coincidir amb el Jaume Roures en aquella entrevista. L'Acadèmia ja tenia 3 anys, eh? Però va ser, o sigui, per preparar la quarta edició dels Premis Gaudí, i aquí ens vam veure.
1: És quan tu t'hi vas incorporar sí, com a directora,
3: sí. Sí, sí,
1: de l'Acadèmia, i com ha canviat, no? Allò que era petitet,
3: clar,
1: ara ha crescut una mica, no?
3: Pensa que van haver-hi un grup de 62 persones que eren els membres fundadors de l'Acadèmia, que després ja ben aviat van arribar a 100, però jo vaig deixar a 300 membres, i ara estem parlant de més de 600, o sigui, han passat 15 anys i això s'ha posat en un nivell important. Així tot, és l'acadèmia més jove d'Europa. Uh-huh. 18 anys és una nena, no?, encara.
1: Clar,
2: és veritat.
1: I clar, major, sí, sí, d'edat, no? Sí. Que deien ara, no sé si es diu així o no, però, sí, però era la majoria d'edat, ah, no?, 18 anys. Mm. En aquests 18 anys han passat moltes coses. Com es veu ara l'acadèmia i el cinema català des de la distància, no?, que t'ho permet valorar?
3: Home, la veritat és que fa molta il·lusió. Veus una entitat sòlida que no hagués nascut sense que darrere hagués un boig visionari com el Joel Joan, no?, que ell mateix ja es reconeix així, però és que no existiria si no hi hagués hagut una persona com ell que es... Allò, però per què? En aquell moment ja hi havia l'Acadèmia Espanyola, no era una entitat que... Per què, no? O sigui, no tothom ho veia tan clar. I va coincidir en un moment que teníem de conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació el Joan Manel Treserres,
1: el meu exprofessor de la universitat.
3: El meu exprofessor també, bueno, i a la Generalitat de Catalunya també ens el vam trobar. Això estem parlant de l'any 2018. A TV3 acabava de començar la Mònica Terribas com a cap de programes, i Joel Joan a l'Acadèmia. Doncs això fa possible que es creï una acadèmia que és una estructura d'estat en aquell moment, o sigui, que amb uns mitjans en aquell moment importants, i que la fan, que això no serà una associació petita, uh-huh, no, o sigui, ja tenia una gran ambició, i això és meravellós.
1: Clar, i està molt bé això que tu dius, Montse, perquè el César, lo que és del César, que diuen, sí, no? Si vaig ser jo el Joan el que va tirar endavant i va tenir la idea de fer-ho, doncs això està bé reconèixer-ho, també.
3: Ell estava, no?, acompanyat d'aquell grup del col·legi de directors, saps? Tenien les oficines allà dintre del passadís de l'ESGAE, allà al Passeig Colom, sí, dintre estaven amb el col·legi de directors, i quan jo vaig arribar el càsting i ja vam estrenar les noves oficines aquestes que estem donant al carrer, que havia sigut una botiga de llibres i discos de les GAE i no va funcionar i la van deixar tal qual, amb les taules, amb els reparadors, tot, i allò va ser l'acadèmia i era un lloc meravellós per treballar amb la llum, amb la vida que et passa per davant de la finestra, bueno, que dona ganes, saps?
1: Ara l'acadèmia tindrà una nova seu, la Fundació Muñoz Ramonet. Ara és una cosa de, és un palau, allò, eh?
3: Al carrer Montaner. I potser allà es podrà fer possible una de les coses que ens van quedar pendents, que és fer el cinema de l'acadèmia, no? L'Acadèmia Madrilenya-Espanyola, vaja, té una seu amb una sala de projeccions. I això sempre era com que ens falta. I per això està molt bé aquesta nova seu del carrer Montaner, on serà com un club social dels acadèmics, un lloc de trobada i per ensenyar les obres i per tot això, no?
2: Està molt bé, això, eh? No ho sabia, eh? Doncs sí, escolta, sí. Que bé.
1: I no éreu acadèmiques? És a dir, a veure... la Montse Magenc s'havia desvinculat de l'acadèmia o no? O
3: quan?
1: El fet d'ara ser membre d'honor?
3: No, jo
1: què mai... suposa?
3: Però mai m'he desvinculat de l'acadèmia. Jo estic a Berlín organitzant el cicle Gaudí del cinema català des de fa 3 temporades, un dissabte al mes. Fem una pel·lícula del cicle Gaudí internacional, després fem una xerrada acompanyada d'una copa de vi i tapes. I, bueno, mira, el dissabte vam passar molt lluny i és genial.
1: El Gerard Oms, sí. Mario Casas. Sí. I funciona bé, això?
3: Funciona molt bé. Tenim un grup de seguidors fidels i després cada pel·lícula atreu gent que no saps ni com, perquè en aquell moment passen a Berlín 3.000 coses interessants que jo mateixa hi seria.
1: Té molta vida cultural,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però que trien... Bueno, el dissabte feia una tarda de primavera solejada que voldries anar a passejar pel llac, o sigui, no tancar-te una sala de cinema. Doncs van venir 55 persones i visc.
1: Que bé, que bé. I la Carme Sansa no era acadèmica, tampoc? No.
2: No, eh?
1: Per què?
2: Sí, és un error. Ho he de dir que mil vegades, escolta, he de ser-ho i vinga, perquè encara que jo no... no hagi fet molt cinema, ara n'estic fent més, mira. però, escolta, trobo que més recolzar-ho i el fet que el Joel Joan, que és una persona que jo coneixia des de que tenia 2 mesos, el vaig conèixer allà al Bressol.
1: Sí. Què dius? Que coneixies la família?
2: Sí, i tant. La seva mare, havíem estat mestres a l'Isabel de Villena, l'escola que jo havia estudiat, perquè jo no pensava res d'això, el teatre ni cinema, ni no, jo l'ensenyament i prou, això és el que volia fer. Doncs, en fi, doncs, i a més el Joan, que penso que és una persona amb molt de talent, ho demostra el fet que pensés, hi ha d'haver una acadèmia de cinema català. Això mateix ja dius, molt bé, xapó,
1: sí.
2: I és un home que amb tot el que fa, doncs, ja es veu que té molt de talent i que, bueno, que val moltíssim. I a més em fa il·lusió per això, perquè ja de petit el vaig conèixer, conec això, la mare, amigues, i per tant, pensaves que toca, ni que fos per això, doncs te n'has de fer. I passava un dia i un any i un altre i no. Quina vergonya, tu, és que és veritat. I ara m'arriba això i penses que malament ho has fet.
1: T'han vingut a buscar. És una mica allò, si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya.
2: Què fas? Que tu no estàs aquí dins. M'hi han posat i he de dir que, mira, demani disculpes per no tots aquests anys no haver estat a l'acadèmia. Ho dic sincerament.
1: Home, que estaves a altres coses, també.
2: A moltes, ja ho sé, però també tocava això. Tocava i no ho vaig fer bé, he de dir que no ho he fet bé, o sigui, encara gràcies, encara amb més motiu de rebre doncs això, perquè, bueno, fa molta il·lusió.
1: És que és una cosa maca sentir-se part, no?, d'alguna cosa important.
2: Exacte.
1: Això sí, ho deia la Penélope Cruz l'altre dia a Cannes, que ella estava encantada d'haver participat a La Bola Negra, encara que fos amb un paper de 3 minuts, perquè sabia que formaria part d'una cosa important.
2: Clar,
1: no?
2: Ho entenc perfectament.
1: Aquesta part associativa, això és bonic, no? Totalment. El cinema català ho té en aquests moments, no? Un orgull de pertànyer a algú.
3: Potser en aquells moments els hi faltava aquesta autoestima, o sigui, era com, saps? No estaven convençuts ells mateixos i ha sigut molt lentament de... doncs podem fer aquest grup. Per exemple, una de les coses que crec que, bueno, potser sona així una mica frívol, però que van ajudar, són les festes. O sigui, ens vam inventar la festa d'estiu del cinema català. Aquesta no la té cap altra acadèmia,
1: i
3: aquesta
1: és
3: molt maca. És una festa molt important, perquè és com de que no hi ha, bueno, ja es dona el premi Pepo en Coromina, però que és diferent, és especial, però l'altre és perquè la gent es trobi, comparteixi projectes. És com entre la meitat, entre uns Gaudí i els altres. S'està preparant Sant Sebastià, és abans de l'estiu, o sigui, és una festa meravellosa, i això va creant aquest sentiment de comunitat, aquest orgull d'acadèmia, del sector, i això es va anar veient a mida que passaven els anys, i vas veient, bueno, doncs, s'hi van apuntant gent que s'ho creu, i vas a buscar també els joves, i vas a buscar a tots els professionals que s'envolta. Però...
1: I ara hi ha les generacions, no? Hi ha una barreja bonica de generacions, no? Els més veterans i els que s'incorporen també, no? Que jo crec que es nodreix molt, no? Una generació de l'altra, i cinematogràficament no hi ha competència, no? Al revés, no?
2: Sí, jo penso que és bo això, eh? Jo penso que aprenem, no els joves aprenen dels grans, sinó que nosaltres també, dels joves. I això tant. Jo, bueno, amb el teatre, que és el que més he fet, sempre ho dic, i a mi m'agrada sortir amb obres de que hi hagi gent de diverses edats, no? Perquè trobo que és molt bo, vull dir que sí, uns aprenem dels altres.
1: El cinema, el teatre, la cultura, en això és punta de llança, no? Com de tantes coses, no?
2: Sí.
1: També. Sí, perquè a vegades no... Aquest encaix sembla que és una mica complicat, no? En segons quins ambients, o pot ser més complicat, no?
3: Mira, per exemple, a mi, que faci l'honor l'Helena Martín...
1: D'honorar-te, no?
3: Que m'hagi fet l'honor.
1: Sí.
3: Doncs em fa moltíssima il·lusió, no? Perquè vam presentar des del primer curt Suc de Síndria, que es va estrenar a la Berlinale, que després va anar a l'Acadèmia Europea, després Creatura, que ja l'he fet a Berlín, aquesta seva primera pel·lícula, va venir a Berlín, a la sessió del cicle Gaudí, tot això. Bueno, doncs és molt maco que justament ella m'hagi dedicat aquestes paraules. No?
2: Bé, jo també estic molt contenta de que les dues grans amigues meves, que són la Carme Elias i la Sílvia Marçó, doncs ja hagin volgut parlar una mica de mi.
1: Clar.
2: I fa, bueno, molta il·lusió.
1: Clar. Sí. Carme, tu ara quan et donen un honor així, una distinció com aquesta, deus pensar, no?, en quan començaves a fer cinema, com vas començar, quan vas començar, amb qui...
2: Fa tants anys que, mare meva...
1: T'agrada recordar?
2: Sí, clar, a vegades no, eh? Però he de dir que puc estar contenta de la professió, que la vaig triar una mica sense voler, t'hi poses i no sé què passarà, i que ja no ho deixes, i que van sorgint coses, i ara ve una pel·lícula, i ara ve una sèrie de televisió, i ara una obra de teatre, o una obra de teatre amb molta gent, o una cosa de petit format, amb una sala petita... I, no sé, puc estar molt agraïda, realment, perquè he treballat molt, he pogut viure del que m'agradava, vull dir que això ja és important. I sí, tinc records esplèndids, i tinc grans amics i amigues a la professió.
1: Clar,
2: que això ja
1: tu al cinema sempre l'has tingut a la calaixera, no? A la calaixera de casa, al cinema, sempre
2: sí,
1: l'has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: L'has anat traient, sí, posant, no?
2: Exacte, i tant que sí. I tant que sí.
1: De quina pel·lícula estàs especialment orgullosa, Carme?
2: És que
1: és difícil triar.
2: Sí, a veure, clar, mentre ho fas és el que estàs fent i és el més important, diguéssim, no? Però sí, sempre hi ha coses... Que recordes i de vegades ho recordes amb la gent que has coincidit, o perquè el director o la directora doncs t'hi has vingut més, o l'has entès més, o en fi, a veure, a mi Lola del Vigues Luna, doncs sí, és un record esplèndid, la veritat. Per ell, pel que em demanava, per les persones que vaig tractar, per un Àngela Molina, que vaig trobar una persona encantadora, després vam coincidir amb una altra pel·lícula i que alguna vegada si l'he vist, com quan va venir a fer teatre al Teatre Romea amb l'Emili Gutiérrez Cava, que jo no n'havia fet, jo pensava, aquesta noia ven al cinema, sí, però veure que era una actriu esplèndida al teatre, i bueno, em vaig esperar, evidentment, per felicitar-la, i va estar content, i sempre que ens veiem, no sé, aquella cosa d'aquell record, i Lola va ser... 86 o una cosa així, les dates ara potser em fallaria, sí, sí, però de molts anys. I bueno, això et fa tot aquest conjunt, no sé, et fa tenir un record maco, però també el tinc del 47, que el Marcel Barrena va dir, no, és un paper molt petit, i què, allò que passa? Allò que ara comentaves a la Penélope Cruz, uh-huh. Esclar. Si el projecte veus que és bo, si el guió és bo, s'està explicant una cosa que va passar realment, fet de veritat, I és igual, doncs és un paper que està aquella senyora a l'autobús i més o menys petit o parla més o menys, i què? I em va fer molta il·lusió, i molta il·lusió que el Marcel Barrena m'hagi tornat a trucar per la pel·lícula que... per La Roja, uh-huh. Que s'estrenarà, no sé, potser l'any que ve, no sé com estan les coses, però també molta il·lusió de tornar a col·laborar amb ell, vull dir que no sé.
4: Repetiu. En aquesta sí. pel·lícula que ha portat a Barcelona Paco León, que jo me'l vaig
2: exactament,
4: trobar sí. passejant per aquí, sí, diu, estic rodant amb el Marcel Barrena. Dic,
2: dels
4: mira
2: protagonistes
4: que
2: i tant, sí, sí, ah. Però és gent d'hindús, pakistanesos, es parlarà de tot, català, castellà, anglès, jo què sé, però jo crec que serà una pel·lícula esplèndida. Ens ho vam passar molt bé fent-ho. Vam passar fred una matinada, uh-huh. també, però vaja, molt bé.
4: Quin
2: molt
4: paper
2: contents.
4: Li fas, Carme?
2: Jo faig el paper d'una senyora de molts diners, molt rica, que té una casa espaterranda d'uns quants pisos, que ho vam rodar a Manresa, una casa espectacular, realment, amb un sostre allò, amb uns dibuixos i amb unes fustes treballades, jo què sé, en fi, una dona rica, rica, que, bueno, és viuda i viu sola i la cuida un hindú. I passen coses amb aquest hindú. Bé, passen coses, en fi, allò que sabem, ell vol un pis, vol casar-se, etc. No és d'aquí, li posen problemes, i aleshores jo en aquest aspecte l'ajudo, ja es veurà.
4: Això ve de gust, la sí. veritat és que només escoltant-te no, ja tens ganes de veure la pel·lícula.
2: Està molt bé, està molt bé, uh-huh. Sí, sí. Vam haver de fer un ball, mare meva, que ens va ensenyar la Sol Picó, perquè hi ha un casament, i érem gairebé 100 persones, ballant allà, i la celebració del casament, i els hindús es casen a la nit. I això ho rodàvem a la matinada. Va ser aquest dels dies que... Vinc, va, la manteta de quan deixàvem de rodar, perquè teníem una mica de fred, però va estar molt bé, molt bé.
4: Els rodatges nocturns, no?, que deien sí. també a Cannes, les actrius d'Almodóvar deien que li agrada molt rodar de nit. No sé si a la Carme Sansa també li agrada...
2: Sí,
4: rodar de nit, o no?
2: Això era de matinada, perquè em venien a buscar a les 6 de la tarda i em tornaven a les 6 del matí a casa.
4: Aquesta fama que teniu els actors de noctàmbuls, no?
2: No sé, però jo he sigut sempre així, De petita ja tenien feina els meus pares per fer-me anar a dormir, perquè no, va, que demà tindrà son, que has d'anar a escola, i jo no. I a mi em costa molt anar a dormir abans de les 5 del matí.
4: Moltes gràcies, de debò, i ha estat un plaer poder conversar aquesta estona, Carme Sansa, gràcies.
2: No, moltes gràcies a tu, i vaja, com sempre, quan vulguis. Deixa'm dir sí, una cosa,
4: sí,
2: un nom.
4: El que vulguis.
2: Flor del cel. Flor del cel és bueno, una flor. És que això és el títol d'un curt, no vull deixar de dir-ho, el director és l'Eloi Aymerich, i ho vam rodar allà a l'Avança, i és una trementinaire. Aquestes dones que, bueno, les tractaven com bruixes, però que el que feien era recollir herbes i dir, mira, aquesta serveix per això, aquesta cura això, si vulls això d'aquesta manera. I s'ha fet un petita... Bueno, no es pot dir documental, perquè és un curt, però... de les trementinaires.
4: Ah, doncs el tindrem molt
2: Flor
4: present.
2: Flor del cel.
4: Que bonic títol.
2: I està molt bé, sí, sí.
4: S'ha de titular bé, S'ha de titular
2: perquè és
4: bé.
2: La flor que necessita una criatura per curar-la, perquè ja s'han provat coses i no hi ha hagut manera. O sigui que... A veure.
4: Quin bonic final. Moltes gràcies, Montse Magenc. Moltíssimes gràcies i espero que no perdis aquesta energia, no? Sí. Que fa que li donis tant al cinema català i al cinema en general. Gràcies, Montse.
3: Gràcies, Conxita.
4: Va de cine a Ràdio 4 i fem Diana amb Dafnis Balduz. A qui li fem? Aquesta és la pregunta. Bona tarda, Dafnis.
5: Dianon, avui. Bona tarda, com estàs?
4: Molt bé.
5: Benvinguda, no? Ben aterrada. Doncs no treguis gaire
4: l'ull de cans. La meva feina m'ha costat, recuperar-me a mi mateixa.
5: Ah, sí? Bueno, no t'ho deus haver passat tan malament, tampoc. No tot haurà estat treballar.
4: És que ha estat molt estressant, aquest cant en espanyol i amb...
5: Ja t'agrada el jaleo, ja t'agrada el jaleo.
4: Almodóvar, Sorogoyen i tota la companyia que portaven,
5: No treguis l'ull d'allà
4: perquè... Era més que una companyia teatral, això.
5: Bueno, era un aquelarre considerable.
4: Però ho hem amortitzat amb els Javis.
5: No li treguis gaire l'ull al poble de Cans en concret, perquè fem Diana cap allà, avui, una mica. Cap allà i una mica cap al món en general, perquè volem parlar d'Isabel Huppert. Què passa amb Isabel Huppert? A part de que, a veure, jo aquesta secció tinc la sort de que normalment parlo de gent que em ve de gust, és a dir, en general són persones que sempre m'agraden. Després hi ha algunes coses que hem de fer perquè són més actualitat i no sé què i tal i qual.
4: Cromos, no? Clar, intercanvi de cromos.
5: Avui toca això, toca això, perfecte. Però en aquest cas, diguéssim, estem parlant d'una de les figures del cinema europeu contemporani més reconegudes i més impressionants, i per la seva capacitat d'interpretar personatges intensos, complexos, sovint també moralment ambigus, i a més una de les dones que m'ha fascinat més des de que jo tinc ús de raó, o des de que jo la vaig descobrir, que no sabria dir amb què va ser. Jo crec que devia ser la pianista.
4: Seria... Sí?
5: Jo crec que en el meu cas devia ser la pianista, segurament. Llavors ja vaig començar a tirar enrere,
4: en mirant... Amb Chabrol ha fet fantàstiques pel·lícules,
5: sí,
4: també.
5: Sí, sí, sí. I ja vaig començar... Jo recordo també després mirar-me les Madames Bovary i tot, vull dir, però això ja era com ja buscant-la amb ella, no?
4: Un Assunto de Mujeres, aquesta no et sona, també?
5: Saps que aquesta no l'he vista, em sembla?
4: Podria, doncs l'has de rescatar.
5: L'he d'apuntar, vale. Vale.
4: Aquesta va ser Premi Sant Jordi, per exemple.
5: Isabel Huppert, grande, donde la saia. Anem a investigar una mica aquesta dona, d'on ve, cap on va, tot plegat. Perquè ve de molt i va cap a molt, també, la senyora. Pel que fa als seus inicis, ella va néixer a París en una família culta i vinculada al món intel·lectual. Això ja es veu. O sigui, ella no pot desprendre's de que sempre tenir aquella mena de classe, que no saps exactament d'on li ha vingut, però que la porta sempre... Mira que fot personatges diferents, la tia, però hi ha una cosa com d'elegància, en fi, algo que...
4: Té algú de les estrelles abans, no?
5: Sí, i d'aristocràcia, era bé. Una cosa com de, no? de que passa per allà i sembla que deixi perfum, no? Durant la seva joventut va estudiar llengües orientals. Què et sembla? Aquesta la sabies o no?
4: No.
5: Hem fet uns descobriments a l'Institut Nacional de les Llengües i les Civilitzacions Orientals de França, i paral·lelament es va formar com a actriu primer al Conservatori de Versalles, que això també li escau, això que dèiem, aquesta mena de per passejar-te per allà.
4: Pels jardins, no?
5: De Versalles. Ella va caminar per palaus, diguéssim, i posteriorment al prestigiós Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic de París. Aquesta doble formació acadèmica artística va marcar molt la seva manera rigorosa d'entendre la interpretació. I jo crec que això també és molt, és molt visible en les seves interpretacions, el rigor. No hi ha uns personatges que miren focalitzant molt, que són molt endreçats, no sé com dir-ho. Dintre de... que les històries poden ser molt boges, però hi ha com un endreç allà en aquells caps. Va començar a treballar a la televisió i al teatre a començaments dels anys 70, i el seu gran reconeixement arriba ràpidament al cinema francès amb pel·lícules com, tu diràs millor que jo, La Dentelier, ho dic bé?
4: Sí, perfecte. Dient,
5: de l'any 77, que la va convertir en una revelació, diguem-ne, a nivell internacional. Durant els anys 80 i 90 va col·laborar amb directors destacats, com tu molt bé deies, Cabrol, Haneke, Jean-Luc Godard, consolidant-se com una actriu d'autor, que això l'ha acompanyat tota la seva carrera fins ara, amb una carrera molt exigent i poc convencional, que això també m'agrada molt. Pel·lícules com La pianista, com El, que per cert la vaig revisar l'altre dia de casualitat, la pel·lícula aquesta del Verhoeven.
4: Que tremenda,
5: Que és tremenda. I jo clar, la recordava en el seu moment, però de cop i volta tornes a mirar, no?, que també més gran i tal, i penses, com pots donar-li credibilitat a aquesta dona al que li passa en aquella pel·lícula? I tu creus, o sigui, penses, que li està agradant allò que està vivint, no? O sigui, et foten una tessitura molt estranya, realment. Bé, brutal, brutal poder-la observar. Ella explica, en relació a això, aquests grans noms del cinema europeu i tal, diu: "No només m'interessaven els cineastes nord-americans, mai vaig acabar de caure en la fantasia de només estar a les pel·lícules de Hollywood. Al contrari, el meu propòsit de sempre va ser estar en diversos continents i amb cineastes de tots els països. De fet, l'única part del món en què encara no he treballat és Sud-amèrica", es refereix a cinema perquè sí que ha anat a fer funcions de teatre a Brasil i a diferents països, i diu, l'única part del món on no he rodat, diguéssim, pel·lícules, ha estat a Sud-amèrica i espero poder-ho fer algun dia.
4: Jo crec que ella vol treballar en el cinema espanyol. A mi em va preguntar per Paula Ortiz si m'agradava.
5: Però bueno, això li queda aquí al costat, això agafa un talgo i aquí la tenim.
4: I li va donar el lleó d'or a Almodóvar, recorda, l'Habitación de al lado?
5: Sí, sí.
4: Li va donar en companyia del jurat, era la presidenta del jurat de la mostra, i ara amb els Javis. Jo crec que també els hi ha dit que la pel·lícula, o que no, que el premi al millor director és molt xic.
5: Ah, mira.
4: Els hi va dir als Javis, és molt xic.
5: No, amb els Javis també només els hi falta passar de la Glenn Close a la Isabel Huppert, i ja, aquests d'aquí dos anys
4: es podran jubilar.
5: Ben fet que fa. En els darrers anys, Huppert ha continuat molt activa tant al cinema com al teatre, això que dèiem, amb treballs recents molt destacats. Hi ha una obra que jo vull destacar, que va dirigir-li el Castellucci, el Romeo Castellucci, que es diu Berenice, que va començar a fer l'any 2004 i que va girar bastant per tot el món, perquè té la sort per ser qui és, diguéssim, de que les seves funcions, encara que siguin en francès, donen la volta al món, i perquè són obres de text sempre, vull dir, no és que estigui fent dansa contemporània i que puguis anar sense el llenguatge, no? I aquí fa molts anys jo vaig tenir el privilegi de poder-la veure fent la Hedda Gabler de l'Ibsen, amb una versió que van fer al Lliure de Montjuïc, sí, a la sala Fabià Puigserver.
4: Ostres, i era espectacular. Jo l'havia vist en el Teatre Lliure de Gràcia.
5: La
4: Hedda
5: Gabler.
4: És una de les primeres obres del Lliure, bueno, que vaig veure d'adolescent.
5: Clar, són aquests títols que no s'han deixat mai de fer. Una de les últimes versions,
4: no?
5: Sí. Aquí es va fer, una de les últimes vegades la va fer la Laia Marull, amb una versió molt actualitzada, i va venir la Isabel Huppert a fer-ho, i realment era acollonant veure aquesta senyora. Bueno, aquestes actrius que no són ni de cinema ni de teatre, són actrius amb la seva totalitat, no? També hi ha una cosa que l'acompanya amb ella sempre, que és aquesta mena de connexió amb la moda, també, Isabel Huppert. Malgrat tota la intel·lectualitat i malgrat tota, no? Vull dir que sembla que a vegades hagin d'anar deslligades, però no. Ella té aquella gran passió amb Balenciaga, si no ho dic malament, que ho dec tenir per aquí per xequejar-ho.
4: No.
5: Diva, diguéssim, musa d'aquest dissenyador, i segueix lluint aquests trajes, i tu ho saps millor que jo, que aquest últim Festival de Cannes també se l'ha considerat de les millors vestides, i sempre hi ha aquella cosa com de artefacte en el que fa, no passa desapercebuda, no perd l'elegància, no cau en ser mamarratxa, que això no direm noms, però els hi ha passat algunes per voler-se fer esplèndides.
4: No, per això és Demi Moore, no. Que es va anar passant. No,
5: tenia un altre nom d'una espanyola, que no, i no és per aquest any, sinó en general, una espanyola també vinculada a França, que ens ha ensenyat uns models al llarg de la seva trajectòria molt arriscats, que dius, la mar de bé, però diguéssim que Isabel Huppert, jo crec que se n'ha sortit una mica millor. A les darreres aparicions d'aquest Festival de Cannes la tenim allà a l'homenatge amb Barbara Streisand, també de cop i volta unir aquests noms, no?
4: Ja dic, deu tenir un teleprompter allà, perquè memoritzar
5: no
4: tot allò
5: idea.
4: Que va dir, no crec, no?
5: No en tinc ni idea, la veritat,
4: capaç.
5: Com funciona.
4: És
5: home, capaç segur, ja et dic jo que si segueix memoritzant els textos de teatre que s'ha de memoritzar, capaç ho és, però no sé com deu funcionar. Això sí que, això ho has d'explicar tu, que estaves allà.
4: Ho hem de preguntar,
5: clar,
4: sí, sí.
5: El proper dia fixa-t'hi, aviam si veus la pantalla del teleprompter. Per favor. És això que dèiem, no? aquest sentit de l'estètica, doncs sempre ha estat molt destacada, i la premsa de la moda, especialment per exemple Vogue, ha destacat repetidament la seva manera de desfilar en els codis tradicionals del glamour de Cannes, no? Però no ens passem massa amb els elogis, perquè hi ha una frase que he recollit d'ella que m'agrada molt, que diu: "He conegut molta gent brillant que ha perdut el cap per culpa dels aduladors."
4: Ah, és intel·ligent, a sobre.
5: És intel·ligent. Perquè, clar, dius, aquesta senyora deu haver-hi molta gent, tipus nosaltres ara, que no fan més que adular-la des de fa ja molts anys, des que era molt jove. I penses, està guai, però també necessites tenir algú al costat que et faci tocar de peus a terra.
4: Per ser bon actor, bona actriu, s'ha de ser intel·ligent, al final.
5: I
4: no?
5: Per ser un ésser humà amb condicions...
4: I si ets bona persona, encara millor.
5: També tocar de peus a terra és convenient. Isabel Huppert, en seguirem parlant. Hi ha molt a dir. Hi ha molt a dir.
4: No s'acaba
5: mai. Me la reservo
4: mai.
5: Per poder fer altres dianes. Deixeu-me fer un col·lectiu de dianes sobre Isabel Huppert. Anirem fent.
4: Navnís Balduz, molt bona tarda.
5: Gràcies.
4: Jo pensava que em preguntaries per la bola negra.
5: Bueno, però això t'ho preguntaré en privat. O vols explicar-nos-ho per aquí?
4: No, que no, que sí, que està molt bé la pel·lícula. Que fantàstica. Que hem amortitzat el festival.
5: Tinc moltes ganes de veure-la. Sí. Moltíssimes ganes de veure-la. No, de debò, eh?
4: Gràcies, Dani. Fins la setmana que ve.
5: Adéu-siau.
4: Va de cine a Ràdio 4. El convidat d'ara mateix li podria dir bonjour.
6: Bonjour, Conxita. Com
4: en Joan Leonetti, director del Festival Fire. Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Sí,
6: com
4: amb
6: estàs,
4: tu podria Conxita? Parlar francès, sí, perquè te'l saps una mica, no? L'idioma.
6: Sí, bastant. Sí, tinc la doble nacionalitat.
4: No? Has estat seguint el Festival de Cannes?
6: No molt, la veritat, perquè estava tan enfeinat amb el Fire. Si et dic la veritat, se m'ha passat una mica.
4: La setmana que ve arranca el Fire, un Fire molt potent, que dirigeix Antoine Leonetti, com us deia, i és un festival que ja té una mica de rodatge.
6: Bueno, 31, sí? 31 anys.
4: S'ha superat aquesta barrera dels 30.
6: Exacte,
4: no?
6: ja l'hem passada, però bueno, sempre serem el primer festival de cinema LGTBI d'Espanya, no? Creat el 95, va ser el primer que va crear el Casa Lambda en aquesta època, i això sí que és molt important.
4: Això vol dir que Barcelona sempre està on ha de ser, no?
6: Sí, exacte. El que vols dir, que el festival, el Fire...
4: Que a vegades s'ha de ser una mica visionari, atrevit, llançat,
6: sí, sí,
4: no?
6: Sí. Va ser una iniciativa. Quan començava una mica arreu del món la creació de festivals de cinema LGTBI, no n'hi havia cap encara a Espanya. És veritat que en aquesta època encara no hi havia molt de cinema LGTBI gran públic, no? A gran escala, diguem-ne. No era tan fàcil fer un festival de cinema LGTBI. Avui ja és molt fàcil, hi ha molt de material, però bueno, seguim sent molt present i molt necessaris, sobretot.
4: Abans d'entrar en els continguts de l'edició d'aquest any del festival, que això has vingut, sí, m'agradaria, Antoine, preguntar-te què ha passat a Cannes aquest any, que ha estat el Cannes més LGTBI, jo diria, de la història. Què passa? Que us estan copiant? Que hi ha espionatge industrial?
6: Bueno, no sé,
4: o que el cinema, com sempre, s'acopla als temps?
6: Bueno, s'acopla una mica als temps, però és bastant de celebrar, en tot cas, perquè és veritat que a nivell global, en general...
4: S'ha comentat molt, en xarxes
6: i
4: fora.
6: Sí, és veritat. Però, bueno, has comentat molt, però si mires realment les estadístiques i la quantitat, realment les xifres, no? Bueno, sí que hi ha un augment des dels últims potser 20 anys, però està molt lluny d'això que hauria de ser per correspondre a la realitat del col·lectiu LGTBI. Llavors, cada cop més hi ha més pel·lícules, més sèries de televisió, sobretot, però s'han pogut fer bastant més. Quan jo rep els line-ups, no, de les distribuïdores, i veig totes les pel·lícules que estrenen i que comercialitzen, són poquetes, en realitat, en pel·lícules LGTBI. A Cannes s'han concentrat una mica més aquest any, està superbé, està superbé.
4: S'ha notat molt.
6: Sí, això és de celebrar.
4: La veritat, ha estat molt comentat.
6: Sí.
4: Qui ho anava a dir, que los Javis,
6: sí.
4: Amb la pancarta, que anaven amb la pancarta, s'endurien el premi a la millor direcció.
6: Sí.
4: Compartit amb Pavlikovski, no?
6: Total.
4: Increïble. No, és una... La bola negra. La bola negra i la figura de l'orca, no? També.
6: Sí. Bueno, és molt important a nivell de visibilitat, perquè és un dels festivals més grans del món, llavors, de cop i volta, tens un canvi, no? Això provoca canvi a les mentalitats i a la imatge del col·lectiu LGTBI en general.
4: Sense forçar. Oi?
6: Sense
4: sempre?
6: Sí.
4: De manera natural.
6: De manera natural,
4: no?
6: com és.
4: Com la vida mateixa. També. Antoine, aquest festival Fire serà de les mil i una nits aquest any o què?
6: Sí, la temàtica d'enguany és el cinema queer àrab i persa. La veritat que feia molts anys que volia fer-ho, perquè rebem moltes pel·lícules d'aquests països, d'aquests molts països, no? De com componen la regió Swana, com diuen amb aquest acrònim anglès, els països de l'Àsia, del sud, oest i el nord de l'Àfrica. Rebem moltes pel·lícules pel·lícules del Líban, moltes pel·lícules de l'Iran, de l'Iran, moltíssimes pel·lícules que són molt difícils de trobar si no les projectem nosaltres, si no programem nosaltres el cinema d'aquests països, és gairebé impossible veure'l. Llavors, hem tingut la sort enguany de comptar amb la personalitat del Hadi Mussali. Hadi és un amic nostre, és director de cinema, és fotògraf, performer, farà una performance el primer dia del festival, i ens ha ajudat també a la selecció de les pel·lícules. Ell i també una programadora que es diu Amar Sohen. Amar és programadora cultural, té molt de contactes al Líban, és libanesa també, i hem composat amb ells dos doncs una programació molt, molt xula. Són moltes pel·lícules, són 24 pel·lícules que componen mm-hmm. aquesta secció de la mirada del cinema queer àrabi persa. I obrim el festival, de fet, amb una pel·lícula marroquina, Bushra, una delícia de pel·lícula que és molt original perquè és una pel·lícula d'animació. O sigui, té punts molt, molt, molt, molt, molt curiosos. És una pel·lícula d'animació, és una pel·lícula de temàtica lèsbica, i és una història molt tendra que posa en escena una relació entre una mare i la seva filla, que tenen una conversa telefònica, la mare està a Casablanca, la filla està a Nova York, i rememoren la sortida de l'armari de la filla fa uns anys, no? I toca aquest tema de molt familiar i molt, molt directe i molt emotiu, no? de què pot significar un país com el Marroc, tot i que sigui una família benestant, com és el cas, molt moderna, molt oberta, doncs això, tot això que pot provocar. I aquest any uh-huh. sí que donarem un premi per primer cop, el premi Ventura Pons, per retre homenatge...
4: Això t'anava a dir, sí, no? T'anava a dir, no m'ho volia deixar.
6: Clar, retrem homenatge al gran Ventura, i donarem el premi a la millor pel·lícula del Fire, que ja donàvem premis honorífics de fa molts anys, donarem el nom d'aquest gran director a la millor pel·li, al millor llargmetratge de ficció, amb una dotació econòmica de 2.500 euros. O sigui que comencem bastant bé.
4: Fort, sí. Està molt bé que recordeu a Ventura Pons, que heu tingut aquesta idea sí. i aquest pensament per ell, no?
6: Sí, total. I donar el premi a Enric Major, de fet, el lector Enric Major, que va ser important als principis de la filmografia de Ventura, no? Que va ser a tres pel·lícules dels seus principis, i tenim la gran sort, i em fa molta il·lusió rebre l'Enric per aquest primer premi, aquesta primera edició del Premi Ventura Pons.
4: O sigui que el Fire va creixent,
6: sí,
4: no?
6: Sí, també? sí, anem creixent, anem assentant-nos.
4: Va creixent i va arrelant, també, no? Podríem
6: sí.
4: dir-ho així?
6: Sí, sí, sí, perquè aquest premi és un reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona, perquè ho fem amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona, que financia aquest premi. Llavors és un gran reconeixement, un gran honor, estem molt, molt, molt honorats d'haver-ho rebut. Hem rebut un altre premi aquest any, el Premi de l'Observatori contra l'Homofòbia, fa un parell de setmanes, a la trajectòria del Fire.
4: Que bé, sí, Antoine,
6: sí,
4: enhorabona.
6: Sí, sí, sí, vam rebre un altre premi del Festival Endimaris de Cinema LGTBI de Sitges, uh-huh. també enguany, o sigui que és un any de premis.
4: Del 4 al 14,
6: sí,
4: no?
6: Sí, del dijous 4 al diumenge 14, a l'Institut Francès, amb una terrassa increïble, una terrassa que enguany portaran les noies meravelloses del restaurant libanès Verity, que tu vas conèixer l'altre dia, i això durant 10 dies podreu gaudir també de menjars orientals.
4: Doncs res, que serviu un càtering fantàstic sí, de sí. pel·lícules, i que per molts anys hi hagi Fire a Barcelona.
6: Sí, sí, sí. Hi haurà.
4: Moltes gràcies per venir, Antoine.
6: Moltes gràcies, Conxita.
4: Molta sort.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Va de cine a Ràdio 4. Anem a fer una mica de cinema a la xarxa amb Borja Hernández. Hola, Borja, bona tarda.
7: Bona tarda, Conxita.
4: Què tal estàs? Bola blanca per a la bola negra, no? Jo vaig titular-ho així,
7: totalment.
4: La crònica de la nit del palmarès de Cannes.
7: Sí, la victòria dels Javis a millor direcció encara està generant molta conversa a xarxes. I com ja
4: tota
7: sabem...
4: Tota la setmana, s'ha anat
7: sí,
4: parlant d'això.
7: I no sembla que
4: no
7: s'aturi això.
4: No.
7: Com ja sabem, Netflix va comprar la pel·lícula per 5 milions de dòlars per distribuir-la als Estats Units. I hem de tenir en compte que, per exemple, Emilia Pérez va costar uns 8 milions de dòlars i Nouvelle Vague del Richard Linklater va costar uns 4 milions de dòlars. Això significa que la bola negra pot ser una aposta molt clara de cara a la temporada de premis.
4: Està en aquesta lliga.
7: Sí, i s'ha destacat també que l'acord inclou una obligació de mostrar la pel·lícula en sales durant diverses setmanes. cosa que, segons molts usuaris de xarxes, és una cosa molt bona pel cinema, cosa amb la que estic d'acord. Com l'usuària Saoir Daya, que deia de l'acord de mostrar les sales que és música per les seves orelles. I estic totalment d'acord. Hi han hagut moltes reaccions a aquesta compra per part de Netflix, moltes d'elles positives, destacant l'alt impacte internacional que pot tenir. Com, per exemple, l'usuari Lenteja, que deia el següent a X. La de gent que gràcies a això coneixerà la història de Lorca, pèls de punta. És veritat, és una mena de divulgació de la història del nostre país que és...
4: És cultura.
7: Sí, totalment. I d'altra banda, l'usuari Luke Herfield també apunta alt i diu el següent. Apunteu-vos les meves paraules. Aquest serà el cavall guanyador de Netflix per la temporada de premis de l'any que ve. I tot i que queda gairebé un any per la cerimònia, els experts nord-americans ja estan predient ni més ni menys que 10 nominacions als Oscar, entre elles millor pel·lícula, millor direcció, millor càsting, millor guió, millor fotografia, millor muntatge, vestuari, disseny de producció, música, so, i ja la donen com a guanyadora de pel·lícula internacional.
4: Hi ha algú que no sigui millor? Sí.
7: És tot un hype.
4: Esperem que no estiguin inflant molt la bola, també.
7: La bola,
4: no?
7: Esperem que no exploti.
4: Aquesta
7: la bola.
4: Aquesta bola de neu, sí. No? També. Total. Que neu també n'hi ha a la pel·lícula. Sí.
7: I a part de l'especulació amb possibles nominacions als Oscar, també s'estan parlant ja dels Goya, com l'usuari Suárez Huerta, que pronostica que la bola negra podria superar les 20 nominacions del Buen Patrón i podria establir un nou rècord històric.
4: Ens estem apassionant, eh? I no podem dir pobre Almodóvar perquè resulta que la produeix.
7: Clar. Sí, hi havia comentaris a xarxes que deien que Almodóvar estaria gelós de l'èxit dels Javis.
4: Sí, és el productor.
7: Però és el productor. La gent...
4: la pel·lícula. Si no li ha sortit bé la jugada de Marga Navidad, però sí, la bola negra.
7: Clar, clar. O sigui, al final l'ha guanyat. S'ha de dir també que està ben molt de suport a xarxes, però que hi ha gent que, com sempre, ja s'està queixant una mica de com els Javis ja estan monopolitzant la conversa, com l'usuari Oscar Cine Spain, que diu el següent. També dic que en els pròxims mesos els Javis poden aconseguir que la passadesa d'Oliver Lache es quedi en anècdota. Un perfil tirant a baix no aniria malament. Jo estic molt a favor dels Javis.
4: És que ens n'anem amunt de seguida, sí. En aquest país.
7: Molt a favor de donar suport en comptes de gutiar, no? I també s'estan fent viral moltes escenes dels treballs anteriors dels Javis, com per exemple escenes de La Llamada, Veneno i La Masías, i la gent està aprofitant també

0: I això avui en dia per un drama adult és molt. I és veritat que aquest tipus de cinema ja no sol fer, sinó compta amb estrelles com Robert Pattinson o Zendaya, que probablement són dels pocs actors que ara mateix aconsegueixen atreure el públic, no? Pel seu nom. I, bueno, és el que diem estrelles, no?, de tota la vida.
1: I sembla que els casaments ja no funcionin. Exacte. I mira, aquí en tens un, no?
0: Exacte. I és que ambdós formen part de l'última generació d'ídols adolescents. I això enllaça amb un fenomen d'internet que està sent molt viral, que és l'anomenada mort de l'ídol adolescent. Què és la mort de l'ídol adolescent? Doncs té a veure amb com els algoritmes han fragmentat la cultura que abans compartia una generació. Abans tota una generació consumia les mateixes sèries, les mateixes pel·lícules, mentre que ara cada persona viu aïllada dins del seu propi univers digital i per això figures com Zendaya i Robert Pattinson han sabut molt intel·ligentment reinventar-se i han deixat darrere el fenomen adolescent per convertir-se també en estrelles de culte vinculades a un cinema bastant de prestigi, no? I crec que ho han fet molt bé a nivell de la marca, no?, de les seves carreres, i han afegit també a les seves pel·lícules un públic a part de juvenil, que era el que ja arrossegaven, no?, de quan eren una estrella adolescent. Ara també tenen un públic més cinèfil interessat pel segell de qualitat que ara tenen com a actors. I en general la pel·lícula està agradant molt. Fins i tot hi ha gent que està demanant premis, com l'usuari Luna en Sebas, que diu el següent: si siguéssim una societat real, Zendaya aconseguiria la seva primera nominació als Oscar per The Drama. Veurem, no pinta que sigui així.
1: Fins on t'arribaran? Jo crec que arribaran més lluny els Javis, eh?
0: Jo també ho penso. I també va ser molt viral a X el clip del vídeo de la boda dels personatges de Zendaya i Pattinson, que acumula més de 500.000 de visites i la gent ja està reaccionant amb molt de hype per la pel·lícula, com per exemple l'usuari Enhalup, que comentava el següent: hi ha moltes possibilitats de que a partir d'ara basi la meva personalitat en aquesta pel·lícula. Jo no l'he vist, Conxita, però tinc moltes ganes de veure-la.
1: Doncs al cine, ja saps.
0: Exacte.
1: Fins que la mort ens separi del cinema.
0: Exacte.
1: Moltes gràcies per venir. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i hem entrat a Ritme Musical amb la banda sonora de El Drama, El Drama. Quin drama!
1: Quin drama, Conxita!
0: Carles Martínez Akenjo, bona tarda!
1: Molt bona tarda!
0: Quin drama s'han muntat la Zendaya i el Robert Pattinson?
1: És que no podrien haver triat a ningú millor, no?, perquè hi hagués drama. Sempre en aquest programa també hi ha el drama de amunt i avall amb els festivals, no? Tornem de cant, cansats, però ja estem veient a l'horitzó que els festivals de l'estiu estan per allà, no? Locarno,
0: sí.
1: Venècia,
0: ara
1: però bé...
0: Ara acabem d'escoltar Antoine Leonetti, també parlant del Fire. Sí.
1: Exactament. Però és veritat que aquesta pel·lícula, que és, jo penso, la pel·lícula de la qual hem de parlar aquest cap de setmana, no?, el drama, doncs és dramàtica en tots els aspectes, no?
0: Això els hi passa per voler-se casar.
1: Exactament. Aquests mites de la parella perfecta, la boda ideal, que, doncs... pel·lícules com Celebración de Thomas Vinterberg o aquell capítol tan estrambòtic i tan divertit de Relatos Salvajes, no?, amb aquella boda que es trencava, s'han encarregat de desmitificar.
0: Melancolia de Lars von Trier.
1: Exactament.
0: Casament.
1: Mira, ara estàvem parlant de Celebración, Thomas Vinterberg, i tu has comentat Melancolia de Lars von Trier.
0: Que és la que li agrada molt a Argimiro Lozano, Melancolia.
1: Exactament, sí. Que són els que van fundar el moviment Dogma 95

0: a Dinamarca als anys 90 i feien aquest cine amb auster, no? Un cine absolutament que no hi hagués il·luminació, no hi hagués cap tipus d'efecte, no?
1: Tot no es gravés... Recordis, el que em van arribar a marejar.
0: Va marejar molt. En qualsevol cas, el drama, aquesta pel·lícula amb Zendaya, Robert Pattinson, dos de les grans estrelles que hi ha ara mateix a Hollywood, no? La Zendaya la tenim a Eufòria.
1: Estrelles joves.
0: A Dune, a Spider-Man i a Robert Pattinson, des que va fer de vampir a la saga Crepúsculo, Edward Cullen, ha treballat amb grans cineastes, Claire Denis, David Cronenberg, Christopher Nolan, i ara doncs ens trobem en aquesta relació de parella que tenen poc abans de la boda, no? I hi ha una pregunta que és una mica el terrabastall d'aquest drama, del títol, que és, clar, fins a quin punt és delicat treure coses del passat en una parella que està a punt de casar-se? Perquè a vegades, en un sopar, de la forma més inesperada, algú pregunta, i quina és la pitjor cosa que has fet mai? I a partir d'aquí, escolta, avall que fa baixada. Hi ha un detall en aquesta pel·lícula que també cal comentar, i és que el drama està tant davant com darrere les càmeres, perquè hi ha una anècdota, hi ha una polèmica amb aquesta pel·lícula. I és que, clar, prohibit fer spoilers, això sí, eh? Intentaré ser molt curós perquè hi ha un gir argumental de la pel·lícula, el drama, que convé no estripar. El que sí podem dir és que, segons una notícia del Guardian, alguns espectadors s'han queixat sobre un aspecte d'aquesta pel·li. I això jo crec que alimenta el mite d'anar-la a veure, d'alguna manera. Un pare de família que va perdre el seu fill en un tiroteig ha criticat que la pel·lícula, el drama, utilitzi la qüestió dels atemptats escolars per fer comèdia romàntica, com si això fos una forma de frivolitzar. Jo, evidentment, proposo als nostres oients, les nostres oients, que ho vagin a veure, que decideixin per ells mateixos si realment frivolitza o no. En qualsevol cas, és una comèdia atrevida, és una comèdia provocadora, que està més a prop de la sàtira de l'humor negre que no de l'humor innocent, i el director de la pel·lícula, Christopher Borgli, ja ens ho va demostrar fa uns anys al Festival de Sitges, quan vam veure Dream Scenario, que també era una comèdia molt estrambòtica,
1: amb
0: Nicolas Cage, que s'infiltrava en els somnis de tota la societat, primer com una persona amable i després començava a matar tothom.
1: I llavors ho pagava car.
0: També era molt dramàtic, sí. Allò, eh? Doncs bé, Christopher Borgli ara salta doncs, a un cinema de Hollywood amb grans estrelles. Una història que està molt lligada als codis, a la narrativa doncs, de gran consum, però jo crec que està molt bé en la forma en la que s'apropa i posa en qüestió aquests mites de la relació perfecta, no? I de la boda ideal, que d'alguna manera s'han de desmuntar.
1: Et casaries tu amb algú que...
0: Exactament.
1: I no seguim, eh?
0: I no seguim.
1: Doncs sortim corrents una setmana més. Carla, fins la setmana que ve.
0: Un plaer.
1: Gràcies. Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que cada setmana et porta al cinema i, a més, sense fer-te pagar res. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda en nom de tots d'aquest grandíssim equip Conxita Casanovas. Fins diumenge que ve, amics del cine, que estrenarem junts el mes de juny.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràsit.
8: Marimacho.
9: Existir solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Ràdio 4.